0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien que, en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu Sánchez.
1: La Generalitat preveu que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029 i endarrereix un cop més un dels acords assolits amb Esquerra per a la investidura de Salvador Illa. El govern admet que aquest calendari depèn de l'acord del Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi recaptant l'impost.
3: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat ara per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions.
1: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat.

0: nostre mundial.
1: Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit, aconseguint els 8 guardons a què optava.
2: La cantant catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple. Havia rebut 8 nominacions i s'ha endut els 8 premis, entre els quals el d'Artista de l'Any, el de Millor Disc per Lux, el de Millor Videoclip per Berghain o el de Millor Cançó per La Perla, que sentim de fons. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement de la seva trajectòria. El cantautor valencià Guitarrica de la Fuente s'ha endut 2 guardons i també ha fet doblets Salvador Sobral o Sílvia Pérez Cruz.
1: Esports. Alexia Putellas jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. També a la Lliga Femenina de Futbol, derrota del Badalona per 0-4 a mans de la Real, del Real Madrid a la 29a jornada.
2: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: En bàsquet, el Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de la Lliga ACB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74, després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart.
2: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe Joan Laporta i Xavi Pascual. El tècnic del bàsquet manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
3: Fins aquí les notícies.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
5: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
6: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
5: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
7: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
6: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
5: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya
9: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
10: Aviam què passarà avui.
11: Qui vulgui construir una casa ha de complir codi tècnic. Sí. I codi tècnic no deixa massa marge de creativitat i tot i així cada edifici és diferent. Mm-hmm. No? Però tots han de complir els mateixos requisits de seguretat, etc. Doncs amb les atraccions passa igual. Hem de complir uns requisits, que en aquest cas són lleugerament diferents als d'un edifici, no?
12: Sí, eh?
11: Però que tenen en compte moltes coses. Sobretot el que van és a protegir...
13: Para la tele, Mercè, va.
10: Vinga, va.
14: M'encanten els parcs d'atraccions. Sí,
13: sí, l'Òscar, sí. És un dissenyador collonut, aquest tio.
10: I el megàfon. Sí, sí. En Peyu ens parlarà del megàfon o...
14: Però no ens parlarà amb un megàfon. Va, perquè a mi m'atabala.
13: Calleu, sisplau, que arriba, jefe.
15: Déu us guard.
16: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Ja us ho avanço, abans que feu cap comentari vosaltres. Hola. Sí, també el megàfon és un d'aquells invents que ja existien a l'antic Egipte.
2: No. Collons, collons d'egipcis, eh?
1: A veure, evidentment, no eren electrònics com els actuals, simplement eren objectes cònics que servien perquè la veu fos més entrenadora i arribés més lluny.
3: Bueno, per parlar més fort.
1: No, exactament, no. Un con no amplifica el volum.
2: Apa que no. Paio.
1: No.
2: Jo vaig estar dies enrere quan va guanyar el Barça la Lliga, vam anar amb un cunyat a Barcelona, allà a la Rambla, que està fotent obres, i vam anar a la plaça
3: Catalunya. Fan obres a la Rambla?
2: Sí, fan obres. I vam agafar un con d'aquell de les
1: obres,
2: sí. I vaig posar allà el teu deporte
1: Silenci.
4: Una mica de festeta, no?
1: Una mica sí, però tampoc va guanyar la Lliga del Barça ahir, diguéssim, fa uns dies.
5: Però deixa'm celebrar. Les coses bones s'han de celebrar.
1: No, som catalans. Com més celebrem, llavors més patirem. No amplifica el volum.
3: Ah, no l'amplifica?
1: No l'amplifica, no. Sona més fort, però no és que s'amplifiqui. El concentres, evites que es dispersi. Ja. Tècnicament s'hauria de dir així.
3: Ah, collons. Sí. I així es fan obres a les Rambles?
1: Sí.
5: Nosaltres sí que ens dispersem bastant.
6: Sí. Tu, i per què volien els megàfons als egipcis?
1: No sé.
6: Per les seves manifestacions? Tipo, romà, cabró, saluda al faraó. No? Sí. Bote.
1: Bueno. No sé què deien en aquell moment.
6: Bote.
1: No eren uns quillos, els egipcis, tampoc. Vull dir que no... Ho feien servir, suposo, per donar ordres, per coordinar treballadors a les piràmides quan les construïen, no? Més enllà d'aquestes primeres aproximacions, el pare del megàfon és Samuel Morland, al segle XVII. Era un enginyer que feia d'espia pel govern anglès i va fer uns megàfons cònics, metàl·lics, de grans dimensions, amb un plantejament purament militar. Tu podies parlar a un quilòmetre de distància, ojo,
2: molt això,
1: i també podies sentir què deia l'enemic.
2: O sigui, ho feien servir per escoltar, també.
1: Sí, inicialment tenia dues direccions al megàfon. Suposo que després de posar-hi l'orella, abans de fotre-hi la boca i passava en un drapet...
2: Sisplau.
1: Suposo. Ah.
3: No se sap mai, això, eh?
2: Netegeu-vos les orelles, porcs!
1: T'has quedat amb el megàfon posat, tu, Àlex.
6: Sí.
3: No, qualsevol cosa que es diu en megàfon sona com més important, eh?
1: És veritat, és més reivindicatiu.
3: Sí, senyor.
5: Sí, total.
3: Sí, senyor. Per exemple, què puc dir? Mercè, posa'm un cafè.
5: Xuriguera, afluixa la cartera, que no pagues mai.
1: He de dir que el so característic aquest del megàfon arriba quan arriba l'electricitat, eh? A partir de 1920-1930 és quan aquest invent es fa popular a les manifestacions.
7: Qui vulgui treballar, que entengui el català. Alerta, Manuel, un cafè amb llet, no és un cafè amb gel.
1: Manuel, has dit, eh?
2: Bueno, és que és el nom que em lligava amb el gel, eh?
1: Manuel.
2: Sí, sí. Si hagués dit Rafel,
1: no.
2: És que semblava que m'ho deia a mi mateix.
3: Mira. No els amazons, no els decalons, volem els botiguers amb noms i cognoms.
5: Ara. Ni Putins, ni Trumps, ni Netanyahus, volem dirigents una mica més majos.
2: Majos?
5: Jo què sé, és que és difícil rimar amb Netanyahu.
1: Netanyahu no té la rima fàcil.
5: No.
1: Carles Lloriguera, Fel Feixedes, Laia Lucarnau, Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un enginyer qui de ben petit va quedar fascinat amb les atraccions dels parcs temàtics i d'això n'ha fet el seu ofici. Gràcies a ell, quan puges a una muntanya russa, no acaba sortint disparat i aterrant a l'aparcament. Un especialista de l'adrenalina, tècnic del vertigen, coordinador de la caiguda lliure, l'home que domestica la por.
0: Avui s'asseu a l'escola de la Renaixença, Òscar Algarista.

0: Òscar, què has menjat avui per esmorzar?
1: Viatge entrepà ràpid de pernil.
0: Entrepà, viatge, dius viatge perquè...
1: Perquè estic aquí allí, llavors aquests esmorzars no són els que m'agraden de seure amb calma, però...
0: Perquè on vius habitualment, tu?
1: Jo estic a Suïssa.
0: Suïssa, eh?
2: Oh, sí. Que has esmorzat a Suïssa aquest dematí?
1: No, aquest dematí ja estava.
2: Ah, val.
0: Ja havies arribat aquí.
1: Sí, sí.
0: A Suïssa per algun motiu en concret, per la teva feina?
1: Sí, de fet, és curiós perquè... Exacte. Les empreses que treballen en el meu sector doncs estan moltes a Suïssa. És una cosa molt curiosa.
0: A Suïssa remenen les atraccions de tot el món.
1: És un hub molt important d'aquest tipus d'empreses i, curiosament, Suïssa no és un país que destaqui per tenir cap part d'atraccions gran ni rellevant.
0: No.
1: És una d'aquestes moltes curiositats que hi ha pel món.
0: Sí que a Suïssa sí que és veritat que surten molt les imatges aquestes d'aquests tobogans integrats a la natura. Hi ha com unes muntanyes russes,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenen...
0: Allò és ben parit, allò, eh?
1: Allò està superxulo, tenen un turisme de muntanya, clar, el seu, a banda d'una part d'indústria, etc, una part molt important de tota Suïssa és justament la natura, no? I llavors en aquesta natura, en aquestes instal·lacions de muntanya, instal·len coses, instal·len tobogans, algunes... coses per atraure no només el turisme d'esquí, que és el que tothom tenim en ment, sinó també per atraure un públic familiar, que pugui haver algunes instal·lacions més pels més petits, per poder obrir tot l'any. És força interessant el plantejament.
3: Jo una vegada vaig anar a Suïssa i plovia sempre, agafes un tren, t'enfiles a dalt a la muntanya i paren el sol allà dalt.
1: Espectacular.
0: Què dius ara?
3: T'ho prometo.
0: Per sobre dels núvols, diguéssim.
3: Exacte. I era com si estiguessin a la platja. A baix està plovent i es topen així. Bueno, dalt també és vera, però paren el sol a dalt i són tots d'allà dalt.
0: Collons de Suïssa.
3: Parit, eh? Una cosa, portes maletes amunt i avall?
1: Sempre.
3: Per fer-te un encàrrec.
1: Que no parlem, si és aquí. Escolta, sí.
0: Òscar, anem a explicar bé la teva feina. Tu ets enginyer industrial i has enfocat la teva carrera cap al món de l'enginyeria de l'oci.
1: Sí, sí.
0: Per dir-ho d'una manera suau. O sigui, la teva feina és que un parc d'atraccions no aparegui al Telenotícies, bàsicament.
1: Que sempre apareguin per coses bones i no només pas d'atraccions, sinó són tots els professionals que hi ha al darrere del sector de l'oci, que és molt més ampli. No només pas d'atraccions, que seria un percentatge molt conegut, però sobretot hi ha una part d'altres instal·lacions d'oci molt més desconegudes.
0: Per exemple,
1: estem parlant des de parcs aquàtics, tota aquesta part és la que ja coneixem més, però després està tot el tema, per exemple, d'escenaris. Qui hi ha al darrere? A banda dels artistes meravellosos que esteu a l'escenari, algú ha de certificar que tot allò no caigui. Algú ha de fer uns plans d'autoprotecció. Tot aquest...
0: concert dels Guns N' Roses que surten foc i tot això.
1: Justament aquests són els elements que... Tot això perquè arribi a dur-se a terme necessita que hi hagi un tècnic que verifiqui, que certifiqui que tot això està funcionant correctament, que tot això compleix les normatives. I aquesta és una part de la nostra feina. En aquestes instal·lacions, fora de l'habitual, que no són ni cases, que tot això està com a molt definit i molt estandarditzat, totes aquelles instal·lacions fora de lo normal, en l'àmbit de, diguem, lúdic, en aquestes és on estem doncs, aquest perfil molt més ampli i divers d'enginyers de l'oci.
0: Els inflables de la canalla que salten, també?
1: Per exemple, els inflables. Sí.
4: Podries haver vingut a l'estrena de La Bella i la Bèstia, que van triar els baratos, els que ho feien més barat, en comptes dels que ho feien bé.
0: Què va passar?
4: I vam baixar el taló 7 vegades, crec.
0: Per què?
4: Doncs perquè no funcionava res. Perquè hi havia molts automatismes i res funcionava.
0: Ostres, tu. Com et neix aquesta vocació? D'on et surt això, tu?
1: Jo vull pensar... Fixeu, jo soc de Tarragona. Uh-huh. Hem de reivindicar Tarragona, perquè realment és un lloc meravellós.
0: PortAventura molt a prop.
1: Exacte. I llavors, jo justament, quan PortAventura s'estava construint, jo tenia 5 anys, que és aquest moment en el que comences a tenir consciència de les coses, no? I jo crec que vaig tenir molta sort de créixer en paral·lel amb el parc. Uh-huh. De tal manera que vaig tenir grandíssima sort de poder visitar el parc.
0: Aquí estem veient ara una foto de quan eres petit amb els teus pares a PortAventura.
1: Ha canviat una mica, eh? L'Òscar...
0: Sí, has perdut els cabells com jo, digues.
1: Però la il·lusió és la mateixa, és molt xulo. Aquest era un projecte molt xulo perquè abans que el parc estigués obert, per una manera, una estratègia d'apropar el parc a la ciutadania, el que van fer va ser el trenet de vapor, va ser la primera atracció que es va construir molt abans de que s'obrís el parc, i feien tours amb entitats culturals, socials del territori per apropar el projecte, que la gent també el sentís seu.
0: O sigui, tu vas anar amb el trenet per dins de PortAventura quan encara estava en obres?
1: Correcte. Correcte, correcte.
0: Que bo.
1: Sí, sí, sí. Va ser una pensada molt bona del director de projectes que va tenir en aquell moment.
3: Ara s'entén tot.
1: Sí, sí.
0: I has acabat treballant a Port Aventura?
1: No, a Port Aventura no he treballat mai. Jo he estat, vaig començar a Madrid amb una empresa que porta parts a tot el món i al final doncs el món em va portar cap a Suïssa, on hi ha una branca, com us deia, molt minoritària de tot aquest sector, que són els fabricants d'atraccions. Uh-huh. Això és una cosa molt, molt, molt específica.
0: I quina és la primera feina? La primera feina que fas,
1: sí,
0: que va ser?
1: Bé, justament en aquesta empresa de Madrid, en aquest operador, que tenia un parc aquàtic just al costat de Tarragona. Uh-huh. No sé si es pot dir el nom.
0: Sí,
1: a l'Aquapolis Costa Daurada.
0: Aquapolis Costa Daurada.
1: Sí, sí,
0: no hi he estat.
3: No ho havia sentit mai.
5: Tampoc.
1: Home, heu de venir més a Tarragona.
5: Sí,
1: hem de reivindicar a Tarragona.
3: Sí,
1: és molt important.
3: Sí, d'acord.
0: Però és que en Xuriguera un parc aquàtic no me l'imagino.
3: No. Quedo tot encallat.
0: Això s'ha de comptar, també.
3: S'ha de comptar,
0: s'ha de comptar, també.
1: Sí, sí. Doncs allà vaig tenir la grandíssima sort, entrant ja de becari, de poder encarregar-me d'una àrea aquàtica. Suposo que vam veure... Aquest noi és un motivat. Anem a... Perquè jo crec que aquest és un valor molt important, el fet de que aquí és on hi ha aquest paràmetre que es diu el friki. No, jo sóc enginyer de l'oci i a banda, al meu temps lliure, em dedico a visitar els parts del món. Per tant, porto un bagatge, tant jo com tota la gent amb perfils similars, portem un bagatge que aportem des del dia 1 a la feina i no has de formar a la persona, no? Jo crec que això és un valor molt afegit i en el cas aquest jo crec que l'empresa va valorar molt això, que coneixia perfectament el parc, etc, perquè el projecte n'és super.
0: Llavors, entenc que t'agrada pujar a les atraccions i no et mereixes, no...
1: M'agrada pujar. Jo no he dit que no em mereixi.
0: Et mereixes?
1: Sí. Amb el temps m'he donat compte, i això és una cosa que suposo que la biologia ens passarà a tots segurament, m'he donat compte que em mereixo amb determinats moviments.
0: Sí.
1: Sí. Però és amb l'edat, de petit em podia pujar 50 vegades.
5: És amb l'edat, això?
0: Sí.
1: Jo crec que sí, però no ho dic de manera negativa, sinó no. Dic que el cos evoluciona. I per tant...
4: Jo m'he arribat a prendre biodramina per anar a un parc d'atraccions, sí. I tant. Mm. Si no podria pujar enlloc.
0: Hòstia.
4: Sí, sí.
0: Escolta, i... Quan dissenyes una atracció, bueno, que tu no la dissenyes, però quan la supervises, diguéssim, sí, sí, i fas tot això, què mireu exactament? Quines forces es calculen? Què calculeu?
1: Mira, és molt fàcil. Una atracció, el que tenim al cap, un carrusel, una caiguda lliure, una muntanya russa, tot això no es dissenya de blanc, diguem, començant de zero, sinó que ja hi ha uns estàndards europeus, uh-huh, que et diuen moltes coses, moltíssimes, tantes, que realment el que és, té molt de valor és fer que cada atracció sigui diferent sempre i quan compleixis aquell estàndard. Per fer un símil molt, molt senzill que la gent entendrà és qui vulgui construir una casa ha de complir codi tècnic.
0: Sí.
1: I codi tècnic no deixa massa marge de creativitat i tot i així cada edifici és diferent. Uh-huh. No? Però tots han de complir els mateixos requisits de seguretat, etc. Doncs amb les atraccions passa igual. Hem de complir uns requisits, que en aquest cas són lleugerament diferents als d'un edifici, no?
0: Sí, eh?
1: Però que tenen en compte moltes coses. Sobretot el que van és a protegir el passatger.
0: Uh-huh. I a part de protegir-lo, però que s'ho passi bé, també. I l'adrenalina aquesta... No sé si teniu calculat, vosaltres deveu dominar com fer-nos-les passar putes, diguéssim, en aquest sentit, no? Què és el... Ara com ho farem perquè aquest pateixi una mica?
1: Mira, és curiós perquè la normativa això no ho parla. La normativa, com són documents tècnics, això és molt important, parla de paràmetres tècnics, mesurables, quantificables. Per tant, la percepció personal és molt relativa. Jo em marejo amb un bus, potser altres amb un cotxe o no.
0: Sí.
1: Llavors, entra tot dins a unes gràfiques, a unes acceleracions. Bàsicament el que fem és... moure les persones dintre d'unes acceleracions acotades, superiors, inferiors, etc, per garantir de que tot estigui dintre dels límits que aquesta normativa ha considerat com estàndard.
5: I una feina així, què cobres al mes, més o menys?
1: Mira, jo crec que al final els diners és una part que potser és el que veiem més, però a mi m'agradaria donar el valor realment a la seguretat que aporta que hi hagi un tècnic al darrere d'un esdeveniment... Sí.
5: Això vol dir que guanyes calés.
0: Està forrat.
5: Això,
0: sí. No.
1: Vull dir que això realment és el que hem d'estar tots molt contents de que pugui haver aquests professionals,
0: sí,
1: amb perfils molt diversos.
0: Aquells tascons de fusta de sota els autoxoques, eh? Allò...
3: Ja és ben parit.
0: Allò hi ha d'anar allà. Sí.
1: Allò... Fixeu-vos que jo estic d'acord que estèticament allò en particular pot donar una sensació estranya. Vosaltres imagineu-vos una atracció de fira, que són les més complexes de dissenyar, les més, perquè no només...
3: El tren de la bruixa, per exemple, el tren de la bruixa.
1: Totes les atraccions de aquestes són les transportables, sí. Tenen un factor addicional a les atraccions fixes, i és el fet que estan desmuntades i es transporten. Per tant, no només tenen la fatiga i les dinàmiques amb situació d'operativa, sinó també les tenen quan es transporten amb camió. És a dir...
0: Com es nota que és tècnic, eh?
4: Com guaparia.
3: T'estaria escoltant hores i hores, eh?
2: No entenc res, eh? No entenc res. Però ho parles tan bé.
1: No. Però és molt xulo.
3: És
1: un sector realment molt xulo i que és molt apassionant, de veritat.
0: Però n'hi ha dels de la fira, d'aquestes mòbils, que fan patir una mica. Les veus i dius, ai.
1: Fixeu-vos una cosa. Com sempre, jo vaig a la part tècnica, a les normatives.
0: Sí.
1: Hi ha unes normatives per construir un edifici que tothom ha de complir. Amb el sector de l'oci tenim una particularitat, no?, que és que, com les instal·lacions nostres són molt minoritàries, no tenim, per exemple, a Espanya, una llei que obligui a complir determinades normatives, en aquest cas la d'atraccions, etc. Què significa això? Que són insegures? No. Que quedi molt clar. De fet, la gran majoria d'operadors de firaires, de parcs, ja estan molt per davant del que demanen les normatives, sí, per molts temes, però principalment perquè és el seu propi negoci.
0: Clar, clar.
1: Evidentment, malauradament, hi ha una minoria molt petita, que a vegades és aquesta minoria que fa molt de soroll, perquè a vegades, quan succeeix qualsevol cosa, de seguida surten. Però tingueu en compte que, repeteixo, portant-ho a lo tècnic, tot això està ultraestudiat, tenim unes estadístiques i el nivell de risc del sector de l'oci és extraordinàriament baix, està molt, molt, molt a prop del sector aeronàutic i, per tant, molt lluny del sector de transport rodat. És a dir, que ens hauria de preocupar més pujar el cotxe ara, de cares a anar, perquè aquí realment és on tenim un problema.
0: Sí.
1: L'altre no està perfecte, però ho estem millorant.
0: Però no hi ha una ITV de les atraccions de firaires?
2: Sí, home, sí.
3: Doncs prepara't de l'entrevista una mica.
0: Tu què sabies de la ITV dels firaires?
3: Ho sap tothom, aquest home. Llavors preparem les coses, llavors el programa queda com queda.
2: Ara, és així.
0: M'ha semblat pertinent preguntar-ho, m'ha semblat, perquè és una cosa que jo em pregunto.
3: Si no vols respondre, no responguis.
1: Perquè es quedi tothom tranquil, i això és una cosa que s'ha de saber a Catalunya per instal·lar qualsevol instal·lació, no només fires, sinó també un escenari, un food truck, qualsevol cosa, s'ha de complir un decret concret on s'ha d'entregar una certa documentació, d'acord? Nosaltres, jo parlo per mi, no parlo per ningú, evidentment, nosaltres, com a fabricants, quan entreguem una atracció, és com un rellotge, com una nevera, com un cotxe, és a dir, és una cosa que està ultra verificada, no només per nosaltres, nosaltres verifiquem que està correcte, és lògic. Aquí tenim unes entitats, que són els inspectors externs, que són els que ens diuen ells, externs, no som nosaltres qui els hi paguem, que diuen que això està...
3: Com una
0: auditoria.
2: Te'n compraria una, de tractiu. Per tenir cas,
1: Parlem-hi.
0: Una última pregunta.
3: Vigilem què pregunta.
0: Però del Dragon Khan, per exemple, quina és la peça més important? Allò que diguis, hòstia, sense aquesta peça això no funciona.
1: Mira, per exemple, les atraccions, sabeu que són, parlant del Dragon Khan, és una atracció que va per gravetat.
0: Ah, sí?
1: És a dir, no té cap motor, només hi ha un motor...
0: Amb l'embalada de la primera baixada?
1: Exactament.
4: I dius?
1: Això és important, perquè això significa que tota l'atracció va per gravetat, hi hagi o no hi hagi electricitat fins al final.
0: És sostenible.
3: I podria fer energia, doncs?
1: Bueno, un altre dia parlant de les lleis de l'energia, que potser no...
4: Que si se'n va la llum no es queden els usuaris penjats de cap per avall.
1: No, això no passa. Això és també molt important. Per exemple, en un cas d'una muntanya russa, hi ha llocs que, evidentment, es necessita un sistema de tracció mecànica per pujar,
0: que et puja
1: fins a dalt, en aquest cas el lift, la cadena, d'acord? I en tots els punts en els quals es pot parar el vehicle, el tren, són punts que estan determinats per fer-ho, és a dir, la zona de frenades, una zona intermitja que s'utilitza perquè hi pugui haver més d'un tren al recorregut, la zona del lift, però si se'n va la llum, no hi ha problema, perquè el vagó segueix i tots els sistemes de frenada sempre estan en posició de normal tancats. És a dir, que de fet s'ha d'energitzar-lo, se'ls ha de posar energia, se'ls ha de posar, diguem, necessitem electricitat per desbloquejar els frens. Per tant, podeu estar segurs que
0: O sigui, els frens van al revés. De per si estan activats. Si marxés el llum, allò frenaria igualment.
1: Aquest és el cas d'una atracció concreta, que és aquesta, però hi ha d'atraccions, hi ha milers, i després tenim tobogans aquàtics, atraccions d'aigua. Vull dir que és tan gran aquest avantatge.
0: És un món, és un món.
1: És un món molt, molt interessant.
0: I tant, i tant.
3: Molt ben parit.
0: Molt ben parit.
3: Molt ben parit.
6: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Òscar, abans de que marxis, diem una paraula, tres definicions, si l'encertes, l'has anat perdent el català, no, a Suïssa?
1: Estic preocupat, a veure. No. No, a Suïssa no, tenim un col·lectiu allí dels Catalan Engineers Worldwide, dels enginyers industrials.
0: Catalans?
1: Sí.
0: Fixa't.
1: A Suïssa hi ha un munt de catalans i tenim aquest grupet i és espectacular. Us sorprendreu la quantitat de catalans que hi ha a Suïssa. Ai,
3: que raro. Que raro.
0: I d'algun espanyol, també, a vegades.
1: Sí, hi ha de tot arreu. La veritat és que la gent és molt agradable. I ens han acollit molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Com nosaltres també acollim.
0: La paraula d'avui és xamicar. Xamicar, aixafar completament, destrossar.
3: Duia el telèfon un mòbil a la butxaca de la camisa i traient el cap per la finestra em va caure baix al carrer i se m'han fet xamicar.
0: Bé, xamicar, fer gemecs de manera constant, ja sigui de plaer o per dolor.
2: No hi ha res que m'emprenyi més que anar d'hotel i sentir de l'habitació del costat xamicar tota la nit.
0: Sí, xamicar, acció de netejar la xamaneia just abans de començar l'època més freda de l'any.
4: L'Antonio és tan garrepa que per estalviar-se 90 euros de xamicar a la llar de foc se li va encendre la xamaneia, tu.
0: Òscar, pensa-t'ho bé, perquè si l'encertes t'emportes una llangonissa ral de vinyó gentilesa de...
3: Brera!
0: A, B o C.
1: Amb la resposta demostraré que no sóc de lletres, eh? Perquè a mi m'ha semblat que és l'última, la C.
0: Doncs t'ha semblat malament, perquè és la primera. Oh. Xamicar, aixafar, completament destrossar. Em sap molt greu perquè, a més, ell ha vingut de Suïssa i ens ha dut xocolata i ens ha dut un formatge.
4: A veure, podríem
0: estar aquí. Li regalem. Ara vindran tots els convidats amb coses.
1: Sí. Jo em comprometo a millorar tota la part de català, perquè a vegades l'oblidem una mica i aquest és mea culpa. Per
0: doncs mi. Si has parlat
4: era
0: perfecte.
4: Era difícil.
1: Perfecte. Sí.
0: Mercè, aviam, avui dedicàvem el capítol al megàfon.
4: Que és un dels elements més icònics en la indústria del cinema de Hollywood, no? Per exemple, ara ja s'utilitzen altres sistemes de comunicació, però recordeu, no?, la mítica imatge del director amb un megàfon donant indicacions amb un rodatge molt gran.
0: Sí, senyora.
2: Home, i a mi, que hi ha un director d'on guiordes amb un megàfon, i a mi ja em dóna pel sac que em donguin ordres i m'agafo, saps?
4: No m'imagino donant ordres. Segur que em tires alguna cosa pel cap.
2: Aixeca a la dreta. Calla, borro!
4: Doncs quan la càmera... Allò, fem el megàfon, em poseu el megàfon?
0: Posem-me
4: el megàfon. Ara. Quan la càmera s'acosti un metre, figurant número 4, el fel, el 4, passes per darrere, engegueu els ventiladors perquè amb ella li volin els cabells, i una mica les faldilles, que així vendrem tíquets, perquè és una pel·lícula d'una altra època, això. Ah. I us feu un petó, sobretot que quedi natural,
0: Difícil, entrar en situació. Imagina't. Si donen l'ordre amb el megàfon.
4: Imagina't.
0: Difícil. Escolta, Òscar, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. I anirem... anirem seguint no sé on.
3: No.
0: Però almenys quan pugem a una atracció...
3: Jo pensaré en ell.
0: Jo pensaré en ell, sí. Tota l'estona.
3: M'has donat molta seguretat.
4: Sí.
1: Això està bé. Està bé que coneixeu. I gràcies a vosaltres, sobretot, per l'oportunitat de poder visibilitzar aquest sector, que és molt desconegut, però sobretot és molt professional.
3: Molt bé.
1: I és una manera de mostrar-ho i de...
3: Ara ja està a l'entrevista,
1: Sí, ja ho sé. Gràcies.
0: Òscar Algarrista, molt aplaudiment.
7: Bravo.
6: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
0: El megàfon, Arnau, Laia, què? S'ha fet servir en el món de la música, el megàfon, no?
8: On es fa servir molt sovint és als camps de futbol.
0: Sí, senyor.
8: Sí. Allà sempre hi ha algú que diu barbaritats amb el megàfon.
0: Sí.
8: Però també hi sona música als camps de futbol.
0: També.
8: Sonen els himnes, justament, correcte, dels equips de futbol. Així que a la secció d'avui us parlem d'himnes de clubs de futbol.
0: Molt bé.
7: Bravo.
8: I ara, bé, seria fàcil parlar d'himnes de grans equips catalans com el Barça, l'Espanyol o l'Arbúcies.
0: Sí.
3: Aquí hi ha el president.
7: Sí, gràcies, Arnau.
8: Però no parlarem d'aquests grans clubs del país, sinó que sempre ens agrada anar una mica més enllà i buscar coses no tan mediàtiques ni tan previsibles.
7: Som una mica antisistemes, l'Arnau i jo. Així que avui us hem seleccionat diversos himnes de clubs de futbol que tenen la peculiaritat de ser d'un poble o nucli amb menys de 2.000 habitants.
4: Bravo. No tenen himne,
7: Festa grossa avui, eh? Sí.
8: No, himnes majúsculs, Mercè.
7: Comencem amb l'himne de l'agrupació esportiva Monells. De Monells, al Baix Empordà.
3: Home, ho conec. Sí.
8: Un himne ben singular perquè té una sonoritat folk. Qui va escriure aquest himne és el grup de música folk festiu La Puça i du per títol Un equip valent. Sona així.

0: mengem.
1: Això són els de Monells, eh?
2: Monells, eh?
1: És aquella... És la plaça.
2: Al costat de la carretera el veus, el camp.
3: Sí. La, sempre hi ha el lololó, eh?
0: Sí. Funciona molt, funciona molt.
1: Monells és el poble on es va rodar la pel·lícula de 8 cognoms bascos.
2: Sí.
3: Ah, sí?
1: Aquella plaça sí.
3: Que bonic.
1: Interior.
3: És molt bonic.
2: La plaça Punxada.
1: És un lloc ben bonic i aquella plaça es veu que tot és segona residència, ja. La gent del poble han d'anar a viure cap a fora.
4: Bueno. Però si fa teatre un cop l'any aquella plaça.
1: Sí, hi ha
4: estat. Bolos ben parits que hi
5: posen. Podem seguir amb la secció de música?
1: Sí, sisplau.
3: Ara viatgem fins a la Garrotxa per conèixer l'himne del club de futbol de les Planes, de les Planes d'Hostoles. Passem del folk al punk rock i ja veureu que queda com molt allunyat dels típics himnes que potser tenim al cap, que són així com més corals i simfònics.
5: Qui va escriure i qui interpreta l'himne de les Planes és el grup Mel, una banda que es defineix a si mateixos com a un grup de punk rock de la Garrotxa amb poques expectatives, però amb moltes ganes.
3: Tu, la sinceritat sempre porta bastant.
1: I tant que sí.
3: Escoltem-lo.

0: puges, entres al camp amb un altre aire,
1: eh? Sí, i tant. Blanc i vermell, eh?
0: En efecte, continuem amb el contrast estilístic. Si hem tingut una mica de folk i una mica de punk rock, ara us presentem un himne que té algun ressò de reggaetó.
2: Ai.
0: I de certa música pop llatinoamericana.
3: Ai. Per conèixer-lo haurem d'anar fins a l'Albi, a les Garrigues. El 2023, per celebrar els 100 anys d'història del club de futbol de l'Albi, van compondre aquest himne.
0: Amb la lletra i la veu del cantautor Jordi Ninus i la composició i producció d'Edim Williox, la peça també té uns cors enregistrats pels mateixos jugadors del club.
3: Top.
0: Són així. No dubtaré.

0: Que puja això. Puja, puja. Només se m'ha tot. I ara no anirem gaire lluny, passem de les Garrigues al Segrià, per arribar a Puigverd i conèixer l'himne del club de futbol puigvertenc. L'autor de l'himne és en Josep Rosinac i qui el canta és en Sergi Poc.
1: I és un...
2: Què et passa a la boca avui?
0: Estàs bé, Laia? Sergi Poc.
1: Estàs bé, Laia Cluc?
3: Club Futbol Puigvertenc. Sí. L'autor és Rosinac i el canta Poc. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Sergi Poc.
1: I a més és d'un estil que encara no hem tocat. En algun moment ens podria recordar lleugerament a l'escà per l'accentuació que hi ha als contratemps. Mireu com sona.

0: I ara anem cap al sud, a les Terres de l'Ebre, per conèixer l'himne de la Unió Esportiva Tivenys, que, per cert, el 2023 també va celebrar el seu centenari.
1: Molt.
0: I aquest país és... Fa 100 anys no sé què va passar aquí.
2: Però jugàvem a futbol.
0: Però hi ha un gran país.
3: Va morir en Gaudí, de tot.
0: Els autors d'aquest himne són un grup local anomenat Tibetium.
4: La peça incorpora percussions contundents i fins i tot guitarres elèctriques distorsionades amb afinacions més greus del que és habitual, no, Arnau?
0: Sí, sí, una mica de metall, amics.
3: Aviam.
4: Hem escoltat folk, punk, reggaetó i ara toca una mica de metall.

I per acabar, tornarem fins a la Garrotxa per descobrir un dels himnes més peculiars i atractius del futbol català. L'himne del Joanetes Futbol Club. Creieu-me que tot el que us pugui explicar serà superflu davant la possibilitat meravellosa i llaminera d'escoltar-lo. Tant la música com la lletra no tenen pèrdua. Música, mestre.

0: Els cantants són una cosa increïble.
1: Perquè sigui model per tothom, Joaneta.
2: Bravo, Joaneta.
3: Bravo,
2: bravo, Joanetes. Ens fem socis la setmana que ve, tots, dels Joanetes. Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.

0: Què és aquesta bestiesa? Que has una mica més i desmaiem en pèl.
1: Com els portàvem Carme i me dels Joanetes i m'ha entrat això de cop.
2: Això és Pupmara, una peça de l'agrupació serbo-croata Emir Kusturica i The No Smoking Orchestra.
0: Ah, ja els conec.
2: Del 1998.
0: Sí.
2: El cantant de la banda, Nelle Karailik.
0: Sí.
2: Nelle Karailik. Surt sovint a l'escenari amb un megàfon.
0: Ah.
2: En una ocasió, en un concert a França, se li va acudir obrir un moment d'anècdotes i històries i va convidar a pujar a l'escenari a un assistent del concert. Mala decisió, perquè aquell personatge va pujar a explicar la seva història, que, bé, en definitiva, era el xic, el típic xapes que no voldries mai que et mengés l'orella, i va estar més de 10 minuts explicant la seva particular anècdota enmig d'un concert i davant de 1.500 persones.
0: És que hi ha gent que li dones un megàfon. Ai, i...
2: S'ha de vigilar que se li dona un
0: megàfon. Val més treure-li les piles, eh? Déu-n'hi-do, eh? Per cert, els que surts a Espanya el megàfon, quan no sona el megàfon, perquè quan la gent, fixeu-vos que fa una cosa, que aproven el megàfon i no va, i el giren i miren la part cònica.
3: A mi em passa, això.
0: La miren per dins. Què mireu allà, què mireu?
3: Sí. A veure si surt o no surt la veu.
0: El son no es veu.
3: Si va amb efecte retardat.
1: Si hi ha una etapa per obrir-ho, no? Sortir-ho.
0: En fi, escoltem la cançó Bup Mare i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.

0: Avui us porto en Lucky, o Lucky, no sé, en Lucky...
1: S'escriu Lucky, es pronuncia Lucky.
2: Es diu Lucky.
0: És de Vic. Ah, no sé com es pronuncia.
1: Si és de Vic, Lucky.
0: Lucky, doncs el Lucky. És un dàlmata de 12 anys i és d'en Josep Antoni, veiem-lo.
1: Aviam, en Josep Antoni.
2: Oh! Vigatà,
0: vigatà. És preciós.
1: Aquest terra l'havien tingut a casa els meus avis, aquest terra.
0: Sí, és molt comú, aquest terra.
3: És molt sofert.
1: Sí, no es veu brut.
4: Hem de parlar del gos, no?
0: Sí, parlem del gos. Aquí se'l veu amb cara de bona persona, tranquil·let. Un gos bona persona, que ens agrada molt.
3: Sona que és un gos bona persona.
0: És un gos bona persona, que fa cara de bona persona, vaja, però no ho és, perquè és racista com una mala cosa.
1: Ai, Déu.
0: Es veu que aborda qualsevol persona que no sigui blanca. Per tant, traieu les vostres pròpies conclusions.
1: Ell és blanc i negre. Sí. Que ho té una mica de tot.
0: És ben bé que se li hauria de plantar un mirall a la cara.
1: Ara.
0: En fi, us he de dir que el Lucky, té molta experiència en avions i això ens interessa.
1: Molt bé.
5: Ens emportem el dàlmata racista a un lloc que coneix bé, al cel. El pujarem a un avió i al costat d'algú que no sabem si li acabarà de caure gaire bé.
1: Avui passegem el gos per Mogadiscio, Somàlia. 2 de febrer de 2016.
2: Oh, yeah.
1: Passa, passa.
0: Oh, m'agrada la música.
1: Aquesta és més ballana que el Rei León, aquest tipus de cançó. Però vaja, és igual.
4: No sé de què.
1: Mogadiscio, no us sona Mogadiscio? Ja hi vam fer-hi a principi de temporada.
4: Me'n recordo. I tal com va anar el capítol, no sé per què hi tornem.
1: Bueno, perquè una mala experiència no ens ha de fer... No?
4: No ens arronsa qualsevol.
0: No.
1: Tu a Barcelona ve que ja has anat tornant, també.
3: Jo sé que fa temps que no hi vaig.
0: No, tu no hi vagis.
4: El teu és greu.
0: Millor que no hi vagis.
3: No hi vaig, és que no hi arribo.
1: Aquella vegada va anar malament, però això no és motiu per no tornar-hi. És ben maco, Mogadiscio. Seria un error jutjar-ho per una mala experiència.
0: I tant.
4: Ho coneixes bé, tu.
1: Mogadiscio hi ha estat ara, no sé si un cop o cap. Bé, tornem-hi. Aixequem de nou la vista al cel, perquè avui l'eix central torna a ser un aparell volador. Aquella vegada eren helicòpters.
4: Sí.
1: Avui parlarem d'un avió de passatgers. Som a l'aeroport de Mogadiscio i portem en Lucky lligat curt. Ja sabeu que és un gos racista, així que imagineu-vos com s'ha posat només d'arribar a Somàlia.
0: No. Ai. És que clar.
1: Hi ha una gentada a l'aeroport i entre ells hi hem de trobar un home de 55 anys anomenat Abdullahi. L'únic que sabem d'ell és que camina amb bastó, perquè és coix com una perdiu. Serà difícil trobar-lo entre la multitud. Però al final ens el trobem. En Lucky li fa mala cara i ell sembla nerviós, però... No està nerviós pel gos.
4: No?
1: L'Abdullahi està nerviós per una altra cosa. Està nerviós per culpa del vent.
4: Ah, fixa't.
3: Sí. Com el cony de vent, eh? Justament avui s'havia de posar a bufar, hòstia.
1: Sí, noi, el vent bufa amb força i això està provocant retards i cancel·lacions.
3: No, això sí que no, eh? Ja em foteu, eh? Avui cancel·lacions no, eh? Vull dir, he pagat el bitllet i jo vull volar, eh?
1: Tens ganes de volar, eh?
3: Hòstia, jo vull volar. Volem volar!
1: Doncs ja em sap greu, però des de Megafonia confirmen la cancel·lació del vol.
5: Passatgers del vol TK-687 de Turkish Airlines amb destinació Djibouti, els informem que a causa del fort vent el vol ha estat cancel·lat.
3: Què? Què? Què? La mare que us va parir! Home, no m'ho podeu fer, això, hòstia, no m'ho podeu fer.
5: Oi tant que podem fer-ho. Podem fer el que ens doni la gana. De fet, a vegades fins i tot venem més bitllets del compte, així que imaginis.
3: Va parir, eh?
1: Sí que és veritat, això.
3: Sí que ho fan, això.
1: L'overbooking, aquest.
0: L'overbooking.
3: S'ha de quedar...
1: Això, els del teatre hauríem de fer-ho, també.
4: Sí.
0: El teatre que tenim a omplir un teatre. Ara esperem el xulo i esperem un overbooking, feio.
1: Si hi ha 300 butaques, tu en fos 400. A la venda. Sí. Ja està, i llavors que s'apanyin, tu.
3: Això, veus? És una...
1: Ja ho farem, ja ho farem.
3: Per investigar-ho.
1: Afortunadament, per l'Abdullahi, ell i la resta de passatgers són recol·locats en altres avions. Els fan lloc a un aparell de la companyia Dalo Airlines.
3: Dalo Airlines?
0: Sí. Ai, difícil de dir.
3: Avui no és el meu dia de sort, eh?
1: No, no hi has volat mai.
3: Eh?
1: No prejutgis,
3: però
1: no sabem.
3: Però n'he sentit a dir moltes coses, eh?
1: Sí?
3: Ah. El bitllet és brato. Després ho comencen a dir, la maleta, ja, passa de mida, sí. 50 euros.
1: Vols dir que no és Ryanair, això?
3: Ah, hòstia, sí.
1: El dia ha començat malament per l'Abdullahi. Li han canviat la companyia i, per si no n'hi hagués prou, fa estona que un vigilant li busca les pessigolles. Abdullahi, tot bé o no?
4: Què?
1: Abdulai.
4: Què, com diu el narrador? Que, no, no, si no, no, no portem cap bomba ni res. No...
3: Eh? Què dius? Oh,
1: què dius?
3: Què dius?
1: Què diu,
3: què? Què dius d'una bomba? Està boig aquest tio. Què diu? No passa res, home. No, no m'està passa... revisant l'ordinador sí. Per si m'ha d'instal·lar una cosa que hi hagués alguna cosa estranya.
1: Ah,
3: m'està revisant.
1: Ah, només t'està revisant l'ordinador. Sí, sí. Ah, llavors això rai, cap
4: no,
1: problema.
4: No, això rai. Només faig això per la... revisar l'ordinador i per posar-hi una bomba.
1: Què diu de la bomba?
3: Què? No, no, no. Del buscamines.
4: Del buscamines.
3: Del buscamines.
4: Sí.
3: A mi m'agrada jugar al buscamines.
4: No una bomba d'explotar, un avió.
3: Apa, boig, que hem de fer...
1: Li has instal·lat el buscamines.
4: El buscamines i una cosa per fer explotar l'avió.
1: No!
4: No! No! No!
1: No hi tornis. Jo ja faig veure que no ho entenc.
3: No
1: m'ho posis tan difícil. O sigui, la bomba no n'hi has posat.
4: No n'hi ha cap de bomba.
3: A buscar mines.
4: Busca bomba.
3: Busca mines.
4: Mines.
1: Mines, mines.
4: Mines.
1: La situació ha sigut una mica estranya, de manera que optem per quedar-nos a terra, eh? Ja que voli el gossi de casa. Els passatgers del vol 159 de Dalo Airlines pugen a l'avió. Nosaltres hi enviem el nostre Lucky de Vic. Estan tots una mica nerviosos. Pel tema del vent.
4: Com sí, que... bueno, la gent es posa molt, molt nerviosa. Quan entra als avions,
1: sí.
4: La gent la veus allà que està...
1: Jo em poso nerviós.
4: Sí, sobretot si portes una bomba a sobre.
1: Sí, clar, clar. Però tu no portes cap bomba, no?
4: Una bomba?
1: No.
4: Qui va dir de bombes?
1: De fet, tu no ets ni a l'avió.
3: Ara anava a dir que ja has de venir a fotre tu l'avió.
1: No. Tu ets el vigilant de baix.
4: Exacte, sóc el vigilant de baix.
1: Que li has posat un buscamines.
4: Ni puta idea de qui sóc.
1: Bé, ja tenim els passatgers a bord de l'aeronau i les hostesses estan a punt de fer aquell discurs, allò gran maco de les instruccions de seguretat.
3: Ah, sí.
1: Allò és preciós, allò. Oh, allò és molt maco. Allò.
6: Senyors passatgers, col·loquin l'equipatge als compartiments superiors deixant lliure els passadissos.
1: Molt bé, Mercè.
3: Que m'estic posant tonto.
1: I molt bé els tècnics que han ficat el filtro exacte de que se senti com el cul.
7: Sí. Que és allò, fes allò.
6: El que es tracta és que parlem molt i no ens entén ningú.
1: Ah, exacte.
6: És això,
7: allò
6: una
7: de
6: mica.
7: Les portes, Mercè. Allò,
6: sí, allò de les portes. Té 8 sortides d'emergència clarament senyalitzades amb la paraula èxit. Les poden trobar aquí, aquí, aquí, aquí i per tot arreu. I també tinc aquella cosa de bufar, que això m'agrada molt, que això, aquell, per
3: ara
6: inflar.
3: Ara fa molt mal efecte, això, per... que fas amb gestió.
6: No, però és que fan això, inflen com dos canotets, així fan...
1: Sí. Sí. Tot apunta que el d'avui serà un vol sense complicacions, més enllà del vent que bufa a l'exterior. Però poc abans d'enlairar-se, la tripulació es troba que un dels passatgers sembla descontent amb el seient que li han donat. Sabeu quin és el passatger que està donant la nota?
4: Sí, sí.
1: Doncs l'Abdulai.
3: Senyoreta, li dic que no, jo he pagat per tenir un seient a la finestra.
7: No,
3: i picaré si em dóna la gana.
7: Relaxi, sisplau, perquè ja li he dit que totes aquestes localitats ja estan
3: plenes. A mi se m'empixa el que m'hagi dit. No, aquest avió no s'aixecarà fins que no em dongueu la meva cadira a la finestra, senyoreta.
7: Això s'està molt
1: que havia pagat. Havia pagat finestreta.
3: Havia pagat finestreta. I si he pagat finestreta, jo me'n vaig a seure a la finestreta. I no sé aquest puto avió no s'aixecarà fins que jo m'assenti a la finestreta.
1: I què l'han posat, al passadís?
3: M'han posat al passadís.
1: Home, això no hi ha dret.
3: No hi ha dret. Volem anar a finestreta.
1: Un moment.
4: Molt passat, aquest.
1: La insistència de l'Abdulai li serveix per sortir-se amb la seva. Un passatger que seu al cantó de la finestra decideix cedir-li amablement el seu seient.
8: Vostè, imbècil!
3: Hòstia, amablement!
8: Segui el meu lloc i deixi de donar pel cul a la gent, sisplau.
0: Home, ja.
1: Ara...
0: basta.
1: L'Abdulai està content amb el seient que li han donat, finalment. Ja ho tenim tot a punt perquè l'avió es pugui enlairar. S'enlaira mentre en Lucky, el gos de Vic, racista, el va abordant. En aquests moments, sempre hi ha tensió, el moment de l'enlairament.
4: Sempre.
0: Sí.
1: Tothom passa el moment com pot, els uns més tranquils, els altres més nerviosos, i l'Abdulai es distreu amb l'ordinador,
4: Sí, és l'ordinador aquell que he manipulat jo abans,
1: Sí.
0: Se'l busca mines.
1: Sí. Per la cara que fa l'Abdulai, crec que s'ho està passant bé, se'l veu content.
0: Un problema de pulmons.
3: Prefereu-vos per cremar l'infern, colla d'infidels.
9: Disculpi, senyora hostessa, l'home a qui li he canviat el seient fa coses sospitoses.
1: I tant. I tant que fa coses sospitoses. Amics meus, l'Abdulai està a punt de cometre un atemptat contra l'avió. És un terrorista.
3: Hòstia!
1: Ostres!
0: Ostres!
3: Ostres!
1: Terrorista,
4: Terrorista. No m'ho hagués imaginat mai,
1: Noi. El pitjor de tot és que en aquests moments encara no ho sap ningú a l'avió. Us podria dir que en Lucky li borda perquè intueix alguna cosa, però ja sabeu que borda qualsevol que no tingui la pell blanca com la llet. Realment, el gos no té cap mèrit. Mentre l'aparell s'enlaira, tenim temps per explicar què és el que passa. Us en recordeu que l'Abdulai parlava amb un vigilant de seguretat?
4: Clar que me'n recordo, que era jo.
1: Sí. Sí, us en recordeu que estaven remenant l'ordinador de l'Abdulai?
4: Collons, si me'n recordo, fa 5 minuts ho he dit.
1: Sí,
4: sí. Sí.
1: Què li has ficat allà?
4: Una bomba.
1: Doncs sí.
4: No.
7: Dos camines.
1: No, sí, és igual.
3: Ja no pots dir-ho.
1: Ja ho explico jo.
4: Vale, vale.
1: Resulta que l'Abdulai i aquell home estaven instal·lant una bomba a l'ordinador del nostre amic. Tots dos són terroristes.
10: No. Hòstia, això és una sorpresa, eh? Sort que ho has explicat perquè no ho he vist venir jo, eh?
1: Per això l'Abdulai insistia a seure al cantó de la finestra. L'explosiu va ficat dins l'ordinador, és petitó i té poca intensitat. S'ha d'assegurar de seure on l'estructura rebi el màxim de dany.
4: Val. Mm-hmm.
1: 10 minuts ja fa que l'aparell s'ha enlairat. Encara falta perquè l'avió arribi a la màxima altitud, però les ganes de tentar de l'Abdulai són massa fortes.
11: Oh, quins nervis, va, puja avió, puja amunt, hòstia.
7: Prenta alguna
11: cosa. Va, calla, que vull atentar.
1: No pot esperar, així que decideix detonar l'explosiu immediatament.
11: No puc estimar, hòstia, a tomar pel cul, que exploti tot.
7: Ja està.
4: Què és aquesta merda, Fel?
1: Això que heu sentit és una bomba.
4: Això és una bomba?
1: Tan petita que en comptes de rebentar l'avió només obre un trist forat de dos pams a l'estructura. I atenció al detall, el forat fa la mida justa perquè hi passi una persona. Em seguiu una mica?
4: Sí.
1: Si algun passatger no portés el cinturó posat, la pressió el podria succionar i llançar-lo al buit. I sabeu quin és l'únic passatger que va deslligat?
7: L'Abdulai?
1: L'Abdulai, el terrorista, és l'única víctima mortal de l'atemptat terrorista.
10: Molt bé.
4: Que burro.
1: La combinació de l'explosiu poc potent, anar deslligat i detonar la bomba a poca alçada, el fa sortir disparat de l'avió a 3.500 metres i es mata.
4: Mira...
1: Molt bé, nano. Bravo, Abdulai.
4: Així no et porta un moviment.
1: Arnau, cabrón!
4: No, com amic, ets una meravella de persona, eh?
3: Sí, gràcies.
4: Com a terrorista, ets lamentable. Sí.
1: La resta de passatgers sobreviuen. El pilot aconsegueix aterrar d'emergència malgrat el forat que hi ha a l'estructura de l'avió i tothom surt il·lès de l'atac. Déu-n'hi-do, eh?
3: Desastre, eh?
4: Déu-n'hi-do.
1: T'has lluït, eh, Fel?
3: Ja es veia, eh? Sí. Diu, que aquest tio m'instal·lés una bomba...
1: Malament.
3: Ja es veia. Malament.
1: Bé, hem de veure si sobreviu el nostre gos de Vic, el dàlmata racista, en Lucky. Mercè, qui ho decidirà, això?
7: Això ho decidirà...
12: En Joan.
7: En Joan, i d'on ets, Joan?
12: De Santa Agnès de Malanyanes.
1: Mac, molt bé. Mac,
7: doncs mira, Joan de Santa Agnès de Malanyanes, si no tens prou pressió, aquí tenim una nota de veu de la filla del responsable del dàlmata.
1: Aviam.
13: Hola, sóc l'Eugènia. La meva gosseta es diu Lucky. I si us plau, us ho suplico, salveu-la.
1: Salveu-la.
13: Perquè a casa tenim un gatet que es diu Fuet i un amic s'hi juguen sempre. I si es mor... Doncs en Fuet es queda que sol i tampoc vull que es mogui perquè viurà 40.000 anys. Adéu.
1: Fent servir els menors d'edat per...
7: Sí. S'ha emocionat,
1: per pena,
7: eh?
1: Per fer pena.
10: Sí. És racista també el gos, eh?
1: Sí? Vull dir. Sí, sí, això ho hem de tenir en compte, també.
12: Saps què passa? Jo també tinc un gos de 3 quilos i mig, que és un d'allò, un pastor alemany.
1: Pastor alemany, eh?
12: Un jersey, volia dir, collons, m'he equivocat.
7: Iguals, eh?
1: Quin pastor alemany més raro, de 3 quilos i mig.
7: Doncs va, anem a salvar-lo.
1: Joan, digues. Hem parlat del Buscamines, que és un joc que es va fer famós als anys 90. Per quin motiu Microsoft el va incloure als ordinadors Windows? A. Per ensenyar als usuaris a utilitzar el ratolí? B, per demostrar la potència gràfica del sistema, o C, per error?
12: No ho sé, perquè no sé el que és el Windows.
7: He triat molt bé.
1: Has triat perfecte, Mercè. Joan,
7: A.
1: A l'A?
12: L'A no.
1: L'A no? L'A segur que no?
12: Segur que no.
1: Hi ha una menor d'edat a darrere, eh?
12: Així és l'A.
1: L'A. Per ensenyar als usuaris a utilitzar el ratolí, en Lucky és viu! Sí!

El dàlmata de Vic ha tingut una sort increïble. Ui, dues vegades, sí, de fet. Sí, sí. Com la resta de passatgers del vol 159 de Dialo Airlines, tots han tingut una sort increïble. És un miracle haver superat un atemptat com aquell. De fet, els que teniu por a l'avió, que sapigueu que amb un forat encara es pot volar. Per sort, tot ha acabat bé i hem pogut tornar en Lucky amb el seu propietari. Ara torna a passar

0: Tu has pujat el Dragon Khan?
1: Clar que sí, com en Jordi Pujol.
0: Sí que és veritat que hi va pujar en Jordi Pujol, sí.
1: Quan el van inaugurar, quan aquest país encara s'inauguraven coses grosses...
0: Va, ara també s'hi deuen inaugurar
1: ja
0: coses.
1: Ja pots contar, què ha inaugurat l'illa, Què ha inaugurat la biblioteca de Centelles?
0: Mama.
1: Ui, van venir els de la BBC a gravar-ho.
0: Sí. Mama, sisplau,
1: Doncs vaig pujar el Dragon Khan, vaig quedar ben marejada, tu. Sí. I volia vomitar... I els lavabos de la Xina tancats. Cago amb la mare que els va parir.
0: Bueno, ma, perquè era temporada baixa i les coses les tenen...
1: Oh, el preu de l'entrada no em va pas semblar que fos de temporada baixa.
0: Mama, se'ns enfadaran els de PortAventura,
1: Vaig haver d'anar a vomitar al Far West, allà. Bueno, vaig fotre una glopada a la Xina i fins al Far West, corrent amb les galtes plenes com un hamster.
0: Oh, quin fàstic, mama, per favor.
1: I quan tu eres petit, una vegada vam anar a Disney.
0: Ah, sí, vam anar a Disney.
1: Em vas voler fer una foto amb en Mickey Mouse. Ah. Jo, al moment de la foto, en Mickey em va tocar el cul.
0: Què dius, en Mickey Mouse?
1: Bueno, era un ninot. Em va tocar el guarro que hi havia dintre.
0: Mama, és molt gros això que estàs dient.
1: I vaig fotre un cop de puny a la boca.
0: A la boca?
1: Bueno, a la boca del ninot, però al de dins em sembla que li vaig trencar el nas.
0: Pobre home, mama.
1: O perquè em tocava el cul, tu. Va caure rodó a terra, Tota la canalla plorant, cridaven, Mickey is dead! Mickey is dead!
0: Bueno, mama, penja, va.
1: Que vindràs a dinar.
0: No ho sé, adéu, penja. Adéu, adéu. És aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra i creixen les veus que demanen avançar les

0: eleccions. Aquest dimarts el Senat, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
1: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
0: La setmana passada, Bolaños proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero. Per la seva banda, la portaveu del govern, Elma Saiz, ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident. Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen el també expresident Felipe González o el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional. Les donarà més tard del previst inicialment perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder analitzar l'extens sumari. Zapatero declararà els dies 17 i 18 de juny. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Aquest dimecres estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Les negociacions entre el govern i els sindicats d'educació continuaran avui, després que en les últimes hores hagin acostat posicions. El departament ha ofert un complement lineal de 40 euros per tots els docents per aquest curs vinent, però els sindicats ho troben insuficient.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban, malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat ara per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions.
2: L'ANA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna. Abans de final d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap a Mart.
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades. El personal de les biblioteques, al costat dels treballadors dels serveis socials o els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, denuncien que les seves condicions laborals han empitjorat i que el govern municipal els tracta amb menys preu. El govern espanyol aprova que els jubilats es puguin reincorporar al mercat laboral com a autònoms i continuar cobrant una pensió.
2: L'executiu vol incentivar que els treballadors endarrereixin la seva retirada o bé que els que estan jubilats es plantegin tornar a l'activitat, tal com va pactar amb la patronal i els sindicats. Per això amplia la jubilació flexible. Fins ara només estava permès compatibilitzar-la amb un treball assalariat a temps parcial i ara hi podran accedir jubilats que vulguin treballar com a autònoms. Ho explica la ministra Elma Saiz.
3: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
2: No s'hi podran acollir els jubilats que hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació. Aquesta limitació busca evitar fraus o falses jubilacions d'autònoms, és a dir, que algú no es jubili un dia i es torni a donar d'alta immediatament al mateix negoci, gairebé sense interrupció.
0: Esports. Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. A la Lliga Femenina de Futbol, derrota mentrestant del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada.
2: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
0: En bàsquet, el Joventut s'ha imposat a l'Unicaja per 95-74 en la represa del partit de la jornada 29, que havia quedat suspès el 2 de maig, poc després del descans, per un problema al videomarcador.
2: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
4: Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
5: Aneu massa de listos.
6: I els valencians?
5: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
4: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
7: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
8: Ha sentit el que acaba de dir?
5: Ja a Mallorca no feu l'amor.
9: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
4: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
11: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
10: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
11: Estimar és molt revolucionari. I ets la força que ens pot salvar.
10: I sabem celebrar els bons moments.
11: Pa-da-pam!
10: Uau! I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
11: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: La tarda dona molt de joc. Catalunya
9: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Està vostè.
1: Doncs bé, aquí posant una mica d'ordre al galliner.
0: Perquè avui estan una mica descontrolades,
1: eh? Ha vingut avui dos alumnes que no es coneixien. I, clar,
0: no es coneixien, però sembla que es coneguin.
1: Sí,
0: i ara
1: correcte.
0: Sembla que estiguem a l'última fila de l'autobús.
1: I els haurem de separar, perquè a vegades els tutors han de tenir aquell ull clínic per dir, no puc ajuntar Paquito i Paquita perquè me la lien.
0: Mira, Paquito i Paquita, Paquito, que el tinc a la meva dreta, encara no l'hem presentat. Porta 25 anys fent ràdio
1: sí.
0: I ja he sentit un sí. A veure, Pérez Esquerdo, molt bon dia, estimat. Com estàs?
2: Ja saps que jo sóc oient d'aquest programa.
0: Tu ets aquells que li parles a la ràdio,
2: sí,
0: no?
2: Sí, m'hauries de sentir a casa que dic, què diu aquesta boja ara? Ai, ara trucaria i li diria quatre coses.
0: Hem de dir que en Xavi Pérez Esquerdo és una de les últimes adquisicions pel que fa a col·laboradors de La Solució. I l'hem hagut d'adquirir sí o sí, perquè
2: per deixar d'escriure el WhatsApp del programa.
0: Perquè ens escrivia cada dia com a oient i vam dir, calla, paguem-li uns duros a aquest senyor que vingui aquí a fer una mica el tonto.
1: Robava minuts a altres oients.
0: Ai, senyor, un aplaudiment. Avui és dimarts, Xavi Pérez Esquerdo. Entre vosaltres, per favor, eh?
2: Gràcies.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa, l'Alba Serrano i la Lívia Discípio. Que, per cert, si voleu conèixer-les, si les voleu conèixer, acabo de fer un vídeo. Perquè he agafat un vídeo i dic que aquesta gent ha de conèixer aquestes mosses que hi ha aquí al darrere.
2: Ara
0: les
2: mateix.
0: Nostres estudiants en pràctiques que ho donen tot i, de veritat, La Solució no seria el que és sense elles. Entreu ara mateix al canal de WhatsApp, si és que ja en sou membres, i si no sou membres del canal de WhatsApp, ens escriviu un WhatsApp al nostre número de sempre, el 677-387-19, i ens dieu, vull formar part de la comunitat exclusiva de La Solució. Us passarem un enllaç a l'exclusiva, allà entreu i podreu veure coses que només s'expliquen per aquell canal. En aquest cas, us he presentat a totes les estudiants en pràctiques en un vídeo en exclusiva que no sortirà a xarxes, no sortirà enlloc més que en aquest canal de La Solució. Ja trigueu, són quasi 600.
1: Sí, li hem dit de tantes maneres, canal, grup...
0: Ja, que tant.
1: No, ahir va haver-hi un oient del programa, disculpeu que no recordo el nom ara mateix, que va dir, vull formar part del club.
0: Sembla bé.
1: Magnífic, sí, perquè no, és una cosa privada.
0: Fem una cosa, diguem-li al Club de La Solució.
1: Sí, al Club de La Solució.
0: Al Club de La Solució.
1: Al Club de la Mitjanit, amb el Xavi Campos.
0: Correcte.
1: Els diumenges.
0: I al Club,
1: de La Solució.
0: No parlem de futbol.
1: No.
0: Va, que avui és tard i vol ploure. Avui us portem una solució relacionada amb el passat i les expressions populars. Avui parlem de l'origen històric dels refranys. Refranys i expressions populars. Per què de vegades ens salvem per la campana o donem carbasses? Per què daurem la píndola? O per què carreguem el mort a algú altre? Quin és el context històric on neixen aquestes expressions populars? Encara són vigents avui en dia? Doncs mireu, té la solució a aquestes preguntes un especialista en la matèria, refranyera nacional de Catalunya, la nostra col·laboradora, Marta Pérez Verge. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com està vostè?
3: Contenta, com sempre que vinc.
0: Et poses florejada. Bueno, avui portes fruites, vas a fruitada.
3: Sí.
0: És una mica
3: sí,
0: Celia Cruz, azúcar. No? Hem de fer una foto? Mira, farem una foto. Avui estic obrint moltes crides, eh? Us ensenyarem la camisa que porta la Marta Pérez Verge. D'on l'has treta, nenes? Preciosa.
3: Aquí, al barri de Gràcia.
0: De veritat?
3: Sí.
0: Comprada al barri de Gràcia.
3: Sí.
0: Farem una foto de la Marta i de la seva camisa. Si voleu veure la camisa i la Marta, doncs ja ho sabeu, al 677-387-19. La Marta és periodista, és estudiosa de dites, refranys, cultura popular i ha recollit la seva feina al seu llibre que es diu Peti qui peti, ja trigueu a comprar-lo. Marta, les expressions amb origen històric han perdut en la majoria dels casos el seu sentit original?
3: Moltes d'elles sí, perquè al final, com que oblidem d'on van venir, van derivant, es van modificant segons l'ús que se'n fa, i a vegades quan anem a buscar l'origen veiem que van néixer amb un significat i que avui dia el fem servir per un altre.
0: Ai, senyor, avui parlem de l'origen històric d'algunes expressions populars i, com sempre, podeu dir la vostra a través de les diferents vies de contacte.
1: Mira, farem una cosa. Avui, com que hi ha el Xavier Pérez Esquerdo i no sé què pot passar en aquest programa, jo li reservo a ell la via tradicional, jo li reservo al Xavier Pérez Esquerdo el telèfon del directe, de moment li reservo, i em quedo per mi els missatges de WhatsApp avui.
0: Epa,
1: què et sembla?
0: Avui dividim.
1: Jo li reservo, no sé què vol fer, però m'ha dit, avui el telèfon em dones un tant per cent, i vinga, et quedes un telèfon. Missatges de WhatsApp al 677-387-19 si ens voleu explicar, tot i que alguns ja ho estan fent, una expressió popular i l'origen que té aquesta expressió. És a dir, que ho sapigueu.
0: Origen, ai, perdoneu, expressió popular, refrany, dita, més origen. Això al WhatsApp. Per tant, el telèfon el guardem per en Xavi Pérez Esquerdo, el 93-201-7474, perquè avui torna el concurs que no enganya. Si voleu participar al concurs que no enganya, que és un concurs on no hi ha premi, simplement és parlar amb nosaltres.
2: Ah, és un premi?
0: Qui preu un premi?
2: Parlar amb nosaltres per antena?
0: 93-201-7474, 93-201-7474. Truqueu, parleu amb nosaltres i en Xavi Pérez Esquerdo us farà preguntetes sobre refranys, no entenc?
2: Sí, un de tres refranys i un és mentida.
0: D'acord, és una mica de Marta Pérez Verge.
2: Pensa que a l'hora d'inventar-me'ls pensava, calla, que sembla real. Vaig a buscar si existeix de veritat.
0: Ets la Marta Pérez Verge del Mercadona.
3: Podria ser, perquè a vegades varien una miqueta.
2: Oi que sí, i heu estat buscant en lloc oficial i tot. Marta, jo voldria preguntar-te una cosa.
0: No li donis bola a tu, en aquest.
2: Jo puc fer-te una pregunta? Vale. Com podria fer que una d'aquestes que m'he inventat pugui arribar a ser real?
0: Fent-la servir.
3: L'has d'utilitzar. Ha de tenir realment una solidesa com perquè la gent li vingui al cap. Tu l'has de començar a fer servir molt a diferents àmbits, que cali. I llavors es anirà fent gran.
2: Això serà uns anys de dir, mira, a partir de 4 anys...
3: No, és, no. Bueno, pensa que estem parlant que és el refrany és allò més viral de la història, perquè parlem de centenars i centenars i centenars d'anys. Per tant,
2: és
3: la
2: el proporció... hashtag de llavors.
3: Exacte.
0: Per tant, si tu vols que un refrany es posi de moda, comença a fer servir, intenta que els altres el facin servir i a veure si ets capaç de crear aquesta tendència si ets un trendsetter. Va, anem al tema. Avui parlem de l'origen històric d'alguns refranys i la Marta vol començar parlant d'una expressió que fem servir quan volem culpar algú.
3: Sí, és allò que diem, li hem carregat el mort. Per explicar d'on ve, hem d'anar molt cap enrere, hem d'anar més o menys cap a l'edat mitjana, i quan es produïa en un terme municipal, a una vila, un delicte greu, quan hi havia normalment un assassinat, una agressió violenta que acabava amb la mort, i no es podia identificar el culpable, què passava? Que hi havia unes lleis que deia que si no se sap qui ha sigut el que l'ha matat, tot el terme, tots els veïns, n'assumien la responsabilitat i havien de pagar la multa.
0: Ostres, clar, això no es fa.
3: No. I clar, què passava? que això és una apareix recollit en diverses lleis de diversos territoris europeus, i llavors quan passava això, que apareixia el cadàver i no se sabia qui era el culpable, els habitants tenien dues opcions. O bé, assumir-ne ells la responsabilitat econòmica i pagar la multa corresponent, o bé, agafar el mort, carregar-lo, el cadàver, i traslladar-lo a la població veïna.
0: No.
3: A un altre terme. I culpar, i així és aquella població, la del costat, on havíem carregat el mort, qui se n'ha de fer responsable.
0: M'encanta aquesta explicació. O sigui, bàsicament és col·locar-li el mort al poble veí, carregar-li el mort. És boníssim, això. M'encanta aquesta explicació. Per favor, el que ens apropa la Marta Pérez Verge amb els seus refranys i l'origen històric d'aquest refrany.
3: I a més, amb els refranys ens adonem que la mort no feia tanta por d'anomenar-la i de parlar-ne, perquè tenim moltíssims refranys, moltes expressions que ens porten cap a aquest terreny, perquè podem dir, per exemple, quan fou mort el combregaven, és allò quan es critica la poca diligència o que es posa remei a un problema en molt poc temps, diem això, o li diu al mort el degollat qui t'ha fet eixe forat, que això ho diuen molt pel sud i per les terres de valencianes, que és allò per assenyalar que algú critica els defectes dels altres sense veure els seus, i hi ha moltes expressions i molts refranys que ens hi porten i que ho diem en un àmbit molt col·loquial i no hi ha aquell pes a sobre, no?, d'ara parlar de la mort que ens costa una mica.
0: Aclareixo, el telèfon, el 93-201-7474, per participar al concurs del Xavi Pérez Esquerdo. Us fem una pregunta i ens doneu una resposta per passar-nos-ho bé. 93-201-7474. Si voleu dir refranys i origen històric, això ho heu de fer a través de WhatsApp, al 677-38-77-19. A veure, Marta, quines teories hi ha al voltant de l'origen de l'expressió popular salvar-se per la campana?
3: Doncs mira, no ens allunyem gaire de la temàtica, perquè seguirem parlant justament de la mort. Hi han diverses teories que ens diuen d'on ve, però començaré per la que més em va sorprendre a mi quan me la van explicar. Aquesta teoria té a veure amb la tafofòbia, que és aquesta por a ser enterrat viu.
0: Això té un nom i es diu tafofòbia.
3: Sí, si anem al terme cat, trobarem el seu significat.
0: Perdona, però jo li dic sentit comú, Vull dir, a veure, qui no té por que l'enterrin viu?
3: Clar.
0: Tafofòbia, no.
3: Per fortuna, per sort, avui és molt difícil que passi, perquè doncs, la medicina ha evolucionat, hi ha també els seus timings a l'hora abans d'enterrar, però sí que antigament era un risc molt comú. I llavors, què passava? Que moltes vegades aquella persona se l'enterrava pensant que era morta, més endavant s'obria el taüt perquè s'hi anaven a posar altres familiars i es veia que a la tapa hi havien esgarrapades
4: o cops
3: d'algú que havia estat enterrat viu i que s'havia despertat. Exacte.
2: Que estava ofegant, que volia sortir, clar, que...
3: clar, i no sap què ha passat, no sap què ha passat.
4: Un catalèptic, un narcolèptic.
3: Exacte.
4: Oi, mare, de quin mal rotllo.
3: Clar, què va passar? Que aquesta por es va anar fent extensiva perquè era més comú del que semblava i es van començar a inventar mecanismes de seguretat que servien, que s'havien d'incorporar als taüts i permetien, doncs, a l'ocupant avisar si havia estat enterrat viu. Aquesta teoria té a veure amb una corda.
2: Ai, la campana!
3: I aquesta corda es lligava en un extrem del dit o del canell de la persona que havia estat enterrada a una campana, esperem que sí, a una campana que hi havia a l'exterior. Si aquella persona que havia estat enterrada es movia i hi havia qualsevol moviment, la campaneta sonava.
4: Clar.
3: I llavors la persona encarregada del cementiri sentia la campaneta i anava, feia treure el taüt, i aquella persona se salvava a l'últim moment, se salvava per la campana.
2: Ara que passi l'enterrada de morts per allà.
4: Home, clar.
2: Però normalment,
3: si no, però normalment als cementiris hi ha aquella persona que fa...
4: Espero que fessin torn 24/7.
3: Exacte.
4: Si no, tu allà amb la campana, com quan et quedes tancat a l'ascensor, que comences a picar. Oiga!
2: Hola!
4: Oiga!
2: Sisplau!
4: Que no, mai ningú.
1: Quina angoixa.
4: Ai, senyor, jo em pregunto, a Catalunya, això de la campaneta lligada als dits es feia? Hi ha constància d'això? Doncs mirem, mireu, parlem amb una autoritat en la matèria. Adrià Terol, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: L'Adrià Terol és historiador, és gestor cultural a cementiris de Barcelona. Adrià, no sé si has sentit ara la història que ens explicava la Marta, que ha pogut documentar diferents orígens, no?, d'aquest salvat per la campana. A tu et consta si a Catalunya antigament es posava una campaneta dins dels taüts per evitar enterrar gent viva, com diu la llegenda?
5: Doncs la veritat és que no. No ens ha arribat cap testimoni de cap taüt de seguretat, no?, que se'n deien, no?, amb aquests sistemes de fils amb campaneta.
4: Ho
5: he preguntat fins i tot als més veterans, però no, m'han dit que no tenim cap constància d'això, no.
4: Per tant, a Catalunya no es feia, o perquè teníem millors metges, que això també pot ser,
1: sí,
4: o perquè jo, parant-m'hi a pensar, potser és que a Catalunya tampoc no hem tingut gaire tradició d'enterrar a terra i ho hem fet més en vertical, o això m'ho estic inventant, Adrià?
5: Bé, l'enterrament en vertical apareix el 1819 amb la fundació del cementiri del Poble Nou, el primer cementiri de Catalunya i tot l'Estat. Anteriorment sí que s'enterrava a terra, s'enterrava més aviat en fossars parroquials, no?, que és on s'enterrava pràcticament el gruix de la població. Jo no m'imagino molt, doncs, enterrar en taüts de seguretat, però vaja, si la llegenda ho menciona, doncs serà perquè alguna de raó tindrien.
4: Home, si algun té constància, m'estranyaria, perquè l'Adrià és una eminència en el tema de cementiris. Si algun té constància, que ens ho faci saber també, el 93-201-7474. Adrià, no em pengis, perquè Marta, et volia preguntar per una altra expressió relacionada amb els enterraments, que és arribar a les tres pedretes, què és això?
3: Sí, arribar a les tres pedretes és una expressió que la fem servir justament quan algú està a punt de morir, i és perquè antigament hi havia el costum de formar sepultura amb diverses pedres a terra, formant una caixa que envoltava el terra, feien la forma,
4: tota la forma
3: amb aquestes pedretes.
4: Però del cos, Marta?
3: No, de la sepultura, de l'espai del taüt que havia d'ocupar. I llavors és per això que fins i tot la quantitat de les tres pedretes, hi ha llocs que en diuen les cinc pedretes, arribar a les cinc pedretes, però vaja, és perquè...
2: O sigui, seria el que ara és el li queden tres telenotícies.
3: Exacte.
4: Sí, telediari. M'agrada molt que ho has adaptat, Sempre dèiem tres telediaris, sí, que és el de Televisió Espanyola. Aquí el TN.
2: El 3CAT.
4: Li queden tres cruanyes.
2: Sí.
4: M'encanta. Aquesta l'havia sentida, Adrià?
5: Doncs la veritat és que no, és la primera vegada que ho sentia i resulta interessant, però no l'havia sentit mai.
4: En tinc una altra per la Marta i després et preguntaré una cosa, Adrià. Fer criar malves,
5: sí.
4: No sé si...
5: Sí.
4: D'on ve aquest origen?
3: Clar, aquest, si busquem l'origen, veurem que la malva, aquesta planta, creix en terres, en sòls molt nitrogenats i fèrtils. Llavors,
4: ostres,
3: antigament era habitual trobar-ne al cementiri justament per aquesta elevada presència del sòl de fosfat de calci, que és un element que constitueix la major part de l'esquelet dels vertebrats.
4: Això podem xequejar també, eh? Adrià, et consta que hi hagi malva en els cementiris de Barcelona? No. Aquesta planta?
5: Actualment no, però sí que havia sentit aquesta teoria. M'imagino jo, doncs, en cementiris, quan s'enterrava a terra, cementiris més aviat de poble, no? Sí, sí. Això sí que m'havia arribat, sí.
4: Per tant, tindria tot el sentit, clar, criar malves. Tu, sí, al final acabes fent de matèria per criar la malva, eh? Jo ara no tinc present gaire la malva, com és l'herba de la malva o la flor de la malva. Algú la té present?
1: No, ara mateix la malva no sé què present. A veure...
4: Mira, ara
3: és
4: que
3: té aquesta flor
4: com lilosa, eh?
3: Sí, sí, que la veurem amb molts marges i que és
4: a margeres, eh? A margeres d'autopista sense voler dir res de cap mena de dada. Adrià, escolta, hem començat parlant de campanes. Les campanes i els cementiris han estat antigament companys de viatge. Cada cementiri té campanes? I si és que sí, quantes?
5: Doncs sí, els cementiris més antics, com és el cementiri del Poble Nou, sí que encara té una campana i encara la utilitzem per donar avís al tancament del cementiri.
4: Mm-hmm.
5: O quan arriba l'hora de tancament, en aquest cas és a les 6 de la tarda, fem sonar la campana perquè qualsevol visitant la pugui sentir i sortir.
4: Per tant, avui en dia sonen les campanes només per avisar del tancament, però històricament per què es fan servir les campanes del cementiri?
5: Exactament, només per avís de tancament. No a tots els cementiris els conservem, en alguns ja no donen ús, però sí que les mantenim com a element singular del cementiri.
4: Però abans per què es feien servir, Adrià, més enllà d'avisar del tancament?
5: No, simplement per això, per
4: avisar això.
5: Tancament de cementiri, exactament. Les campanes s'utilitzen en altres situacions, en esglésies, per tocar morts, però en el cementiri pròpiament doncs era un avís de tancament.
4: Mm-hmm. Adrià, ja que et tinc aquí, m'has parlat del cementiri del Poble Nou, aquest m'has donat una dada, el 1819, que es construeix, entenc que és dels primers cementiris a Catalunya. Quina és la tomba més antiga que hi ha als cementiris de Barcelona?
5: A veure, seria difícil de documentar, però segurament algun panteó que tenim al departament segon són panteons de la burgesia catalana que es van voler enterrar amb distincions i feien ús de l'art i de la cultura com a distinció social, i alguns d'aquests s'han pogut conservar i els estem mantenint perquè són llegats doncs, històrics i molt, molt antics. Alguns d'aquests podrien ser els més antics. Mm. I després tenim alguna tomba a terra d'alguna família, per exemple, la família Bonaplata, que van ser els iniciadors de la revolució industrial, doncs ja els seus oncles van ser els que van començar doncs, a primer fer les Amèriques, no?, aquells indians, i després doncs, els que van començar a viatjar a la Gran Bretanya, a importar les maquinàries. Conservem alguna d'aquestes làpides antigues.
4: De la família Bonaplata. Hem de fer una cosa, Adrià, has de venir un dia i hem de parlar de cementiris. Home, em faràs aquest favor, no?
5: I tant, sí, m'encantaria, sí.
4: Adrià Terol, historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Gràcies i ens veiem aviat. Una abraçada, bonic.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Fins ara, adéu, adéu.
1: No, és que a més al cementiri de Poble Nou hi ha el Santet del Poble Nou, que és un lloc de peregrinatge per a moltes persones que van allà al Santet i li fan ofrenes i li demanen coses. Vull dir que...
4: Li preguntarem pel Santet del Poble Nou.
2: Quin Santet és?
1: Veus? El Santet del Poble Nou.
4: Com és que hi ha un sant i tu no el coneixes? Ai, senyor. Va, tu posa't en marxa, que tenim concurs, sant pel concurs.
2: Va.
4: Som-hi? Anem al concurs? Josep Manuel, bon dia. Josep Manel? Et sento. Oh. Hola.
2: Està menjant.
4: Josep Manel?
1: Toca la campana.
6: Sí.
4: Ara. Ah. Ai, nano, treu el mans lliures, que si no ens sentirem com si estiguéssim trucant a Marc.
6: Digue'm.
4: Has tret el mans lliures, Josep Manel?
6: Sí, no tinc mans lliures. El que passa és que estic caminant. Ara em paro.
4: Ah, amic. No he entès res, però...
1: No estava caminant.
4: D'acord, caminant
1: i ara
4: s'atura. D'acord. A veure, anem al concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Esquerdo. Una pregunta, una possible resposta correcta només. Quin és, Xavi?
2: Ja, Manuel, jo et donaré tres... És Manuel o Manel?
4: És Josep Manuel.
2: Què he dit?
4: Jan.
1: Has barrejat allà França i Catalunya. Jan Manel.
2: Josep Manel. Et diré tres refranys, tres expressions, tres dites, entesos?
4: Vinga.
2: Una d'elles és mentida. La primera és... Aigua de maig, i ara què faig? La segona és... Pel maig, faves a raig? O la tercera opció és... Maig arribat, hivern acabat.
4: Tu demanes quina és la que no existeix, quina és la inventada, oi?
2: Sí, hi ha una que és de mentida.
6: La primera...
2: La primera. Estàs segur, eh?
1: Vols dir?
2: No vols canviar?
6: Bueno, la segona.
4: No, a veure, escolta una cosa. T'has de deixar portar una mica per la teva intuïció,
2: sí,
4: eh, Josep
2: sí,
4: Manel?
2: Cas.
6: Aviam, la primera quina era? Ara què faig, no?
2: Sí.
4: Sí.
6: I la segona quina era?
4: Faves de raig.
7: tries la primera.
4: Tria, quina és la inventada?
6: La primera.
2: Molt bé, molt bé.
4: Perfecte. Josep Manuel, gràcies per participar al concurs que no enganya, gràcies encara més per escoltar la solució, ja ho saps, eh? Passa-ho cada dia a la una del migdia amb servidora vostès a l'Hisenda Carot. Una abraçada bonica, adeu, adeu.
6: Adeu, adeu.
4: M'ha encantat. Diu, la primera quina era? Quina que faig? Per favor, eh? I la segona quina era? Per cert, Marta, ara que parlàvem de salvat per la campana, hi ha una altra expressió que ens salva, que és salvar-se pels pèls. Quin és l'origen d'aquesta?
3: Sí, mira, ara t'explico l'origen de salvar-se pels pèls, però l'Adrià deia això de que amb ell no li constava aquesta teoria dels taüts, sí. Per aquella gent que tampoc li consti i que no se l'acabi de creure, hi ha una segona teoria, que és molt curteta, sobre l'origen de salvar-se per la campana, que és una mica més, ens porta cap aquí, que ve del món de la boxa. Mm. I ens hem d'imaginar justament el moment en què el boxejador es troba a punt de ser noquejat, però sona la campana que indica que ha acabat la ronda. Per tant, salva l'últim moment. I llavors és gràcies al so de la campana. I molta gent diu que l'origen real ve del món de la boxa.
4: M'agrada aquesta també, eh?
3: I deies ara d'aquest de salvar-se pels pèls, que l'utilitzem, el fem servir també pel mateix, amb el mateix significat que salvar-se per la campana, que és allò, sortir-te d'aquella ocasió a l'últim moment, i hem de dir que aquest origen és mariner. Mm. Antigament, per enrolar-se en una embarcació, no calia saber nedar, però sí que anava molt bé portar els cabells llargs.
4: Per què?
3: Perquè si un mariner queia a la mar, ràpidament, com que no sabia nedar, els seus companys el podien agafar pels cabells i aixecar-lo cap amunt. I direu, i pels cabells? Home, doncs sí, perquè l'aigua amb la pell rellisca i és molt difícil agafar, la tela es trenca, s'esquinça, i els cabells era la manera més còmoda per poder agafar. Clar, sabent que ve dels cabells, podríem dir que no és massa correcte utilitzar-la en català, perquè nosaltres dels cabells no n'hi diem pèls.
4: N'hi diem cabells.
3: N'hi diem cabells, en plural. Sí que podem dir un pèl del cap, per dir-ne un, o un cabell, per dir-ne un, però quan parlem de la melena, dels cabells, no n'hi diem pèls. Per tant, potser que
4: salvem la campana també pels pèls.
3: Exacte.
4: Salvem l'expressió salvar-se pels pèls, també pels pèls. Escolteu, el 677-38-77-19, expressions que conegueu el seu origen històric. I el telèfon, el 93-201-7474, el concurs, que no enganya. De fet, tenim gent que ja està trucant pel concurs. M'agrada molt que la gent truca sense que hi hagi premi, que això és l'esperit de la solució. Àlex, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Com estàs, estimat?
8: Molt bé.
4: Vols jugar al concurs que no enganya del Xavi Pérez d'Esquerda, oi?
8: Vull jugar al concurs. Bé. I si em permeteu, una anècdota relacionada amb els cementiris.
4: A veure, digues.
2: Ah, sí, home.
8: Sabeu que l'arbre emblemàtic del cementiri
4: és el xiprer. Àlex, és que he de fer una cosa. Posa'm la cinta de crims, perquè amb aquest accent i començant amb, sabeu què?
2: Quedeu-vos amb aquest detall.
4: Quedeu-vos amb aquest detall, vull explicar una cosa dels cementiris. Àlex, des d'on truques?
8: Des de Linyola.
4: Des de Linyola. Endavant com vulguis. Com vulguis, Àlex.
8: L'arbre emblemàtic dels cementiris, en xiprer,
4: sí,
8: té una raó i un simbolisme conegut des de l'antiguitat, que és el de la connexió entre la terra i el cel, però també és arbre del dol. Però és que sembla ser que té una raó pràctica, els cementiris. Que l'origen dels cementiris nous, de quan va sortir la normativa, si no recordo malament, a finals del segle XIX, que obligava a treure els cementiris dintre el poble per portar-los a fora, per sanitat,
4: sí.
8: Doncs l'arbre emblemàtic en general ha sigut el xiprer. Doncs com que originàriament enterràvem a terra, a terra també hi ha un bitxo, sí, que ho rosegue tot. Sembla ser que les arrels del xiprer són repel·lents de rates i ratolins.
4: Amic! I per això posaven xiprers als cementiris, perquè bàsicament no arrosseguessin els cadàvers.
8: Sembla ser que podria haver aquesta relació també coneguda des de l'antiguitat.
4: Mira, ara digues, espero que us hagueu quedat amb aquest detall.
8: Espero que us hagueu quedat amb aquest detall.
4: Bravo, Àlex!
2: Bravo, Àlex!
4: El nou Carles Porta.
2: Bravo.
4: El nou Carles Porta. Escolta, si mai es posa malalt en Carles Porta, et truquem, Àlex.
2: Cove. Jo tenia entès que el xiprer era perquè se lavaven les ànimes.
4: També pot ser, és molt simbòlic.
2: A
4: tot això ens estan enviant dubtes, perquè això ho podem fer en una nova edició de la Marta Pérez Verge. Ens pregunten per què vomitar es deia canviar la pela, per què es diu això de com és el mercat de Calaf. Sembla el mercat de Calaf com a sinònim de desorganització. Ens ho anotem. Si hi ha temps a final de programa, ho resumem, i si no, a la nova edició de la Marta Pérez Verge. Va, el concurs que no enganya. Què li preguntes a l'Àlex?
2: Àlex, et dono tres opcions de refranys o dites i una d'elles és mentida. Entesos?
8: Entesos.
2: A. Olla vella fa bon caldo. Olla vella fa bon caldo. B.
8: Sí.
2: A la taula i al llit, el primer crit.
8: L'opció
2: C. Patata i pop, menjar de Wallapop.
8: Bueno, se m'ha escapat el riure, però aquesta em sembla que l'última us ho tret de la patilla.
2: Estàs segur? Estàs segur, Àlex? Tu pots pensar,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, pensa, pensa.
2: Segur?
8: Seguríssim.
2: Correcte!
4: Bravo!
2: Bravo!
4: Porta.
2: Aquesta és la que volem que sigui
4: aquesta, oficial.
1: La que vols fer créixer, no?
2: Hem de fer créixer aquesta.
4: Ai,
2: sí, com que Wallapop troba les coses bé de preu, doncs digueu patata i pop, menjar de Wallapop. Que sigui
4: patata
2: barateta.
4: I pop, menjar de Wallapop. Àlex, gràcies per trucar-nos, estimat. Una abraçada. Passa el missatge, ja ho saps, cada dia a la una la solució. Petons bonics.
8: Molt bé.
4: Adéu,
8: moltes gràcies, a veure.
4: Ai, senyor.
2: Mira, ha calat, això, eh?
4: Ha calat, eh? Sí. Escolteu, seguirem parlant de refranys. Donar carabassa, d'on carai surt això de donar carabassa? Daurar la píndola, d'on surt això de daurar la píndola? I seguirem parlant de campanes, eh? Per què fer campana? D'on ve l'origen de fer campana? Fem una pausa de minut i mig. No marxem més, minut i mig i ara tornem.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
4: Passen 5 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem fent una edició especial refranys amb la Marta Pérez Verge, amb en Xavi Pérez Esquerdo. Avui, de moment, anem de refranys relacionats amb el món de la mort, de les campanes. Hem començat...
3: Sí, ens està quedant una mica així,
4: sí,
3: eh?
4: Hem començat amb allò de carregar el mort, després hem anat a salvar-se per la campana, amb aquest origen dels cementiris, després hem anat a salvar-se pels pèls, i ara jo li deia a la Marta, ostres, per què fer campana? Sabem l'origen de fer campana? Podeu seguir trucant, eh? Agafeu tant del 93-201-7474 per participar al concurs d'en Xavi Pérez Esquerdo. Per aquest concurs que no enganya, i el 677-38-77-19, digueu-nos si coneixeu alguna expressió i el seu origen històric. A veure, fer campana, què en sabem de l'origen, Marta?
3: Aquest, ara potser ens costaria una mica d'imaginar-nos-ho, però hem de tornar a tirar enrere en el temps, perquè antigament els nens acostumaven a estudiar o aprenien a les rectories de les esglésies. Molta educació venia de les esglésies. I llavors, molts d'ells també feien d'escolans en el mateix temps.
4: Tu havies fet d'escolanet mai, Xavi?
2: Tota la vida.
4: Sí? Anava a dir que...
2: Sí, ho sé, tota la litúrgia. Però i em sona això de la campana, que explicaràs.
3: A perquè veure. Potser et va passar.
2: Clar, perquè jo el que volia era anar a tocar la campana.
3: Però en aquest cas, clar, tu t'ho passaves bé.
2: Sí.
3: Doncs en aquest cas era un càstig, perquè quan un alumne faltava a classe sense motiu, el capellà el que feia era castigar-lo fent-lo anar a tocar la campana de l'església durant un o diversos dies.
4: Ostres, tu,
2: físicament... Perdona, potser m'estava castigant. Però jo m'ho passava, acabem a tocar.
3: Doncs en teoria era una es relaciona com una tasca pesada, molt dura, molt cansada, i llavors doncs, era més pròpia dels adults, que estaven més forts que no pas de les criatures. I llavors els alumnes intentaven evitar aquest càstig tant com podien. I d'aquí ve el haver de fer campana quan faltaven, havien d'anar a fer campana. Hem de dir que aquest, amb el temps on s'ha anat, anat evolucionant, la fem servir per referir-se a aquesta absència voluntària de no anar a classe o d'altres obligacions, i a més és una expressió que m'agrada molt perquè potser més coneguda és fer campana, però depèn de la zona. Hi ha moltíssimes maneres diferents. Per exemple, hi ha fer fugina, fer fotja, fer toris, a Mataró en diuen fer toris, fer rodó. Hi ha moltíssimes maneres diferents de dir fer campana segons la zona.
4: A tot això, 93-201-7474, el concurs que no enganya amb en Xavi Pérez Esquerdo. Arel, bon dia.
9: Faig el concurs i diré la teva.
4: Digue'm. Arel.
9: Hola.
4: Hola, bon dia, Arel. Escolta'm, va, anem al concurs. A veure, Arel, en Xavi et fa una pregunta, a veure si l'encertes.
9: A veure.
2: Mira, Arel, estigues atent. Va. Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou. Gos que lladra no mossega. Cavall cansat no mira marge.
4: Quin és el que ens hem inventat? Quin és el refrany?
9: Crec que el tercer.
2: Pensa-t'ho.
4: A veure.
1: Torna a dir el segon, a veure.
2: El segon? Vols dir que no és...
4: No, digue'ls tots. A veure, el primer.
2: Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou.
4: Ui.
2: Gos que lladra no mossega. O cavall cansat no mira marge.
9: Tercera.
3: Clar que sí, inconvenciment.
4: La tercera.
2: Molt bé, correcte.
4: És correcte.
2: Molt bé. Bueno, és la incorrecta, però és correcta.
4: La incorrecta
2: molt,
4: és correcta.
2: Molt bé,
4: Arel. Arel, has encertat i per aquí de fons em deien que volies demanar-nos l'origen d'una dita. L'apuntarem i a veure si la resolem un altre dia. Quina és?
9: N'hi ha per llogar cadires.
4: N'hi ha per llogar-hi cadires. Sí. Doncs ara l'apuntem, juntament amb les que ens estan fent arribar a través de WhatsApp. Intentem donar resposta en algun moment de manera breu, a menys que ja la sàpigues, Marta. Em feies aquí un senyal.
3: Sí, perquè antigament, quan es anava a fer un espectacle, un show, moltes vegades la gent es portava la seva cadira. I així es guardaven la plaça. Llavors el que feien, si no, era agafar les cadires. O sigui, quan hi ha per llogar-hi cadires, és una cosa de dir, ostres, Déu-n'hi-do, perquè és ve d'aquest moment d'haver de portar la cadira.
4: Ah, de llogar-hi cadires, és a dir, n'hi ha per fer que et posin una cadira allà, no? Per reservar la plaça.
3: Exacte, que és una cosa que té molt de pes.
4: Et ve a dir, Arel, que bàsicament és perquè és tan bona la cosa que és per portar-te la cadira de casa o inclús llogar-la per reservar l'espai i no perdre l'espectacle.
3: Ah, exacte.
4: Arel, gràcies per trucar, bonic. Una abraçada.
9: Moltes gràcies.
4: Fins ara. Adéu, adéu. Va, que abans parlàvem de la mort, eh? La mort és greu, però en català hi ha una expressió que es fa servir per dissimular precisament la gravetat d'una cosa per fer-la més acceptable. Estem parlant de l'expressió daurar la píndola, Marta.
3: Sí, exacte. És allò que aquell moment de voler presentar una cosa que és desagradable sota un aspecte favorable o fer acceptar una cosa...
4: El Mary Poppins, no? Una miqueta?
3: Exacte.
4: Con un poco de azúcar y
3: moltes vegades els polítics dauren la píldora també, per allò.
4: I toquen el violí.
3: També. Doncs d'on ve això? Doncs antigament molts medicaments s'elaboraven a partir d'extractes de plantes que contenien aquella substància activa que és la que ens ajudava a curar-nos. Mm-hmm. Doncs aquestes pastilles que es feien amb aquests extractes acostumaven a tenir un gust molt desagradable. Les plantes que es feien servir tot, aquestes amargors, aquests gustos...
4: Encara passa ara,
2: Sí, anava a dir que n'heu trobat alguna pastilla que tingui gust de maduixa?
4: No, tu fota't un ibuprofen i desfés-te-la a la boca.
2: No?
4: No sé, o un Nolotil, una cosa d'aquestes. No,
2: fixa't, a mi la meva àvia me la desfeia amb sucre.
4: Oh, quin fàstic.
2: Amb una cullereta i així em passava més ràpid.
4: L'aspirina és l'única bona.
2: Sí. Era incapaç d'empassar, encara em costa.
4: Encara costa, eh?
2: Faig aquells cops de cap horrorosos
3: que sembla que,
2: i pensava, tant de bo fos aquí la meva àvia per desfer-me la pastilla i posar-m'hi sucre.
4: Hi ha dos tipus de persones, eh? Sí. Els que saben, o sigui, hi ha gent que fot les pastilles a cabassos i tu i jo, nano, que hem de fer una litúrgia abans d'empassar.
2: I que no em miri ningú, per favor.
1: Em mires com si tinguessis un animal perillós a davant, no?
3: Doncs hem de dir que la teva àvia feia una mica... està relacionat amb l'origen d'aquesta expressió, sí. Perquè feia una mica el que va decidir fer un apotecari, que va tenir la bona idea de recobrir-les amb una capa ensucrada que amagava el mal gust. Fixa. I facilitava que aquell extracte fos pres. Llavors, aquesta cobertura era dolça, recobria la pastilla i li donava aquest aspecte daurat. Si ens imaginem el sucre quan el fonem, que fa aquest color daurat.
2: Sí.
3: I llavors aquest to daurat és el daurar la píndola, que és per una cosa amarga fer-la passar.
4: És boníssim, això,
3: millor, l'ensucrava, la daurava.
4: El primer que et tocava la llengua era aquesta cobertura de sucre,
3: exacte,
4: daurada.
3: Dolça,
4: no?
3: I a més, com que es fa llis, era més fàcil d'anar cap endins.
2: Però ràpidament te d'empassar,
3: Sí, perquè si no, si vas...
4: Tampoc no pots estar aquí marejant la píndola, saps què vull dir?
1: Però és una mica el que fan molts pares i mares amb la verdura. Verdura amb ganxitos, de tota la vida, per amagar el sabor de la verdura.
4: Tu has donat mai a les teves criatures verdura amb ganxitos?
3: Amb ganxitos?
1: A la criatura no li agrada la verdura, li poses alguna cosa que sí li agrada, i llavors fas aquest recobriment, no? Que seria el sucre que posaven al ganxito.
3: A mi em feien un volcà, coses d'aquestes així, però la verdura era la verdura.
4: La verdura.
3: Ni ketchups ni coses d'aquestes.
4: A mi se sentien bé, en lloc de posar-me la llafa amb una cara somrient, em somreien com a molt els meus pares i deien, si no tocaves per dinar, tu tindràs per sopar.
1: Vinga. I no t'aixequis.
4: Ai, nosaltres ens hem preguntat, arran d'aquest daurar la píndola, les pastilles actuals encara avui en dia porten aquesta cobertura dolça? Doncs hem trucat al nostre metge de capçalera. Jordi Mestres, molt bon dia.
10: Bon dia.
4: En Jordi Mestres és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, coneixes aquesta història que ens ha explicat la Marta?
10: Sí, no, i de fet existeixen encara els comprimits recoberts de sucre, són les grahees actuals.
4: Vull dir,
10: estan millorades, vull dir que no és les d'antanyo, sinó que estan millorades, però això existeix encara.
3: Aquestes no fan tant de mal als queixals.
4: I més enllà d'això, no sé si avui en dia entenc que les pastilles estan recobertes, perquè quan nosaltres les posem a la boca són com finetes, no? Tenen com una pel·lícula al voltant.
10: Sí, hi ha diversos tipus, Les que tenen la pel·lícula acostumen a ser aquests comprimits, que són les dures, no? Que és una pols dura, que és el que té el principi actiu. Imagineu-vos el paracetamol, que si el mastegueu és horrorós.
4: Horrible.
10: Horrible. I moltes vegades van embolicats amb una pel·lícula molt fina, que són polímers, no?, que són molècules com d'almidó o de cel·lulosa, que el que fan, a part d'intentar que l'empassar tingui un efecte més lubricant i per tant sigui més fàcil d'empassar, que no tinguin tan mal gust, perquè si no és horrorós, i si ho mastegueu encara pitjor.
4: Entenc que aquest recobriment ja no està fet de sucre, no, Jordi? De què està fet?
10: No, actualment les principals són això que deia, no?, uns polímers o de cel·lulosa, per exemple, que són d'origen vegetal, o midons, no?, que el midó surt, per exemple, doncs, de la patata, entre d'altres, no? I fan aquest recobriment que és milimètric i que fa doncs, aquest efecte doncs, com lubricant. Alguns porten inclús alguns que són molt grans, porten inclús una miqueta de lubricants que ajuden a... que sigui com efecte lliscós, no?, que ajudi a empassar.
4: Després hi ha uns altres, que són com uns... A veure, perquè m'entengueu, normalment són aquelles pastilles que tenen com dos colors, no?, d'una banda l'omeprazol, sí. Això ho té, no? El que jo recordo, sí. Una persona que no puc dir qui és... que són, això són pastilles microperforades, que entenc que tenen un foradet molt petit i a través d'aquest foradet molt petit es va alliberant, no?, el principi actiu. I recordo una persona que l'obria, es fotia allò de dintre, sí.
1: No.
4: I jo li deia, home, però això t'has de fotre el plàstic, perquè si no et deixa l'hi, em deia, ja, és que me'l menjo després el plàstic.
2: No,
4: no,
2: perquè li agrada!
4: Per parts. No, volem dir, no, si està el plàstic allà, ja farà el seu efecte. Això no va així ben bé, oi, Jordi?
10: No va així. De fet, no s'hauria de fer. És a dir, les úniques amb les que podríem fer alguna cosa similar és amb les que tenen ranura, que les pots partir, per tant, pots assegurar-te que més o menys els mil·lígrams de medicament està ajustat. Si no porta ranura, no es pot partir. Aquestes que dius tu són les càpsules, que és la típica de l'emoji del mòbil.
4: Exacte.
10: De dos colors, sí. Aquestes poden ser dures o toves i normalment és un recobriment de gelatina. I algunes d'aquestes sí que són microperforades. Aquí hi ha molta varietat. Algunes són microperforades i, per tant, tenen diversos sistemes, no?, que el que fan és un alliberament que va a poc, amb la qual cosa el que assegurem és moltes vegades que l'efecte no sigui immediat, sinó que es vagi com repartint al llarg de les hores i requereix menys quantitat de dosis, no?, per entendre, no ve de repetir tantes vegades. I d'altres sí que s'absorbeixen a l'estómac o no, i fa l'absorció la que toca. Per tant, les càpsules no les hauríem de tocar ni les hauríem d'obrir. Algunes porten com unes boletes a dintre, que a vegades noten, que la idea és la mateixa, és a dir, aquelles boletes es van desfent poc a poc i, per tant, van alliberant aquell principi actiu perquè vagi fent efecte al llarg de les hores, no del moment. Clar, si ho fem una miqueta doncs, alegrament, doncs no estem garantint la dosi que toca, que és la que està pensada.
4: Per tant, no feu merdangues. Empasseu-vos les càpsules tal com venen en el paquet i, com a molt, aquestes que porten la ranura, aquesta ratlla al mig, que ja indiquen que pots partir la dosi perquè, bàsicament, et queda la meitat a una banda i a l'altra, perquè hi ha algunes que no et poden assegurar això. Jordi Mestres, el nostre metge de família favorit i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Sí. Gràcies, com sempre. Una abraçada.
10: Jo passo a consulta, ara que estava parlant d'això de cures, amb una antiga capella, eh? Vull dir que...
4: Què dius? Com que passes consulta?
10: Era una antiga... Sí. Bueno, era una escola de monges, sí, que actualment és un centre d'atenció primària, i la meva consulta era de costat, era l'antiga capella de les monges.
4: I hi ha campana?
10: Ara no es veu, eh? No, està reconstruït, vull dir, ara no ho identifiques, però era l'antiga capella. Sí,
4: et portarem una campana.
3: Avui havia de ser el programa.
4: Avui havia de ser el programa. Jordi, gràcies com sempre per atendre'ns i formar part de la solució. Adéu,
3: petons. Adéu,
4: adéu.
2: Clar que surten tots curats d'allà.
4: Clar, la demana a la verge. Escolta'm, 12 minuts per posar punt i final a la solució d'avui. Ja ho sabeu, 93-201-7474. Últimes trucades pel concurs que no enganya d'en Xavi Pérez Izquierdo. Parlarem amb vosaltres, què esteu fent? I us proposarem aquesta pregunta d'en Xavi. 93-201-7474. El 677-3877-19 ens heu de dir refranys dels quals conegueu l'origen històric.
1: Hem de dir que abans parlàvem dels cementiris i de l'expressió fer malves o criar malves, i la Teresa va anar a collir malves.
4: Ah, sí?
1: Sí, per fer ratafia. Perquè és una de les flors que es fa servir per fer ratafia, i ens ha enviat una fotografia.
2: Ah, però s'ha enviat per ratafia?
1: No, això també. Mira, quan la faci, Dolors...
4: M'estaria bé, eh?
2: Sí, per
1: ara
2: tant.
1: Mateix, si en fas, doncs... Un litro. Afegeix un litro més per la solució. Sí. Un litro?
4: Un litro mínim, sí.
1: Sí, un litre mínim per la solució. Mira, el Francesc diu, tens les orelles a calferrer. Havíeu sentit mai aquesta expressió? Vol dir que et sort com una tàpia. L'origen sembla ser que és que fa anys, de tant picar, el ferrer del poble. Es tornava sort. I, per tant, d'aquí va néixer aquesta expressió de tens les orelles a cal ferrer.
3: Que, de fet, també diem d'estar sort com una campana. I també es diu que del so de la campana...
2: Era una tortura, això, havia vist en alguna
3: I tu, en canvi, t'ho passaves superbé tocant la campana.
4: Diu, era una tortura. Home, tu fot el cap dintre una campana i que la toquin, nano.
2: Home, rebentava tot.
4: 93-201-7474. Últimes trucades. Res, 11 minuts per posar punt i final a la solució. Fem l'última pausa i a la tornada. D'on ve això de donar carbassa? Flipareu amb el donar carbassa.
7: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
4: 9 minutets. Avui estem parlant de refranys, de l'origen històric dels refranys. Ho fem, com sempre, amb la Marta Pérez Verge. Avui edició especial refranys a la solució. I ens queda repassar el donar carabassa. Marta, d'on ve donar carbasses?
3: Doncs mira, hem d'anar cap a un vell costum de la pagesia que, durant el festeig, ens hem d'imaginar una parella que estava festejant i arribava el moment que s'havien de fer els tractes amb la família, entre les famílies. Com a regla general, el noi i els seus pares havien d'anar a casa de la noia per parlar del dot que els progenitors d'ella podien oferir. De fet, hi ha refranys relacionats amb el dot, que és la filla amb bon dot a casa dura poc, perquè si tenen molts diners...
4: És el que valíem abans.
3: Clar, a l'olor del dot acudeix el borinot. N'hi ha uns quarts, aquests, eh? Doncs bé, el dot de què estava format? Estava format tant de diners com de béns materials, que podien ser terres, cases, animals... Aquests dos es posaven sobre la taula i s'acordava tornar a veure's més endavant, al cap d'unes setmanes, a una segona visita entre les famílies, un cop cada casa hagués fet les investigacions oportunes de la família de l'altra. S'haguessin informat i haguessin decidit si el dot els hi era bo o no. Què passava? Que si els progenitors d'ell no veien bons ulls aquesta unió, aquest casament, buscaven una excusa perquè no es dués a terme aquesta segona visita, aquesta segona cita. A aquesta segona trobada.
4: En plan, ai, no ens va bé perquè hem de portar la nena al podòleg.
3: I llavors ja s'entenia que no estaven interessats en la seva filla. Però si la família d'ell sí que volia i era la família d'ella la que no, el rebien a casa.
4: Ai.
3: Però, com que no ho volien dir en paraules, perquè era massa incòmode, quan arribava aquest dia pactat, se servia a taula un plat amb carbassa als visitants. Si la família del noi veia que li havien servit carbassa, ja volia dir
2: ni
3: que...
2: Ni preguntaven, ja.
3: Exacte, ja sabien que era una negativa.
4: També et dic que incòmode quan et posen allà davant. A veure què serviran avui, a veure què serviran.
2: Crema de carbassa.
4: Crema de...
3: Que la més extensa és la carbassa, però també hi ha altres aliments. També perquè, per exemple, a Lleida es fan servir d'una garronada... Perquè en aquell cas doncs, el que se servia era un guisat de garró. Vull dir que, o en molts llocs també es diu d'una pota, perquè al final el garró és una part de la pota del bestiar, el turmell.
4: La carbassa estava associada a alguna cosa negativa, en aquest cas, que no et volguessin comprometre a veure si ho dic bé, el seu fill amb la teva filla, oi? Venia a ser
3: exacte,
4: una negativa per part de la família paterna.
3: Per part de la família
4: paterna.
3: De la dona. Mm. De la dona.
4: Ah, de la dona.
3: O sigui, si la família de l'home no volia, ja no anul·laven la cita.
4: D'acord.
3: I si era ella, la família d'ella, es servia carbassa.
4: Per part de la família de la dona.
3: Exacte.
4: Però volem saber nosaltres què passa avui amb la carbassa. Ha canviat la percepció de la carbassa amb els anys? I, com sempre, això ens ho respon el nostre xef de capçalera, col·laborador de La Solució, xef del restaurant Cuina Sant Pau de Sant Pol. Un aplaudiment per en Raül Balam. Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
4: Hola, senyor Balam, com estàs?
1: Meravella.
11: Molt bé, i vostès què tal? Meravella.
4: Molt bé, meravella. Estupendo. Escolta, ens veiem dijous, eh?
11: Dijous ens veiem aquí com un clau.
4: Dijous.
11: A la 1:05 aquí estic.
4: A la 1. Arriba a la 1, nen, que a veure si encara
11: no
4: estarem a punt.
11: No, a la 1, però esclar, primer hem de fer les notícies, saber com està el món.
4: Correcte. En Raül Balam el podreu sentir al complet el dijous, que ens visitarà i farem punt de sal. Però avui hem volgut parlar amb ell, perquè avui en dia la carbassa també s'associa amb quelcom negatiu, Raül?
11: Home, jo crec que ara la carbassa és un tresor. Jo crec que hi ha tot hortalissa, tota verdura, tenir-la, poder-la gaudir i menjar-la, és un luxe, un lujo, com et deia jo l'altre dia. Pensa que és una fruita que té molta vitamina, sí que és de tardor, però és clar, té vitamina A, vitamina C, vitamina E, les Bs, les que vulguis, fins i tot la K. Pensa que en consumim molta també a l'estiu de carbassa. Ens en fem uns farts. Meló i xíndria són cosins germans de les carbasses. Una carbassa són aquestes verdures que la mata s'extén per al terra i bueno, va agafant hectàrees de terra i van creixent. I el que són cogombres, el que són els carbassons, els melons, les xíndries, doncs tot això és un moment que ara ho disfrutarem moltíssim.
4: Ara et sentia dir les vitamines B, les deies, ara entenc perquè tanta canalla ens fan fer-los el puré de carabassa. Per tant, avui en dia, si ens donen carabassa, és un regal, no?
11: Home, és un regal. A mi també s'associava molt amb l'escola, que et donaven, li han donat carabasses.
3: Sí, exacte, una assignatura.
11: A mi me les van donar totes, les carabasses. I cada cop que hi havia carabassa, jo li deia, em queixava de la carabassa, la mare em deia, haguessis estudiat, potser no en tindríem tantes de carabasses.
4: Raül, ara quin seria l'equivalent, és a dir, un element denostat de la cuina, l'equivalent a la carabassa com antigament? Hi ha algun aliment que ara no estigui de moda, diguéssim?
11: Bueno, jo crec que tot el que és un aliment és un gran regal, des d'un cereal a una fruita que tingui una durada molt, molt curta. No et podria donar quin símil hi hauria, però, per exemple, jo que odio les bledes, a mi si em donen bledes, doncs és una cosa, aquí ja cadascú que es faci la seva, no?
4: Les bledes
11: però
4: no són gaire populars.
11: Però a mi em donen bledes, ja te les tiro jo pel cap.
4: Escolta'm, senyor Raül Balam, ens sentim dijous. Gràcies per aquesta explicació sobre la meravellosa carabassa, que avui en dia no té res de donar carabassa, sinó que és un regal.
10: Bravo.
4: Dijous parlarem de no passar calor a través de la cuina, per tant, crametes fredes, cuina de coses fresquetes.
11: Sí, totes aquestes cosetes. Sí,
4: gràcies, bonico. Gràcies per atendre'ns, meravella. Adéu, adéu.
11: Una abraçada. Adéu.
4: Va, i acabem amb el concurs que no enganya. Ui. Última participant, en aquest cas la Teresa, que vol parlar amb en Xavi Pérez Esquerdo. Som-hi amb el concurs. Teresa, bon dia.
12: A veure, bon dia.
4: Com està vostè, Teresa?
12: Molt bé.
4: Preparada per respondre al concurs?
12: Val.
4: Tot teu, va.
2: Va, som-hi, Teresa. Et dono tres opcions, tres dites, tres refranys, un d'ells és mentida. Entesos?
12: Sí.
2: Has entès la mecànica, Teresa?
12: Sí, però ho sento una mica malament, eh? No sé què es barreja per aquí al mig.
4: Baixarem la música, va.
2: La primera opció és: riu-te'n del mort i et sortirà tort. La segona opció és: qui riu últim, riu millor.
12: Sí.
2: I el tercer és: acudit repetit fa amic divertit.
1: Molt bé.
4: La incorrecta. Quina creus que és la incorrecta, Teresa?
1: Una se l'ha inventat ell.
12: No ho sé, la primera, potser.
2: Riu-te'n del perdó. Riu-te'n del mort i et sortirà tort.
12: Sí, és que no ho sé, aquesta no l'havia sentit mai, jo.
4: Marquem aquesta,
2: segur,
4: sí.
2: Eh?
4: I és...
1: Nervis.
2: És correcta, però és incorrecta per tu.
4: Oh, no és la inventada. Oh. Quina era la inventada,
2: també
4: Xavi?
2: També es pot dir riure's del mort i d'aquí al vetlla.
4: Oi, però... Teresa, escolta'm, igualment jo t'agraeixo moltíssim que hagis trucat al concurs, que no enganya. Gràcies encara més per escoltar la solució, així que marxem amb un aplaudiment fortíssim per la Teresa.
2: Bravo,
4: gràcies,
2: bravo.
4: Teresa.
2: Per cert, l'inventat és acudit repetit fa amic divertit.
4: Aquest és l'inventat per en Xavi Pérez Esquerdo. Doncs fins aquí.

0: de la solució.
1: El tema de demà t'interessa també.
2: Uau,
3: quin és?
2: Demà, amb en David Balaguer i la Cristina Gutiérrez-Leston, parlarem de pessimisme. Què vol dir ser pessimistes? És una forma de protegir-se emocionalment? El pessimisme es contagia? Totes les respostes demà a la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. Aquest dimarts al Senat, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
2: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
1: A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional. Les donarà més tard del previst inicialment, perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder

0: analitzar l'extens sumari. Zapatero declararà els dies 17 i 18 de juny. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
1: Aquest dimecres estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Les negociacions entre el govern i els sindicats de l'ensenyament continuaran avui, després que en les últimes hores s'hagin acostat posicions. El departament ha ofert un complement lineal de 40 euros per a tots els docents per aquest curs vinent, però els sindicats ho troben insuficient.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban, malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat ara per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions.
1: El Papalló 14 es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a la presó Brianzú i escoltarà el testimoni de dues recluses. El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa a l'Estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: Rosalia arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor a l'Acadèmia de l'Acadèmia a Joan Manel Serrat. El Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs Polymarket i Kalshi, dues plataformes nord-americanes de prediccions que funcionen com a cases d'apostes, però no tenen llicència de joc.
1: En aquestes dues webs que dominen el mercat mundial s'hi pot apostar sobre qüestions com ara quan hi haurà un alto al foc entre Rússia i Ucraïna. La diferència amb les cases d'apostes és que les temàtiques les decideixen els mateixos participants, com que no estan regulades i poden entrar menors. També és controvertida la incidència que tenen les prediccions en l'opinió pública, com explica a Catalunya Ràdio Sílvia Pardo, del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
2: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
1: El Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador i elaborarà un informe que podria denegar que operin a l'estat espanyol.
0: Esports. Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. A la Lliga Femenina de Futbol, derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid en la 29a jornada.
1: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
0: Encara en futbol, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. El partit es disputa a Leipzig, a Alemanya, a les 9 del vespre.
1: En bàsquet, el Joventut s'ha imposat a l'Unicaja per 95-74 en la represa del partit de la jornada 29, que havia quedat suspès el 2 de maig poc després del descens per un problema de videomarcador.
0: El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual, l'entrenador. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta que té del Dubai, llevat d'un canvi dràstic d'organització. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro.
1: A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins, aquest dimarts s'han jugat tres definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners Parlen sense embuts.
5: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Jo... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
6: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat.
8: No,
7: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'Olivia.
8: Ja ho sé.
7: Que és,
8: el mateix que la IA.
7: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelón.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
13: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
4: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses. Sí.

0: Parlem molt de càncer de mama, sobretot en les dones. Cadascuna ho passa com pot, i algunes no poden quedar-se per explicar-ho. Mentre transitava pel purgatori de les medicines i la quimioteràpia, la poeta lleidatana Dolors Miquel, amb les forces arrencades de no se sap on, ha escrit el seu particular homenatge al Pit Adormit, un llibre del que tothom en diu meravelles. Avui hem baixat a la delegació de Tarragona, on viu, per parlar amb ella. Dolors Miquel escriu sobre el pit i fa una història cultural dels pits de totes, el de la maternitat, el de l'amor, el de la sexualitat. Parla de pits grossos i petits, i d'aquesta manera també parla dels nostres anhels, les nostres pors i els nostres amors.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I si haguéssim de fer un resum particular d'aquest llibre, del Pit Adormit, editat per Edicions 62, aquesta cançó ens aniria perfecta, perquè és aquesta barreja de parlar d'amor, d'històries, de memòria i sobretot d'una vida molt llarga que han viscut dones com la Marian Faithfull, que ja no hi és, però la Dolors Miquel sí que hi és i té moltes ganes d'explicar-la en aquest llibre, que us recomanem moltíssim. Hem anat a Tarragona, hem pujat, passen 8 minuts de les 9 de la nit, això és Catalunya Ràdio, i després tenim aquí la Georgina Monge, que ja està fent cua, perquè ens parlarà de què?
1: Deepfakes, d'aquesta nova forma de violència masclista que s'està donant a les xarxes.
0: Exacte, d'enganyar-nos a través de la imatge, d'aquestes imatges que s'inventen per fer-nos parabojos. Això serà la segona part del programa, però nosaltres comencem aquí, us donem la benvinguda, benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies, i avui sí que ho podem dir, fins amunt. La poeta Dolors Miquel torna després d'un silenci llarg amb el Pit Adormit, però la memòria viva, vivíssima. El Pit Adormit és el nom del seu últim llibre, un viatge poètic, perquè les poetes no poden deixar mai de fer poesia. Agafada a l'excusa de sobreviure, malalta de càncer de pit, escriu un llibre que és memòria del seu camí en la literatura, ens parla d'amors, del que és ser una dona a través de la mitologia, dels referents històrics, de la cultura popular, de l'alta cultura. El Pit Adormit, jo diria que és una catedral gòtica de vida amuntegada que ens fa viure totes. Què et sembla, això que dic?
2: Bé, Miquel. Bé, el que passa que jo és que soc molt amant del Sant Crist de Taüll.
0: Tu ets més del romànic que del gòtic, sí. Jo ja ho sabia.
2: I aleshores, no sé, a veure, jo una catedral d'Escuradents, com diria l'Enric Casasses, no? La catedral d'Escuradents. Doncs no, és que no sé, és un llibre que vaig escriure, no és res més. O sigui, és així. És a dir, ara, per exemple, quan me'l miro, doncs penso, hosti, com ho vas poder fer? Perquè, clar, no tenies energia. Però, clar, penso, en realitat, tota l'energia devia venir d'aquí. O sigui, la poca que tenia me la devia donar el llibre, perquè, clar, és que ara mateix no entenc com ho vaig fer, la veritat.
0: Clar, és que jo, llegint-lo, jo també sóc més del romànic que del gòtic, eh? Però jo pensava que gairebé t'estaves encomanant a un déu, que tu dius en el llibre que no existeix, que hi ha un punt en el llibre, sí, gairebé sí, com de lletania, de resar.
2: Sí, sí, totalment. O sigui, jo m'estic encomanant a un déu. El que passa és que no trobo religió que d'alguna manera que aculli aquesta idea d'aquest déu, ni trobo tampoc filosofia que me'l resumeixi o que em digui... serà. Però d'alguna manera el necessito. No sé si perquè m'han educat amb la idea de déu. Jo crec que no, perquè una vegada quan ja era joveneta i tal vaig pensar, hosti, és que a tots els pobles del món tenen religió, o sigui, tots tenen la idea de déu, no? O sigui, que és una idea universal, és una idea, diguem, que és medular de la raça humana, jo crec, no? No sé si els lleons i els gripaus també en tenen.
0: No sé, els haurem de preguntar.
2: És que no se n'entenem la seva llengua.
0: Escolta, però clar, tu estaves en un moment, passes per mil fases en tot aquest període de la malaltia, perquè clar, aquí ens sembla, llegint-te, que són molts anys, però en realitat no van ser tants anys, potser no va arribar ni un any.
2: No, van ser 3 anys.
0: 3 anys, eh?
2: Sí. És que la cosa es va complicar, o sigui, perquè si és només càncer, bueno, ja es ven, diguem, fotuda la cosa, no? Però, clar, amb les medicacions que et donen i tot això, doncs, clar, et foten altres òrgans en l'aire. I a mi se'm va complicar perquè em van fotre un altre òrgan en l'aire i, clar, vull dir, aleshores, cada 2 per 3 l'ambulància d'urgències està tot el dia a Santa Tecla. Ja. Si me coneixien tots pel nom. O sigui, era horrible.
0: Però de tota manera hi ha molta crítica també en aquest llibre al sector mèdic, sí, a com tracten els pacients, i recordo un fragment, ara no sé quina pàgina és, però tu estàs estirada i sents les infermeres parlant del seu cap de setmana i de tot aquest món que està tan viu quan tu estàs allò que hi ets però no hi ets.
2: Sí, és que jo penso, per exemple, una cosa que em va cridar molt l'atenció, no sé si és donar tot arreu, és que les infermeres de la quimioteràpia, les que te la, diguem, posaven i tal, eren molt joves. Vaig pensar, és que potser és un món que no es pot aguantar gaire, no? O sigui, perquè, clar, veure pacients, alguns dels quals ja estan destinats a morir, no? I els altres, doncs, potser sobreviuran, quedaran amb lacres, no? Etcètera, etcètera, doncs, poder és molt trist. I vaig pensar, no hi ha dones grans, saps? O sigui, eren noies joves, no? I potser després vaig pensar...
0: Vols dir que no en tenien la mort?
2: No, que volien d'alguna manera superar aquell estat, perquè clar, veure la vida així és molt dur. O sigui, tenir una visió de la vida així realment és dur. O sigui, si no et dediques a riure, a fer bromes, a pensar si te n'aniràs amb aquell o si aniràs a no sé on de viatge, què et queda? O sigui, a veure, és molt dur, no?
1: Dius que jo t'he sentit dir que el Pit ha dormit, aquest llibre va ser una necessitat que es va convertir gairebé en una obsessió. Era una manera d'agafar-se la vida? Què era?
2: Sí, per mi era la vida. No era una manera d'agafar-se la vida. No.
1: Era la vida.
2: Era la vida.
1: Perquè no podies moure, pràcticament.
2: No, pràcticament. Hi havia molts moments que no podia moure'm. Al principi, encara em podia moure, era molt cansament. Perquè, clar, jo no sabia que estava tenint... Bueno, que el cor, o sigui, no havia suportat el rotllo patatero que em posaven, no? Clar, i aleshores això, entre una cosa i l'altra, clar, era com un còctel molotov. No, no tenies, diguem... El que passa és que sí que és veritat que no sé... És que no entenc. O sigui, perquè si no podia anar ni al lavabo caminant, ni podia fer-me res la major part de dies. Mm-hmm. I penso, com va...
1: Algú llegint el cuento deu pensar, tot cuento.
2: Sí? Jo mateixa, a vegades ho penso.
1: Aquest s'ho ha inventat, això de la malaltia, només inventat, per escriure,
2: sí,
1: aquest llibre.
2: Exacte, sí, una merda. Tant de bo no l'hagués escrit, de veritat, eh?
1: Ja. Escolta, però sí que...
2: Però només perquè no hagués passat per això, no? Per no escriure...
1: Absolutament, sí. Perquè tothom n'està dient coses molt bones.
2: Sí, sí, és una altra cosa que em crida molt l'atenció, no? Vull dir, perquè jo pensava... Quan ho vaig acabar d'escriure, m'ho vaig llegir tot i dic, sí, sí, que aguanta, no? Perquè, bueno, havia fet ja... A veure, anava fent per trossos i tot, no? I sobretot polint, perquè hi havia trossos que a vegades... És que a vegades quan escrius hi ha trossos que són... que t'agraden molt, no? Però els has de treure perquè no hi lliguen. I allí tens com una baralla, no? I, bueno, jo ja no hi tinc baralla, o sigui, els trec i fora, no? Però sí, sí, vaig pensar, vols dir que algú s'ho podrà llegir? I tal, i me'l vaig llegir i vaig pensar, doncs sembla que sí, que es pot, no?
1: I tant.
2: Sí, i aleshores vaig esperar a veure què em deia el meu editor, perquè no se l'havia encara llegit, s'havia llegit només 10 o 15 pàgines al començament, perquè clar, com era una estructura que vaig pensar, la faré com, bueno, de fet copio aquesta de la Maggie Nelson, els Bluets, no? Que ella em va donar la idea, i vaig pensar, quina bona idea de fer una estructura així, perquè clar, és tan lliure que en cap moment et pots sentir tancada en un altre món, perquè dius, hòstia, tenir dos mons alternatius, el que vius i el que imagines, no... Jo per això amb la novel·la estic com a, diguem, separada, no?

0: perquè aquest llibre també és un viatge de memòria en una època, a finals dels 90, a Barcelona, on hi havia un moment en la poesia estava molt efervescent, on hi ha molts recitals, on hi ha feina, on hi ha públic,
1: sí,
0: per tot
1: públic,
0: això.
1: Sobretot públic, però públic de veritat. És a dir, per exemple, jo ara vaig anar al Festival de Poesia de Barcelona, no?, i que me n'alegro molt que el facin, que el facin cada any i tot això, com m'alegro molt que facin els Jocs Florals, Pàtria, Fe i Amor, trobo fantàstic, no? Doncs, i la veritat és que tu veus el públic allí assegut i sembla que hàgim tornat als recitals, diguem, tradicionals, no? Aleshores hi ha com un desfase, no? Entre, per exemple, si surt un grup, per exemple, el grup on surt, no sé, el fill del Pau Riba i la Mami Marc, no? Doncs el Llull Riba Marc, no? I aleshores dius, hosti, estan fent una cosa que és trencadora, però està en un ambient que no és trencador. I aleshores aquest ambient no s'arriba a trencar, tampoc, saps? Vull dir que...
0: Què creus que ens ha passat? Perquè hi era això a Barcelona.
1: Sí, jo penso que ens ha passat el mateix que la roba punky. O sigui que hi havia uns tios i ties molt superguais a Barcelona quan jo era jo, estava a la universitat, que eren punkis, no? I em recordo una tia que portava una faldilla que l'agafava amb una agulla de cap i pensava, hosti, un imperdible, que és meravellós això, i pensava, quina dona, no? I tal, i aleshores, de sobte, van passar uns anys i me trobo peces punkis a Passeig de Gràcia, a les botigues de pijes de Passeig de Gràcia, de Diagonal, no?
0: O sigui, ja s'ha domesticat tot.
1: Sí, s'agafa, la societat s'apropia per destruir. O sigui, és una manera superguai que té la societat d'anul·lar.
0: El capitalisme.
1: Sí,
0: el capitalisme de fer calés amb una cosa que no valia res, que era pura imaginació.
1: Sí, però no només... És que aquí no, o sigui, si només fos fer calés, encara aplaudiria. Però aquí és pitjor, perquè el que volen és destruir aquella idea. I la manera de destruir aquella idea, quina és? Que se la posi una pija.
0: Escolta, parles d'aquest món de la poesia,
1: sí.
0: I en aquest món de la poesia gairebé tots són homes.
1: Oh, sí.
0: I tu dius que hi ha tots els homes, l'Enric Casasses, el Víctor Nic, l'Escofet, el
1: Pedrals,
0: etc. I tu ets l'única dona, pràcticament. I després tu, que els hi fums una mica de canya, tota una colla de noies que tu dius que són unes groupies, unes fans, etc.
1: Sí,
0: no?
1: És que ho era.
0: Les noies dels pits petits, perquè per ser groupie, sí. Fans s'ha de tenir els pits petits, o
1: sí,
0: què?
1: Sí, jo tinc una teoria, i la teoria és que... A veure, jo, per exemple, sóc una dona així més aviat nòrdica.
0: Per sí, tu dius que ets alemanya.
1: Exacte. Sí. I aleshores, doncs, jo veig que els agraden més iberes. O sigui, dos petit, pit petit, cul petit, si pot ser trets molt allargats, no? O sigui, jo el que veia... A veure, si és amb aquesta fisonomia i té ulls blaus i tal, o sigui, amb aquest tipus de físic, o sigui, i eren noies així com petites i tal, i allí dic, jolín, no?
0: Però tu estàs fent una crítica aquí, una crítica...
1: Total.
0: Amb aquestes noies, també, i sí. Però sobretot a la poesia. I, de fet, hi ha alguns moments que li dius a grans sanctus santorums, com Vignoli o Portavella, en aquest cas director, sí. De cine, agenolleu-vos, demaneu-nos perdó.
1: Clar.
0: Perquè no hi érem, en aquest cànon. No ens heu vist.
1: Clar, perquè és que, home, és que jo quan vaig tornar a veure el recital del Praix, del Portavella, és que, a veure, se'm van caure les calces, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, vaig pensar, o sigui, és que és al·lucinant. O sigui,
0: només... Diem l'ànima als peus.
1: Exacte. Dic, és que és al·lucinant. Només hi ha una puta tia a tot aquest recital. Mm. A part de la peça rodona, però aquella, amb ella sí que la graven perquè era la noia jove del Ferreter, i això queda molt bé, no? Que el poeta vagi amb una noia jove, perquè no sé. És com si fos un... No sé, potser és una història de masculinitat, de potència viril, no? No sé. Hi ha alguna relació. Bueno, ara ja m'he perdut.
0: No, però dic que en aquell moment te'n donaves compte o te n'has adonat escrivint el llibre? Que
1: no, no, ja me n'adonava aleshores.
0: I et feia ràbia, eh?
1: Bastanta, perquè dius... A veure, aquelles noies estaven totes allà esperant que el poeta, els poetes en plural, vull dir, havia, per exemple, l'Enric tenia molt més predicament.
0: Moltes fans.
1: Buah, era terrible, però els altres també en tenien, no? I aleshores totes estaven esperant que els fessin un poema. I pensava jo... Era com una absurditat, no? Vull dir, o sigui... No
0: es van crear com, podríem dir, estrelles de rock a petita escala.
1: Totalment, okay. Sí, jo ho veia així, perquè a més, per exemple, recitaven els versos amb veu alta. Moltes vegades, alguns tipus d'algunes estrofes, el públic les repetia, com ara canten cançons, no?, i tot això, I sí, sí, i aquelles noies doncs estaven allí totes, i aleshores, clar, jo això ho havia conegut quan era alumna a la universitat, perquè això també ho feien els professors, no?, que estaven més o menys bons, no?, i que tenien, eren més o menys interessants, doncs el que feien era, d'alguna manera, totes estàvem allí pendents d'aquell tipus, no? I aleshores, el fet de ser tu marcada era com una lluita, o sigui, és que hi ha aquesta mentalitat patriarcal que també tenim molt les dones, no?, de esbarallar-nos per un home i ser l'escollida. I després, quan ja ens ha escollit, totes les altres dones són unes bruixes perquè ens el poden prendre. Aquesta és la base, no?, d'aquest tipus de pensament que jo odio.
0: Però això ha canviat i no totes som iguals.
1: Això sí que és veritat, que no totes som iguals, però la major part...
0: Hi ha gent amb pits grossos.
1: No, però que no vull dir que aquestes noies joves ho fessin, sinó... Però penso que, no sé, ara potser sí que ha canviat, no?, però jo durant la meva època no.

0: El que tu també dius, perquè és que dius moltes coses en aquest llibre, és que algunes d'aquestes, o sigui, és a dir, que les dones encara ens mirem els homes com des de baix, i que en canvi els homes entre ells s'intenten fusionar amb l'altre, intenten ser l'altre, prendre-li les idees, podríem dir, o ser ells. És a dir, l'Enrique Sassas potser també tenia fans homes, però el que volien era ser com ell.
1: Totalment, o sigui, jo clar, jo no ho entenia, perquè jo li deia a l'Enric, dic, és que no ho entenc, dic, perquè no busquen la seva pròpia veu, dic, perquè no s'esforcen, no? O sigui, jo no ho veia en aquell moment, però clar, és que també pensa que, a veure, segurament no tenien veu pròpia, aquesta és la història de base també, o sigui, segurament si no imitaven amb algú no haguessin pogut fer poesia, no? Però sí que és veritat que estaven com tots, hi havia com una... No sé, com si tots estiguessin drogats amb la idea de l'Enric, no? I tot plegat, no?
0: Potser era el que més sobresortia de tota
1: Totalment,
0: aquesta colla.
1: Sí, sí, era
0: és evident, i també és el que tenia més edat, el que ha arribat fins avui amb una carrera molt important darrere. Sí. Se l'ha reconegut també en premis. Tu també podríem dir que has fet el mateix camí. Tot i així, en el llibre també desconfies de les teves possibilitats.
1: Totalment,
0: com a poeta. Per què
1: jo...
0: creus que passa això?
1: Home, passa perquè jo, per exemple, estava allí donant-ho tot com tots, o sigui... I tal, i tot eren homes, però jo no me n'adonava perquè acabava de trencar el matrimoni, bueno, tenia el cap a no sé on, no? I
0: aleshores... Amb els suecs.
1: Bueno, amb els suecs després.
0: És que em perdo amb tant de mascle.
1: No, no, en aquell moment estava, clar, encara bastant ferida, no?, d'aquell paio que veia estar amb ell durant tant de temps, no? I ara, si m'has dit el suec i ja m'he anat a Suècia,
0: sí,
1: i a França.
0: Calor, ja t'ha agafat calor.
1: Ja m'ha agafat calor.
0: Canviem de tema.
1: Vale.
0: Tu venies amb el cor, trencat. Tu estaves amb el cor trencat.
1: Sí, i aleshores no me n'adonava que tot eren homes, no? Però una cosa que sí m'adonava era que, per exemple, hi havia revistes de pensament o el que sigui, no? I aleshores, per exemple, pues ara parlareu l'Enric amb no sé qui, ara parlarà, no sé, sempre homes. Jo pensava, però és que es pensen que no tinc intel·ligència. O sigui, perquè,
0: però al
1: clar,
0: final una s'ho creu, perquè tu hi ha un moment
1: clar,
0: que fas una mica d'humor en què dius que tornes una nit d'un recital i dius que estàs amb els ulls tancats i veus com una llum i penses que t'ha patat l'única neurona que tens.
1: Sí, aquí hi ha una mica de cinisme.
0: Hi ha una mica de cinisme, però sí que...
1: Sí,
0: ja,
1: no,
0: aquesta idea ens ha fet molt mal,
1: idea,
0: jo crec.
1: Molt mal, és que és, la història és com si ells tinguessin intel·ligència i nosaltres no. O almenys no la intel·ligència que tenen ells, que és superior. O sigui, i aleshores, clar, això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no? Vull dir, perquè dius, hosti, jo no arriba... O sigui, no sé, és que jo durant tota la vida, després, ara penso, hosti, però què pensava que era la intel·ligència? O sigui, és que pensava que era una cosa gairebé extraterrestre, o sigui, inassolible per un cervell femení, no? O sigui, ho veia com... T'ho dic de veritat, no exagero. No,
0: et crec. De fet, jo ara pensava, si escriure aquest llibre t'ha servit per definitivament demostrar-te a tu mateixa que ets una dona molt intel·ligent, a part de sensible, bona poeta i moltes altres coses.
1: Sí, sí,
0: no t'has
1: sí.
0: fet fent la pilota, eh?
1: Sí, bueno, la veritat és que... La veritat és que també és veritat que en un moment determinat de la meva vida, doncs, me va treure molt la filosofia, l'assaig i... Jo, des de molt joveneta, sempre he estat pensant. O sigui, no sé, per exemple, si vaig amb el cotxe, per exemple, amb el meu parella, no? Anem al vora la platja i penso, per què han fet aquí aquests edificis? O sigui, sempre m'estic fent preguntes, sempre m'havia estat fent preguntes i preguntes i preguntes del món, del perquè del món, del perquè de les coses, no? I, bueno, i és veritat que, a partir de que trobo tots els pensadors aquests, que sempre havia volgut, diguem, trobar-los, però, clar, a vegades la vida t'aparta d'allò que vols, no? I la veritat és que m'ho vaig passar molt bé, no? I clar, i és veritat que fer aquest tipus d'estudis, doncs, que feia jo a casa i tot plegat, doncs, sí que era com... Me'n vaig adonar que la intel·ligència no era masculina. O sigui...
0: El tanto titular. Dolors Miquel.
1: Vull dir que era intel·ligència, no? O sigui, no tenia sexe, vaja.

0: Això ara sembla obvi, però jo crec que hi ha aquí una lluita, i de fet jo crec també, i és una cosa que expliques al llibre, aquesta necessitat d'amor, que no l'expliques directament, però que està allà, sí. Aquest que expliques moltes vegades que estàs al recital, qui ets però no hi ets, que sempre hi ha l'alcohol pel mig...
1: Sí, que
0: hi ha...
1: sense alcohol impossible.
0: Exacte, i que hi ha una manera, en el fons, com de... És com un ansiolític, l'alcohol, no?
1: Totalment.
0: És a dir, fa baixar tota l'ansietat, totes les pors, etc. Clar, perquè em fa la sensació que tu, com moltes, hem passat molt de temps pendent durant la seva vida de trobar l'amor, trobar una parella, i que totes les coses que eren escriure, és a dir, fer una carrera, quedaven en segon pla.
1: Bé, en el meu cas, no. O sigui, és veritat que la meva generació, com tantes, de sobte dius, hòstia, estàvem tots tan bé, aquí sortíem i tal, i tothom és com una fugida en parella, no? Tothom fuig en parella i, clar, i tu et quedes allí. I sembla com que la teva vàlua com a dona, o sigui, un home no tant, però una dona, la seva vàlua és la parella que aconsegueix. I avui en dia encara això pesa. Mm.
0: És a dir, jo, està clar que tu volies escriure, perquè si no, no haguessis fet, sí, tota la carrera que has fet després, però sí que jo crec que com a dona d'aquesta generació et pesa això. Et, sí, pesa, sí, saber, perquè hi ha alguna cosa en aquest llibre que està parlant de la vàlua. Què tenen aquestes dels pits petits que no tinc jo?
1: Sí.
0: A mi em fa la sensació que hi ha una reflexió sobre això.
1: Sí, sí, sí, que hi és. No sé, però... A veure, jo això dels pits petits... Clar,
0: ho dic de broma, eh?
1: Sí, ho sé.
0: És una metàfora, per, sí, parlar de nimfes, si vols.
1: No sé, és que no sé, vull dir, no sé què contestar tot això, de veritat, perquè, a veure, jo vaig posar lo de pits grossos perquè, clar, jo és que sempre he tingut els pits grans, i quan era petita ja, doncs, hosti, anava amb nenes i jo tenia allà uns pitarros, i estava prima, no?, bastant prima, aleshores, no?, i aleshores, però aquí, aquelles popes, no?, que diem a Lleida, no?, i dius, hosti, tu, sembla com allà la bandera femenina allí passant, no?
0: Que per què? Perquè ser femení... Ser femenina és un problema?
1: A veure, és que en segons quin tipus... Per exemple, jo amb el meu cos i tal, a segons quin ambient, de puta mare. Però a l'ambient aquest intel·lectualoide, puta pena.
0: Yeah.
1: Saps?
0: Vull Però llavors dir... et valoraves més per, el que, per aquesta mirada, no, masculina, sí, que per la teva literatura.
1: Sí. No, no, jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Tota l'estona. Per exemple, tots els homes, o sigui, tota la gent que havia de validar, perquè hi ha d'haver una validació dels teus escrits o del que tu facis, i qui fa la validació té importància, no? I aleshores, qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
0: Això ho expliques, no? Que hi ha un moment que te n'adones que el cap del teu pare... l'amo del teu, sí, pare, l'amo i Déu, sí, que dius del teu pare, tens 15 anys i et mira el pit.
1: Clar, i jo me'n recordo una vegada que hi havia un home que sempre me tirava els trastos i tal, i ell feia crítiques i no sé què, i vam quedar una vegada, vam anar a dinar i tal, perquè li havia passat un llibre, perquè se'n llegís i tal, perquè, clar, és que és això, acabes d'alguna manera, diguem, sent una mica miserable, per dir-ho en plata, perquè, clar, has de donar-li les teves coses a homes. O sigui, no...
0: Què vols dir, les teves coses a homes?
1: En aquella època, sobretot, o sigui, no hi havia dones. O sigui, i els homes que hi havia eren homes que d'alguna manera et valoraven també per si els agradaves o no els agradaves. Com a dona, saps?
0: Sí, que no importava si escrivies bé.
1: Jo penso que no gens.
0: Uau!
1: Jo crec que no gens. Jo això és el que jo, això és el
0: I
1: que
0: això
1: notava.
0: Vol dir que també no et vas sentir valorada pels teus companys del moment?
1: No, sí, l'Enric i tots ells sí. O sigui, curiosament me valoraven. Jo estava molt ben vells. No. Per això no me'n vaig adonar que no hi havia dones, segurament, no? Jo estava ben vells. O sigui, jo a l'Enric me l'estimava, evidentment. El Víctor també, no? I la resta els hi tenia afecte i em semblaven majos. Després hi havia la Memi, el Pau Riba, que m'agradaven molt, no? No, era gent que m'agradava. O sigui, a veure, això no vol dir que jo es combregués amb certes maneres o actituds de vida seues, però bé, no, per estimar no cal combregar.
0: I tant. De fet, tu parles, per exemple, en aquest viatge, perquè hi ha mort en aquest viatge del pit adormit, en aquest llibre, sí, però també hi ha molta vida.
1: Sí.
0: I parles, per exemple, que tu als recitals t'agradava sempre fer coixí, menjar, i que estaves amb gent que lo de menjar li importava poc.
1: Me posaven negre. És que... És que m'ha semblat en tontos. Dic,
0: clar, si tot el dia drogats i beguts, eh?
1: Exacte.
0: Una mica fa la sensació.
1: Sí, i a més, o sigui, a veure, a mi m'agrada menjar, esmorzar, dinar i sopar com a mínim,
0: clar,
1: no? I aleshores, i si no, doncs, no sé, dinar, sopar, esmorzar, bueno, a mi m'agrada menjar, no? I aleshores, a part, que és que sense menjar, això, mira, només llegint la Ilíada i l'Odisseu, cada dos per tres surt.
0: Clar.
1: Aquest, el puto ventre que diu a l'Odisseu, no?, que ens fa fer tantes coses. És que realment, sense menjar, és com l'aire, o sigui, són elements que... I aleshores jo pensava, però aquesta gent que es pensen que viuran de l'aire, no? Doncs no. I clar, i ells no, venga, anem a fer això, potser, ai, menjant a les 12 de l'any, i jo, una gana que tenia, els hagués matat a tots.
0: És curiós que justament en aquest moment, que aquest llibre parla d'aquest moment d'estar malalt i d'estar tan a prop de la mort, tu estàs revisitant la vida.
1: Sí, clar.
0: La vida, la sexualitat, això, la poesia, el menjar... No t'interessa el trauma?
1: A veure, sí, sí que hi ha un trauma, hi ha dolor, no? Hi ha
0: sí.
1: molt dolor. Però
0: busques la bellesa, també,
1: clar,
0: el dolor.
1: Clar, estic tota l'estona intentant... Doncs jo crec que, d'alguna manera, si me'n vaig a parlar d'aquestes coses és perquè allí trobo la força d'un cos que ja no me respon, no? O no me responia, no? Ara sembla que tinc un diàleg.
0: T'està responent,
1: sí, sí.

0: m'imagino, hi ha un moment que m'emociona molt perquè dius que quan t'assabentes que tens càncer, que és una cosa que trobo molt forta, és que t'agafa alegria.
1: Sí.
0: Explica'm això.
1: És que no m'ho puc...
0: És raríssim.
1: És molt raro.
0: Una estranyesa, després et vas caure als inferns, diguéssim, sí. Però al principi t'agafa alegria. Per què?
1: Molta alegria.
0: Perquè dius, així estaré estirada al llit i podré escriure més, o com va?
1: No té sentit. És que, a més, anava pel carrer amb els auriculars i anava escoltant música i supercontenta i super... No sé, era com...
0: Com una eufòria estranya.
1: Una eufòria molt estranya, no sé per què. Però també, per exemple, quan me vaig llegir el llibre, que, clar, aquest llibre... L'he escrit, diguem, ha estat escrit així com un diari.
0: A trossos.
1: No, tot seguit, sí. Excepte el final, perquè vaig fer el tros de... bona part dels recitals de Mallorca, ho vaig fer tot seguit, i aleshores, clar, allí vaig tenir més feina, perquè, clar, no era anar amb lo so, sinó que aleshores, bueno, vaig tenir més feina, no? Però, clar, quan me'l vaig llegir, al principi, veig que hi havia un tros que vaig posar, i això és un senyal... De que no moriràs. O sigui, ja al principi, o sigui, això devia ser, doncs, quan encara no m'havien ni tan sols tret, operat per treure'm el tumor, no? És que... I allí està posat això, i dic, fixa't...
0: Creus que tenies la convicció d'escriure em salvarà?
1: No ho sabia. O sigui, jo, a tot el llibre crec que es veu clarament que hi ha un moment que jo penso que realment me moriré. Uh-huh. De fet, jo aquest llibre és que no sabia ni si l'acabaria ni m'ho plantejava. És que no era important acabar-lo. O sigui, no l'escrivia tampoc perquè el llegís ningú. Per mi ho era tot, o sigui, era la meva vida, o sigui, perquè, clar, quan una persona no pot, a més, jo vivia sola, no?, i aleshores, bueno, amb els meus animalets, bueno, ara més un, no?, però, a veure, no sé, no hi ha res més amb aquesta vida, no hi ha gent que et porti el dinar, l'esmorzar, el sopar, no?, vull dir, jo a vegades havia de trucar al meu germà perquè vingués, perquè no podia aixecar-me, o sigui, no podia, intentava molestar el mínim possible a tothom, no?, però... No sé, vull dir... Bah, a mi era la meva vida, o sigui, tota la meva vida era aquesta. No n'hi havia d'altra. O sigui, jo no sabia. O sigui, jo, hi ha moments que creia fermament i el m'ho entorn tan bé que... A veure, que jo no passaria. O sigui, que em moriria. I després, doncs, bueno, la cosa es va anar arreglant i al final dic, pues no m'he mort, no? O sigui, i...
0: Ara hauré de continuar escrivint.
1: No, és que era molt surrealista tot, perquè, clar, jo parlava per telèfon, no? Això sí. I... Bueno, quan no estava
0: parles
1: bé,
0: dels amics, parles sí, de l'amistat, sí, de la gent que et va cuidar, que t'enviaven missatges,
1: sí,
0: que et deien coses. No?
1: Clar, és que és molt important això, clar. Sembla que no, però... I després de l'Esther Xargay i la Liz Costa, que estava amb les tres en càncer i elles dues es van morir. I aleshores, clar, això a mi em va caure a sobre... Buah, va ser un moment per mi duríssim.
0: Et faré aquella pregunta que segur que t'han fet aquests dies i fa tanta ràbia.
1: Quina?
0: Ha sigut curativa aquesta escriptura o curen els medicaments?
1: A veure, aquesta escriptura per mi ho ha sigut tot. O sigui, és que és allò, és com si hagués viscut en una illa, jo sola, doncs, no sé, amb un animal o... Saps? Vull dir, no hi havia res més. O sigui, no sé, era un Robinson Crusoe.
0: Al mig. Robinson Crusoe i també Muntanya Màgica. Parles del llibre de Thomas Mann.
1: És que, clar, aquest llibre per mi era una guia en aquest moment, perquè, clar, és que Thomas Mann explica també la diferència entre el món dels sants i el món dels malalts. Són dos mons completament diferents. Aleshores, quan estàs com a malalt i veus el món dels sants, és que a mi me costa. A veure, m'ha costat molt reintegrar-me en aquest món, perquè és que no té sentit. Bueno, això ja ho sabia.
0: Quin és el món que no té sentit? El dels sants?
1: El dels sants.
0: Sí,
1: No en té.
0: Per què? Explica'm això, que això és bastant fort, eh? Què dius,
1: sí,
0: ara?
1: Però, mira, això...
0: Dolors Miquel.
1: No, mira, si tu veus la pel·lícula aquella del cavall de Turí, del Bellatar, t'ho explica perfectament. O sigui, Bellatar explica perfectament aquesta sensació que jo et dic ara i que Thomas Mann també explica a La muntanya màgica, de que el món dels malalts i el món dels sants no tenen res a veure. A veure, Thomas Mann no té aquesta sensació que jo tinc, no? Però, de fet, el protagonista, Karstop, no vol tornar a la vida i espera algú. No vol deixar de ser malalt, encara que no està malalt, saps? No sé, és que es veu tot com a... No té sentit. Ara què fan? Ara tots corren cap aquí...
0: Per què es barallen?
1: No, però ja no és el que es barallen, sinó que fins i tot quan surten contents a fer una processó, dius, què estan fent? O sigui, és tot com a molt, diguem, estrany, no?
0: Però, perdona, ser poeta no és veure el món també amb una mica d'estranyesa, sempre?
1: Sí, però la malaltia, diguem, és que hi ha... A veure, tu veus amb estranyesa i et preguntes, però quan... Ai, li estic donant cops al micro.
0: No passa res, així es veu que és de veritat, que t'ha entrevista.
1: Doncs,
0: que he vingut a Tarragona per tu, no ho faig per tothom, això, eh?
1: Ai, gràcies. Em pensava que dic, m'ha fet molta il·lusió, a veure't. Doncs, no sé, o sigui, jo ho veia molt estrany tot el que feien, és que si tiraven petardos, que si ara se disfressaven amb uns sacs i deien que eren dimonis, i... o ara se reunien, no sé, ho veia tot tan estrany, eren com uns ritus, per a mi, com si hagués arribat als ritus dels marcians alienígenes que
0: no entenia.
1: És com
0: que tu mires tot de lluny, podríem dir.
1: De lluny i que no té sentit. Dius, però per què fan tot això i si deixen
0: però
1: la vida?
0: Però prefereixes estar sana, oi?
1: Sí, més que res perquè el cos fa patir. D'acord.

0: Has trobat la bellesa en aquest pit adormit i has parlat molt de pits. Hem fet la broma abans dels pits petits i els pits grossos, però has anat buscant a la història, a la literatura, a la filosofia, el valor que se li ha donat als pits. I has deixat anar frases, és a dir, que marquen, que emocionen, però a mi em fa la sensació que els pits de les dones són aquell lloc d'on tothom vol xuclar. I no només parlo del sexe. Estic parlant d'una cosa més metafòrica. Són com les mares que ho donem tot.
1: Tot. És que jo, clar, és que al fons de tots aquests pits hi ha la idea de la mare. Totalment. O sigui, la dona mare, la dona creadora, la dona fèrtil, encara que no sigui fèrtil, no? O sigui, al fons hi ha això. O sigui, i després, jo el que em va fer al·lucinar molt, molt, molt, perquè vaig trobar uns turons en forma de pit que estaven a Gales, no? I aleshores, doncs, vaig començar a buscar, perquè se'ls deia d'una manera en concret, i me'n vaig adonar que a tot el planeta, o sigui, a tot arreu, hi ha muntanyes o pics o turons que tenen el nom, o sigui, que se'ls diu el pit de tal, el pit de l'adolescent, el pit de la verge...
0: Tothom vol veure pits per tot arreu.
1: Tota la terra està plena de pits, és a dir, l'home, amb les seues paraules, ha marcat la geografia, no? I tot està ple de pits. O sigui, tu no, una muntanya no es diu la polla amb perdó de no sé qui. Això no es troba.
0: No.
1: Tot i que sempre he dubtat, això del romànic, l'únic que m'ha fet dubtar molt és aquest fet del campanar aixecat cap a dalt, no? Que l'he vist sempre molt fàl·lic, això sí.
0: És l'única cosa que és sospitosa.
1: Sí, és l'únic que me fa, diguem, desbancar-me una mica del romànic, no? Però...
0: Però la resta, és a dir, has fet aquest viatge que suposo que t'ha fet reflexionar i t'ha fet també entendre el que t'estava passant.
1: Sí,
0: entendre la malaltia, em fa la sensació.
1: És que, per exemple...
0: Que tota la història que portem, tota la història cultural que tenim a les esquenes, és molt més important del que imaginem fins i tot quan estem transitant per la vida.
1: És que jo, clar, en aquest moment vaig trobar molt important el que era precisament això que tu dius, la història cultural, tota la cultura, tot això era aliment pur i viu. O sigui... I per això jo estava tota l'estona...
0: Tu vas amorrar també les popes de la història
1: de
0: cultural.
1: De la història cultural, totalment, no? Perquè realment, o sigui... I després, clar, el que passava, per exemple, que jo passava doncs, per coses que eren molt fastigoses, no? I aleshores, clar, l'escrit em permetia transformar-les, o sigui, fer una transmutació, així en plan alquímic, gairebé, no? O sigui... Traure bellesa d'on només hi havia hagut, doncs, lletjó... Bueno, la lletjó també la podríem discutir, no? Però, doncs, brutícia, no sé, coses horribles, no? I aleshores permetia, doncs, fer una altra visió. O sigui, reconstruir aquell pensament, no?

0: I si la Dolors Miquel, per exemple, també parla d'aquesta geografia del cos, també hi ha molta geografia en aquest llibre, perquè a mi m'ha emocionat molt que t'has dedicat a parlar de les places dels pobles, que important la plaça del poble, la tarima aquella on recitàveu, sí, els pobles. Si vas fins a Cadaqués, em fas tot el recorregut dels pobles de Catalunya. També hi ha en aquest llibre un amor a Catalunya, però Catalunya...
1: Els països catalans,
0: no, sí, només Barcelona, parles, sí, de València...
1: I això no està fet a posta.
0: Però sí, t'ha sortit, eh?
1: Clar, perquè jo ho sento. Així, no? I aleshores és veritat, he parlat de València, no? I clar, allà no vam fer gira, no?
0: Sí, sí, però dels camins, de Mallorca...
1: De Mallorca, els camins, com eren les cales, els arbres que hi havia... Doncs jo què sé, les flors que trobàvem, no? Vull dir, sí, sí, sí. O sigui, sí, la terra té una presència... gairebé de personatge, no? Hi ha molts moments, no? Perquè, clar, és que vivim sobre ella.
0: No, i també perquè jo crec que amb aquest viatge per la poesia, per tots aquests recitals d'això de finals dels 90, estàs també fent aquest viatge per aquesta Catalunya que sembla que ara no hi té ningú que li reciti. No hi ha ningú que li reciti en aquesta Catalunya.
1: Oh, sí, és com els socialistes. S'acaben els recitals.
0: Serà això.
1: Sí, he vist una foto avui terriblement, diguem, inquietant, que era l'Illa amb el Bad Bunny a la Sagrada Família, tu.
0: Sí.
1: O sigui, Illa, Bad Bunny, Gaudí.
0: I què?
1: Doncs, no lliga, o sigui, és horrible. O sigui, no sé, és que no té sentit per què el Bad Bunny va amb l'Illa. I què hi fa Gaudí allà al mig? O sigui, el més que em greu més sap de tot és el pobre Gaudí. Que ell va fer allí una història espiritual i tal, i no sé què, i meravellosa, no? Bueno, hi ha molta gent que la critica, jo no. Però què fan aquests allí? El Bad Bunny, si hi hagués anat sol, però amb l'Illa havia d'anar.
0: No crec que anessin junts.
1: Vols dir?
0: Dolors Miquel, m'estàs trencant el clímax? Jo estic aquí amb el pit adormit, edició 62, que és una meravella de llibre, i ara no sé com hem anat a parar aquí.
1: Però és que la vida és així de sorprenent.
0: Exacte, Bad Bunny, mare meva, que ens faltava. Sentit de l'humor també n'hi ha en el llibre.
1: Sí, és que l'humor és molt sa. Respires més bé. De fet, quan rius, tens més aire, no? O sigui, de fet, nosaltres...
0: Se t'inflen els pits.
1: Sí, estem... I a part se t'inflen els pits. Els altres coses. Doncs, a veure... Ara que estem respirant tots el mateix aire. O sigui, és que l'aire és comunista. L'aire és comunista.
0: Amb aquesta frase jo crec que ja hauríem de deixar aquí perquè... En fi, moltes gràcies per escriure aquest llibre, El pit adormit, edició 62, Dolors Miquel, un gust. He baixat a Tarragona, però amb tu aniria al fi del món, perquè...
1: Jo amb tu també.
0: Val la pena. Casem-nos, no esperem més.
1: Casem-nos de seguida.
0: Ara anem a comprar els anells aquí.
1: Exacte.
0: Aquí a la Rambla. Merci.
2: Gràcies. Les dones i els dies a contracorrent des que van néixer.

0: La nostra tàctica és fer aquest programa fins a les 10 de la nit. Georgina Monge, que hem estat aquí sentint a la Dolors Miquel, que l'hem gravada aquesta tarda, i tenim moltes coses a dir. I tu tens ganes de parlar-nos del deepfakes, que m'has d'explicar exactament què és això. Sí. Bona nit.
1: Bona nit, Montse. Anem a parlar de què és el deepfake, que, per qui no conegui què és, són aquestes imatges ultrafalses generades per la intel·ligència artificial. Jo en català ho he vist traduït per hipertrucatge. I seria una mica com les fake news, les notícies falses, però en versió imatge.
0: És a dir, com aquella imatge que avui hem vist del Bad Bunny i l'Illa, que jo tinc els meus dubtes que allò fos veritat i que passés a la Sagrada Família, eh? Que sé que és real, sé que és real. Nil Via diu, és real. Sí, però podria semblar un deepfake.
1: Ara ja dubtem.
0: Podria ser un deepfake.
1: Podria semblar-ho, sí.
0: I escolta, i això, com ho relacionem amb la violència masclista?
1: Doncs perquè hi ha persones que han aprofitat aquestes noves eines de la intel·ligència artificial, com per exemple el reconeixement facial, per atacar dones, no? Que han fet coses com, per exemple, crear imatges falses de dones reals a les quals les despullen amb les eines que facilita la intel·ligència artificial.
0: Vaja, que tenim dades de com aquesta mena de trucatge, podríem dir, aquests hipertrucatges, sobretot s'utilitzen per finalitats pornogràfiques, no s'utilitzen per fer el bé.
1: Exacte.
0: Ni per fer la gracieta de Batllal, ha estat enganxada amb Bad Bunny en una discoteca. No, s'utilitza per...
1: Exacte, la majoria de vegades el contingut és pornogràfic, i de fet ja sabem que també ha obert la porta a altres coses terribles, com imatges amb material d'abús sexual infantil, etc. No? Però la majoria d'ocasions, com dius, Montse, els deepfakes són vídeos porno modificats utilitzant tecnologia d'intercanvi de cares a través d'intel·ligència artificial, per la qual cosa la cara de la protagonista es reemplaça per una altra persona. Des del col·lectiu FemBlog, que és un col·lectiu molt interessant especialitzat en violències digitals, han compartit un estudi que es diu State of Deepfakes, que, com tu deies, Montse, revelava que el 98% dels deepfakes són de naturalesa pornogràfica i el 99% de les víctimes són dones.
0: És bèstia, eh?
1: És molt bèstia. De fet, aquesta pràctica s'ha convertit en una de les principals formes de violència digital masclista cap a les dones, amb un impacte claríssim sobre el dret a la privacitat, intimitat, honor, pròpia imatge.
0: Ja vam sentir aquelles notícies d'alguns companys de classe que amb intel·ligència artificial modificaven, és a dir, amb fotografies de les seves companyes, els hi canviaven la cara, i també doncs, el que feien era fer pornografia amb les imatges de les seves companyes de classe, però això és una tècnica, podríem dir, que ja fa molt temps que es fa servir i que va començar sobretot amb actrius famoses.
1: Sí, es van fer famosos el cas del que van afectar l'Emma Watson, Taylor Swift, Scarlett Johansson, i aquí l'estat espanyol també se'n va fer molt ressò la comunicadora feminista Carla Galeote, que ho va denunciar per xarxes. I el que és més preocupant, jo penso, és que actualment s'ha estès a la modificació de contingut de dones anònimes fent servir fotos obtingudes a les seves xarxes socials públiques.
0: I, de fet, jo crec que part del problema ve del fet que és molt fàcil crear aquest tipus de contingut. És a dir, qualsevol, a més, hi ha fins i tot aplicacions, m'imagino,
1: sí,
0: que t'ajuden a fer aquestes imatges falses.
1: Exacte, és facilíssim. Qualsevol amb un mòbil ho pot fer. De fet, des de FemBlog ho alerten que les aplicacions que ho permeten sovint estan disponibles a tots els nostres telèfons mòbils o fins i tot incrustades en alguns chats i canals del nostre Telegram, per exemple. I, clar, això facilita que la creació de contingut fals es faci amb amigues, amb parelles, amb exparelles, i això pot donar lloc a situacions del que s'anomena sextorsió, és a dir, extorsió sexual, en la qual es generen imatges sexuals d'una persona mitjançant intel·ligència artificial.
0: I se li fa xantatge.
1: Per, diuen, si vols que eliminem aquest vídeo, doncs ens dones diners, o fins i tot es demanen favors sexuals a canvi.
0: Déu-n'hi-do. Te quiero.

0: De fet, avui que parlàvem amb la Dolors Miquel de Pits, segur que hi ha mil imatges, allò de canviar els cossos de les dones, fer-ne broma, i fer, com dèiem, amb aquests objectius de convertir-les en mercaderia sexual. Com deies al principi, tot això del deepfake, d'aquestes imatges falses, és una forma de violència masclista.
1: Sí, exacte, és una forma de violència masclista per això, per la falta de consentiment, per la voluntat d'humiliar, denigrar o atacar la dignitat de les dones. I com hem dit...
0: El que passa és que aquí hi ha un buit legal impressionant,
1: m'imagino. Hi ha un buit legal tremendo, sí.
0: Perquè, clar, que vas als Mossos d'Esquadra i dius, han agafat una imatge meva...
1: Clar,
0: és...
1: Ara per ara encara es pot saber si ha estat manipulada aquesta imatge amb relativa facilitat. Hi ha programes que ho poden identificar, però diuen que per com està evolucionant la intel·ligència artificial, pot ser que fins i tot d'aquí un temps no tan llunyà ens costi poder dir amb aquest programa certificar, mira, això és una imatge falsa, no?
0: A mi em passa, per exemple, quan vaig a Twitter, a vegades que hi ha algunes imatges o vídeos que són per enriure-se'n d'algunes dones... amb poder, etc, que moltes vegades m'he plantejat, però això és veritat o no? M'ho he hagut de mirar dos o tres vegades.
1: Sí, i fins i tot ara ja desconfiem de les que sí que ho són, com ha, no? Com ha passat, o amb el Dana va passar molt també, que no sabíem que era real, no? Quan hi va haver totes les inundacions, no sabíem que era real, que era fals. Per mi, el tema és que els deepfakes, com tu has dit, Montse, són molt fàcils de crear i els danys que poden generar poden ser d'una vasta enorme. I davant d'això, jo crec que tenim un repte majúscul, perquè sembla que enfront un fenomen d'una vasta tan gran i que sembla tan difícil poder actuar per aturar-ho, en comptes de centrar-nos en què fem per impedir que hi hagi persones que estiguin creant aquest contingut, que hi hagi persones que estiguin difonent aquest contingut, que hi hagi tantes persones que després comparteixen, no?, amb els telèfons el seu contingut. És a dir, en comptes d'estar centrant-nos en qui està exercint aquest tipus de violència, és com si tots els missatges els estiguéssim llançant a qui els pateix, no? Que són majoritàriament dones. I tots aquests discursos van en la línia de recomanar a les dones, doncs, que es protegeixin, a generar discursos dient que és devastador ser víctima de deepfakes, i sovint fins i tot s'acompanya d'un imaginari de quina vergonya que et passi això, i al final són discursos que revictimitzen a les dones.
0: Ah, clar. És culpa teva, pràcticament.
1: Exacte.
0: Per això et va encantar un article de la Núria Labau que es diu, atenció amb el títol, Tenemos que enseñar a las chicas a estar orgulloses de sus mamadas. Clar, és que amb aquest títol
1: totes
0: ens
1: abocador.
0: Vam quedar aferrades en aquest text. De fet, la tenim al telèfon, la Núria Labau, que és periodista i doctora en antropologia social i que el passat mes d'abril va publicar al portal Contexto y Acción aquest article. Georgina, que a tu et va impactar.
1: Sí, a mi em va impactar.
0: Escolta,
1: molt.
0: Saludem-la perquè anem molt fumudes de temps. Núria Labau, bona nit, com estàs?
2: Bona nit, un plaer estar aquí con vosotras.
0: Tu vas passar bé fent aquest títol?
2: Bueno, es un poco clickbait, yo lo reconozco, pero bueno, es una frase de Beline Spence, a mí también me impactó y creo que transmitía bastante el mensaje que yo quería dar con el artículo.
0: Escolta, per què vas triar aquesta frase i què volies dir? Per qui no hagi llegit l'article, quina és la teva tesi?
2: Bueno, ella explica en una entrevista esta frase que en realidad no hablaba de los deepfakes, hablaba de un caso que también se hizo famoso de unos chicos de un colegio que difundieron una imagen de un adolescente que estaba chupando una polla, ¿no?, a otro compañero. Entonces, ella lo que le decía es, a mí lo que me sorprende es que a día de hoy todavía podamos avergonzar a una chica por una imagen de carácter sexual, ¿no?, que eso sea algo vergonzoso. Imaginaros cuando hablamos de los deepfakes, que ni siquiera eres tú realmente, ¿no?, que es una imagen de síntesis y que de hecho lo que hace es que la veracidad, digamos, pierda, ¿no?, la imagen pierda relación con la verdad, ¿no? Entonces, todavía más, esos mensajes que estamos produciendo, ¿no?, de que estas imágenes pues producen vergüenza, te dañan, bueno, pues lo estamos equiparando a una violencia, y es cierto que no hay consentimiento en la difusión o en la generación y por tanto es una violencia, pero es verdad que tenemos que hacer emerger otro tipo de discurso precisamente para cuando a las chicas les pase esto o a las mujeres nos pase esto, pues suframos menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay otra serie de mensajes que igual tendríamos que estar produciendo, ¿no?
1: Sí, de fet, al teu text, Núria, parles de la vergonya com una eina de control social, especialment per les dones, i volíem, si ens ho podies explicar una mica i compartir els efectes que té aquesta vergonya, per una banda, no?, en el dia a dia de les dones, i per l'altra banda, també, com aquesta idea de no avergonyir-se també pot ser difícil d'assumir per moltes persones, no?, i com ho podem treballar, això, socialment.
2: Sí, pero la vergüenza ya sabemos que siempre ha sido como una herramienta de control de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Es verdad que esta sexualidad pues se ha restringido mediante medidas coercitivas, pero también mediante la culpa, ¿no? Haciéndonos sentir culpables o sentir vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, digamos que aunque hoy todavía somos más libres, ¿no? Los restos de esta moral siguen funcionando a través de estas exposiciones públicas, ¿no? O de la amenaza de esta exposición pública. Entonces, bueno, yo creo que el feminismo lleva mucho tiempo luchando contra esto, ¿no? Tratando de que la sexualidad también sea un ámbito propio nuestro, un ámbito para nuestra libertad. Y bueno, y todavía es verdad que queda mucho por hacer si vemos que

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues al sector de l'educació. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros, un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: Tot això s'hauria de sumar l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. La vaga d'avui a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15

0: dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern perquè retirin el suport a l'executiu de Sánchez.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge adverteix a la dona de Pedro Sánchez que si no s'hi presenta podria adoptar mesures cautelars. La citació arriba l'endemà de l'últim informe de l'UCO que contradiu les sospites del magistrat.
0: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta.
1: El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
0: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin, del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
2: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any s'han fixat 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per a futures missions tripulades cap a Mart.
1: Esports, Alexia Putellas jugarà avui el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
0: A l'Espanyol han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per la temporada que ve.
1: I encara en futbol, avui es disputa la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. El partit es disputa a Leipzig, a Alemanya, a les 9 del vespre.
3: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 27 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que avui dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor. A les comarques de Girona i a la Catalunya central es rondaran els 34 graus a Ponent, els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cervera veuran sortir el sol a les 6:26 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 53 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem el dimecres amb aquesta cita del músic britànic Mike Oldfield.
0: Mike Oldfield.
1: L'èxit sovint és una arma de doble fil. Quan t'arriba de jove, atreu aprofitats i paràsits.
0: De fet, li va arribar l'èxit molt aviat a Mike Oldfield. I, de fet, avui arrenquem el programa amb una d'aquelles cançons que amb el temps s'han convertit en clàssics de la música. L'escoltes a la ràdio i no canvies de dial, tant si val si ho fas al matí, a la tarda, a la nit o de matinada, perquè gairebé sempre encaixa en qualsevol moment del dia. A veure si amb els primers compassos sabeu de quina cançó us parlo.

0: Moonlight Shadow de Michael Field. I és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 1983, es publicava el disc Crazes, on incluïa la que amb tota probabilitat és una de les seves grans joies musicals. Per cert, una cançó que res, que per res definia el disc, que es va moure entre el rock progressiu i la música electrònica passant pel pop. L'encarregada de posar-hi la veu va ser Maggie Reilly i la cançó es va convertir ràpidament en un èxit internacional i encara avui és considerada un clàssic del pop i del rock melòdic dels anys 80. Tampoc seria una cançó massa optimista. En teoria parla de la història d'una persona que perd algú estimat durant una nit marcada per la llum de la lluna, però al llarg dels anys moltes persones l'han interpretat com una reflexió sobre la mort, la pèrdua i els records que continuen vius després d'una absència. I, de fet, una de les teories més conegudes és que Moonlight Shadow podria estar inspirada en la mort de John Lennon, assassinat l'any 1980, tot i que Mike Oldfield mai ho va confirmar. A aquestes hores del matí ens acompanya la lluna, però li queda ben poc per donar pas al sol, i amb el sol un nou dia. No som tan pessimistes com la cançó perquè ens agrada encarar el matí amb energia positiva, i més que morts de son, que una mica també, aquí anem carregats de vida. I que duri!
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar de llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dimecres, què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Doncs vinga, meitat de setmana, això ja fa baixada.
2: Ja comença. Bueno, de moment pujada fins a les 9 del matí, que ja començarà a fer baixada per les 6 hores que ens esperen del matí de Catalunya Ràdio. Avui molt pendents de la nova jornada de vaga d'educació, avui a tot Catalunya. Tindrem a Yolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, el principal sindicat. De moment no es preveuen talls a primeríssima hora del matí, sí que se n'esperen més cap a les 9, però us anirem explicant a mesura que vagi passant, perquè, com sabeu, no sempre s'avisa i, per tant, estarem atents.
0: Sorpreses.
2: Seguirem parlant del cas ZP. Avui tenim l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i tenim a la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, perquè ens expliqui com veu el partit tot el que està passant amb Zapatero. I sobre la visita del Papa tindrem el coordinador general de la visita a tota Espanya, que és en Yago de la Cierva. En tindrem quan faltin 20 minuts per les 10. Després passejarem amb l'Albert Tom, i a la secció de telesèries amb la Mariola Cuells i el Darío Porras parlarem de Rabalejar amb el seu director, el Pol Rodríguez. Per tant, estigueu atents a aquesta sèrie que pinta molt bé. I a les 11 anirem al Camp Nou, on s'acomiada Alexia Putellas. Farem una taula especial per la llegenda del Barça que diu adeu i aviam que, com s'acomiada abans de l'últim partit, que serà aquesta tarda. I amb tot això i l'humor ja haurem fet les 12.
0: Doncs és que bé.
2: Mitja setmana feta, ja veus.
0: I avall que fa baixada.
2: Vinga, va.
0: Gràcies, Maiol. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Ens acabem de despertar, però el món seguia girant. I què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, com no se n'ha parlat gaire, avui us porto notícies fresques de Bad Bunny.
0: Home!
3: Sí.
0: Què ha passat?
3: Continua conquerint els Estats Units. Diríem que la zona de Florida la té bastant controlada. Ara farà el salt a la costa oest per intentar conquerir Hollywood. Mm? Aquesta nit hem sabut que s'incorpora a l'univers de Toy Story.
0: Com?
3: Tal qual.
0: Farà de Nino?
3: Tenim notícies fresques. El cantant porto-riqueny posarà veu a un nou personatge de la... Que tenim coses més.
0: Ai, a veure.
3: Posarà veu a un dels personatges d'aquesta cinquena entrega, que es diu Toy Story, una pizza amb ulleres de sol.
4: Que gran és.
3: Pixar, ja n'ha ensenyat un primer abans.
0: Pixar,
3: xarxes...
0: no pizza.
3: No, Pixar, sí.
4: Val. Però el personatge
3: diu pizza amb ulleres de sol. I els fans ens han embogit. Escolta una mica com va això. Bàsicament, Bad Bunny farà... Posarà veu un personatge que és una pizza,
0: sí,
3: un tall de pizza amb unes ulleres de sol. Per tant, ja veurem què passa.
0: Que bé, que xulo.
3: Sí, sí. De fet, la relació de Bad Bunny amb Toy Story ve de lluny durant la pandèmia. Es veu que ja feia... Jo no ho sé, jo ho he hagut de buscar, això, eh? Ja feia vídeos casolans amb figures de Woody, Buzz i companyia, doblant-los ell mateix, posant-los veus i fent-los parlar. Per tant, té una llarga trajectòria. En tot cas, haureu d'esperar uns dies perquè això s'estrena el 19 de juny I és interessant l'argument, molt interessant, perquè planteja una nova batalla. Les joguines tradicionals contra una tablet.
5: Home, que bé. M'encanten els guionistes de les pel·lis d'animació, t'ho dic, perquè és que a vegades hi ha uns arguments que són una meravella.
3: El tràiler no apareix al pizza amb ulleres de sol, però és molt interessant i molt divertit, ja veureu.
5: Doncs haurem d'esperar, com estaves dient, fins al 19 de juny per veure la veu, millor que veure, sentir la veu de Bad Bunny a la pizza en aquesta producció de Pixar. Gràcies, Àlex Bosch.
3: Adéu.
5: Fins ara. Mireu, pràcticament arribem a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des dels matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per idees com la que han tingut Robert Santamaría i Míriam Checa. Tots dos pateixen malalties que els hi provoquen dolor i pèrdua de mobilitat. Però tot i això, ara mateix estan entrenant per pujar un cim de 3.000 metres a la vall de Boí, al Coma les Vienes. La iniciativa forma part de la campanya Reuma 3.000 amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties reumàtiques i demostrar que, tot i patir-les, és possible tenir una vida activa.
5: Estem esperant que, si no aquest any, l'any que ve li donin la medalla de la ciutat a la lleidatana, més lleidatana dels matiners de Catalunya Ràdio, que és Marta Viana, perquè avui toca parlar dels carrers de Lleida.
4: Sí,
5: o, si més
4: veu...
5: no, d'una cosa que parlarem poc.
4: Sí, perquè es veu que han estat rebatejats. Es veu que alguns carrers i places de la ciutat ara han aparegut amb un cartellet nou al costat del que és habitual, el color marró. Doncs ara han aparegut un cartellet nou, que en aquest cas és de color blau, amb noms ben diferents als que estem acostumats. Us fico un parell d'exemples. Per exemple, el carrer Major ara es diu carrer d'imatge per al diagnòstic, o el Palau de Vidre ara es diu Palau d'Higiene Bucodental.
5: Però què està passant a Lleida exactament? Després de la plec?
4: Sí, exacte. Mira, m'ho he preguntat. Quan vaig veure la notícia de pensar, però serà una broma dels aplequistes d'un diumenge a les 8 del matí? Doncs no. Es veu que no, que això, que estigueu tranquils, perquè això no es quedarà per sempre, sinó que es veu que és una campanya publicitària de l'Escola de Cicles Formatius, que es diu Ilerna, per oficialitzar que des d'avui serà, doncs, el principal patrocinador del Força Lleida, que
5: Força
4: és l'equip del bàsquet, i substituirà, doncs, el que ja hi havia fins ara. Tots els noms, si no us n'havíeu adonat, doncs són títols dels cicles de formació professional que imparteix l'Escola Ilerna.
5: Vinga, amunt Lleida, com sempre, des de la terra ferma. Acaba de fer un badall que no s'ha menjat l'espometa del micro de Miracle, Lara García.
4: Ui, si et brillen els ulls, ara. Que em queien els ulls de les comptes.
5: Mare meva, però...
4: Sí!
5: Mare de Déu!
4: Tinc mil quines llàgrimes.
5: Si t'acabo de veure la campaneta des d'aquí...
4: Ha sigut molt fort.
5: Bé, estàs bé? Tot bé?
4: Bueno, s'ha d'oxigenar el cervell.
7: Estic trasbalsada ara mateix.
5: L'altre.
4: Oh, els badalls són per això, nois. Ja?
7: Sí, no ha sigut tan llarg que pensava que s'acabia, ja queda llegir, saps? Ja està, nois.
5: Sí?
4: Si vols, tornem a explicar-ho dels carrers de Lleida.
7: Aixugo les llàgrimes i podem seguir.
5: Escolta'm, quina bona notícia ens haguem al matí, si pots.
7: Sí, sí que puc. Manlleu ha estrenat un mural gegant de Pilarín Vallès que converteix la ciutat en una enciclopèdia visual. Per què? Doncs perquè aquest mural que ha pintat la Pilarín té tots els elements identitaris del municipi. El podrem trobar a la nova zona dels rentats i no té, i té com a elements destacats, el Ter, el Serpent o les entitats que donen vida a Manlleu. Sentim declaracions de Pilarín Vallès a Nou TV.
8: Homenatjar la gent que donen bona vida en un poble, en una ciutat, en una vila, que donen bona vida, però que poder ningú els hi farà un monument privat. I és un monument per tots ells, per la gent dels gegants, dels diables, de la Sartén, tota aquesta gent que donen aquesta part divertida de pertànyer a un lloc concret.
5: És és imparable, té energia per parar un carro Pilarín Vallès.
7: És perfecte.
5: És que és una meravella.
4: Tant de bo tot Catalunya pintada amb els seus dibuixos, també us ho dic, eh?
5: A Vilassar de Mar crec que n'hi ha un de la Pilarín Vallès,
4: sí?
5: També, al costat del mercat municipal.
4: Que
5: per tant, escolta,
4: sí?
5: Estaria molt bé que Pilarín Vallès fes un tour.
4: Sí.
7: Pobreta.
5: Per anar pintant. Home, però si està estupenda. A mi m'encanten les imatges d'estiu de la Pilarín Vallès tirant-se a la piscina. Quan fa els rils aquells, d'ella tirant-se de cap a l'aigua...
4: No és estiu fins que la Pilarín no es banya a la piscina.
5: És a dir, és que fins ara teníem la portada d'Anna Obregón a Lectures...
4: No, res, res.
5: Com Pilarín Vallès...
4: Ara és el posado de la Pilarín.
5: I parlant de Posados i de Pilarins, arriba a Otserra a saber amb quin motiu, perquè ell és com Ana Obregón o Pilarín Vallès, és com una diva de la ràdio a aquestes hores del matí, i ens explica un motiu per saltar del llit. Otserra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fomentar l'ús del català. L'Ajuntament de Lleida ha més que duplicat les seves accions de 16 a 38 perquè creixi l'ús social de la llengua. El comerç, la restauració, l'esport, el lleure i els serveis. Pilar Bosch és la regidora de Cultura de la Paeria.
10: De totes les accions que presenta, tenim, per exemple, un minisite on trobareu tots els cursos de català que estan disponibles a la ciutat. Després tenim també voluntariat lingüístic. Fins ara fèiem a tota la ciutat i ara hem començat fent un pla pilot per barris. Hem començat a Capont, però ara el farem també al Clot.
9: L'Ajuntament ha impulsat també una campanya per reivindicar l'accent nord-occidental.
5: Bones notícies per anar engegant aquest dimecres 27 de maig. En 10 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Sembla mentida que dos noms tan diferents, però tan coneguts, tinguin un punt d'unió. Avui volem saber com batega el cor, en aquest cas, amb Mana Castillo i John Travolta.
4: Sí, us preguntareu, quina relació tenen aquests dos? Doncs
5: quina relació tenen aquests dos?
4: Ostres, nois, quina bona pregunta!
5: Espera, no sé si tinc un badall per aquí.
11: Si no, tira l'estat.
4: Sí, sí, algun cop me l'has tirat, el badall.
5: Eh, que l'he tirat algun cop?
4: El tens perquè jo he rebut badall.
5: Vaig lent a vegades buscant això. Explica'm això, a veure.
4: Us ho explico. L'actriu catalana ha passat per la Revuelta i ha explicat que va sopar amb John Travolta, l'estrella de Hollywood, perquè Travolta ha rodat recentment una pel·lícula amb el seu nòvio, que també és actor, que és l'Álvaro Mel.
12: Yo conocí a John Travolta porque es una peli con mi chico. Y le conocí, y es muy
13: majo. ¿Conociste a John Travolta?
12: Sí.
13: ¿Una peli con tu novio?
12: Sí.
13: Bueno...
12: Álvaro Mel, se sabe. Yo he cenado con él, pero ya está, ¿no?
13: ¿Cenaste con él? ¿Qué dijo? ¿Qué comió?
12: Le encantaron unas croquetas de carabinero.
13: ¿Aquí en España?
12: Que no las había probado nunca y estaba flipando. Yo decía, qué fuerte que John Travolta no haya probado una croqueta.
13: Pero le pega que le guste la chicha, ¿no? Que pidiese luego.
12: No, es delicado.
4: ¿Pero come de verdad?
12: Sí, sí, sí. Yo lo he visto...
13: ¿Tú piensas que en ese estrato de Hollywood ya directamente se alimentan de pastillas?
4: De pastillas, pero por el culo, solo, únicamente.
5: M'encanta. Ara estava recordant el dia que Úrsula Corberó estava explicant que va pujar a l'avió i Madonna la va parar a l'època més important de la Casa de Papel.
4: Que dic,
5: escolta, m'ho expliqueu aquí com si estiguéssiu parlant de...
4: No sé, és fortíssim.
5: Del vostre veí.
4: El món al revés, eh?
5: Home, total, tu imagina que ets a l'avió i et para Madonna per felicitar-te per la sèrie. A mi em ve una parada cardiorrespiratòria.
4: Home,
5: a veure, parlem en aquest cas de Francesca Scorsese.
4: Sí, perquè la filla del director de cinema, Martin Scorsese, ha contestat els atacs que ha rebut el seu físic després de confirmar-se el seu paper a la sèrie Senyor i Senyora Smith. Diu que ella està acostumada, malauradament, a les crítiques per ser filla d'una persona coneguda, però que li ha sorprès l'odi que ha rebut. Ha decidit contestar amb un vídeo a TikTok.
14: I get it. I'm not the most beautiful.
15: Ho entenc. No sóc la noia més maca del món. No sóc la més prima del món. Estic planeta, ho sé. Però a qui cony li importa? Hi ha moltíssims trolls, moltíssims bots i gent que només es dedica a intentar arruïnar-te el dia. Aquesta mena de coses són les que fan que la gent es tregui la vida.
5: Boníssima reflexió la que fa Francesca Scorsese a través de les xarxes socials i que segueixi reivindicant el que està dient, perquè té tota la raó del món.
4: I tant, s'ha fet viral i és... És lamentable que encara estem així, però vaja.
5: Exactament. I agrair des d'aquí la interpretació meravellosa de Sílvia Creus, que és la nostra dubladora oficial.
4: Un 10. Ho fa molt bé.
5: Un 10.
4: A més, està tan contenta quan li demanem.
5: Sí, es fica en el paper, eh? Sí. A més, li posa intenció,
4: sí.
5: que és el que compta. Una de les clàssiques de Catalunya Ràdio. Per cert, quins sons deixa la ràdio?
4: Al matí de Catalunya Ràdio, l'historiador i hispanista Ian Gibson va parlar del seu últim llibre sobre Federico García Lorca, símbol dels desapareguts durant la guerra i la dictadura.
16: Las heridas no se han curado, no se curan nunca. Solo se curan cuando ves la calavera de tu abuelo con un agujero en la nuca o en el cráneo. Y la gente llora y se muere. Yo he estado y no he visto ganas de venganza en absoluto. Solo quieren saber dónde están los huesos del padre y del abuelo y ver los restos.
5: I amb 7 minuts arribem a 6:15.

0: I avui desenfundem la música de Sex Pistols.
1: Sex Pistols, perquè un 26 de maig del 1977 el grup llançava aquest tema tan i tan icònic que es va publicar coincidint, de fet, amb les celebracions del jubileu de plata d'Elisabet II. Però el tema es veu que el van vetar tant en la majoria de ràdios com en les televisions, perquè tampoc van decidir comprar-ho. Tot i això, encara que no hi va haver molta promoció i la promoció, vaja, que s'esperaven, el disc es va esgotar superràpid i va aconseguir colar-se a les llistes oficials fins a aconseguir el número 2.
0: Recordant avui God Save the Queen de Sex Pistols als matiners de Catalunya Ràdio. I com sempre, si us acabeu de despertar i esteu fent el primer cafè, alerta perquè arriba la gent d'Astrocat.cat que ens ha d'informar de quin dia ens espera astrològicament parlant, que és important estar connectats amb les energies. Avui ens ho explica la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 27 de maig el Sol fa un contacte harmònic amb Plutó i això ens dona profunditat, claredat i força interior. Pot ser un bon dia per mirar més enllà de la superfície.
0: Doncs aquí ho deixarem.
1: Que mireu a la superfície.
0: Mirem a la superfície.
1: Més enllà de la superfície.
2: Més enllà
0: de la superfície. Bé, en tot cas, ho haurem de mirar. Mirem a la superfície. No indaguem.
1: Trobarem el cap.
0: No indaguem gaire més. I quan falten 5 minuts per arribar a 5:45 del matí, qui m'ho farà espelmes avui?
1: Avui felicitem des de la ràdio, com no podia ser d'una altra manera, el nostre company de Catalunya Ràdio,
0: home,
1: Ricard Torquemada. El periodista esportiu bufarà 55 espelmes. Mírala, la cantant Ana Belén, que també fa anys molts menys que la Puerta de Alcalá fa 75. I acabem felicitant Neil Finn, que potser pel nom no ho sona, però us direm que és el cantant de la mítica banda Crowded House. Celebra que avui arriba el 68. Molta alegria i per molts anys en el dia del vostre aniversari.
3: Hola, soy Leo Messi. ¿Cómo están? En estas horas oscuras en Miami yo me voy a dormir con Els Matinés, Ambe, Xavi, Canalías. Un saludo, boludos.
4: Els Matinés.
0: Com cada dia, els matiners de Catalunya Ràdio, repassarem alguns sons que ens ha deixat alguns personatges coneguts com Anna Milán. I també alerta que Paz Padilla ha parlat per primera vegada després de conèixer la notícia que torna a Telecinco després de molts anys amb un programa que farà durant el cap de setmana. Us ho deixarem escoltar d'aquí uns moments al programa. I, de fet, tal i com ens estava comentant la Lara, avui fa anys la veu de Crowded House, Neil Finn, la cançó, sens dubte, més coneguda de la banda és Don't Dream It's Over, èxit que, de fet, han versionat moltíssimes vegades i diversos artistes. Avui arribarem a 6:45 del matí amb una delícia que van interpretar a cop de duet l'enorme Miley Cyrus i Ariana Grande, dues de les veus més poderoses de la música pop.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 27 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, ja ho hem dit també a l'inici del programa, hi ha vaga dels centres, als centres educatius de tot Catalunya.
1: Els sindicats de docents mantenen la protesta, malgrat que han acostat posicions amb el Departament d'Educació. L'executiu els ofereix un complement lineal de 40 euros per aquest curs vinent, que va en la línia del que reclamen els sindicats, que, malgrat tot, encara ho veuen insuficient. Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Els sindicats i representants d'educació es tornen a reunir avui per mirar d'arribar a un acord, mentre els docents han convocat protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
0: I avui també fan vaga els treballadors de les refineries de tot l'estat.
1: Això pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació. Toni Carmona, del sindicat STR, majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
3: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas Plus Ultra.
1: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que la setmana passada proclamava la innocència de Zapatero, ara opta per un discurs més prudent.
4: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
1: Cada vegada hi ha més veus, fins i tot de dins del Partit Socialista, que creuen que convindria avançar les eleccions.
0: La Moncloa confia que les explicacions de Zapatero puguin donar-li aire, però s'hauran d'esperar.
1: L'expresident socialista no compareixerà a l'Audiència Nacional fins al 17 i 18 de juny i anirà més tard del previst perquè el jutge ha acceptat la petició de l'expresident d'ajornar 3 setmanes la seva declaració per poder analitzar l'extens sumari.
0: El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència.
1: I demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. L'actual ministre principal escocès, John Sweeney, defensa la independència posant com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: La NASA posa la primera pedra per construir la primera colònia humana a la Lluna.
1: Ha anunciat que, abans d'acabar l'any, llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió serà per explorar el pol sud lunar, ho ha anunciat l'administrador de la NASA.
6: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: Abans d'acabar l'any hi haurà 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna.
0: I en les últimes hores, Rosalía ha regnat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
1: Ha estat la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux, el de millor videoclip per Berghain o el de millor cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "He estat i sempre seré una culer". El periòdico foto d'arxiu de Putellas al camp, amb la samarreta blaugrana, i diu que el Barça perd la seva reina.
8: Ucraïna.
9: A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Hi ha El País sobre la investigació del cas Zapatero i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero.
7: Cas Endic, Diari Ara i La Vanguardia, titulars pastats, Jonathan Endic deixa el càrrec de Mango de manera temporal i atenció perquè el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Endic previ a la caiguda.
9: Hi ha altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau i El País que el descontentament social impulsa l'ultradreta a Colòmbia.
0: Avui, varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més a la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
9: El Mundo urgeix Pedro Sánchez a assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
7: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella-La Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
9: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, cessi la jutge espanyola que fa d'enllaç amb els tribunals francesos i suïssos.
7: I remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals a la qual hi apareixia Plus Ultra.
9: Per la seva part, La Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
7: I diu que regular la IA no serà senzill, però és imprescindible.
9: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
7: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense perdre la pensió, és una solució més.
9: El periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
7: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
9: El País diu que cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
7: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
0: I quan passen 7 minuts de 6:15 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
10: Hola, bon dia.
0: Repassem també la premsa digital. Un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
10: Sí, ho fa oferint sou i casa a un professional de l'hostaleria per gestionar el local i que pugui continuar obert. Es tracta del restaurant La Carretera de Planoles, al Ripollès. La previsió és que la nova etapa pugui començar ja entre setembre i octubre. El local té capacitat per una vuitantena de persones. Ho veiem en l'acció.
0: Què s'han proposat defensar a Gran Canària?
10: El seu Ustedes. El Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el vosotros se l'acabi menjant.
11: Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas.
12: Pero ninguna tanto como ustedes.
11: Ustedes, no vosotros.
13: Vosotros
14: no suena natural.
13: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes.
10: Doncs aquest tret lingüístic que va aterrar l'arxipèlag a finals del segle XIX provinent d'Andalusia Occidental, ara el volen defensar amb una campanya que arrencarà aquesta setmana mateix.
0: Molt bona campanya, perquè, sens dubte, l'Ustedes
10: sí.
0: Marca... Sí, marca sí, Canària, sí. Però de tota la vida.
10: Exacte.
0: Alerta, la notícia que interessarà als nostàlgics del cotxe.
10: Perquè Citroën ressuscita el llegendari Dos Cavalls.
0: Vinga.
10: En format elèctric i per menys de 15.000 euros. Llegim a l'Ara que el popular vehicle francès tornarà a la vida com a vehicle assequible, urbà i elèctric. El Dos Cavalls va arribar al mercat l'any 1949 i va suposar la democratització de l'automòbil a França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins al 1990.
0: 15.000 euros nets, perquè després van sumant coses i arribes al 20.000, eh? Els cotxes últimament
10: sí,
0: et diuen, costa 15.000 i vas al concessionari i acabes pagant 21.000.
10: Com tot, també t'ho diré.
0: És veritat. I quan falta menys d'un mes per Sant Joan, ja tenim el resultat del concurs La millor coca de Sant Joan. M'encanta.
10: Que sí?
0: Sí, home.
10: He vist La millor coca, dic això.
0: Okay.
10: Això ja hem de començar aquí.
0: Que la pastisseria Hoffman ens en porti una miqueta.
10: Doncs va. La pastisseria Hoffman, ara ho deies, ha guanyat el primer premi en la categoria de la coca de Sant Joan creativa, aquesta inspirada en unes postres de festuc. La pastisseria Feixat ha obtingut el segon lloc en la modalitat de llardons. Aquest any hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i 302 coques. Qui també ha obtingut premis al Forn Cabrianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Ho recull BTV i totes són molt bona.
0: Molt bones. Gràcies, Sílvia. Pot ser que hi hagin hagut tucans a la vostra habitació, vapor, perquè avui a Barcelona, almenys ciutat, hi ha hagut nit tropical, i avui alerta perquè tindrem un dia de ple estiu.
7: Sí, de fet, també com la nit de diumenge, dilluns, que ja va ser realment amb temperatures molt altes. Avui seguim amb aquesta temperatura d'estiu a tota Catalunya, amb un temps assolellat, amb algun núvol, però serà inofensiu només al Pirineu, ambient molt, molt càlid, màximes de 30 graus a la costa, 33 a l'interior, 35 a Ponent, fins i tot 36 a la Conca de Tremp. Una calor que, atenció, perquè serà encara més intensa demà.
0: Ui! Marta, calor, caloreta.
8: Calor, calor. És perillós aquesta calor. Un moment, que no arribo al micròfon. No, que m'està... És igual.
0: Però no serà per l'alçada, no? Que no arribes al micròfon.
8: No, no, m'està posant-me la sabata, que no sé què m'ha passat baixant per aquí.
0: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Aquestes hores, com sempre, amb la Marta, repassem alguns apunts culturals. Marta.
8: Mireu, avui hem de començar parlant de Rosalía.

0: Mare meva, no para de recollir premis,
1: no pare.
0: No para.
1: No pare i no va a les gales. A recollir-les.
0: No pot.
1: Evidentment que està en plena gira i, per tant, té una agenda complicada, però es veu que ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha estat la gran guanyadora de la nit. Ha aconseguit 8 guardons als que optava i se'ls han dut tots, entre els quals doncs, el de millor disc per Lux, millor videoclip per Bergain o millor cançó per La Perla. Recordem que aquesta gala s'ha fet a Madrid aquesta passada nit. Perdoneu. També s'ha aconseguit el Premi d'Honor, ahir ho explicàvem, a Joan Manuel Serrat, en reconeixement de tota la seva trajectòria, i tres noms més, perquè Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz s'han emportat 2 premis cadascun.
0: Escolta, anem amb algunes propostes per avui mateix. La primera, home, Alfred García.

0: Quina meravella de disc ha fet l'Alfred García. L'últim que ens va presentar està carregat de cançons delicioses.
1: Doncs, si et ve de gust, avui a l'Udegas, a 9:15 del vespre, actua Alfred García, ho fa dins del Festival Emprentes, potser ens agafa a nosaltres dormim, una mica tard, dormim. Però en qualsevol cas, qui ens estigui escoltant i vulgui anar a veure l'Alfred García, ho pot fer avui a 9:15 del vespre. Si no, segona proposta, avui al Teatre Romea s'estrena Una madre de pel·lícula amb Toni Acosta. Per tant, és una gran oportunitat per veure-la, això teniu temps fins al dia 14 de juny, i acabem, si us quedeu a casa, amb una notícia sobre Paul McCartney.

0: Jo m'atreviria a dir que l'imparable Paul McCartney, eh?
1: L'imparable, perquè... I molt modern. M'agrada molt perquè avui l'ex-Beatle farà un TikTok live per presentar el seu nou àlbum. Ho podreu seguir avui a la tarda a partir... Em sembla que són 4:45 de la tarda. Entreu, el seguiu i a veure què ens expliquem.
0: I aquestes hores del matí, quan en 2 minuts arribem a 6:45, volem saber cap on movem el dial aquest matí. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1987 per recordar el programa de Catalunya Ràdio L'Aventura és l'Aventura, un concurs diari en què el presentador Josep Maria Bax reptava la imaginació dels oients amb preguntes de cultura general. Els concursants havien de triar el seu propi escenari fantàstic per respondre preguntes i superar una missió.
3: Després de 3 dies de llarg i polsós viatge, havia arribat. Va fer el que calia i va obrir la porta. Ja hi era. En Jordi havia arribat al cèlebre saló. Ara podia calmar la seva set.
4: Et tu, nano! Pot-me un bon whisky!
5: I va una d'aigua de foc, el cavaller!
3: En Jordi estava suat i cansat. Havia aconseguit el seu objectiu, travessar tot l'immens estat de Texas i inaugurar d'aquesta manera el nou servei de correus. S'havia guanyat aquell traguet. Mentre bevia aquell whisky pudent, observava la rossa que hi havia asseguda damunt del piano. Era maca, i a més, li feia l'ullet.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Nigèria és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
6: Bon dia, matiners. Nigèria celebra avui el Dia del Nen, una jornada especial per recordar el dret a tot infant a una bona educació, salut, seguretat i oportunitats per desenvolupar-se i ser el que ells vulguin.
7: To appreciate God for the lives of the children, for the wonderful things God Almighty has been using them for. I appreciate God for this day and I return honor to God.
6: És festa a totes les escoles i els nens i les seves famílies surten als carrers en desfilades i concerts per celebrar la jornada. És un dia també en què moltes empreses permeten que els més menuts de casa acompanyin els seus pares i mares a la feina i així veuen el món adult.
8: There been so much activities, the children has gotten a lot of reasons to dance, to jump, to celebrate the goodness of God in their lives.
6: A molts altres punts del món aquesta festa se celebra el dia 20 de novembre i es fan esdeveniments similars als d'aquí a Nigèria. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Nigèria pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I d'aquí 15 minuts, Maiol Roger engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: Doncs molt pendents de la vaga d'educació. Ahir va haver-hi reunió encara sense èxit entre el departament i els sindicats i es manté aquesta vaga que avui recordem és a tot Catalunya, però de moment, i subratllo aquest de moment, no estan previstos que hi hagi talls a les carreteres. Us n'anirem informant a mesura que avanci el matí. També en parlarem amb la Iolanda Segura, la portaveu del sindicat USTEC, el principal sindicat dels convocants. Després parlarem del cas Zapatero amb l'advocat que representa l'acusació particular, Luis María Pardo, i també amb la portaveu del PSOE, la Montse Mínguez, el mateix dia que Pedro Sánchez parlarà per primera vegada sobre aquest cas a les 11 a Roma. I ja que anem a Roma, també parlarem de la visita del Papa amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita a tot Espanya, o això ho farem abans d'acabar l'agora. Passejarem amb l'Albert Tom i després a la secció de tele amb el Darío Porras i la Mariola Cubells parlarem de rebalejar amb el seu director, el Pol Rodríguez, d'aquesta sèrie que la veritat és que fa molt bona pinta. I a les 11, a la 10 d'Alexia Putella s'acomiada al Camp Nou amb la Porta i Juste i estarem allà amb el Marcos García de la Rotvila i també ho comentarem amb la Sònia Gelmà i la Laia Tudel. I després una mica d'humor per acabar aquest dimecres amb alegria i xerinola.
0: Doncs res, d'aquí menys de 14 minuts

0: Bé, les gallines van traient més o menys ja les plomes o no?
1: Els estic deixant una mica de temps. De moment estan tranquil·letes, relaxades. Suposo que a poc aniran sortint.
0: M'encanta que torni l'envien al corral.
1: Es nota com una certa tranquil·litat.
0: T'imagino moltes vegades caminant per allà al corral i anar observant les gallines de prop, el seu comportament, no?
1: Sí, sí, sí. Més que res que, per exemple, ara que fa bo, doncs allò que dines fora o sopes fora i això, i estan per allà passejant-se, i és com agradable.
2: Clar, és com un safari, no? Com la gent que va a safari i està allà sopant i passa un elefant, doncs a tu et passa la gallina, no?
1: En realitat sí, perquè a més a més et surt una cabra per allà tant, et ve un gos, et ve una gallina, i després la fauna salvatge que pugui passar pel bosc, també, déu-n'hi-do.
2: Escolta, Eloi, tenen nom les gallines?
1: No, les gallines no. Vam intentar, el meu fill els hi va intentar posar nom al principi, però ens n'hem oblidat.
0: Ah, Eloi,
1: que... Hi havia una que es deia Rapunzel i no sé què més, i al final fora.
0: M'encanta.
1: Ara és la xerida i la rància.
0: Escolta'm, per demà t'he preparat una careta ja, per aquest espai, on dia ens explicaràs una història del que li passa a un home del temps a la muntanya, és així com ho he batejat.
1: Perfecte, vale. Vull dir que ja tinc una pensada, perquè a part de les gallines, això, han tornat les paparres.
0: Oh! Ui, demà parlem de paparres.
1: I això també... Ja t'ho explicaré demà.
0: Demà m'ho expliques. Lara García, Marta Viana, gràcies, estimades.
2: Adéu, fins demà.
0: I Eloi, temperatures d'estiu, que puja la temperatura.
1: Vinga, va, cap amunt. Avui una miqueta més que ahir. A l'interior ja podíem arribar als 35 graus, ahir encara ens vam quedar al voltant dels 34. Doncs avui en general puja un grau la temperatura. A la costa entre 27 i 30, a l'interior entre els 30 i 35, encara amb un dia sol, 4 nuvolets del Pirineu. Demà més calor, demà passat és quan arribem al màxim. Divendres a Ponent podríem arribar als 38. I sembla que demà algun ruixet de tarda ja tindrem al Pirineu. I divendres, dissabte, diumenge, aquests ruixets aniran a més, sempre a la tarda i sempre al nord del país.
0: Estarem pendents, doncs, de tot plegat. Demà estrenem secció, Eloi, una abraçada.
1: Vinga.
0: Que vagi bé.
1: Fins ara.
0: Ricard Ostrell, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Escalfant ja la banda per engegar el matí de Catalunya Ràdio d'aquest dimecres.
3: Som-hi.
0: Vinga, a veure què ens espera i tota l'actualitat que us explicarem aquí a la Ràdio Pública. I tornem demà, matiners, que tingueu un bon dimecres.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 11 graus a Sant Salvador de Guardiola, 15 a l'Aldea i 14 a Roses. Dimecres, un nou dia de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament públic d'aquest mes de maig. És el tercer en vaga a tot el país. I la novetat d'avui és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
1: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
0: Sembla, doncs, que és una qüestió més de sou que d'altres temes. En tot cas, li preguntarem també directament avui a Iolanda Segura d'Ustec, que ens acompanyarà a partir de les 9 en temps d'àgora. I del cas Zapatero, l'agonia per al govern espanyol i del PSOE també s'allargarà, com a mínim, dues setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé aquest sumari. Des de l'entorn de Zapatero no descarten cap escenari ni tampoc la presó provisional.
2: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia just ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, quan se li preguntava per la presó provisional. I avui en parlarem també amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquesta investigació amb Zapatero. I també se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa i després farà una roda de premsa a partir de les 11, que seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio. I a partir de 2:15, com cada dimecres, farem secció de televisió i sèries amb Maria Lacovells i Darío Porres.
3: Que et mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
0: Avui també amb el creador de la sèrie Rebelejar, Pol Rodríguez, una nova sèrie

0: que està sent un fenomen ara mateix a HBO. I a partir de les 11, Àgora Esportiva amb un nom propi, Alexia Putellas.
1: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
2: Per això no vull que sigui un moment trist.
1: Això només és una etapa que
0: s'acaba. A les 11 serem al Camp Nou, avui on s'ha convocat un acte institucional de comiat d'Alexia Putellas, del Barça. A partir de les 7, l'últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat, i farem el tot cost també des d'allà per seguir l'adeu d'aquesta l'autèntica icona de l'auge del futbol i també del Barça femení a les últimes temporades. I atenció, perquè demà, al Matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya el 9 i 10 de juny. Durant tot el matí podreu sentir un especial on farem un recorregut invers que farà Lleó 14. Començarem per la Sagrada Família, passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brians 1 i acabarem també a Montserrat. Avui, a partir de 9:45, també ja parlarem amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del Papa a Espanya.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara passen 5 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pau Foradada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb novetats sobre el cas Endic. El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Endic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada trobada al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca fan creure que és d'Isaac Endic, que hi va ser resultat d'aquest forcejament amb el seu fill. Les sospites sobre Jonathan van començar quan la policia va detectar que s'havia confós amb el lloc on havia aparcat.
1: I a Brussel·les.
2: Mirant el termòmetre per l'onada de calor que afecta bona part d'Europa. Ahir, per exemple, a Bèlgica van arribar a primera hora de la tarda als 29,8 graus, la temperatura més alta per un 26 de maig des que hi ha registres. I compte perquè això anirà a més. Com a mínim fins dissabte està previst que Brussel·les divendres superin els 30 graus.
1: I amb què ha de dormir Estats Units?
2: Amb la victòria del candidat preferit per Donald Trump a les primàries republicanes a Texas, Ken Paxton, que s'ha imposat el que fins ara era el senador per aquest estat, John Cornyn. És el segon cop en poques setmanes que Trump aconsegueix que un dels seus afins guanyi en primàries un republicà de l'ala tradicional del partit.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb els bons resultats de les empreses industrials, que han crescut un 18,2% en el primer quadrimestre de l'any. L'índex que avalua el resultat de les grans empreses, que són aquelles que facturen almenys 2,5 milions d'euros, destaca el creixement especial en l'alta tecnologia. La indústria electrònica, per exemple, ha vist com els seus beneficis es duplicaven en només un any.
3: Avui és dimecres 27 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures altes a la costa, sobretot 22 graus a Castelldefels. En canvi, a Medinyà, al Gironès, n'hi ha 17, i a Martinet, a la Cerdanya, 10 graus. Dia de sol avui a tot arreu, 4 nuvolets a la tarda, que avui encara no deixaran pluja, i la temperatura serà un palet més alta que ahir. Encara podria arribar a valors de fins a 27-30 graus a la costa i fins als 35 avui a les comarques de Ponent. Demà puja un grau més la temperatura, es podria arribar als 36. De cara a divendres, segurament a Ponent arribarem als 37 o 38 graus, i a partir de divendres ja tindrem ruixats de tarda al Pirineu.
1: Avui a l'hora del matí, Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller, a partir de 8:45 del matí. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia!
4: Bon dia!
1: Ens actualitzem. I avui estan cridats a la vaga tots els docents a Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
5: Tot plegat després que ahir el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament els va intentar convèncer amb un nou complement salarial lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Els sindicats, però, creuen que és insuficient.
6: El nou complement per a tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
7: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
6: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
8: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indefinida, falta un mes per acabar el curs. Nou focus del conflicte al sector educatiu, ara les escoles concertades també, perquè el col·lectiu de recent creació coordinadora d'escoles concertades de Catalunya se suma també a les demandes de la pública i demana mesures al govern.
9: De moment s'hi han adherit 70 centres al conjunt del país. El col·lectiu reivindica superar les sigles dels sindicats i reclama una equiparació de les condicions laborals amb la pública. Més recursos a les aules, una aposta clara per l'escola inclusiva i més personal de reforç no docent.
1: Carles Navarrete és docent i portaveu de la coordinadora en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: Anem conjuntament amb la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat. No s'ha donat, i això, en veritat, és un incompliment de llei que portem molts anys arrossegant.
1: I avui també els treballadors de les refineries de tot l'estat fan una vaga que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. tancats.
5: Aquí a Tarragona hi ha dos centres productius afectats.
4: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari del sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
11: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'oca resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
4: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Pedro Sánchez compareix avui des de Roma i parlarà per primera vegada obertament del cas Zapatero.
9: El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el papa Lleó XIV respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista.
12: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
13: Si no li importa, pues que s'espera que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Respeto, confianza en la labor de la justícia.
15: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
12: Forts de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, evita aquests dies parlar de moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez, però sí que continua la pressió a Junts per Catalunya i al PNB perquè deixin caure l'executiu espanyol.
5: Els populars insisteixen que el govern del PSOE i Sumar no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions anticipades. Feijóo, però, conscient que no li surten els números al Congrés, trasllada la responsabilitat a nacionalistes catalans i bascos que, de moment, no contemplen aquesta possibilitat.
16: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
5: En aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase «qui pugui fer que faci» té més sentit que mai.
17: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
5: De moment, la direcció del PP diu que no té previst començar cap roda de contactes amb Junts i el Partit Nacionalista Basc.
1: I a l'espera de poder sentir Zapatero, el seu portaveu i antic col·laborador de la Moncloa, Luis Arroyo, ha declarat al matí de Catalunya Ràdio que la justícia persegueix l'expresident socialista pel seu llegat i la seva actuació política.
9: Segons Arroyo, Zapatero és per un sector de la dreta espanyola una peça de caça major.
18: Ha mediado causes muy complejas. Con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
9: Arroyo no descarta que el jutge enviï la presó Zapatero quan acabi de declarar i sobre les joies trobades durant l'escorcoll a la seva oficina explica que tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros i que són d'herències familiars.
1: Hi ha noms que, en tot això, doncs, tornen a aparèixer a la plana política. Per exemple, el nom de Sergi Sabrià. Segur que el recordeu, l'exdirigent d'Esquerra Republicana, la consultora Thinking Heads, investigada en el cas Zapatero com a possible empresa pantalla, és la que va fitxar el mes de gener del 2025, aleshores ja exdirigent d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià.
5: Sabrià havia deixat mesos abans els càrrecs d'Esquerra arran de l'escàndol dels cartells d'Alzheimer contra els germans Maragall i per l'anomenada estructura B del partit pensada per perjudicar els rivals polítics. Sabrià, que va ser viceconseller de comunicació de la Generalitat durant el govern aragonès, es va integrar a Thinking Heads com a director de consultoria i responsable de l'expansió de l'empresa a Catalunya. Aquesta corporació va ser fundada per l'empresari Daniel Romero Abreu i, segons la interlocutòria del jutge del cas, José Luis Calama, va fer pagaments justificats a Zapatero per un valor de 350.000 euros.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el dia 9 de juny, abans de portar-la al judici amb jurat popular.
9: El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxar just l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil que contradiu les sospites del magistrat. L'informe, recordem-ho, demostra que no hi ha cap ingrés opac ni cap moviment sospitós per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codir dirigir a la Universitat Complutense. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic que es va crear per als estudis.
1: I atenció, perquè Sílvia Orriols ha aprovat definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
5: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 de l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat en contra d'aquestes al·legacions. El mes passat el PSC va cessar els seus 2 regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos de l'extrema dreta, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. Doncs bé, en el ple d'ahir precisament van prendre possessió de l'acte els 2 nous regidors socialistes, Paco Morillo y Jorge Iglesias, secretario de organización de la UGT en las comarcas gironinas.
19: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor, con la lealtad que corresponde. Gracias.
5: L'alcaldessa Orriols va retreure que Iglesias es dirigís al ple en castellà.
1: Home, just ahir que feia un any del Pacte Nacional per la Llengua, que el govern celebrava aquest any del Pacte Nacional, doncs, que els seus 2 regidors parlin en castellà, també s'hauria de cuidar. I el Parlament d'Escòcia demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
9: La proposta del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat l'oposició a una nova consulta.
1: Londres, Quim Olivares.
20: La majoria independentista al Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Swinney és el primer ministre escocès.
21: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
20: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta. Poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la iniciativa solidària Caravana Global Summit Land, que vol fer arribar ajuda humanitària a la Franja de Gaza, ha perdut el contacte amb part del comboi que es desplaçava via Líbia. En aquest grup hi havia una activista espanyola.
5: El comboi és d'unes 200 persones i un petit grup de 10 persones es va avançar per negociar el pas amb les autoritats del país als voltants de la ciutat de Sirte. Des d'aleshores denuncien que s'ha perdut la comunicació amb ells. L'activista ja havia participat també amb la Global Summit Flotilla fa 2 dies que no en tenen cap notícia i el seu entorn denuncia que el govern espanyol no els està facilitant informació oficial.
1: I ara, més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Jan Alfonso. Bon dia.
22: Bon dia.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. A més, en molts dels nuclis on arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa.
23: La xarxa de fibra òptica de titularitat pública de Catalunya arriba a 791 municipis, un 83% del total. És una infraestructura que principalment connecta els serveis públics dels municipis. Els operadors privats poden utilitzar-la per oferir el servei de connectivitat a cada llar. Tot i això, molts micropobles no troben cap companyia disposada a fer-ho perquè, com que hi ha pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
24: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases. D'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
23: Ara, el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. Albert Hort, secretari de Telecomunicacions del Govern, en declaracions a aquest programa.
25: El que hem establert és que hem d'impulsar un pla de millora de la connectivitat en el que també hi hagi incentius públics, precisament, en aquestes zones en les que queda clar avui per avui que, efectivament, la inversió privada, només privada, no arribarà.
23: L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura i per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros.
1: I aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. Rafael de Ribot.
0: La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliables un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que ha de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena, amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords a què es va arribar amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa.
5: La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
2: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
5: La portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
1: I el govern espanyol aprova que els jubilats es puguin reincorporar al mercat laboral com a autònoms i continuar cobrant una pensió.
3: L'executiu vol incentivar que els treballadors endarrereixin la seva retirada o bé que els que estan jubilats es plantegin tornar a l'activitat. Per això amplia la jubilació flexible. Fins ara només estava permès compatibilitzar-la amb una feina assalariada a temps parcial. I ara hi podran accedir jubilats que vulguin treballar com a autònoms, ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
7: Que les persones que ja estén jubiladas puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
3: No s'hi podran acollir els jubilats que hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació. Aquesta limitació busca evitar fraus o falses jubilacions d'autònoms.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han detingut i intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. Girona, Laia Claret.
8: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també la vinculava amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En l'operació, a banda de les 26 detencions, la policia també va intervenir armes de foc curtes i llargues que estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. També van desmantellar 11 plantacions de marihuana i van intervenir diners en efectiu. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens nou conseller delegat de la companyia.
23: El fins ara president de Renault a Espanya farà tàndem amb el també català Àngel Simón, recentment nomenat president de la companyia. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'ANFAC, la patronal espanyola de fabricants de vehicles.
1: I Jonathan Antic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa i es pronuncia públicament per primer cop després que l'acusessin de la mort del seu pare.
5: En una carta oberta, el fill del fundador de Mango assegura que necessita dedicar tota l'energia a demostrar que és innocent. La setmana passada, els Mossos d'Esquadra el van detenir acusat de l'homicidi del seu pare, Isaac Andic, i va quedar llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. A la carta, Andic hi denuncia que l'acusació contra ell és injusta i infundada i que la investigació ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. Tot i deixar la posició a Mango, Andic conservarà la responsabilitat en els projectes familiars i empresarials.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
23: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Rosalía arrasa els Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i aconsegueix els 8 guardons a què optava, entre els quals el de millor artista de l'any, millor disc, millor videoclip o millor cançó per La Perla. A la gala, Joan Manuel Serrat ha recollit el Premi d'Honor i Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral o Sílvia Pérez Cruz s'han endut 2 premis cadascun.
1: La segona.

0: I Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere, un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada que un artista internacional utilitza aquest format per presentar la seva nova música de forma exclusiva. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per preguntes i respostes en directe.
1: I la tercera? You got a friend in me.

0: I atenció a això, perquè Bad Bunny fitxa per la pel·lícula de Toy Story 5. El cantant puertorriqueny sí donarà veu a un personatge nou que es diu...
1: Si no se l'entén quan parla.
0: Doncs se l'acabarà entenent. Pensa que ell farà un personatge nou, es diu Pizza with Sunglasses. És a dir, una porció de pizza a ulleres de sol. I has de saber, Ricard, que serà la veu tant en la versió original com en castellà.
1: Això, no?
0: Podries fer tu els concerts a partir d'ara.
1: Serà més barat, ja t'ho dic. I aquest matí a les 11 es fa al Camp Nou l'acte d'homenatge d'Alexia Putellas. Aquest vespre davant la Real Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. El Barça li fa el reconeixement institucional aquest migdia. A les 11 transmetrem a Catalunya Ràdio aquest adeu d'Alexia Putellas des del Camp Nou. Ho comentarem a l'Agora Esportiva. Alexia porta 14 anys al Barça, és la màxima golejadora de la història del club. 232 gols acumula, 38 títols.
3: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
4: Per això no vull que sigui un moment trist.
3: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
2: El Barça Real Societat a les 7 amb el Tot Costa des del Johan Cruyff, que s'allargarà més enllà de les 9 per explicar aquest homenatge previst amb l'afició.
1: I reaccions també a la deu de la referència del Barça.
2: Una prèvia molt acurada, la del tècnic Pere Romeu.
5: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per poder fer.
2: Monchi presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol, i a les 9, final de la Conference League, Rayo Vallecano, Crystal Palace.
1: Avui, a partir de les 11, farem precisament una àgora esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio per al comiat d'Alexia Putellas, amb Laia Tudel, amb Sònia Gelmà i també amb la Ruth Vilà i Marcos García des del Camp Nou. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és saber alguna cosa més dels asteques. Sí, sí, dels asteques, perquè siguem sincers, aquí, a l'escola i a l'institut, pràcticament no ens n'ensenyen res dels asteques i mira que són importants. I, per tant, avui he decidit compartir amb vosaltres una petitíssima part de la seva història. Ens remuntem al segle XV per conèixer la llegenda d'un ferotge guerrer mexica i d'un dels líders militars més admirats, temuts i respectats del món prehispànic. Fill del llegendari Moctezuma, va ser el penúltim emperador del seu llinatge i és famós per haver liderat la victòria mexica contra les tropes d'Hernán Cortés abans de morir de verola, una malaltia que, per cert, havien portat els espanyols uns mesos després. El dia del seu enterrament, per homenatjar-lo, els seus afligits súbdits van sacrificar absolutament tots els espanyols presoners de guerra i el seu nom roman des d'aleshores com un dels més importants de la cultura asteca. El seu nom, per cert, que era Cuauhtlàhuac, que traduït literalment de l'idioma nahuatl vol dir senyor de la merda.

0: I mentre l'oficina de l'expresident Zapatero hi van trobar més d'un centenar de joies, avui cançons que brillen com els diamants. Canalies.
1: Doncs sí, la cantant de Barbados Rihanna no ho pot deixar més clar. El seu èxit Diamonds utilitza aquesta pedra preciosa com una metàfora, una manera de sentir-se. No ho pot deixar més clar. Shine bright like a diamond, és a dir, brilla com un diamant.
2: There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend.
1: I dels èxits del pop a clàssics de la música, Marilyn Monroe i tota una afirmació, Diamonds Eye are a girl's best friend, una cançó que és també una autèntica declaració d'intencions. Els diamants són els millors amics de la dona. I els de Liverpool també ho tenien clar amb Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy al cel amb diamants.

0: Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimecres, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius públics de tot Catalunya.
1: Hi haurà protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona mentre acosten posicions amb el Departament d'Educació. Sobre la taula, un complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria, al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Avui sentirem Pedro Sánchez respondre per primer cop sobre el cas Zapatero.
3: El president del govern espanyol s'entrevistarà al Vaticà amb el papa Lleó XIV i a la roda de premsa posterior se li podrà preguntar sobre la imputació de l'expresident socialista, José María Aznar Segura.
4: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
3: El jutge ha acceptat ajornar la declaració de Zapatero el 17 i 18 de juny.
0: A partir d'un quart d'10 entrevistarem avui a Montse Mínguez, portaveu del PSOE. I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
1: L'actual ministre principal escocès, John Swin, ha defensat que és la millor opció i ha posat com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica.
3: A més, en molts dels nuclis on hi arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
6: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: I el papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses. La condició és que vagin els diumenges a missa.
1: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del papa a l'estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: Anirem donant detalls al llarg d'aquests dies al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta visita del papa. A l'Àgora també parlarem avui amb Iago de la Fierva, que és el coordinador general de la visita del papa a Espanya. I, per cert, demà, al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 8 del matí, podreu seguir un especial on farem un recorregut, també molt especial, dels punts de més interès que farà d'aturades del papa a Catalunya. Per exemple, anirem a Brians 1, també passarem per la Sagrada Família, anirem al convent de Sant Agustí del Raval i també passarem per Montserrat demà en aquest especial que farem a partir de les 8 del matí. I la NASA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna.
3: Abans de final d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera arribarà al Pol Sud Lunar i l'executarà Blue Origin de Jeff Bezos.
0: Mentre Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya com la gran guanyadora de la nit. Detrás de ti, boy, yo
1: que siempre espero que... La cantant catalana ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serra.
0: I aquest matí a les 11 es fa al Camp Nou l'acte d'homenatge a Alexia Putellas.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a
3: aquest
7: jugadora.
3: Aquest vespre davant la Reial Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana.
0: Us seguirem al matí de Catalunya Ràdio amb una edició especial de l'Àgora Esportiva per fer balanç dels seus 14 anys al Barça. I un dia també hauríem de reflexionar sobre aquelles persones que tenen el privilegi de poder-se buidar i deixar la feina, perquè moltes estan buidades i no ho poden fer. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Curado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia.
8: Sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "he estat i sempre seré una culer". A El Periódico, foto d'arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana i diu que el Barça perd la seva reina. La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Hi ha El País sobre la investigació del cas Zapatero i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero. Cas Andic, El Periódico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia, Jonathan Andic deixa el càrrec de Mango de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País que el descontentament social impulsa la ultradreta de Colòmbia.
0: Avui a Sallent, al Bages, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 34, a Palamós en tenen 16, amb una màxima prevista de 28 graus. Pujaran 20 graus al llarg del dia aquestes temperatures. Avui tornarà a ser un dia de sol i, com dèiem, amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Si avui la temperatura pujarà 1 o 2 graus a moltes comarques, per tant a la costa hi haurà més llocs que arribaran als 28 o 30 graus, i a les zones típicament més càlides de l'interior podran arribar als 34 o 35 amb un dia de sol, i sembla que aquesta tendència a l'alça es mantindrà encara els pròxims dies fins divendres. Ara bé, la baixada que pugui haver el cap de setmana serà gairebé inapreciable.
0: I arran del comiat d'Alexia Putellas arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. 4 Champions, 10 Lligues, 12 Copes de la Reina, 6 Supercopes i un Mundial en 14 anys al Barça femení. Amb aquests resultats n'hi hauria prou perquè Alexia Putellas passés directament a la categoria de llegenda viva del Barça. Però la reina del futbol femení ho és més enllà de les copes, perquè el mèrit d'Alexia és el d'encarnar una generació de dones que ha aconseguit dignificar un esport i dur-lo a tot el món. Fa només 10 anys, si a la majoria de nosaltres ens haguessin dit que estaríem amorrats a la tele veient un partit de futbol femení, ens petaríem de riure. Però gràcies a Alexia no només ens hem enamorat d'un equip, sinó que milions de dones de tot el món creuen que els seus somnis són possibles. Avui el Barça es diu Alexia Putellas. Li desitjo molta sort allà on vagi. I una cosa més. Potser el Barça, en un futur no gaire llunyà, podria tenir una presidenta.
0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
11: Bon dia. Avui amb la música de Queen i Friends Will Be Friends. I és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 2021, HBO Max va estrenar Friends The Reunion, un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar...
0: Tots per acabar parlant tots com Bad Bunny.
11: Tinc ganes de veure el fent de pizza. Doncs això, aquesta... va ser una...
0: pizza con piña.
11: Un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar els decorats de la sèrie original, com els apartaments o la cafeteria Central Perk, que a més també es van reunir amb famosos que van aparèixer a la sèrie, i es van fer lectures de guió i recreacions d'episodis antics de... Friend, my friend, mi amigo.
0: I amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
11: Doncs mira,
0: a partir de les 5.
11: Josep Maria, un peixater de Tarragona. Josep Maria, en Pep Maria, és un peixater de Tarragona, sí, que ens ha explicat què fa d'espera aquestes hores del matí.
12: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
11: Què diuen aquests tarragonins?
12: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat. Un dia més.
13: Molt bé.
11: A què et dedica, Josep Maria?
12: Jo sóc peixater.
11: I a quina hora entrem?
12: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
11: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
12: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
0: Igual que Catalunya Ràdio. Vull dir que res, sí. I a xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
13: Doncs tornem a parlar d'Alexia Putellas i el seu comiat del Barça.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
13: El vídeo dura uns 5 minuts d'aquesta capitana del Barça. Diu adeu a la seva etapa culer i res és casual. De fet, ho ha fet amb la cançó Magnolias de fons, una cançó de Rosalía que, de fet, tanca el disc Lux i amb què va descrivint el seu propi enterrament.
14: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
15: Avui hem rebut el missatge de la Cristina, de Girona. És veterinària i treballa pel Departament de Salut en un escorxador. Explica que amb la nova llei hi ha dubtes sobre les conseqüències que hi haurà pels treballadors interins. Es pregunta què passarà amb aquells que faci 3 anys que estan al seu lloc de treball i que, per tant, es pugui considerar que estan en abús de temporalitat.
16: Perdem gent amb experiència. A part d'això, suposo que és una càrrega de treball extra pels companys que es queden, perquè hauran de formar gent d'arriba, que el treball específic que fem nosaltres, doncs, no estan formades.
15: Salut defensa la necessitat necessitat d'adequar la dotació de recursos humans i respon que hi haurà moviments de places dels veterinaris, entre altres coses per l'obligació d'ajustar-se a la llei. La Cristina insisteix en la rellevància de la seva feina per garantir la seguretat alimentària i el departament assegura que vetllarà per garantir el bon funcionament.
14: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
17: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Torna la cautela a les borses. Els atacs dels Estats Units a l'Iran han sorprès els inversors. El preu del petroli de Brent, el de referència a Europa, ronda una altra vegada els $100 del barril. A Europa, els mercats van tancar en vermell ahir i l'IBEX 35 ha perdut gairebé un 1%, tot i que manté els 18.000 punts. A Itàlia, França i Alemanya, les borses també van experimentar caigudes similars. A Wall Street, també el Dow Jones i el Nasdaq han tingut retallades per la demora de l'acord de pau. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics hi trobem una mica de cada. El Nikkei a Tòquio creix un 1%, el Hang Seng a Hong Kong cau pràcticament el mateix. A Seul, el Kospi es dispara un 4%, mentre que a Xangai el principal índex cau més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
19: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
18: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
19: Drassanes Reials. Pedres que expliquen Barcelona.
20: Està entendre amb mi, Di?
21: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
20: Crec que m'he enamorat.
21: Normal, amb aquests preus.
20: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
21: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
22: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui, segon dia de vaga del sector educatiu a tot Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
3: Tot plegat després que hi el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament va posar sobre la taula un nou complement salarial per a tots els docents, que seria de 40 euros. El govern obre la porta a augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents únicament i exclusivament.
3: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats, però, creuen que encara és insuficient. Yolanda Segura.
23: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: Pedro Sánchez parlarà avui per primera vegada obertament del cas Zapatero. Ho farà des de Roma, on compareixerà després de trobar-se amb el papa Lleó XIV.
3: El president espanyol respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
24: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
3: Només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
1: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo redobla la pressió a Junts per Catalunya i el PNB perquè deixin caure el govern de Sánchez.
3: El president dels Populars, conscient que no li surten els números, passa la pilota a nacionalistes catalans i bascos que de moment no contemplen aquesta possibilitat.
25: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
3: I en aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase «qui pugui fer que faci» té més sentit que mai.
1: I a Ripoll, Sílvia Orriols aprova definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
3: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 a l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat a favor d'aquestes al·legacions. El mes passat, el PSC va cessar els seus 2 regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. I això no és tot. Un dels nous regidors socialistes, Jorge Iglesias, va prendre possessió en castellà, cosa que no va agradar gens Silvio Riols.
4: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor.
5: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll.
3: Iglesias diu que farà el possible per aprendre català i això sí, li demana a Riols que faci el possible per fer accions socials.
1: A Escòcia, el seu Parlament demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
3: La proposta del primer ministre escocès, John Sweeney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia.
6: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
3: L'oposició unionista escocesa diu que un referèndum només divideix el govern britànic i ja ho ha rebutjat.
1: Més notícies. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
3: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero, ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
8: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
3: Abans d'acabar l'any s'han fixat 2 missions més, una per enviar-hi material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per futures missions tripulades cap a Mart.
1: Aquí a la Terra, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina una setmana abans del que és habitual perquè la calor ha accelerat la maduració.
3: De fet, les altes temperatures arreu d'Europa han disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita.
1: Lleida, Estela Usoms.
9: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
10: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
9: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res nou espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Les Corts Valencianes tanquen avui la comissió d'investigació de la Dana.
3: El PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabada la feina de la comissió poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en aquesta causa, tot i que estaven previstos en el pla de treball inicial de la comissió.
1: València, Alba Barbosa.
26: Aquesta tarda es debatrà i votarà el dictamen de conclusions pactat entre el PP i Vox. L'escrit és poc crític amb la gestió de la Generalitat Valenciana i assenyala que estava limitada per la informació que rebia d'altres organismes. Argumenten també que el marc legal permetia a l'Estat espanyol assumir la direcció de l'emergència. Les associacions de víctimes que no han comparegut a la comissió fins a principis d'aquest any entenen que el tancament de la comissió és una operació de blindatge polític cap al PP i Vox. Des de València, Alba Barbosa pel Matí de Catalunya.
1: I el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs de Polymarket i Kalesh, dues plataformes nord-americanes de prediccions que funcionen com a cases d'apostes, però que no tenen llicència de joc.
3: En aquestes dues webs que dominen el mercat mundial s'hi pot apostar sobre qüestions com ara quan hi haurà un alto foc entre Rússia i Ucraïna. La diferència amb les cases d'apostes és que les temàtiques les decideixen els mateixos participants, com que no estan regulades i poden entrar menors. També és controvertida la iniciativa que tenen les prediccions en l'opinió pública, com explica Catalunya Ràdio Sílvia Pardo del Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
27: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí,
0: i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
3: El Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador i elaborarà un informe que podria denegar que operin a Espanya.
1: I el Congrés tramita una proposició de llei per permetre que les juntes de veïns es puguin celebrar de forma telemàtica.
3: També es preveu que es pugui assignar un domicili electrònic a efectes de fer les comunicacions als propietaris. El text que planteja una reforma de la llei de propietat horitzontal també proposa avançar en el llibre d'actes digital. L'admissió a tràmit no implica la seva aprovació tal com s'ha presentat i ara s'obre el termini perquè els grups hi presentin esmenes. La proposta del Grup Popular s'ha admès a tràmit amb els vots del PSOE, Vox, el PNB, Esquerra, UPN, Coalició Canària i el BNG. Bildu i Sumar s'han abstingut i només Junts hi ha votat en contra.
1: I Cultura, Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música i es corona com la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons que optava.

0: cantant catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple, havia rebut 8 nominacions i s'han dut els 8 premis, entre els quals el d'Artista de l'Any, Millor Disc per Lux, Millor Videoclip per Berghain o Millor Cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement a la seva trajectòria.
1: En este mundo todo sucede muy deprisa. Y quién sabe, y sé que a todo y a todos nos alcanza el olvido, porque también me olvido de dónde están, de los nombres, de las caras, pero espero, si la naturaleza me lo permite, no olvidarme nunca de ustedes, al menos antes de que ustedes se olviden de mí. Muchas gracias.
0: Guitarrica de la Fuente, s'han dut dos guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.
2: I encara sobre premis, l'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els tres noms destacats dels premis GAC de l'Art Contemporani que s'han lliurat aquest dimarts.
0: Torres, pioner del videoart, i la històrica Galeria Mayoral han recollit els dos premis honorífics de la nit, mentre que la Fundació Carmen i Lluís Bassat ha estat distingida pel seu impuls a les arts visuals. Els guardons també han premiat el crític Ricard Mas i la tasca de difusió de sales com Joan Gaspar Part, Alegria o Rocío Santa Cruz, entre d'altres, en una nit en què ha reunit més de 200 persones del món de la cultura. La gala del lliurament dels premis s'ha celebrat al MACBA.
2: I el govern de la Generalitat vol continuar blindant el català i crearà una oficina de protecció de drets lingüístics davant del retrocés de l'ús de la llengua els últims anys, Montse Pujol.
3: Els anuncis es van fer ahir en l'acte per valorar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. El president Illa es va mostrar optimista davant la salut del català, però va afegir que queda molta feina a fer. Illa va parlar d'un important acord amb patronals i sindicats.
4: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
3: En el mateix acte es va anunciar que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
5: A les 11, el Barça fa el reconeixement institucional d'Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano. A les 9 va jugar el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi ha estat presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
2: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
6: La marxa d'Alexia Putellas del Barça és l'adeu d'una futbolista extraordinària, la sortida d'una icona, d'una migcampista total, esquerrana, amb arribada, amb gols que ja formen part de la memòria col·lectiva com aquell de la final de la Champions a Bilbao, i una empremta que va molt més enllà del camp. Alexia ha liderat un equip que ha demostrat que hi ha una altra manera d'entendre el futbol, allunyada de la simple còpia dels models masculins dominants. En un esport històricament marcat pels valors patriarcals, ella també ha alçat la veu contra el menyspreu i els abusos, especialment amb la selecció espanyola. Com va dir ella mateixa, a través del futbol estem ajudant a construir una societat més justa, igualitària i amb més oportunitats. Aquest també és el seu llegat. Gràcies, Alexia.
2: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El balcó gastronòmic és un lloc...
8: Què bo?
7: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
8: Parella, què us podem partir?
7: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
9: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim el cel serè tot arreu, tenim 11 graus a Cardona, 14 a Arbúcies i 18 graus a Reus, amb un dia que es preveu assolellat, tranquil, de ple estiu pel que fa a la temperatura, fins i tot amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir. Això vol dir que arribarem a 27 a 30 graus a la costa i entre els 30 i 35 graus a l'interior. Dia de sol avui, també demà, divendres, sembla que ja hi haurà alguns ruixats i tempestes de tarda al nord de Catalunya, bàsicament al Pirineu i Prepirineu, i de cara a diumenge aquestes tempestes podrien arribar a més comarques de la meitat nord. Les temperatures tocaran sostre entre dijous i divendres.
10: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall d'indi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
11: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
12: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
11: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
12: Últimes entrades a bcnclassics.ca.
13: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
14: No m'agrada aquesta sintonia.
15: És que està molt bé. Pop, pop, pop, pop.
13: Inconfusible, però molt imitable.
16: M'ho faries tu, Lisenda?
14: Jo sempre.
16: Va.
14: Pop, pop, pop, pop, pop.
15: Mar Marvà, bona tarda.
17: Bona tarda.
15: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
17: Pam, pam, pam, pam.
14: Molt bé.
15: Com ho faries, Òscar?
16: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
15: Pam, pam, pam.
16: Veus?
18: De dilluns a divendres de 4 a 7.
13: La millor hora del dia.
18: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
15: Pam, pam, pam, pam.
18: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
19: A 2:15, obrirem l'àgora parlant de la nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya i entrevistarem la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura.
20: A partir de les 9, analitzarem les últimes novetats del cas Zapatero. En parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i amb Luis María Pardo, advocat i president de Justícia Europa.
19: I a 2:15, secció de televisió i sèries, amb Darío Porras, Mariola Cubells i avui també amb el creador de Rabalejar, Pol Rodríguez.
20: A les 11, l'adeu d'Alexia Putellas del Barça després de tota una vida com a blaugrana. En parlarem amb Marcos García, Ruth Vilà, Sònia Gelmà i Laia Tudel.
19: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
21: Ahir a temes pendents vam parlar amb la Maria Calles, una portaveu de les bibliotecàries de Barcelona, que ens va explicar els motius que els ha portat a organitzar una vaga.
22: La vaga de biblioteques de Barcelona, per exemple.
21: Vostè, perdona, qui és?
22: Ah, sí. Poguessis fer el favor de no cridar, si us plau, que estàs molestant els teus companys.
21: Perdona. Ah.
22: Sí. I apaga la música, que això no és una discoteca.
21: Bueno, la... Cesc, sí, Cesc.
22: A veure, què necessites?
21: Treu el piano, que la senyora s'enfada.
22: Què necessites?
23: De moment, diria que Ricard Ostrell, el que li ha preguntat a vostè, bàsicament, sí, és qui és.
22: Maria Calles, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
23: Portaveu baixa, eh?
22: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
23: Bé,
22: no,
23: això és molt bé, Maria Calles. I, entenc que avui, segons hem sabut, vostès, les persones bibliotecàries...
22: Estàs parlant molt fort.
23: Les persones bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
22: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no?, la qual volem reclamar...

0: llenat a les esquenes. Una de les coses que també m'agrada d'aquesta època és que les xaquetes es queden a casa per fi i ja no vas carregada i tapada com una ceba. Vinga, capes. Ara bé, tot això és meravellós, però arriba el meu pitjor malson, l'aire condicionat. D'ell en parlem un altre dia. Vinga, va, bon dia.
1: I el segon, el Joan Foguet.
2: Ja em tornareu a perdonar perquè avui torno a tirar de calendari. I és que tal dia com avui, de 1912, naixia John Cheever, escriptor americà, un dels reis de la història curta, o del conte, com en John Fante o el meu estimat i admirat Raymond Carver. També va escriure llarg, i tot el que això significa i pot significar. Però sobretot Cheever partia de l'esdeveniment interromput, que ell considerava la matèria primera del conte, el nucli. És en aquest moment del moment, en aquell clic on tot pot succeir, on tot torna a començar, com ens diu el poeta. Perquè avui també és un bon dia perquè pugui passar el que hagi de passar.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i continuarem amb temperatures de ple mes de juliol. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui en alguns llocs pujarà 1 o 2 graus la temperatura més que ahir. Les màximes més altes arribaran a 35 graus a Ponent, a 30 graus a la costa, i aquesta línia ascendent de la temperatura es mantindrà fins divendres. A partir de divendres i també pel cap de setmana es preveuen tempestes de tarda al nord que ajudaran a refrescar l'ambient, però només allà on es formin.
0: I dimecres amb nou dia de vaga en totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament d'aquest mes de maig. El tercer en vaga a tot el país. Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. La novetat d'avui, però, és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
2: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
0: En temps d'agora parlarem amb Iolanda Segura d'Ustec. I pel cas Zapatero, també l'agonia per al govern espanyol i el PSOE s'allargarà com a mínim dues setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé el sumari. Des de l'entorn de Zapatero ens han explicat en aquest programa que no descarten ara mateix cap escenari, ni tampoc la presó provisional.
3: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, a la pregunta de si descartaven la presó provisional. Avui en parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquest cas. També se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa, però a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem també que respondrà al que està passant en Zapatero. I la seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguirem a l'Àgora Esportiva Especial un nom propi, que avui també serà protagonista del dia. És Alexia Putellas.
4: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres. Per això no vull que sigui un moment trist.
0: S'ha buidat.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure.
0: A les 11 del matí serem al Camp Nou, on s'ha convocat un acte institucional de comiat, Alexia Putellas. A les 7, últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat. I avui farem el tot costa des d'allà per seguir l'adeu de qui ha estat l'autèntica icona de l'auge del futbol i el Barça femení a les últimes temporades. A quarts d'11 repassarem...

0: l'estrena dels dos nous regidors socialistes són Paco Morillo i Jorge Iglesias, secretari d'organització de la UGT a les comarques gironines.
1: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento.
0: L'alcaldessa de Ripoll, Silvia Orriols, va retreure a Iglesias que es dirigís al ple en castellà.
2: S'ha de respirar molt per fer aquestes notícies. Clar, això va passar el dia del primer aniversari
3: del Pacte Nacional per la Llengua.
2: Ja, ja.
3: El president...
2: Sí, el dia de l'aniversari de l'any del Pacte Nacional per la Llengua, que celebra el govern, els dirigents nous del PSC a Ripoll es dirigeixen al ple en castellà. Molt bé.
3: Doncs això, el president Salvador Illa va aprofitar l'acte commemoratiu per anunciar la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i també un pacte amb patronals i sindicats per cuidar la llengua en l'àmbit laboral.
2: Forcejament.
4: El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Andic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada que van trobar al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca fan creure que és d'Isaac Andic i que va ser resultat d'aquesta disputa amb el seu fill.
0: Ahir, recordem, en una carta oberta, Jonathan Andic va anunciar que deixava temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa.
2: Sense fibra òptica.
3: A Catalunya, un 17% dels municipis encara no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica. Són dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
4: A més, a molts micropobles no troben cap companyia disposada a utilitzar la xarxa pública per oferir el servei. Com que són pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
5: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
2: 200 milions d'euros.
0: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
2: Nou conseller delegat.
3: A Indra, ets el gironí Josep Maria Recasens, fins ara president de Renault Espanya. Indra es vol consolidar com un gegant de la indústria de la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil.
2: S'avança.
4: La campanya del préssec, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir els primers préssecs i nectarines una setmana abans del que és habitual, perquè la calor ha accelerat la maduració.
2: Lleida, Estela Bussoms.
7: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
8: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
7: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones.
2: Segon intent.
0: El Parlament d'Escòcia tornarà a demanar a Londres autorització per fer un nou referèndum d'independència.
9: La majoria independentista al Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Sweeney és el primer ministre escocès.
10: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
9: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta. Poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Escala.
3: La guerra a l'Orient Mitjà, la zona fronterera entre Israel i el Líban. Oficialment encara hi ha declarat un alto al foc, però les ofensives s'han reproduït en les últimes hores. Aquesta nit s'han sentit sirenes al nord d'Israel. Hores abans, l'ofensiva israeliana contra Hezbollah va deixar 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils.
2: Colònia
4: a
2: la Lluna.
4: La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat el primer assentament. Aquest any llançarà 3 missions robòtiques, el satèl·lit, i la primera portarà el segell d'Amazon. Arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Jared Isaacman, de la NASA.
11: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar

0: Ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: I presentació inèdita. Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere. És un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada, de fet, que un artista internacional utilitzi aquest format. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per a preguntes i respostes en directe.
2: Nou fitxatge.
3: Bad Bunny serà un personatge més a la pel·lícula Toy Story 5, que s'estrenarà al juny. El cantant porto-riqueny serà la veu tant en la versió original com en la versió en castellà.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, la millor.
4: A les 11, reconeixement institucional del Barça, Alexia Putellas, que deixa el club després de 14 anys. Pere Romeu, tècnic blaurana.
5: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys.
4: A les 7 jugarà el seu últim partit com a blaugrana, que seguirem des del Johan Cruyff en un tot cost especial.
2: Avui és dimecres 27 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zahara, libana amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Jade a les 6:38 a casa seva, setmanat. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Us informa Marc Jurado. Tenim 13 graus a Manresa, 16 a Barberà i 19 a Mataró. Carreteres, Clàudia Serra.
8: Sense incidències destacades, sí que hi ha les retencions habituals a l'entorn de Barcelona i aturades a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat.
7: Gràcies, Clàudia. I més mobilitat, la línia ràpida de bus X1 de TMB s'allargarà al setembre en sentit Llobregat fins al final de la Diagonal de Barcelona.
9: Ara va de Glòries a Francesc Macià. Pel Besòs també s'estudia ampliar-la fins al metro de Llacuna.
7: Joan Garcia.
10: Les tres línies express de bus urbà transporten cada mes 260.000 viatgers. La presidenta de TMB, Laia Bonet, n'explica les virtuts.
11: Posar en marxa un servei amb menys parades, amb més velocitat comercial, amb més eficàcia i, per tant, més competitiu.
10: Al cap d'un any d'entrar en servei, l'X3 entra a Paral·lel i Avinguda Carrilet. A l'Hospitalet té prop de 70.000 validacions mensuals i duplica les de la línia 79 que va substituir. Es volen crear tres línies més per a la Meridiana i la Marina del Prat Vermell. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I avui que estem pendents de la nova jornada de vaga de l'educació a tot Catalunya, us expliquem que Granollers ha quedat anul·lada la inauguració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores per una protesta de docents i famílies contra el tancament de l'escola Joan Solans.
12: Es feia a la tarda al Palau d'Esports, segons llegim el 9-9.
13: La mobilització es va fer just abans de la inauguració del Congrés per part de les autoritats. Un grup de manifestants va pujar a l'escenari i l'acte es va anul·lar.
7: I encara al Vallès Oriental, 4 detinguts a Mollet.
14: Per robar 200 metres de coure a l'estació de Santa Rosa aquest dilluns a les 2 de la matinada.
15: Els arrestats són 4 homes d'entre 19 i 41 anys.
7: I novetat sobre el cas Elena Jubany, el principal acusat Santi Laiglesia demana més temps per presentar el seu escrit de defensa.
14: Vol presentar una prova contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei d'Elena Jubany. A més, alega que necessiten temps per analitzar en detall la causa.
13: La fiscalia i l'acusació particular li demanen 26 anys de presó.
7: I cultura, la saturació d'imatges i la falta d'idees en la societat actual protagonitzen l'exposició de Lua Coder, que avui obre el públic al Museu Can Framis de Barcelona, Montse Mas.
16: Una cortina amb una pestanya gegant que es pot veure des de l'exterior convida els visitants a tancar els ulls per imaginar un món nou. És la invitació de Lua Coder a tanta sobreexposició visual.
17: Les imatges cada vegada són més saboroses, cada vegada són, no? És com si tinguessin glutamat monosòdic, no? I hi ha un punt en el que això ens genera una certa saturació. De fet, jo cada vegada estic més interessada en les imatges que són escasses.
16: La mostra de Lua Coder, que combina vídeo, fotografia i escultura, arriba després d'haver guanyat el Premi Arco Antoni Vilacases l'any passat. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tenim diversos protagonistes, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules «He estat i sempre seré una culer». El periódico foto arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana i diu que el Barça perd la seva reina. A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. I El País, sobre la investigació del cas de Patero, i llegim que la CEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero. Cas Andí, que el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andí previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia. Jonathan Andí deixa el càrrec de Mango de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País, que el descontentament social impulsa la ultradreta a Colòmbia.
20: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
21: 5, 11, 23, 33 i 42, i els sols, el 10 i el 12.
20: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
2: I avui volem parlar d'una competició que prometia revolucionar el món de l'esport, però que no ho ha aconseguit del tot. Mayol Roger, bon dia.
22: Bon dia. Els Enhanced Games, la competició que volia demostrar que el dopatge feia superiors als atletes, es va celebrar el cap de setmana a Las Vegas. L'organització prometia desenes de rècords mundials i al final només n'hi ha hagut un.
23: Live from Resorts World Las Vegas in a unique purpose-built competition complex. It is the 2026 Enhanced Games. Tonight.
22: I han competit 42 atletes en diverses modalitats de natació, atletisme i halterofília. Atletes d'elit, entre els quals hi havia exesportistes olímpics i fins i tot algun medallista. Molts, però, o bé al final de la carrera, o bé sancionats per dopatge. Els Enhanced Games no tenien límits i una crida molt temptadora. Un premi de més d'un milió de dòlars si batien algun rècord. Durant 3 mesos van estar entrenant en un complex esportiu de luxe a Abu Dhabi, on van seguir un tractament de substàncies dopants prohibides en competicions oficials. Un 91% van utilitzar testosterona, un 79% hormona del creixement, un 50% moduladors metabòlics i un 29% esteroides. Tot això, en teoria, sota una estricta supervisió mèdica, però sota moltes crítiques de la comunitat mèdica internacional.
2: I qui hi ha darrere de tot això?
22: Doncs hi ha una empresa que es diu Enhanced Games, del mateix nom que la competició, i que es dedica, oh sorpresa, a la venda d'aquestes substàncies dopants. Si seguim el recorregut del finançament, arribem també a una família coneguda, els Trump. El seu fill, Donald Jr., és un dels inversors a través de la seva companyia 1789 Capital, que busca estimular una economia patriòtica a fi al moviment vaga. Però de moment el més estimulant d'aquesta competició són les substàncies que prenen els atletes. El resultat final no ha sigut el que s'esperava. De totes les promeses de rècords mundials, només el nedador grec Christian Glomeev va batre el de 50 metres lliures en l'última prova de totes, un rècord que, òbviament, no estarà homologat. Això sí, s'ha endut el milió d'euros i ha evitat que el ridícul dels jocs del dopatge fos complet. Les xifres no han sigut bones. Menys d'un milió d'espectadors a la televisió i un estadi en un aparcament d'un casino de Las Vegas amb les graderies mig buides.
24: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
25: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
26: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'estrenar repartint bombones i la resposta era debutar. Debutar és estrenar-se, i si repartir bombones, bé podrien ser bombones de butar. Avui dimecres un Enigmàrius de llançaria fina. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. De 9 lletres. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. 9 lletres.
25: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la poca presència de dones de certa edat com a protagonista de pel·lícules.
0: La BBC ha fet públic un estudi on revela, després d'analitzar les pel·lícules més taquilleres dels últims anys, que també s'han vist a televisió, que era més probable que les pel·lícules les poguera protagonitzar un personatge que es diguera Chris o un gos que parlara que una actriu de més de 60 anys. És més, diu l'estudi que hi ha 4 vegades més possibilitats de ser inclòs en una pel·lícula si eres un gos parlant que si ets una dona major de 60 anys.
2: I a la recomanació del dia, ara que parlem tant de l'afer Zapatero, Marc Garriga ens recomana la sèrie Dia Zero.
1: La imputació de l'expresident espanyol ha convertit la política encara més en un thriller de final incert. A Dia Zero, el protagonista també és un expresident, que interpreta Robert De Niro. Després d'un ciberatac terrorífic, li encarreguen que trobi els autors i descobreixi la veritat abans que es torni a repetir. Però els mètodes que fa servir i la possibilitat que l'amenaça no sigui exterior, sinó que provingui de dins, fa que es plantegin alguns dubtes ètics i morals i s'acabi sospitant de la seva capacitat per resoldre el misteri. Una sèrie emocionant, entretinguda, a la que li perdones alguns forats de guió perquè té un repartiment fantàstic i un final que no decep. Dia Zero està a Netflix.
3: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
8: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
27: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Hi ha 2:02 del matí. Quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
29: Bon dia, Alexia Putellas.
30: Jo reconec que m'he buidat.
31: M'he buidat i necessito omplir-me.
32: Vinga, va, home, sisplau.
29: La fins ara jugadora del Barça, Alexia Putellas, és protagonista del dia perquè avui s'acomiadarà oficialment del club, primer amb un acte al Camp Nou i més tard al terreny de joc amb el partit del seu equip contra la Reial Societat.
2: Ho anunciaria a través d'un vídeo que va penjar a les xarxes.
33: Sí,
2: Alexia.
33: És que m'he buidat. Sí, m'he buidat.
2: Com estàs?
33: Sí. Bueno, no sé. Espera un moment que fico la música que em dona com más...
29: Sí. A veure, no, tu tranquil·la. A veure, ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalia, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
33: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i sí. Perquè no se m'oblidi cap, doncs m'apunto les coses.
2: Però com et sents avui, hores abans del teu comiat oficial i l'últim partit?
33: Voy. Aviam per on començo. Culers.
29: No, però no, una cosa, Alexia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
33: És que, clar, però és que sento tantes emocions que...
29: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sí. Sempre fas aquesta cara...
33: Sí que sóc, ara mateix estic superemocionada. Sí,
2: doncs ara no estàs emocionada. Sí. I ara?
33: Ara està.
2: Ara no.
33: 14... No, ara sí.
2: Ara sí, ara sí.
33: Sí, ara sí.
2: I ara?
33: Ara no.
29: No acabo de veure...
33: Han estat 14 temporades i més de 500 partits amb moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
29: Sí, Alexia.
33: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
29: Sí, això ja ho hem sentit en el vídeo.
33: I afegir que sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. Sí. I reconec que m'he buidat.
2: A partir de les 11 en parlarem.
33: Vaig
2: sentirem néixer Alexia i moriré
33: culer. Visca el Barça sempre per sempre.
29: Què vol dir això?
2: Són 8:15. Nou dia de vagues a totes les escoles i instituts de Catalunya. L'aturada de la tercera general d'en 15 dies s'ha mantingut, tot i els avenços en les negociacions amb el govern de la Generalitat. Avui sindicats i el departament es tornen a reunir després que ahir la consellera posés per primer cop sobre la taula un augment salarial per tots els docents, en concret de 40 euros al mes.
6: Doncs avui per fi sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
2: En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec. Del cas Zapatero avui se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i al Vaticà també, on Pedro Sánchez té a les 9 l'audiència amb el Papa i a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem que serà el primer cop que haurà de respondre preguntes sobre la causa que afecta l'expresident Zapatero. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem també els problemes que hi ha als pobles petits perquè hi arribi la fibra òptica. Un de cada 6 municipis, un de cada 6, encara no en tenen. Als pobles petits no els surt a compte tenir-ne. Joan Altadilla, regidor d'Aguilar de Segarra, al Bages.
7: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
2: I també és notícia la calor al centre d'Europa perquè està arribant a registres històrics per un final de maig i a casa nostra també perquè ha fet avançar una setmana la campanya del préssec, per exemple, i nectarines. Ja s'han començat a collir una setmana abans del que és habitual perquè les altes temperatures n'han accelerat la maduració. I pel que fa als esports, Robert Prat?
22: El Barça fa a les 11 el reconeixement institucional a Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano. A les 9 es juga el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi va ser presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
2: I pel que fa al temps, avui seguirem tenint ambient de ple estiu amb altes temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia, sí, una temperatura semblant a la d'ahir o a l'interior entre 1-2 graus més. Això vol dir que a més comarques s'arribarà als 34-35 graus tradicionalment als llocs més càlids de Catalunya. Amb sol a tot arreu, avui sense excepció. A partir demà sí que hi haurà més nuvolades, potser demà amb petits ruixadets al Pirineu, poca cosa per ara. Divendres serà quan les temperatures tocaran sostre. Això vol dir que tindrem màximes, per exemple, a l'oest de Catalunya o l'interior de les Terres de l'Ebre, de 37-38 graus. I a partir de divendres sí que les tempestes seran més freqüents. Primer el Pirineu, potser diumenge s'escampen a la tarda en altres llocs de la meitat nord.
2: Doncs seguirem aquestes temperatures altes que vindran aquesta setmana, que ja estem notant, de fet, a bona part de Catalunya. I la mobilitat també a aquesta hora, amb problemes a les línies del tramvia del Besòs. Maria Fernández Noguera, bon dia.
11: Bon dia. Hi ha retards, freqüències de pas alterades a les línies T5 i T6 del tramvia de Barcelona, que enllacen Barcelona amb Badalona i Sant Adrià del Besòs. Des del tram informen que és a causa de problemes en l'operativa. Pel que fa a Rodalies de Renfe, hi ha els retards habituals a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, per exemple, hi ha endarreriment d'un quart d'hora tant en sentit Barcelona com en sentit Portbou. A l'R1, la línia del Maresme, on ahir al vespre hi va haver una incidència, els trens avui al matí ja circulen amb normalitat.
2: I a les carreteres, sense incidències destacades, Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Sí que hi ha, però, les retencions habituals, A aquesta hora. A l'entorn de Barcelona tenim aturades a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, tot cap al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat, i cap a Barcelona també densitat a la C16, a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei i la P7 a Santa Perpètua, en aquest cas sentit Tarragona.
2: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
13: Bon dia.
2: Avui varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més de la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
14: Per exemple, El Mundo, que urgeix Pedro Sánchez assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
15: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella a la Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
14: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, hagi cessat la jutja espanyola que fa d'enllaç amb els tribunals francesos i suïssos.
15: El diari de Vocento remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals en la qual hi apareixia Plus Ultra.
14: Per la seva part, La Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
15: I diu que no serà senzill, però és imprescindible fer-ho.
14: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
15: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense sense perdre la pensió és una solució més.
14: Mentre que el periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
15: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
14: I acabem amb El País, que diu cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
15: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
2: I què ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa?
0: Llegeixo al The Guardian que la mare del nen de 14 anys que podria haver mort en un repte de TikTok demana al govern britànic que prohibeixi les xarxes socials als menors de 16 anys. La història d'aquest adolescent és esfereïdora, sobretot per la negativa de TikTok a facilitar qualsevol informació sobre el cas. Com sempre, TikTok s'oposa a tot. Per què? Perquè sap que és culpable. Sap que està convertint generacions i generacions d'adolescents en addictes a les pantalles. Per tant, encara que prohibir no estigui de moda o no quedi bé, sí, les xarxes socials s'haurien de prohibir.
1: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
3: Sou molt bona gent!
13: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
16: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
18: A Betulla sabem que ets molt de viure molt fort. I molt que se t'enganxa aquesta cançó i no paris de cantar-la. Escolta, escolta. Te la saps? Segur que sí. Glòria, glòria. Ara la cantaràs tot el dia, eh? Betulla, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
19: Evitem el soroll.
20: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
21: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
19: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
21: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
28: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:37, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui diuen que està bé de salut?
10: Donald Trump, que hi va passar l'examen mèdic després de 3 hores, l'informe conclou que tot ha sortit perfecte. Llegim a Los Angeles Times que el president nord-americà de 79 anys va passar el test del centre mèdic militar National Walter Reed. És la quarta revisió que passa des que va tornar a la Casa Blanca.
2: I què s'han proposat defensar a la Gran Canària?
11: El seu Ustedes. El Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el Vosotros se l'acabi menjant.
23: Mira que tenemos palabras que nos identifican, nuestra manera de decir las cosas.
24: Pero ninguna tanto como ustedes.
23: Ustedes, no vosotros. Vosotros.
25: No suena natural.
23: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra.
11: Aquest tret lingüístic va aterrar l'arxipèlag a finals del segle XIX, provenint d'Andalusia Occidental. Ho llegim al País.
2: La notícia que interessarà als nostàlgics dels cotxes.
10: Si trobem, ressuscita el legendari Dos Cavalls en format elèctric i per menys de 15.000 euros. Llegim a l'Ara que el popular vehicle francès tornarà a la vida com a vehicle assequible, urbà i elèctric. El Dos Cavalls va arribar al mercat l'any 1949 i va suposar la democratització de l'automòbil a França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins l'any 1990.
2: I què veuran els que vagin a cada...
11: Doncs les tapetes de la llum pintades, però no en grafitis o de qualsevol manera, sinó en pintures que arriben a ser obres d'art. Recull el web de 3CAT, que es tracta d'una iniciativa que va començar de manera espontània ara fa més de 10 anys i que ara fins i tot n'han fet un tour.
2: I un restaurant històric de Planoles busca salvar-se.
10: I ho fa oferint sou i casa, un professional de l'hostaleria per gestionar el local i que pugui continuar obert. Es tracta del restaurant La Carretera de Planoles, al Ripollès. La previsió és que la nova etapa pugui començar entre el setembre i l'octubre. El local té capacitat per una 80ena de persones. Ho veiem al Nació.
2: I ja tenim el resultat del concurs de la millor coca de Sant Joan.
11: Sí, la pastisseria Hoffmann ha guanyat el primer premi en la categoria de coca de Sant Joan creativa, inspirada en unes postres de fastuc, i la pastisseria Faixat ha obtingut el segon lloc en la modalitat de llardons. Aquest any hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i més de 300 coques. Qui també ha tingut premis al Forn Cabrianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Recull BTV.
2: I ara els destacats de l'Internacional de l'Economia amb Maiol Roger i Lara Garcia.
4: Fa molta calor a Europa i ho llegim a la premsa. A França, Le Monde destaca com en algunes aules ahir a la tarda es van arribar als 30 graus i a 13 departaments en alerta per la calor, i el diari subratlla les declaracions de la ministra de Transició Ecològica. L'onada de calor és la primera d'una sèrie d'esdeveniments similars que tindrem aquest any. Molta calor també al Regne Unit. A la vinyeta gràfica del Guardian hi veiem un pare rostit pel sol que li diu al seu fill adolescent: hauries de sortir de casa, i el fill li respon: i tu t'hi hauries de quedar més. Més enllà de la calor, s'escalfa també la polèmica al Partit Laborista, on encara resisteix Keir Starmer. Tots els diaris destaquen les paraules de Tony Blair dient que el partit està jugant amb foc. The Independent subratlla les seves dures crítiques i l'advertència que el Regne Unit no pot plantejar-se tornar a la Unió Europea fins que no recuperi la força que ha perdut.
12: A la premsa econòmica, avui Expansión destaca un article del vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en què assegura que el primer pilar de l'economia espanyola és la sobirania energètica. Assegura que Espanya ha passat d'una economia basada en el turisme de sol i platja a una edat diversificada, tecnològica i, sobretot, verda, que se sustenta, sobretot, en les renovables. Justament sobre energia també en parla avui l'ON Economia. Publica que el cost del rebut elèctric puja un 31% en només 2 mesos i diu que tot plegat es tradueix en un senyal de preus distorsionats que encareix el subministrament elèctric. I Cinco Días fa un perfil de Josep Maria Recasens, el nou conseller delegat d'Indra. El descriu com un estratega de Renault i el cervell del megapla espanyol de l'automòbil. Destaca com una de les seves grans fites l'elaboració del Pla Espanya Auto 2030 de la mà del Ministeri d'Indústria, i diu que Renault hi deixa una cita pendent amb els sindicats per intentar desbloquejar la negociació pel nou conveni col·lectiu.
2: I què destacem a la premsa esportiva d'avui? Robert Prats.
5: Un titular clar: marxa la icona del Barça, Alexia Putellas. Que...

costat d'una història perfecta, destaca el diari Ara, per sempre remarca l'esportiu, una icona de la revolució esportiva i social, doble pilota d'or mundial. Alexia decideix posar fi al seu regnat, subratlla el periòdico, amb declaracions d'Alexia. Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges, m'he buidat. Francisco Cabezas parla de Cruyff, Guardiola, Messi i Alexia, una futbolista que ha transformat el club davant d'una societat que fa no tant aixafava i humiliava la dona futbolista.

L'Esport titula un fins aviat. Per Javier Giraldo és un símbol, el del futbol femení dels últims anys. És l'adeu de la reina per La Vanguardia. Edu Polo destaca el vídeo de comiat de la jugadora a les xarxes amb la cançó Magnolias, de Rosalía, que arriba a l'ànima i en què demana que el seu funeral sigui dolç, fins i tot amb sucre, morè, el seu taüt.

0: Són les 7:43. I a la premsa del cor, una possible reclamació de la Pantoja, Elisenda Pineda.
1: Francisco i Cayetano Rivera podrien reclamar judicialment a Isabel Pantoja part de l'herència de Paquirri. Això passa després de la polèmica mudança de Cantora, d'on van sortir en corrua festiva cotxes antics atrotinats, caixes metàl·liques i caps de toro. No s'ha vist rua de carnaval tan fastuosa com la desfilada de camions plens de quincalla de la Pantoja. Els germans Rivera Ordóñez sospiten que entre aquests objectes també hi ha l'herència que els pertany. Uns vestits de torero, unes espases i un cap de toro amb els seus noms. Esperem que ho puguin recuperar, sobretot el cap de toro, que ara no tenen on penjar els abrics i això sempre són enredos a casa.
0: I avui felicitem aquí, Canalies.
2: Mira, li diem per molts anys a la cantant i actriu Ana Belén.
0: Ana Belén, 78.
2: 75, i també, home, per favor, el nostre company de Catalunya Ràdio, en Ricard Torquemada, que també...
0: Home! Torquemada en deu fer 52.
2: 55.
0: I la teva germana, la felicites?
2: Oh, mira, que ràpid! Teva, felicitats!
0: Quants en fa?
2: 53.
0: Ai...
2: 50... No, espera. 54. Ah. 54.
0: Sant Toral.
2: Avui és Sant Juli, va ser portat a judici davant de l'emperador després de ser arrestat pels soldats de l'Estat Major per negar-se a fer un sacrifici públic als déus romans. Juli, però, va declinar l'oferta i va ser condemnat a mort. Va ser assassinat a cop d'espasa. Això va passar l'any 304. A Catalunya hi ha 543 persones que es diuen Juli.
0: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 27 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
3: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
4: 27 de maig de 1996, a la presó, el general de la Guàrdia Civil, Rodríguez Galindo, com a responsable del segrest, tortura i assassinat dels presumptes membres d'ETA, Lassa i Zavala. Galindo era un dels homes forts dels GAL, el terrorisme d'estat amb què el govern socialista de Felipe González feia front als anys més durs d'ETA. Atenció al titular del periòdico d'ara fa 30 anys. El madridista Luis Enrique fitxa pel Barça. Havia jugat 5 temporades al Bernabéu i signava contracte també per 5 anys amb l'equip català. Núñez havia fet fora Cruyff i ja tenia el seu substitut a la banqueta, l'anglès Bobby Robson. L'Atlètic de Madrid ara fa 30 anys guanyava Lliga i Copa i la rua que va fer per Madrid va ser una mica especial, com era el seu president, Jesús Gil. Gil es va passejar amb una carrossa per tot Madrid estirada pel seu cavall Imperioso. Acabo amb el rei Joan Carles I, que guanyava a Barcelona el trofeu de vela Conde de Godó, amb un veler de nom premonitori, Bribón.
0: Avui és 27 de maig del 2026, és el 147è dia del calendari. Falten 25 dies per l'estiu, 28 per Sant Joan i 3 per la final de la Champions masculina de futbol. Així sona el dia d'avui.
3: Els sons del matí.
5: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Portem arrossegant des de l'any 2009. S'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
7: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes.
8: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
9: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
10: Per això no vull que sigui un moment trist.
9: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Indefinida.
11: No definida, que no es pot limitar. Usted que amenaça amb una vaga indefinida si no hi ha acord amb educació, però tenint en compte que l'última convocatòria serà el 5 de juny, la vaga quedaria bastant definida en les dues setmanes que quedarien de curs escolar.
0: Forcejament.
11: Acció de forcejar, fer força per vèncer alguna resistència, per manejar alguna cosa, per escapar-se, per desagafar-se. Els Mossos d'Esquadra sospiren que Isaac i Jonathan Andic van forcejar abans que el pare caigués pel precipici a Collbató. Ho conclouen basant-se en la petjada trobada al lloc dels fets, impossible de fer amb una relliscada.
0: I la tercera paraula del dia és reina.
11: Persona que per la seva excel·lència sobresurt sobre totes les altres pel seu rang de la seva classe. Fa anys que Alexia Putellas se la coneix com la reina. El Barça la perd, però queden els seus 38 títols, els 232 gols, la segona màxima golejadora de la història després de Messi i, sobretot, haver liderat una revolució al futbol.
0: I ara posem-hi tres xifres, Lara García. 70.
12: Són les escoles concertades de Catalunya que s'han adherit a la Coordinadora d'Escoles Concertades de Catalunya, que se suma a les demandes de la pública i demana mesures al govern. El col·lectiu reclama l'equiparació de les condicions laborals amb la pública.
0: 156.
12: Són els municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica a Catalunya. A més, en molts dels nuclis on sí que hi arriben no troben cap companyia disposada a instal·lar el servei. Es tracta d'un 17% del total de municipis del territori, segons dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: 200 milions d'euros.
12: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis.
0: I el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge veig un minibús de color blanc amb unes lletres blaves al lateral. No es pot llegir gaire bé que hi posa, perquè el vehicle està totalment abollegat. Es nota que ha tingut un fort impacte, sobretot a la part, veig del davant, que està totalment desfigurada.
13: És el minibús escolar accidentat a Wiegenhout, a Bèlgica, després de xocar contra un tren. Hi van morir 4 persones, entre les quals 2 menors. S'investiga per què el conductor, que està entre les víctimes, es va saltar el pas a nivell. El minibús va seguir endavant, tot i que la barrera estava baixada i el semàfor en vermell. El tren, que circulava uns 90 km per hora, no va poder evitar el xoc, tot i activar el fre d'emergència.
0: A la segona imatge veig una fotografia panoràmica del mar. Al fons s'hi veu una costa força rocosa i surant a l'aigua ben bé una cinquantena de vaixells. N'hi ha de mides molt diferents i la majoria semblen aturats.
13: Una imatge de l'estret d'Hormuz feta des d'un dron, des d'Oman, enfocant cap a l'Iran. Només 4 de les llanxes que es veuen a la fotografia, les més petites, deixen darrere l'estela que es mostra quan una embarcació s'està movent. La resta, vaixells de càrrega o pesquers, estan ancorats. Washington i Teheran fa setmanes que diuen que estan a prop d'arribar a un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret, però aquest pacte no acaba d'arribar.
0: I la tercera imatge mostra una de les sales de l'Audiència Provincial de Tarragona, on ha començat el judici del cas Innova de Reus, al Baix Camp. Al mig de la sala hi ha una taula on seu el primer testimoni. Tarragona, Ricard Buigas, qui és?
14: Doncs l'home que està d'esquena és l'interventor municipal de l'Ajuntament de Reus, Baldomer Rovira, vestit amb americana fosca i corbata. Hem esperat 15 anys per veure aquesta imatge de l'inici del judici. Els primers testimonis han aportat detalls del descontrol econòmic que hi havia al conglomerat d'empreses municipals durant la construcció de l'Hospital Sant Joan. En una de les cadires reservades pels acusats hi seu Josep Pràtics, director d'Innova i de l'ICS, que juntament amb l'arquitecte Jorge Batesteza han pactat amb la Fiscalia acceptar els delictes de falsedat, prevaricació i malversació.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: I atenció a aquest titular que circula. L'hamburguesa Big Mac del McDonald's s'ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Els anys passen, el cost de la vida canvia. Això recorda aquesta notícia que informa del canvi que ha patit la mítica Big Mac. L'hamburguesa icònica de McDonald's ha passat en 46 anys de valdre 50 cèntims a costar més de 8 dòlars. Un encariment notable d'un 1.500%, destaca la notícia, que també avisa que si això segueix així, el 2030 la Big Mac costarà més de 10 dòlars. També parla la notícia de la mida de l'hamburguesa. Afirma que s'ha fet un 40% més petita de com era el 1980. En xifres exactes, ha passat de pesar 212 grams a pesar-ne només 127.
0: I això és real o fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
18: Les xarxes socials tenen cada vegada més influència en les decisions de compra. Segons un estudi recent d'IAB Spain, el 44% dels usuaris reconeix que les xarxes socials condicionen les seves compres i cada vegada més persones compren directament des d'aquestes plataformes. Davant d'aquests nous hàbits de consum, el màrqueting s'ha d'adaptar a un entorn digital en constant transformació.
17: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
15: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'hamburguesa Big Mac de McDonald's ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980 és una notícia falsa. A veure, és cert que tots els productes de McDonald's s'han encarit amb els anys, però ni el 1980 una Big Mac costava 50 cèntims, ni ara tampoc val 8 dòlars. El preu ara fa 46 anys era d'un dòlar amb 20 cèntims. El preu mitjà actual als Estats Units és de 5 dòlars amb 69 cèntims. Sobre la mida de l'hamburguesa, tant McDonald's com totes les anàlisis nutricionals fetes a les hamburgueses demostren que la Big Mac segueix sent igual de gran com ho era el 1980.
0: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
19: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
0: Ara són les 7:54. Titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya.
20: Segueixen les mobilitzacions, tot i que s'han acostat posicions amb el Departament d'Educació, que posa sobre la taula un nou complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i Yolanda Segura, d'USTEC.
21: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros. Percebrien els docents única i exclusivament.
5: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: I avui sentirem també Pedro Sánchez respondre a preguntes dels periodistes per primer cop des de que es coneixem el cas Zapatero.
22: El president del govern espanyol compareixerà després d'entrevistar-se al Vaticà amb el Papa Lleó XIV i José María Aznar, mentrestant, assegura.
23: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: I Escòcia demanarà fer un segon referèndum d'independència.
20: L'actual ministre principal escocès, John Swin, ha defensat que és la millor opció, però Downing Street diu que ni parlar-ne.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica.
22: I a molts dels monoclis on arriben no troben cap companyia disposada a instal·lar la xarxa. Joan Altadilla, regidor del servei d'Aguilar de Segarra, al Bages.
24: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: I el Papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brianzú i escoltarà el testimoni de dues recluses.
20: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa a l'Estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: A l'Àgora parlarem avui amb Iago de la Cierva, que és coordinador general de la visita del Papa. Per cert, demà a partir de les 8 del matí farem un especial al matí de Catalunya Ràdio recorrent alguns dels punts més destacats d'aquesta visita del 9 i 10 de juny del Papa a Catalunya. Per exemple, serem a la Sagrada Família, anirem fins a Montserrat, passarem per Brianzú i també pel convent de Sant Agustí. I Rosalía Arrasa, els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
22: Ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el de l'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat.
25: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a l'interior. S'esperen màximes de 30-35 graus i a la costa també podria arribar entre els 28 o 30. Demà i divendres encara pujarà més la temperatura i precisament a partir de divendres apareixeran ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
25: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I pel que fa al trànsit, aquesta hora segueix el trànsit dens cap a Barcelona. Clàudia Serra?
27: Sí, destaquem aturades de la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, la C58 a Montcada, també cap a aquest nus de la Trinitat, cua a la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, l'A2 des de Pallejà, B23 des de Molins de Rei i també les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, també en punts habituals com la C59 a Caldes de Montbui i l'AP7 a Santa Perpètua, tot en sentit sud.
28: Creuer per les Illes Gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
29: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
28: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
0: Falten 13 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
30: La visita del Papa.
31: Bon dia. El primer que trepitjarà Lleó XIV a Catalunya és l'aeroport del Prat. Allà hi ha una capella que sovint passa desapercebuda. Després de la pandèmia va tancar i actualment funciona a demanda. Si algun grup hi vol celebrar una eucaristia, ho pot demanar al bisbat. en un any i tenen lloc entre 10 i 15 misses. També s'hi pot entrar a títol individual, sempre que es tingui targeta d'embarcament i després que el personal de seguretat faciliti un codi d'accés. El Papa no hi anirà, però últimament s'ha pintat i actualitzat i s'hi ha fet un sagrari nou que Lleó XIV beneirà just abans de marxar cap a les Canàries.
1: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: En Manu Guix, que està recuperant-se i que des d'aquí li enviem una forta abraçada.
2: Molts ànims.
0: I ja anem a marcar el telèfon de l'Àngels. Àngels!
4: Sí. Hola, bon dia!
0: Que ets aquí? Com estàs?
4: Sí!
2: Et vol felicitar per la teva recent prejubilació.
0: Ah.
2: Et vol dedicar aquesta cançó de Shepard que es diu Jerónimo.
0: Dale, Manu!
4: Ole, ole, ole!

0: Àngels, a gaudir d'aquest temps lliure, aquet temps per tu, que vagi molt bé.
1: Apa, li patonets a tots.
2: Un petó, adéu, Àngels. Que vagi
1: bé. Adéu. Adéu, adéu, adéu.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Els últims dies han estat dies de comiats i de déus. Uns de definitius, d'altres de temporals, i alguns d'altres, el temps ho dirà. Comiats de persones que han deixat empremta, que han marcat una època. Al món de l'esport, per exemple, hem sabut que Pep Guardiola plega, que deixa el Manchester City després de 10 anys d'entrenador. I també avui ens despertem amb la notícia que Alexia Putellas tanca la seva etapa gloriosa al Barça. A la ràdio, al nostre propi mitjà, també vivim adeus emotius. Una geganta de les zones com Àngels Barceló, filla d'aquesta casa, apaga el micròfon de la cadena SER. I Carlos Alsina fa un mig pas al costat i deixa la part informativa. Són noms propis que han acompanyat milions de persones cada dia durant anys, fins i tot dècades. I com passa sempre que algú marxa, ens obliga també a reflexionar. Ens obliga a preguntar-nos sobre què significa dir adeu, sobre com dir adeu i sobre quan dir adeu. Si hi ha alguna manera d'acomiadar-se bé, si és millor deixar les portes mig obertes o tancar-les del tot. Tots tenim a la memòria col·lectiva, per exemple, comiats difícils. Aquells que marquen una generació, com per exemple la sortida abrupta de Leo Messi, o el buit immens que ens va deixar Johan Cruyff, o la marxa d'Antoni Bassas a Catalunya Ràdio. Però també tenim comiats íntims, dels que portem a dins del cor, els que protegim com si fossin or perquè són l'últim resguard dels bons moments. I és que un bon adéu és, per damunt de tot, una celebració. Representa poder-te mirar a tu mateix a la cara, amb el cap ben alt i estant-ne orgullós. Poder dir en veu alta, la feina ja està feta. Saber marxar és difícil, consisteix a deixar pas, a permetre que aquells que venen darrere es facin seu el camí. I en aquest sentit, acceptar un adéu no és cap derrota. És evident que tancar etapes costa molt, fa vertigen i moltes vegades fa mal. Però que un adéu costi és símptoma d'una cosa fantàstica, meravellosa. Vol dir que estem deixant una cosa molt bona endarrere. Perquè només plorem allò que hem estimat. Només trobem a faltar allò que realment ha valgut la pena. Als Guardiola i als Alsina del món, a les Alexias i a les Àngels Barceló, bona sort en els nous camins. I sobretot gràcies per la vostra dedicació. Perquè tothom viu amb els seus propis adeus més personals. En la majoria de casos, els comiats no obren informatius. Són canvis de feina, de casa o fins i tot de ciutat. O els adeus més tristos, els d'aquells que ja no hi són. En certa manera, cadascú és la suma dels seus comiats. O dit d'una altra manera, cadascú és la suma dels llegats que ens fa ser qui realment som. I a tot això, avui fa calor.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a l'interior. S'esperen màximes de 30-35 graus i a la costa també podria arribar entre els 28 o 30. Demà i divendres encara pujarà més la temperatura i precisament a partir de divendres apareixeran ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
0: Ara són les 8 i 3, avui a l'Àgora. Jordi Mat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller, el dia en què ens centrarem en aquest dimecres de vaga d'educació. La desena d'aquest mes de maig, la quarta general d'aquest curs a tot el país, els sindicats i el departament van acostar hi posicions, però encara no hi ha acord. Connectem amb diferents punts del país per copsar com es preparen escoles i també instituts per aquest dia de vaga. Comencem a Barcelona, a l'Institut Príncep de Viana, i a la Sara Canyete. Sara, bon dia.
3: Hola, bon dia, Ricard. Doncs en aquest centre, per afrontar aquesta jornada de vaga, s'han hagut de sortejar els serveis mínims perquè no hi havia 6 docents voluntaris que volguessin assistir aquí al centre. Tots volien anar, deien, en aquesta mobilització. De fet, el seguiment de tota la vaga d'aquest curs en aquest centre diuen que sempre ha estat superior al 70%, i sobre les negociacions que s'han de reprendre aquest migdia, la directora de l'Institut, la Sara Solà, espera que més enllà del sou no es perdin de vista les altres reivindicacions.
4: Sobre la taula sembla que hi haurà un complement salarial, però en canvi sembla que s'està deixant de banda una reivindicació que les direccions tenien molt present, que és l'ajust de plantilla. Tenim un càlcul de plantilles que prové de l'any 94 i la situació ha canviat moltíssim. L'estabilització del personal en el centre.
3: Veurem com responen els centres a aquesta crida de mobilització massiva en aquesta recta final de la negociació que han fet els sindicats aquí a Barcelona. L'acció principal, avui s'han repartit per al territori, és a les 10 del matí a Pla de Palau.
0: I a Girona, la mobilització està prevista per d'aquí a una hora al Pont del Dimoni. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, és on sóc ara, a la Cruïlla, amb el barri de Sant Narcís de Girona, davant del Col·legi Groc. Des d'aquí, a partir de les 9, es farà una marxa a peu en direcció a Salt. És un dels principals vials d'accés a la ciutat de Girona i, per tant, evidentment, això pot provocar problemes de trànsit. De moment, a aquesta hora, tot tranquil. La mobilització continuarà al migdia amb una protesta festiva, dinar inclòs, ha concretat per al Matí de Catalunya Ràdio la portaveu d'Ustec Estès a les comarques de Girona, Glòria Polls.
6: Avui serà una jornada de reivindicació que esperem que sigui clau, que sigui massiva, perquè el departament vegi que els docents no defallim, no ens rendim i que volem que se'ns escolti.
0: I a Granollers també els professors estan citats a les 9 al pavelló d'esports. Marta Vallès.
7: Hola, bon dia. Doncs alguna samarreta groga ja hem començat a veure per aquí, al voltant d'aquest Palau d'Esports de Granollers. Aquí és on han convocat a partir de les 9 del matí, com deies, les assemblees de docents de les comarques de Barcelona. Hi ha un motiu molt clar. Aquí és on s'està fent aquests dies el Congrés Internacional de Ciutats Educadores. A les 9 això es començarà a omplir de gent, de pancartes, de xiulets, i també arribaran tots molt ben equipats perquè passaran el dia fora. Serà una jornada, com diuen, llarga. Allà sortiran d'aquí a les 10, faran una marxa a peu aproximadament d'una hora cap a un punt que de moment no han volgut concretar, i allà faran el que diuen el contracongrés. Hi haurà concerts, hi haurà taules rodones, i si hem de fer cas, del cartell que convoca serà colossal.
0: Doncs seguirem aquestes mobilitzacions al llarg del matí. De moment, al contrari que en les altres convocatòries de vaga, no hi ha hagut talls a les carreteres i el trànsit és habitual a aquesta hora. Com dèiem ahir, les parts van acostar posicions després que el departament hagi proposat un nou complement salarial per tots els docents d'una quarantena d'euros. Els sindicats creuen que és insuficient. Més detalls, Maria Costa.
8: El nou complement per tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
9: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
8: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
10: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
8: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: USTEC amenaça amb vaga indefinida, com sentíem ara, però de moment hi ha 7 dies més d'aturades. Pol Foradada, bon dia.
11: Bon dia, sí, des d'avui i tota la setmana que ve. Primer, noves aturades territorials. Demà Maresme i Vallès, divendres Baix Llobregat i Penedès. La setmana que ve, dilluns, a Girona i Catalunya Central, dimarts, Barcelonès, dimecres, Tarragona i Terres de l'Ebre, dijous, Lleida i el Pirineu, i divendres, 5 de juny, si abans no hi ha acord amb els sindicats, si el govern, nova vaga a tot el país amb una manifestació unitària a Barcelona.
0: Per tant, la vaga general, amb què amenaça USTEC, afectaria les dues últimes setmanes de curs. A 9:15 preguntarem a la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ens atendrà avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. I per cert que a les mobilitzacions també s'hi sumen les escoles concertades. La coordinadora d'escoles concertades de Catalunya s'acaba de crear i s'ha sumat a les demandes de l'escola pública.
11: De moment s'hi han adherit 70 centres del conjunt del país. El col·lectiu reivindica superar les sigles dels sindicats i una equiparació de condicions laborals amb la pública. Més recursos a les aules, una aposta clara per l'escola inclusiva i més personal de reforç no docent. Carles Navarrete, portaveu de la coordinadora, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
12: Anem conjuntament a la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública, i no s'ha donat. No s'ha donat, i això, en veritat, és un incompliment de llei que portem molts anys arrossegant.
0: D'aquí a pocs minuts tornarem a les escoles també per veure com s'està vivint aquesta vaga i ho analitzarem avui a l'Àgora amb Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Abans, un primer comentari de la periodista del periòdico, Sara González.
13: No hi ha fumata blanca amb els mestres, però n'hi podria haver aviat. Si una cosa vol evitar el govern, són interferències en la visita del papa. La Conselleria d'Educació ha constatat com les vagues de docents s'han convertit en un mal de cap que erosiona la seva gestió. I no li ha quedat altra que corregir l'estratègia temerària d'haver deixat fora de l'acord inicial els sindicats majoritaris. Ara, les dues parts estan en una mena de subhasta sobre un increment salarial que és just i que és necessari. Però fora del radar ha quedat un greuge flagrant, que un alumne a la pública tingui una hora lectiva menys el dia que la concertada. D'això no hi ha ni Déu que en parli.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altre és el cas Zapatero.

0: la prudència s'imposés en els membres del govern a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Madrid, David Sanceaja.
1: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
2: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
3: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
4: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sanceaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de defenses tancades a Zapatero, un dels més contundents ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a La Sexta.
5: Però jo no vull prejuzgar nada i digo más, me molesta bastante que se prejuzgue. Además, tratándose de una persona, en fin, que hasta ahora ha tenido un comportamiento, a mi modo de ver, ejemplar, que es el presidente Zapatero. Y yo sigo confiando en él y espero sus explicaciones en sede judicial y posiblemente IED.
0: Una posició que contrasta amb la d'altres referents socialistes, com Emiliano García Page. El president de Castella-La Manxa va sumar-se a Felipe González a l'hora de demanar eleccions anticipades i va acusar Sánchez de bloquejar Espanya.
6: Cuando los españoles piensen que quien tiene la llave para desbloquear esta situación de colapso que se vive en España, no es que no quiera usarla, sino que no puede usarla, entonces estaremos en el peor momento.
0: Tot això mentre avui hi ha sessió de control al Congrés sense Sánchez, que, com dèiem, és a Roma i pendents també dels moviments dels socis d'investidura i de l'oposició. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
0: Perquè el Partit Popular continua descartant oficialment una moció de censura, però ja veus el partit que reclamen fer algun pas.
7: Sí, la versió oficial és que no faran una moció per perdre-la, que això seria un regal donar-hi aire a Sánchez i als socis, que de moment no es mouen i és aquí on Feijóo està centrant la pressió. Han assenyalat els socis per còmplices de la corrupció si mantenen el suport a Sánchez. I és que PNV i Junts donen per esgotada la legislatura, parlen obertament d'eleccions anticipades, però no volen anar de la mà de PP i Vox a una eventual moció. Tot i aquest panorama, llegim avui a l'ABC que alguns dirigents del partit creuen que cal fer ja alguna cosa i forçar la moció de censura, encara que sigui per perdre-la, i que el debat s'ha instal·lat a les primeres files del partit.
0: I per cert, que qui ha parlat és l'expresident José María Aznar, d'una frase que ressona molt aquests dies.
8: Y se podría decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga.
0: Aznar, que reivindica la seva crida, Tània.
7: Sí, aquesta frase que acabem de sentir es va fer 2023 enmig de les negociacions del PSOE amb els independentistes per investir Sánchez, de qui deia ja en aquell moment que era un perill per la democràcia, i ara reapareix enmig de la tempesta política del cas Zapatero per seguir pressionant en aquesta via. Ho ha fet amb un vídeo a la xarxa, sentim-lo.
9: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
7: Un vídeo on no cita explícitament Zapatero, però on clarament intenta mobilitzar tothom, qui calgui, també els socis de govern de Sánchez, facin el pas i el deixin caure.
0: Gràcies, Tània. L'agenda judicial marcarà els moviments del Partit Popular. Pol.
10: El jutge va endarrerir ahir la compareixença de Zapatero. S'havia de fer el dia 2 i finalment declararà el 17 o el 18 de juny a l'Audiència Nacional. Abans, demà comença el judici contra el germà de l'actual president del govern espanyol, contra David Sánchez, recordem, per la seva contractació a la Diputació de Badajoz. I el dia 9 de juny, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, serà probablement l'última citació abans d'enviar-la a judici.
0: Veurem què declara Zapatero. Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb el seu portaveu, Luis Arroyo, que denunciava una causa política contra ell.
10: L'actual portaveu havia estat assessor polític de Zapatero i insisteix en que la unitat investigadora de la Policia Nacional ha fet només conjectures i emmarca la causa en una guerra judicial contra l'entorn de Pedro Sánchez.
11: Ha mediado causes molt complexes. Con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
10: En la mateixa línia, però bastant més contundent, el periodista Ernesto Kaiser, també ahí en aquest programa.
12: Estamos ante una chapucería golpista, como la llamo yo, donde la UDEF cuela toda la información, el juez acea la información de la UDEF en su auto, pero no hace de juez de garantías. No hay ningún indicio, ninguno, solo

0: dient què diuen.
1: I per cert, un últim detall sobre una de les empreses que surten al sumari del cas Zapatero, Thinking Heads. En aquesta consultora hi treballa des de fa un any i mig l'exdirigent d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià.
2: Thinking Heads és una consultora que administra Daniel Romero Abreu, un empresari que, juntament amb Zapatero, va fundar una altra consultora, Gates Center. Segons consta el sumari, l'expresident va percebre fins a 37 transferències de Thinking Heads per valor de 650.000 euros. El jutge ho atribueix a activitats d'assessorament i conferències. D'aquesta companyia també en surten 12.300 euros que van a parar a l'empresa de les filles de Zapatero, que aquesta sí, el magistrat apunta com a possible empresa pantalla de l'entramat. L'entorn de l'exdirigent d'Esquerra, Sergi Sabrià, subratlla que Thinking Heads no està investigat en el cas i que ell es dedica a la part de consultoria política, sobretot enfocada en l'Amèrica Central. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Sergi Sabrià, un nom que m'ha explicat a les notícies durant temps. Havia deixat, de fet, mesos abans el càrrec d'Esquerra Republicana arran de l'escàndol, recordem, dels cartells de l'Alzheimer contra els germans Maragall i per l'anomenada també estructura B del partit. Doncs ara tornaria a estar assenyalat, en aquest cas, en una de les empreses que surten al sumari del cas Zapatero. A partir de les 9 parlarem amb Luis María Pardo, que és advocat d'una de les acusacions populars personades, i també amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez. Abans, un comentari de la periodista d'Infolibre, Marta Monforte.
3: L'Església Catòlica salva el president del govern espanyol d'una sessió de control gens fàcil al Congrés. La visita de Pedro Sánchez al papa Lleó XIV arriba en un moment de convulsió interna després de l'imputació a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. I, segons destaquen fons de Moncloa, si res evoluciona, Sánchez tornarà a dir que suporta Zapatero davant la premsa. Des del seu equip asseguren que respecten la decisió del president de declarar front al jutge abans de donar explicacions públiques que sostenen que arribaran pronte.
4: Fugar. Demana un desig, corre.
5: Vull viure unes colònies així tots els estius.
6: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies-en-família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: En Manu, el mini mans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
8: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 8:08. Repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, Robert Prat, Lara García i Gras Capeta. Bon dia.
11: Bon dia. Bon dia.
1: I avui... Què passa, Robert?
12: Res.
1: I avui s'acomiada la millor.
13: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
1: Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 temporades.
14: Màxima golejadora de la història del club, 232 gols, acumula 38 títols, 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina entre els més destacats. Segona jugadora amb més partits, 507, darrere Melanie Serrano, doble pilota d'or mundial, competitiva, amb ganes de millorar fins al final, com reconeix el seu tècnic Pere Romeu.
15: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys.
14: L'extècnic del Barça, Lluís Cortés, parla del futbolista total. Són declaracions al Catalunya Nit.
16: Sempre li deia que era un futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
14: A les 11, reconeixement institucional del club. El seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. A les 7, jugarà el seu últim partit com a blaugrana el Johan Cruyff davant la Real Societat, que seguirem en un tot cost especial.
1: I a Ripoll, Sílvia Oriols aprova definitivament els pressupostos gràcies... Atenció al gir de guió, a l'abstenció de Junts per Catalunya.
17: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions als comptes i han permès que tirin endavant. Justament el mes passat, el PSC va cessar els seus dos regidors per haver permès la tramitació dels pressupostos, una mesura que va criticar el secretari general de Junts, Jordi Turull. Al ple ahir va haver polèmica també perquè un dels nous regidors socialistes, Jorge Iglesias, va prendre possessió en castellà.
18: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor.
19: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'Escola d'Adults de Ripoll.
17: Qui respondia era Sílvia Oriols. Iglesias diu que farà el possible per aprendre català.
1: Recordo Jordi Turull criticant molt el fet de que el PSC s'abstingués i permetés aquests pressupostos de Sílvia Oriols a Ripoll. Per tant, també caldrà explicacions per part del partit de Junts, el partit de Carles Puigdemont. I després també és curiós que just el dia en què el govern del PSC presenta el Pla Nacional per la Llengua, fa un any que es va aplicar i fa balanç del Pla Nacional, doncs prenguin possessió en castellà dos dels seus regidors a Ripoll. I avui l'Ara explica que la mà dreta de l'exalcalde de Sabadell socialista, Manuel Bustos, entra a Aliança Catalana.
17: Es tracta de Lluís Monge, l'únic regidor socialista que va acompanyar Bustos als jutjats en el cas del, en el marc del cas Mercuri. Va ser durant 24 anys a càrrec municipal a Barberà del Vallès i a Sabadell, i des de l'estiu milita Aliança. Tot això, però, no serà l'alcaldable d'Aliança Sabadell.
1: I parlant sobre llengua, i coincidint també que ahir es va celebrar el primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, com dèiem, el govern ha anunciat que crearà una oficina de protecció de drets lingüístics davant del retrocés de l'ús del català dels últims anys. Montse Pujol.
0: Els anuncis es van fer ahir en l'acte per valorar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. El president Illa es va mostrar optimista davant la salut del català, però va afegir que queda molta feina a fer. Illa va parlar d'un important acord amb patronals i sindicats.
11: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte es va anunciar que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Pacte per la Llengua avança i la recaptació de l'IRPF caurà d'esperar encara més. La Generalitat recalcula, en aquest cas, que no estarà preparada per recaptar aquest impost fins l'any 2029.
17: Era un dels acords a què es va arribar amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa i que ara torna a endarrerir. Serà el 2029 sempre que abans hi hagi acord al Congrés perquè Catalunya ho pugui tramitar.
1: I notícia que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. A més, en molts dels nuclis on sí que arriba no troben cap companyia disposada a instal·lar el servei.
12: Es tracta d'un 17% del total de municipis del territori. Segons dades de la Generalitat, la xarxa de fibra òptica pública és una infraestructura que principalment connecta els edificis públics. Els operadors privats poden utilitzar-la per oferir el servei de connectivitat a cada llar. Tot i això, molts micropobles no troben cap companyia disposada a fer-ho perquè, com que hi ha pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
20: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases. D'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
12: El compromís de la Generalitat és donar incentius perquè els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura. Per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros.
1: També hi ha una altra opció aquí, que és el satèl·lit Starlink, que val uns 40 euros al mes i que també té bona qualitat. Parlant de finançament, aquesta setmana s'obre la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris i el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. Rafael de Ribot.
21: La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliables un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que ha de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
22: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
21: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena, amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també tenim novetats del cas Andic. D'aquí un minut ho expliquem.
23: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
25: Les notes del nen, les obres a casa...
24: El manteniment del cotxe...
25: Ah, no, això no és cap càrrega.
26: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
27: Peugeot. Catalunya Ràdio.
1: Els Mossos creuen que Jonathan Andic i Isaac Andic van forcejar davant del barranc de Collbató pel qual va caure el fundador de Mango.
2: Segons publica El Periódico, després d'examinar la petjada trobada en aquell punt, la policia catalana conclou que, per les característiques, la marca que va deixar Isaac Andic abans de caure al barranc sembla producte d'un suposat forcejament.
1: Tot això després que Jonathan Andic anunciés que deixa temporalment la vicepresidència de Mango.
12: En una carta oberta, el fill del fundador de Mango assegura que necessita dedicar tota l'energia a demostrar que és innocent. Denuncia que l'acusació contra ell és injusta i que ha generat un relat públic tergiversat. Tot i deixar la posició a Mango, en dir conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant la seva família com el president i el conseller delegat de l'empresa, Toni Ruiz, li han donat suport.
1: I mica en mica anem coneixent detalls de la visita del Papa. Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1.
3: La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que hi va presentar la Conferència Episcopal Espanyola a Madrid. A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
1: En parlarem a partir de 3:15 amb Iago de la Cierva, és organitzador de la visita de tot Espanya, i demà... Demà, atenció, perquè farem un programa especial a partir de les 8 del matí. Farem un recorregut, el recorregut invers que farà Lleó XIV a Catalunya. Ho farem, com dèiem, a l'inversa. Començarem per la Sagrada Família, passarem per l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona, ens desplaçarem fins a la presó de Brians 1 i tot per parlar amb els protagonistes de la històrica visita del pontífex a Catalunya. Acabarem a Montserrat. Israel deixa en paper mullat l'alto al foc pactat amb el Líban.
3: L'ofensiva israeliana de les últimes hores contra Hezbollah ha provocat 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils, segons fonts libaneses. El primer ministre Benjamin Netanyahu explicava el seu objectiu.
4: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
3: En un altre front, Israel també acaba d'anunciar que ha matat el nou cap de la branca armada de Hamas en un atac a la franja de Gaza.
1: I no deixarem de parlar de la música, perquè aquesta tarda hi haurà una presentació inèdita de l'ex-Beatle, Paul McCartney, Marta.
12: Sí, perquè estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, ho farà el TikTok Live Premiere, un nou format de difusió de la plataforma pensat per grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada que un artista internacional utilitza aquesta plataforma, es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per preguntes i respostes en directe.
1: I atenció a aquest nou fitxatge per a la nova pel·lícula de Toy Story. Bad Bunny.
12: Bad Bunny, que donarà veu a un personatge nou i serà una porció de pizza amb ulleres de sol. Bad Bunny serà la veu tant en la versió original com en la versió en castellà.
1: Doncs aquestes són les notícies bàsiques d'aquest matí. De seguida repassem els esports. Són les 8:29.
5: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
6: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
1: Són 8:45.
7: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
8: Avui, quanta guerra. La família d'Olaya Moreno.
27: Sargento Tomás Morado Muñiz.
28: El teu avi va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
29: A ell l'investiguen per comunista.
27: Què dius?
28: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
27: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
8: Quanta guerra, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
31: Look out! Just
1: I pel que fa als esports, ja hem parlat del comiat d'Alexia Putellas al Barça. Per cert, a partir de les 11 la sentirem en aquest acte d'homenatge que faran al Camp Nou i ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio, una àgora esportiva especial. És una llegenda del club, hi ha un doble, per cert, acomiadament, que ho seguirem aquí a, en aquest estudi. Serà, deia, a les 11, aquest acte institucional?
0: Sí, a les 11 és un acte institucional al Camp Nou, no hi és previst que hi hagi públic, presència de Rafa Juste i Joan Laporta, directiva del Barça, plantilla de l'equip, i a les 7 Alexis jugarà el seu últim partit davant la Real Societat, tot costa especial des del Johan Cruyff, que s'allargarà després de les 9 per explicar-vos amb tot detall l'adeu de l'emblema del Futbol Club Barcelona.
1: I el Rayo Vallecano juga avui el partit més important de la seva història.
0: A Leipzig, final de la Conference League davant el Crystal Palace. L'equip de Vallecas mai ha tingut l'oportunitat de disputar una final europea. Íñigo Pérez és el seu entrenador.
9: És una història muy bonita y que debe ser contada. Ojalá acabemos con final feliz. Un gran documental en el que todo ha salido bien.
1: Monchi presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
0: Primera decisió, ratifica Manolo González a la banqueta de l'equip.
10: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
0: Victòria de la Penya 95-74 davant Unicaja a la Lliga de Bàsquet. El Barça, l'Igualada i el Calafell passen a les semis de l'Hockey Lliga. Queden així, Liceu-Calafell, Barça-Igualada. Arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, Sant Andreu-Mataró, el Catalunya i el Barceloneta juguen la final anada de l'Eurocup. I a Roland Garros, Marina Bassol juguen segona ronda contra Andreeva, vuitena cap de sèrie del torneig.
11: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
1: Són les 8:33. I aquesta del matí arrenca pendent de diferents temes. D'entrada, les vagues d'educació. Aquesta tarda, a les 3, hi ha nova reunió amb els sindicats. Seran un dia en què estan convocats a aturar-se els docents a tot Catalunya. Des de l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, Sara Cañete, bon dia.
15: Hola, bon dia, Ricard. Doncs la direcció del centre ens diu que aquesta hora, entre els 48 docents, el seguiment de la vaga és d'un 65% del personal. I veiem també pocs alumnes. Bàsicament, ha vingut un grup dels més petits, els de primer i segon d'ESO. A banda de la vaga, avui hi ha accions repartides per tot el territori. A Barcelona es centralitzen en una concentració a les 10 del matí a Pla de Palau, que es preveu llarga, amb dinar inclòs, al migdia a la plaça Drassanes.
1: I un dels punts que també es preveu massiu és a Granollers, des del Palau d'Esports. Marta Vallès, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs aquesta hora ja sí que hi ha força moviment de samarretes grogues aquí al voltant del Palau d'Esports de Granollers. La convocatòria és a les 9 del matí en aquest punt perquè aquí s'està fent aquests dies el Congrés Internacional de Ciutats Educadores. De 9 a 10 faran sentir la seva veu al davant del Palau d'aquí del pavelló i després, a partir de les 10, una marxa cap a un lloc encara no concretat on els docents faran el seu contracongrés.
1: I un altre sector que avui s'atura és el de les refineries de tot l'Estat. Una vaga que pot afectar la producció de combustible. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
17: Hola, bon dia. Som als accessos de la refineria de Repsol a Tarragona, a la Pobla de Mafumet. Aquí un centenar de treballadors estan concentrats bloquejant aquests accessos. També es fan accions similars a la zona de Cessa, al port de Tarragona, i a la zona de càrrega del Pantalà. Aquí aquest centenar de persones han fet alguna performance amb una mena d'escuts d'inspiració romana per simular aquest bloqueig, que estarà actiu durant tot el dia. Ens comenten també que s'ha rebaixat una mica la producció d'aquesta refineria sobre un 30% aproximadament, amb una reivindicació única, que és l'avançament de l'edat de jubilació pel sector.
1: I molt pendents del que pugui dir també avui Pedro Sánchez sobre Zapatero, a l'atenció dels mitjans que farà a Roma. Aquest viatge farà que no sigui avui tampoc a la sessió de control al Congrés dels Diputats. La compareixença de Sánchez serà a les 11 del matí i també estarem pendents avui a l'antena de Catalunya Ràdio. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
18: Què tal? Bon dia. Sí, avui a les 9, sense Sánchez, aquesta sessió de control centrada novament en el cas Zapatero. Alguns socis com PNB i Junts reclamen ja eleccions anticipades, tot i que les mirades estaran posades, com dius, a Roma. Després de veure's amb el Papa i a roda de premsa de Pedro Sánchez, primera vegada que els periodistes podran preguntar al president espanyol, que fins ara s'ha limitat a mostrar respecte a la justícia i donar tot el suport a José Luis Rodríguez Zapatero.
1: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia. Doncs aquest matí hi ha incidències al metro i al tramvia de Barcelona. A la línia 5 del metro no hi ha servei entre Can Buixeres i Sants Estació. I mentrestant, a les línies T5 i T6 del tramvia, les del Besòs, les freqüències de pas estan alterades per problemes en l'operativa. D'altra banda, diverses empreses d'autobusos adverteixen d'alteracions en el recorregut en algunes ciutats, com Barcelona o Granollers, a causa de les protestes dels docents. I pel que fa a Rodalies de Renfe, hi ha els retards habituals a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa.
1: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia.
1: Punts vermells.
4: Doncs mira, l'A2 del Papiol a Molins de Rei, en aquest punt hi ha un carril tallat per avaries, sentit Barcelona. També trànsit aturat a la B23, a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal de Barcelona i a la C31 a l'Hospitalet cap a la Gran Via, trànsit molt dens.
1: I punts taronges?
4: Les dues rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, i també en un punt habitual, a la P7, de Barberà a Mollet, en tots dos sentits de la marxa.
1: De seguida amb nosaltres, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, en aquesta nova jornada de vagues, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Sílvia Solanes.
14: Doncs parlarem del cas Zapatero, ho farem amb Montse Mínguez, portaveu del PSOE. Cap a 9:45 analitzarem la visita del Papa, en aquest cas en conversa amb Iago de la Cierva, coordinador general de la visita de Lleó 14. I a la secció de sèrie i televisió parlarem amb Pol Rodríguez, creador i director de la sèrie Revelajà, i a les 11 molt pendents de l'adéu del Barça d'Alexia Putellas.
1: De seguida obrim l'àgora, avui amb Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller.
19: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
20: Tuya.
19: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
20: Sí, prima.
21: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
22: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, a Eloi Cordomí, quin temps ens espera?
23: Bon dia. Doncs mira, seguim amb aquesta tònica de sol, de calor, avui amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a les comarques de l'interior, per tant les màximes quedaran entre els 30 i 35 graus, i a la costa de 28 a 30. Sense més conseqüències pel que fa a l'estat del cel, demà sí que podria créixer alguna nuvolada, poca cosa, la temperatura continua enfilant-se, continua fent-ho de cara a divendres, fins i tot divendres en alguns llocs de Ponent es podria arribar als 20, als 37 o 38 graus, i a partir de divendres sí que començarem a tenir algunes tempestes de tarda. De moment al Pirineu, potser diumenge les tempestes podrien afectar en altres comarques i, per tant, després de la tempesta començaria una mica de refrescada.
24: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
25: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
26: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
31: Ahir, s'estrenà repartint bombones era debutar. Avui dimecres, un Enigmàrius de llançaria fina. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. De nou lletres. Peça de llançaria fina que dificulta la mobilitat. Nou lletres.
25: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
32: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
33: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
34: Les notes del nen, les obres a casa...
33: El manteniment del cotxe...
34: Ah no, això no és cap càrrega.
35: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
36: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja a Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
37: Demana cita a Carglass.es. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass.es.
38: Carglass canvia, Carglass repara.
39: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
0: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
3: Skoda Karoq. El SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a Skoda.es.
5: Fes tan tendre amb mi, Di.
6: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
6: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
6: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la. Veuen el pis i se'l queden.
8: Perdoni, que ens acabem.
7: Mira, un altre.
9: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
10: Tot costa.
11: La temporada del 10.
12: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
13: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
15: 10 temporades ja.
16: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
17: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
16: Per molts anys i que en feu molts més.
27: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor, la periodista de Crític Laura Aznar i el periodista Marc Bataller.
1: De què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'hora?
28: Una mica de futbol. El Marc ha fet una part amb el cap d'informatius de la casa, amb l'Òscar Fernández, per parlar del Girona, i la Laura ha sentenciat: n'estic farta del futbol. No pateixis, només queda el Mundial.
1: De Bad Bunny, no, Laura?
29: No, Bad Bunny, no, per favor, és impossible estar farta de Bad Bunny.
1: Clar.
29: Vaig anar al concert?
1: Sí, va agradar?
29: El divendres, bueno, una passada. M'encantava.
1: Estaves a baix allà apretada? O...
29: No, estava com a dalt, a la graderia.
1: Hi havia gent que ho ha passat malament, es veu, al concert, eh? Hi havia molta gent allà embotida.
29: Doncs jo, la veritat, o sigui, hi havia moltíssima gent, evidentment, però jo, clar, veia com la gent que estava a la pista i veia forats, buits, és a dir, que tampoc no vaig veure com tantíssima gent com esperava. Va ser increïble. Jo estava, com podeu apreciar amb la veu que tinc, estava malalta, estava com encostipada, que estic, perquè ara, quan arriba l'estiu, jo m'encostipo, passen aquestes coses, i igualment, o sigui, ho vaig disfrutar moltíssim, estava, va ser increïble.
1: Fas una cara de scepticisme, Jordi, important.
30: No, al contrari, em fa una enveja espantosa, m'hagués agradat molt en aquest concert, i no sóc un superfan, però aquests dies l'he estat escoltant i m'ha semblat boníssim. Espectacular.
29: És espectacular, exacte.
1: No, eh? Marc, no vas
38: dir. Jo ja us vaig dir l'últim cop en antena, no era el meu estil.
1: Tampoc era el meu, i vaig anar i vaig gaudir molt.
38: Hi ha una predisposició, evidentment, i recordo que aquell dia en Ricard va fer un... Recordar-ho?
1: Sí, tant. No sé què vaig fer, però...
38: Bueno, una imitació bastant bona.
1: Això.
30: Home, això no ens engresca anar-hi, francament.
1: No, però...
38: Canta més o menys igual, crec.
29: Però hi ha una cosa important amb això, perquè l'estil de Bad Bunny s'ha anat modulant, ha anat tocant diversos gèneres, i en aquest últim àlbum en toca molts de molt diversos. O sigui, aquesta com a concepció que alguna gent té d'associar Bad Bunny només al reggaeton, ell treballa molt gèneres molt diferents, i realment és molt ric d'escoltar. Si a tu t'agrada, com en saps de música, és molt ric i té moltes, com moltes coses molt interessants en aquest, tant en les lletres com en els sons que treballa, no?, en aquest últim àlbum. Per tant, és molt xulo i és molt interessant d'escoltar, jo penso.
1: I no deixa sorprendre veure una foto de Salvador Illa també amb Bad Bunny.
29: Sí, això sí que a mi em va passar el cap.
1: Això explota. Nacho Corredor, bon dia. No sé si tu hi aniràs, en aquest cas, a Madrid. Fa 10 concerts a Madrid, Bad Bunny.
39: Sí, i coincideix amb el Papa. Hi ha expectació per si es troben o no, de fet. L'arcabisbat ha dit que potser sí que es troben entre ells.
1: Home, això seria sorprenent.
39: Un plot twist, sí.
1: Vaja,
39: més que el de l'Illa i el Bad Bunny.
1: Però és veritat que, més enllà, diguéssim, de l'anècdota, sí que estem en un moment en què sembla que s'alinia el món, no?, cap a aquest nou ordre mundial, en el qual veiem que hi ha unes dins d'una diversitat, evidentment, però unes posicions molt, molt Trump o anti-Trump. I en això, doncs, Bad Bunny i el Papa, doncs, estan, o Salvador Illa, estan alineats.
39: Exacte, sí, jo també.
1: Tu també. Iolanda Segura, porteu d'Ustec, bon dia i bona hora.
40: Hola, molt bon dia.
1: No li preguntaré per Bad Bunny, tot i que si vol fer algun apunt, no sé si va anar o li agrada la música.
40: No hi vaig anar. No tinc ara mateix energia per anar.
1: Molt bé.
40: Ni temps ni res, però m'hagués agradat.
1: Avui hi ha una nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya. És la segona al conjunt del país, que és de que van començar les aturades en aquesta recta final del curs, tot plegat l'endemà que els sindicats convocants i el Departament d'Educació acostessin posicions, sembla, després de setmanes de postures allunyades. Senyora Segura, veig que 40 euros poden arribar a solucionar el bloqueig. Va de diners, això?
40: No. No va de diners, ja sabeu que encara no hem entrat en el punt de la inclusiva, en el qual doncs també hem d'aconseguir un augment de dotacions, perquè és absolutament necessari, perquè el col·lectiu clama crits, no? El curs que ve hem de poder veure no? un increment, que ja ara sembla que ja hi ha hagut una proposta que no estan a l'acord, però que bé, que l'han situat de 1.700 dotacions, doncs bé, en els propers anys hem d'incrementar molt més aquestes dotacions, perquè amb 1.700 no solucionem ni de bon tros diguéssim la dotació de recursos necessària en els centres educatius. Així que aquest tema també l'hem de batallar. Però bueno, ahir es va començar per la qüestió salarial, i la proposta bueno, la qüestió positiva, podríem dir, no? Podem dir que va començar a sonar la mateixa música és que vam partir del document de la nostra, no, que vam presentar, la nostra proposta que vam presentar els sindicats de vaga, i bueno, i ells van venir amb aquesta proposta de primer avançar el pagament dels 200 euros en 3 anys. Ja sabeu que ara el desplegament és en 4, avançar-lo en 3 anys, situar doncs, un augment salarial d'uns gairebé 40 euros aquest primer any, no? com a un complement singular o addicional, per dir-ho d'alguna manera, i la qüestió que per nosaltres és més interessant, perquè els 40 euros els trobem absolutament insuficients, i aquí doncs, hem d'anar a batallar per augmentar aquesta xifra de forma significativa, però sí que hi ha un element en el que hem fet un pas endavant, que és la recuperació, que ells en diuen compensació, tant és com sigui, però és doncs que les persones que van patir una retallada a causa de la retallada dels estadis, per tant, una pèrdua salarial per culpa de la retallada dels estadis, veuran recuperada en un termini d'anys a acordar, recuperat doncs aquesta pèrdua, no? Se'ls compensarà per aquestes pèrdues salarials patides per aquesta retallada dels estadis. Això per nosaltres és un element clau, un element significatiu, però evidentment hem d'avançar en termes salarials, hem d'avançar en augmentar doncs, el salari base, per dir-ho d'una manera, perquè 40 euros no és un avenç molt ínfim i no és suficient. Però sí que s'han obert a valorar doncs aquest increment. Així que avui es tracta d'entrar a la negociació a la mesa de les 3 de la tarda i no sortir d'allà fins que no aconseguim doncs, millorar tant en termes salarials com en termes d'inclusiva, fent les millores significatives necessàries per realment donar resposta a les necessitats.
1: Sí que han dit en les últimes hores que sembla que ara parlen el mateix idioma, no? Fins ara semblava que no s'acaben d'entendre, o veien que no hi havia possibilitat d'entesa, perquè parlaven un altre idioma, literalment, i ara veuen que hi ha voluntat, per tant, entenc d'acord.
40: Bueno, és que fins ara nosaltres els hi presentàvem unes propostes i ells et venien amb una cosa absolutament diferent que no tenia res a veure amb el que tu volies parlar, no? Com per exemple l'última mesa, doncs que nosaltres ja unitàriament els havíem fet una proposta que ells ens van dir que se l'estudiarien i se'ns presenten a la mesa amb una cosa absolutament diferent, que ni està a l'acord ni forma part del desplegament de l'acord i que no té res a veure amb les demandes, ni tampoc és un augment salarial lineal. No, en termes salarials, perquè en termes d'inclusiva van presentar la seva proposta, ens van explicar quin era en aquest desplegament, que nosaltres ho havíem demanat perquè volíem doncs, poder treballar a partir d'aquí, no? Però en termes salarials, clar, era absolutament diferent i vam dir, home, no, aquí estem en dos marcs diferents, ens hem de centrar en el marc que nosaltres situem, que és doncs, aquest augment salarial lineal per totes les persones treballadores, perquè situar doncs, una millora en la retribució d'uns càrrecs, això no li repercuteix a tothom, i a part això és un reconeixement d'una tasca, però no és una recuperació de poder adquisitiu. Per tant, ara finalment han vingut a parlar d'aquesta proposta i situar en ells els elements que de moment estan disposats a donar. Avui ens han dit que hi ha voluntat d'avançar en aquesta qüestió, doncs anem a veure com anirà i destinem-hi les hores que faci falta. No sortim d'allà fins que realment...
1: Clar, però quan diu això, postures... que abans t'ho ha dit, és a dir, diu que entrarà a les 3 i no sortiran fins que hi hagi acord. És a dir, vostè veu factible que avui hi hagi un acord?
40: Bé, això és el que ens agradaria, evidentment.
1: Però
40: si
1: no sortiran literalment fins que hi hagi acord?
40: Sí.
1: Per tant, sortiran a l'acord?
40: Per nosaltres, la nostra intenció és estar allà fins que aconseguim... Home, sí, estem allà i evidentment el departament arriba un moment que diu no, fins aquí, i veiem que allò
1: però
40: és insuficient.
1: Però vostè està en converses amb el departament, per tant, entenc que vostè quan diu això és que veu marge per acordar avui i desconvocar les vagues demà mateix.
40: Bueno, nosaltres estem en converses a la mesa sectorial. No sabem què ens poden portar avui. Estem a l'expectativa, No ho sabem, però també penseu que també hem d'avançar amb el tema de la inclusiva. Vull dir que són aquests dos elements clau.
1: Però hi ha marge? Per desconvocar les vagues hi ha marge?
40: Sí, hi ha marge. Sí.
1: Per desconvocar les vagues de demà. Si avui s'arriba una cosa, es desconvoquen de demà, les vagues de demà.
40: Bueno, desconvocar definitivament dependrà, ja ho sabeu, de que surti a la consulta, perquè que avui acostem posicions, imaginem-nos que avui es dona aquest escenari optimista que nosaltres no volem
1: perquè,
40: que es doni.
1: Perdoni, jo potser no m'ho diu perquè també forma part de la negociació, sí. Però de quin marge de diners estem parlant de la discrepància? És a dir, de quants diners estem discutint i de quants recursos està discutint per la inclusiva?
40: Bueno, nosaltres en la proposta que els hi vam fer arribar, els hi vam situar un augment salarial entre 400 i 500 euros, sí. Una mica més. Aquesta és la proposta. I, per tant, hem d'acostar posicions per arribar a aquesta xifra, el màxim que puguem. I pel que fa als recursos de la inclusiva, nosaltres en vam situar 6.500, 6.400, 6.500. També hem d'intentar acostar posicions per arribar al màxim que puguem aquesta xifra. Aquesta és una mica la proposta en aquest marc. També si podem parlar de burocràcia i si podem parlar de democràcia, millor, perquè també volem parlar d'aquests temes, o sigui, volem tractar-ho tot. Però aquests dos punts, ja ho sabeu, són els
1: aquests
40: punts...
1: Aquests dos punts desbloquejarien les vagues i l'altre punt...
40: Si aconseguíssim un preacord, perquè diguem-li així, l'acord serà en el moment que el signem, no? Si aconseguís un preacord que pogués passar a consulta, nosaltres, evidentment, això ho sometem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és suficient o no suficient. Que també,
1: i llavors, quants dies necessiten?
40: Podria ser que nosaltres féssim un alto el foc per dir, bueno, ara parem, per fer la consulta, que la gent doncs, ens digui si això és suficient, si la gent ens diu que sí, ja està, s'atura tot, si la gent ens diu que no, doncs, evidentment haurem de tornar a convocar i fins i tot escalar el conflicte, no? Vull dir que es poden donar molts escenaris, però està molt clar que nosaltres avui destinarem tots els esforços màxims perquè realment podem arribar a uns marges que s'acostin al que nosaltres els hi demanem.
1: I per fer la consulta, quant de temps necessiten?
40: Doncs entre 2 i 3 dies. Per tant, bueno, dèiem dijous, divendres i com a molt enllà dissabte. Perquè la gent té un marge de temps.
1: Per tant, la vaga territorial de demà que és difícil de desconvocar ara mateix, si arribés un acord.
40: Depèn de l'hora que acabem, igual hi ha la possibilitat de desconvocar. Nosaltres podem... Sí, però bueno, que en tot cas, en aquest escenari, si es dona la vaga territorial de demà, però la de demà passat igual podem fer l'alto el foc, ja seria si no ens donés temps la del dijous, perquè no només és desconvocar-la, això s'envia una notificació a l'hora que sigui i no hi ha problema. El problema és avisar la gent. Clar, que la gent doncs, se n'assabenti que aquella vaga s'ha de desconvocar. O sigui, no pots fer unes hores abans perquè, evidentment, la gent no està tot el dia mirant... Bueno, sí, però no tothom, no? I podria generar conflicte. Així que sí que necessitem el marge necessari com per dir, vinga, ara fem un alto el foc i valorem aquesta proposta perquè vosaltres ens digueu si és acceptable o no. Sí, els tempos una mica condicionaran tot, també.
1: I una última qüestió. És a dir, si hi ha acord, entenc que l'any que ve hi hauria colònies...
40: Doncs aquesta seria la intenció, perquè també nosaltres demanem que la compensació per les colònies doncs també sigui una mica més generosa, perquè realment la proposta que hi ha ara és ridícula, i a més només doncs, és per dos docents, per màxim dues pernoctacions. Home, què han de fer? Repartir-s'ho. Llavors no toca ni a 2 euros per persona, no? És una mica, diguéssim, ridícula, i sí que estaria molt bé que en aquest sentit doncs, hi hagués doncs, millora, i ens van dir que sí, que estaven disposats a fer una revisió, mirant també en funció de les ràtios, etcètera, etcètera. Per tant, bé, també igual podem fer avenços en aquest sentit. Bueno, s'han d'anar pulint detalls.
1: Desescalant, doncs. Aleshores, si ja fem un alt al foc, entenc que la següent fase és desescalar.
40: Sí.
1: Molt bé. Doncs ho seguirem. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, gràcies per acompanyar-nos. Bona jornada de vaga.
40: Doncs moltes gràcies, Ricard. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
8: Bona nit! Aquest dijous és l'últim Fan Zone de la temporada.
10: Estoy un poco triste también.
8: I que esperem amb convidats especials.
11: Ya muy cabrón.
8: Amb sorpreses.
14: ¿Te gusta?
8: Molt. I amb actuació musical dels Catarres. Us hi esperem a Fan Zone.
2: Fan Zone amb Gerard Romero. Dijous, últim programa a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
18: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
19: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
18: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
20: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
19: Per darrere d'espera i pam, pam, pam.
18: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.
22: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
23: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
24: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
23: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està,
25: igual. És que faig cada pregunta, tallo, de veritat.
26: És dels entrevistes lletges que t'he vist.
25: Avui estic...
24: Perdona, que t'ho això, però... És que no tinc una resposta.
25: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
24: No.
22: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
31: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
32: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor, la periodista de Crític Laura Aznar i el periodista Marc Bataller.
1: Són les 8:57, jornada de vagues a Catalunya. No sé com heu valorat o com valoreu aquest canvi de to de Iolanda Segura, i també entenc de posició del govern, perquè això vol dir que el govern haurà també sigut més flexible a l'hora de plantejar aquesta negociació. Nacho.
33: Bueno, doncs, doncs és un bon símptoma, no? Perquè portem gairebé tot l'any amb aquest tema encallat, i que a més va coincidir doncs amb l'absència del president de la Generalitat durant unes setmanes, i és raonable que el curs acabi amb això encarrilat. La realitat és que, mira, qualsevol persona que faci vaga mereix respecte perquè renuncia a ingressar el seu salari. I, per tant, diguem-ne, el compromís del seu sacrifici amb el que està disposat a fer, és ben coherent. No sé si, a més de perdre capacitat salarial, els membres de l'USTEC, d'aquest sindicat, han perdut més coses durant aquest procés, no? Jo crec que el favor de l'opinió pública i de la comunitat de gent a la que et dirigeixes també és important per legitimar les teves causes en moltes ocasions. I probablement hi ha dos motius, que fan que sembli que s'apropa al final. Un, que és molt difícil mantenir una renúncia constant o intermitent però permanent al teu salari amb jornades de vaga. Dos, que és probable que les posicions de les dues parts s'hagin anat adaptant. I tres, que estic convençut que la complicitat de la resta de la comunitat educativa amb els membres d'aquest sindicat no és avui la mateixa que fa uns mesos, perquè doncs gran part de les demandes que estan fent tenen a veure amb una cosa que és legítima, que són les seves condicions salarials, però que, com hem parlat algunes vegades en les últimes setmanes i mesos, doncs no tenen per què tenir un impacte directe en la qualitat de l'educació, perquè la realitat és que el pressupost educatiu augmenta, especialment en el que té a veure en la inversió en recursos pel professorat, però, en canvi, el nivell de l'educació al nostre país tampoc està augmentant al mateix ritme que augmenten aquestes inversions. Ergo, els problemes de l'educació segurament van molt més enllà de les condicions materials dels membres de l'USTEC. I aquest és l'element que mai es tracta quan hi ha problemes associats a l'àmbit educatiu. No hi ha ningú que es mobilitzi per elements que no tinguin a veure amb temes materials, per elements extramaterials, pedagògics, i l'educació al setembre no serà exponencialment millor malgrat s'hagi fet un augment de la inversió considerable després d'aquest pacte, no?
1: Laura.
29: Sí, jo dues coses. Jo crec que el que demostra, el que estan demostrant aquestes vagues és que l'organització col·lectiva i la pressió davant del que es considera una injustícia amb les eines de què es disposa, la vaga és una d'aquestes eines, funciona com a mínim per restablir negociacions amb el govern, que va ser qui va trencar aquestes negociacions unilateralment, no? Per tant, doncs jo crec que això és una bona notícia i que tant de bo més sectors tinguessin aquesta capacitat per exercir aquesta pressió quan hi ha alguna qüestió que es considera injusta. Jo crec que, i amb això estic d'acord amb el Nacho, crec que les reivindicacions de millores salarials són molt legítimes, sobretot quan a més tinguem en compte que enmig d'aquest cicle de protestes el govern va acordar un augment de sou amb un altre col·lectiu, com són els Mossos d'Esquadra, i en aquell moment, doncs, si es va aconseguir aquesta millora salarial, és lògic també que un altre col·lectiu, que a més té molta capacitat mobilitzadora i molta capacitat d'incidència, com són els professors, també reclamin millores salarials. Crec que això és molt legítim i que està bé, o sigui que no crec que desprestigi per res el que s'està produint, la protesta, la mobilització i la vaga. És a dir, és un altre element que es posa sobre la taula i que crec que és molt legítim de reivindicar. Però tot i així, les reivindicacions d'aquest col·lectiu s'estenen més enllà i tenen a veure amb recursos que ara plantejava el Nacho i que fa molt de temps que aquesta reivindicació s'està arrossegant, més recursos per l'escola pública, tenen a veure amb la inclusiva, tenen a veure amb les ràtios, amb colònies i amb sortides valorades i remunerades, i tenen a veure també amb dotacions de plantilla. I aquí jo veig un decalatge molt important entre el que s'ha acordat i el que reivindiquen els sindicats. S'ha acordat una ampliació de professionals de 1.700 i el que volen els sindicats és que això, aquesta xifra arribi a 6.400. No sé fins a quin punt es pot arribar com a un intermig o un pacte que sigui satisfactori per les dues parts. Veurem, però jo crec que l'aprenentatge d'aquest cicle de protestes és que està molt bé que hi hagi col·lectius amb capacitat d'organitzar-se i amb capacitat de protestar per intentar millorar les seves condicions, tant en l'àmbit en el qual treballen com les seves condicions materials. Jo crec que això és una molt bona notícia, la veritat.
1: Som les 9 i 3, tenim una última hora que afecta la seu del PSOE, Tània Tàpia.
0: Podem confirmar que la Guàrdia Civil està registrant la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz de Madrid. És en el marc d'una peça que està secreta a l'Audiència Nacional que investiga un possible finançament irregular en el partit. Estan ja en aquestes instal·lacions. També estan previstos altres registres arreu de l'estat espanyol. Aquest tribunal està perseguint si el partit va tenir diners per vies irregulars, si devia, doncs, haver anat a les eleccions dopat per un finançament extra no declarat. I, per tant, com diem fins ara, s'ha conegut aquesta notícia quan arrenca el ple del Congrés dels Diputats. Molts ministres miraven cap a una altra banda, però ja ho podem confirmar. La Guàrdia Civil està registrant en aquests moments la seu del Partit Socialista a Madrid.
3: La situació de agonia política en la que estem vivint, l'ambient irrespirable de la política espanyola, necessita i urge a que los socios del gobierno digan: se acabó, convoco estas elecciones de forma...
1: I aquest és Feijó, ara mateix, a les portes del Congrés dels Passadissos, del Congrés dels Diputats. La UCO està entrant ara mateix a la seu de Ferraz. És un operatiu que està en marxa contra aquesta trama de finançament il·legal del PSOE. Nacho, cada vegada més evident que hi ha una acceleració també judicial per assenyalar el socialisme.
33: Sí, potser és casualitat que en qüestió de dues setmanes l'Audiència Nacional hagi iniciat procediments d'aquestes característiques, no? No és que hi cregui, sinó que hi confio en el funcionament de l'estat de dret. El problema de les investigacions no són les investigacions. De fet, investigar quan hi ha indicis o quan hi ha denúncies formen part del desitjable. El problema és la dilació, la dilatació d'aquestes investigacions, no? En el cas del cas del president Zapatero, alguns els juristes apuntaven que potser es trigaria 8 anys en treure conclusions i dictar sentència. No és factible tenir obertes investigacions durant una dècada mentre doncs es van transcendint elements aïllats de les investigacions als mitjans de comunicació i genera un estat d'ànim que doncs conclou en una direcció determinada. I això aplica a tots els casos. Jo crec que el que ara has explicat, la notícia que has explicat, políticament és rellevant perquè crec que fa 24 hores justament sí. Gabriel Rufián deia que per ella Línia Vermella tenia a veure amb el finançament il·legal del Partit Socialista, no? I per tant, doncs, és un element més de dificultat una setmana després de l'inici de la investigació contra Zapatero i una setmana abans de l'arribada del Papa, que serà un parèntesi informatiu al nostre país, però que segurament, com a mínim, d'aquí al final del curs, que encara queda, i per alguns es farà llarg, condicionarà el nostre debat públic, no?
1: Passa que no és la UCO, és la UDEF. És la UDEF la que estaria entrant ara mateix a la seu de Ferrat del PSOE, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Marc.
4: Sí, una més. És evident que en aquests moments tenim poquíssima informació de si pot estar relacionat amb alguns dels molts casos que estan oberts al voltant del PSOE o al voltant de Pedro Sánchez, perquè és que té tantes mines, Ábalos, Koldo, Zapatero, Santos Cerdán, la seva dona, el germà, que el judici comença demà, que el clima s'està fent completament irrespirable i estem veient aquests darrers dies com els socis s'estan desmarcant. Rufián, que habitualment es desmarca poc, ja parlava de si això es confirmava era una autèntica merda. El PNB també ja va deixar anar que hi hauria d'haver-hi eleccions anticipades i veurem sobretot què diu avui Pedro Sánchez, que està a Roma a fer una roda de premsa i ahir mateix, quan li preguntaven sobre Zapatero, deia, no, espereu que visito el Papa i faig aquesta roda de premsa. I, evidentment, tot irà al voltant d'aquesta entrada a Ferraz i, si en els propers minuts, hores, segur que sabrem més detalls, evidentment, si està relacionat amb un aspecte o altre. Deixa'm dir també un aspecte de la UDEF, que aquests últims dies també els que som independentistes ho hem anat repetint, que la policia patriòtica a vegades no ens la creiem gaire. Veurem com acaba aquest cas. Només dic que tenim molts antecedents a Catalunya de relats que s'han intentat fer judicials quan eren polítics i amb proves inventades. No dic que aquest sigui el cas, perquè evidentment no en tinc cap coneixement. O sigui, hi ha una sèrie d'indicis al voltant de Zapatero, poques proves de moment, i hem de veure també com es desenvolupa, però completament d'acord amb el que deia Nacho, que una investigació de 8 anys o com la que hem viscut del cas Pujol, que s'han estat 10-12 anys, com hem vist fins i tot, com la seva figura al començament que hi hem picat i arregat el judici completament rehabilitada, des d'un punt de vista polític, pot acabar canviant tota una història judicial i política.
1: Que aquí una cosa no és a dir, pot haver-hi motius suficients per investigar i pot haver-hi també guerra bruta, és a dir,
4: no és incompatible.
1: Sí. Com a societat, els ciutadans, és molt difícil destriar el gra de la palla, no?
4: Exacte.
1: I penso en un cas que no té res a veure, que és el cas del fill de l'Andic. Si no ha comès l'assassinat, li queda per tota la vida una ombra, no?
4: És a dir, aquesta presumpció d'innocència que tots ens inventem, però que al final no acaba existint.
1: Sigui la veritat, Zapatero ja té una ombra que mai podrà esvair.
4: És el que li ha passat a Pujol, perdona. Al final sí que la seva figura, repeteixo, s'ha anat rehabilitant, però al començament aquella ombra hi era, encara hi continua sent, però ja no tan forta, després de 10-12 anys.
1: Jordi.
5: No, que el Nacho deia, confio en l'estat de dret, no? Llavors, no sé si el Nacho ho diu perquè sap que ho hem de dir.
4: Segurament.
1: O perquè hi confia.
5: O perquè hi confia.
1: Ja.
5: Llavors, jo vull confiar en l'estat de dret. Llavors, la pregunta honesta de si aquesta coincidència en el temps de tants casos vinculats al PSOE em sembla políticament innocua, si m'he de ser honest a mi mateix, he de dir que no m'ho sembla. No? I llavors, i diria que tots ho pensem. Tots ho pensem. Voldríem que no fos així. Voldríem pensar que no hi ha una voluntat política en l'afany de creació d'aquest clima irrespirable, Però el fet és que honestament pensem que això no és casualitat. Llavors, la sensació dominant no és que Zapatero sigui innocent, que no ens toca dictaminar-ho a nosaltres. Tampoc és dictaminar si ha exercit d'una manera pulcra aquest càrrec informal que és l'expresidència d'un president del govern espanyol. El que tendim a pensar, diria, és que hi ha una voluntat de creació d'aquest estat d'irrespirable que porti, com deia el líder de l'oposició que hem sentit en el tall de veu que heu posat, a que tant Junts com el Partit Nacionalista Basc diguin que fins aquí hem arribat. Val? Això no vol dir que siguin innocents, simplement que hi ha unes estructures de poder que funcionen, que tenen un objectiu, que és acabar amb aquest govern, perquè hi ha motius perquè acabi, perquè aquesta és una legislatura estèril, perquè va néixer amb forceps, perquè la polarització és útil en el projecte polític de Zapatero. Jo voldria confiar en l'estat de dret, tinc dificultats en moltes situacions.
29: Bueno, que es vol que s'acabi fonamentalment perquè hi ha estructures de poder que consideren

0: investigar i veurem què passa. En relació amb l'estat de dret, és cert que sempre que hi ha un indici s'ha d'investigar, però sembla que el que és discrecional és a qui s'investiga i a qui no i per què se l'investiga. Perquè jo crec que no és casualitat que una persona com Zapatero, retirat de la primera línia política des del 2011, estigui en el punt de mira de la justícia...
1: Retirat molt relativament.
0: No, retirat a nivell orgànic, com si diguéssim, quan som en un país, i ho apuntava el Marc també, que qui va desenvolupar la policia patriòtica, qui va desenvolupar l'operació Catalunya, qui va fabricar proves falses en contra d'adversaris polítics, no s'han investigat judicialment aquestes persones. Per tant, jo crec que qui s'investiga, hi hagi indicis o no, que sempre s'hauria d'investigar quan hi ha indicis, però qui s'investiga i qui no és bastant discrecional. I sobre el tema aquest del presumpte o possible finançament il·legal del partit, jo crec que després dels casos d'Avalos i de Cerdán, el que ha mantingut viva la legislatura ha estat bàsicament això. És a dir, que no s'ha pogut establir una connexió entre aquests casos puntuals o aquests casos particulars, personals, i una via de finançament irregular del partit, al marge de que a ningú dels socis del govern li convenen anar ara a eleccions, vist una miqueta doncs les enquestes i els resultats que n'obtindrien. Però tot i així, el que ha permès als socis no fer un moviment en aquesta direcció ha estat perquè no hi ha hagut res que apunti a aquest finançament il·legal del partit. Si això canvia, és molt difícil de sostenir la legislatura, jo crec.
2: Sí, i també fa gràcia, no?, quan sents Aznar, que diu el que pot fer, que haga.
0: Ja ho han fet.
2: Exacte.
0: Ja ho estan fent.
2: Crec que hi ha una dita catalana que és que cap geperut no es veu el seu gep, i aquí encaixa perfectament amb un senyor que va mentir descaradament amb els atemptats de l'11M, que no li va passar absolutament res judicialment en aquell moment, sí que va perdre
1: Mira, just ahir va dir això, per posar-ho.
3: Sí. En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
0: No ha deixat de tenir sentit mai, perquè no. Sempre ho han fet.
2: Exacte. I respecte al que deies, Laura, que els socis puguin deixar caure. Ningú s'està obrint una moció de censura, ni Junts ni PNMs, i ningú vol ser el culpable de prem el botó, el que estan és aquesta pressió perquè hi hagi eleccions anticipades. Ara, clar, el panorama que ve, on alguns socis segurament tampoc els interessa. Totes les enquestes s'han d'anar un PP-Vox, Esquerra sempre ha dit que aquest govern no el vol veure de cap manera, i evidentment que hi hauria uns quants retrocessos, però també és cert que davant de si realment es confirma aquesta presumpta trama de corrupció, tampoc et pots escudar amb que ai que ve la por, ja que ve un govern PP-Vox.
1: De seguida... Amb nosaltres anirem cap a les portes de la seu del PSOE. També tindrem nosaltres Montse Mínguez, portaveu del PSOE, per saber i entendre què és el que està passant. Però abans, Luis María Pardo és advocat personat com a acusació popular en el cas Zapatero. Senyor Pardo, què tal? Bon dia, buenos días.
4: Buenos días.
1: ¿Qué es para usted lo más relevante que se ha conocido con el sumario del caso Zapatero?
4: Bueno, creo que lo más relevante es la reapertura del procedimiento a través de las comisiones rogatorias de las fiscalías anticorrupción de Francia y de Suiza tras detectar que 15 millones de euros del rescate de Plus Ultra fueron supuestamente a parar a una red de un posible blanqueo de capitales. A partir de ahí, de esa instrucción por parte de Suiza y de Francia, se remite todo el procedimiento a España a la vista de que los testaferros se encontraban en territorio nacional. La Audiencia Nacional recibe una querella de la Fiscalía Anticorrupción y luego el juzgado de instrucción número 15, a la vista de la magnitud de todo lo que estaba sucediendo, puesto que fue el primer juzgado que instruyó en España respecto del rescate de Plus Ultra, decidió que la causa retomase en la Audiencia Nacional con la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras los dos informes de la UDEF que apuntaran indicios sobre su posible participación en un posible tráfico de influencias.
1: Hay un contrato en el que se acuerda una comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra. ¿Hay algún indicio de que se haya ejecutado?
4: Dentro de lo que es el informe de la UDEF, partimos siempre de que los informes de la policía son indicios y que tienen que ser después ratificados en sede judicial. Pero lo que sí que se desprende es una trama a través de varias sociedades interpuestas. Una es análisis relevante, luego están las empresas que tienen las hijas de Zapatero, donde se generó una estructura en la cual el expresidente, en principio, se quedaba de alguna manera no directamente implicado en los negocios, sino a través de los testaferros, por ejemplo, Julio Martínez, por ejemplo, su secretaria Gertrudis, por ejemplo, la facturación a través de las empresas de sus hijas, que hacen que se intentara desvanecer la responsabilidad que pudiera tener, como si todo estuviera preparado para tener una coartada en el caso de que fueran finalmente pues investigados.
1: O sea que al final lo que hay que saber es si esto son comisiones derivadas del rescate de Plusultra o es una punta del iceberg de algo.

0: o más grande.
1: Correcto. Creemos que el rescate Plus Ultra podríamos utilizar un símil, son como las mascarillas, es decir, a través del rescate de Plus Ultra, que es una cantidad muy importante porque son 53 millones de euros que se acordaron en el Consejo de Ministros del 9 de marzo del 2021, donde nosotros, por cierto, hemos presentado una querella contra todo el Consejo de Ministros precisamente por ese acuerdo, y el 1% de los 53 millones coincide, según la UDEF, con la posible comisión que se habrían repartido por el rescate, que serían 530.000 euros.
0: Pero estamos hablando, o sea, en el que todo el caso, ¿de cuánto dinero hablamos del caso Zapatero? ¿De 530.000 euros?
1: No, 530.000 no, porque los registros que se han efectuado tanto en el despacho del expresidente del gobierno como de otras personas, al parecer, según las últimas informaciones, que creo que son públicas y notorias, han ido apareciendo una serie de pues joyas, brazaletes, relojes, que ahora hay que determinar por parte de la UDEF el valor que tienen, ¿no? Y también es importante de que en el auto del magistrado Calama no solamente es el rescate de Plus Ultra, se nombra específicamente posibles transacciones comerciales con valores, con el tecoque, con el oro y con otra serie de productos que vienen denominados productos físicos, sin dar más detalles.
0: ¿Diría usted que hay piezas secretas relacionadas con el caso? ¿Que hay alguna pista que se investiga que en ellas que aún no conocemos?
1: Es sustancial que la audiencia conozca de que existen 3 atestados más, al parecer, de la Unidad de Delincuencia Financiera, que han dado lugar a 2 piezas separadas que son secretas y que pueden albergar diferentes tráficos de influencias. Mire, nosotros presentamos en las últimas horas una denuncia, y esto es una última hora, una denuncia contra en la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, porque en ese informe de la UDEF aparece una conversación mantenida por Rodolfo Reyes, que era uno de los accionistas de Plus Ultra, respecto de una fiscal jefe que aparece, que decían que era amiga. Pues bien, la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid ha incoado expediente gubernativo y ha remitido a la Inspección Fiscal nuestra denuncia, puesto que nosotros entendemos de que ha podido haber algún tipo de irregularidad por parte de la Fiscalía de Madrid.
0: ¿Ustedes van a pedir prisión provisional cuando el expresidente vaya a declarar?
1: Nosotros fuimos los primeros que íbamos a solicitar la prisión provisional, pero ahora mismo, como todo el mundo sabe, ha sido pospuesta esa declaración para los días 17 y 18 de junio. Vamos a ver si durante este tiempo la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional puede avanzar en los dispositivos intervenidos, en los registros que se realizaron en los despachos del señor expresidente de gobierno y también de otros posibles partícipes en la trama, y desde luego que si se mantiene todo como hasta ahora solicitaremos el ingreso en prisión provisional porque entendemos de que existe un elevado riesgo de fuga.
0: ¿Y si no se fuga antes de la declaración, por qué tendría que hacerlo después?
1: Estamos en la misma situación que el caso de José Luis Ábalos Meco, es decir, son en los mismos fundamentos que con el caso de José Luis Ábalos Meco. Por tanto, entendemos de que es procedente la prisión provisional.
0: Mañana también empieza el juicio contra el hermano del presidente Sánchez. ¿Qué petición de condena mantienen ustedes contra él?
1: Nosotros estamos también personados en la acusación contra el hermano del presidente del gobierno, y más allá de David Sánchez hay otros 10 acusados, pues que es toda la diputación, desde el diputado general a las diferentes áreas que pudieron haber intervenido, tanto en la creación del puesto de coordinador de los conservatorios de música, como en la posterior transformación en la famosa ya conocida Oficina de Artes Escénicas de Badajoz. Nosotros vamos a mantener la acusación que se marcó en su día respecto del el posible nombramiento ilegal respecto de David Sánchez y el posible tráfico de influencias que se pudo haber ejercido para que al final el hermano del presidente de gobierno obtuviera esa plaza en Badajoz.
0: ¿Han denunciado a alguien que no sea directamente relacionado con el PSOE?
1: Sí, claro. Nosotros estamos personados en todas las causas de corrupción. Por ejemplo, en el tema del caso Montoro, en el juzgado de instrucción de Tarragona, donde ahora mismo estamos esperando de que la Audiencia Provincial resuelva los múltiples recursos interpuestos contra ese auto de secreto que fue prorrogándose durante diferentes años y que consideramos también que es una de las mayores causas de corrupción que ha podido existir en España, ¿no? Y que, bueno, ahora mismo está todo centrado en el Partido Socialista, pero nosotros pensamos que la corrupción es total, es moral y además es sistémica. Por tanto, esto no va del Partido Popular, del Partido Socialista. No, no, no. Esto es algo que entendemos de que ahora mismo nuestro país se encuentra en una corrupción moral y sistémica decadente absoluta.
0: Ayer el expresidente José María Aznar publicó un vídeo donde dice que su frase de quien pueda hacer lo que haga, digamos, cobra más sentido que nunca. ¿Ustedes están haciendo lo que pueden?
1: Bueno, nosotros somos sociedad civil y nosotros intentamos poner a disposición de las autoridades judiciales denuncias que nosotros consideramos de que existen ilícitos penales, y son los jueces los que tienen que decidir. También nosotros nos querellamos contra el señor Mazón por el tema de la lana de Valencia, porque considerábamos que podía haber sido responsable de lo que sucedió. Pero al final nosotros respetamos las decisiones judiciales, vengan de donde vengan, y si son los jueces, o en este caso un poder judicial independiente, creemos que bueno, es el mejor camino para tener una democracia real en España.
0: Luis María Pardo es personat com a acusat d'acusació popular en el cas Zapatero. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Un saludo, muchas gracias.
0: Són les 9:22. La notícia d'aquest matí és que la Policia Nacional està registrant ara mateix la seu del PSOE al carrer Ferraz. Tania Tàpia.
2: Sí, sabem que és la Guàrdia Civil. Ens apunten que és un requeriment d'informació, que per tant formalment no es pot parlar registre, sinó que els agents s'han personat allà per demanar certa documentació. És una actuació que s'està fent per ordre de l'Audiència Nacional, en una peça que està secreta i que investiga des de fa alguns mesos si el partit s'ha finançat de manera il·legal. És un tema que ha fet que avui corri com la pólvora pels passadissos dels congrés dels diputats i que se suma ja a d'altres casos de corrupció que comentàveu, com el cas Zapatero. Per tant, avui també pendents de les reaccions sobre aquest assumpte que diem s'està produint des de primera hora d'aquest matí.
0: I des del Congrés dels Diputats ens escolta aquesta hora la portaveu del PSOE, Montse Mínguez. Senyora portaveu, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, molt bon dia.
0: Què és el que està buscant la policia a la seu de Ferraz?
3: Doncs no ho sé, de moment el que podem dir és màxima tranquil·litat. Ja sabeu que, a més, el Partit Socialista col·labora amb la justícia i col·labora amb la policia, i tota aquella informació que se'ns requereixi avui, doncs així serà traslladada. Per tant, màxima tranquil·litat, col·laboració amb la justícia. El Partit Socialista és diferent, i ho hem demostrat en moltes ocasions, al Partit Popular. Aquí no hi ha destrucció de proves, aquí no hi ha mirar cap a un altre costat, i per tant tota la informació que sigui requerida serà traslladada. Com que tot això ha sigut d'aquest matí a primera hora, doncs més enllà del que esteu publicant els mitjans de comunicació tampoc us puc facilitar més informació, però com sabeu donarem totes les explicacions que calgui i explicarem tot el que ha passat quan puguem.
0: Perquè és la UCO o és l'UDEF la que ha entrat a Ferraz?
3: Doncs és que també tinc aquest dubte, perquè uns estan dient la UCO i semblava que era l'UDEF, també deien que era un registre i ara és un requeriment d'informació. Per tant, tot això està sent ara en qüestió de minuts, i en quan tinguem més clara la situació, doncs ja us ho traslladarem, com hem fet sempre, màxima transparència, màxima col·laboració i, per tant, respecte a tot. Vull dir, al final és el que ja fa temps que s'està buscant. Jo ja vaig ficar un tuit fa una setmana que vaig dir no pararan, i és que no pararan. Però també us he de dir que els socialistes tampoc no ens doblegaran, que sabem respondre, sabem col·laborar, sabrem, som transparents, i per tant que volem i continuarem i seguirem demostrant la nostra innocència en qualsevol acusació que ens estigui fent.
0: El que passa és que no és el primer cas que assenyala el socialisme. Aquestes últimes hores també hem vist com un far també espiritual del socialisme, i un llegat també molt important present per Pedro Sánchez, com és l'expresident Zapatero, doncs també està veient-se investigat per la justícia. Vostè hi veu alguna relació en el que estem veient en aquesta entrada de la UCO o de l'UDEF que falta confirmar a Ferraz?
3: Doncs, que sembla que això també ve de l'Audiència Nacional. Jo l'únic que sé és que ja fa uns mesos que també se'ns va requerir informació, la vam aportar excels mensuals, els comptes quadraven, quan quadre tot. Fa molt temps que s'està fent una campanya en contra dels socialistes, i també és veritat que després, i jo insisteixo, és a dir, hi ha la presumpció d'innocència, aquí hi ha diferents escenaris, hi ha un escenari que és el judicial, hi ha un altre escenari que és el mediàtic i l'altre que és el polític. Jo els he de dir que mentre jo soc socialista i mentre estava entrant a l'hemicicle, i precisament ha sigut una periodista la que m'ha informat, i jo veig a tots els diputats del Partit Popular que ja venen amb l'argumentari fet avui i hores i per tant minuts abans sobre la sessió de control preguntant sobre aquest registre. I això és el que està veient la ciutadania també. És a dir, que la ciutadania el que està veient és que aquí hi ha uns determinats polítics, i concretament el Partit Popular, que està jugant amb les cartes marcades.
0: És cert, en la línia del que diu, que Feijó mai s'atura els passadissos, i avui just ha avisat abans que es publiqués aquesta notícia que ho faria.
3: Doncs és que és el que dic, la gent està veient doncs, que el cap de gabinet de la senyora Ayuso tot ho prediu, ho sap abans que ningú al Twitter, està veient que el senyor Feijó la setmana passada ja anunciava lo del senyor Zapatero, estem veient que ara mateix doncs ho acabes de dir tu, el comportament del Feijó és que ell ja ho sabia, mentre que els propis diputats socialistes no sabíem res i mos estàvem informant per la premsa. Per tant, aquí hi ha una campanya de desprestigi, aquí hi ha una campanya de linxament cap a tot el que és el representem els socialistes i concretament el president Pedro Sánchez.
0: Però per tant, hi ha una relació directa entre el Partit Popular i la justícia.
3: Jo no dic això, jo dic el que estem veient molts ciutadans, i el que estan veient els nostres militants, però jo ho amplio al que està veient també tota la ciutadania i el que esteu comentant a les taules. Vull dir, és tot, o és tot molta casualitat, o mira, escolta'm, són tots no preveuen el futur i encerten sempre, no? I això és que tenim exemples molt clars i molt evidents del que està passant.
0: Però aleshores parlem de persecució judicial, parlem d'un cas de l'Ofer.
3: No, jo el que estic dient és, primer, col·laboració amb la justícia. Segon, respectem els procediments judicials i respectem a la justícia com no pot ser d'una altra manera. Tercer, presumpció d'innocència. I el que us comentava abans, aquí hi ha una campanya mediàtica i política i la justícia necessita el seu temps i moltes de les informacions que estem coneixent que un dia són un titular, al dia següent o al cap d'unes hores estan desmentint. Per tant, jo el que dic és que hi ha una determinada campanya mediàtica i una dreta a la que li interessa barrejar-ho tot, a la que li interessa doncs, fer això un cas molt gran o un cas i fer molt soroll i fer d'un titular la gran notícia, quan la justícia el que necessita és temps. Necessitem temps. I també existeix la presumpció d'innocència. És que aquí s'està acusant a tothom de corrupte quan el que encara no hi ha cap sentència. Deixem fer i treballar la justícia. El Partit Socialista sempre ha col·laborat amb la justícia. Nosaltres no mirem cap a un altre costat. Nosaltres no ho taparem. Hem demostrat que tenim una manera totalment diferent d'actuar davant supòsits i casos de corrupció. Tenim ganes de legislar contra tot això, però el que no podem acceptar és que partits polítics i diputats que formen part d'un partit polític que ha sigut condemnat precisament per corrupcions donin lliçons cada dia quan estan rodejats de casos molt greus. Fins i tot ahir mateix el senyor Granados, que també ha passat desapercebut, torna a haver una causa, una peça separada d'un cas tan de corrupció a la Comunitat de Madrid. Per tant, no és jugar a empatar, perquè és que ni molt menys, sinó que és la diferència, i això és el que està veient els ciutadans, la diferència que tenim els uns i els altres de combatre a la corrupció. I amb això estem. La ciutadania se pot donar compte, és el que li deia abans. Vull dir, hi ha gent que aquí juga amb cartes marcades.
0: I la prudència i tot plegat, però clar, estem veient que hi ha molts casos que afecten directament al PSOE i a l'estabilitat del govern, perquè estem veient
3: estem veient és casos que poden estar oberts i per tant col·laboració
0: sí.
3: absoluta, però també, per favor, també utilitzem la presumpció d'innocència.
0: Evident, però el que sí que veiem és, per exemple, com el PNB o Junts doncs posen en posició molt crítica el suport al govern, no? No sé si vostès en aquest sentit se senten forts per seguir endavant, o la convocatòria d'eleccions que demana Feijó és un escenari que no descarten ara mateix veient com està evolucionant el panorama i precisament per tenir la responsabilitat de rebaixar aquesta tensió.
3: Nosaltres ens veiem forts per seguir acabant amb la legislatura i nosaltres el que li diem als socis d'investidura és que val la pena. I és que aquest país no té res a veure com està avui a com estava l'any 2018 i que els grans avenços, els drets, les conquestes que hem aconseguit, la revalorització de les pensions, la política de vivenda, la pujada del salari mínim interprofessional, la reforma laboral, s'ha assignat ara un pacte per solucionar el tema de la vivenda a les comunitats autònomes, el finançament de les comunitats autònomes, el com està posicionat el nostre país a nivell europeu en temes d'economia, en drets internacionals. És que a tot això els socis d'investidura comparteixen aquests èxits de país. I, per tant, clar que val la pena continuar. Nosaltres entenem la política des de l'esquerra, des del progrés, entenem la política per millorar la vida de la gent. És que estem aprovant...
0: Però la política es basa en majories i en suports. I no creu vostè amb tot el que està passant i veient...
3: Com que no tenim majories i suports?
0: No, no. Li pregunto si vostès valoren alguna possibilitat de posar a les urnes la confiança dels ciutadans o no. Bàsicament és això.
3: Les legislatures són de 4 anys i val la pena, insisteixo, continuar. I per què? Perquè també s'està dient que tenim un congrés que no està fent res o que no s'està legislant o no, que el govern no s'està... I això és totalment fals. Si aquí només cal que, a més, els companys periodistes de casa vostra ho poden veure. Hem aprovat 64 decrets i lleis en aquesta legislatura, tots per millorar la vida de la gent. Clar que val la pena continuar. Clar que val la pena continuar. Clar, i cal la plena també dir que tot això és gràcies a aquesta majoria d'investidura que, i no enganyarem a ningú ni als oients, de dir que hi ha molts que des del començament de l'inici d'aquest govern el que s'han dedicat durant aquests 3 anys és a intentar tombar-lo. I ara més que mai, i ara ja amb tot. Per tant, clar que val la pena continuar apostant per la política útil, per la política que ajuda a les famílies, i les legislatures són de 4 anys, i això és el que diem. Els èxits de país són compartits amb els socis d'investidura, i per tant jo crec que val la pena repetir una vegada més de que cal, que val la pena seguir treballant per a que aquesta legislatura arribi al seu final.
0: És a dir, aquestes veus de García Page, de Celestino Corbacho, per exemple, també hi en aquest programa, Felipe González, no sorprèn tant, diguéssim, no?
3: Però Page no, tampoc, no?
0: No, i Celestino Corbacho tampoc, ara que ho diu, tampoc.
3: Bueno, però també no... vam sentir ahir el president Illa, que és una altra veu socialista important, i a més a Catalunya, president de la Generalitat de Catalunya, que diu exactament el contrari, i com en Salvador Illa, tants i tants militants socialistes que diuen que val la pena seguir avançant, perquè és evident, i les dades econòmiques així ho demostren, des de l'objectivitat i des de... val la pena continuar treballant i seguint impulsant les millores, les reformes i garantitzant els drets dels ciutadans i les ciutadanes. Per tant, hi ha moltes veus. Evidentment, les discordants són les que més surten, però hi ha moltes més veus de suport que no pas de discordants.
0: Una feina, entenc, noble, i per tant tenen la voluntat de seguir-la aplicant perquè creuen en el seu programa, diguéssim. Però el que jo bàsicament li demano és si valoren la possibilitat de posar sobre la taula de nou la confiança dels ciutadans per tenir més força per poder tirar endavant aquesta acció de govern, perquè encara que no vulguin, tot això embruta, ja ho sap, i està afectant, sens dubte, no només a la imatge, sinó també a la capacitat de tirar endavant mesures legislatives, perquè els suports dels partits es van desgastant. I veurem què és el que passa, perquè el mateix cap de premsa, cap de gabinet de la senyora Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, la setmana passada va dir que el següent és Pedro Sánchez. I la pregunta és què passaria si el següent fos Pedro Sánchez.
3: Doncs pues escolti, és el que li deia jo abans, que aquí hi ha gent que juga amb les cartes marcades. Vull dir, això és el que està veient la ciutadania. I nosaltres el que diem és que no ens doblegaran per moltes amenaces que tinguem. I vostè diu que la legislatura està estancada, i jo li dic que la legislatura... Vostè me diu que la legislatura o dona la impressió de que està estancada, i jo el que vull transmetre als ciutadans i als nostres oients és que la legislatura està en ple rendiment, que s'han aprovat 64 lleis, i que aquesta mateixa setmana hi ha 4 ponències de llei més. Que és que ahir es va aprovar la llei del canvi dels mutualistes cap al sistema del RETA.
0: O sigui que mentrestant no s'atura el govern.
3: Clar que no s'atura.
0: Per exemple,
3: i el dijous i demà esperem aprovar un decret de que millora el copagament farmacèutic, és a dir, que rebaixe el que la gent està pagant pels productes farmacèutics. Per tant, la legislatura continua, que hi ha un soroll mediàtic molt brut, i vostè ho ha dit, que intenta tapar tot l'altre, també és una evidència. Però és una evidència saber Espanya on es troba avui i on es trobava l'any 2018, Catalunya on està avui i on es trobava l'any 2018, com estava amb el salari mínim interprofessional, què passava amb les pensions, què passava amb el mercat laboral, que de tot això també se pot parlar. Quins recursos tenien les comunitats autònomes l'any 2018, quins tenen ara? Quina política d'habitatge hi havia abans i quina política d'habitatge hi ha ara? Per tant, nosaltres reivindiquem aquesta agenda legislativa, reivindiquem aquesta agenda de progrés, i per tant diem que clar que val la pena esgotar la legislatura.
0: Entenc, per tant, que la intenció és portar els pressupostos al Congrés.
3: El tema dels pressupostos ja n'hi ha. Els pressupostos estan prorrogats. I hi ha uns pressupostos...
0: Sí,
3: fa 3 anys, però hi ha uns pressupostos que, fixi's, el que li estic dient, el pressupost és un document que és viu i el pressupost ha permès, aquest pressupost que tenim aprovat ha permès que es pugui adaptar a les necessitats que hem anat tenint i que han vingut sobrevingudes. És a dir, ha sigut un pressupost que ha pogut cobrir l'impacte d'una guerra d'Iran que feia pujar els preus. És un pressupost que ha pogut cobrir temes importants com doncs, la reforma de les pensions. És un pressupost que pot cobrir un pla d'habitatge de 7.000 milions d'euros que s'ha firmat ara amb totes les comunitats autònomes. És un pressupost que permet cobrir ara un pla per la descarbonització de 9.000 milions d'euros. Per tant, el pressupost, i ho saben tots els alcaldes i alcaldesses que ens puguin estar escoltant, i també els presidents, tothom que gestioni un pressupost públic, és un document que és viu i, per tant, se permet i és capaç d'atendre les diferents situacions que hi pugui haver. Que hi haurà o no hi haurà pressupost? Jo l'únic que li dic és que hi ha 64 lleis que ja hem aprovat i, per tant, la ciutadania també ha d'entendre que és molt difícil posar-nos d'acord entre 10 partits polítics que són els que, possibles per aprovar un pressupost. És el que els ciutadans van votar i, és, per tant, amb aquestes regles del joc del democràtic i de respecte cap al que la gent va votar, doncs el que ens hem de posar d'acord. Que ens agradaria que hi hagués un pressupost ja fa més temps? Sí, però al final les coses també són molt difícils. Posar-te d'acord amb 10 partits polítics. 10. Ja no conto ni el PP, ni conto Vox, ni conto UPN, que tots aquests és el trio que sempre voten que no a tot. Voten que no a tot, però després se n'aprofiten de tot. Això també ho hem de dir. Però, per tant, la ciutadania ha d'entendre que és una legislatura que té les seves dificultats, però, escolti'm, és que estem aprovant moltes coses i el Congrés està a ple rendiment. Jo insisteixo, aquesta setmana hi ha 4 ponències en marxa i s'està treballant i, per tant, votació a votació, anem, doncs la nostra agenda es va desenvolupant i la nostra agenda, el nostre objectiu quin és? El nostre objectiu és la política útil i ajudar a les empreses i ajudar als treballadors i les treballadores i ajudar a la ciutadania en general. I, per tant, val la pena i val la pena seguir continuant. I això és el que jo crec que també la gent ho està veient. És a dir, aquí hi ha un partit que és el Partit Popular, que el seu objectiu únic és acabar, és fer un linxament al Pedro Sánchez. Només hi ha aquest objectiu. Aquest. I nosaltres el que venim a demostrar és que nosaltres entenem la política com una altra cosa que no el desgast ni el linxament personal de ningú.
0: Jordi Amat.
4: No, una pregunta. Vostè ha insistit molt en les lleis que han aprovat al llarg d'aquesta legislatura i m'agradaria que em digués quines tres creu que són les més rellevants, perquè des del meu punt de vista, a banda de la llei d'amnistia, amb tota la disrupció que ha tingut en Espanya, no sóc gaire conscient de quines han tingut l'abast de les que va haver existit en la legislatura anterior. És a dir, durant aquesta legislatura s'ha hagut de comptar per la investidura en partits que ideològicament eren contraposats, cosa que dificultava que tirar endavant una agenda social fos molt més complicat. Llavors vostè insisteix en que s'han aprovat algunes lleis i m'agradaria saber en quines creu aquesta agenda social s'ha materialitzat.
3: Bé, doncs jo li vull recordar, vull dir, amb aquesta legislatura hem viscut l'impacte d'una guerra i dels preus important. Aquí hi ha hagut decrets importants que s'estan aprovant per ajudar a la gent a plenar la nevera perquè l'impacte d'aquesta guerra no fos tan brutal per pal·liar els efectes o les conseqüències del que té una guerra en la que creiem que és il·legal i injusta. Jo li vull recordar que en aquesta legislatura hi ha hagut una dana i, per tant, també hem ajudat a les persones perquè, escolteu, en aquest país, i vaig a fer una altra reflexió, en aquest país hem tingut governs de dretes i governs d'esquerres. Els governs de dretes també han tingut que gestionar crisis. També. I jo m'agradaria que algú me digui quin decret d'ajudes a les famílies i a la ciutadania en general ha aprovat aquest país o aquest Congrés dels Diputats quan hi ha hagut una crisi gestionada pel Partit Popular.
4: Sí, però una cosa és la reacció a la crisi, que això és evident que s'ha produït perquè les crisis apareixen quan no te les esperes. Però en el cas de la legislatura, tant l'augment del salari mínim com la reforma laboral, a mi em sembla que són polítiques que defineixen l'agenda del govern progressista i que són fruit de l'acord de la majoria progressista.
3: S'aproven cada any, l'augment del salari mínim interprofessional s'aprova cada any i la reforma i l'augment de les pensions s'aprova cada any. I jo els vull recordar que en aquest hemicicle hi ha grups que voten en contra de la pujada del salari mínim interprofessional i que voten en contra de la pujada de les pensions. I que és que ja van votar en contra de la mateixa reforma que provoquen això. És a dir, tinguem clar quina és l'agenda dels uns i quina és l'agenda dels altres. I per tant, ahir es va aprovar, insisteixo, la ponència per que els mutualistes passin al sistema del RETA. Això és molt important. Estem també amb una ponència per reconeixement dels funcionaris de presons. És que això és molt important. És que estem parlant de que en matèria d'educació també s'està treballant la baixada de ràtios. És que estem parlant de més transferències perquè creiem amb el sistema de les comunitats autònomes i la seva finançament. I mai a la vida les comunitats autònomes havien tingut tants recursos com tenen ara. És que estem parlant de la sanitat a nivell universal. Escolti'm, és que clar que es fan coses, clar que són lleis importants. És que aquí els drets no cauen del cel i els recursos no cauen del cel perquè així. Jo insisteixo que la gent pot ser, i els que tenim ja una certa memòria, ens podem anar com va anar la legislatura anterior o com governa la dreta el nostre país, on sálvese quien pueda, és la frase, on només els poderosos tenen uns determinats privilegis, i això ho podem veure en com gestionen a les comunitats autònomes i com se governa quan hi ha una perspectiva d'esquerra o de fer política útil i de fer política que millori la vida de la gent. És molt evident la diferència. I aquests tres anys, jo insisteixo, és que la setmana passada és que es va aprovar també el reconeixement a les víctimes d'abusos sexuals a l'Església perquè no paguen a l'IRPF. Clar que és important. Tot és important i a la seva mesura és important. I s'ha aprovat la llei del dret de... Ai, ara em sortirà. La de la L.
0: Sí, sí.
3: Per favor, és que hi ha lleis... jo insisteixo, és que no puc entendre com... no podem dir que no s'aproven lleis. 64 lleis i reals decrets. I és... tots amb un enfocament. Majors drets, millorar la vida de les persones i fer política útil que abasti amb una majoria social. I la gent pot comprovar que és que aquest país és que és el motor d'Europa des del punt de vista de l'economia. És que han demostrat, i això és el que hi ha molta gent que no pot suportar, és que han demostrat que es pot gestionar l'economia d'una manera totalment diferent al que és la mentalitat neoliberal, no? O de conservadora o de la dreta. O sigui, amb receptes que no tenen res a veure amb les que proposa el Partit Popular, perquè a totes votes que no, han demostrat que Espanya és líder de recuperació econòmica a Europa i que el nostre país està molt millor situat del que estava abans. I això és el que hi ha un determinat sector que no ho suporta. Bueno, doncs han demostrat que tot allò que la dreta, quan teníem la crisi financera, deia que no podia ser, doncs han demostrat que pot ser.
0: És la portaveu del PSOE, Montse Minguez, des del Congrés dels Diputats. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Arribarem al punt de 9:45. Ara ho comentem.
5: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Què, t'imagines tenir aquell televisor de gran polzada que tant t'agrada per mirar el futbol? O el mòbil d'última generació que acaben de llançar? O aquell nou sofà que et quedarà genial al menjador? O la consola? O el videojoc que estaves esperant? Fes-ho tot realitat amb el finançament 100% per a clients amb targeta El Corte Inglés. El finançament que més bé et va. Mira, tens fins a 12 mesos per pagar. TAE 0% sense interessos. Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports, consoles i videojocs. I molt més, amb avantatges com el servei carta de compra. Activa'l i així ho pots finançar tot en un sol tiquet. Aprofita el finançament total a la botiga web i app del Corte Inglés, el finançament que més bé et va. I fer realitat els teus somnis. Només fins dimecres 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. Ah, i recorda una cosa. Aquest diumenge, les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les teves compres amb comoditat. I res més per avui. Fins demà, bon dia.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
9: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
10: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
11: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
10: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
11: Apa.
10: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
12: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
14: I què?
13: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
14: Oh.
13: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
15: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada. Amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
16: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
17: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
18: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
19: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
20: Perdoni, que ens acabem.
19: Mira, un altre.
21: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
22: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar l'Ajuntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
23: Blanco de verano, Don Simón.
24: Blanco de verano, Don Simón.
23: Nou blanco de verano, Don Simón.
25: Quina raó mou el teu món?
26: Lo futur del Pere.
27: Algun dia tenir el meu propi piset.
28: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
29: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts seran les 10 del matí amb Jordi Amat, amb Nacho Corredor, amb Laura Aznar i Marc Bataller. Marc Bataller, ja ho diré bé. La notícia d'aquest matí és que la Policia Nacional està registrant en aquesta hora la seu del PSOE al carrer Ferraz. Anem en directe cap allà. Dani Santiaja, bon dia.
31: Bon dia, Ricard, què tal?
0: Què sabem?
31: Doncs per ara el que veiem aquí són molts periodistes, càmeres, enfocant la seu del Partit Socialista, carrer Ferraz, només una patrulla de la Policia Nacional, i a dins sí que hi ha en marxa l'escorcoll, ens confirmen fons de la investigació, que és de la Guàrdia Civil, de l'entrada central operativa. Es tracta, diuen, d'un requeriment d'informació, no parlen d'escorcoll, i fins aquí s'obren diferents hipòtesis que hem d'anar confirmant, perquè hi ha diferents investigacions en marxa a l'Audiència Nacional. No estem parlant del cas Zapatero, que ho porta la UDEF de la Policia Nacional, sinó més aviat hi ha altres causes, com la de Leire Díaz, que també s'investiga per suposats adjudicacions irregulars de contractes públics, públics. També hi ha el cas Cerdán o el cas de finançament irregular vinculat al cas Coldo, recordareu, per aquells pagaments en metàl·lic que suposadament feia Ferraz a l'ajudant de l'exministre Ábalos. Per ara no hi ha més moviments dins de la seu del PSOE, que està tancada amb un guàrdia de seguretat a l'entrada, i això sí, veiem passar alguns veïns sorpresos i altres que amb el cotxe fan sonar el claxon i profereixen insults cap aquí a la façana del PSOE.
0: Sí que hi ha mitjans que apunten que podria ser la causa que afecta l'Eire Díez i la CEPI. En tot cas, això no ho tenim confirmat ara mateix, Dani?
31: No, això ho estem demanant a l'Audiència Nacional, però sí, de diferents mitjans i agències ja confirmen o parlen de que es tracta del cas que afecta l'exmilitant socialista, que, si us recordeu, està investigada juntament amb l'empresari del cas Cerdán, en John Alonso. Són peces diferents. Pel cas Cerdán, la policia Luco ja va registrar o ja va demanar informació l'estiu passat al despatx del qui va ser secretari d'organització del PSOE en aquell moment, i la causa de l'Eire Díez estava sota secret de sumari. Per tant, veurem si a partir d'esta entrada d'informació se coneixen noves novetats.
0: I tot això arriba també, com dèiem, una setmana després de conèixer la imputació de Zapatero, que el que hem explicat avui és que la declaració, en aquest cas a l'Audiència Nacional, serà més tard del que estava previst.
31: Serà cap al 17 o 18 de juny, s'han habilitat dos dies perquè Zapatero, el seu advocat, havia demanat al jutge José Luis Calama més temps per estudiar l'extens sumari que hem conegut darrerament el dilluns passat i que té més de 1.000 pàgines i diferents volums. Això endarrereix, dona temps a Zapatero, guanya temps per tal de preparar la seva defensa, però també, com hem anat comentant, allarga l'agonia del PSOE, que està esperant en candeletes que Zapatero pugui donar explicacions i es veia els dubtes.
0: És Dani Sáenz de Aja des de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Gràcies, Dani.
31: Adéu, bon dia.
0: I també en l'Àgora volem comentar les paraules, en aquest cas de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, fa pocs minuts, en el qual deia, de fet ho ha dit bastant clarament, que el Partit Popular sabia que això passaria i que per tant hi ha una vinculació directa entre el que anem coneixent i el que sap abans el Partit Popular. Nacho.
1: Bueno, jo crec que hi ha una vintena de mitjans davant de la seu del Partit Socialista i, per tant, ho sabia molta gent, no? Quan parlàvem abans de l'estat de dret, jo crec que hem d'incorporar també un element que és rellevant, que és presumir la innocència de qualsevol persona que està investigada. No només confiem en l'estat de dret per les resolucions, sinó també pel que es pressuposa i pel que es confia en les resolucions. I és important, sobretot, en procediments que s'allarguen i en procediments que anem coneixent en directe, no? Perquè jo aquest matí crec que ha estat molt interessant, des de la lògica de la creació dels estats d'ànims, veure algun titular parlant de la UCO registra Ferraz, projectant una imatge, doncs, de la imatge gairebé d'agents encaputxats, dient quieto todo el mundo i traient en documentació, perquè al cap de 20 minuts s'hagi començat a aclarir que ha entrat un policia a fer un requeriment d'informació. Alguns fins i tot assenyalen que aquest requeriment d'informació el podria haver fet un funcionari de justícia. Clar, durant 30 minuts la commoció ha estat major que la que hi haurà els propers 30 minuts, perquè se sobreentén que si hi ha un registre amb la imatge projectada que he compartit, la gravetat dels indicis és major que quan hi ha un requeriment d'informació. I a més s'explica també al cap de 20 minuts, s'aclareix, que té a veure amb una causa que ja ha transcendit a l'opinió pública, que té a veure amb la senyora que era fontanera del partit, amb l'Eire Díez, em penso que es deia, i per la qual ja es va fer algun requeriment. Clar, és molt difícil protegir el dret de defensa de ningú, no? El president Zapatero va el dia 15, penso, el 17, a declarar finalment. Si cada dia hi ha una petita píndola aïllada que genera en l'opinió pública un estat d'ànim i que precondiciona el propi procediment, perquè jo crec que tothom, bueno, una bona part de l'opinió pública ja té interioritzat en funció del seu viatge si això és greu o no és greu. I jo crec que, per començar, haurem d'escoltar el president Zapatero, perquè però no l'hem escoltat de moment.
0: L'hem d'escoltar, però ja s'ha mogut la declaració. Per tant, aquí són 15 dies més d'agonia pel PSOE.
1: Sí, sí.
2: Però, Nacho, no sé si et referies, quan descrivies l'inici de la commoció, al titular del Confidencial, no? Que és el que jo he rebut en el meu telèfon. Llavors, aquest és un digital...
3: De més diaris, també t'haig de dir, sí, que jo he rebut l'alerta.
2: Sí, però segurament han sigut tots de... no ho sé, això, perquè jo només he rebut l'article del Confidencial. És un diari amb una línia editorial molt clara respecte del govern. Claríssima. És a dir, treballa activament per tombar-lo en la seva agenda editorial. Tots els mitjans, molt generalment, tenen una posició política. Llavors, la qüestió és... hi ha aquest titular que jo he llegit i que al cap de mitja hora sabem que era enormement exagerat respecte del que estava passant. I el que no sabem és si en la campanya política en el que estan aliats informalment determinats mitjans i determinats partits han aconseguit el seu propòsit. I que probablement en aquesta campanya, si es tenia la informació prèvia de que hi hauria aquesta intervenció, que hi hauria aquest registre, aquest requeriment d'informació a la seu de Ferraz, i que per tant hi havia hagut alguna filtració que ha de ser de la, entenc que ha de ser del jutjat que està en aquest procediment, hi ha una aliança informal, com a mínim informal, entre un jutjat, entre uns mitjans de comunicació i uns determinats partits polítics, no? Estem parlant d'això.
4: Però és que aquí a Catalunya ho hem viscut. Ara sembla que a Madrid descobreixin la sopa d'all, però és que aquí ho hem viscut, filtracions a mitjans d'operacions judicials abans que arribés la policia, i estaven els mitjans.
0: Però no em direu que sorprenent que això passi al PSOE.
6: No, és que aquest és el tema.
2: La pregunta és per què passa al PSOE.
6: Jo crec, o sigui, crec que es pot pensar la resposta. És a dir...
0: La pregunta és...
2: No, l'has de pensar, l'has de dir.
6: Jo la puc dir, és que si fos de problema...
0: Per la llei d'amnistia, no?
6: O sigui, jo crec que el Partit Socialista contra l'independentisme i contra els partits d'esquerres vivia molt millor. Jo crec que això és així. Els socialistes...
2: A l'oposició.
6: A
2: l'oposició.
6: A l'oposició o defensant un model d'estat diferent al que s'ha vist forçat a defensar a dia d'avui, bàsicament per una qüestió pura i simple d'aritmètica. És a dir, deia l'entrevistada, deia, els socialistes no ens doblegaran. És que clarament ara són els socialistes en el punt de mira de l'aparell judicial, mediàtic, policial, que hi ha hagut una aliança informal o a vegades fins i tot molt visible entre aquests tres poders, bàsicament per destruir projectes polítics. En un moment determinat, el socialisme es va posar de perfil davant de tot això. Quan això li passava a l'independentisme i quan li passava als partits d'esquerres, tant a Catalunya, en el cas de l'independentisme, com en els partits d'esquerres a Catalunya i a l'estat espanyol, el partit socialista es va posar absolutament de perfil i no denunciava aquestes ingerències i aquesta actuació, aquest quien puede hacer que haga, que no comença quan Aznar diu això, comença des de fa molt de temps i molt més enllà. Llavors, en un moment determinat, el PSOE, perquè no li convenia o perquè no estava alineat amb les mateixes tesis que ara en teoria està alineat, ja sigui per supervivència política o per convicció, això no ho sé, però en aquell moment no s'hi va posar de perfil davant d'aquesta situació i ara està pringant. I això és greu, però això és, jo crec, producte d'un molt mal anàlisi de com concep la dreta i l'extrema dreta la patrimonialitat de les institucions. En un moment determinat en què un partit del règim, com és el Partit Socialista, el règim del 78, com és el Partit Socialista, representa una altra cosa diferent a l'interès d'aquests aparells, jo crec que està en el punt de mira i és objecte també de persecució. Què passa amb tot això? Que en realitat, i tornant a l'entrevista, en realitat que l'argumentació sigui és que el Partit Popular a nosaltres no ens pot donar lliçó de corrupció, aquest i tu m'has, perquè l'altre en realitat està més pringat del que jo he estat o sóc o estaré presumptament, no? No només és estèril, sinó que a més és contraproduent, és munició contra partits que et diran que qualsevol de les formacions que han governat són exactament el mateix i que per tant és millor anar-te'n cap a opcions que representen un canvi en l'estructura de com entenem la democràcia, no? Tot i així, a mi em sembla que per això, aquest no pot ser l'argument i crec que s'equivoca molt el Partit Socialista si tira aquesta carta, perquè no crec que hagi estat mai útil, però ara penso que és munició per a altres formacions que jo crec que són preocupants, que si realment escalen.
4: Sí, agafant el fil que deia la Laura, on era el PSOE? quan hi havia aquest Laufer o aquesta denúncia de Laufer. Jo no només diria el PSOE, les esquerres espanyoles. Recordem aquella famosa frase de l'any 2019 de l'Iñigo Errejón, que era «Catalunya me pilla lejos», quan li van preguntar sobre la suspensió dels diputats independentistes. I ara estan patint allò que molts independentistes van dir: «Us acabarà passant a vosaltres», o, si més no, acabareu denunciant que us està acabant passant de vosaltres. El tema que abans parlàvem, de que els mitjans de comunicació, o fins i tot mateix Feijóo, ja sabia que potser hi havia aquest escorcoll o registre, digue-li el que vulguis. Recordo, per exemple, amb el cas de Sandro Rosell, que ell explicava que abans que arribés la policia ja hi havia un munt de mitjans de comunicació davant de casa seva sense saber què passava. Ell no sabia res, i de cop, al cap de mitja hora, apareix la policia als escorcolls a la seu de la conselleria abans de l'1 d'octubre. Hi ha molts exemples que demostren aquesta unió o aquesta conxorxa política que va haver-hi a Catalunya i que ara sembla, els últims mesos, que el PSOE estigui sorprès o descobrint aquests aparells d'estat i judicials.
6: És la conseqüència d'haver permès la creació d'aquestes estructures que serveixen bàsicament per perseguir i rebentar projectes polítics.
4: El senyor Villarejo és l'exemple clar.
6: És la conseqüència d'haver-ho permès, d'haver-ho permès per activa, implicant-te directament, o per passiva, posant-te de perfil.
4: I t'acaba rebotant quan tu estàs al poder i segurament tocant ulls de poll que certes estructures d'estat polítiques i econòmiques no volen que toquis.
0: Nacho.
1: És molt interessant repescar com els mitjans, diferents mitjans, i posaré tres mitjans, diguem-ne, esbiaixats a l'esquerra d'exemple per fer el contrafactual, han anat evolucionant la notícia. Perquè jo volia posar sobretot el focus en el paper que té l'opinió pública a l'hora de concloure investigacions judicials. I aquí els mitjans tenen un paper. Público, el titular inicial que posava era la UCO registra la sede del PSOE en Ferraz en una investigació per financiació il·legal. Després entres a la notícia i aleshores han canviat registra la sede del PSOE per entra en la sede del PSOE i després han dit para pedir informació de presuntos pagos a l'Aire 10. La Sexta, que també, diguem-ne, doncs, diu, la UCO registra la sede nacional del PSOE en Ferraz. Ahí en marcha más registros por orden judicial. I després entres a la notícia i és la UCO entra en la sede nacional del PSOE. O sigui, hi ha hagut molts mitjans, jo crec que hi ha una ansietat per donar l'últim minut i resultat d'absolutament tot, i aleshores té una conseqüència, això, que és que es creen estats d'ànim. I jo continuo pensant el mateix, diguem-ne, que a l'inici del programa. Jo confio en l'estat del dret en totes les seves fases. I el que dic és, Gabriel Rufián l'altre dia va dir d'una forma molt poc tècnica però molt clara, parlant de la investigació de Zapatero, diu, si todo esto es verdad es una mierda y si no lo es todavía más. I si no lo es todavía es más mierda, perquè efectivament doncs evidenciaria alguns aspectes que esteu assenyalant. Però jo crec que és bo que de tots aquest tipus de processos les democràcies surtin millors i no pitjors. I això vol dir que quan parlem de les investigacions agafem tots els elements.
0: Sí,
1: els destriem.
0: Per respondre, Nacho, el que dius, el primer titular l'ha tret al Confidencial, parlava d'escorcoll, nosaltres ho hem vist, hem confirmat la informació amb les fonts del PSOE, que ens han dit que sí, que era veritat, que era un escorcoll, i després, minuts després, han aclarit que no és un escorcoll, que era un requeriment d'informació. Vull dir que el mateix PSOE hauria de tenir cura a l'hora de donar aquest tipus d'informació, perquè si no, doncs, evidentment, passa el que passa.
1: Sí, i Público i la Sexta i altres mitjans.
0: La cuina,
1: Sí, però si és que no crec que sigui nominal la reflexió o l'anàlisi. O sigui, crec que l'opinió pública va a un ritme molt accelerat i s'han de treure conclusions. Bueno, a mi se m'ha demanat els 30 segons que es faci pública la notícia.
2: Sí, home, ets un oracle.
1: I entenc, diguem-ne. Però,
0: i ara, per exemple, la SER està explicant que la UCO està registrant els domicilis de Santa Cerdán, de Gaspar Zarrías i de Javier Pérez Dulcet.
1: Sí, i com anem en directe analitzant la realitat, també anem inferint conclusions en directe quan els ritmes de les investigacions judicials, justament perquè són garantistes, són antagòniques a aquest ritme nostre. I aleshores aquí es produeixen disfuncions. Algú ja ha afirmat avui, no, tot això és Laufer. Bueno, per què és Laufer? Jo què sé. O sigui, ja veurem si és Laufer o no. Ja veurem quines són les conclusions, ja veurem les garanties finals que hi ha hagut en la investigació, ja veurem quins delictes s'han comès o no, però les conclusions de que o un és innocent o un és culpable, o aquesta investigació és una puta merda o el contrari, en funció de l'estat d'ànim creat per la velocitat del ritme de la informació, això també danya l'estat de dret, eh?
0: Sí. El que passa és que en polític, no sé, penso en Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre va dimitir quan va haver una investigació de la seva, em sembla que era la seva segona, no? Hi havia també un cas de que l'implicava, diguéssim, a la segona, a la mà dreta d'Esperanza Aguirre. Vull dir que aquí també s'han d'assumir coses, i les coses vull dir responsabilitats, i no sé què vol dir assumir responsabilitats, eh? No sé en el món en què estem.
3: Des de la lògica política... Perdona, ja et deixo, diguem-ne, que em critiqueu. Des de la lògica política, escolta'm, jo em penso que el juny juliol, quan va sortir tot l'afer Cerdán, vaig ser de les poques persones que s'han manifestat públicament, diguem-ne, amb el seu plantejament progressista a nivell espanyol, que va demanar una qüestió de confiança, perquè crec que era la forma que tenia políticament un govern d'articular i donar-li sentit a la legislatura. Això és una conseqüència política evident, entre altres coses,
0: sí,
3: perquè
0: efectivament... És l'argument de Colau per no plegar quan l'han denunciat, sí, sí.
3: Bueno, i això és el que dic, no, ni
0: sí,
3: més
0: sí,
3: ni
0: no,
3: menys.
0: Sí, sí, no em sembla malament, només ho poso sobre la taula, com que hem de reflexionar sobre què vol dir assumir responsabilitats en casos com aquests, en el qual, doncs, com dius tu, Nacho, hi ha d'haver presumpció també d'innocència, i és complicat, és complexa, perquè si és cert, doncs són anys que fan molt mal a la institució, i si no, també fa mal.
2: I després hi ha l'assumpte de qui té capacitat per aconseguir que l'ambient polític es vagi fent cada vegada més irrespirable. Que jo crec que aquest és l'adjectiu que avui hem fet servir, i és el que ha fet servir Feijóo. O sigui, hi ha algú que li interessa que això passi, i davant d'aquesta capacitat de crear ambients irrespirables, que vol dir estats d'ànims en tensió amb com es dilata un procés judicial, i que per tant són ritmes diferents al de la política, hi ha gent interessada en que hi hagi una acumulació histèrica d'informació que no sabem en què desembocarà, que ens porti a pensar que la situació és irrespirable. I llavors la capacitat per contrarrestar aquesta dinàmica és tremenda. A mi em sembla que el cas de l'alcaldessa Colau és un cas d'estudi molt evident de com va existir una campanya sistemàtica de creació d'un estat d'opinió en el que la majoria dels processos judicials amb els que se volia implicar s'anaven descartant, però el que la ciutadania anava consolidant-se com a estat d'ànim és que, vaja, que això no s'aguantava per enlloc, no? I llavors jo diria que estem en aquest punt. Llavors, si tu ets el president del govern espanyol que volen emporar el teu germà i la teva dona, que no sé si hi ha arguments per fer-ho o no, i que ets conscient que l'estat d'esperit dominant és el de la irrespirabilitat, o com s'hagi de dir, què fas? Perquè...
0: No, i si et sents traït per persones que ha sigut de màxima confiança...
2: No, sí, descobreixes que has estat envoltat de presumptament xoriços o gent que ha tingut conductes que són inequívocament indignes.
0: Què fas?
4: Sí, però al final aquests presumptes xoriços els has triat tu. I al final quan en tries...
2: En el cas de Sánchez és l'únic que li quedava. És a dir, l'únic que tenia Sánchez en la seva reconquesta del poder dins del partit era la morralla, perquè no tenia ni a Zapatero.
4: Sí, però al final tens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 morralles, alguna cosa potser has fet malament. Potser en l'elecció de les persones. O amb qui deposites la confiança.
6: I el que és pitjor, persones amb les que has dipositat la teva màxima confiança i quan te les has ventilat no has donat les explicacions pertinents del per què ho has fet.
4: És que recordem que Ábalos el treu de ministre i el continua posant com a diputat i diu, bé, és una petita crisi de govern, quan segurament alguna cosa més hi havia al darrere.
0: Nacho.
3: Sí, sí, en realitat no. Tot el que dieu, heu dit en aquesta ronda, ho comparteixo, diguem-ne. Agafant el fil del Jordi Amat sobre la irrespirabilitat, és evident que hi ha un debat públic ple d'ansietat, i és evident que alguns tenen ansietat des de fa 8 anys. Jo crec que el que tècnicament es podria dir la mala hòstia d'una part de la societat va néixer la primavera de l'any 18, perquè es pensaven que passarien tres coses que no van passar. L'abril de l'any 2018 es pensaven que Puigdemont seria extraditat pel govern d'Angela Merkel. L'abril del 2018 molta gent es pensava que Albert Rivera seria president del govern perquè era el primer a les enquestes. I també a la primavera del 18
1: semblava que el Partit Socialista estaria liderada per una senyora, diguem-ne, d'ordre com Susana Díaz. Al cap de 3 mesos no només no va passar res de tot això, sinó que el president del govern va ser Pedro Sánchez. I des d'aleshores hi ha una certa mala hòstia d'una part de la societat, que la primera vegada que va haver-hi l'oportunitat d'expressar-la, que va ser les eleccions andaluses de l'any 18, es va expressar en forma de representació parlamentària per part de Vox a Andalusia, i que el Partit Popular ha tingut la capacitat de, diguem-ne, canalitzar amb molta fortalesa, sobretot els mesos després de l'arribada de Núñez Feijó a la presidència del Partit Popular. Però que, en canvi, durant molt de temps, i ara està entre interrogants com continuarà, Vox ha tingut la capacitat de mobilitzar, diguem-ne, doncs, aquest estat d'ànim. I aquí juguen un paper els qui creen opinió pública. I també com es retroalimenta l'opinió pública. I és molt difícil en sortir-se'n, perquè la realitat és que, escolta'm, si jo en un moment em vaig treure TikTok perquè perdia una hora al dia mirant reels, no? Amb un viatge determinat, amb un contingut determinat, i després, bueno, pues clar, estava de molt mala hòstia.

0: aquesta portaveu, no? La pregunta és si és políticament possible gestionar aquesta ansietat durant molt de temps, i a quin preu, sí, sí, i quines són les conseqüències. Perquè això que està passant s'està degradant el sistema democràtic,
1: clar, és evident. Sí, sí, aquí qui aplaudeix amb les orelles sense fer res és Vox, entre altres, per exemple. Són les 10 i 12. Avui, per cert, sentirem a Pedro Sánchez. Per primer cop, des de que se saben tots els detalls que impliquen a Zapatero, també amb aquestes novetats que estem coneixent de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, sentirem a un Pedro Sánchez parlar de Zapatero. El vam sentir per això ja fa uns dies dient això.
2: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Això era abans que es publiqués el sumari i abans dels moviments d'alguns socis, com per exemple el PNB, que li demana eleccions anticipades. Avui Pedro Sánchez és a Roma, on rep en audiència el Papa Lleó XIV i respondrà també preguntes de la premsa. Serà d'aquí a mitja hora aproximadament i ho sentirem. I parlant també de defenses tancades a Zapatero, un dels més contundents aquestes últimes hores ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista a La Sexta.
3: Pero yo no voy a prejuzgar nada. Y le digo más, me molesta bastante que se prejuzgue. Además, tratándose de una persona, en fin, que hasta ahora ha tenido un comportamiento, a mi modo de ver, ejemplar, que es el presidente Zapatero. Y yo sigo confiando en él y espero sus explicaciones en sede judicial y posteriormente ayer.
1: Una posició que contrasta també amb la d'altres referents socialistes com Emiliano García Page, el president de Castella-La Mancha, que va sumar-se a Felipe González a l'hora de demanar eleccions anticipades i va acusar Pedro Sánchez de bloquejar Espanya.
4: Cuando los españoles piensen que quien tiene la llave para desbloquear esta situación de colapso que se vive en España, no es que no quiera usarla, sino que no puede usarla, entonces estaremos en el peor momento.
1: I pendents del que passa a la seu del PSOE a Ferrat. Dani Santeaja, bon dia de nou.
5: Bon dia, doncs poc moviment aquí, només hem vist sortir de... Hi ha una lona gegant que cobreix la façana del PSOE, de la seu del PSOE, i han sortit tres operaris, tres treballadors que estan fent aquestes obres. El que sí que podem confirmar ja és que es tractaria almenys d'un doble operatiu, no només hi ha un registre o un requeriment d'informació a la seu del PSOE, sinó que també almenys al domicili de Santos Cerdán, l'exsecretari d'organització del PSOE, que ja és fora del partit arran també de la causa on està investigat. Tot indica que es tracta, com dèiem abans, del cas Leire, que instrueix el jutge Santiago Pedra de l'Audiència Nacional, un cas que està sota secret i que estaria vinculat també al cobrament de comissions a canvi d'adjudicacions d'obra pública, on també hi ha involucrada la SEPI, la Societat de Participacions Industrials de l'Estat, i també l'empresari Javier Pérez Dolcet, que el que coneixem també per estar vinculat a estar exmilitant socialista. De moment no ha sortit ningú de la seu del PSOE, al marge d'aquests treballadors obrers que estan fent les reformes a la façana, i el que sí sabem és que l'operatiu s'allarga almenys ja des de primera hora del matí.
1: I per cert també que hi ha hagut una altra veu que ha estat ressonant aquestes últimes hores, ho dèiem abans també, l'expresident José María Aznar, d'una frase que ressona molt aquests dies.
6: Se podrá decir, ¿qué se puede hacer? Pues el que pueda hablar, que hable. El que pueda hacer, que haga.
1: Això va dir fa uns dies i Aznar que ha reivindicat la seva crida.
7: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
1: Doncs així estan les coses. Parlant també de les conseqüències, doncs una de les conseqüències que veiem és que la dreta s'hi afegeix amb contundència, Marc.
8: Sí, és evident, és aquest clima que parlàveu, completament irrespirable, que ja fa mesos, gairebé des de l'inici de la legislatura, que es viu a Madrid, aquesta pinça que estan intentant fer PP i Vox contra el govern progressista. També és veritat que PP no s'atreveix a presentar una moció, perquè seria l'instrument que podria fer una moció de censura. I en el seu moment amb Santos Cerdán, el juny de l'any passat, algunes veus demanaven que presentés, Feijóo va dir que no ho volia fer perquè temia que hi hagués una derrota i que això encara el perjudiqués més. Sí que és cert que, per exemple, avui ho escoltava que ho explicàveu, a l'ABC ja deien que hi havia algunes veus dins del PP que deien que realment es presentés aquesta moció i que si es perdia, doncs mira, es perdia, però que almenys encara es feia més irrespirable el clima, valgui la redundància. També veurem quin és el paper que segurament juguen en aquest entramat que està passant polític tant el PNB com Junts, tot i que difícilment ja han dit que donarien suport a aquesta moció, que crec que al final no acabarà presentant, perquè tampoc li acaba d'interessar i dir que m'han derrotat i continuar intentant imprimir pressió perquè Pedro Sánchez faci aquestes eleccions anticipades. O que surti...
1: Fins quan aquesta pressió? No? Perquè al final sí. També

0: és que tothom està atrapat.
1: Sí, sí, clar.
0: Aleshores...
1: si fem cas a Mar, a Miguel Ángel Rodríguez, aquesta setmana potser sortirà alguna cosa
0: de Pedro Sánchez.
1: De Pedro Sánchez.
0: Clar, això és el que és Esquerra relatiu. Republicana, i de fet ho va dir Rufián, no? que aquesta era la línia vermella. No?
1: O que la corrupció entrés al PSOE, a Ferraz. Era la línia vermella per dir, a partir d'aquí, deixo caure el govern.
0: Això també és important, que deia el Nacho, és a dir, presumpció d'innocència. Això fins que no es demostri, doncs passarà molt de temps. Per tant...
1: anys, segurament. Com, i els ritmes en política són uns altres.
0: Com reacciones a això?
2: Molt difícil. I més quan, jo no sé si el líder de l'oposició presentarà una moció de censura, però que és una eina útil no només per guanyar-la, sinó per desgastar el president del govern. No ha estat la primera vegada que s'ha utilitzat amb aquesta voluntat. I si el Partit Popular considera realment que la situació està com està, com deia en el tall de veu que ha posat José María Aznar, em sembla que el que seria coherent és que a mitjà termini la presentessin. A no ser que el que els interessi és que es normalitzi aquest clima de desgast, que a mi em sembla, com deia el Nacho, que degrada la nostra convivència democràtica. Però és el món en el que vivim i tampoc cal enganyar-se. És a dir, la polarització és real i és rentable gairebé per tots els actors.
3: Sí, jo per afegir, a mi em va sorprendre una mica el to d'Illa, el to contundent que va tenir Illa en aquesta defensa de Zapatero, que em va semblar que escalava per sobre del que havia defensat la pròpia Moncloa, no? que es va limitar, o des de la Moncloa es van limitar, a dir que no hi havia proves de fets delictius, a reivindicar el llegat polític de Zapatero i explicar que cal mantenir i preservar la presumpció d'innocència. Però crec que Illa va anar una mica més enllà en aquesta defensa fèrria que va fer de la figura de l'expresident. Clar, per mi, quan es fa un relat tan vehement al respecte, és perquè hi ha sospita de que aquest cas és fabricat, és perquè hi ha sospita de Laufer, perquè si en algun moment hi ha aquesta sospita, doncs estaria bé. O aquesta sospita, o si al final aquests indicis no es converteixen en proves com perquè hi hagi realment una acusació forta cap al president Zapatero, que realment acabi amb un judici, amb una condemna, igual aquests partits també que ara s'han enterat doncs, que també hi ha, no?, aparells de l'Estat que fabriquen proves i que fabriquen relats en contra d'adversaris polítics, estaria bé que també ho posessin sobre la taula i diguessin això és un cas de Laufer o això és un cas de... No necessàriament ha d'acabar així, perquè no sé com acabarà el cas que ara afecta el Zapatero, però si realment les coses acabessin anant cap aquí, estaria bé que un partit...
2: No sé si estaria bé, Laura.
3: Em refereixo.
2: Entenc el que vols dir. Però si entenem que és bo, jo crec que és bo, que en una democràcia hi hagi partits d'estat, és a dir, que defensen l'ordre vigent, si un d'aquests partits posa en dubte la neutralitat del poder judicial i tendeix a presentar-lo com un òrgan que en la seva cúpula s'actua de manera mafiosa, que és el que estaríem dient, em sembla arriscadíssim pel que fa a l'estabilitat d'una democràcia. Arriscadíssim.
3: O sigui, et sembla arriscat que això s'expliqui, no que existeixi, aquesta realitat?
2: Sí, fixa't que al començament de la conversa que hem tingut era... volem creure en l'estat de dret. I ho diem gent que no som ningú, més enllà de la veu que representem. Quan tu ets un representant d'un partit d'estat que creus que és bo que l'ordre es mantingui, en general és bo que en les democràcies l'ordre es mantingui, si poses en dubte la qualitat democràtica del poder judicial, entres en una espiral perillosíssima.
3: Jo entenc el que dius, però que si poses justament en dubte la qualitat de l'aparell judicial és quan realment pots fer alguna cosa en conseqüència, perquè el que ha passat,
2: no tinc gens clar que sigui
3: així. El que ha passat, per exemple, és que hem tingut un partit...
0: Al final desgastes la institució i al final el que acabes beneficiant és que el sistema falla, per tant, alimentes a Vox clarament.
3: Però si tu dius que això falla, és quan pots prendre alguna acció al respecte. És a dir, hem tingut un partit com el Partit Popular que deia que controlava el Consell General del Poder Judicial per la sala del darrere. I després s'ha acabat pactant una renovació d'aquest òrgan justament amb aquest mateix partit que s'adventava d'això. Igual, per exemple, si et prenguessis en sèrio aquesta qüestió, podries fer alguna acció diferent com a partit de govern.
0: Però has de preservar, no?, una confiança de la ciutadania en les institucions. Si la trenques...
1: Sí, però hi ha casos i casos. Recordem el jutge Peinado, amb Begoña Gómez, que en aquest cas sí que s'ha denunciat des del PSOE un clar Laufer. Per contra, en Zapatero no tant.
0: Però parlar de Laufer és parlar de que la justícia...
2: Estem parlant de la màfia.
0: De la màfia. Sí. Estàs veient que la justícia
1: però,
0: és...
1: Però repeteixo, el jutge Peinado s'ha fet i en Begoña Gómez. aquí sí que han estat molt més clars que no pas ara amb Zapatero. I avui Montse Mínguez li has preguntat directament si estava esperant d'un cas de l'Ofer. No ho ha dit, però sí que ha dit que cartes marcades.
3: Clar, és que què vol dir això, llavors?
1: Què vol
3: si
1: dir?
3: No és això.
1: Exacte.
0: Sí, sí. Nacho.
4: Sí, aviam. Quan acabi... quan es produeixi la sentència del jutge Peinado, que jo crec que quedarà en una absolució, tindrem més elements per veure-ho. Que és evident que la instrucció del jutge Peinado, doncs diguem-ne, té elements inquietants? Sí, sí, anòmals, sí. Que a mi m'hagués agradat que els seus superiors haguessin avalat més pel procediment? Sí, sens dubte. Anirà a la presó Begoña Gómez sense proves? No, no passarà. No passarà. I això forma part del, diguem-ne, de les garanties que té un estat de dret.
0: Digue-li a Sandra Rossell.
4: L'estat de dret té moltes garanties en diferents punts, fins al punt... El que passa que això tampoc ho entenen els qui diuen amb més agressivitat que defensen l'estat de dret, però l'estat de dret també és un Parlament aprovant una llei d'amnistia després de que s'hagi produït tots els elements necessaris. De fet, sí, en la meva opinió...
3: I és un
4: des
3: jutge
4: del moment...
3: incomplint aquesta llei?
0: Perdó un moment. Leire Díaz, bon dia.
5: Bon dia.
0: ¿Qué sabe de este caso que estamos explicando?
5: Pues la verdad es que nada.
0: Nada.
5: La verdad es que nada. No, y de lo que me voy enterando me entero por los medios, vamos, como siempre, ¿eh? O sea, que esto es un hábito en mí, en todo esto. O sea, que no sé nada.
0: Se dice que es una derivada de su causa...
5: Pero, sinceramente, es que tampoco veo... Bueno, es que no sé nada, la verdad es que no sé nada. Sinceramente. Me gustaría decirte que sé mucho, pero es que no sé nada.
0: Ya. En la causa vemos que también hay el empresario Pérez Dolcet. Usted sí que tiene relación con él, ¿verdad?
5: Sí, pero, claro, están diciendo que es por la causa de SEPI... Es que, entonces, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. ¿Hola?
0: Lo que parece... No, sí, estaba escuchando.
5: Perdona,
0: estaba pensando en silencio. Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
5: Bueno, yo creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y... O sea, estoy muy tranquila con eso.
0: ¿Pero existieron pagos?
5: No.
0: No. ¿Por servicios relacionados con información de jueces o la oposición? No.
5: Que esto tiene... Bueno, es que ya nos enteraremos de qué viene, pero yo ahora mismo no lo sé, la verdad. Es que yo cuando sepa algo, lo mismo que entra ahora ya entraré, pero es que ahora mismo no lo sé.
0: Porque actualmente usted no tiene relación con ningún miembro del PSOE.
5: No.
0: Por eso tampoco sabe lo que está pasando dentro, digamos.
5: Es que no tengo ni idea de lo que está pasando dentro, la verdad. Pero vamos, que en cuanto a eso estoy tranquila, ¿eh? O sea, a mí antes no ha pasado absolutamente nada desde que dejé de ser periodista ya en el 17. Estamos en el 16.
0: ¿Ha hablado con Pérez Dolcet?
5: No, es que estoy en el tren y no he podido hablar con él.
0: Pues Leire Díaz, gracias por acompañarnos.
5: Gracias a vosotros, un abrazo.
0: No sap res. Aquesta és la notícia. Tani Tàpia, què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
0: Està confirmat que té a veure amb el cas Leire, el que estem explicant.
6: Sí.
0: Anem a recordar una mica què és aquest cas, per si hi ha algun oient que vulgui també repassar-ho.
6: Sí, més no estaria relacionat, perquè el que sí que podem confirmar és que la Guàrdia Civil ha anat a la seu del Partit Socialista, també a la casa de Santos Cerdán, i el que estarien buscant és documentació que pugui relacionar encàrrecs abonats per al Partit Socialista a aquesta suposada fontanera, com li diuen aquí a Madrid, és a dir, lampista que treballa per al partit d'amagades i que buscava draps bruts, per exemple, de jutges o de fiscals, un cas que està a l'Audiència Nacional. general, recordem, són requeriments d'informació. No podrem parlar d'escorcoll, sinó que busquen documentació concreta sobre doncs aquests possibles encàrrecs, i això és el que han anat a demanar en aquests domicilis i en la seu del Partit Socialista.
0: El que volen demostrar és si hi ha documentació de pagaments, ja, alguna factura, algun... no? M'entenc?
6: Sí, això és el que ens comenten, doncs, que seria anar buscar documents concrets per saber si realment va existir doncs aquesta relació entre uns i altres. Però clar, és un cas que com acaba de passar, com me recordo molt la setmana passada, no, amb Zapatero, quan començaven a saber-se les informacions, tot va evolucionant, i per tant doncs anem amb comptagotes a confirmar allò que anem sabent de fons judicials.
0: Ara mateix, Miriam Nogueras, Espejo Público, en directe, Antena 3.
7: Se deciden, es un gobierno que incumple. Es verdad que la instrucción nos describe una presunta red organizada de tráfico de influencias y además encabezada por un expresidente socialista. Hoy vemos que entran en la sede de Ferraz y veremos si hay indicios o no de esta financiación ilegal, pero en todo caso yo creo que lo más lógico que pidamos todos es que el presidente del gobierno deje de esconderse en su agenda internacional, porque los problemas los tiene aquí. Por lo tanto, yo creo que el presidente del gobierno y sus socios deben dar explicaciones de lo que está
8: después
7: pasando.
8: Después de esa audiencia con el Papa, espera que ahí dé explicaciones sobre Rodríguez Zapatero y no sé si opinará también sobre las elecciones autonómicas. Ya van 4 derrotas.
7: Yo entiendo que sí, porque al final todo lo que está pasando, yo creo que hace ya muchos años que España se debate entre la corrupción del bloque de derechas y la corrupción del bloque de izquierdas. Y no me extraña que la gente esté tan harta de todo, que haya esa desafección con la política, porque al final todo esto lo que ensucia es pues el trabajo que hacemos muchos. Yo estoy aquí hablando de esta porquería, porque al final no tiene otro nombre todo lo que estamos escuchando, y a mí me encantaría poder estar hablando aquí, claro, de aquellas cosas que hemos presentado, de aquellas cosas que hemos trabajado.
8: Usted representa una nueva etapa, pero tampoco puede decir que tenga un historial impecable. Lo digo porque Junts es heredero de la antigua Convergencia, que también tuvo problemas de financiación irregular, ¿no? Junts, y condenas por ello.
7: Junts es un partido nuevo, y yo aquí sí quiero también apelar, y que la gente lo sepa, al final Convergencia es el único partido de los que conocemos como antiguos, que es los que hay ahora, PSOE, PP, Esquerra, PSC, estos partidos más estructurales, el único que hace mucho tiempo decidió abrirse en canal, sacar todo aquello feo, todo aquello que no nos gustaba, todo aquello que no aportaba nada, todo aquello que no representaba la política. Sí, y nos ha costado, porque hacer esto fue muy valiente en su día, y seguramente mucha gente no lo entendió, pero seguramente toda esta gente que no lo entendió hoy lo entiende más, porque hoy nosotros lo que tenemos en nuestra mochila es trabajo.
8: Catarsis que pasaba por un cambio incluso de marca, de nombre. Le quiero preguntar por Feijóo, porque él juega la carta de ponerles a ustedes, a los socios del gobierno, frente al espejo y les acusa de estar sosteniendo con su inmovilidad a un gobierno corrupto. Escucha.
9: Los socios que están manteniendo al gobierno dicen que quieren un gobierno limpio, y yo también. Lo que me sorprende es que si quieren un gobierno limpio estén sosteniendo al gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país. Si se creen que sus votantes no tienen criterio y están dispuestos a cubrir lo que los dirigentes de los partidos que apoyan al gobierno están cubriendo, que es la corrupción y el escándalo permanente, yo insisto, tienen muy mal concepto de sus votantes.
8: Y mi pregunta es, ¿estarían ustedes dispuestos a, bueno, apoyar una moción puramente instrumental en la que no tuviese que ser candidato Feijóo, sino una persona de consenso? ¿Ha habido contactos con el PNV, como hemos leído estos días atrás, para hablar precisamente de la posibilidad de que sea Junts el partido que preste sus votos a esa moción instrumental?
7: Yo de entrada, mira, si me preguntas algo no te contesto, me lo vuelves a preguntar, porque tengo tantas cosas que explicar, me gustaría poder hablar de muchísimas cosas, y seguro que se me pasan, y seguro que no te contesto cosas que me has preguntado. Pero de entrada, escuchando a Feijóo, yo al final lo que veo es pues una guerra tú más, ¿no? Al final la mochila de corrupción que tiene el Partido Popular es la que todos conocemos, la del PSOE lo mismo, y al final que se ponga la responsabilidad del futuro del Reino de España en las espaldas, en las espaldas, ¿no? En las espaldas de de un partido catalanista. Nosotros nos presentamos en Cataluña, nosotros nos vota la gente de Cataluña, tenemos 7 votos. Es verdad que ahora hemos determinado, yo creo que hemos demostrado que con Junts pasan cosas, con otros partidos como por ejemplo el PSC o Esquerra no pasan cosas, pero con Junts sí que pasan cosas. Yo lo que sí puedo decir es que
8: se aprueban cosas, leyes, claro, y que son determinantes en un momento de la gobernabilidad.
7: Correcto. Entonces él al final Feijóo y Sánchez son los que tienen el botón. Sánchez tiene el botón de las elecciones, que nosotros ya hace un mes y medio le pedimos algún motivo o alguna justificación.

0: aquell és un moment processal important perquè és després d'una sentència. I per tant, el llindar que ha posat Gabriel Rufián té a veure amb la condemna per finançament il·legal d'un partit polític. I pel que sembla, perquè també a primera hora del matí les informacions que circulaven eren en relació al finançament il·legal del Partit Socialista, però una hora després això no queda tan clar, estem lluny d'aquest escenari. El que passa que hi ha una coctelera de casos de dimensions diferents, no? Perquè jo crec que la imputació de la dona del president del govern, diguem-ne, doncs hi ha indicis molt endebles, fins i tot segons els propis informes de la policia. I hi ha altres casos, com els que té a veure amb la senyora aquesta que heu entrevistat, que sí que són molt més inquietants, no? I per tant, el que hem de tenir és la capacitat de discernir la gravetat de les diferents coses que estan sobre la taula. Escolta'm, de forma imminent es jutjarà José Luis Ábalos i segurament sigui culpable. I aquí no hi ha hagut l'ofer si queda condemnat, perquè hi ha hagut unes evidències molt clares d'alguns delictes, no? I hi ha d'altres coses que estem veient que segurament doncs no tenen la mateixa fortalesa judicial, i no per això, diguem-ne, fem un tot un revolutum, diem, no, és que l'Ábalos està a la presó de forma injustificada perquè ja l'ofera amb Espanya. Això no és veritat, no és cert, per sort, i per tant el que cal és tenir la capacitat, especialment, i els mitjans són molt responsables, de discernir la gravetat de les diferents coses que hi ha sobre la taula.
1: Jordi.
2: No, si haguéssim de resumir què ha passat avui, realment ha passat molt poca cosa. El que ha passat és que hi ha un requeriment d'informació a la seu nacional del PSOE i aparentment també a casa de Santos Cerdán per un cas que ja sabíem que existia. De fet, el que ha passat és això. Gabriel Rufián no ha dit res diferent del que havia dit. Míriam Nogueras no ha canviat la posició respecte a si recolzarien una moció de censura, però els cotxes passen per davant de la seu de Ferraz i insulten la façana tapada amb una lona perquè es va creant aquest estat d'opinió amb la voluntat que tinguem la percepció que la situació política del nostre país és irrespirable. I, per tant, el que ha passat avui és el que va passar ahir i el que seguirà passant els dies que venen.
3: De fet, si realment és cert que per requerir informació no feia falta aquest desplegament, és possible que sigui així, tampoc seria la primera vegada que veiem com un desplegament policial, és a dir, el missatge, o sigui, la imatge també és un missatge, no? També jo crec que aquesta escenificació, espectacularització de la cosa, tampoc és inocua i també persegueix uns objectius determinats. Dit això, jo també penso molt en la línia del Jordi. Realment avui, de nou, que tinguem evidències, proves, que tinguem alguna qüestió a analitzar que no sapiguéssim ahir, per exemple, no en tenim, no? No sabem com acabaran molts dels casos sobre els quals fa dies o mesos que en parlem. Però de moment avui no ha passat res de nou, i tampoc no ha passat res de nou amb les declaracions ni de Rufián ni de Míriam Nogueras. Rufián, des del primer moment en què va estallar el cas, no sé si va ser amb Santos Cerdán o amb Ábalos, però ja va mantenir aquesta posició de si hi ha finançament o si es demostra que hi ha finançament il·legal del partit, això és el punt d'inflexió que faria que nosaltres no seguíssim donant suport a aquesta legislatura. I pel que fa a Míriam Nogueras, és recurrent aquesta posició de Junts en relació amb l'eventual moció de censura, perquè bàsicament no en trauria res de profit Míriam Nogueras donant suport a una moció de censura que fes caure el Partit Socialista i fer-ho de la mà del Partit Popular. Jo crec que no en trauria cap tipus de rèdit al partit. Per tant, jo crec que a dia d'avui, ara mateix, no s'ha mogut res respecte a com estaven les coses d'ahir.
1: Són 3:15, hi ha un calendari judicial els propers dies que és intens. Maiol Roger, bon dia.
4: Sí, intens per al president del govern espanyol i el seu entorn especialment, perquè demà comença el judici contra el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez, per una plaça a la Diputació de Badajoz que el jutge d'instrucció sosté que es va obtenir irregularment, i demà comença aquest judici. El 9 de juny la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha sigut cridada pel jutge Juan Carlos Peinado, i atenció perquè adverteix el jutge al seu escrit que pot prendre mesures per evitar un risc de fuga davant la pena de presó que se li sol·liciti. Entre d'altres, la presó provisional és una de les mesures, tot i que n'hi ha de més suaus, però és una de les mesures que contempla la llei. I el 17 i 18 de juny està cridat a declarar José Luis Rodríguez Zapatero en la investigació que coneixíem la setmana passada. I també aquí hem sentit abans el portaveu de l'acusació particular dient que demanarien aquesta presó provisional. Per tant, tres dates al calendari molt properes en què l'entorn de Pedro Sánchez i del Partit Socialista es pot veure encara més complicat en aquests casos.

0: I una altra imatge també curiosa, la que s'està produint ara en aquesta sortida de la UCO, de la seu central del PSOE a Madrid, que és que fa uns dies la imatge es produïa justament a l'altra vorera, perquè just a la davant de la seu del PSOE hi ha el despatx de Zapatero, i per tant els periodistes avui estan a l'altra banda on estaven gravant les imatges fa pocs dies. És més que res significatiu. Per cert, Yolanda Díaz acaba de dir que no li agrada gens el que està veient a la política. Tampoc canvia res. Sí, sí, tampoc canvia res. Són les 10:46. I arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
1: Hola, hola, hola.
0: I què?
1: Bueno, mira, doncs que avui hem tingut, per desengreixar una mica, el matí, hem tingut Bad Bunny al matí de Catalunya Ràdio. La Marta Viana ens explicava que el cantant posarà la veu amb el personatge d'una nova pel·lícula de Toy Story. Mm-hmm. I així, com per Art de Màgia de cop i volta, ha aparegut Bad Bunny, que de fet no sé si era Bad Bunny o el rei emèrit.
2: Que el cantant puertorriqueny sí, donarà veu a un personatge nou que es diu...
0: Si no se l'entén quan parla.
2: Doncs se l'acabarà entenent.
3: Oh, de pizza,
2: Pensa que ell farà un personatge nou, es diu Pizza with Sunglasses. És a dir, una porció de pizza a Mulleres de Sol. I has de saber, Ricard, que serà la veu tant en la versió original com en castellà.
3: No volia dir que no pot fer poli.
0: Això, no?
2: Podries fer tu els concerts a partir d'ara.
0: Serà més barat, ja t'ho dic.
1: En canvi, ahir el butlletí informatiu a la una del migdia, presentat brillantment per Òscar Fernández, va aparèixer una tal Estel que va deixar desconcertat l'Òscar.
4: Les previsions de la companyia líder en aquest sector, l'Ebrenca Balfagó, són bones. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
5: Hola, Estel, bon dia.
4: Fins quan es pesca la tonyina vermella?
5: Com?
4: Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
5: Hola, Estel, bon dia.
1: Molt bé, l'Estel.
0: És la nostra estrella, l'Òscar.
1: Sí, és l'Estel.
0: El parc en sia.
1: Sí, sí, exacte.
6: Però que no sigui fugaç.
1: Fem un...
0: Joel.
1: Fem un saltet cap a la cadena COPE. Allà el senyor Andalús, que fa els esports, el programa de l'Herrera, explicava avui que Florentino Pérez presentarà la seva candidatura en públic davant dels mitjans de comunicació. I tenint en compte els precedents recents, s'ha imaginat quin deu ser l'estat de nervis del cap de comunicació del Real Madrid.
7: Y hoy presentará oficialmente su candidatura ante los medios de comunicación. Yo supongo que el jefe de prensa del Madrid estará con un cuerpo hoy.
8: Con el Transilium. No.
7: Está yendo al baño desde las 5 de la mañana. A ver por dónde sale hoy. Qué estado de nervio debe tener el hombre. Le dice hola y se acuerda de tu familia. Hola, ¿cómo estás? Hola tú, mamón.
1: I acabo amb l'obertura d'avui del programa d'en Los Santos, donant, com sempre, el seu punt de vista mesurat i precís sobre l'actualitat política.
9: Ay, eso es el zapaterismo. Y eso es el gobierno sanchista y la patulea inmensa de medios de comunicación que les apoya. Una colección de malnacidos y de hijos de perra.
0: Ulu.
9: Es la peor gentuza que ha habido nunca en España en el poder. Son así. Las putas de Ábalos, las joyas de Zapatero y la caravana del Chirimoyo. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
1: I ara que cal saber... Sí. Qui és el Chirimoyo? El Chirimoyo, per precisar, és el germà de Pedro Sánchez.
6: Ah, el Chirimoyo.
1: Sí. S'ha de seguir Los Santos cada dia per anar...
0: Et perds els personatges. Què han dit a les xarxes, estimat i admirat Joel Díaz?
6: Ei, gràcies, Ricard. Ei, no m'ho esperava.
0: Si m'has escrit tu...
10: Avui les xarxes parlen de la Manoli i el Rafa. La Manoli i el Rafa, qui són? La Manoli i el Rafa van tenir un amor de joventut fa 57 anys, Ricard, i la Manoli ha decidit que vol recuperar-lo, aquest amor de joventut, i se'n va al programa Hay una cosa que te quiero decir, del Jorge Javier Vázquez. Llavors apareix el Rafa a plató, la Manoli està allà esperant-lo, la Manoli està molt nerviosa i llavors, més que romanticisme, li surt de dins una mena de guàrdia civil. A mi m'ha fet moltíssima gràcia.
11: Hola, Rafa. ¿Sabes quién soy?
12: Sí, Manoli. ¿Sí?
11: Pues me has olvidado. ¿Cuántos años haces que no me ves?
12: 57.
11: 57, muy bien. ¿Cuándo fue el último día que nos dimos el beso?
12: Yo no me acuerdo.
11: ¿Y? ¿No te acuerdas de qué mes me viste por última vez?
12: De eso no me acuerdo. Como desapareciste ya...
11: ¿Estás bien?
12: Un poquito nervioso.
11: También lo estoy yo. Pero te traigo aquí para decirte que todavía me acuerdo a día de hoy de ti. Nunca te he olvidado. ¿Soy yo para ti o ya me has olvidado?
12: Toma. Hombre, yo ya he pasado mucho, yo me casé, tengo 4 hijos, en fin.
11: Pero yo puedo entrar en tu vida, no me haces en tu vida contigo.
12: Pues no lo sé.
10: Hay que hablarlo en casa, a ver què m'ofrecen. Us recomano buscar el vídeo per veure la cara de pànic del Rafa. De veritat, està al borde de l'angina de pit. Si podeu, buscar-lo. I si podeu buscar...
13: Pues no ho sé.
10: Espera, Ricard, que ara en tinc una altra. Perquè avui la cosa va de gent gran dient les coses sense filtre. Xavier Trias, amb la Nierga, el Cafè d'Idees, surt el tema del possible parricidi d'Isaac Andic. I bé, se li obliden tots els eufemismes.
14: Però sigui que hi ha de viu. Mm-hmm. Jo dic, escolta'm, hi ha maneres d'eliminar amb una persona més amables, vaja, més...
15: Aquesta frase...
8: més eficaç, una manera més eficaç.
14: A mi em resulta molt sorprenent tot això. Jo dic, però aquest tio, si ho ha fet ell, com es pot ser tan tonto?
10: Patapam! I ara obrim pàgina política. De la banda de les acusacions de corrupció del PP, Pedro Sánchez acostuma a contraatacar amb la famosa foto de Feijóo amb el narco Marcial Dorado i l'esclena plena de taques de crema solar que surten en aquella foto, que fa molta gràcia. Una contraacusació que la portaveu del PP, Esther Muñoz, va desactivar ahir amb un argument inesperat, i és que Feijóo es va fer fotos amb el Marcial Dorado, sí, però quan encara no era narco.
16: De verdad, da hasta risa, por no decir pena, ver al presidente del gobierno con todo lo que tiene intentar empatar con esa foto de hace más de 20 años. Sobre la foto de esa persona, de ese narco, que cuando se hizo la foto no era un narco porque todavía no estaba enjuiciado, ¿cómo que no se habla de esto?
10: Ah, si només ets delinqüent quan et jutgen, Al Capone va viure tota la seva vida com un ciutadà exemplar, Ricard. I ara deixem el Congreso, però no la demagògia de l'Iran, per escoltar Edu Aguirre, un dels pallassos del circ del Pedrerol, dient que els catalans ens estem apropiant de la selecció espanyola.
17: O sea, a mí me gustaría que hubiera jugadores de Madrid en la selección,
18: claro,
17: por supuesto.
18: Claro.
17: Pero me cabrea que se apoderen de la selección española ahora la gente de Cataluña. Que saquen
18: pecho. O sea, Cataluña se está quedando con la selección.
17: Ellos creen que sí.
18: Ya.
17: Y quieren... Hay un complejo de inferioridad...
18: ¿De los catalanes en general?
17: Sí, sobre todo de la afición culé.
10: En fi, eh? O sigui, a sobre...
1: Ah, Joel, que t'estàs apoderant de la selecció espanyola, tio.
10: Sí, és que no me n'adono i m'empodero de coses, jo.
0: Jordi Mandacho, corredor, Laura Aznar i Marc Bataller. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies.
1: Bon dia.
0: D'aquí a 7 minuts sentirem el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Serà aquí al matí de Catalunya Ràdio.
19: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
20: Sou molt bona gent!
21: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
23: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden. Perdoni,
24: que ens acabem.
23: Mira, un altre.
25: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
26: Fes t'entendre amb mi, di.
27: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
26: Crec que m'he enamorat.
27: Normal, amb aquests preus.
26: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
27: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé.
28: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
29: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
28: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
29: Estimar és molt revolucionari. I és la força que ens pot salvar.
28: I sabem celebrar els bons moments.
29: Padapam!
28: Uau! I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
29: M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
30: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
28: La tarda dona molt de joc.
31: El matí de Catalunya Ràdio.
32: Bon dia, Ricard Ostrell.
0: Bon dia, Fel Feixedes.
32: Salutacions, Ricard Ostrell.
0: Hola, la Xuriguera.
3: Ei, què tal?
0: Hola, Peyu.
4: Ei, hola.
0: Estou nerviosos, per sentir Pedro Sánchez?
4: Sí. Home, a parlar?
0: Sí. Ara, ara, just ara, a les 12.
4: Ah, no estava al cas, no. No estava al cas.
5: Sobre què, sobre què?
0: Home, hi ha uns policies a la seu del seu partit.
4: Què dius, però, ara?
5: Oh, collons.
0: Que no esteu escoltant la ràdio?
4: No.
6: Em fem.
5: Treballant.
0: Ah, estàveu gravant.
4: Estàvem fent renaixences aquí, estàvem pel nostre.
0: Sí, tenim la Guàrdia Civil escorcollant, bueno, en aquest cas demanant informació a la seu del PSOE. Sí.
4: Demanant
5: informació, que entren allà i diuen, hola, buenos días, ¿nos puedes dar información?
4: Sí. Sí, són ells mateixos, tampoc, vull dir que no... Vull dir que s'ho fan i s'ho desfan, ja ho arreglaran. Jo no pateixo perquè s'ho arreglaran, no pateu.
0: Avui hi havia un simulacre d'incendis al Congrés dels Diputats.
4: Ah, sí?
0: Sí. I el Miguel Tellado...
4: No s'ha cremat, no s'ha.
0: No, ha dit, si senten cirerès, no s'inquietin, senyors del PSOE. Fet com una broma.
4: Ah.
0: Saps?
5: Com sí, se'ls sí, foten, eh?
0: Sí.
4: Sí.
0: Són bons, eh? Són bons, eh?
4: Sí, sí, ah, sí. Els... sí.
5: La... Ah, en fi. En fi.
0: Què
5: t'ha passat? És que te passen pensaments per aquí al cap i dius, no, això no.
0: No ho diguis, al final no diràs res. No diràs res.
4: No patiu, perquè no passarà res, no patiu.
5: No passarà res, no patiu. Com a molt, què pot passar?
0: Com a molt, que s'hagi d'anar a votar. Que s'hagi d'anar a votar.
5: I que mani un PP. Com a molt.
0: Que és amb Vox.
4: Ja veuràs quin giro.
6: Que és el mateix.
5: Com a molt, passarà això.
0: El mateix el PP que Vox, bueno.
4: No, ben bé el mateix no, però s'assembla molt, tot s'assembla molt.
0: S'ha de posar la lupa.
4: Sí. En el vostre dia a dia ho notareu.
5: Jo estic... Aquesta és la meva frase sempre. Després baixen hòsties que no te n'adones, eh? Però això de la lupa...
0: Això de la lupa, què?
5: Un tio que està operat de miopia com jo?
0: Sí.
5: Creus que ens cal? Deixo aquesta reflexió aquí sobre. No vull que debatem això. Mm. Però que la gent se'n vagi a casa avui...
0: I pensi. Un miop amb
5: si
0: la lupa...
5: Si estàs operat de miopia, la lupa...
0: D'aquest serveix.
5: Saps?
4: No.
5: No sé si hi ha un espai de reflexió tan profund com
4: això
5: aquest.
4: És una metàfora o no? És una metàfora, no?
6: A veure si hauràs d'anar a l'ofici de viure.
0: No s'entén massa res del que estàs dient.
4: Jo no entenc res, però fa rato que no entenc res. Des de lo que has dit tu de Pedro Sánchez, que ja no entès res després, eh?
5: Però Pedro Sánchez ve aquí a la ràdio?
0: No, està a Roma. És a Roma.
4: Hi ha un incendi al PSOE.
6: Hi ha un incendi al PSOE i la Guàrdia Civil ha entrat en el Congrés dels Diputats.
4: Sí.
5: Pel fum.
4: Vale. No. Però no era Zapatero, que tenia problemes, era Zapatero, no?
5: Per què entrevisteu en Pedro Sánchez, si és en Zapatero?
0: Sí, no, Zapatero parlarà, però més endavant, que ara falta dues setmanes perquè declari davant del jutge.
4: Però s'ho deu haver d'escriure bé.
0: Home, són 4.000 pàgines de sumari, s'ha de llegir això.
4: Només s'ha de llegir i després escriure el seu.
0: Escolta, la Renaixença, què?
4: Avui entrevistem a la Venus, que és la Valèria de Sabadell, com tu,
0: dues
4: cenes,
0: sí.
4: Sí. Molt, una entrevista super... Molt maca, aquesta noia.
5: Molt
4: ben parida.
5: Molt
4: i dediquem el capítol al perfum, Doncs pues mira, perfum.
6: No el llibre, eh?
0: No.
4: No, el perfum, el perfum. El que t'has de tirar.
0: Una olor perfumada.
4: En poca una quantitat. Què? Que hi ha gent que es perfuma... L'altre dia vaig anar a córrer per Roses a les 7 del matí i la gent es fot unes perfumades per anar a caminar a les 7 del matí que no sé amb quina intenció van a caminar.
0: Bueno, per no dutxar-se, això ho feien molt.
4: No ho sé.
5: Patapam.
0: Feu el feixer, escala Soliguera, Peyu. Que vagi molt bé. Fins ara.
4: Apa, adéu-siau.
0: Un dia la seguirem a Pedro Sánchez. No us ho perdeu.
4: Un incendi.
31: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
7: Bon dia, us informa Joan Bota. I ho estem seguint al llarg de tot el matí al matí de Catalunya Ràdio. La Guàrdia Civil continua a la seu del PSOE per buscar informació vinculada al cas de l'exmilitant socialista Leire Díez. Els agents de l'UCO de la Guàrdia Civil també han entrat al domicili de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. S'investiguen suposats pagaments irregulars des del partit per aconseguir informació privilegiada. Anem, doncs, a aquesta seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid. Dani Sendeja, bon dia.
3: Bon dia, es tracta d'un operatiu múltiple que condueix la Guàrdia Civil. Des de primera hora del matí, agents de la UCO han entrat, almenys que sapiguem, a la seu del PSOE del carrer Ferraz i també al domicili de qui va ser secretari d'organització del PSOE fins fa un any, Santos Cerdán. Ho han fet, segons fonts de la investigació, per demanar informació que es pugui vincular al cas Leire, l'exmilitant socialista, que està investigada pel cobrament de comissions i per pressionar jutges i fiscals. S'ha mostrat així de sorpresa en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
8: No entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
0: ¿Pero existieron pagos?
8: No.
3: Entre els investigats també hi ha l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'empresari Anton Alonso, amic i soci de Santos Cerdán. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
7: I continuem amb derivades d'aquesta notícia, Natàlia Ramon.
9: En plena operació de la Guàrdia Civil a la seu dels socialistes, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha garantit als micròfons del matí de Catalunya Ràdio que el partit col·laborarà i proporcionarà tota la documentació que demanin els investigadors.
11: Els socialistes tampoc no ens doblegaran, que sabem respondre, sabem col·laborar, sabrem, som transparents i, per tant, que volem i continuarem i seguirem demostrant la nostra innocència en qualsevol acusació que ens estigui fent.
7: I mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat eleccions immediates i reclama un cop més als socis del govern espanyol que deixin de donar suport a Pedro Sánchez. Per Feijóo, les actuacions de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE fan encara més agònica la situació.
12: La situació de agonia política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política espanyola, necessita i urge a que los socios del gobierno digan: se acabó.
7: Aquesta hora està previst que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, comparegui davant dels mitjans al Vaticà després d'haver-se reunit amb el papa Lleó XIV.
9: En marxa diverses mobilitzacions de mestres i professors arreu de Catalunya en la segona jornada de vaga de l'àmbit educatiu aquest mes de maig. Unes protestes que no s'aturen malgrat l'acostament de posicions entre educació i els sindicats. Les primeres dades del Departament d'Educació, recollides fins ara en aproximadament un terç dels centres convocats, situen el seguiment de la vaga en un 9%. Anem cap al Pla de Palau a Barcelona. David Mendoza, Sara Cañete. Sara, bon dia.
13: Hola, bon dia, Natàlia. Èxit de convocatòria aquí al Pla de Palau en aquesta marxa que ara comença a caminar cap a la plaça Drassanes i que afectarà la mobilitat aquí al centre de la ciutat. Les negociacions es reprenen aquesta tarda i aquí tothom té una mica la mirada posada en el que pugui passar. Des dels sindicats rebaixen l'eufòria, rebaixen l'expectativa de poder arribar a un preacord per avui mateix. Diuen, però, que si avui el departament fa la seva última proposta, ells la sotmetran igualment a la votació del col·lectiu. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
14: Si avui, en el context de negociacions, no s'arriba a una proposta que nosaltres considerem acceptable, però el departament no té intenció ni voluntat d'avançar més en aquestes negociacions, doncs, evidentment, això suposarà un trencament, per dir-ho d'alguna manera, però nosaltres ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que en sigui si hem de continuar aquesta batalla i de quina manera l'hem de continuar.
13: David Mendoza i Sara Cañete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: I els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui vaga també, en aquest cas, per reclamar un avançament de l'edat de jubilació. A Tarragona hi ha accions de bloqueig al principal centre de producció del poble de Mafumet, el polígon químic Nord. Manel Sastre.
15: Bon dia. Un centenar de treballadors de la refineria de Repsol al polígon petroquímic Nord de la Pobla de Mafumet han tallat els accessos al centre des de primera hora de la matinada. També ho han fet els accessos del polígon de Constantí i al Pantalà del Port. L'acció, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, de STR, el sindicat majoritari convocant, estan aconseguint una paralització de gairebé el 80% dels treballadors i una reducció en la producció del 30%.
16: Perquè diu els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosens, fuels, gasolines, segurament per la reducció serà un 40% de producció.
15: La patronal no dona xifres, però assegura que la vaga de 24 hores no tindrà afectacions sobre la distribució de combustibles. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, refineria de la Pobla de Mafumet.
7: I un apunt més sobre la informació amb què començàvem aquest butlletí d'aquesta entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a buscar informació vinculada en el cas de l'exmilitant socialista Leire Díez, segons hem pogut confirmar a Catalunya Ràdio. Ana Maria Fuentes, gerent del PSOE, ha estat imputada per aquest cas i també ho ha estat l'ex número 2 socialista Santos Cerdán, que va ser, recordeu, secretari d'organització d'aquesta formació.
0: En això, Joan Bota, Santos Cerdán imputat pel cas Leire, per tant, ara, eh?
7: Efectivament, Santos Cerdán i també Ana Maria Fuentes, gerent del PSOE. Són les dues informacions d'última hora relacionada amb aquesta informació que esteu seguint al llarg de tot aquest matí. I de seguida tornem l'antena al matí de Catalunya Ràdio. Abans, els esports, Marta Garcia.
1: A punt de començar l'acte institucional de comiat d'Alexia Putellas amb el Barça, un acte que se fa en el Camp Nou. Allà tenim Ruth Vilar. Bon dia. No està a punt, Ruth Vilar. Ara sí, Ruth.
2: Hola, bon dia. Bon dia, Marta. Un acte que es fa just al costat de les banquetes del Barça, en ple sol. Ja hi ha a l'estadi bona part de la directiva blaugrana. Ara mateix entren els familiars d'Alexia Putellas. A la gespa també una pantalla on hi diu que Alexia és llegenda. I tots els títols que ha guanyat Alexia amb el Barça. Durant aquest homenatge sentirem la pròpia jugadora, el president electe, el president actual Rafa Juste, gent del passat d'Alexia Putellas aquí al Barça. Un acte que començarà en uns minuts. Encara no hem vist la jugadora ni tampoc la plantilla del primer equip. Alexia marxa del Barça després de 14 temporades vestint la samarreta blaugrana. Ruth Vilar, Catalunya Ràdio, Camp Nou.
1: Una Alexia que jugarà avui el seu últim partit, per tant, en casa. Barça, Reial Societat a partir de les 7 a les 9, Deportivo Espanyol. I en la competició masculina, precisament l'Espanyol ha anunciat la renovació una temporada més de Leandro Cabrera.
31: Fins aquí les notícies.
30: Especial informatiu amb Ricard Ostrell.
0: Passen 7 minuts de les 11 del matí. Seguim amb la programació especial al matí de Catalunya Ràdio arran d'aquesta entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, per analitzar tot el que està passant. De seguida ampliarem la mirada amb diferents periodistes per entendre el que està passant. Estem pendents també d'aquesta compareixença d'aquí a pocs minuts del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que aquest matí s'ha reunit amb el Papa Lleó XIV i que en qualsevol moment respondrà a les preguntes de la premsa sobre aquesta actuació policial que està afectant en la seu del seu partit o sobre el cas de Zapatero. Abans, per això, saludem en directe ara Borja Semper, portaveu del Partit Popular. Bon dia, buenos días.
10: Bon dia, Ricard, segunón. ¿Cómo
0: estáis? Y encantado de saludarte de nuevo, Borja.
10: Pues el placer es mío estar con vosotros aquí en Catalunya Ràdio, de verdad.
0: ¿Estás bien? ¿Todo bien?
10: Todo bien, razonable, en lo personal muy bien.
0: Bueno, claro, sí, en lo político ya es otra historia, pero en lo personal...
10: En lo personal muy bien. Y al final, Ricard, ¿para qué nos vamos a engañar? Eso es lo más importante en la vida.
0: Pues sí.
10: Pues sí, la salud y cuidarnos. Y aprovecho para animaros a todos a que os cuidéis.
0: Pues lo apuntamos, lo apuntamos. Borja, ¿cómo valora la entrada de esta mañana en la sede del PSOE en Ferraz y en los domicilios de por ejemplo, Santos Cerdán y del exdirigente socialista de Andalucía, Gaspar Zarrías, de la policía?
10: Bueno, vivimos en un sobresalto diario, en un desconcierto generalizado que nos lleva a vivir en un ay permanente. Fíjate, estábamos en el Congreso de los Diputados en la sesión de control, nada más acababa de empezar la sesión de control y hemos tenido oportunidad de conocer a través de los medios de comunicación que la Guardia Civil estaba entrando en Ferraz. Y estaba entrando en Ferraz, estaba entrando en nuestras oficinas de particulares de miembros del Partido Socialista. Ahora sabemos que está entrando también la Dirección General de la Guardia Civil. Bueno, es un desconcierto al que asistimos, porque ya no sabemos, fíjate, y esta mañana nos preguntábamos unos a otros, allí en directo, de qué causa estamos hablando, de qué pieza, de qué investigación. Sí, se acumula todo. Sí. Y ustedes, los periodistas, tienen también que hacer una labor ya de intentar averiguar de qué estamos hablando cuando la Guardia Civil entra en alguna sede del Partido Socialista o investiga algo relacionado con el gobierno, ¿no?
0: Claro, Santos Cerdán, por ejemplo, ahora está imputado por la causa del caso Leire. O sea, es otra causa.
10: Pues parece. Yo quiero ser prudente porque no quiero equivocarme ni meter la pata, pero parece que la gerente del Partido Socialista, como bien dices, está también imputada, ¿no? Es decir, bueno, esto es como decía antes, creo que asistimos a la descomposición final de algo que lleva mucho tiempo sin funcionar, que hace mucho tiempo que está dando muestras y evidencias de final de ciclo y que lamentablemente va a ser cada semana un, bueno, se va a ir desangrando más y vamos a tener desgraciadamente la oportunidad de ver cosas como estas, ¿no?
0: Esta mañana hemos hablado con la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que ha acusado al Partido Popular de conocer de antemano esta entrada de la UCO en la sede de Ferraz. Ha dicho esto.
17: No entiendo nada, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra, es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto.
0: Esta es Leire Díez, es otra persona que hemos entrevistado esta mañana. Vamos a escuchar a Montse Mínguez.
18: I jo veig a tots els diputats del Partit Popular que ja venen amb l'argumentari fet avui i hores i per tant, minuts abans, sobre la sessió de control preguntant sobre aquest registre. I això és el que està veient la ciutadania també. És a dir, que la ciutadania el que està veient és que aquí hi ha uns determinats polítics, i concretament el Partit Popular, que està jugant amb les cartes marcades.
0: Senyor Semper, el PP lo sabia?
10: Yo te puedo asegurar que no. Nosotros teníamos un argumentario preparado en función de lo que hemos vivido, del esperpento que hemos vivido esta semana. Lo que sucede es que, por lo visto, tenemos que estar preparados para que cada día pasen cosas nuevas e ir acumulando argumentos. Hoy veníamos a preguntarle al gobierno, a una parte mínima del gobierno, porque faltaba la parte más importante, que es el presidente del gobierno, que está con el Papa en Roma, que con la que está cayendo, nada más y nada menos que el presidente del gobierno con el Papa en Roma, esto no te lo firma ni Berlanga ni Fellini, veníamos a hablar de lo que está sucediendo hasta hoy. Pero el escándalo de hoy ha tapado lo de ayer. Es que ya hoy ya no podemos hablar de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy estamos hablando ya de otra cosa. Entonces, como decía antes, vivimos en un ay. Es una sorpresa permanente y no sabemos nada. No sabemos nada más allá de lo que sale publicado y no sabemos nada más allá de la información que vamos teniendo oportunidad de conocer en tiempo real, igual que los periodistas o el conjunto de los ciudadanos.
0: Estas noticias, ¿cómo están afectando internamente al Partido Popular? ¿Existe un debate interno real ahora mismo sobre qué hacer, sobre la conveniencia de presentar, por ejemplo, una moción de censura?
10: No. Yo creo que esto está afectando en general a la política española. Es evidente que a quien más perjudica es al partido al que le afecta, que es al Partido Socialista Obrero Español y al Gobierno de España. Pero sí estamos preocupados porque esto afecta en general a la política, a la imagen de los políticos, de nuestras instituciones.
0: ¿Pero no sería también un acto de responsabilidad hacer esto desde la oposición, a presentar una alternativa?
10: Bueno, lo que sucede es que nosotros ya estamos presentando una alternativa y vamos a seguir haciéndola. Nosotros tenemos que señalar, como partido de la oposición, tenemos que señalar aquello que no funciona, pero también tenemos que ofrecer una alternativa a los españoles, que es lo que estamos intentando hacer. Pero es verdad que la actualidad come la posibilidad de hablar de vivienda, de hablar de prestaciones sociales, de hablar de futuro, es verdad. Pero aquí, Ricard, donde está la pelota es en el tejado de los grupos que apoyan al gobierno. Donde está la pelota es en el tejado de Junts, es en el tejado de Esquerra Republicana de Cataluña, es en el tejado de Podemos, es en el tejado del Partido Nacionalista Vasco, y obviamente nosotros sabemos que tenemos una herramienta constitucional a nuestro alcance, que es la moción de censura. Pero es una herramienta que se tiene que utilizar no para fuegos artificiales, sino para que sea eficaz. Y hoy no está sobre la mesa porque ninguno de los socios del gobierno han dado muestras de que van a retirar el apoyo al gobierno. Sorprendentemente, porque yo creo que se están quemando con el gobierno. Y yo tengo la sensación de que la incapacidad de acción de este gobierno en términos materiales, de dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, pero a la vez de la corrupción, está quemando a sus socios también.
0: Claro, pero no es también responsabilidad del Partido Popular en buscar a estos partidos e intentar hacer establecer contactos para que sea posible la alternativa.
10: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos y mantenemos hilos de comunicación con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados.
0: ¿Con Junts también?
10: Sí, también. Desde el inicio de la legislatura. Sabemos qué es lo que opinan. Sabemos lo que opina Junts, sabemos lo que es lo que opina RC, sabemos lo que es lo que opina el Partido Nacionalista Vasco. Seríamos muy irresponsables si no tuviéramos un canal de comunicación abierto. Y así tiene que ser. Y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados. Están atenazados todos. Viendo cómo cada semana pues sus perspectivas electorales menguan. ¿Qué le voy a decir a usted en Cataluña de lo que sucede con todo ese espacio de centro-derecha que representaba Junts o RC con nuevos partidos políticos que están emergiendo y ocupando esos espacios? Y cada semana avanzan. Al Partido Nacionalista Vasco, tres cuartos de lo mismo con Bildu en Euskadi y paralizado. Podemos, aquellos de no hay pan para tanto chorizo, aquellos que ocupaban las plazas de toda España, en todas las provincias, oiga, con aquello del 15M, hoy justificando a José Luis Zapatero y la corrupción, por no hablar de Sumar. Entonces yo, de verdad, que asisto perplejo. El Partido Popular tiene una responsabilidad, obviamente. Bueno, y la ejerceremos cuando creamos que puede ser útil.
0: Y en eso usted ve puntos en común. ¿Hay un campo de trabajo, por ejemplo, en partidos como Junts? O sea, ¿usted cree que hay posibilidad de entendimiento en un futuro?
10: Bueno, hay ámbitos y espacios donde partidos de determinado corte ideológico podemos acordar y podemos tener puntos de entendimiento con Junts, con el PNV. Bueno, podemos hablar en temas económicos, laborales, en temas de futuro. Pero bueno, yo creo que soy apresurado a hablar de estas cosas cuando vivimos en una realidad absolutamente diferente, ¿no? Yo creo que hoy tenemos que sacar a las instituciones de donde están, poder prestigiarlas, volver a recuperar la confianza de los ciudadanos en la política que hoy está seriamente comprometida. Y que, insisto, esto perjudica al PSOE, pero en definitiva nos perjudica a todos aquellos que nos dedicamos a la política.
0: ¿Y beneficia a Vox?
10: Sin duda. Beneficia a quienes son, bueno, a quienes vienen con respuestas fáciles a problemas complejos. Y beneficia a Alianza, beneficia a partidos que vienen a impugnar el modelo y el sistema. Un sistema que nos ha permitido décadas de progreso y de avance. Por eso quienes creemos en la institucionalidad, en el rigor, en la seriedad, en la política bien hecha, pues tenemos que estar especialmente preocupados ante el espectáculo dantesco al que asistimos cada día.
0: Borja Sémper, es portavoz del Partit Popular. Gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
10: No, abraçada a vos. A vos.
0: Que surt i que torna a la política amb més força que mai, ara el sentíem, després també d'una situació personal delicada on va provocar que s'apartés de la política per superar, en aquest cas, un càncer. Seguim amb programació especial al matí de Catalunya Ràdio i per analitzar tot el que està passant ens acompanyen Pilar Santos del Periódico. Què tal, Pilar? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Com esteu?
0: Molt bé. Aquí distrets. Ja ho veus que estem ben distrets, tots plegats. I Marta Monforte també, d'Infolibre. Marta, bon dia.
19: Hola, bon dia. Com esteu?
0: També ens acompanya Javier Casqueiro del País. Bon dia.
20: Bons dies.
0: Ara ho comentem tot plegat, Javier. Però abans, anem a la seu del PSOE. A veure, Dani Santiago, què està passant a aquesta hora?
21: Bon dia. Doncs aquí també distrets, anant els periodistes d'una banda a l'altra de la seu, entre el garatge i la porta, perquè no sabem si acaben de sortir o no els agents de l'UCO. Sembla que de moment no, perquè ho haguin de fer pel garatge. Finalment no ha sortit ningú i aquí estem esperant. Mentrestant, hem conegut ja les imputacions de Santos Cerdán, l'exsecretari d'organització del PSOE, també de l'exdirigent del PSOE andalús, Gaspar Zarrias, i de l'actual gerent del partit d'aquí a Ferrat, Ana Fuentes. Tot plegat té a veure amb el cas CEPI, on s'investiguen adjudicacions irregulars i també el cobrament de comissions entorn a empreses del sector públic, una causa on està investigada Leire Díez, està exmilitant, coneguda lampista del partit, i també l'empresari Pérez Dolcet i Anxon Alonso, el soci i amic de Santos Cerdán, un cas que té una altra branca també, on s'investiga un suposat pla de Díez per tal de desacreditar les investigacions de la UCO, de la Guàrdia Civil i de la Fiscalia Anticorrupció contra el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Fons de la investigació, recordem, remarquen que no es tracta almenys aquí al PSOE, a la seu del PSOE, d'un escorcoll, sinó d'un requeriment d'informació vinculada amb Leire Díez.
0: Són les 11 i 18. Estem pendents d'aquesta compareixença també del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que aquest matí s'ha reunit amb el papa Lleó XIV i que en qualsevol moment podrem sentir en directe les preguntes de la premsa sobre aquesta actuació policial que està afectant a la seu del PSOE i també sobre el cas Zapatero. I atenció, perquè la UCO ara mateix estaria entrant a la seu de la Guàrdia Civil per acabar de tenir informació sobre el cas Leire. A la seu de la Guàrdia Civil. Pilar, sabem alguna cosa d'això?
6: Doncs ara mateix no, la veritat. Però el dia prometia a les 9 i continua prometent a les 11 i 20.
0: És que la UCO és la pròpia Guàrdia Civil, no?
6: Sí, no, seria gravíssim, però ara mateix, i tenint en compte com va començar el dia, que semblava finançament irregular i després ha sabut que és pel tema de Leire Díez, jo seria una mica prudent per veure
0: de què estem parlant. Mayol, què tal? Bon dia.
22: Bon dia. El que diuen diferents mitjans és que si han entrat a la seu de la Guàrdia Civil és per demanar expedients disciplinaris contra agents que haurien investigat casos de corrupció relacionats amb el Partit Socialista. Recordem que tota la investigació d'avui se centra en si el PSOE va pagar Leire Díez perquè busqués draps bruts a jutges, funcionaris i partits de l'oposició, i el que diuen aquests mitjans és que si s'ha entrat a la seu de la Guàrdia Civil és per demanar aquests expedients disciplinaris.
0: Javier, tens algun detall d'això que estem explicant?
3: No, ningún detalle. Estoy además ahora al lado de Ferraz y la verdad que no. Estaba escuchando ahora hace un momento sirenas y tal, pero que tienen que ver con todo lo que está pasando aquí al lado, pero no tengo información sobre eso ninguna.
0: ¿Marta?
4: Sí, jo estava al Congrés i quan ha saltat aquesta notícia m'han dit alguns companys que també havien rebut la mateixa informació, que la UCO, la pròpia UCO, com ara havies explicat, Ricard, investiga la Guàrdia Civil, que ells són el cos especial de la Guàrdia Civil, i que presumptament està investigant si ells havien participat o part de l'estructura de la Guàrdia Civil en la trama Leire 10. Però ja vos dic que és molt indiciari i encara no se sap ben bé, però sí que hem arribat per diferents fonts d'informació que això està passant en aquest moment, sí.
0: La pròpia policia s'investiga i s'escorcolla.
4: Efectivament.
0: Aquest matí, per cert, hem parlat amb Leire Díaz, que està investigada per l'Audiència Nacional. Estem parlant del cas Leire Díaz avui, aquest matí. I ens deia això.
17: No entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por sí. Eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea yo a esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
0: ¿Pero existieron pagos?
17: No.
0: No. Pues ja està. En fi, no sé més enllà del detall, diguéssim, que ja anirem coneixent, com interpreteu el que està passant i quin cop d'efecte creieu que pot tenir això en la política espanyola, Pilar?
18: A veure, és molt greu tot el que està passant avui. Els investigadors, el que sembla que ha passat és que han trobat indicis de que aquesta exmilitant socialista, Leire Díez, havia executat un operatiu per atacar jutges, fiscals, i ara suposadament creuen que aquests operatius eren abonats pel PSOE. Llavors aquest requeriment d'informació a la seu de Ferraz està enmarcat en aquesta demanda d'informació per Leire Díez. Però és molt significatiu que aquest matí, quan aquesta notícia saltava i la donava el Confidencial parlant de finançament irregular del PSOE, clar, és que hi ha tantes causes obertes, no és per justificar els companys del Confidencial, però és que hi ha tantes causes obertes entorn a escàndols que afecten ara mateix el partit que està presidint el govern espanyol, que evidentment això és una gota més, però és gravíssim. Avui el Pedro Sánchez, el president, hauria d'estar a Roma parlant amb un altre cap d'estat, amb el papa, amb el que té una connexió diguem política molt evident, i li hauria de servir, no?, per passar una mica pàgina aquest últim escàndol que havíem viscut amb el president Zapatero. Però no pot perquè està realment rodejat. El que sí que trobo és que, malgrat aquestes informacions tan preocupants d'aquest matí, el que estic sentint fins ara, fins a aquesta hora al Congrés, li pot donar tranquil·litat, perquè les declaracions que jo he escoltat tant de l'Esquerra com els socis d'Esquerra Republicana, vull dir, i Sumar, parlen de si hi ha proves d'un finançament irregular, si hi ha una sentència definitiva de finançament irregular. Per tant, ara mateix els socis encara estan confiant, em sembla a mi, en la continuïtat d'aquest govern. I deixa'm només una cosa molt ràpida. Borja sempre a l'entrevista ha tornat a dir que ara mateix Feijóo no presentarà aquesta eina de la moció de censura perquè no té el recolzament dels socis, no? A veure, jo voldria recordar que quan Pedro Sánchez presenta la moció de censura el 2018, aquell dia, Pedro Sánchez no tenia cap recolzament. No tenia cap sí ni del PNB, ni de Ciutadans en aquell moment, ni de ningú. I, de fet, quan Ana Pastor, que és la presidenta del Congrés en aquelles dates, ha de decidir quan col·loca el debat de moció de censura, perquè és la seva legitimitat, ho pot decidir ella, evidentment parla amb el president Mariano Rajoy i decideixen que sigui molt ràpid, per no donar temps. I després, amb els anys...
0: Sí, no tenia el suport, diguéssim, no?
18: No tenia el suport de ningú. Llavors, va posar la moció de censura molt ràpid i allò es va moure molt bé, com es va veure Ábalos, Iván Redondo, Sánchez, i van aconseguir que Ciutadans i el PNB, d'una manera pues, molt lleugera, molt ràpida, van acabar donant el suport a Sánchez, i aquella moció de censura va sortir endavant. Però només és recordar això, perquè diu Feijóo, jo no tinc ara mateix el suport dels socis. Bueno, però és que Pedro Sánchez va donar aquell pas perquè la situació era molt greu. Ara em sembla que la pressió
6: sobre Feijó anirà creixent si aquesta investigació continua, si ara mateix això de la UCO investigant a la pròpia Guàrdia Civil per tot això es confirma i diguem que el globus continua creixent. Em sembla que la pressió serà total.
0: I aquí veurem també si la societat compra aquesta idea, aquest marc mental de que tot això és una operació de les cloaques, no? Perquè al final de les clavegueres, perdoneu, de sí. l'Estat, no? Perquè al final sí. això és el que acabarà aguantant o no la pressió Pedro Sánchez. Si veu que socialment qualla una idea de que tot això és una operació d'Estat perquè estan qüestionant algunes coses estructurals de l'Estat, i per tant estem parlant d'un cas fins i tot de l'oferta, doncs aleshores això tindrà un tipus de resistència que si la societat comença a veure que això no va per aquí, tindrà un altre. Bàsicament serà això. Javier Cascairó.
5: A ver, yo tengo algunos matices que introducir. La situación no estamos como estábamos en el año 2018, ¿no? Yo creo que aquí está implosionando absolutamente todo, casualmente o no casualmente. La percepción de que estamos en un final de ciclo agónico total, yo creo que es masiva. Hoy hemos escuchado utilizar la misma palabra de legislatura agónica y situación agónica tanto a Feijóo como a Ione Belarra, para que te hagas una idea. Y a mí esta idea, esta percepción de que efectivamente, bueno, pues como de callejón sin salida. O sea, literalmente, es verdad que lo decía Borja Sempeyris, así, ¿no? Todo depende, todo está pendiente de lo que diga el presidente del gobierno, y es verdad que esa es la sensación que tienen incluso con todos los socios. Y también es verdad, y yo creo que esto, escuchando a Borja hace un momento, y lo apuntaba ahí también Pilar, esta sensación de ayer fue muy llamativo la comparecencia de Esther Muñoz, de la portavoz del PP en el Congreso, como diciendo a los socios, ¿no? Ante esta situación de corrupción generalizada, país desastre total, percepción de que esto, de que no se gobierna, de que es el caos, los socios prefieren eso a pactar con nosotros. Bueno, esto siendo así, fuera así, ¿no? Si fuera esa situación así, también diría algo del Partido Popular, ¿no? Si los socios, ante una situación de caos total, corrupción institucionalizada, desastre por todos lados, y llegan los socios y te dicen: contigo no vamos a hablar, ¿no? Ni les llaman, ni hay posibilidad de contacto ninguno. ¿Algo no te dice de cuál es tu situación? Eso yo creo que también sería para apuntar. Pero yo me quedo con la percepción, Ricardo, así de claro te lo digo, de que efectivamente estamos en un final de legislatura agórico, pero en un callejón sin salida.
0: Sí, sí. Marta Monforte.
4: Sí, yo estaba así al Congrés desde que ha comenzado la sesión de control y, claro, ha estat un caos. Perquè, clar, primer s'ha dit, que s'ha corregit perquè no era cert, que el registre era per finançament irregular, després s'ha aclarit i s'ha dit que era per el tema de l'Eire 10. Clar, al principi, quan s'ha dit el finançament irregular, que el PP ho ha gastat a la sessió de control, i després alguns socis, com ara Rufián, han dit que si es demostra que és cert, demanaria eleccions de seguida perquè és insostenible. Aleshores, i després ha vingut un simulacre que estava previst ja des d'ahir dels diputats que han hagut d'eixir de la cambra sobre les 10 fora del pati del Congrés, i ahir he pogut parlar amb alguns i et diuen doncs que la sensació era que el simulacre també ha estat un poc vinculat a la notícia, no notícia, és a dir, veuen molt greu que el registre a la seu o les pesquises que estan fent a Ferraz, però no veuen el mateix un finançament irregular que el cas Lleida 10, que ja sabíem que ja s'estava investigant i, a més, i estàvem molt expectants respecte al que puga dir ara Pedro Sánchez. Aleshores, jo crec que he vist ese nerviosisme brutal dels membres del govern, del PSOE i també dels socis, i ara, per la sensació que em dona, que he pogut parlar en alguns conforme avançava el dia, estan una mica més tranquils, però molt a l'expectativa del que diga Sánchez. A sobre d'això, jo crec que la declaració de Semper ha estat, jo crec que ha sigut molt didàctic. A nosaltres ens encantaria presentar una moció de censura, però com bé ara recordava Pilar, ja ho va fer Sánchez sense tindre el suport del PNB, per exemple, que va ser clau per a qui es queda endavant. Ells podien fer el mateix i donar-li un poc, apretar un poc una mica més a Junts o al PNB, però saben que pot ser, ahir acabarien donar-li força a Sánchez si finalment aquesta moció no es queda endavant, i reforçar-lo en un moment que saben que pot ser necessita precisament això. Jo això, parlant en membres del govern i parlant en socis parlamentaris, ara la sensació és, doncs jo crec que volen un poc gastar l'argument aquest que dius de les clavegueres de l'Estat, si això es demostra que n'hi ha una operació, però clar, no és el mateix el que està passant, per exemple, a la investigació de Begoña Gómez amb el jutge Peinado, que el que estem veient ara. Jo crec que ara és una situació molt diferent i veurem si Santos Serrán està implicat també i fins a quin punt també ho estava el Partit Socialista i si realment va pagar l'IRE 10 per investigar determinades qüestions, no?
0: Mentrestant, doncs la realitat continua i les realitats que s'imposen, per exemple, ara tenim també talls importants a les carreteres a Catalunya. Ara tornem en el cas que està afectant el PSOE, però l'AP7 està tallada, per exemple, en els dos sentits de la marxa a Torredembarra, entre d'altres incidències. Què està passant, Clàudia Serra?
2: Sí, tenim diversos talls. Anem a Pans de Tarragona. Com ara deies, hi ha aquest tall. L'AP7 està tallada de Vilaseca a Altafulla, sentit Barcelona. Es fan desviaments per la sortida 257. A Lleida està tallada la 2 en tots dos sentits, a l'alçada de Torre-Serona. També la C12 en tots dos sentits, a l'entrada de la ciutat. A Girona, tallada l'AP7 a Vilablareix, sentit nord. Es fan desviaments per la sortida 7. I a Sant Julià de Ramis, sentit Tarragona, es fan desviaments per la sortida 6. A Barcelona, tallada l'AP7 a l'alçada de la Roca del Vallès en tots dos sentits de la marxa. I a Barcelona, ciutat, molt complicada la circulació a la Ronda Litoral, perquè per la manifestació que s'està fent al centre de la ciutat hi ha tallada la sortida 21, la de Ciutat Vella, i això genera retencions entre Sant Adrià de Besòs i el Port en sentit Llobregat i des de la zona franca cap a la Barceloneta en sentit Besòs.
0: Passa un minut de 11:45. I què és el que s'està investigant avui? Per què està afectant això a la seu del PSOE, Tània Tàpia?
8: Doncs per fi tenim una confirmació oficial de l'Audiència Nacional, és del jutge Pedraz, i el que ens diuen és que s'ha requerit documentació al PSOE en una trama, com havíem comentat ja, per desestabilitzar processos judicials contra el partit. És a dir, s'investiga si el propi partit havia pagat d'amagades a emissaris, com per exemple Leire Díaz, per trobar o per perjudicar o per influir en jutges i fiscals que estaven investigant el Partit Socialista. Hores d'ara, consten com a investigats Santos Cerdán, Leire Díaz, que hem escoltat en aquest programa, l'empresari Pérez Dolcet, Gaspar Zarrías, que va ser conseller de la Junta d'Andalusia, l'advocat Ismael Oliver, tots ells per organització criminal, delictes de suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni, acusació falsa, falsedat en document mercantil, prevaricació, tràfic d'influències i un delicte contra les institucions de l'Estat. No acaba aquí. També s'investiga Jacobo Teijeiro. És advocat de Santos Cerdán i també a un guàrdia civil, a Juan Sánchez Yepes. També a la gerent del Partit Socialista, Ana María Fuentes, i el jutge ja apunta també a la col·laboració de dues persones rellevants. Són Juan Manuel Serrano Quintana, era president de Correus, on va treballar Leire Díaz, i atenció, Juanfran Serrano Martínez, és diputat, també havia estat mà dreta de Santos Cerdán en les negociacions a Bèlgica amb Junts per Catalunya. Se l'apunta de moment com a col·laborador i ens diuen des de l'Audiència Nacional que més endavant s'haurà d'esperar per veure com avança la investigació i concretar la seva responsabilitat penal.
0: Doncs aquestes són les peces d'aquest puzzle que ara mateix costa d'encaixar en una notícia que ha saltat quan faltava un minut per 9:45 del matí i des d'aleshores hi ha diversos periodistes concentrats, congregats, davant la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid, entre altres Javier Casqueiro. Ara mateix, Javier, encara esteu esperant que surti la policia.
9: Perdó?
0: Esteu esperant que encara surti la UCO,
9: Ja. Bueno, pues lo que te decía, ¿no? Yo creo que estamos en una sensación esa de implosión total. Esa es la percepción que yo tengo. Me ha llamado mucho la atención, no lo hemos comentado antes, en una de las respuestas y de las preguntas de la sesión de control en la que efectivamente se ha centrado, pese a que estaba produciéndose en ese momento la mayoría de las preguntas del PP y se han centrado ya en los registros de la UCO, el desconcierto del ministro del Interior a una de las preguntas del PP, reconociendo que no tenía ni idea de lo que estaba pasando y acusando al PP de haber en su día tenido información privilegiada de la policía patriótica, de las cloacas del Estado, cuando estaba en el gobierno y ahora que está en la oposición. Que el ministro del Interior acuse en el Congreso a la oposición de que ahora tiene información privilegiada de todas estas operaciones después de casi 8 años de gobierno del PSOE, no sé qué me produce, si desconcierto, inseguridad, caos, descontrol,
11: bueno, esa es la percepción que me ha quedado.
0: Doncs sí, és una bona pregunta. Javier Casquero, gràcies per acompanyar-nos. Una abraçada.
11: Una abraçada.
0: Seguim comentant amb Pilar Santos, Marta Monfort, en el moment en què compareix Pedro Sánchez des de Roma. Anem a sentir-lo.
12: De capacitat de generar soluciones compartidas a los desafíos que tenemos en Europa. Y en segundo lugar, la participación de España en la Semana de la Nutrición de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un referente del multilateralismo y también, por tanto, de la conciencia global contra el hambre. Se habla muy poco, por desgracia, en la conversación pública y publicada del hambre, pero es una realidad lacerante que afecta a millones de personas y me pareció importante tener la ocasión, la oportunidad de compartir algunas reflexiones al respecto. Allí constaté, por cierto, la alarmante crisis alimentaria, que está provocando la guerra ilegal en Oriente Medio. Hasta 45 millones de personas podrían sufrir hambre aguda si no hacemos nada, si continúa la situación tal y como está. Y por eso España no se puso de perfil ante el inicio de esta guerra que consideramos ilegal. Y tampoco lo hará ante la destrucción y el hambre que esta misma genera. Hablamos mucho de la crisis económica, hablamos sin duda alguna de la crisis energética que afecta al bolsillo de nuestros conciudadanos, pero creo que debemos hacer todo lo posible para que no degenere, además, en una terrible crisis humanitaria. Porque siempre son los más vulnerables los que acaban terminando de pagar las consecuencias de este tipo de crisis y sus derivadas e implicaciones también en el ámbito del hambre. De ello y de otras muchas cuestiones he tenido la ocasión y el honor de poder hablar con su santidad el Papa León XIV. Hoy, bueno, yo creo que su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia y por estar siempre, por cierto, del lado de los más débiles y por su mensaje de solidaridad y contrario al egoísmo y por promover algo que puede parecer revolucionario en estos días, pero que es el sentido común y la empatía frente a la sinrazón y la ley de la selva. Ha sido, yo creo que, un encuentro muy valioso, con una cierta sintonía y del que me gustaría destacar cinco elementos a compartir con los medios de comunicación que están aquí presentes y también con los ciudadanos que estén siguiendo esta rueda de prensa. Primero, la defensa compartida de la paz. La paz des del diàlogo. La paz
0: des de la Sánchez, que explica la trobada amb el Papa, evidentment ara està fent un marc teòric, també les últimes compareixences de Pedro Sánchez i més en marcs com aquest internacional, doncs sempre eleva la mirada. Avui per això totes les mirades, Pilar Santos, Marta Monfort, estaran posades amb el que està passant a Espanya i entenc que les preguntes dels periodistes doncs iran en aquest sentit.
13: És
0: veritat que Pedro Sánchez no l'hem sentit a parlar, no, encara?
13: No l'hem sentit, bueno, el vam sentir parlar el dimecres passat a la sessió de control al Congrés quan va parlar de Zapatero, que deia aquelles tres frases de recolzament a la justícia, no? Que treballi la justícia, va demanar la presumpció d'innocència i va dir que recolzava Zapatero. Van ser tres frases, però va ser el mínim que podia dir. Després, analitzades, vaig pensar, no va dir res massa estrany, va dir el mínim. Ara li preguntaran als companys. A mi em recorda molt quan Mariano Rajoy, durant tota la investigació de la Gürtel, sortia que no feia rodes de premsa a Espanya i les donava a l'estranger, no? Que a vegades és fins i tot per mi és una mala estratègia, perquè al final és la premsa estrangera que evidentment ha de reflexar també aquests problemes interns que tu tens, no? Allà on estiguis. Per tant, hi ha pros i contres d'aquesta estratègia. En tot cas, Pedro Sánchez ha fet aquests dies, després de tot l'escàndol de Zapatero, com si això no existís. Recordem que el cap de setmana va fer un d'aquests vídeos de TikTok que fa últimament, no?, recomanant llibres. A mi em sembla que és un error, perquè si veiem del que està parlant tota la ciutadania des de fa 8 dies, és de Zapatero, ara de les joies, des de fa dues jornades. Avui ara toca la seu de Ferraz. L'opinió pública està preocupada i ho viu amb tensió, amb interès o amb preocupació segons la teva sensibilitat política, però és un tema que està al carrer. Jo no sé si fer com si no passés res. Al final, després de totes aquestes informacions tan greus sobre l'expresident Zapatero, és una bona estratègia. A veure com respon ara a les preguntes que faran els companys a Roma i si continua amb això de, bueno,
1: són clavegueres o deixen treballar la justícia i fins a on arriba, no?, el recolzament al president Zapatero i també aquest altre escàndol de la Ley de Diez que ja feia ara setmanes que no parlàvem d'ell.
0: Marta.
7: Sí, des del Partit Socialista ara ens han passat unes fonts abans, justament ara quan està compareixent Sánchez, i ens estan dient que el que han rebut fins ara és un requeriment en un procediment declarat secret, però que no té res a veure amb la finançació il·legal, això ho remarquen molt, que han respost a aquesta sol·licitud amb col·laboració i que van a fer sempre col·laboració amb la justícia i respecte a les actuacions judicials, però ja sabem que això té matisos perquè en altres procediments, evidentment, no han sigut especialment justos amb la justícia. És a dir, han dit que no estaven d'acord en algunes decisions, com ara, per exemple, la decisió del fiscal general. Però aquesta és la resposta oficial que s'està traslladant, i ahir fons de Moncloa ens comentaven que avui Sánchez anava a dir precisament que tornava a recolzar Zapatero perquè es presumia que aquesta informació no anava a sortir avui, evidentment, i que li preguntarien a Roma per Zapatero i si mantenia el recolzament. Ens van dir que sí i que ell continua defensant la seva innocència, i jo crec que ara, si no canvia molt la cosa respecte al que ens acaben de comunicar ara des del Partit Socialista, ens dirà alguna cosa pareguda. És a dir, que

0: fa quasi impossible un acord, no? Encara que siga per a convocar eleccions i siga una moció instrumental.
1: El que passa... Digues, Pilar.
2: No, que el que estava recordant la Marta ara, però és que aquests últims dies, és a dir, cada setmana, el PNB, Felipe González, que bueno, ja ho donem per fet, però també Coalició Canària, ja estan parlant de que volen eleccions aquest any.
1: Sí, sí.
0: Jo total.
2: Dono per fet que els companys també inclouran aquestes dades i aquests episodis en aquestes preguntes.
1: Sí, el que passa és que aquí Pedro Sánchez segurament no acabarà de concretar res, però clar, és que estem parlant, és a dir, ara ja hi ha una gerent de la Secretaria d'Organització del PSOE també implicada en aquesta investigació, almenys com a còmplice, diria, la investigació, no?, en la comissió de tots els delictes. Per tant, també entenc que com a responsable del partit ens hauria d'explicar què és el que faran des del partit, més enllà del procediment judicial, per acabar amb això, no?
2: Sí, ha de donar...
1: És a dir, jo entenc que hem d'esperar la presumpció d'innocència, però què faran mentrestant?
2: Evidentment, una cosa és les conseqüències jurídiques, judicials que pot tenir un escàndol, sigui el de Zapatero o el de Leire Díaz, però després està la responsabilitat política. I em sembla que no només del PSOE i del president i del secretari general del PSOE, que és Pedro Sánchez, evidentment, però jo també la trobo a faltar de les esquerres. De les esquerres en general, sigui Esquerra Republicana, sigui Sumar, sigui IU... Però hi ha unes esquerres que fa uns anys es van aixecar en contra d'un partit que era clarament tenia diversos escàndols de corrupció, que era el PP. Ara mateix
1: fa 8 anys, aquesta setmana es compleixen 8 anys de la moció de censura de Rajoy.
2: Exacte, sí, 8 anys just. I ara mateix estan perdonant i donant molt de temps al PSOE. És veritat que no hi ha una sentència firme, que avui és el que ha dit Rufián en aquestes declaracions de Rufián. Diu, si hubiera pruebas, ¿no?, y una sentencia firme, pediríamos elecciones. És molt important el detall de la sentència firme. És molt important.
1: No, perquè la sentència firme no hi serà d'anys.
2: D'aquí molts anys. Per tant, és veritat que ara mateix Sánchez té del seu costat els socis que continuen donant-li un marge. Però fins quan? Perquè això que diu Page o González, de que tenen por de que paguin a les urnes els socialistes tots aquests escàndols, potser algun soci comença a pensar que també li passarà factura mantenir aquest govern.
1: I després no sé si hi haurà veus del PSOE dins del sanchisme, diguéssim, que vagin creixent, que creguin realment que si això va de democràcia o no democràcia, si això va d'un cop a la democràcia, doncs que s'ha de fer un plebiscit. I que, per tant, la força de les eleccions, la força de la confiança a la gent, és el que pot legitimar més que mai a Pedro Sánchez. Però, clar, per fer això has d'estar molt fort. Preguntes a Pedro Sánchez. Espera, escoltem-les.
3: Empezamos con las preguntas. José, mi agencia EFE, cuando quieras.
4: Gracias, buenos días, presidente. Comentaba usted la sintonía que había habido con el Papa. El gobierno aspira a que el viaje que va a realizar sirva de respaldo a las políticas del gobierno, por ejemplo, en materia...
1: Primera pregunta, no...
2: Bueno, és
1: no
2: normal.
1: Que... Sí, és normal perquè estem parlant del Papa, però...
2: Estem fora.
1: Sí, sentim-ho.
4: Usted el miércoles pasado le expresó su apoyo. Después...
1: Ara sí.
4: De todo lo que se ha conocido, entre ellos los informes de la UDEF, si mantiene ese apoyo o se lo replantea. Y no sé si ha tenido oportunidad de tener información.
1: Pregunta sobre Zapatero.
4: Sobre la actuación de la UCO esta mañana en la sede del PSOE, si le preocupa y le preocupa la posición de socios de investidura entre este y otros asuntos pidiendo la convocatoria de elecciones. Gracias.
5: Bueno, muchísimas gracias, Josemi, por sus preguntas. Sobre las sintonías, no sintonías, y lo que esperamos es un respaldo o no respaldo. Con todos los respetos y toda humildad, por supuesto que no. Creo que la figura del Papa, de su santidad y lo que representa para la comunidad católica trasciende lo que pueda ser el debate político en el gobierno de España sobre esta política u otra decisión que se tome por parte del Ejecutivo o sea avalada por las Cortes Generales. Creo que esto es muy importante. Desde el gobierno de España no estamos pensando en absoluto en eso. Sí celebramos y se lo he trasladado a su santidad, pues que el que por fin podamos tener su presencia, que ha sido largamente esperada, por supuesto también con el Papa Francisco, el anterior Papa, y que por fin, bueno, pues vamos a poder disfrutar de su presencia y además en un programa muy completo, donde no solamente va a estar en Madrid, va a poder dirigirse al Parlamento Nacional, al Congreso de los Diputados, sino que también va a estar en Barcelona, culminando

0: Sovint s'atribueix el perfum, l'invent del perfum als egipcis, però s'ha de dir que d'una manera molt més prehistòrica, ja a l'edat de pedra, els homes cremaven fustes aromàtiques i resines que desprenien un fum d'una olor agradable i que el feien servir per complaure les divinitats.
1: Clar, a les esglésies també fa aquella olor de fusta i d'humitat,
0: sí,
1: i de ciri.
0: Sí.
1: A mi m'agrada molt aquella olor.
0: Sí, oh. Sí, sí. És bona aquella olor. Sí,
2: tu, aquella olor-ho tot, eh?
0: Ah, sí?
2: L'altre dia ja vas dir que t'agradava ensumar els pobos talco.
0: Sí. Ah, sí que ho vas dir?
2: Sí.
0: És veritat.
2: Sí. Tot el dia.
0: Jo he de dir que l'olor de ciri encès de les espelmes d'església i fusta vella també m'agrada.
1: Sí o no?
0: Això m'agrada també.
3: A mi també, però m'agrada més el talc. La palquistina, per exemple, m'agrada.
4: Pues a mi ni una ni altra, que voleu que us digui. És més, si sentiu les dues olors juntes, sospiteu. Si aneu a una església i olora talquistina...
0: Malament.
3: Ai.
0: Bueno, repassar una mica els cookies del portàtil del capellà, sí, i ja està.
3: I olorar l'olor aquella de misto, no? Per exemple, a mi és una olor que m'agrada molt. I serveix per cremar coses, també.
0: Mira. Bueno, no desviem el tema. No. Parlàvem del perfum. De fet, la paraula perfum ve del llatí perfumare, per això us deia allò dels fums aromàtics, perquè a través del fum, perfumare. Més enllà de cremar fustes i resines, els pioners en els olis aromàtics sí que van ser els egipcis fa 4.000 anys.
5: Collons d'egipcis.
0: Sí, no, i tu, hòstia, feien olors amb olis, amb encens, flors, mirra...
5: Ara s'entén el dels regals de dels tres reis, saps?
0: Quins regals?
5: Collons, el nen Jesús sempre li regalaven encens i mirra. Dic, hòstia, un nen petit, regalar-li un esclèstric.
1: O un exil castillo.
5: Li fotrà molta més gràcia que la mirra aquesta que dir, hòstia, el nen allà...
0: O no n'hi havia, no n'hi havia aquella època d'esclèstric. No n'hi havia.
5: Doncs alguna cosa per jugar.
3: Una pilota.
0: Devien dir, ha nascut allà al mig de l'estable, deu cardar una pudor de Déu, doncs portem encens i mirra.
1: Una pudor de Déu?
0: De Déu, sí.
1: Està ben trobat.
4: De fet, així va néixer Nenuco. El nen de Nenuco va néixer així, perquè és el nen Jesús el que surt...
0: El logo del
4: sí, el logo és el nen Jesús? Sí.
0: Ah. Allò és un nen qualsevol, Àlex, no és el nen Jesús.
4: Ah, no?
0: Diria, vaja.
3: Tan rosset, no,
0: no sé,
3: no crec
0: no
3: que
0: sé.
3: Fos, no.
0: Per cert, a més, Nenuco no és perfum, és una colònia, que no és el mateix, eh?
3: No, és el mateix.
0: De una cosa és colònia, l'altra és perfum,
3: exacte,
0: i l'altra és ambientador. Sí que és veritat que hi ha gent que no sap exactament què fa servir i on s'ho posa, perquè he vist algun avi amb l'ambientador del lavabo arruixant-se la xella, això també ho he vist. Que dius, Josep Maria, cuidado. Una vegada vaig veure un home, no me recordo el poble ara, no m'ho feu dir, però estiu, samarreta Imperi, i portava penjat del coll, com si fos un collaret amb un cordill, l'abret aquell del Don Pino dels cotxes, el que es posa al mirall.
3: Ai, ai.
0: Us prometo que és veritat.
5: Sí, jo m'ho crec, això ho hauria pogut fer el meu pare tranquil·lament.
0: Bueno, aneu en compte amb els perfums, eh? El perfum és perquè un cop net i dutxat li donguis un toc. No ha de servir per tapar la merda, com feien a l'edat mitjana.
3: Sí.
0: O a França. A França, que bueno, es va convertir en la meca del perfum, bàsicament era per tapar una pudor. La de la pell i del cuir. A la Provença hi havia una gran indústria de guants de pell, però la pell tenia un inconvenient, que és que feia pudor. La pell,
1: no?
0: Llavors van començar a crear perfums per tapar la pudor de la pell dels guants que fabricaven. I així neixen, per exemple, les grans plantacions d'espígol de la Provença, allà on ens anem a fer fotos ara als camps aquells liles.
6: Jo hi he estat, allà.
0: Ah, sí?
6: Sí, sí. Allà hi ha un cas famós del virament ovni, al poble de Valençol.
3: Tot va petar al mateix lloc.
6: Un cas espectacular. Sí, sí, sí.
0: Doncs abans dels ovnis, allò, tot allò era per fer perfum per ocultar la pudor dels guants de pell que fabricaven a la Provença.
5: Collons de francesos, sí, eh? I els va parir.
0: Guarros. Carles Xuriguera, Ferran Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Una cantant sabadellenca amb un nom artístic que ens porta fins a l'espai. Escrivia poesia i per la pandèmia va començar a posar música als seus poemes. Ara no només fa poemes, sinó que també fa cançons i treballs amb els que ens confirma que mai ha sigut vista trista.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Venus!

0: Què has menjat avui per esmorzar?
1: Kèfir amb com cereals una mica... No sé si estaven bé, però...
0: Què vols dir?
2: Et trobes bé?
1: Sí, em trobo molt bé. Però vull dir que, saps quan estan ja com una mica tous?
3: Sí, remullits.
1: Remullits. Però m'agrada molt, com de vent al final.
0: Ja, yeah. Però florits no, eh? No havia arribat
1: i, aquest... I amb mel.
0: Amb mel.
1: Amb mel de flors.
3: Clar, si poses coses també ja no es nota. Si
1: exacte. Florit, però a mi m'agrada que sigui cruixent i no
0: ho era. No ho era. Se n'han d'anar a comprar més sovint, poder. Anar-ho renovant, vaja. Escolta, una pregunta que és originalíssima i segur que no t'han preguntat mai. D'on te surt això de Venus com a nom artístic? Tu et dius Valèria?
1: Sí.
0: Sí?
1: Esperaria que em fessis una altra pregunta.
0: Però podem dir el cognom, que això m'agrada molt de la gent?
1: Es pot... sí, Núñez Saurí.
0: Núñez Saurí. Valèria Núñez Saurí. Tu ets de Sabadell, eh?
1: Sí, sóc de Sabadell.
0: Vius a Sabadell encara?
1: No.
0: No. On tu vius ara, es pot saber?
1: Ara a Barcelona.
0: Barcelona.
3: Mm. Bueno. Estàs més tranquil allà.
0: Sí, que Sabadell últimament no es pot estar.
4: No, allà a la Gran Via.
0: Valèria, per què tries Venus?
1: Ah, sí. Bueno, realment, o sigui, hi ha la... A veure, hi ha dues opcions, però explicaré la
2: de veritat. La de veritat,
0: la de veritat,
1: sí, exacte.
0: Sisplau.
1: Doncs el meu correu electrònic del Messenger...
0: No
1: era...
0: pot ser, no pot ser.
2: Clar.
1: Era
0: Baruc, del Messenger.
1: Del Messenger,
0: però
1: clar.
0: Quants anys tens?
1: 25. Però tinc germanes grans, llavors és el típic que ho feies tot abans. Mm-hmm. I així era. I vaig fer el correu electrònic posant va de Valèria, nu de Núñez i sa de Saurí.
0: Veus?
1: Sort que us he dit els noms.
0: Mira, veus? Ha
1: servit, ha servit. I vaig posar venusa4@life.com, que no passa res, s'ha desactivat el correu i us el puc dir, que no passa res. Però era venusa4@life.com, mm-hmm. I que no sabia ni que Life podia ser un domini, però era el típic de Messenger. I llavors els meus amics i amigues em deien com Venusa, perquè fa gràcia, o sigui, té joc, Venusa, és com una mica un Pokémon, saps?
0: Molt bé.
1: De fet, hi ha un Pokémon que es diu Venusaur.
0: Sí. S'està complicant la pregunta.
3: Jo per rato que no estic entenguent res. Sí, sí, entendràs, sí, sí, no? Sí, sí, a la meva edat hi ha tot això.
1: I res, i llavors de Venus a Venus, llavors em vaig... vaig saber que el planeta Venus era l'únic del sistema solar que orbita del revés dins d'ell mateix.
0: Què dius ara?
1: Sí.
0: Va en contradirecció.
1: Sí.
4: Va al revés.
1: Va al revés, però orbita, o sigui, sí, sobre sí, si mateix, sí, sí. Però segueix la...
4: L'òrbita.
0: Sí, com l'òrbita. Si no xocaria amb els altres.
1: Sí, sí, sí.
0: Que passa Venus, deixeu-lo passar.
1: Total.
0: Merder increïble.
1: I llavors jo estava com a la meva època, com més...
0: Rebel.
1: Rebel una mica, i vaig dir, sí, m'identifico totalment amb el planeta Venus.
0: Que gira al revés.
1: I llavors vaig dir, Venus anava separat, per això hi ha com un apòstrofe entremig, que molta gent m'ho pregunta, perquè no va molt bé per a nivell recerca.
0: Clar.
1: Es costa una mica trobar-lo. Però bàsicament era perquè volia posar Venus de ben despullat. Jo què sé, és que estava mega...
0: Masses coses, pensaves
1: sí,
0: masses coses.
1: Em vaig liar moltíssim. Era
3: gairebé, bona. Seria allò, gràcies per l'entrevista, fins aquí hem arribat, eh? Perquè...
1: És que per això he dit, vols dir, preguntar-me aquesta. És que...
0: Escolta, si avui descobriu la Venus, sona així.

0: Recordes on vas composar aquesta cançó que està sonant, que es diu Vinya del Mar?
1: No, aquesta es diu Barcelona és desert.
0: Doncs mira.
2: I tu plorant. Una entrevista, per favor.
1: Aquesta es diu Barcelona és desert i tu plorant.
0: Doncs jo li he posat Vinya del Mar.
1: Doncs sí. Aquest és el dels meus primers singles, però bueno, passarà. Barcelona és desert i tu plorant, justament la vaig escriure, que ara ja fa un any, que va ser l'apagada general.
0: Sí.
1: I la vaig escriure pensant en el moment de quan hi ha un problema d'escala personal envers un conflicte en aquell moment
0: global,
1: que et pensaves inclús que era mundial, perquè les ràdios... Això, explico el que em va passar aquell dia, que era com que anava passant pels carrers i jo no tenia bateria al mòbil, no sabia que no hi havia electricitat enlloc. Pensava que era jo simplement, que no podia contactar ningú. I anava pensant i dic, ui, el carrer s'ha tot apagat, tothom al carrer, ui, el barri, ui, es veu que tot Espanya, hòstia, tot Europa. Llavors, la mentida s'anava fent més gran, no? I llavors en aquell moment vaig dir, si jo... En aquell moment, si tu estàs tenint una ruptura, pots estar fatal, pots estar passant el pitjor dia de la teva vida, però realment hi ha un conflicte molt més gros, no? I com l'escala de conflictes ens està afectant avui en dia amb tots els conflictes bèl·lics, i com de difícil és portar com l'equilibri de conflicte intern versus conflicte extern. I, bueno, una mica aquesta...
2: No està mal, eh?
0: No. Està bé.
3: Sí, sí.
0: A mi ho vam viure bastant diferent. La pagada em va enganxar, que estàvem fent una carn a la brasa allà a les cabres.
2: No està mal, eh?
0: Que funcionem amb generador i plaques solars.
4: Hauria sortit una altra cançó, eh?
0: Veieu? I a les 7 de la tarda vaig tornar a casa i llavors me'n vaig assabentar llavors tot el que havia passat. Ja estava arreglat tot quan vaig arribar allà, diguéssim. Bé. Una altra cançó,
4: per correcte. Això, sí. Costelles de Xai.
0: Heu sentit el discurs i el bé que parla la Valèria. I això ve de que tu ets poeta abans que músic, no? Tu t'agradava escriure poesia.
1: Sí, però... Sí. O sigui, no he estudiat, poesia.
0: Bueno, com s'estudia poesia? No es pot estudiar poesia.
2: Es fa, la poesia es fa.
1: No hi ha com cap carrera, no?
2: No. Només faltaria.
1: Ja seria poc orgànic, no?
0: Home, ja hi ha prou carreres, jo crec.
1: Doncs sí. Bueno, realment, el meu procés compositiu, ara potser ja intento canviar una mica perquè estic produint molta música, però abans era sempre escriure... i després musicava les lletres. Llavors s'acabava creant una mica més com una banda sonora, no?, per la lletra. I crec que això connectava amb que el missatge per mi sempre ha sigut una cosa molt important, perquè sempre preval primer, no?
0: I quan t'animes a posar música als teus poemes? Això és durant la pandèmia?
1: Sí, abans de la pandèmia, jo estava estudiant una carrera i justament era cinema i, clar...
0: Ja vas cinema?
1: Sí, i em va agafar la pandèmia al mig de la carrera i, per tant, no vaig poder com fer gaire cosa a casa de la carrera. Per mi és que ens encomanessin tasques, vull dir, ja havia gravat a ma mare prou al pis, no sabia res més a fer. És que no sé...
0: Ma mare de la dreta, ma mare per l'esquerra, tots els
1: perfils pillats. Sí. Ja no sabia. Llavors, així com, bueno, jo sempre m'havia perseguit molt l'instint de la música. De fet, havia fet bateria i havia tocat diversos instruments quan era petita. I no sé, en aquell moment va ser com, bueno, pues, per fer alguna cosa, em poso a friquejar més amb el tema producció musical i, pues, mira...
0: I ho feies a casa, a nivell intern, o feies aquella bestiesa de sortir al balcó i oferir-ho als veïns?
1: Ui, no. Jo sempre he sigut molt, molt reservada. O sigui, sobretot als primers anys em costava molt també mostrar com el que feia. Però, bueno, va anar molt orgànic. Jo vaig penjar-ho, també suposo que el fet que fos la pandèmia i que no hi havia com ningú... no et podies trobar ningú pel carrer que et digués no malament que ho estaves fent o el bé que ho estaves fent,
0: vas evitar els haters, diguéssim.
1: Total, i llavors vaig perdre la por totalment a publicar i realment va ser com molt orgànic perquè la rebuda... jo no hagués pensat que podria dedicar-me a la música. Jo simplement ho vaig penjar i, mira, la força de l'algoritme o del projecte, potser, no sé, espero que sí.
0: Entenc que el primer públic teu era la teva mare, llavors.
1: Sí.
0: No? Devia estar de tu fins...
1: No, sí.
0: Però no vull sentir cap més.
1: Però ja, publica-ho ja, no vull sentir-ho més aquí a casa.
0: I sobre quins temes t'agrada parlar, tant en els teus poemes com en les cançons posteriors?
1: No sé, és que últimament aquest nou àlbum potser és el meu projecte més lluminós perquè abans m'enrabassava molt com bé, heu pogut veure.
0: Sí.
1: I ara estic una mica de voler trobar una mica les coses menys denses i en les que enfocar-nos per una mica remuntar la vida, perquè et dic, o sigui, sento que a través de la metàfora es poden parlar de coses molt, molt interessants, però alhora també està molt bé no, no oblidar-se de les coses com més literals que ens envolten i la merda que és obrir el mòbil cada dia i trobar-te 50.000 noticiaris i titulars que no saps si t'estan enganyant dels tòxics que tens a les paelles, de la guerra de no sé qui, de no sé quantos, de, bueno, sí, sí, tot. És com un bombardeig, bueno, que és una massacre, bàsicament.
0: És molt bèstia.
2: Per tancar-lo, no, eh?
0: Es podria, eh? No?
2: No dic com a... vull dir, com a acte radical.
0: Sí.
2: Aquests em bombardegen.
0: Doncs tancar.
2: Tanco.
1: Sí. Però és que, clar, també hi ha una cosa de, que et fan sentir culpa. O sigui, et juguen amb la de que si tu et desinformes i no estàs al corrent d'això, sembla que també no vulguis fer res per combatre-ho.
2: Però tu ja hi penses.
1: Et fan sentir malament.
2: No, però tu ja hi penses, ja n'ets conscient d'això. Per tant, ja tens les eines per engegar-los a fer punyetes.
1: Però és que alhora també em sap greu que, jo què sé, si hi ha una cosa que es pot fer o que tenim a l'abast, potser no me'n podré, no me n'enteraré. Sí.
2: Som de generacions diferents.
1: Tot i que envejo molt moltes coses, en aquest cas, de no dependre de les xarxes socials com a, no sé, com a rutina, pràcticament.
2: Està bé.
0: Però hi ets a les xarxes socials.
1: Sí.
0: Sí,
1: sí. Sí, sí, com
0: tothom. Sí, sí, com tothom. Però tens raó amb el dels tòxics de les paelles,
1: tu. És que jo ja no ho sé.
0: És que tot és cancerigen, t'avala molt.
1: Però ara, últimament, no em para sortir, no sé si què us surt, però jo, amb els filtres de les dutxes, em surt una publicitat, sí, una altra també, sí, de que he de canviar el filtre de la dutxa perquè m'està entrant aigua metàl·lica i no sé què.
2: Aigua metàl·lica.
0: Si veiessis amb el que es dutxava el meu avi, és que és mort vintany, pobre home. I va aguantar fins als 80
1: i pico. Per això, però penso, mare meva, o sigui, quin algoritme, que pesat.
0: Els que hem tingut restaurant tota la vida, veus clients que es carden un cubat al dematí, al migdia i al vespre, que caminen torts i viuen fins a 80 anys, i llavors jo vaig sentint aquests dels alvocats i la no sé què, i penso, bueno, sí, poder sí, però jo n'he vist algun que amb el Moscos Kai ha anat tirant, també.
1: Moscos Kai,
2: com apologia.
0: No vull dir que us hagueu de tirar tots a l'alcohol, però vull dir que les dietes...
1: Hi ha una cosa.
0: Les dietes i els filtres de la dutxa i els cancerígens de les paelles, relativitzeu una mica tot, que sí, si no, no es pot viure, nois, no es pot viure.
1: Que si no, costa agafar aire. Sí.
0: Escolta, tens una cançó que es diu Qui s'enamori, perd.
1: Sí.
0: Qui s'enamori, perd, eh? Hi ha massa tendència a parlar de l'amor romàntic, o en què es tracta, això?
1: Bueno, és una mica aquesta cosa, també generacional, suposo, en què quan t'exposes a l'amor, o com li vulguis dir, a sentir coses, sembla que perdis perquè t'estàs mostrant molt vulnerable i...
0: Però ja és divertit.
1: I, clar, no, és el que jo una mica reivindico, però que sí que hi ha aquesta cosa de que sembla que no... De que no controlis la situació, no? I que sembla que controlar la situació sigui guanyar, no? I, clar, quan t'exposes, després és més fàcil que et puguin fer mal, també, no?
0: Això sí.
1: Llavors és, bueno, aquesta cosa.
0: Això sí. Bueno, això, els que venim de que ens han anat fent mal sempre, diguéssim, no?
2: Tenim una pell ja.
0: On treballes, normalment? No t'hem d'imaginar composant i fent la teva música.
1: Bueno, normalment a la meva habitació. Que
0: a l'habitació?
1: M'he mudat molt i, per tant, puc dir que moltes habitacions i és esgotador, però sí, sí.
0: T'has mudat molt?
1: Sí.
0: On has estat?
1: Però és que ha cansat tant.
0: Estàs esgotant, eh? Esgotant,
1: sí, sí, és un cansament heavy. De fet, ara ja porto mig any en un lloc i ja...
2: Vols
1: desitjo
2: canviar?
1: Que... No. És que jo no és que em vulgui canviar.
0: Llavors, què ha sigut? Pruixades de preu de lloguer?
1: Coses, sí, per exemple, bueno, també... O sigui, portava un any a Barcelona i vaig decidir que... Bueno, primer tot vaig anar a viure al Borri. El Borri no em va agradar gens, com a barri a l'estiu, i estan fent obres a la Via Laietana, terrible.
0: Ui.
1: Llavors vaig anar a viure a Barri de Gràcia perquè era on treballava, i després... A la plaça del Diamant, els camions de les escombraries amb l'esperdant cada nit.
0: Perquè sortir de Barcelona ho has provat.
1: I llavors, exacte, llavors, aquí és on anava a anar, eh? Llavors vaig a viure a Vilafranca del Penedès, un projecte com comunitari superxulo, però era com, no era ben bé Vilafranca, era com a les Cabanyes, que és un
0: poble. Home, i tant,
2: coneixem.
1: Sí?
0: Les Cabanyes del Penedès, els carrers van amb números.
1: Sí, jo vivia, jo vivia al carrer 9.
0: Veus? Número 9, eh?
1: El carrer 9, número 9,
0: sí.
1: Vivia. I el forn d'allà és superbo, eh?
0: Molt bo, sí.
1: Doncs vivia allà a les Cabanyes i vivíem en un projecte comunitari i de cop eren 6 persones visquent en un projecte artístic, tot era molt intens i molt bé, però...
0: Massa intens, potser.
1: Sembla molt esgotada, però és que realment...
0: Has vingut cansada,
1: Has vingut cansada.
0: Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada. Has vingut cansada.
1: No, un lloc que estava molt, hi havia un jardí molt gran, que ara en aquell moment ho valorava, perquè clar, venia de viure molt envoltada de la naturalesa, però després allà em van fer fora perquè no, estava, no era legal la meva, estar, o sigui, que no, jo no tenia contracte.
0: Vaja.
1: I llavors vaig anar a viure, ara visc amb els meus amics i vivim en un pis que de moment espero, perquè m'he comprat un armari.
0: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
4: Avui hi ha inversió, eh? Hi ha inversió feta ja.
1: Ja, o sigui, l'altre, mira...
2: Aquí ja ve, eh?
1: No,
2: aquí ja hi ha un bé.
1: Un cop ja tens mobles, de veritat que no.
4: Sí.
1: Que jo, per això, jo ja m'he posat sèrio.
0: Hem d'entendre que fins ara no he tingut mai mobles, encara.
4: Tu saps l'il·lusió que fa, el primer moble.
0: El primer armari.
1: Vull dir que abans era llit, òbviament, vale, sí, l'hem hagut d'adquirir, però sempre anava amb la amb una burra.
4: Una burra, els penjadors... Sí.
1: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. Però alhora estava patint que em fessin fora, llavors, ara que ja...
0: Fes una cançó que es digui vull un armari, perquè realment...
1: Però és que ara ja el tinc. Que es digui... Ja tinc l'armari.
2: Ets una heroïna. No, és que...
1: És molt complex, tenir un armari.
2: I...
1: És que no si l'haguessis... Visca en un setè, tu ara treu-lo.
2: No, clar. Home, és que el ja... cardis del tabaix del balcó,
0: No, ara res, ara ja te'l quedes de per vida, aquest armari.
1: No, és que penso quedar en aquest pis. Em tanco dins l'armari, si vols fer
0: fort. Valèria, escolta, et dediques exclusivament a la música a dia d'avui?
1: Ara no, perquè acabo de treure un àlbum i això implica molts gastos i, per tant, estic treballant també d'altres coses. Sol ser una mica un procés...
0: Vas variant.
1: Poc lineal, podríem dir, perquè sobretot fem música en català, que vale, hi ha crec que 10 milions de persones que parlen l'idioma.
0: Hòstia,
1: que
0: ets optimista.
2: Hòstia, noia.
4: Aquí comptes els morts,
1: no? Que el coneixen. No, però és veritat. Em va sortir... Ja sé que som molts menys habitants de Catalunya, però... Sí. Bueno, és igual.
0: Sí, no.
1: Em va sortir aquesta dada.
0: Sí. Del Departament de Lingüística de Catalunya, poder sí, però...
1: Comptant els morts.
0: Jo voltant pel carrer 10 milions no els he vist, eh? Parlar en català, no els he vist.
1: Vale, no, doncs anem a dir...
0: Anem a dir 5. Jo diria 2 o 3, màxim.
1: Que domina... He dit que el saben, no vol dir que el parlin.
0: Ah, que el coneguin. Mm. Bueno,
1: va, és igual, que és molt complicat viure de la música i també el sector musical en general i com es monetitza és bastant precari. Uh-huh. I llavors, sí, ara estic treballant també... O sigui, vaig estudiar cinema i em vaig especialitzar en direcció i producció i ara estic produint també per esdeveniments i coses i treballo en una sala de concerts molt xula de Barcelona, alternativa.
0: Que es diu?
1: Contenta. Casa Montjuïc.
0: Casa Montjuïc. I on et podrem venir a veure amb aquest nou disc, aquest nou àlbum?
1: Doncs ara estem just acabant la gira de primavera, perquè s'està acabant la primavera, encara no ho sembli, tot i que acaba de començar una mica, no?, mentalment, però bueno.
0: No ho sé.
2: M'encanta la Venus.
1: És ara el Festival Maig, que és el 29 de maig.
0: De maig, sí.
1: I després el Primavera Sound...
0: És d'aquí 2 dies, això, ja.
1: Sí, exacte. I el Primavera Sound, el 6 de juny...
0: I que et segueixin a xarxes, si no, la gent ja està.
1: Exacte.
0: A
1: xarxes és a.venus, perquè és complex, també. No poseu l'apòstrof ni res.
2: Jo fotria una pàgina, una web o un Instagram...
1: Ah, també tinc web.
2: La de l'armari.
0: La de l'armari, i ja està. Té molt més màrqueting que tot l'altre.
1: No, però també tinc web ara, que això m'ha vingut amb el kit digital i va bé dir-ho, perquè només tindré un any de web, llavors ho dic ara. Venus.cat. Tinc el domini de venus.cat.
0: Molt bé.
2: 3.000 euros et van tocar?
0: Què te van donar?
1: 2.000. Dos. O sigui, et donen... Exacte, 2.000.
0: Ara em perdràs 1.500 de l'auditoria que hauràs de pagar per demostrar que ho has gastat tot amb la web.
2: Com t'hagis gastat un duro amb l'armari.
0: Sortirà rodó.
2: Tinc gent darrere i des d'aquestes estàs acabada.
1: No, sí, però això que tinc web.
0: Web. Ens connectarem tots a web.
1: Ah, espera, una cosa.
0: Què més? Què portes? Ai, que ens portes un regal. Ai.
1: Sí, te'l regalaré. He portat un vinil.
0: Oita, que maco.
2: És bonic.
0: És ben xulo.
1: És el meu primer vinil.
0: Molt bé. Veus? A veure, pots veure la contraportada darrere? Mira que maco, molt bé.
2: Que maca. Aquí estàs com... Has quedat com empotrada, no?
1: Sí.
0: No sé si és la paraula, però sí, està com...
4: Aquí pujava l'armari dalt.
0: No? Sí, és la foto just del moment que pujava l'armari al setè pis.
1: No, vaig caure... No,
2: és molt bonica.
1: Gràcies.
0: És bonica.
1: Tinc un equip visual superxulo i us convido molt a escoltar-ho perquè realment això, a l'haver estudiat cinema, també fa que... aboqui tot aquesta, bueno, tot aquest món i aquest liu que porto en tot el 360, és a dir, com tant a la música com a la imatge.
0: Molt bé.
1: I crec que és guai poder dominar la manera en què expresses un missatge.
0: Jo crec que som molts els que t'hem descobert avui i que et seguirem.
2: I tant que sí.
0: Et seguirem
2: sí?
0: A partir d'ara.
1: Sí, sí.
3: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Valèria, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de...
5: Berga!
0: La paraula d'avui és núvil. Núvil, amb B alta. A, núvil, condensació d'aigua que es fa al cel de forma molt fina, però que sol acabar descarregant pluja.
2: He estès la roba aquest matí i hi ha aquell collons de núvil just a sobre casa. Ja es veu que em quedarà tota la roba mullada altra vegada.
0: B, núvil, mot col·loquial que s'utilitza en algunes zones de Girona per fer referència al noi que es casa jove.
4: Obriu el cava que em pensava que no el casaríem mai, que t'ha encantat. Visca el núvil!
0: O C, núvil, que està en edat de casar-se. S'aplica especialment a les dones.
6: Aquell, en Risto Mejide, es deu pensar que és un cony d'emperador romà, que llavors l'edat núvil de les dones... dones era els 12 anys.
0: A, B o C.
1: Però és molt fort que la 3 s'apliqui a les dones, si és núvil, no?
0: Sí, vale. Sí, però és nupcial. Fort, és fort.
1: Jo crec que la 1, perquè seria amb B baixa.
0: Mm-hmm. Bona, de ser bona, bona, bé.
1: Per tant, ha de ser una de les dues. Mm-hmm.
0: Hi ha una llangonissa, no hi ha un armari en joc, tampoc.
1: Ai, no recordo la 2 o la 3. Ai, la 2 no la recordo.
4: La 2 era visca el núvil.
0: El núvil...
1: La 3.
0: La 3, la C. Sí.
6: Correcte! Yeah!
1: Bueno, soc vegetariana, però...
0: Havia de passar, tard o d'hora havia de passar.
1: Però
0: no els agraeixes
6: els companys de pis.
1: Els companys de pis.
7: Però no ho has celebrat com si fossis vegetariana.
0: Sí, ho has celebrat molt eufòricament per ser vegetariana.
1: Però perquè...
2: Ningú ho has celebrat amb aquest intent, no?
1: És que em fa més il·lusió haver encertat la pregunta.
0: Que el premi en si.
1: No, però també que els hi regalaré. O sigui, els del meu pis els hi agradarà molt.
0: També et regalarem una tassa d'aquestes que t'hi pots fotre kefir i dir el que vulguis. Mercè, avui parlàvem del perfum.
6: De perfums n'hi ha de tots preus i normalment el que pagues no és ben bé el líquid que hi ha dins.
0: No.
6: No, el que pagues és màrqueting, imatge i tot d'anuncis estranys que fan per Nadal amb senyors molt guapos que es llencen d'un iot i noies xiu-xiuejant paraules en francès que no s'entenen.
2: A mi no m'han proposat mai.
0: No?
6: No?
2: Que
6: és estrany.
0: Mira, tu, Valèria, que has estudiat cinema, un dia podríem seure al costat d'un dels que ha dissenyat aquests anuncis de cotxes i d'allò i dius, explica-me'l una mica, perquè de veritat jo n'hi ha que no entenc exactament el missatge, no.
6: Són molt conceptuals.
1: Els de perfums solen ser més d'experiències com...
0: Abstractes, de pell, de cor. Sí, bueno, sí.
6: El perfum més car del món, sabeu on el fabriquen?
0: A on?
6: A Dubai. Mm. Es diu... Xumuc.
0: Xumuc.
6: Xumuc. I l'ampolleta pot arribar a costar més d'un milió d'euros.
2: Ah, però sí. Ja.
4: Quins nervis a l'hora de fer cagar el tio. Quan l'ampolla allà sota la manta. Els nens, no piqueu, hòstia.
6: Però no li has de fotre, aquest perfum.
4: Ara fa il·lusió a la meva dona.
6: És una ampolleta que està decorada amb or, diamants i perles.
0: Oh.
6: I al final, de fet, el perfum que hi ha dins és el menys important.
0: Sí, com el d'en Bustamante.
2: Collons,
0: sí.
2: El d'en Bustamante. Bustamante val un millor?
0: No, però vull dir que al final el d'en Bustamante el perfum és el de menys, el que hi ha dins. No?
6: Atenció, perquè a Catalunya tenim una de les empreses de perfums més importants del món.
2: Uh-huh.
6: Es diu Puig,
2: oh, i tant.
6: Creat a Barcelona el 1914, i opera en més de 150 països, i darrere de molts perfums de marques d'aquestes que sonen franceses, com Carolina Herrera, no? Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, i aquestes coses, doncs hi ha... L'empresa aquesta catalana...
4: Els de Can Puig. Els de Can Puig, collons.
6: De tota la vida.
4: Aquí són els de Can Puig, que són catalans.
6: I tant.
2: Ara fotré un que es dirà...
6: Gagló Churriga.
0: Té màrqueting, eh?
2: Oh, Churriga.
0: Churriga.
2: Oh, de poc. Per
0: favor. Venus i Arnau Tordera amb Laia Gluck interpreten Vilapiscina.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui us porto el gos del Pere,
1: el gos
0: que
1: del Pere.
0: Es diu Llop.
1: El Pere i el Llop.
0: Mira, ara junt...
1: No? Ara té gràcia.
0: Sí, m'ha agradat molt. És una barreja de Rottweiler i pastor alemany. Mm. És una bastiota.
2: Es diu Llop, però no és un llop.
0: No és un llop, no és un llop.
2: A veure què tenim.
0: I ve de les peces el Vinyana, del Baix Penedès, veiem-lo.
3: Que maco!
0: Impressiona. És molt ben plantat, us explico. Té un posat com molt seriós, no? Sí. Com molt de guardià.
4: Sí. Però la cara fa riure, jo trobo que la cara fa riure.
2: La cara, sí. Sí.
0: Perquè de cara és bona persona, com algun gos que hem tingut que és bona persona. Sí, sí, sí. Doncs té una postura seriosa, però, a veure, fa 60 centímetres d'alçada i 40 quilos de pes,
2: Vull
0: dir que és un totxo,
2: un totxo de gos.
0: I sempre espera com la reacció del desconegut, no?
3: Què vol dir? Per atacar?
0: No, per vigilar.
3: Val.
0: I depèn com siguis, ell té... Una tendència a respondre amb una intensitat moderada.
3: Ai, quina por.
2: De manera molt elegant de dir que si no vigila, el card no queixava.
0: Exacte. Moderada.
2: Molt bé.
5: Fa 36 anys es va produir un dels robatoris d'art més importants de la història moderna. Els lladres van actuar en plena llum del dia, però sense utilitzar violència ni trencar ni un sol vidre.
3: Hòstia, de llàstima.
2: Per què?
3: Per violència, vidres, no hi ha res.
2: Eren lladres de...
4: Ets molt violent.
5: Altres recursos.
2: Eren lladres d'Òmnium. Eren de l'ANC. Feien tot pacíficament.
4: No té res a veure amb les quotes.
2: No sé. Jo soc soci, La meva filla també ho és, La meva xicota també. Tots paguem a casa. Quants teniu el carnet d'Òmnium aquí?
4: Jo del Barça.
2: Del Barça. Oita, un
0: senyor. I el d'Òmnium, sí.
2: També.
0: Del Barça encara no.
5: Què és això d'Òmnium?
2: Òmnium. No em distraiem.
4: Això que vas a mirar a Montserrat.
2: Avui passegem. Sisplau. No vas als avistaments d'Òmnium, tu?
5: Sí. Cada dia 11.
3: És això.
2: Aviat sí que serà un espectre, si no vigilem. Bueno, avui passegem el gos per Boston. Som a 18 de març de 1990. Situem-nos, Som davant del museu Isabella Stewart Gardner. Resulta que la tal Isabella Stewart aquesta era una col·leccionista d'art que va decidir fundar un museu.
3: Una pija.
4: Bueno, això ho fan molt.
2: Sí. Ara. Us heu d'imaginar un palau d'estil venecià al bell mig de Boston?
3: Una pija.
2: Boston.
6: Sí.
2: Clínica Boston. El coneixeu?
4: Una pija.
2: Sí, bueno, pijos, perquè és de sexualitat masculina.
4: Sí.
2: És per l'ejaculació precoç.
4: I això no és de pijos?
2: Disfunció erèctil. No, això és de tothom, però pagar-se només s'ho poden pagar.
4: Vale.
2: Deia que som al mig de Boston, un jardí interior ple de plantes exòtiques. És un lloc molt especial que, llestimosament...

0: avui serà l'escenari d'un robatori. L'únic consol és que avui passegem en Llop, el nostre gos guardià. Potser podem fer alguna cosa per evitar el robatori amb aquest gos.
1: Potser sí, clar.
0: Els lladres, no?
1: Home.
0: Som a primera hora del matí. Els treballadors del museu s'estan preparant per obrir les portes. És llavors quan dos agents de policia venen corrent cap a la porta principal.
2: Sí. Agents de la policia.
0: Sí.
2: Policia de Boston. Obriu, sisplau.
3: Però fa favor d'obrir.
2: Sisplau.
3: És una emergència.
2: Una emergència.
0: Sí.
2: Obriu.
0: Ràpid. Després d'insistir durant uns minuts, una de les treballadores del museu ens obre la porta.
4: Però, o sigui, què passa? Què us ha passat?
3: No em pensava trobar-la.
4: Us han atracat.
3: Senyora.
4: Sou policies atracats.
3: No, per la informació de que estaven robant aquí al museu.
4: Sí. Ai, però què em diu?
2: Sí.
4: Ja estan robant. Ai, però què em diu? I ara què fem?
3: Estan robant ara.
2: Estan robant ara mateix.
4: Ara mateix?
0: Hem fet tard, doncs, el robatori ja s'està produint.
4: Hosti.
0: Davant d'aquesta afirmació, la treballadora queda de pedra. No hi ha temps per activar els protocols establerts. Val més fer cas als dos agents de policia.
2: Val més que seu cas.
4: Però i ara què fem? O sigui, què fem, ara?
3: Senyora, tranquil·la.
4: Déu meu, jo estic hiperventilat.
0: Tranquil·la.
4: Com veies a ell?
0: Tranquil·la.
2: Senyora, li perdrem un cot de puny. Li
3: treu una hòstia, eh?
2: Li perdrem un cot de puny i us ho sacarà, eh?
0: Tranquil·la, senyora, tranquil·la.
3: Se m'acalmi, eh, senyora?
4: Ah. M'ha deixat.
3: Yeah. Se m'acalmi. Mentre arriben els reforços, hem de protegir les obres més valuoses.
2: Ara.
0: El policia té raó. El museu és enorme i amb només dos agents de policia tardaran molta estona a escorcollar-ho tot. Val més protegir directament les obres de més valor i sacrificar la resta.
4: Clar, hem de sacrificar la resta. A veure, sap el que puc fer?
0: Què?
4: Jo aviso els meus companys, que facin un registre
2: negatiu
4: per tota la sala.
2: Negatiu!
4: Per què negatiu?
2: Pareu aquesta dona, sisplau. Pareu aquesta dona. Podrien anar armats. Saps? Ens hem de defensar, hem d'estar preparats.
0: Ara. Segons la informació rebuda, els lladres són una banda molt perillosa.
2: Molt perillosa.
0: Sense perdre
2: saps
0: temps.
2: Saps l'equip A?
4: Sí,
0: doncs el
4: sí.
2: Molt més perillós.
4: Ai, quina por.
0: Ens dirigim fins a la sala on hi ha les obres més exclusives de tot el museu. Pintures de Rembrandt, Vermeer, Manet i diversos objectes de gran valor.
2: Manet, que no és Monet, eh?
0: No,
3: no és en Manet.
4: No, és l'altre. És el Cotino Hermano.
2: N'hi havia un de Tarruella que es deia Manet.
0: I l'altre, que és en Manet i Jornet. Sí. En Manet, a la ratlla verda, de qui és?
3: Què?
0: En Monet.
2: La ratlla...
3: Perdó.
2: No, tu...
3: Són blanques, les ratlles?
0: D'en Matís.
2: Tu vols dir Kandinsky?
0: No, Kandinsky no. La ratlla verda de qui era?
3: En Munch.
0: Busqueu-m'ho jo. Jo vaig fer història de l'art. La ratlla de verda. Matís, és Matís.
2: Matís.
4: A veure, senyor narrador.
0: És un Matís, què?
4: M'estic perdent.
0: Perdó, sí. M'estic
4: perdent. Sí.
0: Perdó.
4: Quins quadros hem de protegir?
0: Ah, sí.
4: Ara som en aquesta sala i ara què hem de fotre?
3: Senyora,
4: què hem de fotre? Jo millor cap amunt que no vingui el Tom Cruise.
3: Senyora, se m'esperi.
4: El Tom Cruise?
0: Els policies. Escoltem els policies.
3: Per què ens ha tocat aquesta dona vigilant? Mira que hi ha gent vigilant. Senyora, esperem que vinguin els lladres, vale? I de moment nosaltres l'únic que farem és plantar-los i cara.
4: Però aquest és el protocol, esperar que arribin els lladres?
0: Els dos policies han pres posicions defensives i han desenfundat les pistoles.
2: Sí.
0: En Llop, el nostre gos, recordeu el nostre gos, eh? Barreja de Rottweiler i pastor alemany. Doncs també s'ha posat en guàrdia. Si els lladres van armats, podrien viure un intercanvi de trets. Els dos policies i el Llop defensaran aquella sala amb dents i ungles.
4: Per sort en tenim del gos aquest, sort. Jo estic ben cagada de por, Això és molt perillós.
2: Sí, és molt perillós.
4: És molt perillós, jo soc molt jove,
2: sí.
4: I no vull morir tan jove, que em queden 3 anys per la jubilació, i ara seria un mal rato, saps que ara m'amoro?
2: No morirà.
4: És que no sé què fer, jo
2: si no la matem nosaltres, no morirà.
0: Tranquil.
2: Mira, he pensat un altre pla.
0: Què?
2: Com que poden venir armats...
4: Ai, quina sí.
2: El que hem de fer és agafar tots els quadres i els carreguem a dintre el cotxe de la policia.
3: Ah, bona.
0: Mira,
3: bona.
0: Mira.
2: Així és com vinguin...
3: Ja. Sí, som com l'Starky Hatch.
0: Sí.
2: Tots els Starky.
3: I tu un Hatch.
0: Canvi de plans. Tot plegat era massa arriscat. Els dos agents pensen que esperar que els lladres apareguin és molt perillós. Val més emportar-se els quadres a un lloc més segur.
2: Ara.
3: Vinga.
4: Sí.
2: Ara.
4: Sí. A veure, portem-los. Els he d'ajudar?
2: Els carregarem.
4: Els ajudo? O... Sí?
2: Sí, una banda.
4: Molt bona idea.
0: La treballadora i els agents de policia comencen a despenjar quadres ara. I a portar-los
4: sí,
0: cap al cotxe.
4: Aquest, aguanta mal, que jo agafaré l'altre.
0: Ai.
4: No, tranquils.
3: Calma.
4: No passa res. Jo ara vaig allà, apreto el botonet a sota l'alarma, que quan despeses aquest quadre, veu? Veu, ara el torno a penjar, no se sent? Sí que se sent. Bueno, s'ha espallat l'alarma. S'ha espallat, jo vaig allà, la paro, sí, i cap problema, els podem treure tots tranquil·lament.
0: Ja està parada, ja està, però és curiós que emprenya més vostè que l'alarma. Sí, sí, sí, sí. Preferiria sentir l'alarma 2 minuts seguits que seguir-la sentint a vostè.
2: Estem per marxar nosaltres, senyora. Estem per marxar nosaltres, senyora.
0: Un cop al carrer, els quadres són carregats a dins el vehicle policial.
4: Sí. Acoi.
0: Què?
4: Quin vehicle més estrany que porten, no? Vull dir que no és com una furgoneta d'aquestes de lloguer, és això? No.
3: És un vehicle de policia de paisà.
2: Sí. Camuflats de paisà.
4: Ah, molt ben pensat.
2: Perquè
4: molt ben pensat.
0: Així ens veuen. Em sembla que en francès policia es diu Demetrio.
4: Demetrio.
0: Sí. Alquiler de cotxe sin conductor. Sí.
2: És aquest.
0: Som a Boston, de fet, sí.
4: Sí, anava a dir.
2: Va, carreguem els quadres, va.
0: Ai, Déu senyor. Estan carregant els quadres a un vehicle policial una mica sospitós, eh? És una mica curiós que els dos agents vagin uniformats de dalt a baix, però que el vehicle que utilitzen sigui una furgoneta de lloguer, no trobeu?
4: És molt raro, si jo ho he dit. Dic, coi, quina furgoneta més rara!
0: Després d'assegurar la majoria d'obres de la sala, només els queda fer un últim viatge. Agafem un gerro xinès de bronze i diversos objectes que van ser de Napoleó Bonaparte.
2: Sí.
0: El problema és que un dels quadres més importants del museu no el poden agafar perquè és massa gran. Sí. És el rapte d'Europa, de Tiziano.
2: Guapo,
0: eh? És guapo.
2: Ja, és molt guapo, però no, però no hi cap a la furgoneta.
0: Què hi ha pintat?
2: No hi cap. És un toro, amb Europa, que el toro se l'endú.
0: L'altre dia anàvem amb el meu pare per Barcelona, sí, i conduïa jo, i no sé quina escultura mirava, i diu, ja frena a veure aquesta escultura, que no l'he vist, i s'ho mira, i el comentari del meu pare va ser, cago en Déu, un toro, és que sempre hi han de cardar un toro.
2: Bueno, doncs, hem d'agafar aquest quadre, sí, perquè és el més valiós, el més important. Però
3: massa gros no ens hi cap a la furgoneta de lloguer.
0: No
3: ens hi cap.
2: Pleguem-el.
4: Pleguem-el, diu.
0: No.
4: Escolti, senyor gent, jo el que estava pensant ara, ja fa estona que estem aquí tragillant quadres amunt i avall, i els reforços quan arriben.
0: Hòstia.
4: És que jo estic ben cagada de por.
0: És veritat, els reforços.
4: Perquè els lladres ronden per aquí.
0: Sí, estan tardant una mica massa aquests reforços. Aquests dos policies sí que han arribat fa estona, però la resta de companys s'ho estan agafant amb molta calma.
2: És el moment del bonut.
3: Fot una cosa, deixa estar aquest quadro, agafem objectes de Napoleó. Això sí que veuràs que ens fotrà molt de servei.
0: L'escena és bastant curiosa. Ara els dos policies s'encallen en una discussió sobre els objectes de Napoleó Bonaparte, sí, en especial els interessa una àguila de bronze que formava part d'una bandera de Napoleó.
2: És que aquest tio està obsessionat amb les coses de Napoleó.
0: Noi.
3: Agafa-la. A mi l'àguila de Napoleó era petit, me cago en dena, i em fotia una gràcia. L'àguila de Napoleó? Eh? Els meus pares...
4: No, però què he dit?
3: L'àguila de
4: Napoleó. Què he dit, senyor narrador? Que li fotria gràcia a l'àguila de Napoleó?
0: Sí.
4: No. És estrany, aquest comentari! A veure, digue'm agosarada, però... És un comentari estrany, no?
3: No, però...
2: No ho he entès bé, senyora.
4: No ho he entès.
0: Jo ho he entès,
4: No.
0: Has dit que et feia gràcia.
3: No, però
4: jo ho he dit.
3: No, però això és...
4: Estem
2: tots molt nerviosos.
4: Molt nerviosos. Jo, de veritat, estic molt nerviosa.
2: Almenys una mica... Vostè també calmi-se, senyora.
3: Sisplau.
4: Sort que són aquí, per ajudar-nos.
0: Aquesta dona del públic, quina culpa hi té, pobra.
2: És de l'estartit. Un de l'estartit sempre té culpa.
0: Tant la treballadora del museu com en Llop comencen a sospitar que alguna cosa no quadra. Ja fa estona que la treballadora veu que hi ha aspectes d'aquells dos policies que no encaixen. Per davant d'una situació tan excepcional com aquella, decideix continuar fent cas, ella, eh? Al final, 13 quadres i diversos objectes són carregats a la furgoneta. Els dos individus desapareixen. I ja no els tornarem a veure mai més. Els treballadors esperen i esperen, però els suposats reforços no arriben.
2: Bueno, no arriben.
0: No arriben.
2: Bueno.
4: Crec... que l'hem espifiat, nanes.
0: Home.
4: Crec que ens hem equivocat i ves que aquells no fossin policies de debò.
0: Està bé que faci servir el plural.
4: Home, perquè... vostè també hi era, oi,
0: sí,
4: senyor
0: però...
4: narrador?
0: Tot ha passat molt de pressa i aquells dos individus disfressats de policies eren molt convincents. Ni en Llop, el nostre gos guardià, els ha sabut detectar a temps. Hores més tard, des del mateix museu, el director fa una roda de premsa.
1: Avui és una tarda desastrosa per la ciutat de Boston i per la cultura mundial. Estimem que el valor total de les obres robades és de...
4: Res, poca cosa.
1: 500 milions de dòlars. La policia està investigant, però podria ser que la màfia corsa estigués al darrere de l'operació.
4: Sí, van venir armats fins les dents i van amenaçar, em van lligar verida.
0: Què diu, què diu?
4: Va ser pel tràngol el que vaig passar, va ser molt mal.
0: 500 milions de dòlars, eh? Aquesta és la xifra. D'altra banda, es diu que el robatori podria tenir vinculació amb la màfia corsa, sobretot per la insistència d'un dels lladres a robar objectes de Napoleó.
2: Clar.
0: Recordeu, Napoleó va néixer a Còrsega. Sí. És una pista ja amb justeta, però podria ser.
2: Sí, sí.
0: Al llarg dels anys, l'FBI ha detingut diversos implicats en el robatori, però no han descobert mai l'autor intel·lectual dels fets. Tot això continua sent un misteri. Que sapigueu que cap de les obres s'ha recuperat. Si visiteu, a dia d'avui, el museu...
2: No hi ha res.
0: Encara hi ha els espais buits, amb l'esperança de recuperar les obres i tornar-los a omplir algun dia. Avui dia, el museu encara ofereix una recompensa de 10 milions de dòlars per qualsevol nova pista sobre el robatori.
2: Només per la pista?
0: Per la pista, eh? Jo estic a punt de trucar-hi, eh?
2: Tens el número?
0: Sí. Jo he vist un gerro allà en un restaurant xino de Quibic que m'assembla que és del Museu de Boston.
2: De Napoleó.
0: I tant, i tant. Tenim un gos a l'expectativa de si sobreviu aquesta passejada o no. El nostre gos, el llop, d'en Pere, en Pere i el llop. Sobreviurà o no sobreviurà, Mercè?
5: Jo he vingut aquí a l'Estartit, no?
0: Oi, a l'Estartit, eh?
5: Susto que li he fotut. Com et dius? Sílvia.
0: La Sílvia.
5: La Sílvia de l'Estartit. Pensa, no és per posar-te pressió, eh? Però tenim un missatge del Pere del llop.
6: Vaja. Estimat o estimada participant, rumia't bé la resposta i no es liquidis el gos. Per cert, estem fent obres a casa i ja tinc un lloc per a dos, si es donés el cas. Salut.
0: S'ha ficat la música del Padrino de fons per fer la nota d'àudio.
7: M'encanta.
0: Bé, aquest any hem fet molts passejos per la ciutat de Boston. Resulta que Boston és la capital d'un estat dels Estats Units.
2: És molt difícil, això.
0: Això és molt difícil. La geografia americana és molt complicada.
2: Sí, sí.
0: Quin estat? De quin estat és capital Boston? A. Nova Jersey. B. Massachusetts. O C. Califòrnia. A mi em serveixen tots tres, eh? Sí.
5: Geografia fatal, eh?
0: Però... És que...
4: És una cosa que corca les dents.
0: El què que corca les dents?
5: Ara pla.
0: Què dius, Mercè?
7: Jo ho he entès.
0: Ah,
7: jo
0: sí, ho ara ho he
5: Jo Mercè. Diria la B.
0: La B, Massachusetts. Massachusetts, correcte, llop és...

0: En Llop, el gos guardià del Vinyana, torna a casa sense entendre com pot ser que els lladres li hagin passat pel costat i ell no els hagi detectat. L'actuació d'aquells dos individus era tan convincent que ningú ha dubtat ni per uns segons que es tractava d'una trampa. Ni tan sols un gos guardià experimentat ho ha vist venir. La seguretat dels dos falsos agents ha sigut la clau. Mira.
1: Veus?
0: Mira.
1: La primera vegada que ens surt una cosa més.
0: Sí. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Ja fa 4 hores que la Guàrdia Civil és a la seu del PSOE per buscar documentació vinculada amb el cas Leire i a suposats pagaments il·legals del partit. Els agents també han entrat a les oficines de la Direcció General de la mateixa Guàrdia Civil. L'Audiència Nacional ha imputat 8 persones, entre les quals la gerent del PSOE i l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán. Anem a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
4: Bon dia. Encara en marxa l'operatiu de l'AUCO per reclamar informació, documents i dispositius electrònics a la seu del PSOE al carrer Ferraz que puguen vincular el partit amb el cas Leire Díez, una suposada trama destinada a desacreditar fiscals i agents policials que investiguen l'entorn de Pedro Sánchez. Fons judicials confirmen que les peticions d'informació s'han estès este matí també al domicili de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i a dependències de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid en relació a una filtració interna. Les actuacions les ha ordenat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, dins una causa secreta que amplia el nombre d'investigats. A banda de la mateixa Díez i de l'empresari Pérez Dolcet, ha afegit avui Santos Cerdán, la gerent del PSOE Ana Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dos advocats i un agent de la Guàrdia Civil. El jutge considera que els fets investigats són molt greus, tant pels delictes que s'imputen com pels diners que hi ha sota sospita. Dani Sainz, de AJA, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Més notícies, moltes d'elles relacionades amb aquestes actuacions a la seu del PSOE, ara amb Joan Bota.
5: En aquest context, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta novament avançar les eleccions, tot i les últimes investigacions. Mentre la Guàrdia Civil continua a la seu del seu partit, Sánchez ha comparegut des de Roma després de reunir-se amb el papa Lleó XIV i ha assegurat que actuarà amb contundència si es demostren implicacions de dirigents del seu partit en el cas de Leire Díez. Anem a Madrid, Pablo Bruixat, bon dia.
6: Sí, bon dia. Pedro Sánchez s'intenta blindar de la tempesta judicial, diu que cap cas esquitxa el govern espanyol i per això no veu motius per acabar la legislatura i convocar eleccions anticipades.
7: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
6: Des de Roma, Sánchez també ha defensat la gerent del PSOE, ha promès col·laboració amb la justícia i mà dura si finalment es demostra alguna activitat irregular que ara mateix desconeix, i sobre l'expresident Zapatero, confiança en ell. Sánchez ha tornat a defensar la seva innocència i diu que després de llegir el sumari del cas, res fa pensar en la culpabilitat de l'expresident. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Bé, doncs des de Junts per Catalunya, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, no en té prou amb aquestes explicacions de Pedro Sánchez. En declaracions a TV3, Nogueras emplaça al cap de l'executiu espanyol i líder del PSOE a dir què pensa fer.
8: Qui té el botó aquí de les eleccions és només una persona, que és el president Sánchez, i respecte a la moció de censura que es parla, l'únic partit que la pot presentar és un partit que tingui els diputats suficients, que en aquest cas és el Partit Popular, i nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
3: Míriam Nogueras creu que la situació que envolta el PSOE actualment és molt greu i molt preocupant. Junts també demana explicacions no només a Pedro Sánchez, sinó també al president Salvador Illa.
5: L'endemà de l'acostament entre el govern i els sindicats a la negociació per les millores al sector educatiu, les protestes es mantenen i les dues parts tenen previst tornar-se a reunir aquesta tarda. A Barcelona s'han manifestat 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 15.000, segons l'USTEC, que és el principal sindicat. A aquesta hora hi ha diversos talls de trànsit arreu del país. De seguida el repassem. Un d'ells és a Salt, al Gironès, on unes 1.300 persones tallen en aquests moments la P7. Anem cap allà, Núria Pereira.
9: Bon dia. La intenció és mantenir el tall com a mínim fins les 3 de la tarda per donar suport als negociadors que a aquella hora començaran la reunió amb el departament. Aquí es manté l'ambient festiu, tot i la calor.
10: Aquesta deu ser la sisena, no recordo ara números perquè ja van unes quantes. Les hem fet totes i si hem de fer unes quantes més farem unes quantes més. Perquè ara que hem acabat embranzida i sembla que ens escolta i cada cop som més colla, doncs tirem endavant les vegades que facin falta.
9: Núria Peraire, Catalunya Ràdio, AP7, a Salt.
3: Aquest és un dels talls de carretera que estan provocant aquestes protestes dels mestres i professors, però n'hi ha d'altres. Quina és la situació? Equip Viari, Clàudia Serra.
11: Bon dia, doncs a aquesta hora segueix tallada l'AP7 en diversos punts. A Tarragona, a l'alçada de Torredembarra, en tots dos sentits. Això afecta la via de Vilaseca al Vendrell. A Girona, a Salt, també en tots dos sentits. Afecta la carretera de Vilablareja a Sant Julià de Ramis. I a la Roca del Vallès, al Vallès Oriental, en tots dos sentits, hi ha cua de Mollet a Cardedeu. Afectada també per un tall L2 a Lleida, en tots dos sentits de la marxa. Per contra, ja s'ha reobert el tall que hi havia a la Ronda Litoral de Barcelona a l'alçada del port. Això fa que la circulació en aquests punts on hi ha tall sigui molt complicada. Trànsit recomana vies alternatives. En el cas de Girona, la C31 i la C35, a la Roca la C32, a Tarragona l'A27 i l'AP2 i a Lleida també l'AP2. Clàudia Serra, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament a narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. En paral·lel, oferien un servei de blanqueig de diners de la droga. Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra a Barcelona, Miquel Jarqué.
12: Bon dia. Operaven amb 3 grans centres de distribució a Tarragona, Torredembarra i Granada. I la policia ha pogut acreditar que almenys proveïen 6 grans grups de narcotraficants. Tots tenien pressupostos d'aquesta organització. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
13: Arribem a aquesta nota de distribució per investigacions que s'han desenvolupat durant anys i que, analitzant com s'aproveïen aquestes organitzacions, replicaven el mateix lloc en el que adquirien aquest producte. Això és una anomalia.
12: El servei de blanqueig de capitals el feien a través de 3 empreses propietat dels 4 detinguts. Miquel Jarqué, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Esports, amb Marta García.
14: Alexia Putella s'ha acomiadat del Barça en un acte institucional que s'ha fet este migdia en el Camp Nou, en presència de la seva família, de les companyes d'equip, del president Rafa Juste i el president electe Joan Laporta. La capitana ha reconegut que no ha sigut fàcil prendre eixa decisió.
15: És complicat perquè mai és el... Mai... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
14: En l'acte ha participat també Xavi Llorenç, el primer entrenador en el Barça, i altres personalitats. La capitana Alexia s'acomiadarà avui de l'afició en el Barça Reial Societat a partir de les 7. A les 9, Deportivo Espanyol, l'equip masculí per la seva part, renova una temporada més Leandro Cabrera. Avui se disputa la final de la Conference League entre el Crystal Palace i el Rayo Vallecano, un partit a partir de les 9. Una altra final que se juga avui és l'anada de l'Eurocup femenina de waterpolo entre el Catalunya i el Barceloneta a partir de 8:45. I en la Lliga, primer partit del play-off final que se disputa en el Sant Andreu i el Mataró a les 9. I Aleix Esteller serà l'entrenador del Noia Freixenet de l'Hockey Lliga per la pròxima temporada, just després d'anunciar la retirada com a jugador al final d'esta.
2: Fins aquí les notícies.
16: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
16: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.

0: família, ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, avui he de confessar una cosa.
1: Ai, a veure, música avui, de confessions.
0: Posa'm una música de confessions, sí, Albert, sisplau.
1: Molt bé, així de faci, sense avisar, eh? Gràcies.
0: Pobre Albert, un atraco, eh? Avui sí, ja fas bé a posar-me una cinta d'atenció, perquè...
1: Què ha passat?
0: Saps aquells dies que veus l'agenda i dius...
1: Sí, la teva,
0: La meva.
1: Sí.
0: I jo, o la teva, cadascú a casa seva, les seves. I dius, jo no sé com sobreviure aquesta setmana. En quin moment vaig plantificar tot això?
1: Mira, ara mateix...
0: la tinc oberta.
1: La té oberta i l'acabo de veure i gairebé m'he marejat. Gairebé caig al terra.
0: Estem en aquell punt de que totes les pilotetes a l'aire i vaig caient pilotetes perquè m'oblido de les coses. Per tant, mare de Déu, senyor.
1: Jo, mira, la meva agenda deia que havia de parlar amb la Mònica, estava parlant amb ella ara mateix,
0: sí?
1: Que ens està seguint en directe des de la localitat de Bristol, Anglaterra.
0: Bristol.
1: Per tant, Mònica, moltes gràcies. Us segueixo en directe ara mateix i algun dia també quan fa sopar.
0: Mira, us he de dir que és veritat que la solució per mi és la meva bombolla de pau i de tranquil·litat en aquestes setmanes horroroses. Per tant, gràcies a tots els oients que formeu part de la solució. Encara més gràcies a tots aquells que formeu part del canal / comunitat. Com hem dit que diríem? El club de la solució.
1: Sí, vull formar part del club.
0: Voleu entrar a formar part del club de la solució amb material exclusiu, vídeos exclusius que no surten enlloc més? Doncs ens envieu un WhatsApp al nostre número de WhatsApp habitual, al 677-38-77-19. Vull formar part del club de la solució i us enviem l'enllaç en exclusiva. Avui és un dels dies que m'agrada. Avui és dimecres.
1: Els nous divendres.
0: Perquè la solució és una persona que ens rescata habitualment. Té un nom, el sap tothom, es diu David Balaguer. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs, David?
2: Molt bé, molt content de ser aquí. Ja sabeu que per mi aquest programa ha estat una de les grans coses d'aquesta temporada.
1: Home, i tant.
2: S'ha de dir, vinc aquí sempre supercontent, feliç, i això és magnífic, tu, aquesta sensació és sensacional. Ah, per cert, que avui m'he trobat una dona pel carrer.
0: Què?
2: Que escolta la solució, sí. Que és una dona que va trucar un dia fa temps i va dir, diu, a veure si em trobo un dia el David pel Poble Nou.
1: No pot ser.
2: Justament ens hem trobat la Mercè.
0: Va trucar, però a principi de temporada.
2: Sí.
1: Perdona, que truqui.
0: Recordo.
1: Que truqui ara.
0: Truca Mercè al 93-201-7474, 93-201-7474. En David Balaguer, que és un regal per les orelles, i a més, a partir d'ara també el podeu veure cada dissabte al Col·lapse, que ens l'han fitxat.
1: Bravo.
0: Il·lusió.
1: Quina evolució, tu.
0: I què se sent el que ho fa millor de la tele del món mundial?
2: Apa,
0: jo avui vaig a la tele, eh?
2: Clar, és veritat, avui ja està passant, no?
0: Bueno, s'emet el divendres, perquè avui ja no sé quina història de futbol. Ja no sé qui
1: sí, avui ja, avui deu haver-hi la final de la conferència.
2: La conferència, sí.
0: Jo no segueixo el futbol.
1: Em pensava que era una pera, i resulta que és una competició.
0: Va, anem al tema. Avui us portem una solució emocional. Avui parlem de pessimisme. Definirem què és el pessimisme, quins trets ens indiquen que una persona és pessimista. Ser pessimista vol dir ser més realista? Es pot deixar de ser pessimista? El pessimista neix o es fa? És el pessimisme una forma de protegir-se emocionalment? Vivim tots en una societat amb tendència a ser més pessimistes que optimistes? Mireu, la Viena Gasa, la Lívia Discipio, l'Alba Serrano han sortit al carrer i això els ha dit la gent.
3: Et consideres una persona pessimista o optimista?
4: Jo crec que optimista.
5: Más bien optimista. El pessimisme no trae más como las consecuencias.
6: Pessimista. Per naturalesa, el meu caràcter és així.
7: Optimista. Considero que no em queixo gaire i sí, intento sempre buscar el costat positiu de les coses.
8: En general, més pessimista, perquè considero que a la mínima que tinc una raó com per preocupar-me, llavors jo m'estic queixant de tot, preocupant-me per tot.
9: Totalment optimista. Sí que algun cop durant la meva vida he tingut etapes més complicades, però sempre l'intento trobar com la part positiva a tot.
0: Ai, sempre l'intento trobar la part positiva a tot. Mireu, parlem de pessimisme. La solució a aquestes i altres preguntes la té la Cristina Gutiérrez Lestón. Molt bon dia, Cristina, com estàs?
10: Bon dia. Encantada d'estar aquí un altre cop.
0: Optimista o pessimista?
10: Més optimista que pessimista.
0: Epa! I tu, David, més optimista o més pessimista? Digues la veritat.
2: La veritat és pessimista, però... No, sí, sí.
0: Però
2: atenció, perquè jo sóc pessimista per elecció.
0: Epa!
2: Jo sóc un home d'essència optimista. però m'ho he treballat molt per ser pessimista. Perquè crec que és millor ser pessimista que optimista.
0: Epa, vols ampliar la reflexió?
2: T'ha agradat aquesta, eh? T'ha agradat
10: ara,
2: aquesta,
10: ara podríem parlar tu i jo, eh?
0: Vols ampliar aquesta reflexió? Posa-li una música de reflexió, Albert, un canvi de cinto. A veure, només
2: simplement perquè un dia vaig descobrir que al final del trajecte del pessimisme, que pot ser un trajecte bastant ombrívol i fosc, t'hi esperen més recompenses i més alegries que al final del trajecte de l'optimisme.
0: Perquè...
2: Així de clar t'ho dic.
0: Jo crec que és una qüestió d'expectatives. I tu el que fas és rebaixar les expectatives, oi?
10: Clar. Per evitar la frustració.
0: Epa, a veure, la nostra experta, aquesta tècnica del David ens protegeix?
10: A veure, el pessimisme, d'alguna manera, ens protegeix, perquè si el pessimista, el que et diu la narrativa interna, perquè tot això, David, que et passa és narrativa interna, et diu, no facis, cuidado, ja veuràs que no et sortirà. Llavors, quan no et surt, pateixes menys, sents que el dolor serà menys. El problema és que protegeix d'aquest dolor d'alguna manera, en no fer-te il·lusions, però també et fa perdre doncs la passió, la il·lusió, l'alegria de la vida, perquè no la disfrutes.
2: És una mica l'estalvi del disgust, no? Potser ser pessimista?
10: Exacte.
2: És estalviar-se disgustos.
10: És anticipant-se constantment, que no surti, quan surt, però també d'alguna manera, quan això és una mica i es pot regular i et funciona, ok, però el problema és quan això ja no és que tu siguis pessimista, que si no el pessimisme et té a tu atrapat. Llavors aquí arriba la inacció, el no fer per si de cas. I si no surt, perquè ho haig de fer? I aquí és quan són persones ja pessimistes que, doncs això, no?
0: Ara anirem a desgranar el tema del pessimisme per oposició també a l'optimisme, perquè avui, com sempre, crida oberta a tots vosaltres, 93-201-7474-677-3877-19. A veure, què preguntes al teva comunitat d'amics?
4: Home, jo preguntaria d'entrada, dir que hi ha un oient que es diu Jou, que també ens escolta des de Londres. En aquest cas, ens hem saludat a la Mònica de Bristol. A veure si hi haurà un club paral·lel, un club d'anglesos de la solució. Haurem de fundar també aquest canal de WhatsApp.
0: Mònica i Jou, benvinguda sigueu, Bristol i Londres.
2: Us imagineu que Londres la solució es veu que té 100.000 oients?
4: Això ho havíem parlat.
2: Aquestes coses poden passar.
4: Ho havíem parlat un dia, a vegades, amb el Malcolm Otero, de dir, t'imagines que tu a Mèxic ets una estrella del judo.
0: I no t'ha arribat, no?
4: I no t'ha arribat, exacte. O no ens ha arribat a nosaltres, que ho és.
0: Va, quina pregunta fem avui a l'audiència?
4: Mira, avui us preguntarem què creieu que és millor o que us funciona més a vosaltres. Ser pessimistes o ser optimistes? No, és que és millor ser pessimista perquè no tinc cap expectativa, això anirà molt malament, l'examen fatal, i si trec un 9, si trec molt bona nota, ho veus.
0: Què és millor, ser optimista o ser pessimista? Què us funciona més a vosaltres? I què sou, optimistes o pessimistes? I per què? També ens interessa el per què. Per cert, la Cristina Gutiérrez Lestón, que ens ho pregunteu habitualment dels nostres col·laboradors i experts, és educadora emocional, conferenciant, també és la directora de la granja Ability Training Center, que és la primera granja escola amb un mètode d'educació emocional. Allà la trobeu, si la voleu buscar. La granja Ability Training Center. Abans, Cristina, un noi o una noia, no recordo, de l'enquesta deien, intento trobar-li la part positiva a tot. Cal trobar la part positiva a tot? Sempre hi ha una part positiva?
10: Doncs jo crec que al final, jo crec que estem aquí per aprendre i aprenem de les coses boniques, dels dies de sol com avui, però un dia de sol també pot cremar i un dia de tempesta, de llamps, a lo millor xuplogant-te amb algú, coneixes alguna persona interessant. Llavors, evidentment, el que no podem és ni dramatitzar-ho tot, ni creure que tot és meravellós i no passa res, segur que hi ha una part. Crec que s'ha de respectar el que cadascú sentim, però per això primer hem de ser conscients del que sentim i si som analfabets emocional, moltes vegades anem per la vida sense adonar-nos de que realment estem tristos, decepcionats o frustrats o el que sigui i no gaudim ni una de les coses ni de les altres.
0: I a més tinc la sensació que quan som analfabets emocionals, de seguida quan no sabem identificar com ens sentim, ens enfadem.
10: Sí.
0: O sigui, quan no sé què és ben bé, no sé si és frustració, no sé si és ira, en aquest cas que seria enfado igual, no sé si estic trist, no sé si estic, jo què sé, no se m'acudeixen ara més emocions, com si no hi hagués més. Però de seguida ens enfadem. Com que no ho sé gestionar, m'enfado.
10: Clar, l'enfadament és una emoció que està dins de la galàxia de la ira i la sentim, ira, cada vegada que sentim alguna cosa com injusta. Jo vull sentir-me bé, però no aconsegueixo sentir-me bé, llavors m'enfado perquè, clar, no és just que jo no em senti bé. I què faig? Pues ho pago amb el Frank que el tinc aquí al costat. Ara, ja aquí, i llavors és culpa teva.
4: Ja he
10: mirat. Ja et tinc gato.
0: Que és una manera d'expulsar-nos, no?
10: Clar. Perquè normalment quan tens confiança en algú és amb aquell amb el que deixes anar tot allò que sents, no? Aquesta desconfiança que sents, aquest malestar, aquesta baixa autoestima, i com no sóc conscient, pues això ho pago amb qui tinc al costat.
0: I també pot passar que a vegades agafis un cap de turc. A dir, ui, ha pillat clar. Aquella persona...
10: Home, clar, perquè si tu creus que ja arriba una persona que és poc, un company poc puntual, per exemple, no? a la feina, doncs per culpa d'això jo estic més estressada, llavors la culpa és del que arriba tard. La pregunta és, ostres, què pots fer tu perquè evita això, no? Fer una conversa amb els altres. Què et passa tu amb la teva ansietat quan algú arriba tard? Mm-hmm. T'estàs passant, fent una muntanya amb el teu cervell, amb el teu cap?
2: És que no entendre, sobre el que deies tu abans, de no entendre els sentiments, ser un analfabet emocional, no entendre segurament és una de les coses que més nerviós posa a l'ésser humà.
10: Clar.
2: La incomprensió, no entendre exactament què t'està passant.
10: Exacte.
2: O no entendre un problema, o moltes coses d'aquestes et porten a uns nivells de nerviosisme increïbles.
10: I de frustració.
2: Exacte.
10: La frustració, pensem que està la ira, que és una... Normalment quan ens frustrem podem fer dues coses, o ens estem tristes o ens enfadem, no?
0: D'acord.
10: I llavors, però normalment, l'origen és la tristesa. Mm-hmm. És a dir, sí, però clar, la tristesa avui en dia no està gens ben vista, llavors la dissimulem amb enfadamenta, o que és culpa teva, i és molt fàcil buscar la culpa en els altres. Mm-hmm.
0: Us anava a dir 93207474 i 677387719. El pessimisme fa que una persona percebi la vida de manera negativa. És un tret característic de la personalitat o es desenvolupa amb el temps? Dit d'una altra manera, Cristina, el pessimista neix o es fa?
10: Les dues coses. Hi ha una part genètica que no hi ha estudis concrets, no he trobat, de pessimisme, però sí hi ha estudis de temperament, de genètica i de personalitat. I estem parlant de que la part genètica té un pes d'entre un 35 i un 45%. És a dir, es queda el 65% de mitjana per fer. I llavors l'altra part és d'aprenentatge, que és per dos motius d'aprenentatge. És experiències prèvies, és a dir, si m'han passat moltes coses a la vida, ser d'espanyol, per exemple, que estàs acostumats a que es perdi tot això, és a dir...
2: Ara
10: t'adres el per què, no? Quan ens passen, hem viscut moltes decepcions, pèrdues o dificultats, el cervell el que fa és intenta protegir-te, i per fer-ho espera el pitjor, perquè així dirà, patirà menys. El problema és que aquesta protecció acaba convertint-se també en una pressió emocional en el que m'allunya de l'il·lusió, l'alegria, l'ànim, la passió, i per això és important poder regular-la tu i no regular ella tu.
0: Identificar-ho. És a dir, al principi és identificar què està passant amb... Jo, amb aquestes experiències, m'estic convertint en... O el meu cervell està anant per, com a vegades li diem, no? Per automàtic, penso en negatiu, no? Això es pot modificar? Es pot entrenar per deixar de ser pessimista?
10: I tant. Una banda és a les experiències prèvies, però l'altra és quan tu has crescut en un entorn molt crític. Per això és interessant, quan estem educant a la canalla, si nosaltres vigila, cuidado, no podràs, això et sortirà malament, acabem automatitzant aquests pensaments, aquesta narrativa. I per això és superimportant el ser conscient, el dir-me cada vegada que penses perdrà, dir, a veure, per què m'estic dient tot això?
2: Però mira, clar, sembla molt complicat treballar-se. Jo ho deia al principi, semblava una conya, però no ho és. Jo m'he treballat ser pessimista. Per què? Perquè sent optimista havia tingut alguns disgustos que m'hauria estalviat sent pessimista. Llavors...
10: Sí, però llavors tu has de posar el focus en, vale, com puc tolerar la frustració més?
2: Exacte.
10: Perquè llavors, és com ara imagina't, quin dia fa avui, sol. Ara surts amb unes ulleres fosques. Veuries el sol? No, millor així si no hi ha sol ja, però te'n perds avui el dia de sol.
2: Sí, fa sol,
10: sí?
2: Però...
10: Aquesta és la diferència.
2: Fa sol, però una calor bastant insuportable. També afegim-ho, això. Vull dir que dins d'aquest optimista de recalcitrant que diu que avui fa sol, sí, però la calor aquesta que fot... Però després és això que dèiem, no? Treballar-se l'optimisme costa molt, però és que jo crec que també costa treballar-se ser pessimista, perquè també costa sempre veure-ho tot negre.
10: No, és més fàcil per gravitació emocional. Ah. És un fenomen, que no sé si heu sentit parlar, del doctor Rafael Vizquerra,
0: no.
10: Que estem dissenyats que por, ira o tristesa, nosaltres estem aquí per sobreviure com a espècie, els humans, no per ser feliços, encara que tenim un sistema emocional que ens ho permet i ens ho facilita si no som analfabets emocionals.
0: D'acord.
10: Amb la qual, davant de qualsevol aconteixement, sí, el primer que farà la gravitació és empujar-te cap a baix, que és on està la por, la ira o la tristesa.
0: Per sobreviure.
10: Per sobreviure com a espècie, perquè la ira, la por i la tristesa m'ajuda més a sobreviure que l'amor, la felicitat, l'alegria.
2: Ha quedat molt gràfica, aquesta
0: molt interessant,
2: explicació.
0: És molt bona, gravitació emocional. O sigui, bàsicament nosaltres estem fets per pensar en negatiu.
10: Exacte.
0: Perquè és el que ens ha fet sobreviure.
10: Exacte, perquè si fas la pitjor interpretació possible, t'anticiparàs el perill i vam anar a viure a les coves perquè cap lleó se'ns mengés.
0: Per això diem que l'ansietat és un factor protector, en realitat.
2: Però és molt bo, perquè tots hem vist dins del nostre cap aquesta empenta cap a l'abisme.
10: Sí.
2: Tots ho hem vist, com t'empenta cap a l'abisme.
10: De fet, tenim una activitat amb l'univers de les emocions i fem el joc de l'empenta, d'empuixem per adonar-te que davant de qualsevol aconteixement extern o intern, un record és intern, ara jo estic parlant, és un aconteixement medicament no es demanem d'extern, una emoció és una resposta involuntària del teu organisme, no hi ha voluntat, tu no pots evitar sentir l'emoció que sents, pots regular-la, però no, però abans, per regular-la, has de ser conscient que l'estàs sentint.
11: Per tant, primer ser conscient, seguirem avançant, en com tractar l'optimisme, sobretot els qui us considereu, perdoneu, pessimisme, sobretot els qui us considereu pessimistes i digueu, jo és que això ho vull canviar, perquè clar, no em fa feliç tota l'estona estar pensant en negatiu, aquest mindset de passarà el pitjor, segur que no, llavors que no, perquè també hi ha altres teories, aquelles teories que diuen, no, també projecta-ho, no, on vols anar, no? I també t'estàs negant part d'aquest èxit a través de la negació, la no projecció. Abans, però, el 677-38-77-19.
4: És que ara la Cristina estava definint a la Sara, que la Sara diu, quan estàs en una situació que no pots controlar, em poso sempre en el pitjor i al final, com que no és així, m'emporto més alegries.
11: Veus? Com el David.
4: Perquè
2: visca la Sara.
4: M'anticipo molt més a les coses dolentes.
11: Home.
4: I ja tinc la solució al pitjor que pot passar.
11: És tan fort, Sara.
4: Pensar tantes coses dolentes que diu, potser, tinc 10 solucions.
11: Però quan passen coses, diu, sempre et poses en el pitjor dels pitjors i mai fem l'exercici de, escolta, i si això va en el millor dels millors? No, és que recorda aquella vegada que em va passar el pitjor del pitjor i vens, ja, i les 99 que t'ha sortit el millor del millor.
10: És que el 87% de les pors que sentim no passaran mai.
11: El 87%?
10: Ara les sentirem igual. I després ja ens serveix, com per exemple el meu, que quan jo dic, no, Cristina, calla, que el 87% no passarà, el meu cervell diu, ja, però el 13% sí. Hi ha persones que no els hi passa i hi ha persones que sí, a mi em passa. Llavors jo he de dir, calla, calla, que el 87 no passarà.
4: Mira,
10: i torna fins que l'acabo de compensar.
2: Un 13% no és un percentatge baix, eh? Que el Mallorca veus? Tenia un 13% de possibilitats
4: torni.
2: De la segona i la baixa segona.
4: Torni amb el Mallorca. No, mira, l'Anna sempre optimista, és a les antípodes de la Sara.
11: Diu, i com tu fas, Anna?
4: Optimista amb tot. Diu, el no i el tinc. Per tant, per què pensar que no funcionarà? O que no anirà res bé. Per tant,
10: també va la solució.
11: També pot ser que el pessimisme estigui molt relacionat amb la necessitat de control?
10: Bueno, però és que nosaltres ens eduquen, no? Per necessitat de control, tot sota control. Va arribar el Covid i ens van desencaixar els esquemes perquè pensaven que 2 + 2 eren 4. Pensem que si faig això per educar el meu fill, 1, 2, 3, 4, el meu fill serà perfecte, feliç, i després resulta que no, que un fill no és una equació matemàtica, és el que és ell o ella, no? Però no contemplem això. Tenim plans perfectes i ideals, anglès perfecte als 5 anys, no? Llicenciat cum laude als 23, esportista d'èlit, i resulta que no és res d'això. Llavors allò anem a estimar la gent que tenim al costat i no que volem que sigui.
11: Mm. És que el nostre cervell busca certeses, no?
10: Clar, la seguretat. El contrari, la por és inseguretat. Sí, llavors, evidentment, cada vegada que hi hagi incertesa, avui, que estan passant tantes coses a la tele, al món, cada vegada hi ha incertesa, pum, t'emputxa la gravitació emocional.
2: Un altre cop a l'abisme, la gravitació aquesta malaïda.
11: La gravitació emocional, nen, no. Samarreta ens hem de fer.
2: És molt bo, aquest concepte. A més, és que es veu molt clar.
11: Sí.
2: No, però hi ha una cosa que és una creença absurda, que segurament és un factor bastant català, és a dir, no sé si als altres llocs passa, però jo crec que és molt català, que és la malastrugança de l'optimisme.
11: Epa, epa,
4: ara,
11: epa.
4: Ara, a veure.
2: Sí,
4: correcte.
2: Eh?
4: Som en aquesta línia, a veure.
2: A veure, és que clar, moltes vegades considerem que pensar de manera positiva ens portarà mala sort. Que allà darrere hi ha una malastrugança que ens espera.
11: Perquè és que es toquen
2: assetja.
11: Bastant, el pessimisme i les persones supersticioses es toquen una miqueta, eh?
2: Sí,
10: però és de final, són fets socials que surten del nostre cervell. D'aquesta por, d'aquesta gravitació emocional. I també que nosaltres encara tenim els nostres avis o els nostres pares encara van viure una guerra i una postguerra. Sí, llavors és aquesta la mentalitat de l'escasesa, eh? Vigila, vigila, guarda tot, no t'arrisquis perquè no passi res. Però clar, hem evolucionat, bueno, no sé si hem evolucionat molt perquè...
11: Ho intentem, no? Si més no.
10: Bueno, depèn, això seria relatiu, no? Però sí que, per exemple, el nostre país hem evolucionat, almenys no tenim cap guerra, almenys de moment, amb la qual hem de poder evolucionar més que res perquè el malestar emocional que sentim o la salut mental està en joc també. Llavors crec que arriba un moment en què entendre, no ser analfabets emocionals és una assignatura que hem d'aprendre.
11: Després us pregunto, en quins àmbits som més pessimistes i en d'altres més optimistes? És a dir, es pot separar per àmbits? En quins moments apliquem o sorgeix el pessimisme? Aquests són els àmbits de la vida on la gent del carrer es considera pessimista. Mireu.
12: En quin àmbit de la vida et consideres més pessimista?
13: El futur, no sé, les oportunitats que tenim aquí.
14: En les relacions, en l'amor.
15: Tot allò de la universitat i tal, amb les notes.
7: coses que penso que em passaran, sóc més pessimista. Amb el fet com de tenir mala sort amb algunes coses.
8: Tinc molta por a la mort. I amb la gent gran, per exemple, amb els meus avis o això, doncs sempre estic pensant que pot passar alguna cosa. Que tinc aquesta por, que és el que em fa ser una mica pessimista.
14: Sempre. Per naturalesa ho sóc sempre.
11: Per naturalesa ho sóc sempre, jo. Va, en tots els àmbits, eh?
1: Pessimisme d'entrada, sí.
11: Exacte. Mireu, avui hem llançat una enquesta a la nostra comunitat. Oh, no em sortirà mai, com li hem dit.
1: No, però és
11: el
1: que,
11: club,
1: perdona,
11: el club, el club.
1: Tu saps que estan sortint oients de la solució des del Regne Unit?
11: Per favor.
1: Com a bolets. La Ruth, compteu una més a Londres. La Judit, també us escolto des de Londres. I la Mònica, per cert, s'ha ofert, si volem crear el canal a Anglaterra, diu, podeu crear el grup de la solució en anglès, que jo el gestionaré.
2: Hosti, tu ara resulta que la solució és un programa de culte a Londres.
11: T'imagines?
1: Ens sent una carota a terra a Heathrow i tot de paparazzi esperant-la.
2: Hem de fer una gira pel Regne Unit.
11: M'encanta, de veritat.
1: Una enquesta, no?, al canal de WhatsApp. Has dit que
11: hi ha una enquesta al canal de WhatsApp. Mira, ara estic intentant fer els sumatoris, però anirem a la publicitat perquè ja sabeu que no sé sumar així ràpidament, eh? Però us hem preguntat, a veure, en quin àmbit considereu que sou més pessimistes? Podeu votar en l'àmbit de l'amor, en l'àmbit professional i en l'àmbit personal. Quin direu que guanya?
2: Segurament el de l'amor.
11: On és més pessimista la gent, en l'amor?
2: Sí.
10: Has dit professional?
11: Amor, professional o personal?
10: Jo crec que professional.
11: Tu creus que professional? Tu creus que l'amor?
2: L'amor 100%, i a més per golejada.
11: A la tornada de la publicitat us ho explico.
15: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
16: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
15: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
17: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
18: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
19: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
20: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
19: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
20: Fes del Palau el teu ritual.
21: Catalunya Ràdio.
22: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
23: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
22: Moments que semblen sense sortida.
24: La droga estrella era l'heroïna i sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
22: Dolors que costen d'explicar.
25: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
22: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
23: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
22: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3Cat.
15: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
11: Passen dos minutets de dos quarts a dues del migdia, ens hauríeu d'haver vist a la publicitat, que això semblava el Xifres i Letres, eh?
1: No, o un dia d'eleccions, també.
11: Per calcular els percentatges. I agafa la Cristina i diu, a veure, què t'està passant? I no em passa això, diu, fes això i això. I ha sigut com tan fàcil que he pensat, com no ho havia fet així a la vida? Va, la resolució és, alerta, els percentatges són 20%, 35%, 44%. Quin guanya? En l'àmbit on som menys pessimistes, segons les votacions, el nostre club de la solució, que si voleu entrar i ens heu de demanar l'enllaç en exclusiva a través del 677-38-77-19, amb un 14%, amb un 20%, disculpeu, 20%, el menys votat és l'àmbit de l'amor, David, és on és la gent menys pessimista.
2: Heu sorprès ara, Ciutadans de Catalunya.
11: En segona posició, amb un 35%, on són més pessimistes. Segona posició, l'àmbit professional, i en canvi és l'àmbit personal, de moment qui va guanyant amb un 44%. Podeu dir la vostra, però heu d'entrar al Club de la Solució per poder emetre la vostra votació. I m'ha sorprès, jo pensava que també seria l'àmbit professional.
14: També.
10: Bueno, això vol dir que l'àmbit personal no estem gaire bé. Estem fatal, vamos.
2: Però que en realitat l'àmbit personal engloba moltes coses, eh?
11: Sí. Clar, és que podria ser amor...
2: És que és tot l'àmbit personal.
10: Però no sentir-te, David, jo crec que ho comenten, si dius amor professional, és jo a mi mateix no em sento bé.
11: Exacte, és amb el creixement personal, no? Sí.
1: Mira, la Carla, per exemple, diu, la feina a la que ens dediquem té molt a veure, crec jo, en si som pessimistes o optimistes. Diu, en el meu cas, sóc administrativa de compres i tinc tendència a ser més pessimista perquè així estic més preparada sempre a qualsevol imprevist que pugui tenir a la meva feina.
10: Bueno, és el que fa el pessimisme.
2: Exacte.
11: Estar més preparat.
10: Sí, l'únic que hem de vigilar, sí, és que si vaig amb les ulleres sempre posades, acabem sent patrons de comportament i que això no ho portis a altres àmbits de la teva vida. I és això, avui dia fa un dia de sol, però no m'ho il·lusiona per si demà no, ja, però disfruta avui que fa sol. Sí? Llavors disfrutem i aplaudim els petits èxits, això és molt important. Petits coses que aconsegueixis, perquè si no el pessimista ja, però no, més no podràs aconseguir. Ja. Pots dir, calla, calla, i avui celebro això.
2: Clar, és que al final acabes entenent que un percentatge petit de pessimisme està bé, però que no t'ha d'enfosquir
10: sí, tot
2: el caràcter.
10: No cal que t'ocurris el pessimisme, perquè ve sol, carinyo?
11: Exacte.
2: Això que t'ocurris.
11: Diu, aquesta decisió que he pres jo de ser pessimista, però si el teu cervell està programat.
10: És gravitació, carinyo.
2: Jo soc d'essència molt optimista, en realitat. Però...
11: Permet-me que rigui. Què dius?
2: Que sí, i tant, home, i tant. Home, sempre.
11: A tot això, no? El David deia clarament, l'amor, tu deies clarament a la professió, no? Podem ser molt optimistes, per exemple, m'invento, en l'àmbit de l'amor, no? Jo segueixo confiant i relacions de parella amunt i avall i cada vegada hi confio a cegues, però en canvi ser molt pessimistes en l'àmbit laboral.
10: Sí, clar.
11: Podem tenir dicotomies dintre nostre?
10: Penseu que som més pessimistes amb allò que més ens importa que normalment és el que fa més por. Sí? Quan més por em fa alguna cosa és perquè és més important per mi, per la meva supervivència. Per tant, és més fàcil que la gravitació emocional em porti aquest pessimista, atenció, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Com s'ho protegir els fills? No és res més que educar amb por. No és res més que això.
11: Educar amb por. Perquè la base de tot plegat al final és la por, no, Cristina, una mica?
10: Bé, és l'emoció més potent que sentim els humans i és la que més ens ajuda a sobreviure com a espècie. Llavors, sí.
2: És sempre l'estrella. És l'estrella la por, perquè aquí a la solució i apareix constantment la por.
10: Bé, és la protagonista.
2: Que l'anomenem constantment. Aquí bueno, no tenim por, quan estem junts i això, però que constantment l'anomenem, perquè és que és veritat, és l'emoció estrella.
10: És l'emoció més gravitacional que tenim.
11: La por.
10: La por. Recordo el Gerard, un nen que va venir a fer l'Univers de les Emocions, que heu de venir a la granja a fer-lo tots vosaltres.
11: Però podem fer junts?
10: Clar.
11: Podem venir com una teràpia de grup.
10: Podem venir tot l'equip.
11: Anem-hi tots.
10: Anem-hi tots.
11: El sopar de final de temporada.
10: En sèrio, podem fer el sopar allà.
11: Podríem fer-ho amb els oients, això, eh?
10: També podríem fer-ho amb els oients. Ho vam fer amb l'Oficina d'Educar.
11: Ah, mira, ho podem fer un petit grupet de 20 persones.
10: Però podem fer-ho. I llavors, ara se m'ha anat lo que tal.
11: El taller de les emocions, disculpa.
10: El taller de les emocions.
2: No, la por, això de la...
11: Un nen, el Gerard.
10: El Gerard va fer l'Univers de les Emocions i quan li vaig fer que t'emportes, no? Ho vam fer dins de les colònies i em va dir, m'emporto que les emocions negatives venen soles i les positives te les has de currar. Llavors, anem a currar-nos les positives.
11: D'acord, mira, en aquesta línia...
10: I que un nen de 14 ja ens hagi d'ensenyar això, David, carinyo, això?
11: Això és interessant. Degut...
1: David Cariño, eh?
11: Degut a aquesta...
2: Espavila. És un nen espavila.
11: Degut a aquesta gravitació emocional, ja m'he après una cosa, que ens ho deia el Gerard, però també porta estona dient-nos-ho la Cristina Gutiérrez-Leston. Bàsicament és, les emocions negatives venen soles, el pessimisme ve sol, ens hem de currar aquesta manera de dir-li al nostre cervell, epa, escolta, que un 87% de les pors que tenim no acaben mai passant, no? Encara que sigui basant-nos en ciència. Com reeduquem el cervell?
10: Vale, això és la solució, que és el que és per mi el més important, no? És entendre de què estem parlant, que no és millor no dir, ostres, per exemple, ja que et tinc aquí davant, David, avui, és va, vinga, anima't, ai, no siguis tan negatiu, ai, no siguis tan pessimista, això no ajuda.
11: Hem de començar a validar, no?
10: Clar, perquè et sents pitjor, tu. Llavors, el que sí és... tindre, ser conscients que necessitem entrenar el nostre cervell per interpretar la realitat que ens envolta aquest dia de sol o de pluja, el que sigui, d'una manera més equilibrada, és canviar la narrativa. Com poder fer-ho?
11: Com ho podem fer?
10: Dos coses, dues idees.
11: Dos exercicis, a veure, per dos exemple, exercicis per fer.
10: Vinga.
11: Apunta, David,
10: si ara...
11: I el fem junts. Sí, sí, sí. Perquè hi vagi a dos per muntar una taula, eh?
10: Vinga. David, ara tu t'envies un WhatsApp i no contesten a tot el dia. Possiblement penses, i pots pensar, no? Ostres, segur que s'ha enfadat amb mi. Vale?
11: Això m'ha passat tantes això vegades. Sempre pensar que tot és culpa d'un, que dius, però què has fet, Elisenda? Res. Pues
2: perquè,
11: igual, tot és culpa
2: teva. Llavors, persona. Sí, sí, sí,
10: la pregunta que tu t'has de fer, o que jo podria fer-te tu, o jo si soc mare, o un pare, un fill, és per això, Elisenda o David, és un fet o és una opinió que s'ha enfadat amb tu? Clar, és fet opinió. És molt fàcil, és una xorrada, però tothom ens ho pot fer.
11: Fet opinió.
10: És un fet o és una opinió? Clar, si no t'ha contestat, que és un fet o una opinió?
11: Que,
10: perquè està enfadat. No, que,
11: ah, no.
10: Si enfadat, si no m'ha contestat.
2: No, és una opinió.
10: És un fet que no t'ha contestat.
11: No, però si t'ha contestat és un fet.
10: Però és que no t'ha contestat, però que no m'ha contestat perquè...
11: Opinió.
2: És una opinió total.
10: És una opinió. Mm-hmm. Sí, llavors, si volem saber-ho, és preguntar a la persona. Escolta, que t'has enfadat amb mi. I llavors, si diu sí, llavors serà un fet, també.
11: Llavors haurem de gestionar i esbrinar el per què, no?
10: Exacte.
11: Per tant, aquest és un primer exercici.
10: Un primer exercici. Fet opinió. És molt fàcil, ho podem fer nens a partir de 6 anys. És molt fàcil. El segon és... entrar en les alternatives. Sí, acceptar que hi ha més d'una possibilitat. L'Espanyol perdrà diumenge.
2: Escolta, un altre cop amb l'Espanyol.
10: És molt fàcil, és que és el típic club que és fàcil fer-ho.
2: Com es nota, eh?
11: Que és del Barça.
2: És molt barcelonista. Sí. Molt.
10: Però si dius, va, aquesta diapta anem a la platja, segur que plou. Doncs és dir-te, vale, altres alternatives. Potser no plou. Pot ploure, és cert. Però potser no plou. No es tracta de negar-ho al moment, perquè al final portes molts anys practicant una cosa i llavors hem de tornar de manera intencionada a practicar el contrari.
11: I és com acostumar el nostre cervell a recuperar aquesta plasticitat en aspectes més positius, no?
10: Exacte, és sortir, ara dir, vale, tinc les ulleres. Pensem que el pessimisme no és una emoció que sento avui i ja està. És un estat d'ànim. Vale? És a dir, és portar les ulleretes posades. Pot ser que les portis a la feina i no les portis a casa, eh? Però que és molt fàcil a vegades sense cas i no treure-te-les. Sí? Llavors, l'objectiu és sortir al carrer i dir, mira, doncs ara em trec durant una hora les ulleres.
2: Després també passa una cosa que jo he analitzat, a mi m'ha passat diverses vegades, que és que tu quan ets molt lluny d'un esdeveniment pel qual ets pessimista, quan el veus a molta distància, ets molt pessimista.
10: I per mesura... tu, no, serà?
2: Sí, sí, parlo per mi.
10: Vale.
2: I a mesura que... i a mesura que es va aproximant el dia, cada vegada... emergeix més l'optimisme. Quina cosa, eh?
10: Això és raro,
2: fins al punt,
10: eh?
2: Fins al punt que quan arriba el moment, per exemple, una intervenció televisiva.
10: Estàs a
2: tope. És una cosa que tu, Elisenda, segur que també t'ha passat moltes vegades. Que quan falta una setmana per aquella intervenció, dius, sí, anirà fatal, és que no me'n sortiré, és que serà tot una merda, és que no sé què, és que em cauran les dents en directe, és que m'agafaran ganes de... Saps? D'anar de ventre... Tot de coses estranyíssimes. Després, quan arriba el moment...
10: Però això,
2: llavors... emergeix un optimisme que no saps d'on surt.
11: Però això puc dir una cosa? Crec que, com que ho comparteixo amb el David, per això ho hem parlat molt fora de micros, crec que és més un procés ansiós. De jo tinc la por, i l'ansietat, també ho hem parlat amb el doctor Bulbena, que després quan ens hi trobem som uns grans performadors, és a dir, l'execució és perfecta, perquè s'ha anat mal ansietat, perquè has de sortir d'allà. O sigui, estàs a la... No, estàs a la guerra. Tu t'has preocupat per la prèvia de la guerra, i un cop estàs a la guerra ets el millor lluitador que et puguis posar al davant. Saps què vull dir? Crec que va més per aquí, no? I després ho dones tot.
2: Sí, sí.
10: Això és... Aquí també he preguntat, llavors, per què serveix el pessimisme? Perquè totes les emocions que sentim els humans són bones. Són dolentes quan no les sabem gestionar. Però totes tenen algú per què les tens, no? Quan tu penses això, el que fa el cervell és preparar-te per ser prudent, per no ser temerari, per anticipar riscos, preparar tot això, i vam-se al lavabo abans d'anar, per exemple, sortint directe a la tele, no? Per exemple.
2: Sí, sí.
10: Llavors, això està molt bé, excepte quan això contamina, perquè llavors és quan restem possibilitats, veiem coses que no podrem o som menys creatius. Llavors, està molt bé, però sí que és un

0: apuntar les coses que em fan por. El dia de la tele, pues, tindré, se'm cauran les dents, vale? O se'm cauran, poses tot el llistat d'allò que cada dia doncs, et preocupa, o penses que no anirà bé, o el meu fill se suspendrà, o l'Espanyol perdrà. Apunta-ho i després poses d'allà, si vols, si ha passat, o quin tant per cent ha passat, un 100% ha perdut, no ha perdut, hi ha coses, igual és un 50% perquè hi ha coses que potser ho he fet bé o no ho he fet bé, és relatiu. I després, ment matemàtica. Quan nosaltres passem dades matemàtiques al cervell, al còrtex prefrontal, allà és molt fàcil convèncer a la part emocional. I si jo dic, vale, del, pues això, no, del les 100% de pors que tenia, o de les 30 pors que tenien, com hem fet l'estadística, s'han complert 3, 4, 10, 15, i cada setmana ho vas calculant. És una manera de tranquil·litza el teu cervell.
1: Perquè li dones certeses.
0: Li dones certeses mateix, numèriques. I quan jo faig números, llavors el cervell prefrontal, on tenim la memòria, on tenim la decisió intel·ligent, llavors pot regular una mica més, ajuda a regular el meu cervell emocional, aquesta gravitació emocional.
1: Però després hi ha gent com jo que penso, a vegades quan tinc por d'alguna cosa molt bàsica, no, de, ostres, jo què sé, eh? T'has empassat aquesta pastilla, se t'ha clavat al coll, a veure quanta gent ha mort d'això, i veus que és un percentatge ínfim. Penso en el programa Mil Maneres de Morir, i dic, ets que sortiré en el programa allà, perquè seria el valor residual.
2: Tota la pel·lícula, eh, Lisa?
1: Seria el valor residual. No, no. Saps què vull dir? Seré el valor residual i ja veuràs que em passarà a mi, perquè sempre em passen les coses rares. Sí, sí.
0: Però això sempre, això és una altra, sempre em passen coses rares, sempre, sempre, sempre.
1: No,
0: a vegades, llavors canvia el sempre per a vegades. Això també ajuda a relaxar. I vull, no vull acabar de parlar
1: de... No, no, si encara queda temps. Vale, ni els sempre ni els mai, no? Perdó?
0: Ni sempre ni mai. S'intenta ni els nos. No corris, canvia el no corris.
1: Sempre, per... ni mai, fora.
0: Sí, intenta, que no passa res que si un dia ho fas, no t'estiguis tampoc, eh?
3: Ells no corris, ells no corris.
0: Si dius no corris, com pots fer-ho dient, sense dir el no?
1: Sense dir no corris?
0: Sí.
1: I si ho fem caminant?
0: Exacte. Anem a poc a poc.
4: M'ha agradat molt.
1: Això són molts reels d'Instagram per criança, eh?
0: Exacte.
2: Però després crec que també hem d'abolir una petita enganyifa que hi ha.
4: A veure.
2: Que és aquesta de, no, si tu penses en positiu, si tu ets optimista, si tu creus que tot t'anirà bé... No, això no és així. Això no és així perquè, si no, tothom ho faria i a tothom li anirien bé les coses. I no és veritat. A la gent, en general, hi ha gent que li van bé les coses, però hi ha gent que no. I això ho hem d'admetre, no passa res. És que també passa moltes vegades que ens fa por acceptar que de vegades les coses no van bé.
0: Perquè no,
2: això ens fa molta por, també.
0: Però per què ens fa por? Perquè no ens han educat, aquí ve el que volia dir pels papes i mames i les famílies, és perquè no ens han educat en afrontar una frustració, en tolerar la frustració o la resiliència, perquè no ens han tret això. Però tots els nens i tots nosaltres som capaços de fer-ho i d'entrenar-ho. O sigui...
1: Educar-nos i entrenar-nos en la resiliència. Ara farem una pausa per la publicitat i entrarem de cap en aquest tema amb la Cristina Gutiérrez Leston. Abans, però, el 677-387-19, que ens estan dient moltes coses.
4: Doncs mira, ens estan dient coses des de Nova York, concretament l'Àlex.
1: Nova York!
4: La comunitat internacional de la solució ha despertat el Ricard de Nova Zelanda, l'Àlex des de Nova York, que ens segueix al matí anant cap a la feina des de Nova York.
1: Apassionant.
4: I llavors fa una reflexió molt interessant sobre... Li hem demanat també quants anys té, de què treballa, però potser ja ha arribat a la feina i ara ja no es pot atendre. Però bé, en tot cas, ell fa una reflexió que diu: crec que es tendeix a associar el pessimisme amb ser realista i l'optimisme amb la ingenuïtat. I això crec que ens condiciona molt en com actuem socialment en funció d'això que hem après. La Montserrat és pessimista amb el futbol, també, David, per
2: cert.
1: M'agrada molt aquesta reflexió de la persona de Nova York, l'Àlex.
4: Sí, sí.
1: Tu, Cristina, també has fet interessant.
0: Sí, més que res perquè com som en...
1: No li haurem posat pagades, pobre nan.
0: Com som en alfabets emocionals, fem associacions perquè ens convé o perquè la meva narrativa necessita que està còmoda amb aquesta narrativa que fas tu. Jo ho faig perquè m'ho curro per ser pessimista. Però recordem que el pessimisme és un estat d'ànim que ens fa propensos a veure o jutjar les coses o mirar el món que ens envolta en el seu aspecte més desfavorable, sí? Fent la pitjor interpretació possible. Llavors, tinguem en compte això.
1: I per tant, ens limita les nostres accions diàries.
0: Exacte, ens limita, perquè al ser tristesa, l'emoció amb la que està envoltada, la tristesa, pensar que és una emoció que ens treu energia i que fa que no fem coses.
1: Perquè està basada, ara ho dèiem, no? en la por, oi?
0: És el desig de la inactivitat, la tristesa.
1: Heu pensat alguna vegada que el pessimisme pot ser, en algun cas, una forma de protecció emocional? A la tornada de la publicitat sortirem també al carrer a veure què en pensa la gent i acabarem d'aprofundir en això de la tolerància a la frustració. Com ho hem d'educar, això? Va, a la tornada.
5: la solució.

0: amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Una ciutat designada capital europea del comerç local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
3: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
4: Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
5: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
6: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
7: Amb David Ávila.
6: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
6: Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Som 3Cat. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
9: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
9: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
9: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
9: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
9: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
6: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: It's for fears, em diu l'Albert.
1: Quina fantasia.
0: L'esposa, No us deixeu dominar per la por. Vindria a ser el missatge de la Cristina Gutiérrez Stone, que també l'estava donant a la publicitat, perquè tots hi estem abocant. Però és que em passa això, passa l'altre, de veritat, eh? Ara de seguida parlem de la tolerància a la frustració. Abans, però, us he dit, el pessimisme pot ser, en algun cas, una forma, o no, és en la majoria, no? Un cas de protecció emocional, no? Perquè veiem la vida des de la por. Aleshores, què fem? Posem aquests escuts, aquesta barrera, aquest truc, no?, que deia el David. Si tu esperes el pitjor, home, si la gent al final et sorprèn en positiu perquè has esperat el pitjor.
2: La closca.
0: De la gent, per exemple.
2: Com una closca, no?
0: Allà com dins. Una closca.
2: Sí, sí.
0: Què en pensen al carrer? Va, la Lívia, l'Alba i la Viena han sortit al carrer i els han dit això.
3: Creus que ser pessimista és ser realista o és una manera de protegir-se?
4: Sí, crec que les dues, perquè moltes vegades potser ets pessimista, no t'ha anat re tan malament i al final res com que t'estàs protegint per si anava malament, però realment potser ha anat millor del que creus.
5: Com quan diuen, no? És que el got està mig ple o mig buit, depèn de tu.
6: Pot ser les dues. Si tu et fixes en lo dolent només, suposo que et portarà lo dolent també això.
7: Jo crec que depèn de les experiències. Al ser pessimista, potser estàs alerta a l'hora quan ho pateixis, que potser ni ho pateixes, doncs no ho passis tan malament. Jo crec que és més una manera de protegir-te.
0: Què en pensem d'aquesta reflexió? Manera de protegir-se total, no?
8: Total, total.
0: Per tant,
8: total.
0: És la cosa bona del pessimisme controlat?
8: Si està controlat, sí. El que passa és que ja estem parlant d'un estat d'ànim, ja no és una emoció. I aquella closca que dius, David, el problema és que la desmotivació general forma part de l'emoció de la tristesa, apatia, desànim, desil·lusió, desesperança, i això ens porta doncs, una mica a la inacció. I aquí és on podem deixar de ser nosaltres, estar una mica amargats, estar una mica...
0: Allò en què ens hem agriat, no?
8: Sí, saps aquella gent que a vegades trobes a la feina que sempre està...
0: No, i tant.
8: Volem estar al costat d'aquesta gent o no?
0: Ja,
8: no. Llavors, i són realistes els pessimistes, sí, i són realistes els optimistes, sí,
0: també.
8: Perquè a dues bandes hi ha coses que segur que tenen raó un i l'altre, llavors la pregunta és tu com vols viure, des d'on vols viure tu, aquesta és la pregunta.
2: Però per mi, una cosa només, el tema del realisme, que per mi és molt important ser realista, clar, és que de vegades també...
8: Però què és ser realista?
2: No vull anar en contra dels optimistes, però moltes vegades hi ha una sèrie d'optimistes que no són gens realistes.
8: Però què és ser realista?
2: Que hi ha un tipus d'optimisme també una mica postís.
8: Sí, això, ja no parlem ara del Mr. Wonderful, estàs parlant, eh?
2: Exacte.
8: Això penso que la psicologia positiva com a ciència està molt ben argumentada, el que passa és que, d'alguna manera, que ara aquí, com a la manera de comunicar-nos o d'entendre el món ara és molt lliure. Pots obrir internet i tens una pila d'informació i llavors aquí, en la meva opinió, s'ha desdibuixat o també s'ha... No, no passa res perquè segur... Això no és empatia, això és simpatia, no? És fer petit allò que et passa. No, el que em passa em passa. Si jo estic trist perquè he perdut el mòbil, doncs potser no ho puc entendre perquè penses, ai, filla, tampoc és per tant. Però per ella és molt important per la relació emocional que té amb aquell aparell, que no és potser l'aparell o els diners, que també, sinó relacions, persones que hi ha dins, entre cometes, del mòbil. Llavors, crec que hem de respectar com se senten els altres i no voler... O sigui, quan tu no suportes que algú plori o estigui trist davant teu, qui té el problema? El que està trist o tu?
0: Que tu no ets capaç de sostenir-lo, no?
8: Tu no ets capaç de sostenir que el teu fill plori o que un company plori. Però no el tens tu. Llavors, és començar a... El realisme és ser conscient del que sento i poder expressar-ho amb certa llibertat sense passar-nos tampoc, que si estic enfadant no cal cridar ningú i si estic trist tampoc puc passar aquí mig de la diagonal plorar i fer per a tothom. Però el realisme és això, perquè el realisme no és una emoció que estigui dins de l'univers de les emocions, és una cosa que és el realisme, no?
0: És molt subjectiu, no?
8: Exacte.
0: Abans hem dit, es pot canviar? Sí, hem fet aquests exercicis per millorar-ho. Jo ara et demano, aquella gent que diu jo sóc així i no canviaré, és que no volen o no poden? Hi ha gent que real per molt que ho intenti no podrà tornar a convertir en dúctil el seu cervell.
8: Biològicament poden. Ara, si tu creus que no pots, un pessimista creurà que no pot i és aquest, deia, aquest desig d'inactivitat. És com no puc, sóc així. Bueno, doncs si vols així. O creus que no pot ser d'una altra manera, doncs seguirà sent així. I hi haurà gent que se t'aproparà i gent que se t'allunyarà i ja està.
0: Les conseqüències són aquestes, no?
8: Sí, cadascú decideix el que vol. Jo no convenceré algú que no vulgui, que si vols ser així, doncs segueixi i mira, que et vagi molt bé la vida. Jo encantada que et vagi bé. Mira, menys esforç, no has de currar-t'ho com el nen aquest, el Gerard, a pujar les escales, la rampa.
2: El que dèieu abans teniu molta raó, ho he estat pensant aquesta estona, el pessimista que exhibeix el seu pessimisme constantment és esgotador. Això és veritat, o sigui, jo crec que un pessimista el que ha de fer és intentar portar-ho per dins una mica. Si tu vols ser pessimista, perfecte, però no ho vagis exhibint perquè realment una persona que constantment s'està queixant de tot i que és pessimista, acaben cansant, eh?
8: Malauradament,
2: acaben cansant i no el vols al teu costat.
8: Malauradament, jo no crec que hi hagi cap persona que vulgui ser així. No sap com fer-ho perquè tampoc l'he ensenyat. A l'escola no se'ns ha ensenyat. Ara comença a fer-se, però no se'ns ha ensenyat. Llavors, si no sé multiplicar, potser tampoc soc culpable, no? Si ningú m'ha ensenyat a llegir, som analfabets, parlo de lectoescriptura, d'on està, no? la culpabilitat, o si vols dir la raó. Llavors, crec que hem de ser tots una mica més generosos amb la gent que tenim al voltant, i si una persona enfadada amb el món mundial, paciència, si no tens més remei que està al seu costat, i si pots, allunya't.
0: Anem a la frustració. Vinga, abans de dir, no treballem la tolerància a la frustració en els nens. Jo, ara que estic entrant, traient el cap en aquest món, i ja veig que de vegades els pares cometem aquell error del nen crida i de seguida vas atendre'l, no? El nen demana i de seguida li ensenyes tots els objectes de la taula per veure què és el que vol. Clar, jo no estic treballant la frustració.
8: Jo crec, potser el que us dic és una mica bèstia, ara us diré, però treballo amb 40.000 infants cada any a la granja escola de Santa Maria Pau Tordera d'aquí de Barcelona.
0: O sigui, és la granja escola de tota la vida, però que s'ha reformulat.
8: Exacte, amb les competències emocionals. Jo el que us dic, eduqueu els vostres fills a la derrota. És a dir,
0: ojo això,
2: Ostres. Aquesta és molt bona, apunteu-la.
0: Ojo això, eduqueu els vostres fills a la derrota.
1: Això hauria d'estar
0: en la derrota, que no en el pessimisme. Ojo.
8: No, a la derrota. És a dir, en què no creguin que tot sortirà bé. No fem això. Perquè si no creuran que quan no surt bé tindran tanta por que no s'atreviran, i aquí entraran fàcilment en aquest pessimisme, aquesta desil·lusió, aquesta desesperança. I el que jo veig avui en dia amb la meva feina, i treballo amb molts col·lectius de tot tipus, i us juro que és molt important, vigilem la desesperança. Perquè les dades de... No parlaré de coses negatives, ¿vale? Però el que estic veient és molt greu. Llavors, el que sí que us convido és eduquem-los perquè creguin que podran afrontar el que vingui. Afrontar el que vingui no vol dir que seré feliç encara que se'm mori a la meva mascota. Que podré sostenir-ho, patiré, així estaré trist.
0: I com ho fem, això?
8: Doncs això, no sobretegint, no? Entrenar-los en totes aquelles habilitats que tu vols, Elisenda, que el teu fill creguis que necessita parlar per la vida. Creus que ha de ser responsable? Pues que respongui. Li toca fer educació física avui? No li preparis la motxilla, que se la prepari ell. Que se l'oblidi, que li foti bronca a la profe. No passa res, que els profes no són maltractadors. Avui estan fent vaga perquè fan una feina molt loable, molt respectuosa, molt ben feta, i prefereixo que aprengui a ser respectuós i responsable de les seves coses el meu fill amb 6, 7 o 8 anys que en 18
0: o 20. No fer de pares d'helicòpter, d'ui, s'ha deixat la motxilla, li preparo jo, no. Perquè si la profe no... Que les bronqui el profe, que és una figura d'autoritat també per a ells,
8: exacte,
0: que passi, entre cometes, vergonya, i no li tornarà a passar.
8: Exacte, o alguns li tornarà a passar, però no tantes vegades.
2: I potser també important no dissimular ni ocultar la derrota.
8: No.
2: Això també és molt important, no recrear-s'hi.
8: I tu, quan tu t'equivoques...
2: Perquè molta gent la vol ocultar.
8: Exacte, i quan tu l'has cagat amb un client teu, explica a casa, mira, m'ha passat això, m'he equivocat, i m'he enfadat, i d'això, ostres, i això a vegades passa, però bueno, ara vull sobreposar-me, i segurament el teu fill de 6 o 7 anys et dirà coses que fliparàs, com aquell nen que li va dir al seu pare empresari de la zona de Granollers, no diré noms, però que li va dir a la nit, estava sopant, i va dir, papa, estàs assentat a la por, a la ràbia per això, i això no és gens bo.
0: Uau.
8: Vale, llavors és allò que... consciència, llavors els nens ara s'estan alfabetitzant emocionalment a les escoles, més que nosaltres, llavors ara tocarà, igual que nosaltres els adults vam aprendre com es diu, amb les escombraries
0: a reciclar,
8: sí. No sortia, doncs ara ens ensenyaran lo altre. Llavors és això, eduquem-nos a la derrota, perquè si jo crec que tu no podràs amb aquesta frustració, ell també s'ho creurà. I aquí comencen els problemes de baixa autoestima.
0: M'ha encantat aquesta última reflexió. Eduqueu els vostres fills en la derrota, que no vol dir en el pessimisme, que és el tema que ens estava ocupant avui. Com sempre, ens ha il·lustrat la Cristina Gutiérrez Lestón, educadora emocional, conferenciant, escriptora i directora de la granja Ability Training Center. Tenim una cita pendent, eh?
2: Hi hem d'anar, eh?
0: Educació emocional. Anem-hi, no?
8: Sí.
0: Jo ens enrolem a la propera, eh?
8: Ara organitzem.
0: Cristina, moltes gràcies.
2: Una expedició i veuràs que bé.
0: Senyor David Balaguer, moltes gràcies, estimat.
2: Gràcies.
0: Una abraçada, bonic. Fran Domènech, tornem demà, ho fem amb el puntet de sal, amb el Raül Balam i la Clara Simó, per parlar de receptes per no passar calor.
2: Oh.
0: Millor prats freds o calents per no passar calor? Què en penses?
1: Freds, no?
0: Sí?
1: Lògicament.
0: A veure què diuen Raül Balam i diu la Clara Simó. Va, fins que se'ns acabin les respostes, nosaltres cada dia a la una la solució.
9: La justícia investiga si el PSOE va pagar per extorsionar els jutges, fiscals i policies que porten causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues. Catalunya migdia.
10: amb Òscar Fernández.
9: Matí frenètic en la tempesta judicial contra el PSOE, amb la Guàrdia Civil entrant a la seu del Partit Socialista i amb el jutge imputant la gerent del PSOE i l'exsecretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, en el que fins ara era el cas Leire, Joan Bota.
11: Seria una mena de guerra bruta socialista contra les investigacions en contra seu. Inicialment, el cas Leire investigava si aquesta exmilitant socialista havia conspirat per frenar investigacions contra el PSOE. Ara el cas escalaria per determinar si l'encàrrec en realitat sortia del mateix partit i en aquest cas saber amb quins diners es pagava.
9: Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja i Paula Brujats. Sembla que no tengo. Ara sí, digues. Endavant, Dani.
12: Sí. Ja fa més de 5 hores que els agents de la UCO són a la seu de PSOE al carrer Ferraz per demanar documentació que vincule el partit amb la suposada guerra bruta de Leire Díaz contra policies i fiscals, com ara pagaments a l'exmilitant socialista. És per això que el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional també ha ordenat l'entrada al domicili de Santos Cerdán i ha imputat l'exsecretari d'Organització del PSOE a la gerent, a un exdirigent del partit, entre d'altres. El cas està sota secret de sumari, però el jutge considera que els delictes investigats són molt greus.
13: Doncs, mentrestant, Pedro Sánchez hi treu importància, nega irregularitats del partit, però promet madura si es demostra el contrari. Es multipliquen les causes judicials, però Pedro Sánchez es blinda, descarta convocar eleccions anticipades i diu que està justificat esgotar la legislatura.
14: Ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España, y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura.
9: De seguida, en aquest Catalunya migdia, tots els detalls i la reacció de l'oposició, encara amb la ressaca de tota la informació al voltant del cas Zapatero. Tot plegat al dia en què a Catalunya hi ha vaga general educativa a tot el país, tot i l'acostament d'ahir entre sindicats i govern.
11: Nova demostració de força de mestres i professors amb múltiples talls de carretera des de mig matí, manifestacions a diferents ciutats i un seguiment important de la vaga abans que les negociacions es reprenguin aquesta tarda.
9: Connectem amb Barcelona i també amb l'AP7 a la Roca del Vallès. Sara Canyete i Marta Vallès.
15: Sí, els sindicats demanaven una mobilització massiva i malgrat que el seguiment ha baixat respecte a les vagues anteriors, ho qualifiquen d'èxit i més tenint en compte, diuen, el desgast acumulat. Hi ha concentracions repartides per tot el territori i que volen mantenir en paral·lel a la negociació d'aquesta tarda. Els sindicats diuen que les converses amb el departament estan encaminades, però fan una crida a la prudència i veuen difícil tancar un acord avui mateix.
16: A la Roca del Vallès, la P7 s'ha convertit en un gran escenari on hi ha música, poesia i també reivindicació. Els docents s'hi han instal·lat per fer una demostració de força i diuen que no marxaran abans de les 5 de la tarda.
9: Però a banda de la Roca, els mestres i professors estan tallant ara mateix carreteres molt importants en diferents punts del país. Tenen la intenció de quedar-s'hi mentre duri la reunió d'aquesta tarda entre el departament i els sindicats. En aquest escenari avancem avui la informació del trànsit. Quina és la situació actual? Equip viari, Clàudia Serra.
17: Doncs aquesta hora segueix tallada en tots dos sentits. La P7 a Torredembarra afecta la via de Vilaseca al Vendrell, a Salt. La carretera està afectada de Vilablareix a Sant Julià de Ramis, a la Roca del Vallès i a Cua de Mollet a Cardedeu. Tallada també en els dos sentits, la 2 a Lleida. En aquests punts i a les carreteres de l'entorn hi ha cues quilomètriques. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives. En el cas de Salt, la C31 i la C35, a la Roca la C32 i la C60, Torredembarra, l'A27 i l'AP2 i a Lleida l'AP2.
9: Ja veieu que la situació és molt complicada per aquestes protestes dels mestres i professors. A la crònica internacional, mentrestant, ofensiva d'Israel per ocupar més territori al sud del Líban, el dia en què l'exèrcit israelià assegura també haver matat el nou líder militar de Hamas a Gaza.
11: Tot plegat mentre els Estats Units i l'Iran continuen negociant un acord de pau a l'Orient Mitjà.
9: De tornada a Catalunya, avui us explicarem també que la fins ara diputada al Congrés dels Diputats, Pilar Calvo, es presentarà a les primàries de Junts per Catalunya per tal de ser la cap de llista a les pròximes eleccions municipals a Barcelona.
11: S'enfrontarà com a mínim a l'actual cap del grup municipal Jordi Martí, que també ha anunciat que vol ser alcaldable, això a l'espera d'altres possibles moviments, d'altres noms rellevants com el de l'advocat Jaume Alonso Cavillas.
9: I en temps de cultura, atenció al que us explicarem al Catalunya migdia avui. Denúncia de llibreters d'arreu del món que diuen que grans empreses tecnològiques els estan comprant milers de llibres descatalogats antics.
11: Ho farien per entrenar la intel·ligència artificial. El sector ho qualifica d'espoli i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic perquè després els destrueixen.
9: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
17: Bon dia.
9: Amb una gran protagonista avui a la informació esportiva, Alexia Putellas.
17: Aquest matí s'ha fet l'acte de comiat institucional al Camp Nou d'Alexia Putellas. Deixa el Barça envoltada de família, amics, companyes d'equip, exjugadors i directius.
10: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
17: I aquesta nit, després del partit que juga l'equip al Johan Cruyff, que comença a les 7, es farà el comiat a l'estadi amb tota l'afició, i un comiat que podreu seguir en un tot cost especial que s'allargarà una mica més fins al final d'aquest comiat.
9: Ja hem repassat la situació complicadíssima per les protestes de mestres i professors. Hi ha moltes carreteres tallades. S'espera que aquestes protestes, a més, es mantinguin durant les primeres hores d'aquesta tarda. Per tant, si podeu evitar els desplaçaments en cotxe, eviteu-los. I si els heu de fer, obligatòriament, doncs estigueu molt pendents de les nostres informacions per saber on estan els talls i quines carreteres hauríeu d'evitar. I a banda d'això, com sempre, el temps.
18: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
9: Francesc Mauri, bon dia.
19: Bon dia.
9: Podríem passar la crònica d'ahir i la d'abans d'ahir, no? Perquè continua la calor, sí. Cada dia una mica més.
19: Cada dia una mica més, i l'esglaó fort arriba demà i demà passat. Demà, per exemple, a Lleida Ciutat estan previstos 38 de màxima. Si s'enregistren els 36,5 de la més alta enregistrada mai en els últims 86 anys, que data del maig del 22, quedaria pulveritzada. És un exemple d'alguns dels valors que demà tindrem a Catalunya, no cal dir-ho, excepcionals. Falta un mes per l'estiu, estem a la primavera, però tenim una calor desbocada, desmesurada i, sobretot, preocupantment continguda, o més ben dit, regular, perquè el descens de temperatura previst per dissabte, diumenge i dilluns no és per refrescar, és per fer calor, però menys.
9: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Francesc, gràcies, bon dia.
19: Bon dia.
18: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Les 2 i gairebé 8 minuts. Ja fa 5 hores que la Guàrdia Civil és a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, a Madrid. Els agents estan buscant documentació que demostraria si la direcció va finançar operacions de boicot per fer descarrilar les investigacions judicials que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Aquesta és la principal hipòtesi de l'Audiència Nacional. Per això aquest matí el jutge Santiago Pedraz ha imputat la gerent del PSOE i l'exnúmero 3 del socialista Santos Cerdán, a qui, per cert, els agents també li han registrat el seu domicili. Anem a la seu del PSOE, com dèiem, al carrer Ferraz de Madrid. Allà hi tenim el Dani Sainz de Aja. Dani, bon dia.
20: Hola, bon dia. Es tracta d'un operatiu múltiple que ha desplegat la UCO des de primera hora del matí i que té com a principal escenari la seu socialista del carrer Ferraz, on ara ens acumulem desenes de periodistes a l'espera que surtin els agents. Segons fonts judicials, han vingut per demanar documentació que puga vincular el partit amb la suposada trama de Leire Díez destinada a desacreditar fiscals i policies que investiguen l'entorn de Pedro Sánchez. Estes peticions d'informació s'han estès a altres domicilis de persones implicades en el cas, com seria l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i també a les dependències de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid en relació a una filtració interna. Es tracta d'actuacions ordenades pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, en el marc d'una causa declarada secreta i que ha ampliat el nombre d'investigats. Són el mateix Santos Cerdán, la gerent del PSOE, Ana Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dos advocats vinculats a Cerdán i un altre agent de la Guàrdia Civil. Noms que s'afegeixen als que ja estaven imputats, com l'empresari Pere Dolcet i a la mateixa Leire Díez, que en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio s'ha mostrat sorpresa per l'operació.
21: No entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por sí. Eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
22: ¿Pero existieron pagos?
21: No.
20: El jutge també veu indicis delictius en dos antics col·laboradors de Cerdán al PSOE, entre ells el diputat Juanfran Serrado, negociador amb Junts, però de moment no els imputa. Pedraz considera que els fets investigats són molt greus, ja que aprecia suposats delictes com suborn, organització criminal, revelació de secrets, tràfic d'influències i falsitat documental, entre d'altres.
9: Bé, doncs es multipliquen les investigacions judicials, però Pedro Sánchez s'enroca i es nega a convocar eleccions anticipades. El president del govern espanyol diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora, ni pel nou cas que esquitja el PSOE, ni tampoc per la imputació de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujats. Paula, bon dia.
0: Què tal, bon dia.
9: L'entrada de la UCO a la seu del PSOE, a Ferraz, ha enganxat Pedro Sánchez al Vaticà, a Roma. Estava reunit amb el papa Lleó XIV. A la sortida d'aquesta reunió, Sánchez ha promès contundència si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes, en aquest cas Leire.
13: Sí, Pedro Sánchez s'aferrava a aquesta audiència amb el papa per desviar el focus i rebaixar la tensió després de la imputació de Zapatero, però li ha esclatat avui aquest nou cas que impacta de ple al PSOE. Sánchez nega cap irregularitat i també defensa la gerent del partit, però promet madurar si es demostra el contrari.
14: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
13: I ha arribat a insinuar que la investigació d'avui pot acabar en res. Pedro Sánchez a l'expectativa, mentre augmenta la pressió perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura, però ell ni s'ho planteja, seguirà fins l'estiu que ve i diu que està justificat fer-ho per interès general.
14: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
13: I avui se l'ha tornat a jugar per Zapatero. Vist i llegit el sumari del cas i els informes policials, no canvia de parer i defensa la innocència de l'expresident.
14: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
13: Però el president del govern espanyol hi arriben per totes bandes. El nou cas d'avui contra el PSOE se suma al de Zapatero. Demà comença també el judici contra el seu germà per malversació. S'està redactant ja la sentència contra l'exministre socialista Ábalos i la dona de Pedro Sánchez està a les portes d'anar a judici.
9: I mentrestant el Partit Popular descriu la situació actual com a agònica i demana als socis de Pedro Sánchez que el deixin sol i més després de les darreres informacions que afecten el PSOE. Però els de Feijóo no jugaran encara la carta de la moció de censura perquè ara mateix la perdrien. El PP diu que ha sondejat Junts, que es manté tancat en banda. Però avui el PNB ha reptat Feijóo a presentar aquesta moció. Seguim a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. Se li acaben els qualificatius al líder del PP per descriure la situació.
4: La situació de agonia política en la que estem vivint. El ambient irrespirable.
3: Un Feijóo que pocs minuts després de saber-se l'operació de l'UCO ha tornat a dir als socis que si no es mouen són còmplices d'un govern que és un famer. El PP reconeix intents amb Junts per convèncer-los per la moció de censura. Els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueras, a TV3, Borja Semper, al matí de Catalunya Ràdio.
22: Nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
23: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
3: Però per al PNB la fórmula és una altra. Des del Senat, on es debatia avui una moció per reprovar el govern i exigir eleccions, una senadora llançava aquest missatge.
24: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya, y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas.
3: La via de la moció no és la d'Esquerra, diu Gabriel Rufián, que demana més transparència i avisa que exigiran eleccions només si...
25: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
3: Sobre el cas Zapatero també n'ha parlat Yolanda Díaz de Sumar. No li agrada, diu, però cal seguir defensa per frenar les polítiques que pugui fer la dreta.
9: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre la situació política espanyola, sobre aquesta intervenció a la seu del PSOE, que continua a aquesta hora, i que estarem pendents de si continua o no a la segona hora del Catalunya Migdia. I també intentarem analitzar la situació política que es pot desencadenar després de totes aquestes operacions policials i judicials al voltant del PSOE i de Pedro Sánchez. Ara, però, faltant un minut per arribar a un quart de tres, estem molt pendents també de la protesta de professors i mestres que ara mateix tallen moltes carreteres principals a Catalunya. I és que avui és un dia clau pel sector de l'educació a Catalunya. Mentre els mestres i professors del país, com dèiem, fan una vaga general, aquesta tarda s'han de reprendre les negociacions entre el departament i els sindicats. I per primera vegada sembla que les postures s'han acostat. Educació ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, que és el que demanaven els sindicats. Tot i això, els representants dels treballadors consideren que la xifra que proposa el departament és encara insuficient, Cristian Roldán.
1: Doncs sí, Educació ha acceptat substituir els diferents complements que va anunciar la setmana passada, el de cotutories, el de mentors de treball de recerca o el dels professors de centres de màxima complexitat, per un únic complement salarial que percebrien tots els docents. Es tracta de la principal desavinença que hi havia entre el govern i els sindicats majoritaris i, de fet, en una entrevista a Televisió Espanyola, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostrava optimista.
2: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
1: Els sindicats ara celebren aquest canvi de postura del departament, però consideren que l'augment de sou que proposa el govern es queda molt curt. El sindicat majoritari, l'USTEC, exigeix que la nòmina dels docents s'incrementi almenys en 400 euros en un termini de 4 anys. Yolanda Segura n'és la portaveu.
5: Hauríem d'arribar a l'increment d'uns 400-500 euros, d'acord? A desplegar, doncs, en 3-4 anys. Aquesta és la nostra proposta. Hem d'aconseguir arribar, doncs, més o menys a aquest objectiu.
1: Com deies, Òscar, les negociacions es reprenen aquesta tarda a partir de les 3 i més enllà del sou, també sobre la taula hi ha diferents carpetes, com ara la dotació de personal, el pagament del deute dels estadis, que s'arrossega des del 2012, i el reforç de l'escola inclusiva.
9: Doncs tot i l'apropament i a l'espera del que passi la reunió d'aquesta tarda, la veritat és que els docents mantenen el pols contra el govern. Aquest matí hi ha hagut mobilitzacions i talls de trànsit arreu del país en una nova jornada de vaga general de l'àmbit educatiu aquest mes de maig. A Barcelona, per exemple, unes 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat fins a arribar a Drassanes, on han tallat durant una estona la ronda litoral. Segons Educació, la vaga ha tingut un seguiment del 25% dels mestres, mentre que l'USTEC eleva el seguiment fins al 60%. Comencem per Barcelona, David Mendoza i Sara Cañete.
15: L'equador d'aquest darrer cicle de mobilitzacions convocades pels sindicats fins a final de curs. Els representants dels treballadors qualifiquen d'èxit la resposta a la vaga d'avui, malgrat que les xifres de participació han baixat. A Barcelona, els manifestants continuen concentrats al passeig Josep Carner, però s'ha reobert la circulació a la plaça de les Drassanes, i això vol dir a la Ronda Litoral i també a l'Avinguda del Paral·lel. Els sindicats volen mantenir les concentracions mentre durin les negociacions aquesta tarda. Entre els manifestants que hi ha avui aquí, mestres i professors, molt escepticisme sobre la possibilitat que avui mateix es pugui tancar un acord i recorden que més enllà del sou el col·lectiu s'ha mobilitzat per altres motius i insisteixen que qualsevol acord ha de recollir una baixada de ràtios i més recursos per atendre l'alumnat.
6: Que al final el sou evidentment és algo que ens afecta, però no és el principal, que al final l'educació pública és una oportunitat per reduir desigualtats i que hi ha una mancança i un deteriorament estructural.
7: Això és el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
15: Dels resultats de la negociació aquesta tarda també en dependrà que les vagues, que ara mateix estan convocades fins al 5 de juny, es mantinguin o no.
9: Durant tot el dia, de fet, hem estat pendents dels diferents actes de protesta dels mestres i professors a tot Catalunya que han provocat talls a la xarxa viària, a més en carreteres molt principals. Repassem les accions que en molts casos encara continuen a hores d'ara. Les repassem amb Marta Vallès, Clara Chavarría, Núria Peraire i Pere Joan Álvarez.
8: Aquí al tall de la P7, a la Roca del Vallès, unes enormes lones que pengen del pont de l'autopista miren de fer ombra, mentre l'escenari que s'ha muntat sona la música i escoltem poesia. També hi ha molta, molta reivindicació i molta convicció que no hi ha marxa enrere. Maria Oliver, dels docents del Vallès Oriental.
26: La millor manera que se'ns ha acudit és organitzar-nos, tallar el país, fer venir a totes les veus solidàries i que recolzin la lluita docent.
8: Els organitzadors de l'acte aquí a la Roca del Vallès diuen que no aixecaran la protesta de l'AP7 abans de les 5 de la tarda.
27: El tall de l'AP7 de Torredembarra ha començat cap a les 10 del matí. Calculem que hi ha més de mig miler de persones, tot plegat en un ambient molt festiu. També preparen paelles per a unes 300 persones. La Marta Minguella, de CGT Ensenyament, explica per què ho fan.
28: És molta xarxa, també puguis parlar del pacte que s'està parlant, si en tenim prou, si ja les reivindicacions són suficients, i creiem que un entorn com la cuina afavoreix molt aquesta oportunitat.
27: El tall està previst que s'allargui fins la tarda, fent-hi taules rodones sobre diverses qüestions i una actuació musical, entre altres coses. Per a l'element també a les 10 del matí, però a Tarragona s'ha fet una manifestació amb unes 400 persones que després també tenien previst venir fins aquí.
10: A Girona, uns 1.300 manifestants tallen l'AP7 a Salt i la intenció és estar-hi com a mínim fins les 3 de la tarda, quan comença la reunió dels negociadors a Barcelona. Els ànims no decauen, tot i la calor, hi ha ambient festiu. Els professors que es manifesten ens diuen que tenen voluntat de continuar.
11: En tot moment, els mestres, per primera vegada, estem molt units, tots lluitem per lo mateix, estem tots cansats i penso que doncs, hem de gastar totes les energies que queden ara i a més en aquest final de curs, ara que veiem una mica la llum.
10: La jornada ha començat a les 9 del matí amb una manifestació des de Girona.
12: Aquí a Lleida, mestres i professors tallen des de les 11 del matí l'autovia 2 al terme municipal de Lleida i són unes 500 persones que han sortit en manifestació des de l'Escola Oficial d'Idiomes a primera hora del matí i que han arribat fins a l'autovia, on, com dic, porten més de 3 hores tallant la circulació en tots dos sentits de la marxa. Per combatre la calor intensa, doncs estan a sota del pont de l'autovia i també porten neveres i a aquesta hora també molts d'ells menjant un entrepà.
16: Bé, doncs seguirem aquesta reunió a partir de les 3 de la tarda a veure si hi ha més apropament o fins i tot algun acord entre el departament i els sindicats. A tot això, avui també hi ha vaga a totes les refineries de l'Estat. El sector dona feina a 20.000 treballadors que reclamen un avançament en la seva edat de jubilació. L'aturada ha aconseguit reduir la producció de combustible i s'han fet bloquejos en els accessos a algunes plantes, com ha passat, per exemple, a la refineria que Repsol té a Tarragona. Manel Sastre.
17: Durant tot el dia, un centenar de treballadors han tallat l'accés a la refineria de la Pobla de Mafumet i també s'han fet accions al polígon industrial de Constantí i a l'accés del pantalà de Repsol al port. El bloqueig, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, del sindicat majoritari ISTR, que és el convocant d'aquesta paralització, s'ha aconseguit mobilitzar més de 4.000 treballadors a tot l'estat amb un seguiment molt alt a les plantes i una notable reducció de la producció.
18: Sí, nosaltres creiem que ha tingut un seguiment del 80%. Hem estat aquí unes 300 persones, hem tallat aquí, hem tallat també l'accés de Constantí i també l'accés al pantalan de Repsol. Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosen, fuels, gasolines.
17: La patronal, però, no dona xifres. Assegura que la vaga no tindrà afectació en la distribució de combustibles. Aquesta és la primera aturada del sector de les refineries a tot l'estat, reclamant un coeficient reductor en l'edat de jubilació i amenacen amb més aturades si no es desbloqueja la negociació.
16: D'aquí a 8 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
19: Catalunya migdia.
20: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
29: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
30: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
29: I amb productes del territori.
30: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
29: Vinga, va, comencem!
30: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
31: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
32: 20 anys construint junts. Obramat.
33: Mira, mama, on està el fogar?
34: Demana un desig, corre.
33: Vull viure unes colònies així tots els estius.
35: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Com dèiem, anem a la informació internacional. Israel intensifica l'ofensiva contra Hamas i Hezbollah enmig de les negociacions per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. A Gaza, l'exèrcit israelià assegura haver matat el nou líder militar de Hamas. Al sud del Líban ha fet una trentena de morts i vol ocupar encara més territori, Xavier Vilà.
0: En l'última violació de l'alto al foc, Israel informa de la mort del quart responsable del braç armat de Hamas des de l'inici de l'ofensiva a l'octubre del 2023. Ja són més de 40 el nombre de comandaments de Hamas morts a la franja en aquest període, segons el recompte israelià. En l'altre front obert per Israel, al Líban, l'exèrcit manté els atacs sobre la milícia xiita de Hezbollah, ara amb un bombardeig que ha fet 31 morts, 4 dels quals menors, i una quarantena de ferits, segons el govern libanès.
16: I tot això passa mentre els palestins de Gaza honoren avui, com sentim, en la festa del sacrifici, els familiars perduts pel conflicte.
0: Sí, els afectats mostraven la seva determinació durant les oracions de l'Eid al-Adha, malgrat la duresa de la situació que viuen.
1: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
2: Estem practicant els rituals de la festa del sacrifici malgrat els atacs continus de l'enemic sionista. Ahir va haver atacs, assassinats, massacres i terror continu. Malgrat això, continuem ferms a la nostra terra, a les nostres santedats i a les nostres vides.
0: A la festa del sacrifici se sacrifica un animal i es commemora la voluntat del profeta Abraham de sacrificar el seu fill per Déu.
16: I de Gaza anem cap a Rússia, on s'aprova una llei per castigar els opositors que viuen a l'exili fora de Rússia. La justícia els podrà confiscar les propietats dins del país si en algun moment han criticat el govern o l'exèrcit rus. És un pas més en l'estratègia d'ofegar econòmicament els que han fugit. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
3: Bon dia. N'hi haurà prou, per exemple, amb haver qüestionat la guerra d'Ucraïna, les decisions de les autoritats o simplement per pertànyer a organitzacions que el règim ja ha designat extremistes o indesitjables, com ha passat amb ONGs ecologistes, del col·lectiu LGTBI o de l'oposició política. A més, la confiscació d'apartaments per valor de centenars de milers d'euros pot produir-se si et posen una multa administrativa i no la pagues, encara que sigui equivalent a 100 euros. El president del Parlament, Vyacheslav Volodin, justifica la nova llei per fer escarmentar els desagraïts.
1: Aparentment van perdre no només el cap, sinó també la consciència quan van marxar del país. Insulten els defensors, soldats i oficials. Intenten destruir l'Estat. I ara el tribunal podrà confiscar-los els béns situats dins de la Federació Russa.
3: La norma entrarà en vigor l'1 de setembre quan l'hagi firmada Vladimir Putin. Ara bé, el règim ja fa temps que mira de fer la vida impossible a les desenes de milers de russos que han abandonat el país des de l'inici de la guerra. S'han aprovat lleis per dificultar-los la supervivència econòmica a l'estranger o perquè perdin la ciutadania russa.
16: Deixem la informació internacional, tornem a Catalunya, més concretament a Barcelona, perquè la cursa a Junts per Catalunya per escollir alcaldable a la ciutat de Barcelona compta des d'avui amb un altre nom que fins ara no havia sortit a cap travessa. És la diputada al Congrés, Pilar Calvo, Jordi Corbalán.
4: Pilar Calvo, de la confiança de Carles Puigdemont, ha confirmat a aquesta emissora que es presentarà el procés de primàries internes que el partit obrirà la setmana que ve. De moment, no té previst deixar l'escó al Congrés dels Diputats. Fins ara havia fet el pas l'actual líder juntaire a l'Ajuntament, Jordi Martí. Però hi ha quatre possibles aspirants més que estan rumiant si s'hi presenten: l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, la diputada del Parlament Glòria Freixa i els exconsellers Josep Maria Argimon i Jaume Giró. Junts preveu tenir elegit el candidat el 21 de juny.
16: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament als narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. En paral·lel, fins i tot oferien un servei per blanquejar els diners de la droga, Miquel Jarque.
5: Eren empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de reg pel cultiu de marihuana. Almenys servien 6 grups de narcotraficants diferents diferents perquè la policia troba el balanç de la mateixa empresa en les entrades i registres a les diverses plantacions il·legals. Durant mesos vigilen els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida veuen que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadren amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entren als magatzems. A més, detecten una persona destinada cada dia a ingressar per caixer a diversos comptes d'entitats bancàries petites quantitats de diners per no deixar rastre. Marc Bairon és sotsinspector dels Mossos.
6: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
5: En aquestes entrades van decomissar més de 240.000 euros en metàl·lic, dues furgonetes, un turisme i una moto.
16: I d'aquestes drogues més dures, a una altra més tova. El 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors. I d'aquests, tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que ho ha fet durant la setmana sense fum, Mònica Mas.
3: Sí, l'estudi també revela que 8 de cada 10 persones creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la Canfic, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
7: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
3: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers, perquè pensen que és menys perjudicial i els ajudarà a deixar de fumar.
7: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals, és a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més, li afegeixen el vàper.
3: Per revertir aquesta situació, el doctor Lozano proposa pujar el preu del paquet de tabac i dels vàpers i endurir les multes per fer publicitat encoberta. En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels enquestats.
16: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per tal d'ajudar-los a poder-se comprar un pis. Aquest primer trimestre de l'any 2026 s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies tenen alguna, perquè els joves es puguin comprar un habitatge a Sant Riera.
3: Una cultura que s'ha imposat per força i que explica ara una dada realment impactant, que és que gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys, qui comprava al comtat eren estrangers i catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, es fixa en el fet que el nombre de donacions que s'estan fent a Catalunya ja dobla les que es fan a Espanya.
8: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
3: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius. És la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat. L'Observatori Notarial aporta cada any un munt de dades que expliquen com es comporta la nostra societat.
16: Una cosa més abans de la publicitat. A la zona sud del Segrià ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i de nectarina. És una setmana abans del que seria habitual. Tot plegat perquè la calor ha accelerat la maduració de les fruites. Les altes temperatures, de fet, a tota Europa han disparat la demanda de fruita i també han fet pujar els preus d'aquesta mena de fruita, dels préssecs. Lleida, Estela Bussoms.
9: La collita ja està en marxa, per exemple, a finques de préssecs paraguaians de Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu. Aquesta setmana també comença la collita al Carràs a les finques de Sergi Baluer de Jarc.
11: Com a Europa fa molta calor també, estan assolint igual que el Regne Unit, Alemanya, França, estan assolint unes temperatures altes, pues és, la venta és molt fluida i com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és molt bona, és excel·lent.
9: Si les pedregades no ho espatllen, Catalunya espera recuperar aquest any gairebé la plena producció, més de 400.000 tones de préssecs i nectarines.
16: Passant 4 minuts de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
10: Catalunya migdia.
12: Ocasión Plus.
13: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
14: La nit dels ignorants s'hereda.
15: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
14: Pot arribar a travessar oceans.
17: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
14: Veu com creixen els seus oients màgics.
18: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
14: I posa la pell de gallina.
19: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
22: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
19: És que m'heu posat la pell de gallina.
16: Catalunya migdia. Passant 5 minuts a 2:15. If you should ever leave me, well, life is still good. Quan s'arriba als 80 anys, es fa molt difícil mirar enrere i fer una tria d'unes poques fotografies que condensin tot el que s'ha viscut. Aquest repte l'ha entomat el poeta, traductor i crític Francesc Parcerisas, que fa un evocador viatge autobiogràfic al llibre Fer-ne 80, publicat per Quaderns Crema. És un àlbum d'estampes profundament personals que van del 1944 al 2024, a Montse Camps.
23: Sí, ha triat una fotografia per cada any, des del bateig fins a mudances, casaments, la mort dels pares, les estades a Eivissa o trobades amb amics.
24: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i en les coses petites has de descobrir les coses grans.
23: I cada fotografia va acompanyada d'un text on rememora episodis viscuts, tant íntims com públics i també polítics, com la mort de Franco quan ell tenia 30 anys.
24: Havia viscut tota la meva vida, 30 anys, en una dictadura i amb el record i el pes de la guerra, de la immediata postguerra, etc. És una cosa d'aquesta és difícil d'imaginar.
23: És un llibre que convida el lector a reconstruir a la seva manera el relat que ofereix amb imatges molt diferents, sovint quotidianes.
24: A mi, personalment, més aviat em molesta la impostura. La realitat és molt vulgar, en certa manera, i és molt semblant per tothom.
23: Parcerisas, que es qualifica com a persona tastaulletes i dispersa, tanca el llibre el 2024 amb la imatge d'ell d'esquena a la cuina fregant plats i el peu de foto que diu «Tot s'acaba i cal endreçar, esbandir els anys com la cuina».

0: Aquesta que sentim, la Rosalia, ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha aconseguit 8 guardons. La cantant catalana s'ha endut els 8 premis als quals era finalista, com ara Artista de l'Any, Millor Disc per Lux, Millor Videoclip per Bergany o Millor Cançó per La Perla, aquesta que sentim. El valencià guitarrista de la Fuente s'ha endut 2 guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz. L'Acadèmia ha concedit el seu premi d'honor a Joan Manel Serrat. I d'uns premis als festivals. El Festival de Torroella de Montgrí es presenta aquest estiu sota el lema L'amor també deixa rastre, Òscar Callau.
1: El certamen de música clàssica ha convidat la soprano Nadine Sierra, l'English Chamber Orchestra o l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb una programació que passa per diferents autors i èpoques. Montse Faura n'és la directora.
2: En aquesta edició hem volgut situar al centre escoltar és evitar la simultaneïtat. Un espai on el temps no s'accelera ni es consumeix, sinó que recupera densitat, on les experiències no desapareixen, es desplacen, es transformen i persisteixen.
0: I d'un festival a un altre.
3: És Saturno, viven los hijos que...
0: Pablo Alborán, que és aquest que sentim, inaugurarà el dia 25 de juliol la 19a edició del festival Sons del Món Empordà. Per l'escenari principal, a la Ciutadella de Roses, hi passaran fins al 21 d'agost, entre d'altres, Joan Dausà, Fangoria, amb les Nancy Rubies, Rosana o Niña Pastori. A més, hi haurà dues nits inèdites on es retrobaran grans noms del panorama català. D'una banda, 20 anys després, es tornaran a unir a l'escenari Gossos i l'Exambustó. I de l'altra, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet protagonitzaran el que han batejat com el so d'una generació. I una cosa més abans dels esports. Atenció a aquesta notícia, perquè és d'aquelles que sorprèn. Llibreters de vell de tot el món, també catalans, denuncien que grans empreses tecnològiques compren milers d'exemplars descatalogats, molt vells, per entrenar la intel·ligència artificial. I després, un cop els han utilitzat, els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic. Toni Noguera.
4: Una de les alertes ha saltat a la llibreria Fènix de Badalona. El seu propietari, Marçal Font, assegura que una misteriosa companyia canadenca li compra de forma massiva volums de no ficció, en català i amb poca sortida comercial. Són declaracions a 3CAT.
5: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes.
6: En qüestió de mitja hora en feien 4 comandes diferents, una de 7 volums, una altra de 1, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, repartides en 5 minuts. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no és res de grans clàssics, cap de literatura...
4: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Xavier Vinaixa és especialista en intel·ligència artificial.
7: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits.
4: El procés és demolidor per als llibres. Un cop adquirits, els tallen al llom, els escanegen i els trituren per fer-ne pasta de paper. El gremi de llibreters de vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables.
8: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Molt centrada en el comiat d'Alexia Putellas.
9: Sí, avui s'ha acomiadat del club, al matí i a la nit de l'afició.

0: Avui el nom del dia és Alexia Putellas, la capitana marxa del Barça després de 14 temporades al club.
1: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
2: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
2: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Aquest és un fragment del vídeo en què Alexia Putellas va anunciar ahir a les seves xarxes que deixa el Barça aquesta temporada. Ho fem un vídeo llarg amb la música de Magnòlies de Rosalia de fons. I avui ha estat el dia dels comiats. Al matí, al vespre, vaja, s'acomiadarà de l'afició i aquest matí Rut Vilà s'ha acomiadat, ha fet el comiat més institucional.
3: Sí, en un acte a la gespa del Camp Nou, al costat de la zona de les banqueres, amb molt de sol que tocava aquella hora, que era 11:15. Alexia ha aparegut envoltada de la majoria de trofeus que ha aconseguit en aquests 14 anys al Barça i ha explicat molt emocionada la seva decisió i per què ara creu que és el moment. Com va dir en el seu moment Pep Guardiola i com sentíem en aquest vídeo, la migcampista ha insistit que l'exigència l'ha fet buidar-se.
4: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%

0: la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
1: Una quarta Champions que també li ha servit per acabar totalment convençuda que les noves generacions amb futbolistes com Vico Serra Jordi, que s'han fet un fart de plorar aquest matí durant l'acte, estan preparades per fer que l'equip continuï guanyant títols sense Alexia.
0: Nosaltres, la meva generació, crec que hem mogut el món, però és que ja se'ls menjaran. Tot el que tenen dins, tota aquesta força, aquesta ambició i sobretot aquesta passió pel futbol, que és el que he intentat remarcar-los molt, que no la perdin mai, perquè quan estàs al pitjor moment, això és el que t'ajuda. Aquesta passió és el que t'ajuda a seguir movent-te.
2: I en tot aquest comiat, Ruta, ha donat a Alexia alguna pista sobre per on passa ara el seu futur més immediat?
1: Doncs ha dit que encara no tenia decidit on jugarà la temporada que ve. De fet, ha dit que les vacances li vindran molt bé per acabar de prendre aquesta decisió tan important. I avui encara, per això, Laia, la veurem de curt, eh? Mm-hmm. Hi haurà partit de Lliga contra la Real Societat, el Johan Cruyff, a les 7 de la tarda. Recordo que ahir a mitja tarda mirava i quedaven bastantes entrades i que al vespre ja no en quedava ni una per vendre. Per tant, hi haurà molt de públic avui al Johan Cruyff per acomiadar Alexia amb la samarreta del Barça.
2: Doncs aquest partit serà a les 7 de la tarda, com diu la Ruth. Després del partit és quan hi hagi aquest comiat més oficial. Alexia, suposem que farà algun parlament i es dirigirà cap a l'afició, i tot aquest comiat i aquest partit, aquest partit del Barça que juga a les 7 de la tarda, el podreu seguir al Tot Costa, perquè al Tot Costa hi haurà una edició especial, s'allargarà més enllà de les 9 i el que calgui perquè pugueu seguir a Catalunya Ràdio tot el comiat d'Alexia Putellas. Però avui, a banda d'aquest partit del Barça contra la Real Societat, Maria Chesena es juga un altre partit. També juga l'Espanyol i ahir, de fet, ho va fer també el Badalona Woodman.
3: Sí, el conjunt badaloní va perdre contra el Real Madrid per 0-4. L'equip blanc ha certificat amb aquesta victòria la segona plaça a la Lliga i, per tant, s'estalvia una ronda prèvia de la Champions de l'any vinent. Amb aquesta segona plaça ja decidida, l'atenció es concentra en el duel Barça-Real Societat del Johan Cruyff, perquè serà l'últim partit d'Alexia Putellas vestint la samarreta blaugrana. També podria ser un partit, l'últim partit, per Mapi, Ona Batlle i Marta Torrejón. El partit és a les 7 de la tarda, ja amb totes les entrades venudes, i es podrà seguir per TV3. I la jornada la tanca el duel entre el Deportivo i l'Espanyol, dos equips pràcticament empatats a la classificació. Els dos conjunts buscaran acabar amb bones sensacions de cara a l'última jornada de Lliga d'aquest cap de setmana.
2: I l'equip masculí d'Eco segueix treballant, estem parlant del Barça, segueix treballant per reforçar la davantera de l'equip de Hansi Flick, i a la llista de Julián Álvarez i João Pedro hi afegim un altre nom, Ramon Salmurri, que és el d'Anthony Gordon.
4: Extrem del Newcastle, de 25 anys, jugador que pot jugar tant a la banda com també de davanter centre. És una informació que explica avui el Mundo Deportivo. Deco va viatjar a Londres, on es va veure amb el representant de João Pedro per acostar postures. Per cert, Laia, que João Pedro va boig per venir al Barça. João Pedro és el davanter del Chelsea, però en aquesta trobada explica el Mundo Deportivo que també es va veure amb els representants d'Anthony Gordon, aquest extrem del Newcastle. El Barça explica aquesta informació, que treballa en una operació llampec per mirar de tancar la seva incorporació abans fins i tot de la celebració del Mundial. Deco valora el talent d'Anthony Gordon i, a més, destacant que seria una operació que a nivell econòmic no la situaria al nivell de Julián Álvarez, per exemple, o d'altres noms d'aquest perfil. En qualsevol cas, el que és evident és que Deco continua treballant amb l'objectiu prioritari, com va deixar clar també Hansi Flick, de reforçar la davantera de l'equip.
2: Temporada, l'Espanyol comencen els moviments de despatxos. Avui, Sergi Andreu, s'ha fet oficial que Cabrera continuarà una temporada més.
5: La samarreta blanquiblava fins al juny del 2027, després que s'ha fet efectiva una clàusula de renovació inclosa en el seu contracte, que estava condicionada al número de partits que disputava o que hauria disputat aquesta temporada, i també a la permanència de l'equip. L'uruguaià, recordem-ho, és un dels capitans de l'equip i el juny farà 35 anys. El podem sentir als mitjans del club.
6: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor. Cumplimos el objetivo que nos marcamos, que la temporada que viene sea un proyecto ambicioso, obviamente, y nada, y siempre intentamos estar a la altura.
2: I avui, Sergi, estreneu un nou capítol de l'Espanyol Reservat, que ja expliqueu.

0: Mira, centrem bastant el capítol en la figura de Monchi, intentant descobrir alguns aspectes de Monchi que no es coneixen tant, i ho fem amb una persona que és un empresari andalús, periodista, es diu Fede Quintero, i sobretot és amic íntim, personal de Monchi, ens explica moltes coses al costat de l'Eudald Serra, de l'Oriol Vidal, i rubricarem aquest capítol amb una entrevista al porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño, que va debutar aquest cap de setmana passat amb el primer equip a la Lliga.
1: I el Girona continua sense pronunciar-se sobre el futur de l'equip a la segona divisió, però un dia més, diversos actors relacionats amb el club sí que es manifesten a les xarxes socials, Eduard Solà.
2: El Girona de Futbol continua el període de reflexió per acabar de decidir el futur de la banqueta amb les trobades que han de tenir i han tingut el director esportiu Quique Cárcel i l'encara tècnic Mitchell, i que s'hauria de prendre una decisió aviat per poder començar a planificar. Mitchell va ser un dels que va fer un comunicat fa un parell de dies. Ahir el van fer, per exemple, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, amb una carta adreçada al president, cos tècnic, jugadors i tota la família del Girona. Diu que, en nom de la ciutat, els vol traslladar un missatge d'agraïment, orgull i confiança, i destaca que han portat el nom de Girona arreu i que han fet que tota la ciutat se senti identificada amb el projecte i que això ningú esborra, que ara toca afrontar una nova etapa, que hi haurà dificultats, però que està segur que tornaran a situar el Girona al cim més alt del futbol professional i que Girona estarà al seu costat. També ho va fer Ter Stegen, que només va poder jugar dos partits, però que s'acomiada donant les gràcies. Orgullós d'haver format part de la família del Girona, agraït de com ho van rebre i que, tot i que al final no ha estat el que tothom volia, està convençut que el club té la força, la identitat i la gent per tornar a la màxima categoria. Acaba en català amb un sempre Girona.
1: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
3: Os deseo muchísima suerte en Leipzig. Os vais a comer al Crystal Palace.
1: Doncs parlem de les eleccions del Madrid, però també d'això que sentíeu, el Rayo Vallecano, disposat a fer història.
4: Catalunya migdia. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
5: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
4: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
6: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
10: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
11: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
10: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
12: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
13: Quina raó mou el teu món?
14: Lo futur del Pere.
15: Algun dia tenir el meu propi piset.
16: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
17: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
1: Seguim parlant de futbol. El Rayo Vallecano disputa la seva primera final europea de la història. S'enfronta al Crystal Palace a la final de la Conference League, Jan Ortuzar.
20: L'equip madrileny buscarà aconseguir el primer títol continental de la seva història davant un Crystal Palace en teoria superior. Això es veu a l'examinar el valor dels dos planters segons Transfer Market. El conjunt anglès costa 541 milions d'euros, mentre que la del Rayo costa tan sols 107 milions d'euros. Tot i això, l'entrenador dels vallecans, Íñigo Pérez, ha volgut destacar que la final va més enllà d'un tema merament econòmic i que representen tot el barri de Vallecas.
21: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, y mantener nuestro fuego, nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que será acertado.
20: Íñigo Pérez s'ha convertit en l'entrenador més jove que disputa una final europea des de que Pep Guardiola ho va fer a la final de la Champions del 2009 entre el Barça i el Manchester United.
1: I a Madrid, els dos candidats a la presidència del Club Blanc continuen fent camí cap a les eleccions del diumenge 7 de juny. Aquest vespre, l'actual president, Florentino Pérez, presenta la seva candidatura i aquest migdia qui l'ha presentada ha estat Enrique Riquelme, que ha presentat Montserrat Raya les propostes dirigides al soci.
0: Riquelme té clar que els socis són els grans oblidats dels últims 20 anys a Madrid. Amb ell de president, diu que el club no es privatitzarà. Resoldrà el fet que, segons ell, els socis no tenen ara mateix prioritat per comprar entrades per al futbol ni per al bàsquet, i fa aquesta proposta.
19: Cuando hay un nivel de gasto general no deportivo tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio, por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Es un impacto de 7 millones en las cuentas del club, donde los gastos generales absurdos corporativos dentro del club son muy superiores.
0: També proposa ampliar l'estadi Di Stéfano a 20.000 espectadors i convidar l'equip femení a jugar al Bernabéu partits importants. I vol un nou pavelló de bàsquet que pugui acollir concerts, això sí, sense molestar els veïns. Riquelme somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, etc. Florentino Pérez acusa Riquelme d'improvisar una candidatura, però l'alacantí diu que hi treballen des de fa 5 anys.
1: En bàsquet, Dani Pérez anuncia que aquest divendres juga el seu últim partit amb el Baxi Manresa, quan encara la temporada amb l'ACB contra el Madrid, en el nou Congost. I en waterpolo avui es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina a 8:45. El campió serà català, perquè David Ubach, aquesta final la juguen el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta.
22: Nit històrica del waterpolo català, per tant, en què dos equips de casa nostra lluitaran aquest vespre a la piscina Sant Jordi en el primer salt de la segona competició continental per aixecar precisament aquest títol. Les gracianques jugaran com a locals en aquest primer duel, on tots els equips, Catalunya i Atlètic Barceloneta, buscaran el seu primer títol, ja sigui nacional o internacional. Tant Catalunya com Barceloneta s'han plantat a la final superant eliminatòries ben ajustades tant als quarts com a les semifinals. Javi Belmonte, el preparador del Cata, considera clau controlar el ritme de partit.
23: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
22: I ara ho dèiem, els precedents apunten a una final ben igualada, tal com recalca Xus Martín, el tècnic mariner.
24: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
22: I només mitja hora més tard que arrenqui el Catalunya-Barceloneta, a les 9 a la piscina Pere Serrat tindrem el primer partit de la final de la Lliga entre el Sant Andreu i el Mataró, prevista al millor de 3 duels. Serà la reedició de la final de fa 2 anys, aleshores amb títol per a les mataronines.
1: Itàlia, 17a etapa amb un Jonas Vingegaard més líder, després de guanyar ahir en solitari, i avui teniu disponible ja un nou capítol de Ràdio Volta, amb una novetat important d'última hora, Jack Vidalta.
25: Doncs amb una mirada posada al Giro masculí que domina Vingegaard i un altre al Giro femení que comença aquest dissabte, i atenció, farà amb la presència d'una ciclista catalana, Mireia Benito, convocada última hora per la baixa d'una companya.
26: No estava dins dels plans, no tinc la millor preparació, però sí que tinc moltes ganes de poder ajudar l'equip. Crec que portem un molt bon equip per aquest Giro, i bé, doncs aniré allà a donar el màxim suport possible a les noies. Estaré en figura totalment de gregària, així que bé, tinc moltes ganes de gaudir-ho amb elles i buscar el millor rendiment.
25: És una informació que us podem avançar a Catalunya Ràdio. A Ràdio Volta, també protagonisme per a Roger Drià, l'únic ciclista barceloní que serà present al proper Tour de França. Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
1: I un apunt més de futbol. El Consell del Nàstic ha valorat avui la temporada que va acabar el cap de setmana passat. Hi ha hagut autocrítica amb errors esportius i fins i tot tocs d'atenció a membres del Consell, Carles Vila.
27: El president del Nàstic, Lluís Fàbrega, es troba lamentable veure com s'ha hagut de celebrar haver aconseguit a l'última jornada de Lliga la salvació en lloc d'estar lluitant per l'ascens a la segona divisió. Ha deixat també entreveure una crítica a l'actitud i les formes que ha tingut, per exemple, l'empresari suec Fredrik Wester, que va abandonar el Consell tot just abans del partit contra l'Hèrcules i que té una part important de les accions de la societat esportiva. També ha deixat clar que cal ser més realistes pel que fa als objectius que es plantegen i que potser es van equivocar deixant marxar Javi Sant, el director esportiu de la passada temporada.
2: Tenim clar que el Nàstic, per entitat i per club, és dels clubs que ha de lluitar per lo màxim, però sempre dintre de les seves possibilitats. Ara ha arribat un punt que en aquests últims 4 anys nosaltres hem posat tot i més per aconseguir això, per accelerar aquest procés. A partir d'ara ens plantegem, a partir de la propera temporada, doncs poder treballar amb uns altres baremos, amb uns altres baremos a nivell de pressupost, a nivell de disposició i, lògicament, a nivell d'objectius, no tan sols d'explicar-ho, sinó de que siguin reals.
27: Fàbregas no ha entrat a valorar possibles noms per ocupar la direcció esportiva, ni tampoc si Pablo Alfaro continuarà com a tècnic. També ha dit que hi ha propostes obertes pel que fa al futur de la Societat Anònima Esportiva, possibles projectes que podrien passar per canvis importants a les majories pel que fa als accionistes.
1: I un apunt més, Marta García.
3: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, convocat amb els Països Baixos per disputar el Mundial. Ronald Koeman ha donat la llista de fa molt pocs minuts.
1: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva, el repàs que hem fet del dia. A les 7, tot costa especial amb el comiat d'Alexia Putellas. Més enllà de les 9, el podreu seguir tot a Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya Menys i amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
5: Catalunya migdia.
4: Encedem la segona hora d'aquest Catalunya migdia en què fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si, que no ha estat poc, aquest matí a Madrid. La Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE per demanar documentació en el marc d'una investigació per determinar si el PSOE va pagar per extorsionar els jutges, els fiscals o els policies que porten causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El president del govern espanyol descarta convocar eleccions anticipades un cop més. Avui ha dit des del Vaticà, on tenia una audiència amb el papa Lleó XIV, que no pot fer-ho per motius partidistes i que preval l'interès general. Fa uns minuts hem tingut accés a la interlocutòria que justifica aquesta entrada a la seu del PSOE i de seguida us en donem els detalls. També hem repassat els diversos talls de carreteres que mestres i professors en una nova vaga avui a l'educació tenen encara obertes a aquesta hora i que estan a l'espera que a aquesta hora també reprenguin les converses entre el govern i els sindicats. Ara mateix hi ha cues quilomètriques a l'AP7 a Torredembarra, a la Roca del Vallès o a Salt i també a l'A2 a Lleida. Això entre altres punts. De seguida ho ampliem també. I ens hem fixat en una organització que la policia ha desmantellat i que es dedicava a proveir de material altres organitzacions que en s'encarreguen del cultiu de marihuana. Bàsicament, els subministraven adobs, ventilació, llums o sistemes de rec i els oferien també el servei de blanqueig dels diners obtinguts en el narcotràfic. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi ara, Joan Bota?
6: Doncs desenvolupem això que estaves explicant. D'una banda, el PSOE va posar en marxa un grup per intentar boicotejar les investigacions que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez arran de la imputació de l'esposa del president del govern espanyol. Això és el que diu la interlocutòria a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, on el jutge assegura que s'haurien fet 4 pagaments de 4.000 euros al mes a l'exmilitant Leire Díez perquè intentés frenar les causes judicials. Ho ampliem des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, la trama arrenca, segons el jutge, 2 dies després de l'imputació a Begoña Gómez, l'abril del 24, i coincidint amb el procés de reflexió de Pedro Sánchez, diu el jutge que els imputats es van reunir a la seu del PSOE Ferraz per impulsar una operació per desactivar aquest cas de la dona de Pedro Sánchez, però també per destruir, diu el jutge, el procediment que s'havia obert contra el germà de Pedro Sánchez. Segons el jutge, en aquest escrit d'unes 90 pàgines, la trama la dirigia l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que encarregava les maniobres a Leire Díaz, a qui el PSOE, el partit, hauria pagat diversos viatges i també hauria cobrat com a mínim 16.000 euros a través del despatx de l'exdirigent socialista Gaspar Sarrias, també imputat avui. Per això, avui, la Guàrdia Civil en aquest registre a la seu dels socialistes buscava factures, correus, registres de visites que apuntalin el que apunta sobre aquesta trama i fins i tot s'havien d'emportar per ordre del jutge un contracte de la campanya publicitària de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2024, encara pendents de saber, de veure quina relació té això amb aquesta causa.
6: Doncs és una informació que us anem explicant mentre anem llegint aquesta interlocutòria. Us n'oferirem detalls properament. Mentrestant, a aquesta hora s'han de reprendre les negociacions al Departament d'Educació per tal de desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país. Les últimes hores el govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, és el que demanen els sindicats, però la xifra d'entrada, el sembla insuficient. Connectem amb el Departament d'Educació ara, Cristian Roldán.
8: Doncs tot just estan arribant els representants sindicals, però està clar que ho fan molt reforçats per l'èxit de convocatòria de les manifestacions que s'han fet avui arreu del país. Asseguren que els docents catalans s'han expressat un cop més i que ho han fet amb claredat. Damunt la taula, l'increment salarial continua sent el principal punt de fricció entre les dues parts. Des d'ahir, Educació ja accepta negociar un augment de salari lineal per a tots els docents, en comptes dels complements específics que defensava la setmana passada, però les xifres que proposa el departament i les que demanen els sindicats continuen força allunyades. Les principals incògnites recauen a saber si ara la Generalitat augmenta la seva oferta econòmica, en quant de temps també preveu aplicar-la i si aquesta acaba satisfent les demandes dels sindicats majoritaris. De fet, els representants dels treballadors no descarten sotmetre a votació noves protestes si la Generalitat no sabe augmentar les xifres i aquestes no acaben de convèncer els docents a la reunió d'avui.
6: I aquesta hora el que fem és connectar amb l'equip viari per saber com està la situació a les carreteres amb tots aquests talls que estan protagonitzant mestres i professors. Carmina Malagarriga.
9: Bon dia. Els talls es mantenen a la 2 a Lleida en tots dos sentits, també a la P7 entre Vilaseca i el Vendrell en sentit nord, el Vendrell i Tarragona en sentit sud, pel que fa al tram nord de la P7 entre Montornès del Vallès i la Roca en sentit nord, a la Roca en sentit sud, de Riu de Llots de la Selva a Girona en sentit nord, de Girona a Vilablareix en sentit sud i a Sant Julià de Ramis en sentit sud. Tot i que hi ha previstos desviaments per aquests talls, hi ha retencions quilomètriques abans i després dels talls i també les vies alternatives a la P7, com ara l'N340 a l'entorn de Tarragona i tant l'N2, la C65, com la 2 a l'entorn de Girona.
6: Atenció també a això, la televisió estatal iraniana informa d'un primer pas cap a un possible acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb el conflicte que els enfronta des de fa 3 mesos. Segons l'esborrany difós, les forces militars nord-americanes es retiraran de la rodalia de l'Iran i aixecaran el bloqueig naval als ports del país. A canvi, els iranians es comprometrien a recuperar en un mes el nombre de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz als nivells anteriors a la guerra. Els vaixells militars no estan inclosos en aquest esborrany d'acord. D'aquest memoràndum d'entesa també s'han desprèn que l'Iran tindrà la gestió i la ruta del trànsit marítim a través de l'estret en cooperació amb Oman. En cas que s'arribi a un acord final en 60 dies, l'endesa haurà de ser aprovada en forma de resolució vinculant al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Com passa habitualment amb aquest tipus d'informacions, quan ha transcendit la notícia, hi ha hagut moviment als mercats. El preu del petroli està baixant. Ara se situa el barril de Brent al voltant dels $95. I un últim apunt. Brussel·les vol prioritzar les empreses europees per garantir les telecomunicacions. Proposa que estiguin en mans d'europees 2/3 de les freqüències que utilitzen els satèl·lits per enviar informació. Això pot limitar el negoci de les companyies nord-americanes. Ho ampliem des de Brussel·les. Bruno Fortea.
10: Hola, bona tarda. La proposta de la Comissió Europea, de fet, veta la participació de companyies estrangeres per a les telecomunicacions d'ús governamental, utilitzades per a temes sensibles com la seguretat i la defensa. Només per a les telecomunicacions d'ús comercial, com l'accés a internet dels mòbils o els ordinadors, sí que hi haurà una part oberta a empreses estrangeres, però com a màxim només podran ocupar 1/3 del conjunt de les freqüències dels satèl·lits. La vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen, ha defensat aquesta reordenació de l'espai radioelèctric.
11: Volem impulsar les capacitats europees en aquest sector, però alhora continuar oberts. Som molt transparents i molt justos amb la nostra proposta.
10: Amb això, Brussel·les busca diversificar el mercat de les telecomunicacions per satèl·lit. Ara mateix, la Unió Europea només té llicències concedides a 2 operadors nord-americans que expiren d'aquí un any.
4: Passant 7 minuts de les 3.
18: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: Des d'ara fins a les 4 amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
12: Què tal? Molt bona tarda.
4: El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
13: Què tal? Què tal?
4: I l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
14: Molt bona tarda.
4: Tot bé?
14: Tot molt bé.
4: Ideal. Molt bé, escolta'm, perfecte. El primer tema, a més avui, arriba, diguem que és especialment sucós.
12: Oh, i tant.
4: Perquè promet, sí, assegura... Espera, que encara no t'he saludat.
13: No, però és que ja t'aviso abans.
4: És que no t'he saludat.
13: No, però ja t'aviso abans, a veure com em presentes avui.
4: No, no, anava a dir que avui has promès...
13: No.
4: Has dit que avui te l'havies preparat, realment. Que bueno, tenia, és el dia que, el primer dia, has dit, no. Apunteu-vos el dia.
13: Sí, però a veure com em presentes. Vull dir, ara m'hauràs de posar alguna categoria, vull dir alguna cosa, m'hauràs de dir...
4: Espera, primer...
13: Alguna,
4: primer
13: o passi en castellà, el elegido,
4: no,
13: saps?
4: No,
15: el multipremiat...
4: Cap problema, no. Ara ho farem, ara ho farem. Ara ho farem. Primer canviem la sintonia.
13: Espero que t'hagis preparat alguna cosa, si no, em diràs tu.
4: I com cada dimecres, el comunicador multipremiat, encantat d'haver-se conegut i convidat a la casita de Bad Bunny.
13: Ah, molt bé.
4: Què? Santi Villas, bona tarda.
13: Hombre, què tal? Bona tarda. No, clar que me l'he preparat, perquè ara... Bueno, calla, que és que resulta que ara me'n vaig donar compte, perquè tinc el mòbil que se'm mor cada 2x3, sí. I es veu que m'havia enviat un missatge, ho vaig veure ahir, per anar a la tarda de Catalunya Ràdio, sí, a parlar d'aquest
4: sí,
13: tema.
4: Sí, sí, sí.
13: Jo, però avui... clar, jo no ho havia vist, perquè ara m'he de canviar el mòbil aquesta tarda.
12: Era mirant l'exclusiva.
13: Clar, i ara de res em quedaré malament.
4: Estàs utilitzant ara l'antena per demanar disculpes als companys de la tarda que et van buscar perquè anessis el dilluns.
13: No saps la de missatges que tinc.
4: Et dic una cosa, ens van demanar permís? Ens van dir, teniu algun problema els del migdia que els de la tarda?
13: No, problema el tenia jo, que tinc un mòbil de merda.
4: I avui, quan ens has proposat això, dic, escolta'm, el Santi ens proposa això. Vosaltres no el veu fer al final, no? Perquè sento el programa bastant en diagonal i m'han dit, no el van fer.
13: Ja m'hagués tombat el tema, també. Si ho hagués explicat en un altre programa, però quin tipus de cadena que és això, Mediaset?
14: O sigui, ens haguessis deixat per anar a la tarda.
13: No, és que no vaig fer
4: una cosa pitjor. O sigui, hagués tret dues seccions per preu... O sigui, hagués cobrat dues vegades la mateixa secció.
13: No, perquè aquella devia ser gratis.
4: Oh, clar, sí, aquella era gratis.
13: Ah, no, estàs cobrant. Per cert, una cosa et vaig a dir. Ja ho us he dit a tots vosaltres, perquè aneu tocant el telèfon, ara que esteu aquí, que amb la mateixa música tireu tota secció.
4: Ai.
13: Vull dir, a mi em va dir aquesta que em va convidar...
4: Que aquesta ja... que m'acomides és la tarda de Catalunya Ràdio?
13: No, ja estic parlant de Bad Bunny.
4: Ah,
13: no,
4: perdó.
13: De Benito.
4: D'en Bat.
13: De Benito. Li em va dir, i si mateix t'ho dic perquè ho tinguis clar, i ho passis a les instàncies superiors necessàries i pertinents, que quan vas a la casita de Bad Bunny,
4: sí,
13: ja directament et puja el caché.
4: Carai.
13: T'ho deixo.
14: Però i et donen un certificat,
13: no,
14: oi?
13: No. Es veu que ja ets un altre tipus de persona, ja pots demanar més per col·laboració a Catalunya Ràdio, ja pots dir el que sigui.
4: Molt bé.
13: Vull dir-te que ara, de moment aquí, feu com vulgueu per acabar la temporada, els hi traieu una miqueta cada una, no doneu a mi, no ho sé, perquè jo crec que entenc ara obrir pressupostos, deu ser un
4: clar,
13: riu...
4: Clar, està difícil.
13: Encara no m'han acceptat les factures de fa 3 mesos, vull dir que m'arriba l'altre dia un mes, no he cobrat des de febrer.
4: A veure, som una ràdio
13: pública. Bueno, no ho he fet bé, vull dir, tampoc és... vull dir, no presento les factures tipus de Aldama, saps què vull dir? O sigui, estan clares, són quatre merdes. Bueno, no, és que a més no cal que pregunteu-me.
12: Exacte. Primera pregunta.
4: Claro, l'Alícia t'està esperant.
15: L'Alícia vol fer la
13: Avui et dic una cosa. Avui està aquí preparada per entrar a consellera Paneque i no entra.
12: Totalment. Tu i jo piqui-piqui tens les coses. Bueno, primera pregunta. A veure, Santi Villas, tu vas estar a la casita de Bad Bunny.
4: Però deixa'm posar una mica de context, perquè potser no tots els oients saben què és la casita de Bad Bunny. En els concerts de Bad Bunny hi ha una mena d'escenari més... exclusiu, podríem dir, que es diu La Casita, en el qual pots veure el concert pràcticament des de dins de l'escenari mateix, a tocar de Bad Bunny, i allà hi van convidats selectes.
13: Sí.
4: Gent famosa. Per exemple, els de Barcelona es va veure Lamine Yamal, mira, Robert Lewandowski, Gavi, Dani Olmo, Alejandro Valde, Ferran Torres...
14: Tampoc. Qui és tota tampoc aquesta
4: gent? Giró. Tota aquesta gent es va veure a La Casita.
13: Aquelles
4: de l'Espanyol.
15: Són els amics de l'Espanyol, bàsicament.
4: I també Santi Villas.
13: Bueno, i després va vindre Batguiel. I a l'endemà,
12: Úrsula Corberó.
13: Sí, Úrsula Corberó. I després, influencers.
4: Sí, sí.
13: Però, bueno, res a comparar amb el primer dia.
4: No, clar.
13: Si és que això era...
4: On estiguis tu, queda clar que és el primer.
13: Obrir la gira per Europa.
4: Clar.
13: També t'he de dir que jo era Marc Giró Massuno era jo, eh?
4: No et van fer una convidada nominal?
13: Sí, després sí, però...
4: Però clar, tu eres el acompanyant.
13: Sí, però ja fa temps, que sóc acompanyant. Vull dir, no t'ho sé.
4: Què passa?
13: Som majordom far.
12: La meva pregunta és, en quin moment... Sí. Bad Bunny pensa, jo vull convidar a Marc Giró i el seu acompanyant.
13: No, això jo crec que no deu funcionar així. Ah. O sigui, a mi em van trucar per si volia anar al concert.
12: Mm-hmm.
13: Jo he de dir que...
4: Hi ha bufetades per aquestes entrades.
12: Bueno, funciona, jo, per exemple, vaig perdre una quantitat d'hores.
4: A casa meva tinc dos que estaven desesperats de no haver-hi pogut anar.
13: Jo ja et dic que no he anat mai a tants concerts com a la vida. Jo a la vida meva vida personal... des de fa un any enrere, jo crec que he anat a un concert, atenció a la meva cultura musical, de Ole Ole, Mecano,
14: Ole Ole,
13: Ole Ole, Mecano, Luis Miguel i Madonna, que vaig anar a una de Barcelona.
0: Ole, ole,
13: esto es lo que yo he
0: Marta
13: vist.
0: Sánchez o en Vicky Larraz?
13: Ole, ole, en Marta Sánchez. Oh. Ja no Vicky Larraz, no. Marta
0: li felicitem l'aniversari, que ha fet 60 anys aquesta setmana.
16: Qui, Marta Sánchez?
13: Sí, sí, que de veritat. No. Sigues, ho penso. Bueno, des que va fer lo de l'himne, no. Segueix. Clar. Bueno, total. Però ara només faig que pujar a Sant Jordi, al Palau Sant Jordi, tot, amb una valla, més que tota la costa.
16: T'has habituat ja als grans
13: la
16: escenaris.
13: La sala no sé quantos, a quan va l'aigua, tot. Vull dir, tot el dia amunt, cap aquí, cap allà, el d'est, el de l'altre.
16: Tens una agenda molt, molt carregada.
13: Jo no he sent molt de
12: però
13: música mai.
12: Però et contacten.
13: Bueno, et truquen i et pregunten si tu vols anar al concert. Jo vaig pensar, bueno, pues no ho sé, perquè, claro, jo els divendres me'n marxo. cap a Barcelona. Yeah. Saps què vull dir?
12: Molt bé.
13: Mm, ja
16: m'agrada molt aquest punt sobrat.
13: Ja dir, escolta,
16: vols venir al concert de Bad Bunny que hi ha bufetades per a concertades?
13: Bueno, moment, no sabia,
16: que és divendres ja. I és els divendres jo, habitualment marxo.
13: Jo no me'n recordava ni que hi havia concert de Bad Bunny. O sigui, comencem per aquí.
16: Molt bé.
0: Però tu sabies qui era Bad Bunny?
13: Sí, home, sí.
0: Ah, vale.
13: Sí, sí, tu saps qui és Marta Sánchez. Cadascú
16: té el seu menjó mateix.
13: Total, aleshores, clar, a mi em van dir que havia d'anar el dissabte. I vaig dir, avui dissabte. Pues dissabte ja m'han fotut el cap de setmana en l'aire.
16: Millor divendres.
13: Saps què vull dir? No, i jo vaig dir, bueno, pues ja d'això. I vaig dir, bueno, vale, pues venga, vale, pues anem dissabte. Bueno, pues anem dissabte, vale. I ja, pues jo havia d'anar dissabte. I aleshores, el divendres, a les 3 de la tarda...
16: Ui, que poca antelació, no?
13: Em van trucar i em van dir, no, ha de ser avui a la casita. I jo automàticament vaig dir... Vaig sortir a la redacció, que hi ha castellano parlants, sí, també, i vaig dir, tengo que ir a una casita, ¿esto qué es? I aleshores van començar a enviar vídeos. Esto, però vas a... I bueno, vaig notar jo...
12: Molt, sí,
13: com
12: sí,
13: que de repent jo era pues, la verge de Lourdes.
16: No, clar, hi ha molta gent que pagaria molts diners per estar al teu lloc.
13: Vaig de plàstic amb la meva cara i el meu cos, com a Lourdes...
16: Clar. Igual.
13: Pires d'aigua.
16: O sigui, hi ha molta gent que et donaria un dit de la seva mà per poder estar en aquesta casita.
12: O sigui que no sabem per què, no? En plan, algú va pensar que era bona idea que hi fossin.
13: A mi em van explicar que a tu proposen gent i llavors ells trien qui sí, qui no.
12: Val.
16: Ells són el sèquit de Bad Bunny, no?
13: Els bonis. M'imagino.
12: Sí.
13: I aleshores, llavors em van dir, tens que estar entre les 7...
16: Això, quantes hores d'antelació?
13: A mi, entre les 7 menys quarto i 7.
16: Molt bé.
13: Nosaltres vam arribar a les 8 menys
0: 5. I a quina hora començava?
16: Una hora tard.
13: Ja pensàvem que no hi havia ni casita,
0: ni
13: res. Això començava a les 8.
16: Oh. I vas arribar 5 minuts abans del concert,
13: 5 minuts.
16: Bueno, la teva sobrementa. La teva sobrementa és tremenda.
13: És que hi havia molta cua. Ja. O sigui, jo no m'ho imaginava. I clar, de repente tu veies els pares tirant a les filles al mig de la costa de dalt de Montjuïc, els cotxes allà parats i les nenes corrent cap a dalt com a boges. Vaig pensar, però bueno, això deu ser importantíssim.
16: Oh,
13: bueno, i aleshores, pues ja està.
16: T'havies de vestir d'alguna manera diferent o era igual, lliure?
13: Jo em vaig vestir bé.
16: Sí, però no, perquè et donessin instruccions.
0: Defineix vestir bé.
13: Pues mira, em vaig posar un pantaló suec.
0: Què és un pantaló
16: suec? De l'Ikea.
13: Pues del Suècia.
0: Però què té? Té pinces?
12: Perquè és aquest estil així molt quadrat.
13: Un pantaló bo.
0: Molt bé,
13: felicitem. I una camisa japonesa.
16: Molt bé.
13: Ampla, diguéssim.
16: Molt internacional tot. Suècia i Japó.
13: Sí, no?
16: Molt bé.
13: Una barreja bona.
16: Eclèctic.
13: Bueno, i aleshores, clar, vaig pensar, ves així perquè allò serà una mica mini short.
12: Sí.
13: Saps? Jo crec que allò serà una mica biquini, una mica samarreteta, tal.
16: Al·lèrgia a la roba.
13: Bueno, no, vull dir, una cosa com més de, pues, de caseta de
12: Puerto Rico.
13: Bueno, de Puerto Rico, jo què sé. Vull dir,
12: de platja. De Puerto Rico, ell fa aquesta caseta és una rememoració d'una caseta puertorriqueña.
13: I aleshores, fixa't tu què et diré, que jo vaig anar vestit així. Clar, jo quan vaig arribar allí vaig veure que allà hi havia pues, molt polièster.
16: Clar.
13: I aleshores, molta cosa com molt així com de...
16: Chandel.
13: No, sí, bueno, pues els jugadors del Barça posen una cosa d'Adidas, amb una samarreta que posa al darrere Valenciaga, tota l'esquena.
16: Però,
0: quin error.
13: Una cosa molt així. I fixa't tu què et diré, i t'ho vaig dir a tu, que va arribar un moment que va venir Bad Bunny, aquest, al Marc i a mi, se'ns va apropar mentre cantava. El Marc li va agafar la solapa, li va tocar el teixit de la solapa i li va fer...
16: Ah, veus?
13: I a mi em va agafar la camisa i va veure també que allò era bo.
12: I va fer mentre cantava.
13: Va, ens va tocar... La... Bueno, jo he tingut a Bad Bunny.
16: L'enveja d'Alícia Puig ara mateix, sí, sí, o sigui, és...
0: Llàstima que no hi hagi la càmera.
16: S'està morint d'enveja, eh?
13: Que som les dues úniques persones, també et diré que nosaltres triplicàvem l'edat de tota la casita. Però no de la casita, fins i tot del constructor de la casita, vull dir. Del que va posar el cima. I nosaltres vam ser les dues persones que va, en les que va interactuar i va tocar el teixit, allò que va com encorbadet, que s'apropa com encorbadet a la gent, com una mica de tal. Després, és a dir, que la casita, pues, també està, és mona, el que passa és com si estiguis al clot, que mola el terra, diguéssim, si passes al metro...
0: Però hi ha catering, què té a dintre?
13: Sí, llavors a dintre de la casita, tu entres a la casita. A veure, vas per parts. Tu entres allà, llavors et porten a la casita. Entres a la casita, et presenten el mòbil, et donen una bossa i et posen el mòbil dintre de la bossa.
16: Perquè no agafis imatges ni gravis.
13: Perquè no agafis imatges ni agafis res, tot molt bé. També et diré que després quan surts, semblava allò... Un concurs d'aquells del País Basc de trencapedres, perquè per treure l'alarma el imant aquell pobre home fotia uns cops que deies fotre el mòbil en l'aire. Bum, bum, bum.
0: Va, per això ara tens el mòbil fet una merda.
13: No, jo no el vaig portar perquè com que no em va, me'l vaig deixar al cotxe, dic, a més, però em serveix de gaire. I aleshores tu entres allà i la casita pues, és pues, una casa que hi ha pues, un sofà, una taula, una barra de bar...
16: I durant el concert estàs allà o durant el concert estàs més a fora, tu una mena de porxo per poder veure l'espectacle?
13: A nosaltres la noia,
16: però si
13: la Paula...
16: estàs dins el sofà, no veus l'espectacle.
13: Hi ha una
16: no veus...
13: pantalla. Hi ha una tele.
16: La pantalla,
13: bueno, però clar,
16: casa,
13: la noia,
16: no?
13: La Paula, la noia que ens va portar, molt simpàtica, ens va dir, bueno, si quieren quedarse dentro, clar, ens va veure dos abuelos. Clar, nosaltres no ens va, vull dir, no ens va veure. O sigui, ella va considerar que nosaltres, baixar el cul fins a terra amb els genolls doblegats, no ens tornaríem a aixecar.
16: Perrear no perreraria
13: no,
16: a vosaltres.
13: I aleshores va pensar, bueno, pues aquestos que es quedin als sofàs. Uns sofàs grans, marrons, molt macos, color xocolata.
16: Molt bé.
12: Xocolata. I de càtering que hi havia?
13: Hi havia una barra, no hi havia menjar, eh?
16: Ah, beguda.
12: Ah, beguda.
13: Hi havia beguda.
12: Ah, vale.
16: Has de fer coixí, eh? Si no...
0: Clar,
16: puja ràpid,
0: eh? Hauria
16: d'haver-hi
0: menjar portorriqueño, mofongo i aquestes
16: coses. No, no, diu que no, només beguda.
13: Bueno, pues, potser n'hi havia menjar. Jo, com que vaig... Bueno, és que jo també et diré, semblava...
16: Que vas arribar tard.
13: Jo vaig arribar, que vaig entrar, que acabava de sortir Bad Bunny, perquè em vaig haver d'esperar que passés i sortís. Vaig veure passar cap a l'escenari. I aleshores jo vaig entrar i estàvem... Cuidado, eh? La Minja Mal, la nòvia...
0: La Dara.
13: La Dara, sí. La d'abans, no. La Dara.
12: I et, us van ser els jugadors del Barça?
13: No.
12: No.
13: És que no es deuen conèixer, ja.
12: Yeah.
13: Però jo tampoc, perquè jo vaig dir, però qui són? Jo vaig conèixer ja Minja Mal. I deien, aquest és Gavi. Doncs pues jo, Gavi, Miliki, Fofito i Miliquito.
16: Ai.
13: No sé qui són.
16: Tens sort que ara mateix no t'està soltant, per exemple, el meu fill. Perquè si l'Alícia...
13: És que jo no els conec.
16: Si l'Alícia t'enveja per haver gairebé tocat Bad Bunny, el meu fill, saber que estàs a un mig metre de Bad Bunny, i a més, a mig metre de la Minya
13: no,
16: Mal, Gavi, Lewandowski, Ferran Torres...
13: Ferran Torres no sé qui és. De la Minya Mal ens separava una tauleta que la gent deixava els mòbils i un bolso. Una tauleta que feia com aquest ordinador, res, un pam i mig.
16: Això sí que em fa enveja.
13: I després hi havia qui... Ja, bueno, després hi havia un que es diu Lewandowski, perquè la gent entendre que li deien Lewandowski, sí. Lewandowski, no te vayas, quédate, no te vayas, o quédate, li cantava...
15: No creu? Bueno, no ho sé, no sé què penses tu. Però
13: com
15: jo sempre...
13: un déu grec.
16: Jo, vols dir, físicament.
15: Cada vegada que el veig penso que és el Miquel Àngel del segle XXI.
13: Ui, ah, sí? Ui, no m'ho va semblar.
15: En marbre de Carrara. No.
13: I després, no, eh? Va, i després estàvem tots aquests i aleshores arriba un moment que ell va baixar, que baixa, salta d'un escenari on va vestit amb traje, passa a l'escenari de la casita que lleva en bermudeta... I aleshores allà venen uns senyors i diuen, va venir. I aleshores porten més gent. I aquí van portar més jugadors del Barça que no sé on estaven.
16: Ah.
13: Llavors va aparèixer uno que vaig conèixer perquè fa un anunci de paqueteria, Pedri.
16: Sí, sí.
13: Fa com un anunci al Nadal de tienes que enviar este regalo o algo así. Que té una... Bueno, aquest és veritat que si et quedes amb la cara...
0: Ni jo amb tota la meva maldat,
13: però, exemple,
0: hagués dit una cosa així.
15: Sí, això m'ha sabut greu, eh?
13: No,
16: doncs que ell va conèixer, ell va conèixer Pedri perquè fa un anunci de paqueteria.
13: Bueno, jo després ja vaig veure, si aquest es diu Gavi, ja sabia que era Gavi, allà el tenia, amb un polet marró, també molt bé.
12: Que no podeu tocar Bad Bunny.
13: No.
12: Això no us ho van dir.
13: No, això es veu que li diuen a la gent, a nosaltres no es va dir que deu pinta de tocons. Tant de que de pensar que no el tocaria, però ens va tocar ella a nosaltres, que també nosaltres haguéssim pogut dir.
16: Home, no, perquè no ve tocar la camisa. La camisa
12: no. No, perquè quan et conviden a la casita et diuen, tu pots ballar, i a més hi ha moltes càmeres que et graven, però com per la integritat de l'artista no el pots rellogar, abraçar, tocar, tal, saps?
13: No.
16: Pensa una cosa, si el abraça un... Tots s'hi abraonen, i per tant aquell home no pot seguir cantant, perquè deu tenir 30 o 40 persones a sobre.
12: Una imatge com de normalitat, d'aquella està cantant i tots ballant, com si estiguessin fent una festa a una casa puertorriqueña, saps?
13: Nosaltres estàvem més contra la paret. Jo he de dir també contra la paret perquè van pensar, és que nosaltres amb tot això no podem, vull dir, perquè clar, allà hi havia una, ja va aparèixer una noia i un noi que es van fotre el perreo, que vaig estar a punt de recollir-los de terra, perquè arriben molt fondo, eh?
16: Sí, sí.
13: O sigui, arriben fondo, eh? Amb lo que seria l'ojete.
16: Sí, sí. Però, sí, sí.
13: Toca terra, eh?
16: Cool brut,
13: o sigui,
16: cool
13: jo em vaig quedar, vaig pensar...
16: Té mèrit, això, eh? Té mèrit, eh? No podíem fer, no, home, no, perquè després has de pujar, eh?
13: Però és cuclilles, no, clar. Jo em quedo allà. No, ja. Bueno, i després, el que vaig passar molta d'això és molta estona, això també jo crec que m'ho agrairà la casita de venir, vaig estar tancant i obrint, tancant-me la porta, perquè la gent entrava i no tancava la porta.
16: Clar.
13: O sigui, el portero d'aquí no hi quien viva, no l'ha tancat tantes vegades.
16: Feia corrent d'aire i havia d'anar tancant.
13: Home, la gent entrava a la porta oberta, torna a tancar la porta. Un altre cop, torna a tancar la porta. Vaig tancar molt la porta de la casita.
16: Ben fet.
13: Va. I vaig veure una Coca-Cola, i aleshores sí... Va arribar un moment que llavors va aparèixer la Bad Gyal amb el nòvio.
16: Sí.
13: Molt bé, també, pues, també la conec, pues, bueno, almenys una alma amiga, vull dir, perquè jo del Barça, et dic, no ho coneixia ningú. I llavors va cantar, va tornar a venir Bad Bunny, pa aquí, pa allà, pa allà, pa aquí, pa allà, pa aquí, cap allà, i llavors ja quan va, se'n va anar. I van pensar, ara, deu ser quan ja es torna a anar a l'altre puesto. I es posa el gorro de llana o algo. I aleshores va venir un senyor... i se'n van dur, va dir, ja, i se'n van portar tots els jugadors del Barça. I al Barça vam dir, seleccionados. Ens van fotre la mateixa filera i ja me'n vam anar, abans del Barça. O sigui, jo vaig sortir d'allà, pues, amb tu vaig dir, amb Pedri, Gavi,
16: Lewandowski,
13: Jamal, un altre també amb gorra, no sé... Ja, bueno, mira, perdona, m'hauria pogut posar la gorra així, no avui?
16: No, va, sí, gorra cap enrere, vol dir la gorra, molt bé.
13: I ja està.
16: Molt bé.
13: I també és veritat que un senyor... que li van fotre un rotllo a un senyor de Bad Bunny que ens havíem llegit al País el cap de setmana anterior. Que estava del País Semanal. I aleshores el pobre home ens va preguntar ¿qué canción les gusta más de Bad Bunny? Pues mira, cric, cric, cric.
12: Quina injustícia.
13: Després sí que ja, després ja me van sonar totes. Però clar, vaig pensar... A veure si la de Nova York no es diu Nova York. Clar, jo no em sé el títol.
12: Pues sí.
13: A veure, això,
16: la de Nova York. I ara, ja està.
13: Després ja sí que ja, quan ja el dissabte me'n vaig anar cap a Berga, Bad Bunny al cotxe a tot.
16: Això passa com a
13: ja te puc fer Nova York, ja te puc fer... la mudança, molt ja bona. Te puc fer... Lo que tu vulguis. I ja
16: tienes
13: està.
16: Muchas novias
13: tienes
16: y de aquestes coses, no?
13: I tal.
16: Titi
13: I,
16: me pregunto.
13: I, molt bé, i vas trobar molt bé, vas trobar un senyor bastant... Vas trobar un concert, jo crec que no havia mai un concert tan gran, vull dir, que jo és el Prestat Olímpic. Bueno, vaig trobar... Bueno, bé.
16: Repetiries a la casita? O una vegada vista
13: bueno,
16: ja prou ja?
13: Jo sí, jo a la casita.
16: Amb una
13: bueno,
16: plega de prou,
13: també t'ho dic. O sigui, ara quan me conviden a concerts, dic, bueno, on està el pàrquing, primera? Perquè jo aquella costa no me la penso fotre. Vull dir que jo tota aquella baixada de tota aquella gent allà... Mare de Déu, és que em suïcido. Vull dir, és que no arribaries mai. I llavors jo demano que em deixin un pàrquing, i llavors jo vaig amb el meu cotxe, que ha passat alguna amb les colles de Zapatero.
16: No passa res, ara hi anirem,
13: Vale.
16: Però no és Zapatero, vull dir una altra cosa.
13: I vaig amb cotxe, i llavors surto una mica abans, jo vaig al concert. Aleshores, demano el setlist, miro totes les cançons, les vaig seguint, i quan veig que en queden 3 o 4...
16: Te'n vas.
13: Dic, mira, en aquesta... Em podeu venir a buscar? A veure, es veu un muchacho, una muchacha, em venen a buscar i vaig al cotxe, baixo...
16: És com el tribunero del Barça, que al minut 85 ja marxa perquè, si no, ja embolica.
12: Bueno, és que sisplau, a la propera convida'm a mi.
13: És que jo saps què passa? Que hi ha tanta gent... Clar, jo veia... Bueno, jo només arribo a la casita, que em vaig posar de la casita a mirar d'això, van treure'n un en braços, Gitat, el pobre, que s'estava morint. Em portava entre dos, com si fos un paquet, però no havia ni començat.
16: Ja.
13: I vaig pensar que ja li falta l'aire. I aleshores, pues, jo me vaig ficar cap a la paret...
16: Per si de cas.
13: I vaig esperar que vingués Bad Bunny a tocar-me la camisa. Però fixa't tu, la gent... com no té
16: el poderio,
15: la cosa distingida.
13: Sí.
15: Clar. O sigui, aquests tios maneguen.
13: Bueno, ja ho notes, ja. Clar, és que vull dir...
16: Van bermuda, però bermuda bona.
13: Van bermudeta, sí.
16: Però bermuda
13: és garrilleta, no et pensis,
12: És garrillet, què vol dir?
13: Vull dir que és de bessonet fi. Saps què vull dir?
16: Sí, sí.
13: Calma, jo el vaig tenir, jo l'hagués pogut fer perreo, eh?
12: No, bé,
13: i m'hagués pogut jo posar detrás i fer perreo. Perreo i...
16: I el que surt.
13: Perreo i tren. No, no, una cosa... Bueno, doncs trobo que aquesta... Clar, jo he de fer coses que només hagi de preparar.
16: Clar, ja es veu. Vull mira, has arribat quasi dos quarts, és que haurien d'anar acabant.
13: Clar,
16: perquè s'estan esperant a Madrid per explicar-nos tot l'embolic que tenim al PSOE. Home, tenim el PSOE, la Guàrdia Civil allà i la UCO dins de la PSOE.
13: Els de la UCO haurien d'anar a la casita.
16: Ah, bueno.
14: Ja hi ha anat.
16: Una altra casita.
15: Del Sánchez.
14: Sí, sí, ja
16: doncs aquesta és l'experiència de Santi Villas a la casita. Jo crec que no, ja està.
13: No, però molt bé, ha estat molt simpàtic tot. El vaig trobar molt llestet, aquest nen.
16: Molt bé.
12: És molt llestet.
13: El vaig trobar interessant, vull dir, un senyor que fa coses que estan bé. I bueno, i ara a veure, no, crec que hauré d'anar, vull dir, per baixar una mica el nivell a Maria del Mar Bonet,
16: per exemple, per exemple.
13: Una cosa així, no, Alba?
16: És un altre estil, no és baixar el nivell, és un, és un altre estil, totalment diferent, totalment diferent.
13: Hauré d'anar al gòtic.
16: Santi Villas, gràcies i bona tarda. Falta, res, un minut per arribar a dos quarts. Una pausa i de seguida entrem en matèria.
17: Catalunya migdia.
19: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres, deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació, tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
20: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
21: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, i som per ajudar.
22: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
23: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
26: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
28: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
29: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
28: Gaudeix d'una autèntica vetllada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
29: Fes del Palau el teu ritual.
30: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
17: Catalunya migdia.
31: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
32: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
33: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
32: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
34: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
33: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
32: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
35: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
36: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
36: Som 3CAT.
16: Passant dos minuts de dos quarts de quatre de la tarda, som a Catalunya Migdia amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig i el Joan López Alegre, el dia en què la Guàrdia Civil és a la seu del PSOE a Madrid. De fet, fa 6 hores que és dins de la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz. La policia busca documentació que aclareixi si el partit va pagar per les maniobres d'alguns dirigents destinades a frenar o a incidir en les investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Aquesta és la hipòtesi del jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional i per això han declarat com a investigats la gerent del PSOE, PSOE i l'exnúmero 3 del partit, Santos Cerdán. A la seu del PSOE, des de primera hora, hi tenim el Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
0: Què tal, Òscar? Bona tarda.
16: 6 hores que fa que la Guàrdia Civil és aquí dins i de moment no hi ha cap indici ni cap pista que això estigui acabant.
0: No, hem tingut diferents moviments de cotxes, fins i tot de persones que podien ser els agents de la UCO que han entrat i sortit, però encara hi ha aquí muntat un dispositiu de seguretat de la Policia Nacional custodiant la seu del PSOE al carrer Ferraz, a l'altra banda de la vorera, justament davant del despatx de l'expresident Zapatero, que recordeu ha estat just al davant de la seu del PSOE. Som encara moltíssims periodistes, càmeres de televisió, esperant a la imatge de la sortida, i bé, unes hores en les que hem tingut temps de veure diferents imatges curioses, a banda de veïns, que ja és habitual aquí al carrer Ferraz, veïns que passen per davant, insulten, gent que passa amb el cotxe i ha apretat el claxon i també insulta. Hem vist també a un violinista que ha portat Hazte Oír i ha començat a tocar la sintonia, bé, o la música que tocaven els violinistes del Titanic mentre el barco s'afonava. Era una metàfora bastant clara. I també, ara, a última hora, un grup de mariachis, que també és una altra
16: clàssica,
0: de les,
16: també, no?
0: De les estampes típiques d'estos moments.
16: Mm. Bé, i mentrestant, hem tingut accés a Catalunya Ràdio a la interlocutòria del jutge. Què és el que sospita el jutge que ha provocat aquesta entrada, no només aquí, sinó també a casa de Santos Cerdán, per buscar documentació? Què és el que diu aquesta interlocutòria del jutge, Dani?
0: Doncs el que es dibuixa és una mena de clavegueres del PSOE, un grup organitzat per Santos Cerdán, el secretari d'organització del partit, en la que Leire Díez era la seva encarregada de buscar informació, de desacreditar les investigacions contra el Partit Socialista o les investigacions que afecten l'entorn de Pedro Sánchez i el Partit Socialista, un dispositiu que hauria començat al voltant de la imputació de la dona del president espanyol allà cap a l'abril del 2024. De fet, l'auto del jutge diu molt clar, diu Santos Cerdán, en tant que secretari d'organització del PSOE, hauria posat a disposició d'esta estructura criminal la pròpia estructura del partit. Des dels seus inicis va suportar el cost de l'activitat, va permetre reunions que el personal del partit atengués a funcions administratives d'este grup, van pagar bitllets d'avió, a través de les campanyes institucionals, campanyes publicitàries que feia el partit, per exemple, en les eleccions al Parlament de Catalunya, que això també surt a l'auto, s'haurien pagat de forma opaca a periodistes, en este cas... Bé, no sé si se sent també.
16: Insults a Pedro Sánchez, sí.
0: Perdó, és que m'he quedat...
16: Sí, fill de les quatre lletres, li estan dient...
0: Hauria d'estar acostumat, ja, però... Bé, doncs, a la mateixa Leire Díez se la pagava de forma opaca a través d'empreses d'un dels dirigents socialistes, que també avui ha estat investigat, i a una altra periodista, la Patricia López, que va morir recentment, també se l'hauria pagat a punta l'auto a través de campanyes institucionals a una publicació en el marc de la campanya electoral del Parlament de Catalunya. Què feia aquest grup? Doncs es fixava objectius, com per exemple desacreditar el fiscal anticorrupció Alejandro Luzón, i ho feien a través de temptar a un altre fiscal, el fiscal Grinda, temptar-lo amb suborns o amb un ascens de lloc. També buscaven canviar la declaració de Carmen Pano, esta empresària que va afirmar que duia bosses de diners a Ferraz, és a dir, diferents operacions entorn a investigacions en marxa contra el Partit Socialista que s'haurien finançat, com diu l'auto, això creu el jutge, s'haurien finançat amb fons del PSOE.
16: Doncs això és el que diu aquest auto i veurem si això s'acaba confirmant o no. De moment el que està la Guàrdia Civil, algú que buscant informació, documentació en la seu del PSOE, a la seu del carrer Ferraz i també, com dèiem, a la casa de Santos Cerdán per tal de buscar aquesta documentació que avalaria o no tota aquesta teoria del jutge. Dani, et deixem pendent d'aquesta entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz i si hagués qualsevol novetat, òbviament, ens demanes pas. Fins ara.
0: Perfecte, fins ara.
16: Natàlia Ramon, bona tarda.
12: Bona tarda.
16: Què és el cas Leire? Perquè estem parlant molt de Leire ja fa dies, aquesta que deien que si era la fontanera del PSOE, que en deien en castellà. Què és el cas Leire?
12: Doncs abans de res hem de dir que hi ha dos casos, o fins avui hi havia dos casos que s'entrellacen. Un és aquest que coneixem com el cas Leire, que investiga l'exmilitant del PSOE, Leire Díaz, per un suposat delicte de suborn i de tràfic d'influències per mirar d'influir en això, en els processos judicials que afectaven el PSOE. Aquesta causa està en un jutjat de primera instància de Madrid.
1: I després hi ha un altre cas, que fins ara es deia CACEPI, que investigava si a través d'aquesta entitat pública, que actua com una empresa inversora del govern, es van prendre decisions que comportaven comissions il·legals. I aquest cas el porta el jutge Santiago Pedraz a l'Audiència Nacional. Però a partir d'avui, probablement aquests dos casos quedaran tots dos junts i el que estava en primera instància se'l quedarà també Santiago Pedraz. Ara, però, avui el jutge ha fet una peça separada per investigar si el PSOE era el que pagava a Leire Díaz per extorsionar jutges fiscals que portaven causes obertes de l'entorn de Pedro Sánchez. Per això, com dèiem, la Guàrdia Civil ha anat a la seu dels socialistes a buscar tota aquesta informació que ha sol·licitat el jutge i que, de moment, ja ha provocat la imputació de la gerent del partit, Ana Fuentes, i també en aquesta causa de l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán.
16: Perquè fins ara Leire Díaz sempre deia que havia fet el que havia fet per iniciativa pròpia, sense que ningú no li demanés. I el que sospita el jutge és que això no és així, sinó que hauria estat el PSOE o dirigents del PSOE els que l'haurien encomanat aquesta feina i fins i tot li haurien pagat un sou d'uns 4.000 euros al mes, el que diu el jutge. Exacte. Per tant, és un cas nou que s'afegeix a la llista dels que hi ha oberts al voltant del PSOE o al voltant de Pedro Sánchez.
1: Exacte, aquesta és una nova causa oberta. Aquesta setmana se suma al cas plus ultra, amb la ramificació que implica l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que finalment haurà de declarar 16 i 17 de juny. Però és que, a més, demà comença el judici a Badajoz contra el germà de Pedro Sánchez, acusat juntament amb l'exsecretari general del PSOE d'Extremadura per un cas de tràfic d'influències a l'hora d'atorgar, us en recordareu, a David Sánchez una plaça de coordinador dels conservatoris de música de la Diputació de Badajoz. I encara el dia 9, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, haurà de presentar-se davant del jutge Peinado, que li ha de notificar l'obertura de judici. El jutge li ha advertit que hi ha d'anar presencialment, no s'hi val que hi enviï l'advocat, i que si no ho fa podria prendre mesures cautelars per, diu, evitar el risc d'eludir la justícia. I encara, en l'últim apunt, abans de l'estiu s'hauria de saber la sentència pel cas Mascaretes, que recordem-ho, manté a la presó l'exministre José Luis Ábalos i el seu col·laborador Coldo García.
16: Vaja, doncs tots els casos que afecten o al Partit Socialista o a l'entorn de Pedro Sánchez. No sé com ho veieu tots plegats.
2: O negre. Negre, sobretot per Pedro Sánchez i pel PSOE. La roda de premsa que ha fet aquest migdia, més o menys, a Roma, em sorprèn la calma que destil·la, fins i tot estan en una jornada en què hi ha hagut un requeriment d'informació a la seu del PSOE, però rellevant que t'entri la UCO a la seu sempre és greu. Recordem què passava quan entrava la Guàrdia Civil a la seu de Convergència. El PSC s'afanyava a dir que Convergència era un partit corrupte. Segurament ara aquesta recepta no se l'estan aplicant. I també crec que hauríem de fer un exercici de política ficció, de pensar què diria Pedro Sánchez si Mariano Rajoy, José María Aznar o qui fos del PP, Alberto Núñez Feijóo ara mateix, fos l'inquilí de la Moncloa i estiguessin entrant agents de la UCO a la seu del PP, en aquest cas al carrer Gènova de Madrid. Em costa molt de veure, la veritat, com el president espanyol pot aguantar fins al final de la legislatura. Ell avui ha vingut a dir que si no convoca és perquè ell no pot afavorir els seus propis interessos partidistes.
16: Perquè n'ha fet com broma, eh? Ha dit, alguns companys em demanen que avanci les eleccions perquè així tindré una majoria més folgada i podré governar amb més tranquil·litat.
2: És un missatge
16: com que
2: García Page,
16: ja com que no puc prendre decisions per al meu interès particular, que és guanyar aquesta majoria absoluta, com deia ell, per això no les convoco. Ha fet un punt de broma, però bé.
2: Tots estem d'acord que si el CIS fos veritat, Pedro Sánchez hauria convocat eleccions fa temps, perquè el CIS diu que trauria més o menys, pràcticament estaria al voltant de la majoria absoluta més històrica de la història d'Espanya, i no ho està fent perquè segurament no li arriba, i ja veurem també què triguen els socis a deixar anar llast en relació amb el PSOE, perquè la setmana passada, per exemple, Gabriel Rufián va venir a dir que si això del Zapatero era veritat era una merda i que si no era veritat també era una merda. Són paraules textuals, no són meves.
16: O el diumenge el PNB va venir a dir-li que si aspirava a arribar al 2027 era irresponsable, va ser la paraula que utilitzava.
2: Per mi això és especialment rellevant, perquè sabem que el partit més sòlid d'Espanya és el PNB i que quan el seu polze comença a girar cap avall, més aviat ja pots començar a encarregar una caixa de pi. I segurament Sánchez es troba en aquesta tessitura de pensar com aguanto jo fins al 2027 i com afronto una més que pràcticament la podem donar per feta, una derrota electoral l'any que ve, si és que hi arriba, que hi vol arribar.
16: Podem sentir un moment com Pedro Sánchez avui des de Roma, perquè avui Pedro Sánchez tenia una visita amb el papa, Lleó XIV, i per tant estava prevista la compareixença que ha tingut. Ell esperava que fos per parlar sobre la visita del papa i per tant per treure-li una mica de pressió, però òbviament totes les preguntes han anat pel que estava passant al carrer Ferraz i per la possibilitat que avanci eleccions. I ell, vaja, ben tranquil, com deia l'Oriol.
3: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
16: En canvi, Alberto Núñez Feijóo insisteix, l'ambient actual polític a Madrid és irrespirable.
4: La situació de agonia política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable.
16: En canvi, des de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras desmenteix algunes informacions que diuen que el Partit Popular hauria parlat amb Junts de la possibilitat de presentar una moció de censura. Diu Nogueras que a ells, a Junts per Catalunya, de moció de censura ningú no els ha parlat.
5: Nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
16: Un altre dels partits que tothom mira, el PNB, diu una senadora que si el Partit Popular deixi d'especular amb una moció de censura, si la vol presentar, que la presenti.
6: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya, y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas.
16: I des d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que diu que si hi ha sentència, llavors sí que demanaran eleccions.
7: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
16: Doncs aquestes són les reaccions que hi ha hagut avui, un cop s'han conegut aquestes actuacions de l'AUCO a la seu del PSOE.
12: Jo estic d'acord en aquest cas amb el que diu Gabriel Rufián, que fins que no hi ha...

0: del govern de Sánchez i que segurament hi poden haver coses que acabin sortint acusatòries, o sigui, alguna cosa que sí que hi hagi una acusació, però jo crec que la majoria acabaran en no res d'aquí 4 o 5 anys després d'un embat de manera molt directa durant molts anys. I de tots aquests que deia la Natàlia, de veritat que jo crec que aquest últim, el de l'Aleida i Seppi, és el que podem veure que poden haver-hi coses més complicades. Ara, tant amb Ábalos com Begoña, com Zapatero, jo no sé on hi ha les proves que poden portar a una condemna d'aquests casos. Ara, bueno, haurà quedat un embrutament molt gran d'aquesta legislatura i, per tant, una situació molt difícil en el que, evidentment, l'ambient és irrespirable perquè cada dia hi ha una notícia nova. Ara, bueno, no ho sé, jo són molts anys, vivint a Catalunya i hem après tots moltes lliçons i és, jo crec, esperar sentències.
1: Home, efectivament, hi ha un embrutament de la legislatura que, de cop i volta, dones que malauradament per elles es dediquen a la prostitució aconsegueixin durant el Covid un passe i es converteixin en assessores del ministre de Transports del govern d'Espanya, és embrutar que l'expresident del govern espanyol, Rodríguez Zapatero, de repent tingui una empresa a Dubai, és embrutar que Santos Cerdán, secretari d'organització del PSOE, de cop i volta sapiguem que tenia una empresa que es deia Servinavar, que cobrava comissions des d'abans de que Sánchez estigués al govern per obres en el govern de Navarra dirigit pel PSOE, efectivament és embrutar. I lo d'avui és encara pitjor, perquè avui no només s'està investigant l'ús de diner negre en el PSOE i de pagaments en efectiu, mentre aquell mateix govern feia lleis perquè una empresa o un particular no pugui fer anar diners en efectiu, sinó que el que avui s'està investigant és quines són les persones del PSOE que van rebre diners i instruccions per pressionar a policies, a jutges i a fiscals per tal de que no investiguessin aquestes coses que, com tu has dit, en un sentit diferent del que estic dient jo, embruten una legislatura. En realitat, què és el que jo crec que aquí està passant? El PSOE té una estratègia, que és dir, no, jo tot el respecte a la justícia, mentre que totes les seves terminals properes i no tan properes es dediquen a dir que això és un cop d'estat i és lawfare. O sigui, és un govern corrupte, és un govern que coacciona la policia i els jutges, tot presumptament, òbviament, però a sobre és un govern que el que fa és, de forma d'amagat, llançar a tothom per generar un clima de polarització que li permeti a Sánchez aguantar, i això és l'únic que jo crec que Sánchez no menteix, encara que crec que el d'avui a l'ambaixada espanyola a Roma és d'un cinisme difícilment tolerable amb un dirigent polític, amb una situació com la que ell està patint en aquests moments, en la que ell vol aguantar fins al final de qualsevol manera. O sigui, és una situació insostenible, però la que s'aguantarà, perquè Rufián, en aquests moments, amb el que ha dit avui, és el militant més disciplinat que té el Partit Socialista, i per tant no hi haurà cap dels socis que vulguin trencar.
2: Deixeu-me dir que l'únic que pot convocar eleccions és Pedro Sánchez. Sí, sí. És a dir, encara que apareguessin tots els seus socis de investidura demanant eleccions, no té per què, perquè a més l'única manera de fer-lo caure, si no convoca ell les eleccions, és amb una moció de censura. I amb una moció de censura s'ha de presentar un candidat alternatiu amb un programa de govern, i per tant implica votar a favor d'un altre. Per això dic que, però que no, o sigui, si ara es posessin d'acord Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, PNB, Compromís, etc., tots ells, per retirar-li el suport a Pedro Sánchez, això no implica que hi hagi eleccions. Ha de ser ell el que convoqui les eleccions, si no hi ha una moció de censura.
1: La moció de censura no hi serà, però només perquè tinguem totes les dades. Sánchez va ser investit amb 179 diputats, per tant, el que fa falta és que hi hagin 6 diputats, que poden ser d'un grup o de diversos grups, o diputats sueltos de diversos grups, que és un dels temes que es va plantejar al cap de setmana amb aquesta reunió que sembla que van tenir a Saragossa el PNB i Junts, de que fossin diputats sueltos de diversos partits. O sigui, estem parlant, en realitat, de 6 escons. En tens un que ja dic que ell ho votaria, que és Coalició en Canària, te'n falten 5.
0: Te'n falten 5, que seran molt difícils d'aconseguir, perquè és difícil alinear-se amb gent que diu i repeteix en dia d'ahir, com l'expresident Aznar, el que puede hacer que haga, el que puede hacer que haga, que és bàsicament una crida a un petit sollevament que, si et sembla cínic el que avui ha dit Pedro Sánchez, a mi em sembla antidemocràtic que revisqui aquesta frase de la vergonya a l'expresident Aznar. I és veritat el que tu dius de l'embrutament de la legislatura. Ara, aquesta desconfiança cap als jutges i aquesta idea d'una guerra entre poder legislatiu i

0: poder judicial, perdó, poder executiu, hi ha un punt en què jo crec que hi ha un punt que està justificat, i aquest cap de setmana, per exemple, amb Zapatero, hem conegut tot el cas Zapatero a través de filtracions judicials, les mateixes filtracions judicials que van portar a carregar-se el fiscal general de l'Estat. Per tant, sí, es pot entreveure a partir de molts jutges, Peinado entre ells, que hi ha un embat contra aquest govern. I això també embruta les legislatures.
1: Hem de recordar que el fiscal general de l'Estat ha estat condemnat per el Tribunal Suprem perquè va utilitzar...
0: Per una pràctica absolutament comuna en la justícia.
1: Va utilitzar el seu càrrec amb tal de perseguir amb un adversari polític de qui l'havia nombrat per aquell càrrec, que és Pedro Sánchez.
0: En teoria no.
1: És una sentència judicial del Tribunal Suprem. Jo ja entenc que anar dient per la vida que és l'Ofer està molt bé, però clar, quan apareix la UCO, li fot la mà al clatell a Rodrigo Rato a la porta de casa seva i el fica en un cotxe de la policia, no ens sembla l'Ofer. Quan Bárcenas entra a la presó, no ens sembla l'Ofer. Quan els consellers de la Comunitat Valenciana del PP entren a la presó, no ens sembla l'Ofer. Quan els consellers de la Comunitat de Madrid del PP entren a la presó, no ens sembla l'Ofer. I dic especialment el cas de Rato, perquè és el mateix que està fent el cas Zapatero. És exactament el mateix jutge. És la mateixa persona. Per tant, el que no podem establir és una categoria a la que algú, perquè té una ideologia determinada, que és o amic de l'independentisme o d'esquerres, ens sembla que té dret a fer el que li doni la gana i a trincar, i en canvi els altres, perquè són persones que no creuen en l'esquerra i no són independentistes, aquests són sospitosos de tot.
0: I en això estem absolutament d'acord.
1: Això és el missatge que s'està llançant en aquests moments per part de moltes terminals mediàtiques properes en aquest govern.
0: No. Jo el que dic és que crec que després d'uns quants anys hem d'haver pres tots una lliçó, que és tenir certa prudència a l'hora de fer grans afirmacions i de demanar certes dimissions. I el que jo plantejava del fiscal general és que no és tan comú que s'acusi algú i se'l tregui del seu lloc de feina per una pràctica que és habitual a la justícia, que és les filtracions.
1: No,
0: i que, per
1: és
0: tant...
1: que no és una filtració. Perdona, el que va fer aquest home no és una filtració. Aquesta persona va cometre un delicte, i ho afirmo, no és presunto, és un delicte condemnat molt pitjor, que va ser no complir la seva responsabilitat de confidencialitat i filtrar una informació d'un ciutadà particular només perquè era la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid a Moncloa, a fi efecte d'intentar destruir Isabel Díaz Ayuso.
0: La filtració d'aquest cap de setmana de Zapatero és de manera directa per atacar el Partit Socialista. I, per tant, és una pràctica habitual la filtració de documents judicials.
1: Jo sempre celebro discrepar amb tu, però el que estàs dient, amb tot el meu respecte i amb tota l'educació del món, és no conèixer quina és la funció que té la Fiscalia General de l'Estat. Jo dic amb tota la consideració del món, de veritat.
0: Sí, és que si vols ens posem a discutir la sentència del fiscal general i com...
1: No. Jo les respecto totes, les que...
0: No, evidentment les respecto i no crido absolutament.
1: I les que fiquen a la presó amb uns i els altres. Però només dic una cosa, és evident que en el passat els governs del PP i actualment els governs del PSOE han intentat sempre que una cosa fonamental, que és la separació de poders entre el legislatiu, l'executiu i el judicial, hi hagués un poder que era un poder preeminent, en aquest cas el poder executiu. Això ja passa amb el legislatiu, perquè òbviament Moncloa, i és igual que sigui Sánchez, que fos en el passat Rajoy, manen sobre el que passa al Congrés, i per això és el president del govern qui decideix que sigui Francina Armengol o abans qui fos,
0: sí.
1: I tal. En el tema judicial, tal com és aquest país, amb el nivell de corrupció sistèmica que pateix Espanya amb tots els seus nivells a l'administració, malauradament, que hi hagi una justícia independent en aquests moments és algo fonamental, perquè per la gent que ja té una certa edat com jo, això té una pinta de Tangentopolis a la italiana molt, molt semblant.
0: I per això, com creiem en un poder judicial independent, és intolerable que Aznar repeteixi la frase "el que puede hacer que haga", perquè...
1: Aznar no és un càrrec del seu partit. Aznar, com Felipe, és només un expresident del govern. No és un senyor que faci mítings
0: totalment
1: pel PP.
0: Però jo no faria bandera de que el PP hagi lluitat gaire per la independència judicial.
1: Però si m'has escoltat, t'acabo d'explicar què és el que hi ha d'uns i dels altres.
2: No, només has de mirar la composició del poder judicial o quan es vol canviar la cúpula. sí, es va canviar després de molts sí. anys caducat, i és evident que els partits hi van tenir alguna cosa a dir. Segurament és el gran acord per la porta del darrere que han arribat el PSOE i el PP en aquesta legislatura, per no dir segurament l'únic que hi ha hagut. I en certa manera, amb el que dieu, és veritat que els corruptes sempre són els altres, i també és veritat, jo estic super d'acord amb tu, Alicia, amb la qüestió de que, veient tot el que ha passat els últims anys, és millor esperar la sentència abans de prendre qualsevol decisió. El tema està que hi ha decisions que no poden esperar les sentències perquè les sentències triguen molt. Si s'hagués hagut de prendre una decisió definitiva sobre Jordi Pujol i la seva família, hauríem esperat 12 anys. I també és veritat que això dels indicis a vegades va per barris. Quan es feia circular, també a través de jutges, que Carles Puigdemont i els seus amics havien anat a Rússia a pactar la independència de Catalunya, Gabriel Rufián li va faltar temps per anar a dir que eren uns senyorets que anaven a fer de James Bond. Quan hi ha un problema de Rodalies, en el cas d'Òscar Puente, surt Gabriel Rufián a defensar el ministre Puente més que alguns diputats del seu partit, i quan es tracta de Zapatero, de Pedro Sánchez, surt Gabriel Rufián a defensar abans el PSOE que alguns presumptes companys de viatge. Vull dir que al final tothom fa anar els sumaris i les filtracions dels sumaris com els interessa, perquè és una manera molt efectiva de fer mal. És molt més efectiu una fotografia d'un collaret d'una caixa forta fora de context de José Luis Rodríguez Zapatero
3: i sense saber el valor real, perquè a través d'una foto és impossible saber si és bo o dolent.
2: Jo tinc amics que tenen Rolex que no ho són, i diuen, mira com s'assembla, i no passa res.
3: Bé, doncs en tot cas, tot just acaba de començar això, perquè insisteixo que els agents encara són a dins de Ferrat, per tant encara estan fent aquesta investigació, aquest escorcoll, i buscant aquesta informació i aquests documents per intentar, doncs, reblar la tesi que defensa el jutge en el seu escrit. Per tant, en els pròxims dies segur que seguirem pendent d'aquesta operació i de totes les altres, perquè a més demà, insistim, comença també el judici al germà de Pedro Sánchez d'Extremadura. Oriol Marc, Alicia Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
4: Que vagi
2: molt bé.
3: Una mica de publicitat per arribar a les 4, que en tenim pendent, i després, com sempre, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius al 3 Catinfo. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
5: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.

0: Catalunya migdia.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
2: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
9: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
10: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
15: Tota comunitat necessita un cor.
16: Un cor? Per què?
15: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
16: I reforçar la identitat?
15: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
16: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
7: Som 3CAT.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som
6: 3CAT.
17: Investigació. Acció d'examinar amb detall uns fets, unes circumstàncies o uns indicis per esclarir-ne les causes, determinar-ne els responsables o descobrir allò que es considera ocult o desconegut. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb l'Albert Riera. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Fem molts dies que no ens
2: molts
1: veiem
2: dies.
1: Ara.
2: Jo no, m'he sentit una mica despreciada, eh? Haig de dir, rebutjada.
1: No, home.
2: I vas de la meva ferida infantil?
1: No. Però escolta'm, no hem coincidit perquè no t'hem dit, dit algun altre dia de venir. No, és que
2: i no podia.
1: Ets una dona molt ocupada.
2: És veritat,
1: també.
2: És veritat.
1: No
2: I
1: falla...
2: qui se va a Sevilla, Pirdi Sussilla.
1: No, no l'has
2: perdut. Havíeu de castigar una mica.
1: No, no hi ha càstigs aquí. L'Òscar Fernández falla menys, però algun dia... President dels Noticiaris, bona tarda.
3: Bona tarda. M'agrada molt que no hagi de ser jo qui t'apreta, que ja l'Alba ja hagi agafat el relleu i ja hagi entrat allà directament amb una entrada directa al turmell, eh?
1: Aquí la confiança es va desenvolupant.
3: Déu i llavors això, ens clar,
2: estem a final de temporada.
3: Clar, clar. Endavant. No, no, jo haig de fer menys coses. Si tu l'apretes ja, jo ja haig de fer menys coses.
1: 9 mesos. Perfecte. Heu tingut un dia distret avui, eh?
3: Si fos només avui,
1: no, home,
3: perquè
1: avui...
3: portem uns quants, sí, avui maco tot. Sí, sí, embolica que fa fort des de primera hora.
1: Doncs mira, avui és dimecres 27 de maig i estem pendents d'això. Ja hem llegit la interlocutòria.
3: Sí, és el document que ha justificat l'entrada de la Guàrdia Civil aquest matí a la seu del PSOE. Per cert, una entrada que encara dura aquesta hora. Encara no han sortit els agents de la seu de Ferraza, a Madrid. Doncs en aquesta interlocutòria, a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, el jutge diu que els socialistes van posar en marxa una operació per boicotejar les investigacions que esquitxaven l'entorn de Pedro Sánchez arran de la imputació de la seva dona.
1: I mentrestant, la negociació segueix en marxa.
3: Bé, el Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament s'havien de reunir a aquesta hora per mirar de desbloquejar el conflicte al sector. Ens diuen que la reunió començarà amb mitja hora de retard. No és que hi hagi hagut cap problema, però coses d'agenda, mitja hora, per tant, ara mateix no estan reunits, sinó que serà d'aquí a 30 minuts. Avui, però, mestres i professors han tornat a fer una nova vaga general a tot el país i, a més, han fet una prova de força, perquè a aquesta hora mantenen tallades les autopistes AP7 i l'autovia A2 en diferents punts del país, cosa que provoca cues quilomètriques en diferents punts, eh? A Salt, a prop de Lleida, també a Torredembarra, vull dir que hi ha molts llocs on els professors mantenen tallades aquestes vies i, a més, les pensen mantenir tallades fins que s'acabi la reunió d'aquesta tarda.
1: Doncs tindrem un ull posat a tot plegat. I els esports, avui és el dia d'Alexia Putellas.
3: Sí, a les 7 d'aquesta tarda, el Johan Cruyff, Barça-Reial Societat, que seguirem en directe a Catalunya Ràdio, en un especial tot costa, fins més enllà de les 9, és l'últim partit de l'Alexia Putellas amb la samarreta del Barça davant la seva afició, després que aquest migdia ja s'ha fet un acte al Camp Nou amb la família, amb l'estaf, amb les companyes i amb els seus 38 títols aconseguits en les 14 temporades que ha jugat al Barça.
1: Ara també nosaltres acomiadarem Alexia Putellas i de la resta, aquesta tarda, de què estarem pendents?
3: Doncs a banda de seguir qualsevol nova informació relacionada amb la tempesta judicial contra el PSOE i d'estar pendents del resultat de la reunió entre sindicats i el Departament d'Educació, també ens fixarem en possibles avenços en l'intent per arribar a un acord de pau a l'Orient Mitjà. La televisió iraniana ha informat aquest migdia que hi ha hagut un primer pas que automàticament ha fet baixar el preu del petroli, és a dir, que tothom està molt pendent de si hi ha o no resultats en aquestes negociacions.
1: Aviam, doncs, si passa, aquí t'ho explicarem. Òscar Fernández, moltes gràcies.
3: Igualment, adeu.
1: Fins demà.

0: farsa.
1: Sembla els Bridgerton, sabeu? Una sèrie que...
2: Sí, que però si eren...
1: Ai, sí, és molt així. D'això.
0: A veure.
3: No sé si m'agrada,
1: eh? Va ser la pitjor versió dels himnes del Barça que he escoltat. És que no pega.
0: Espera.
3: Ara hi ha com una guitarra de punt, no?
1: Sumant instruments.
0: Ara.
3: Epa, aquest canvi de to.
0: No, és que la deixaré sonar tot en Ric. Diu, va, que s'acaba, la deixo sonar tota. Ai, aquest final.
1: Aquí ja és...
3: No m'acaba.
1: La seva petjada, saps?
0: Em diu Enric que només es pot posar un cop per dia, aquesta. No tenim més drets. Va, aquesta tarda el Barça acomiadarà de forma definitiva davant l'afició Alexia Putellas en l'últim partit que jugarà amb la samarreta del Barça. Al matí, al migdia, de fet, s'ha fet el comiat més institucional a la gespa del Camp Nou.
4: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
0: La capitana marxa del Barça després de 14 temporades. Judit Pastor.
3: Sí, Alexia se'n va per la porta gran amb 232 gols i després de convertir-se en la jugadora que ha aconseguit més títols al Barça, fins i tot més que Leo Messi, eh? Ha aconseguit Alexia Putellas amb la samarreta blaugrana 38 títols, 3 més que Messi, entre els quals 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina i, a més, s'ha convertit en la primera jugadora de l'Estat a guanyar una pilota d'or. De fet, en té dues.
0: Alexia, que és un nom que ha transcendit fins i tot els aficionats al futbol, no? S'ha convertit en un esportista referent, segurament perquè és la primera futbolista catalana que va assolir aquesta...
5: I segurament deu ser com... Jo recordo quan jo era més petita i em demanava samarretes del Barça gairebé com per pressió social, perquè és el que tocava a l'època, no sé què, i us vaig explicar un dia que m'encantava l'Eto'o i m'encantava l'Eto'o i tal. Que també hi ha moltes nenes que haurà sigut com la seva primera samarreta de veritat volguda, d'acord, referent amb el nom d'Alexia. I jo ja sé que jo no soc molt futbolera, però he estat escoltant i seguint una mica el seu comiat. Perquè, bueno, com per carinyo, no?, una mica, en plan, mira, molt maco, està molt bé, perquè és un referent, perquè és fantàstic. I ella deia aquesta cosa de no fer tap, no?, que també se n'anava com per deixar pas, i espero que no ho digui per cada bé, jo me la crec de veritat, i em sembla que molta gent podria donar-li una volteta, això, i fer exactament el mateix. Sí, m'ha semblat un molt bon punt, en plan, pensem una mica en aquesta cosa de fer tap tota l'estona.
0: Tens noms al cap?
5: Uns quants, però me'ls estalviaré, que aquí i no tinc un paper privilegiat.
0: La Rut Vilà ha estat seguint això, la nostra companya. Rut, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Això de no fer tap, ho diu de veritat l'Alexia?
6: Sí. De fet, mira, és l'expressió exacta que utilitzàvem ahir al Tot Costa quan es va publicar el vídeo de l'adeu d'Alexia, que ens va coincidir durant el programa. L'havíem estat esperant tot el dia, però va coincidir en hora del programa i era l'expressió que fèiem servir. De fet, l'Alexia això ja ens ho va dir quan va signar aquest últim contracte, que la seva sensació era que aquest seria un cicle i que aleshores deixaria pas a les del darrere. I avui, quan explicava, quan rumiava si ara, si no ara, si era el moment o no era el moment, deia... I en aquesta final de Champions he vist les jugadores del futur i he vist que ja estava. Que amb aquestes guanyarem igual i que jo podia marxar, fer aquest pas al costat, que teníem el futur assegurat. Ha dit, nosaltres hem fet història o alguna cosa així, però aquestes es menjaran al món.
0: Tant de bo.
6: I amb aquesta sensació, sí, amb aquesta sensació, fa aquest pas al costat Alexia, perquè aquestes també que pugen per al darrere, doncs, facin ara el pas endavant i currin, perquè l'Alexia, si alguna cosa té, és que és una jugadora super treballadora i treballin tot el que l'Alexia ha treballat per aconseguir també que els títols del Barça continuïn les pròximes temporades.
0: Hi ha hagut molta llàgrima avui al Camp Nou?
6: Mira, una minereta personal, que és que jo al principi m'ha caigut una llagrimeta.
0: Què
6: i
0: dius?
6: Estava amb la Solana. Sí, estava, sí, quan parlava del seu pare així.
5: Clar, és que gairebé està prohibit no plorar.
6: Clar, no, t'emociones.
0: Sí,
6: però clar, estava amb la Solana i jo tot just abans m'he posat crema solar. I sabeu que quan entra la crema solar als ulls, llavors no atures. I la gent havia pensat, mira aquesta Madalena com plora. Però sí, la primera s'ha convertit en plorar tot tota l'estona, però això ja era per la crema solar. Però, no sé, Serra Jordi, Vicky, Patri, allà a la tribuna, tots els que són molt... Pro... I Alèxia, ja no t'ho explico. Tots els, que eren molt pro... tots els que són molt pròxims a Alèxia, allà tothom plorava.
0: Sí, sí. I a la tarda, no sé si també plorarà l'afició del Barça quan s'acomiadi ara ja definitivament d'ella, a les 7. A més, un partit que podrem seguir al tot costa avui.
6: Sí, perquè fem un especial, allarguem un pèl més, perquè clar, el partit acabarà més o menys quan acaba el tot costa.
0: Clar, clar.
6: I aleshores, a la part final del partit, hi haurà un moment, ens diuen que serà breu, però vaja, hi haurà un moment de parlaments d'Alèxia, de que es tornin a veure alguns vídeos d'homenatge a Alèxia i que pugui fer el comiat amb l'afició, que jo crec que és el d'aquest matí, evidentment segur que li feia il·lusió, però que el que li fa més il·lusió és aquest amb l'afició. Serà finalment el Johan, no sé si és per temps o què ha passat, que no s'ha pogut obrir el Camp Nou, que hauria estat fantàstic, no?, per fer aquest comiat d'Alèxia. Serà el Johan on ha jugat la majoria de partits Alèxia en aquesta última etapa de la seva carrera professional. I mira, i abans del tot costa jo vaig entrar a mirar si hi havia entrades i en quedaven unes quantes, i a les 8 que em van acomiadar del tot costa vaig tornar a entrar i sold out.
0: Clar.
6: Vull dir que la gent quan va saber que Alèxia anunciava que avui era el seu últim partit es va afanyar a comprar entrades, i per tant segur que a les 7 aquest partit contra la Reial Societat és ple. I ja els en queda un encara, que és el cap de setmana, que és fora, però Alèxia ja ha dit que aquest, el d'avui, serà el seu últim partit amb el Barça i que
1: mira,
6: no ens volia donar gaire pistes de futur.
1: Passa per aquí davant de la ràdio de l'estudi una senyora ben vestida amb la samarreta del Barça i una bandera del Barça. No sé si ha...
5: Té pinta d'anar a donar sopar.
0: Va cap al Johan, segur. Doncs te la trobaràs, Ruth, ja la saludes de parlar per aquesta senyora. Sí. Us escoltarem al tot costa. Moltes gràcies.
6: Gràcies.
0: Clar, l'Alèxia s'ha convertit en un referent del Barça, en una estrella mundial, en una futbolista professional ben pagada, que ha guanyat tots els títols possibles. Però va començar quan el Barça femení encara no era això. De fet, en els seus inicis, el Barça era un equip que no era pràcticament ni professional del tot, començava a professionalitzar-se, i als seus inicis va coincidir, per exemple, amb l'Olga García, que també va jugar al Barça en aquells primers anys d'aquesta etapa gloriosa. Olga, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Tu avui has estat al Camp Nou. Has estat una de les que ha vessat alguna llàgrima?
2: He intentat que no. Sí que el vídeo ahir va ser emotiu, però ja la veritat és que ha estat difícil, però no se m'ha escapat.
0: Clar, tu vas coincidir amb ella en dues etapes, però en la vostra primera etapa, que les dues éreu molt joves...
2: Sí.
0: Imaginar-se que una futbolista del Barça es retirés igual que es retira un jugador del masculí, no?, amb la mateixa transcendència, amb el mateix bombo, obrint programes de tele, de ràdio... Això llavors era impensable per vosaltres.
2: I aquesta jo crec que és l'evolució que marca el per què l'Alèxia avui ha tingut això. Crec que ha estat, i ho he dit abans, en el millor moment del Barça i ha estat present en totes les fites més importants del club, des que va arribar en el 2012 fins que després ahir va decidir marxar. Si t'hi fixes, és una essència que al final és recíproc, Barça i Alèxia, i Alèxia i Barça, i si t'hi fixes, en els partits més importants que es decidien les coses, sempre està el seu nom present. Així que jo crec que en aquell moment era més un hobby en el 2012, perquè la secció femenina no es va fer professional fins al 2016, però clar, tu jugaves perquè realment et donaven alguna cosa, però ja estaves bé. Però jo crec que ningú s'imaginava, doncs, tota aquesta evolució, però també han picat molta pedra i és el motor d'aquest creixement.
0: Com era el Barça pre-Alèxia? Quan tu el 2010 arribes, sabent tu després com ha evolucionat, quines són les grans diferències a nivell de logística, d'entrenaments, de desplaçaments, d'afició? No, com ho recordes llavors?
2: Ha plogut ja molt, però sí que, clar, jo arribo al 2003 a la base i després ja, quan passo per totes les categories fins a arribar al primer equip, que això passa en el 2011, que és quan guanyem la Copa de la Reina. I sí que els entrenaments, clar, la roba era potser la cara d'Adam del masculí, eren moltes d'aquestes coses que al final, doncs, no se li donava la mateixa importància. Sempre formava part al Barça del club, però tot i així, doncs, hi havia molts passos per recórrer. Sí que entrenàvem a les 8:30 a Hospitalet Nord, eren uns horaris més nocturns, fins que després ja vam començar, doncs, a entrenar a la ciutat esportiva, però ja et dic, el pas més important o més gran que vam veure va ser quan en el 2016 se'ns comunica que passem a ser una secció professional i ja doncs, tot el que veies que tenien els infantils, els cadets, que era vestuari propi, instal·lacions, un staff molt més gran, al final per nosaltres era solament el Xavi Llorenç i la Berta. Sí que ja després hi havia certes persones de l'staff, però no com ara, que tu ara veus i fa goig aquesta evolució. Per això et dic que ha canviat molt i ha positiu.
0: En aquella època, sí. Ara ho deies, vosaltres teníeu menys infraestructura que un equip infantil.
5: Bueno, i han dit això, o sigui, això que has dit d'heredar la roba, les samarretes del Barça, em sembla molt bé. Espero que almenys li donguessin dos rentadoretes, la veritat.
2: No, sí, no, és a dir que però, en el moment... Ostres. En el moment en el que jo, per exemple, arribem, que era el 2003, jo recordo que abans, quan estaves a la base, doncs es pagava una quantitat que no sé si eren 30 euros al mes o així. I llavors, doncs, tot això, doncs, tenies roba i tenies totes aquestes coses. Aleshores, clar, tu ara veus tota aquella evolució fins que després nosaltres arribem a viure aquesta part de ser professional. Doncs, clar, ha plogut molt, però sí que t'enorgulleix de veure tota aquesta evolució tan positiva. I sempre ho dic, el Barça ara mateix està consolidant i està aconseguint tots aquests èxits, però perquè al final va fer una aposta que els altres clubs van fer molt més tard, i aquest bagatge doncs ara mateix fa que el Barça sigui un club al qual doncs està guanyant-ho tot i és el rival a batre en totes les categories.
0: L'Alexia marxa ara amb un contracte ja important d'esportista d'elit. Sí. Aquella època, el 2011, per exemple, quan guanyeu aquesta Copa de la Reina, la majoria de jugadores tenien una altra feina.
2: Sí, jo recordo que estava estudiant a la Blanquerna, sí que crec que era, perquè jo vaig 92 i 2011, crec que coincideix més o menys 17-18 anys, i sí que jo ja, bueno, estàvem estudiant, crec que l'Alexi també va començar a fer una carrera d'administració d'empreses, però sí que, clar, nosaltres teníem que estudiar i teníem que seguir jugant. Sí que, clar, ara ja després, a partir del 2015-16, ja la dedicació era plena, perquè en el teu contracte laboral ja, òbviament, doncs, feia que entrenaves pel matí, després per la tarda tenies potser que fer físio i coses d'aquestes, i ja passava a ser una estructura molt més professional. Però, clar, les quantitats econòmiques són molt més elevades i això fa que des d'aquell any doncs, la gent ja tingui dedicació plena.
0: Que marxi l'estrella o una de les estrelles de l'equip, però la jugadora referent com l'Alexia, hi ha molta gent que diu, home, el primer equip masculí quan va marxar Messi es va notar un buit allà i un dolor i una absència. Creus que passarà el mateix o l'equip femení ha sabut construir un equip més coral, per dir-ho d'alguna manera, que potser no serà tan traumàtic?
5: Sobretot perquè l'Alexia també deia que un dels motius en els que se'n va és perquè mira enrere i veu que això funciona sol, no?
2: Sí, jo crec que l'Alexia ho ha resumit molt bé. Ella decideix marxar-se ara perquè considera que a l'equip doncs, també ara necessita doncs, aquesta part de que les que venen segueixin creixent i apostant. Hi ha una base molt bona, però sí que al final és el que diem. Marxar del Barça és complicat. Justament li deia avui al Ricard, al seu tiet, que marxar del Barça és molt complicat. Els primers dies d'aquest nou moment són... sobretot molt emocionals perquè aquest sentit de pertenença que tu tens amb el Barça després d'ella 14 anys i jo 15, doncs quan te'n vas a un altre club les primeres setmanes són molt difícils perquè et veus en un context diferent, una samarreta nova, gent nova, però sí que crec que la base que ha construït el Barça ara és bona. Sí que ara és important doncs, veure quina reestructuració o els fitxatges es fan i després doncs, a veure com segueix evolucionant, però clar, el fet de que marxi l'Alexia és un nom que és una líder i que amb el pes del vestuari que té com a capitana necessitarà doncs, un temps d'intentar doncs, superar aquest moment emocional.
0: Olga García, excompanya de l'Alexia, exjugadora del Barça, també de l'Atlètic de Madrid de Llevant. Moltes gràcies, una abraçada.
2: Abraçada, que vagi molt bé.
0: Un llegat, el d'Alexia Putellas, que al Barça i a Catalunya quedarà més enllà dels terrenys de joc, gràcies a jugadores com ella, ho deia l'Alba, ara hi ha nenes que en comptes d'haver d'emmirallar-se doncs, amb, no sé, amb Lewandowski o amb Lamine Yamal, doncs es poden emmirallar ja no només amb l'Alexia, sinó amb l'Aitana i de més. Hem enviat una unitat mòbil amb la Matilde Seona i la Marta del Cor a la primera escola de futbol 100% femenina del país, la Women's Soccer School. Marta del Cor, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: Com se't dona?
7: A mi jugar a futbol?
0: Sí, clar, home, no t'hem enviat una escola de futbol.
6: Sí, però anava la Marta, que ho hem parlat abans de sortir, amb un outfit no gaire indicat,
7: no,
6: per posar-se
7: ja
6: a fer esport.
7: Ja, últimament no vaig gaire adient per els llocs on m'envieu. No porto bambes i tampoc crec que sigui precisament la persona que millor juga a futbol de l'equip, ni tampoc la millor que està a talents, però sí que et puc dir que aquí jo veig bastant de potencial. Si més no, no les he vist jugar, però simplement venir a entrenar a 4:05 de la tarda sota aquest sol de justícia, que
0: t'ha d'agradar,
7: d'ombra. El lloc on estem té molt de mèrit i, per tant, hi ha d'haver molta actitud. I actitud en tenen aquestes noies, aquestes 10 noies que juguen, com deies, a la Women's Soccer School Barcelona, que és un club 100% femení, ubicat a Horta Guinardó, i el club de futbol femení més gran de Barcelona. Tenen ja unes 300 jugadores.
0: Home.
7: Sí, això fa uns anys, a l'època de l'Alexia, que ha sigut impensable. M'han explicat que fa 10 anys, quan van començar, hi havia només 60 noies i ara n'hi ha més de 300, entre les quals aquestes 10 que tinc aquí, que són de l'equip juvenil, que ara començaran a entrenar quan nosaltres les deixem, i que bé, òbviament, estan comentant i parlen d'aquest comiat d'Alexia Putellas, que em dèieu que, bueno, que òbviament se sabia que passaria, però això no fa que deixi de ser una mica trist al moment en què es realitza, no? Al moment en què veus, fa aquest vídeo en què s'acomiada. Com ho veu viure i veure ahir?
8: Doncs sí, és una mica com una gerra d'aigua freda quan ho vam veure, perquè tu pensaves, sí, és veritat, doncs marxarà, tothom ho deia, totes comentaven, però realment no ho saps o no ho veus fins que no veus el vídeo, i doncs sí, és una pena, la veritat, que marxi, però li desitgem la millor sort del món.
7: I què ha significat per vosaltres l'Alexia? No sé si us ha inspirat. Clar que és veritat que potser us va agafar, vosaltres teniu uns 17 anys, us va agafar ja una mica més grans al seu debut, però ha sigut una inspiració per vosaltres?
9: Bueno, jo vaig començar bastant petita i en aquell moment no tenia gaire referents femenins, en concret l'Alexia tampoc, però després de més gran sí, ja vaig començar a veure-la més per la tele i sí.
7: I què significa, què creieu que ha significat l'Alexia en general pel futbol femení? Quin llegat creieu que ens deixa?
10: Home, és un referent per totes les noies petites que comencen ara, que la veuen per la tele i volen ser com ella.
7: Clar, de fet l'Alexia ha explicat que ella quan va començar no tenia referents femenins, els seus referents en el món del futbol eren tots masculins. Vosaltres heu crescut amb referents femenins?
9: Alguns vam tenir, però sobretot quan començàvem de més petites eren més els homes, el primer equip masculí del Barça en aquest cas, que veien més, i aquell femení tampoc era com avui en dia. Amb el temps sí que ha anat millorant i cada cop tenim més referents femenines, però ha sigut ja una mica més tard de quan érem petites nosaltres.
0: Però les primeres samarretes que us compràveu, o us compraven, o us passaven els Reis, eren de jugadors masculins?
9: Sí, sí, totalment. Les primeres samarretes...
0: De qui eren les vostres primeres samarretes, a veure?
9: De Messi.
0: De, clar, clar, de qui ha de ser, no?
7: És que més que diuen per aquí...
11: Neymar.
9: També del Messi.
7: Sí, no heu tingut... Ara sí, teniu alguna samarreta jugadores dones?
9: Sí, jo ara m'he comprat la de la Graham.
1: Molt bé.
0: Clar, és que ara poden triar, clar.
7: Clar, i alguna d'Alexia o què? Sí, eh?
10: De quan va guanyar el Mundial amb Espanya.
7: Que veureu el partit, el seu últim partit, aquesta tarda contra el Real Societat?
9: Sí, no ens ho perdrem. Esperem també que ella s'ho passi molt bé, que sigui el seu millor últim partit, i doncs estarem allà esperant a veure la seva despedida.
7: Doncs ja sentim aquest futur talent del futbol. Són jovenetes, però apunten maneres. No sé si arribaran. M'han dit que no tenen intenció d'arribar al futbol professional, però en qualsevol cas el fet que estiguin ara aquí jugant un dimecres a la tarda amb aquest sol, segur que en això les ha inspirat jugadores com l'Alexia.
0: I tant, i tant. I el més important al futbol no és tant arribar a dalt, sinó passar-t'ho bé, no? I gaudir d'aquesta activitat. Marta del Cor, Matilde Sebane, moltes gràcies.
7: Vinga, vosaltres.
1: És fort quan les escolto, com penso en com ara el futbol femení deu ser inclús una cosa aspiracional a les escoles. Com que quan jo era petita i tal, era com, hi havia com les dos nenes que jugaven a futbol, que tothom sabia qui eren, i eren les dos nenes que se'ls donava bé
6: educació física. I se'ls deia d'una determinada manera.
1: Era com, bueno, però aquestes, no sé què els hi ha donat.
0: Aquestes rares, no?
1: Com pot ser, tal. I ara deu ser algú que inclús elles diu poden dir amb orgull, no només pels referents, que és potentíssim realment tenir, perquè si algú t'obre la porta, tu ja no tens tanta por d'entrar. O sigui, treu una por. Clar. És potentíssim. Sinó també les converses amb les famílies, com abans els sopars de Nadal o tal, inclús a l'Olga García, ningú li hauria preguntat gairebé què estàs fent, en plan, ah, sí, que treballa al futbol femení. I ara, clar, deus tenir gairebé tota l'atenció, saps?
0: Bé, és que ara mola.
1: És interessantíssim, és aspiracional total.
0: Sí, és una cosa que està de moda, no? Mm-hmm. Sí, de moda.
1: En un bon sentit,
0: En
1: un bon sentit.
0: Que té un prestigi.
1: Que té un prestigi.
0: No és estrany, té un prestigi. Mm-hmm. Doncs avui, aquest comiat de l'Olga... No, de l'Olga no, de l'Alexia Putellas, el podreu seguir en directe per Catalunya Ràdio, un especial del Tot Costa. Ara farem una pausa i quan tornem, una de les grans notícies dels últims dies, en tenim un detall interessant. Tema Endic.
1: Ai.
0: Com el portes, el tema Endic?
1: És que no vull frivolitzar, però estic enganxada.
0: Bé, és que enganxa, perquè és una història que té
1: no
0: molts detalls.
1: No vull frivolitzar, però estic enganxada.
0: Doncs com tota Catalunya ara
1: ja,
0: mateix.
1: Ja, ja.
0: Una pausa i Albert Martín ens dona detalls d'una caiguda. Una caiguda que està gravada.
11: Curt Circuit continua aquesta primavera amb concerts únics en sales d'arreu del país amb els directes de Ferran Palau o Contra Blues, Los Diablos, Juana Everett, Tartar Elena, José Domingo, Mujeres o Rata, entre d'altres. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a www.curtcircuit.com i viu la música de ben a prop a les sales.
12: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
13: I què?
12: Negra nit.
13: Uf.
12: I perduda no sé on.
13: Oh.
12: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
14: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
15: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
16: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la Força de la Valquíria de Wagner.
15: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
16: Fes del Palau el teu ritual.
17: Avui, Quanta Guerra, la família d'Olalla Moreno.
18: Sargent Tomàs Morado Muñí.
19: El cavaller va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
18: Què dius?
19: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
18: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
17: Quanta Guerra, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
20: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
23: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
24: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
25: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
26: Tot costa.
27: La temporada del 10.
28: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
29: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
30: 10 temporades ja.
31: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
32: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
33: Per molts anys i que en feu molts més.
32: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: 3:45. Nou detall en el cas Andic. Tenim la sort de que els nostres col·laboradors són els millors del país i, per tant, Albert Martín, bona tarda.
34: Bona tarda, simpàtic.
0: Has publicat avui al diari El Periódico sobre aquella caiguda que ahir ja us vam explicar, vam referenciar-la, una caiguda que havia patit Isaac Andic, el fundador de Mango, mesos abans de la seva mort.
34: Així és.
0: Una caiguda que, en principi, doncs mira, tothom pot caure, però, evidentment, en morir en estranyes circumstàncies. Aquesta caiguda ara forma part de la investigació. Doncs bé, la defensa del fill d'Isaac Andic, Jonathan, l'acusat per l'homicidi, té les imatges d'aquesta caiguda i està pensant què fer-ne. I tu, Albert, has pogut explicar detalls d'aquesta caiguda.
34: Sí.
0: I has pogut reconstruir una mica què es veu en aquestes imatges.
34: Sí, a veure, el tema és, això va passar, això és una exclusiva de la Marta Català, al nostre diari, al Periódico, i explica que això va tenir lloc a la Mutua Universal, que és com un lloc estrany per pagar-te una castanya, diguem. I, bueno, doncs vam poder preguntar una miqueta. Sabeu que Mutua Universal la presidia aquest senyor de qui vam parlar en aquest espai nostre, que era el Juan Echevarría, antic president de Nissan, i que va morir a la tendra edat de 101 anys d'edat.
0: Que va morir fa relativament poc.
34: Poquet, que es va ser el moment en què vam...
1: Encara li quedava molt per viure.
0: I és el pare d'Alejandro Echevarría.
34: Correcte.
0: Del Barça, vull dir, que la
34: sí,
0: gent
34: senyor.
0: No el pot ubicar així.
34: Total, que pues, el Juan Echevarría, una de les moltes coses que feia era que organitzava, era un dels motors d'aquest grup d'empresaris que són los veteranos empresarios sobradamente preparados.
1: VESP.
34: Que és un contrast als que tingueu una certa edat i m'hi compto dels HASP.
0: Jóvenes.
34: Un anunci històric del Renault
1: ja,
34: Clio.
1: D'aquesta gent.
34: Sí.
0: Qui forma part dels VESP? Per refrescar una mica quins oligarques veure, diguem, catalans.
34: Els que tenim al cap i que són ben coneguts, tenim el Salvador Alemany o el Miquel Roca, d'acord? I malauradament doncs, hi ha hagut tres morts relativament recents, que són Joan Uriach, del grup farmacèutic Uriach, el propi Isaac Andic i el propi Juan Echevarria. D'acord?
0: Per tant,
34: per formar-ne part, has de tenir 70 tacos.
0: Més de 70.
34: I, per tant, l'Isaac Andic era dels més joves i només havia pogut anar a dues ocasions. I aquest dia que es fot l'hòstia era el segon cop.
0: I aquesta caiguda es produeix en el context d'aquest dinar.
34: Correcte.
0: Anant a dinar.
34: Ell arriba, entra allà al Saló de la Moto Universal. La gent que ha vist les imatges em diu que no hi ha cap mena, diguem, d'ensopegada amb un esglaó o que allò estigués recent fregat, el que sigui, ell ensopega i cau. I la intervenció d'un empleat de seguretat de la casa evita que piqui de cap contra una paret de contra una taula de marbre, que deien que era una, que era, podia haver estat greu, diguem.
0: O sigui que...
1: Una petita senyal premonitori.
34: Però queda en anècdota.
0: Clar, és a dir, això passa allà, ai, que quasi es fot l'hòstia.
34: I s'aixeca, i se'n va a dinar, i
0: tan tranquil.
34: No passa res, però clar, la persona de seguretat... Una mica de, ostres, heu vist el que he fet? Que aquest senyor era l'Isaac Andic.
0: Ah, com a plan...
1: L'he salvat, heroic.
34: Home.
0: Es va guardar les imatges.
34: I aleshores ell va al circuit intern de l'entrada de la Moto Universal...
0: Vaig a penjar una història a Instagram.
34: Tira una mica enrere i veu, i es fa un petit vídeo amb el mòbil on es veu pues, la castanya i ens, pues, li expliquen al Juan Echevarria.
0: Mira el que he fet, no?
34: I mira això i tal.
1: I ho envia alguns grups de WhatsApp seu, segur, de mi.
34: I ho desconec absolutament això, però
1: sí,
34: el cas és que
1: una mica més de...
34: passen els mesos i, bueno, doncs aquell desembre, 2-3 mesos després d'aquest dinar, que no hem pogut situar amb precisió en el temps, hi ha l'accident fatal a Collbató.
0: Accident o... succés.
34: El succés.
1: Els fets que s'estan investigant.
34: S'ha d'haver tot plegat. I aleshores, al març de l'any següent, ja estem al 25, el jutge reobre, la jutgessa reobre el cas. Diu...
0: No ho mira, això bé.
34: I en aquest moment, Juan Echevarria, que en aquell moment tenia 100 anys, diu, escolteu, oi que vosaltres em vau ensenyar un dia unes imatges...
0: Quina memòria amb 100 anys, eh?
34: No, estava increïble aquest home. Increïble. I diu, escolta, jo crec que per responsabilitat hauríem de fer arribar aquestes imatges a la família. Busquen a l'empleat de seguretat, es confirma que manté les imatges en el seu poder, i, bueno, pues la moguda, no? Qui coneix el Jonathan? I aleshores, a través dels fills, amb una persona en comú, doncs poden fer una trobada a Barcelona. I en aquesta trobada, doncs, li deixen veure les imatges i li fan a mans un vídeo.
0: Com reacciona Jonathan Andic quan veu aquestes imatges?
34: Doncs, segons a mi m'han explicat fons empresarials, ell s'emociona molt, plora, diguem, es desmunta, i els hi diu, aquest vídeo és molt important per mi. Quina pausa.
0: No, home, perquè és una frase...
1: Jo millor no parlo.
2: Ho estem paint.
0: És una frase important.
34: Sí. Penseu que en aquest moment faltava més d'un any perquè hi fos detingut.
0: Clar, això és fa un any. No, més de fa un any.
34: El març del 25.
0: El març del 25, és a dir, fa un any i 3 mesos que aquestes imatges estan en possessió de la família o de la defensa de Jonathan Andic. Clar, tu que et relaciones amb empresariat, amb gent del món de molta pasta, segueixen sense voler parlar d'aquest cas des que va ser detingut el fill?
34: A veure, hi ha hagut diferents fases. Primera fase, sou uns irresponsables i quines coses esteu dient. D'acord?
0: Això és el que deien gent d'aquesta de Calés, eh?
34: Sí,
0: ho deien els periodistes.
34: Sí. Sou uns irresponsables, i com podeu dir aquesta bogeria? La família, que ho ha passat fatal, encara està patint encara més amb tot això, etc.
0: La següent fase.
34: La següent fase és la fase... l'Isaac estava molt fort, l'Isaac no cau sol.
0: O sigui, els seus amics el veien bé físicament.
34: Molt millor que bé, diguem. El veien molt bé, que tenia un entrenador personal... en fi, que estava molt fort, l'home.
0: I la tercera fase?
34: És la fase actual, que jo crec que hi ha un punt de commoció en aquest entorn. I...
0: És a partir de la detenció, eh?
34: Sí, penso que és el dia 19 d'aquest mes, dimarts passat. No s'està parlant del tema, o no estic tenint prou habilitat.
0: La gent que abans et parlava d'això, avui no te'n parla.
34: No.
1: Ja ha tancat persiana, no?
34: I, escolta, ja, doncs... Clar, hi ha un problema, no?, que pues, com deia l'Alba, estem tots enganxadíssims a aquesta història.
0: Hàbits.
34: I hi ha com molta necessitat d'informació i molta d'allò, i no sé si el silenci acostuma a ser la millor fórmula.
0: Tu tens més informació de la que pots publicar, no?
34: Sí, però no la puc publicar perquè no és confirmada.
0: Això,
34: no és...
0: però que la tens.
34: Sí, però que pot ser coses de cunyau de barra de bar.
1: Que dius que el
34: que
1: silenci...
34: no és òptim publicar.
0: No, no, per això no ho publiquem,
1: dius,
0: clar.
1: Que dius que el silenci no és la millor forma, perquè... Per què?
34: No, perquè de vegades fa grossos els casos, no?
2: Quan no tens informació, especules, imagines.
34: Clar.
2: No?
1: Vale.
0: Nosaltres no especulem ni imaginem, nosaltres expliquem notícies plim, plim,
1: plom. Però una
0: cosa,
1: això, la caiguda no va ser un desmai... No és que es caigués ella o es quedés desmaiat, sinó es va caure, el de seguretat el va ajudar i es va incorporar, no? Vull dir, no és que fos una persona que tingués, no sé, narcolèpsia, allò que dorms de cop. Vull dir, és una rascada.
34: Mai s'ha sabut i mai ha transcendit.
1: Si hem de mirar caigudes meves al llarg de la vida, doncs també n'he tingut, saps? No, clar, bueno, caure m'he caigut a la vida.
34: Suposo, no en tinc ni idea perquè no he pogut parlar amb ells, però que per la defensa, això té un punt de rellevància.
1: Sí, sí.
0: Bé, han de decidir encara si ho fan servir o no.
2: Clar, i és dir, han de mirar com cau,
1: ho entenc, però igualment dic.
2: Parar-ho amb una possible caiguda.
34: Exacte.
0: Bé, doncs és el que ens explica avui l'Albert Martín al periòdico i ara ho hem ampliat aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. Com sempre, un plaer escoltar-te, Albert
34: Martín. Gràcies a vosaltres.
0: La setmana que ve més en dic, sisplau.
34: Intentarem rescatar una història d'una directiva.
0: Sí, és
34: que fa dies que l'ha de fugir.
0: Tenim una història al congelador. Sort que no caduca.
34: No, home, no, ja sortirà.
0: Ho farem. Microones i ho escalfem. Martín, gràcies.
34: Vosaltres.
0: A veure, que tenim dues coses passant a aquesta hora. Ha començat, finalment, la reunió entre el govern i els sindicats d'educació. Estan acostant postures, però de moment es mantenen les mobilitzacions. Està seguint aquesta negociació la Maria Costa. Maria, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Reunió definitiva...
3: Mira, no sé què dir-te, perquè ara ho deies, que havien acostat posicions. El cert és que, per dir-ho d'una manera així col·loquial, em sembla que ha començat una mica amb mal peu. Aquesta reunió, tots sabíem que havia de començar a les 3 de la tarda, però si mirem el rellotge, ara passen 4 minuts a 2:15.
0: I no ha començat?
3: Ha començat pràcticament uns 10 minutets, ha començat, per tant, una hora i quart tard, després de que el Departament d'Educació s'hi hagi presentat. En desconeixem els motius, fonts sindicals ens explicaven que el Departament d'Educació estava reunit amb el Departament d'Economia, imaginant-nos per fer números, però el mateix Departament d'Educació ho ha negat. No ha volgut explicar doncs, quin és el motiu d'aquest retard.
0: Bé.
3: Què hem de saber de la reunió d'avui? Què en podem saber? Com deies, Francesc, pot ser que en surti un acord? Podria ser, tot i que m'atreviria a dir que ho veig complicat, que en les properes hores en pugui sortir un acord, perquè encara hi ha moltes coses a l'aire i vam poder gratar alguna cosa, algun detall més d'aquesta proposta econòmica. Per exemple, ahir ens explicava el govern, no?, la principal mesura salarial que oferirà als sindicats. Vam saber aquest complement general per a tots els docents, un complement que de moment s'aplicaria aquest any. Ahir posaven uns números encara molt primerencs. Es podria arribar a aquests 40 euros de moment aquest any, però no tancaven la porta doncs, que aquest complement per a tots els docents pogués engreixar-se una mica de cara als propers 3 anys. Podríem dir fins al 2029. Tot això hi hem de sumar també l'augment d'aquest complement específic, un augment del 30%, que és el que havien pactat inicialment el govern amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT, però tampoc està clar, la veritat és que tampoc està clar com es farà aquest augment.
0: Bé, esperem a veure doncs, si la reunió dona o no dona resultats, perquè ara podem donar tots els arguments i després no passar-ne cap, i per tant, pendents de la Maria Costa i d'aquesta reunió que ha començat tot just ara i que això pot durar hores, per tant, ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. Maria, gràcies.
3: A vosaltres.
0: I en paral·lel a aquesta reunió, mobilitzacions als carrers. Avui hi ha hagut vaga general i a aquesta hora encara hi ha talls de carreteres. Anem a l'equip viari amb la Carmina Malagarré. Carmina, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Es nota aquesta mobilització encara?
4: Sí, que es nota, sí, perquè a més dels talls hi ha molta concentració de cotxes, moltes cues directament abans i després dels talls. Els talls estan a la 2, a Lleida, i a la P7, entre Vilaseca i el Vendrell, i també al tram nord de la P7, a l'entorn de la Roca del Vallès i de Girona. A més d'abans i després, com et deia, també hi ha les vies alternatives, com són l'N2, la C65 i la 2, a l'entorn de Girona, i l'N340 a l'entorn de Tarragona. Vull dir que déu-n'hi-do com va de tapaït.
0: Doncs aquesta és la situació que ens explica la Carmina Malagarriga. Si hi ha més novetats, tornarem a connectar amb tu.
4: Molt bé, així ho farem.
0: Tot i que per a tapaït, el panorama judicial pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Avui un altre dia frenètic amb la policia entrant a la seu del PSOE en el marc d'una investigació que intenta aclarir si el partit, que és el govern, va pagar per extorsionar jutges i fiscals i policies. per salvar les investigacions que afecten el govern. Degoteig de causes judicials, Judit, que clar, cada cop és més intens.
2: Hem fet la llista, hem comptat, i ara mateix hi hauria actius almenys 5 casos que envolten Pedro Sánchez, l'anomenat cas Leire, que és d'on penja tot el que ha estat passant avui a la seu del PSOE. Després el cas Plus Ultra, n'hem parlat també aquesta setmana, contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. La causa del germà de Pedro Sánchez, la causa contra la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i també l'anomenat cas Mascaretes contra l'exministre José Luis Ábalos i el seu col·laborador, Coldo García.
0: I a aquesta hora, registres a la seu del partit de govern, del PSOE, al carrer Ferraz i al Dani Sáenz de Aja. Dani, bona tarda. Dani, bona tarda.
5: Ai. Em sentiu?
0: Ara sí.
5: Sí? D'acord, que... Doncs mira, sí, registres que s'allarguen ja gairebé 8 hores, camí de les 8 hores, encara no han sortit els agents de la UCO, que segons l'auto del jutge Pedrat, que hem conegut fa poques hores, estarien requerint informació, documentació, arxius informàtics, el registre d'entrades a l'edifici, tot plegat per tractar de connectar el Partit Socialista amb una xarxa que hauria organitzat l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán, amb l'exmilitant Leire Díaz, per tal, com dieu, de desacreditar investigacions en marxa contra el partit i contra l'entorn de Pedro Sánchez. I ho farien a través de buscar els draps bruts o subornar a alguns fiscals o agents de la policia, fent-se servir també de periodistes. L'auto del jutge és bastant detallat, explicant com aquesta xarxa es finançava a través del partit, ja sigui amb campanyes, a través de campanyes publicitàries als mitjans o també amb empreses pantalla. Registres que s'han fet també a la casa de Santos Cerdán, a Navarra, i en el mateix auto, en aquestes mateixes actuacions, han inclòs també la imputació de diferents persones a la causa, el mateix Santos Cerdán, com diem, també altres, a la gerent del PSOE actual, Ana Fuentes, i a un exdirigent socialista, a més de a dos advocats i un agent de la Guàrdia Civil, i també estan imputats en aquesta causa, com no, Leire Díez, està militant coneguda com la lampista del PSOE, i a l'empresari Pérez Dolcet, que també està vinculat a Leire Díez, que és un empresari que també volia destapar les clavegueres de l'Estat. Això és el que sostenia Leire Díez, que parlava de que era una investigació periodística el que ella volia fer.
0: Bé, en tot cas, el que ens interessa aquesta hora és que encara continua el registre. Quan tinguem clar com acaba, tornarem per posar-hi el punt i final. Dani Sáenz de Aja, pendent d'aquest registre des de la seu del PSOE. Fa molta calor a Madrid, al carrer?
5: Sí, déu-n'hi-do. Fa calor, però estem a l'ombra i he de dir que ens hem anat entretenint força, perquè estos registres ja comencen a ser una mica habituals aquí al carrer Ferraz, i és un carrer on hi ha molta gent que, tot i viure al costat del PSOE, no són gaire simpatitzants del PSOE, i per tant hi ha continus insults, lladres, la gent passa pitant el clàxon...
0: S'ha activat el protocol, que ja tenen...
2: Sí. Han vingut mariachis,
5: ha vingut, i això no ho he vist mai encara, ha vingut un violinista i ha començat a tocar l'orquestra del Titanic, quan s'afonava el Titanic, i tocaven els violinistes, doncs era el mateix tema. Passa que el violinista era de Hazte Oír, que és aquesta organització d'ultradreta que està posada a totes les causes.
0: Bé, a la pròxima connexió volem algú amb una mica més de gràcia. Posa'ns un pianista, posa'ns un violinista, posa'ns un veí que tingui un claxon, alguna cosa. Dani, fins ara.
5: Gràcies, adéu.
0: A veure, deixa'm saludar el Raül Flores, el cap de política, perquè aquí ja no sabem ni quin cas és quin. És un allò, aquell joc...
2: El qui és qui.
6: Clar, és que la llista és llarga.
0: Clar, no et perds tu, Alba, ja, que dius, ara ja no sé, aquest cas ja no sé quin és.
1: Jo porto un cacau increïble, la veritat.
0: Doncs per desfer el cacau hem anat a buscar el nostre cap de política. A veure, d'entrada, això d'avui és per evitar que investiguin la resta de coses?
6: Exacte. Avui va bé fer aquesta reconstrucció, perquè justament tot això que ara anirem enumerant és el que aquesta suposada trama que avui ha destapat el jutge, són tots els casos que volia frenar, que volia bloquejar i que volia evitar que seguissin el seu recorregut habitual. com veurem, no ho ha acabat d'aconseguir, perquè tots han anat seguint també el seu recorregut.
0: Va, per tant, això d'avui és per tapar casos com, per exemple, això de Plus Ultra, que és el més recent que hem conegut, de Rodríguez Zapatero i les joies i tot el que vinga d'aquí.
6: Això d'avui és l'organització del PSOE i també el finançament del PSOE. El PSOE pagava per bloquejar, per exemple, casos com aquest, com el Plus Ultra, que és l'últim que hem conegut, més enllà del d'avui, fa just una setmana. I on hi ha aquí un màxim implicat, que és l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que diu el jutge, amb el sumari que hem conegut fa pocs dies, que liderava, diu literalment, una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències. I aquí s'hi sumaria aquest rescat de més de 50 milions d'euros d'aquesta companyia aèria que és Plus Ultra.
0: Aquest és un dels casos. Un altre cas, jo, clar, com que anem perdent el fil, demà comença el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
6: Exacte. Demà comença, el sentirem el germà segurament ja la setmana que ve, però demà comença aquest judici.
0: Ja m'he perdut.
6: Doncs mira, aquí hi ha també l'exsecretari general del PSOE d'Extremadura i els acusen de tràfic d'influències a l'hora d'atorgar al germà del president espanyol, a David Sánchez, una plaça de coordinador dels conservatoris de música de la Diputació de Badajoz.
0: Que ell no tenia gaire clar de què anava. Va semblar.
6: Que, diu l'acusació, gairebé ni passava per allà.
0: Ja. I això han de veure si és veritat o no és veritat.
6: Aquest ja és un dels casos que està en el seu tram final, perquè, com deies, el judici comença demà mateix i durarà poc. La setmana que ve ja el sentirem a declarar.
0: I no trigarem gaire a veure la dona del president espanyol, Begoña Gómez, també declarant davant del jutge.
6: D'entrada la veurem el dia 9 de juny, això en una vista prèvia a aquest judici, el magistrat, que és Juan Carlos Peinado,

0: És un altre cas i més d'un cas. El tenim a la presó i pendent d'una sentència.
1: Estava multi...
2: Empleat.
0: Sí. Igual que Ferdán, que també surt el d'avui, també té una altra causa oberta. Ábalos és a la presó, és en presó preventiva. Ja ha passat el judici de les mascaretes, va acabar fa poques setmanes, i està pendent d'una sentència que podem conèixer abans de les vacances d'estiu.
2: Ah, per tant, sí?
0: Entre juny i juliol podem conèixer aquesta sentència. Però, clar, recordem el que passava fa pràcticament un any, que és l'esclat del cas Ferdán, on també hi ha Ábalos i on també hi ha l'antiga mà dreta d'Ábalos, que és Koldo García. És un cas de cobrament suposat de comissions il·legals per adjudicació d'obra pública, i aquí encara no ha començat aquest judici.
2: En cada cas d'aquests s'ha demanat a Pedro Sánchez que dimiteixi. No pinta que dimiteixi.
0: De moment no ha dimitit. De moment
2: o
0: no ha dimitit.
2: Convoqui eleccions.
0: O que convoqui eleccions. Avui mateix aquest escorcoll ha enganxat a Pedro Sánchez de visita amb el papa a la ciutat del Vaticà. Ha comparegut ja amb retard, i ell ja ho ha dit, comparec en retard perquè just volia estar al corrent del que estava passant a la seu del seu propi partit. I avui ha insistit i s'ha enrocat en que no convocarà eleccions. Diu que fer-ho seria partidisme. I diu que no les convocarà. I escoltem també els socis que, tret del PNB i Junts fa unes setmanes, ningú ha demanat una convocatòria d'eleccions. Sí que fixen una línia vermella, que és el finançament il·legal del PSOE.
2: Però això d'aquí que es tingui una sentència...
0: Clar, les sentències, ja evidentment, trigaran, perquè són casos d'una instrucció d'un judici llarguíssim, però sí que és veritat que al final es van acumulant, com hem anat repassant, diversos casos, i estem a un any de les eleccions, i estem a les portes d'un any, que és el vinent, que és un any electoral, perquè hi ha eleccions municipals. Clar, molts barons del PSOE, sentíem, per exemple, ahir el president de Castella-La Manxa, que és un dels sospitosos crítics habituals contra Sánchez, que demanava eleccions, però és que aquests alcaldes i presidents autonòmics són els primers de la línia de foc, els primers que, si no hi ha un avançament electoral al Congrés dels Diputats, són els primers que se sotmeten a les urnes, com hem vist amb aquesta última tongada d'eleccions, les últimes Andalusia, on els resultats del PSOE no han estat bons, excepte Castella-Lleó. Per tant, hi ha un cert temor de molts d'aquests dirigents territorials, candidats, candidates, de passar factura.
2: Això ho anirem seguint. Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio. Gràcies.
0: Gràcies, bona tarda.
2: Una pausa i canviarem de to, Alba. Necessitem una cosa...
3: Qualsevol dia el Sánchez no el veiem ja. S'haurà xupat del tot.
2: De prim, el veus molt prim,
3: Cada dia està als nervis.
4: Fa molt esfora, també.
3: No, un dia no el veurem, de veritat t'ho dic. Veurem uns ulls per allà.
2: Ja tenim aquí amb el papa, tu. Ves-lo a buscar, tu. Aquí.
3: Mira com està.
2: Quina elegància.
4: I moreno, també, com tu, Alba.
3: Això,
2: noia. Fem una pausa i seguim comentant l'aspecte de Pedro Sánchez.
5: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
9: Aneu massa de listos.
10: I els valencians?
9: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
8: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
11: Una vegada més demostrarem que és mallorquí, sobretot som caparruts.
12: Has sentit el que acaba de dir?
13: Ja a Mallorca no feu l'amor.
6: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Abraham Oriols, com estàs?
15: Bona tarda, què tal?
2: Ara descobrirem algú que fa anys teníem molt present i que li hem perdut una mica la pista. Aquesta setmana has contactat amb un personatge que vam veure molt a la tele.
15: Molt.
2: A la tele espanyola, però sí. Vaja, que és de casa.
15: Bueno, és que és de Tortosa. Una periodista que ha fet pràcticament tota la seva trajectòria a Madrid, com deies, i des dels anys 80 i durant molt de temps va ser una de les cares més reconeixibles, directes, incòmodes i també polèmiques, et diria, de la premsa del cor a l'Estat.
2: Sí.
15: La vam veure durant dècades sense filtres a la tele en un moment en què sovint valia gairebé tot, per no dir tot. Però un dia va dir prou i va desaparèixer dels platós. Ara responem què se n'ha fet de Carmele Marchante.
16: A ver, que estoy hablando.
17: ¿Tú qué vas a hablar si no sabes hablar?
16: Es cuca, no es una meafila. Y si ves que no tienes delito, aprender castellano.
2: crits, crits. Pensava que em posaries al tall de que te calles, Carmel, eh?
15: Bueno, és

0: que són tots, és a dir...
1: Imatges, perquè hi ha unes imatges icòniques d'ell amb, una, amb un vestit fet de la bandera de la independència.
0: Ai, clar, sí. Va tenir aquest moment també, que donava suport.
2: Però quants anys té la Carmele?
0: Aquest setembre farà 80 anys. I clar, més de mitja vida se l'ha passat a la televisió, la llista de programes on ha treballat és llarguíssima, és a dir, des de Tòmbola fins als més nostàlgics, passant per Sálvame, on va treballar molts anys i on va guanyar molta popularitat. El que dèiem, segur que tots recordarem moltes discussions, crits, conflictes de tota mena. Doncs fa 10 anys justos se'n va anar d'aquest programa i de la tele per decisió pròpia. Va dir prou i no va voler saber res més de ningú.
3: Lo que vaig fer és, bueno, pues, sortir del forat negre on estava, d'un programa que era nefasto, que era letal, que era tòxic, que era el pitjor del món, i volia i necessitava, pues, recompondre lo meu ànimo. Vaig estar maltractada, que ja no podia més. No era jo era una víctima. Era una víctima del maltracte i de la violència que hi havia en aquell plató contra mi. I per això un dia vaig dir, no puc més, vaig tancar la porta de cop i me'n vaig anar.
2: Ben fet.
0: Ja veieu quina Déu més bèstia, també, en un programa com aquest. De fet, fa unes setmanes fins i tot va admetre en una entrevista al País que es va alegrar de la cancel·lació de Sálvame perquè deia textualment que s'ho mereixien. Wow. Perquè, és clar, és que se les tenien molt i molt fortes.
4: A mi no me escupes!
0: Que per sortir d'aquell pou del pitjor que li ha passat a la vida, diu textualment, doncs, que la va ajudar molt el seu grup d'amigues, també tenia una agenda plena, ha estat molt enfeinada amb altres projectes, la majoria feministes, ha escrit un llibre sobre la prostitució, això la va dur a viatjar un any per l'Àfrica, també la creació amb altres dones d'una companyia de teatre, i sigui com sigui, això, una dècada després, ara, fa poc, va reaparèixer a la mateixa cadena, a Telecinco, després de 10 anys de silenci, i ens explica com es va gestar i com li ha sortit feina des d'aleshores.
3: Quan jo ni me'n recordava de que feia 10 anys que jo havia deixat la tele, això, un antic representant meu, pues m'ho va dir, escolta, que fa 10 anys que te n'has anat de la tele. Llavors ell va vendre esta història molt benvenuda i la veritat és que he tornat una altra vegada d'una manera més tranquil·la, escollint les coses, fent el que a mi m'agrada, ja no vull fer mai més a la vida premsa del cor, i jo em dedico a l'actualitat. Estic molt contenta i molt bé, i ho puc compaginar les altres coses que tinc.
2: Amb 80 anys, molt activa, no?
0: Molt activa, i ella diu, val a dir que no vol fer periodisme del cor, sinó actualitat, però bueno, està de viernes, aquell programa que també, per exemple, comenten Supervivientes, on ella va concursar, per cert, el 2008, eh? En tot cas, ella, un plató de tele, després de tants anys, no la impressiona, ni tan sols ara quan va tornar.
3: Jo vaig sentir, quan vaig tornar a un plató, 10 anys després, pues no ho sé, vaig entrar com si fos casa meua. Vaig trobar amb gent que havia treballat molt, que em recordaven molt bé, i va ser estupendo i meravellós, però tot molt normal. És que jo soy un tsunami,
2: jo soy una chica. Havia esborrat absolutament del meu cervell aquesta cançó.
0: No m'ho puc creure, Garriga.
2: Ara l'he tornat a sentir. Què és això? Què és això?
0: Ella, amb aquesta cançó, Jo soy un tsunami, es va intentar presentar Eurovisió el 2010.
1: Uau, no li ha faltat res, eh?
5: Tots els xecs de la llista.
1: Sí, superbient.
0: És que les candidatures d'Eurovisió sempre hi ha hagut unes propostes peculiars. En fi, una última qüestió, molt, molt ràpid.
2: Vinga, va.
0: No es pot parlar de la premsa del cor a Espanya dels últims, això, 40, 50 anys sense parlar de Carmele Marchante, i tot i que diu que ja no en vol fer més, em pregunto si ara la segueix, si consumeix aquest tipus de crònica social.
2: Escolta el que no surti d'aquí, Carmele Marchant.
0: Doncs mira, li pregunto tal qual.
3: I actualment no segueixo la premsa del cor, més que si quan vaig a la peluqueria, pues veig una revista del colorín i, bueno, pues ho miro i ja està, i res més.
2: Doncs mira, ara saludarem a la Juliana i companyia i li preguntarem per Carmele Marchante.
0: Molt bé.
2: Abraham, què? Queda't, ara venim.
0: Oh, i tant. No te puedes ver.
6: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc.
5: un espectacle nou i irrepetible.
9: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
11: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
12: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
11: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
13: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
14: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
15: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
14: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
16: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
17: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
16: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Deus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
17: T'ho perdràs?
16: Més informació a futurfest.cat.
18: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Bona tarda.
19: Bona tarda.
2: Portes el polo que m'agrada, eh?
19: Porto un polo que té un punt de transparència.
2: No, però no fa la transparència, això, perquè...
1: Una transparència... Hola, Francesc.
2: Bona tarda, Júlia.
1: Com de deixadesa. Vull dir que no és una transparència de... Ai, mira, he apostat per un modelet. El meu look també és transparent, però ja es veu que és expressament.
2: També és transparent.
1: El teu és transparent com per error.
19: Quan una noia va...
1: Per error de teixit,
19: quan una noia va transparent no diem res. I quan un noi va transparent li diem tot.
1: Senzillament, el que tu portes es nota que no estava fet perquè fos expressament.
20: No.
1: És un error tèxtil.
20: Sí que ho és. No és un error tèxtil. Sí, el que passa és que sembla que tingui 15 anys aquest polo i resulta que l'has comprat de la setmana passada.
19: El dissenyador l'ha fet pensant que volia que fos així.
1: Jo crec que és un error
19: tèxtil. I el comprador... No, l'error és meu de comprar-lo. Aquest sí que és l'error. Però el senyor Zara el volia fer així.
2: Bé, avui tenim que no sortir d'aquí, però abans ja m'ha dit que aquest dissabte us podrem veure el 3cat en viu.
1: Ai, calla, que jo també.
19: Sí?
1: Ah, sí?
2: I jo també.
1: I el Garriga també.
2: A quina hora vosaltres?
1: Diu que si no falta ningú.
2: A l'hora tu.
0: Menys informatius tothom.
1: Diumenge jo. A les 3 i mitja del migdia. Què creus? Que acabarà una ambulància venint a buscar per insolació?
0: Perquè és una cosa pensada per programes i segueix d'informatius es volien fer coses i els han dit millor...
2: No, perdona, no. Hi ha algun presentador de TN que...
0: Però el TN es va proposar de fer per allà...
1: Nosaltres fem la turra amb presentadors de 3cat i algú d'informatius,
0: Bueno, però jo deia el TN fet des d'allà.
1: Hauria sigut espectacular perquè, a més, perdona, però el TN és un dels programes més vistos de la casa, haurien de tenir-hi representació.
2: No, hi seran. A l'entrevista encadenada hi ha presentadors de TN.
1: Ah, és veritat, allò.
19: I tu, Garriga, quina hora hi ets?
2: Jo a les 4:45.
20: De dissabte o de diumenge?
2: De dissabte.
19: Molt bé.
1: Em deixeu sol.
2: Passaré a veure, dinaré i actuaré.
19: Molt bé.
2: No? I així ja ho tenim tot fet.
19: I diumenge cap a la turra.
1: Cap a la turra,
2: sí.
1: A les 3 i mitja del migdia.
2: Doncs un paraigua.
1: Bona hora.
2: Sí. Un paraigua de sol.
1: Una gorreta.
19: Sí.
1: Tu, nen, bé, quan surtis ja hauràs pujat 15 tons. És possible que jo ja no hagi d'anar en tot l'estiu a la platja, després d'allò.
20: Feina feta.
1: Feina feta.
19: Reparteix una mica.
2: Tots el 3cat en viu, però avui tenim que no surti d'aquí, que, per cert, no us escolta Carmela Marchante, ho hem comprovat.
0: Només les revistes de la perruqueria.
2: Però no passa res, teniu molts oients, no us ve d'una. Què tenim avui, el que no surti?
19: Home, avui parlarem amb la Sònia Gelmà.
2: Què?
1: Sí!
19: Que la tindrem al programa.
1: Sí, no descarto però... fotre alguna barbaritat.
20: No, ens ha advertit, ara ha pujat per les escales i ha dit, vosaltres, caution, eh?
2: Ai, ja. Però, Juliana, ets capaç de posar el fre de mà amb la Sònia?
1: És que saps que ella m'encanta, eh?
2: Per això, per això. Ja, no és la teva de les teves debilitats.
1: És el meu taló d'Aquiles. Jo sempre que començo una relació aviso. En el noi amb qui estigui començant. Sàpigues que si un dia ve la Sònia, jo marxo. Només que estiguis previngut.
19: Ella ens ha demanat contenció.
20: I ens ha demanat les preguntes que li volem
2: fer. No ho puc creure.
1: Aquest espai para, realment.
19: Està preocupadíssima.
1: Les preguntes, ja podem advertir l'audiència, seran avorridíssimes de l'estil. Per què l'Alexia ha sigut tan important pel Barça?
2: I després vindran les bones, que són les que no estan al guió.
1: Exacte.
2: Doncs això serà a partir de les 6. Jo no m'ho perdria. Vaja, no m'ho perdré, segur. us escoltarem. El Berenar el fem a les 5. Ah, si, si us voleu quedar a les 5, ja ho fem.
20: Segons.
2: No, butlletí,
20: jo tinc una cosa, però segur que estarà molt bé el Berenar.
2: Cada dia. Alba, gràcies per venir.
20: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ben aviat, butlletí de les 5 i el Berenar.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
21: Bona tarda, us informa Xavier Vilà. En marxa la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país, una jornada que coincideix amb la segona jornada de vaga a tot Catalunya i que està provocant talls molt importants de trànsit a diferents punts de la xarxa viària del nostre país. El Departament d'Educació, de moment, s'hi ha presentat en aquesta reunió d'ara amb una hora més tard del previst. Anem cap al Departament d'Educació. Maria Costa, bona tarda.
22: Bona tarda. La reunió havia de començar a les 3 de la tarda, però no ha estat fins pràcticament 4:45. La reunió d'avui ha de servir per detallar exactament quina és la proposta econòmica que ofereix el govern i si s'acosta als 400 euros que van demanar arribar ahir als sindicats d'aquí 4 anys. Un augment que sortiria de sumar el complement per tots els docents lineal i que no arribaria als 40 euros al mes, un complement nou que va presentar el govern, i també de l'augment d'aquest 30% del complement específic. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, deia que les mobilitzacions d'avui serveixen per fer pressió al govern perquè consolidi una proposta.
23: Això a nosaltres ens dona molta força en aquesta negociació i també doncs, ha de fer que el Departament d'Educació doncs, mostri la voluntat de presentar-nos una proposta digna en matèria de salaris, en matèria de recursos.
22: Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
21: I com dèiem, aquestes protestes de segona jornada de vaga d'educació fan afectacions molt importants a la xarxa viària del país. A Torredembarra, al Tarragonès, més d'un miler de persones han tallat l'AP7 enmig d'un ambient familiar i festiu. Anem cap allà, Unitat Mòbil, Ricard Buigas i Xavier Espel. Bona tarda.
24: Bona tarda. Aquí a Torredembarra, l'AP7 ja estan fent l'aixecament d'aquest tall de l'autopista. Han començat a les 10 del matí. Ara queden al voltant d'una cinquantena de persones. Els Mossos estan retirant ja alguns cons per reobrir el trànsit tan aviat com sigui possible. La Marta Jové és professora d'un institut de Cunit i delegada de la CGT. Diu que avui han demostrat la capacitat de mobilització que continuaran si no es tanca cap acord amb Educació.
25: Com més crigui el departament, entenem que ara que cada cop estem més organitzades i més disposades a aixecar el nivell de conflicte.
24: Ricard Buigas i Xavier Espel, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio Torredembarra.
21: Més notícies, Txell Vallespí.
26: Junts per Catalunya exigeix al president Salvador Illa explicacions al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE informació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Sentim la líder juntaire al Parlament, Mònica Sales.
27: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
21: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a presumpte cooperador necessari en l'adjudicació a dit de contractes a l'empresa d'assessorament jurídic que liderava amb l'excap de files d'Iniciativa Joan Herrera, també imputat. Per aquests mateixos fets, el Suprem ja investiga l'exalcalde d'Altafulla pels Comuns, Fèlix Alonso, que ara és diputat al Congrés per Sumar.
26: I l'Audiència Nacional assegura que la direcció del PSOE va dirigir, va pagar per destruir les causes judicials obertes contra l'entorn del president del govern Pedro Sánchez. L'escrit del jutge, al qual ha tingut accés 3CatInfo, situa a l'inici de l'operació l'endemà de la imputació de la dona del president espanyol, apunta que el partit va pagar la trama a través d'empreses pantalla i la dirigia l'ex número 3, Santos Cerdán.
21: Uganda tanca de manera immediata i durant 4 setmanes la seva frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola que l'afecta. Ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en 3 províncies de l'est del Congo controlades per diferents faccions rebels. Aquesta situació ha portat a l'Organització Mundial de la Salut a demanar un alto al foc al Congo. YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara es refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia que cal i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Els esports, Sonia Olear.
3: Alexia Putella s'acomiadarà aquest vespre de l'afició del Barça en el partit de Lliga contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Putelles, a l'acte institucional d'acomiad que ha fet aquest matí, ha admès que la decisió ha estat difícil de prendre. Ho ha fet envoltada dels seus familiars i amics més propers. Al tot costa seguirà des del Johan l'últim adeu d'Alexia davant l'afició blaugrana. Aquest vespre no queden entrades per veure aquest partit. La tenista de Blanes, Marina Bassols, s'enfronta a aquesta tarda a la russa Mira Andreeva a la segona ronda del torneig de Roland Garros. En waterpolo, el Catalunya i el Barceloneta s'enfronten a 8:45 a l'anada de la final de l'Europa Cup femenina. En paral·lel, a les 9, comença la final de la Lliga femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, una sèrie al millor de 3 partits. I aquest vespre juga a Alemanya la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres.
5: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
2: Cada dia repartim un berenar entre els nostres oients. Carla, em confirmes la notícia de l'altre dia? Ja ho puc dir? Tens una música trista, Enric? Perquè sí, és que és una notícia trista. És una notícia trista. Sí, sí, Enric, no posis aquesta cara. Ja no queden dates. Ja no podeu demanar berenars. Tenim totes les dates agafades d'aquí fins a final de temporada. No sé què passarà l'any que ve. Si voleu enviar un WhatsApp i provar sort i potser de la cara d'any que ve que hi hagi aquí, i si hi ha berenar, si hi ha ràdio, això mai se sap. No, home, ràdio sí que n'hi haurà. 607-07-0901, però ja no serà per aquesta temporada, perquè tenim tots els berenars donats ja. Per exemple, va ser molt previsor algú que va voler-li enviar un berenar a la Míriam. Míriam, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Has rebut una coca.
3: Sí, he rebut una coca.
2: I qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
3: Doncs tinc dues sospitoses.
2: A veure, digue'ns les dues sospitoses, a veure si és una de les dues.
3: Aviam, primer, la meva amiga Núria.
2: Sí?
3: I si no, la meva amiga Mida.
2: Núria o Mida?
3: Sí.
2: Bé, doncs ara et saludarà alguna persona, a veure si és una d'elles, o hi ha una tercera persona en aquesta, en aquesta relació. A veure, ja pots saludar.
4: Hola, bonica.
3: Hola. Ho sabia.
2: Qui és, Míriam? Qui és?
3: És la Mida.
2: Ah, Mida, per què li has...
3: La segona opció.
2: Per què li has volgut enviar aquest berenar, Mida?
4: Doncs perquè la Míriam enguany ha publicat la seva primera novel·la.
2: Ah,
4: i jo l'he vist créixer i m'ha fet molta il·lusió i res, volia... El nostre mestre comú sempre ens deia quan acabeu una novel·la heu de fer una cosa així ben sonada, i vaig pensar que això era com molt sonat.
2: Carai, que bé, Míriam, no?
4: Sí.
3: Moltes gràcies.
2: Míriam, El bosc dins l'esquerda és aquest llibre que publiques, no?
3: Sí, l'he publicat amb la campana.
2: I què? De què va El bosc dins l'esquerda? Així una mica un resum.
3: És una novel·la de sobre malalties mentals, sobretot de salut mental, una novel·la de reconstrucció. I va, una noia d'uns 30 pico, doncs que bueno, té una sèrie de problemes i no només ella, sinó al seu voltant. I bàsicament és això, tractar la salut mental en literatura, que fa molta falta parlar-ne.
2: Tu, Mida, ja l'has llegit?
4: Sí, he llegit ja tres versions.
2: Ens el recomanes?
4: Sí, molt, molt, és molt bona. A part de que la Míriam sí, la meva amiga, si no la conegués de res, m'hagués agradat igualment moltíssim.
2: Que bé, quines amigues, sí, tu. Sí. Doncs Míriam, escolta, tens molta sort, perquè tens amigues bones i tens una coca, que és boníssima.
3: I tinc una coca meravellosa, sí. Ja l'he tastat, ja l'he encetat.
2: Doncs escolta'm, a gaudir de la coca i de l'amistat de la Mida i de companyia. Mida, Núria, una abraçada. I Míriam, una abraçada forta i a gaudir-ho.
3: Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.

0: Us n'hem parlat avui, us n'hem parlat molt els darrers dies. Jonathan Andic va ser processat com a presumpte autor de l'homicidi del seu pare, Isaac Andic, el fundador de l'empresa Mango, una de les grans fortunes de casa nostra. La detenció i el processament van causar, evidentment, gran impacte en l'opinió pública catalana, que ja, d'entrada, quan va haver-hi el succés, doncs es va quedar molt parat. Enric Capena, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: És una notícia d'aquelles que...
1: Però és normal, que desperti aquest interès tan gran. Ho té tots els components per despertar morbo, eh? T'agradi més a més aquest tipus de notícies. Gent molt rica. Un possible conflicte familiar. Llarga especulació sobre l'accident, recorda't? Va ser el desembre del 24.
0: Sí.
1: I tothom va comentar, que estrany, que curiós, estaven barallats i ara resulta que cau, quina mala sort, anaven sols, etcètera, etcètera, etcètera. En tot cas, el que és segur és que aquesta notícia s'arrossegarà perquè falta un recorregut judicial que normalment és molt llarg. A més, una cosa molt clara, ningú és culpable fins que no es demostri, per tant, la presumpció d'innocència és clara, que hi hagi condemnes.
0: De fet, culpable ho ets, el que no és...
1: Culpable,
0: no es pot dir,
1: jurídicament no?
0: No,
1: en tot cas ets el causant de... Sí. O no, vull dir que si seguim la versió del fill és evident que no seria el cas,
0: si seguim
1: altres versions potser sí.
0: Hem d'esperar,
1: però en tot cas això del morbo familiar i les baralles em sembla que és una cosa universal.
0: Això ha passat altres vegades a la història, famílies que posen per davant de la família les ànsies de poder o de diners, no?
1: Mira, de què viurien els colabrots turcs, per exemple, si no hi hagués tot això, no?
0: Perquè... Tot això ja ha passat i hem enviat el nostre estudiant en pràctiques, l'Òscar Guijarro, a preguntar a la gent sobre les seves famílies. Caram, com són les relacions familiars
1: pregunta.
0: A casa nostra?
2: Com ho gestioneu a casa? Hi ha moltes discussions als sopars familiars i de què són aquestes discussions?
3: No hi ha moltes discussions, hi ha debats. I el debat és, sobretot, que la família gran ve totalment diferent al que fa la gent més jove. Punts de vista totalment diferents, de l'actualitat, del que sigui.
2: Teniu algun tema prohibit, és a dir, futbol, política?
3: No, sempre discutim de tots.
1: O sigui, ja s'ha
3: de discutir.
4: Sempre hi ha discussions i, bueno, opinions contràries i normalment polítics.
5: Que de vegades tots volen tenir raó. Mamà, t'ho has dit, això amb aquest i l'altre, coses així, i són grans, eh?
6: Política a tope, sí. Els problemes venen per aquí.
7: No, perquè a casa érem tres, els meus pares i jo, i no teníem reunions familiars. Vull dir, la família érem els tres.
8: Nosaltres érem vino així, però no érem divertits i no ens hem barallat mai.
1: Això és ideal, eh? La família catalana és una família unida, sense cap problema. És fantàstic, no?
0: Bé, els que hem trobat.
1: Ara, això també.
0: En tot cas, tenir lligams familiars no vol dir que hi hagi d'haver amor.
1: No, els lligams de sang només són això. És un tema genètic, és obvi que normalment amb la gent que té lligams de sang i tens una certa afinitat, però no necessàriament no vol dir que no el desitgis la pitjor de les morts, perquè això passa. Fixa't un detall que no és menor. Shakespeare és considerat potser el millor, això és molt discutible, però com en tot cas un dels millors dramaturgs de la història. Doncs moltes de les seves obres estan basades en conflictes familiars salvatges.
9: To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows.
1: A veure, magnífica, saps qui és?
0: És Gandalf, no?
1: Gandalf, sí senyor, Laia McKellen, molt bé.
0: Sí.
1: És un dels grans actors shakespearians, el que passa que el coneixem, doncs, no només pel Senyor dels Anells, però per moltes pel·lícules.
0: Moltes pel·lícules.
1: Però, en tot cas, és un actor de primer nivell de Shakespeare. Estava interpretant el To Be or Not To Be, que tot és molt discutible on s'ha de posar l'accent, si el To Be or not to be, or to be or not to be, that is the quest. El que sigui, pots anar variant, eh? En tot cas, és el fragment, sens dubte, més famós de Hamlet.
0: Sí.
1: La història, com recordaràs, és el príncep de Dinamarca, el príncep hereu, es vol venjar del seu oncle, venjar a l'engròs, perquè resulta l'oncle ha matat el seu germà, que era el pare de Hamlet, i s'ha casat amb la vídua, la mare de Hamlet. Esclar, ja veus que aquella història familiar...
0: Ja xup-xup.
1: Ja, sí, no va bé. I no faré un gran spoiler, però tot acaba malament. No entrem en detalls. Un altre, el rei Lear. El rei Lear és... El rei es baralla moltíssim. Té tres filles, es baralla molt amb dues i amb una també, encara que potser no tant, però en tot cas no s'arriben a matar inicialment entre ells, entre filles, gendres i pares. dispara, però acaba tot amb un bany de sang, amb canibalisme, una cosa absolutament salvatge, o un cas clàssic, aquest ja venia, diguéssim, de la història, que és el cas de Juli César, també de Shakespeare, la història que ell explica, on, com recordaràs, el fill adoptiu de César, Brutus, és el principal conspirador de la mort de Juli César, i li diu allò de tu també, fill meu, tu també, Brutus, fill meu, no? Tota la societat s'han reconegut des de que es representen aquestes obres, de principis del segle XVII, aproximadament, s'han reconegut amb aquests drames shakespearians. És una cosa absolutament clara que quan veus Shakespeare dius, caram, això em sona, no? I no serà casualitat.
0: Però això és més coses d'Europa, no? Aquí a casa nostra...
1: No, a casa nostra els catalans som incapaços de matar la família... Calla, ara em ve...
0: Algun cas et ve al cap?
1: Els germans van de cacera, l'un més fosc i no diu res, l'altre canta i deixa enrere sacsejant la cavallera.
0: Això ara cap on tirem?
1: Això és el cap d'Estopes. Aquest que canta és el Miquel Cors.
0: Home!
1: No te'n recordes del...
0: Sí, del Poble Nou.
1: El Poble Nou, sí, sí, senyor, ja ha traspassat, ja fa anys, sí. Amb aquesta veu...
0: L'Antonio, de Poble
1: Antonio,
0: Nou.
1: L'Antonio, exacte, l'Antonio de Poble Nou.
0: El marit de la Margarida Minguillón.
1: Ara.
0: La Cinta.
1: Ara.
0: No, la Cinta no, la Cinta...
1: No me'n recordo,
0: era...
1: queda tant detall.
0: No, la Rosa.
1: Ostres,
0: sí. L'Antonio i la Rosa.
1: Ara entenc
0: que
1: com
0: has arribat... Que tenien el súper.
1: On has arribat, on has arribat, eh?
0: Perquè els va trobar
1: l'autoria. Allò... Va, tornem-hi, va.
0: Sí.
1: No, ens traslladem a finals, més o menys, del segle XI.
0: Vinga.
1: Eh? Perquè vegis, el comte de Barcelona, Ramon Berenguer I, que és el gran impulsor introductor del feudalisme a Catalunya, acaba de morir i ha deixat una herència enverinada. Té diversos fills, els dos més grans, probablement bessons, això no està altre confirmat, però és molt probable. Es diuen Ramon Berenguer, com el pare, i Berenguer Ramon. Són ganes d'empipar, eh? Els historiadors l'han odiat, no només els historiadors, sinó els estudiants d'història.
0: És com perquè... si tu li poses Enric Calpena i Calpena Enric.
1: Enric, doncs això aquest és el tema. Els hi va posar aquests dos noms, els possibles, probablement bessons. El gran, el Ramon Berenguer, que es deia com el pare, li van dir popularment cap d'Estopes, perquè tenia una cabellera o molt groga o molt vermella, diguéssim, però en tot cas era una cabellera molt espectacular. L'altre, en canvi, era més bru. Doncs resulta que... es barallaven constantment, perquè, clar, l'herència és brutal. Teòricament, havien d'administrar conjuntament tot el que manava el comtat de Barcelona, amb una certa preponderància del Ramon Berenguer sobre Berenguer Ramon, però allò era una font constant de conflicte. Fins que van arribar a un acord, i tu t'encarregues d'això, jo m'encarregues de l'altre, però aquell acord no va durar gaire estona, es van continuar barallant, i un dia, curiosament, Ramon Berenguer estava anant a cavall, com es feia a l'època, des de Barcelona fins a Girona. I en aquella època els reis anaven, eren quatre gats, eh? Les corts eren quatre o cinc persones que l'acompanyaven, com a màxim, i s'ha acabat. Tot plegat que passant pels boscs de Sant Feliu de Buixalleu, doncs va tenir un atemptat, que es diu, i el van matar i van llançar el seu cos a un gorg. Una cosa terrible. Allò ja et pots imaginar que va causar un gran escàndol. Es va dir immediatament que qui ho havia fet era, o havia encarregat de fer-ho, era el seu germà, que era el principal beneficiari de la mort de Ramon Berenguer. Per tant, Ramon Berenguer III va cedir el tron a Berenguer Ramon II, en aquest cas, perquè vegis la cosa. Primer, perdó. El resultat va ser que Berenguer Ramon, quan puja al tron, comença a dir-li la gent el fratricida, cosa que, encara que l'opinió pública a l'època no era la cosa més important del món, sí que va minar moltíssim la seva manera de fer. Ell sempre ho va negar, que fos l'assassí. Tant és així que quan va passar un temps, un pocs anys de conflicte, va cedir el tron al seu nebot, fill de Ramon Berenguer, perquè vegis que...
0: Ah.
1: I ell, per ganes de purgar la possible falta que havia comès, se'n va anar a les Croades i va anar cap a Jerusalem, on va morir intentant conquerir Jerusalem. O sigui que la història de Catalunya...
0: No queda clar aquí.
1: No queda clar, però en tot cas, que munt li diguessin el fratricida, la mort absolutament sospitosa de Ramon Berenguer II i que després, per curar-se les penes, se n'anés a les Croades...
0: No fa bona pinta.
1: No fa bona pinta, no.
0: A veure, això ara és edat mitjana.
1: Això és edat mitjana, com abans. Sí. El que passa que l'edat mitjana és tan llarga. Són 400 anys.
0: Sembla que estiguem fent un capítol de crims vintage.
1: Sí. No, no, Joc de Trons.
0: Super vintage.
1: Això és Joc de Trons, ja veuràs que és una cosa...
0: A veure, on ens situem?
1: Mitjans del segle XV, perquè te'n facis a la idea. El rei d'aleshores és Alfons V el Magnànim, que s'ha avorrit de Catalunya i s'ha anat a viure a Nàpols, que diuen que està molt bé i, a més, té una mistançada de 17 anys, que és pastada a la Venus de Botticelli, perquè te'n facis la idea. T'ho dic perquè l'home, que ja és un home d'edat avançada, prop de 50 anys, per l'època és una cosa ja molt, molt, molt gran, té aquesta mistançada de 17 anys i la reina Maria de Luna viu a València gestionant una mica el regne. O sigui, el té una mica deixat de la mà de Déu. Diguéssim, ell està a Nàpols i està encantat de la vida. El germà d'Alfons, Joan, l'han casat, perquè tot això és un tema de matrimonis, amb la que ha de ser la futura reina de Navarra, Blanca. Navarra és independent, aleshores, en les capitulacions matrimonials es pacta una cosa. Si no tenim hereu, i jo moro, diu la Blanca, diu, el regne, tu seràs rei de Navarra. I si tenim un hereu, doncs aquest hereu serà el rei de Navarra, però mentrestant quedarà així. Naturalment, què passa? Tenen un hereu, Carles, però el Blanca mor. I quan mor, teòricament, aquell nen havia de ser el rei de Navarra. Potser el Joan, el regent, però en tot cas, rei de Navarra. Però Joan, això de regent, no li troba el què. I diu, no, el rei de Navarra sóc jo. No pas aquest nen. Ja diran les capitulacions matrimonials el que vulguin, però jo sóc el rei de Navarra. I això, clar, provoca un cert conflicte. El nen va creixent, pensa que pare i fill gairebé no es coneixen, es veuen molt poc. Perquè en aquella època això anava així, sobretot amb matrimonis reials. El resultat és que, mica en mica, el regne de Navarra es va dividint entre els partidaris de restituir la línia dels navarresos, amb la figura de Carles, i els partidaris més pragmàtics de que Joan continuï sent el rei i tira milles. Finalment hi ha una guerra civil. Joan és recolzat per les tropes d'Aragó, que comanden el seu germà, Alfons, mentre que Carles, el rei de Castella, diu, caram, la meva oportunitat per entrar a Navarra, la mar de bé. Salia, li envia unes tropes al jove Carles perquè lluitin. Guerra civil, batalles, perd Carles.
0: Oh!
1: Sí, perd el nen perd, diguéssim, el jovenet, ja és jovenet en aquell moment. Tan perd que acaba a la presó, perquè mentrestant Joan s'ha casat amb una noble castellana, Juan Enríquez, i ha tingut dues criatures, una d'elles Ferran, que serà futur Ferran el Catòlic. El resultat és que està a presó, ho passa molt malament. Sembla ser que la Juan Enríquez era un personatge de la mateixa categoria que el Joan d'Aragó i maltracta tant com pot el seu fillastre. Quan aconsegueix sortir de la presó, se'n va, cuita corrent, se'n va cap a Nàpols a ser acollit pel seu oncle, Alfons, que el tingui allà acollit a Nàpols. Allí existe un temps, però Alfons al cap de poc temps mor. Tot plegat que es queda una mica desemparat, Carles, i decideix tornar cap a Aragó. Quan mor Alfons, Joan puja a ser rei d'Aragó i abandona el tema de Navarra, que no li interessa. Aragó és molt més important. Però no li interessa res que Carles aparegui, perquè Carles diu, no, jo no només sóc el rei de Navarra, sinó que he de ser l'hereu legítim d'Aragó, perquè sóc el primogènit de Joan. Això no agrada a Joan, que vol que el seu nen sigui Ferran i pugi, i quan torna Carles l'enganya, diu, no, vine aquí, ens reunirem, parlem-ne d'aquest tema, es reuneixen poc, perquè l'agafa i el porta a la presó immediatament el seu propi fill.
0: Home!
1: El Carles Príncep de Viana és el càrrec que té. Quan està a presó, es produeix un gran escàndol, tant navarresos com molts catalans s'aixequen, es revolten contra la decisió del rei Joan, i el resultat és que finalment ha d'alliberar Carles. Carles alliberen, passeja pels carrers de Barcelona, on és aclamat com el nou rei o el rei legítim, i al cap de poc temps d'aquesta aclamació vivint a Barcelona, es posa malalt i es mor. El Carles, el príncep de Viana. Caram, quina casualitat, no? Curiosament, es va dir, vés a saber, que Juan Enríquez, la dona de Joan, potser instigada per Joan o no, va ser qui va contribuir poderosament amb uns verins estupendos perquè el pobre príncep de Viana se n'anés a l'altre barri.
0: No hi havia proves d'ADN.
1: No, ni moltes altres coses. No.
0: Doncs això, històries familiars tortuoses amb assassinats, amb presumptes assassinats.
1: T'ha agradat molt marro,
0: Joc de Trons, sí. Bàsicament. Joc de Trons. Enric Calpena, cuida't. Vigila el sopar.
1: Vigila la família.
0: Exacte, que no et posin una mica de verí. Farem una pausa i atenció, quan tornem tenim notícia. Notícia al Barça de bàsquet. Ara us l'expliquem.
10: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat. Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat. MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
11: Tota comunitat necessita un cor.
12: Un cor? Per què?
11: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
12: I reforçar la identitat?
11: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
12: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
13: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el cor de Barcelona com mai l'has vist.
14: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
13: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
14: T'hi esperem.
15: Filla, quan era el teu aniversari?
16: Un altre cop, papa.
17: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenide amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenide. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
18: Tots els marroquins roben.
19: Ens treuen treball.
20: Com a trans, et veuen com un monstre.
21: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
22: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
23: Una soledat, la gent gran.
24: Són gent que roben.
25: Paràssi, marimatxo.
26: Si estic solo.
27: Tot món. Terroristes.
28: Ve a menjar plàtan.
29: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
30: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
31: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camillas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
32: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
33: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam de persona, no?
0: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
34: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
32: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
34: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
35: Senyores i senyors, bon dia.
32: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
36: Estàs confonent correlació amb causalitat.
37: No,
36: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
37: unilla. Ja ho sé.
36: Que és
37: lo mateix que la IA.
36: Que tots els pobres siguin delinqüents.
38: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
39: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
40: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
41: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
32: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
42: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
32: Amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
0: A veure, 2:45. El Barça acaba d'informar que Xavi Pascual farà efectiva a final de temporada la seva clàusula de rescisió. Per tant, Xavi Pascual deixarà el Barça a final de curs. Sabíem que això podia passar, que hi havia negociacions, que n'havien parlat Laporta, Juste i el propi Xavi Pascual. Doncs bé, ara ja és oficial. Xavi Pascual deixarà d'entrenar el Barça de bàsquet a final de la present temporada. Encara queda Lliga, eh? Encara s'ha de jugar la Lliga ACB, els play-off, però en tot cas, quan acabin els play-off, el Barça perdrà el seu entrenador i haurà de buscar-ne un de nou. Això, al tot costa, segur que us ho ampliaran molt. Va fent caloreta i va fent dies de pensar ja en vacances.

0: Sí, sí, que és Bad Bunny, sí. Fan cares rares, jo Bad Bunny el reconec rapidíssim. Aquí els experts en música em deien que no, saps? Sí. I de venir jo aquí. Bé, tenim a tocar l'estiu i arriba també l'època dels viatges. Els darrers mesos hem tingut la guerra a l'Iran, l'impacte de les rutes aèries, preu de combustible que que complica tot. I que, per tant, alguns s'han plantejat córrer en perill les vacances. Ens hem convidat a Martí Serrat, que és president del Saló de Turisme Vitravel, perquè ens resolgui tots els dubtes, preguntes, qüestions i petits trucs que puguem fer servir per aquest... ara mateix, per planificar els nostres viatges. Martí Serrat, bona tarda.
1: Què tal?
2: Bona tarda.
0: Entenc que, no sé si esteu rebent també molta inquietud per part d'usuaris i de gent que no sap si aquest any pot fer vacances, si no, si és segur, si no...
2: Bueno, les vacances són una necessitat,
0: quan dic vacances vull dir fer viatges.
2: Viatges, sí. Bueno, combinat amb vacances, no?, per viure experiències, i al final ja vam passar la pandèmia, que la gent, després de la pandèmia, bueno, ha vist que era important aprofitar el temps, no? Però sí que, en principi, a nosaltres ens afecta qualsevol circumstància, i ara tots aquests problemes geopolítics, doncs, bueno, evidentment, la gent, doncs, pregunta, no?
0: Bé, si algú té qüestions a casa de cancel·lacions de vols, de canvis de rutes, de destins més factibles, qualsevol cosa al voltant dels viatges per aquest estiu de planificació, aquí tenim un expert que ens pot ajudar a prendre nota, a buscar alguna solució. 93-201-7474, 93-201-7474, ens podeu fer arribar la vostra consulta i l'anirem resolent. Quines són les destinacions més afectades en el que ve ara, en aquest estiu? Allò que dius, aquest any no hi haurà gaire gent anant, a on?
2: No, es van recuperant perquè hi ha les companyies aèries, sobretot d'Orient Pròxim, no? Que eren Emirates, Qatar, no? Pues aquestes tenien 1.100 vols diaris, no? O sigui, eren els aeroports que tenien més contingut, no? Però bueno, s'estan recuperant progressivament, no? I sobretot això implicava molts vols a Àsia, no? Però bueno...
0: Però quan dius s'està recuperant, és que ja tornen a operar aquestes companyies que passaven per Dubai, que passaven per Qatar, tot sí, això, sí. Ja està tornant a operar amb normalitat?
2: S'està amb normalitat, no, però quasi han recuperat molts vols, que eren molts enllaços, sobretot amb destinacions d'Àsia. No?
0: Però clar, hi ha països que potser fa un any o dos o tres eren recomanables per anar-los a visitar, sí. I no sé si... els que us dediqueu al sector dieu, home, doncs millor que ens estalviem X països, que aquest any no és convenient.
2: Sí, però bueno, Àsia no està afectada en aquest aspecte, i sí que els països estan afectats, evidentment, són Israel, Jordània, etc.
0: És a dir, avui no és recomanable fer vacances a Jordània, anem a visitar Petra. Sí. Esperem-nos una mica.
2: Esperem-nos una mica, perquè està una mica molt pròxim, no? En canvi, sí que, per exemple, destinacions com Egipte, Turquia, Túnez, Marroc, són destinacions segures i la gent està viatjant, no?
0: Bé, si teniu dubtes, 93-201-7474, si esteu en aquesta fase de planificació o si teniu alguna pregunta al voltant de tot plegat. Clar, aquests països que eren molt turístics i aquest any doncs, no són recomanables, quins destins s'han convertit ara doncs, en l'alternativa? Que dius, ens estan sortint molts vols extres o molts més viatges a països que potser no eren tan populars.
2: Bueno, la gent també s'ha repensat una mica, no?, en les destinacions de proximitat i també, bueno, pues Europa, el tema d'Amèrica Latina, també, Canadà, no?, Estats Units, a pesar de tot això, pues, vull dir, bueno, a pesar de que el dòlar està favorable, no?, però bueno, la gent té certes reticències, però bueno, Estats Units és una destinació importantíssima. I també tenim molta connectivitat i bueno, pues el resto de connectivitat s'han ampliat inclusiu amb Estats Units i pues, dintre de poc inaugurarà l'Ever vols directes de Barcelona a Lima o a Perú, que és una destinació molt, molt important, i bueno, pues, això és important perquè sense connectivitat no hi ha turisme, no?, per dir-ho així.
0: Fa 3 mesos parlàvem i advertir amb compte que els preus dels avions es dispararan, agafem-ho ràpid. Ha acabat passant? S'han disparat tant com es podia preveure o s'ha moderat una miqueta?
2: No, de moment no, perquè el combustible, i sobretot a Espanya tenim combustible, no?, en aquest sentit, però de moment encara no han pujat els preus en aquest sentit. Sí que la inflació ha pujat, o les matèries primes, però bueno, la gent dedica un pressupost a les vacances i s'amolda una mica amb aquell pressupost. Si té que fer menys dies, doncs farà menys dies, però al final li dedica un pressupost, que és el que mana una mica la tendència, no?
0: I aquell estiu que també es deia, compte, perquè hi haurà moltes cancel·lacions, molts vols que no sortiran, rutes que es poden perdre, es poden deixar de fer... Ho hem vist, això? Està passant?
2: No, això va ser al principi, no? Que van sobretot amb aquestes companyies aèries, no? Que van tindre que cancel·lar vols obligats per la guerra, no? d'Iran. Però, bueno, doncs qualsevol cancel·lació, la llei sempre defèn una mica a la gent que ha reservat en aquest sentit, no? I també, no? I si és un imprevist que tens, seran per causes de força major, no? Perquè, i a més, tenen que avisar com a mínim en 14 dies i tenen que fer compensacions econòmiques, no? I després opcions de transport, no? Alternatives. I si tu vols cancel·lar, pots cancel·lar si no vols aplaçar el teu viatge, no?
0: Clar, els vols estem bastant acostumats a que es retardin, no? Sí. Una hora més tard, dues hores més tard, tres hores més tard. Sí. Es poden avançar, també?
2: Tenen que avisar...
0: Passa gaire sovint, això?
2: No, al contrari, és al revés, no? Hi ha companyies que tenen el diploma de puntualitat, no? Però, bueno, les que fan un itinerari durant tot el dia, no? Pues, bueno, pues al final es pot acumular retrasos amb els aeroports que fan els seus viatges, no? Però vull dir, en principi, que s'adalanti, no, perquè això no és normal.
0: No és normal que ens l'avancin. De fet, aquesta setmana llegíem una notícia, algunes organitzacions de consumidors criticaven un possible nou reglament de passatgers aeris que s'està negociant al Parlament Europeu, que podria canviar les normes. Això no sé si els ha arribat, si els preocupa, o sigui, el sector.
2: Europa està molt protegit el consumidor, no? O sigui, amb la llei de viatges combinats, el consumidor és el protagonista, no? I en principi, bueno, al contrari, o sigui, tots els països estan d'acord, perquè la llei sempre és aplicable a tots els països de la Unió Europea, no? Inclusiu en la pandèmia vam veure que en uns altres països no reembolsaven hasta que el proveïdor, i aquí no, aquí tu no pots excusar i posar com a excusa el proveïdor, sinó que tu tens que, si el consumidor no vol viatjar, tu tens que reembolsar i després anar contra el proveïdor, no? Però d'alguna manera, no, l'AN és una llei que defensa el consumidor i que d'alguna manera s'ha arreglat, no? I està tothom d'acord amb el sentit de que bueno, havia molt criteri de l'equipatge de mà una mica ocult, no? Amb el sentit de que o la majoria de les companyies aèries volien cobrar com a típics, no? A l'equipatge de mà, no?
0: Volien, no.
2: Bueno,
0: cobren,
2: però...
0: No, i ho direm, sí. No, ja ho dic jo, sí. Vueling, Trocotró, sí. Ryanair, Trocotró, bueno, pues, i en teoria això no ho poden fer, no?
2: A la llei posa que l'equipatge demà no té que tindre costos ocults, eh? I d'alguna manera...
0: Però què vol dir costos ocults?
2: Bueno, que no enganyin de dir, pues te cobro aquí, sinó que la llei diu ara actualment que a bord, sense càrrega addicional, pots portar un article personal, com pugui ser un bolso, una motxilla, un ordenador, que això, depèn quina companyia, a vegades et posava pegues, no? I després una petita peça d'equipatge amb un pes i dimensions limitades de 100 centímetres combinats i 7 quilograms, o sigui, 7 quilos, a part del que facturis tu en aquest sentit. Reforçant el dret que ja estava en debat amb la normativa de la Unió Europea i després especial protecció als passatgers, sobretot amb mobilitat reduïda, persones embarassades i després bebès i nens. No?
0: Clar, mira, per exemple, rebem el Tomàs de l'Hospitalet, que ens està escoltant, ens envia un missatge de WhatsApp i ens diu, clar, jo si reservo un vol i em diuen no has de pagar extra per portar una maleta a dalt, diu la llei, ens diu ell.
2: Hi ha unes dimensions, eh?
0: Però diu, si jo no vull pagar per portar-la a dalt i a dalt m'obliguen a pagar... Clar, aquesta discussió sempre l'acabarà guanyant la gent de la porta, no?
2: No, això hi ha una llei que defèn el consumidor i ha sortit...
0: Sí, però si la companyia et diu, no, escolta, vostè no pot entrar amb això.
2: Has de discutir, si tu pagues després el tens que denunciar a Consum i ja està, vull dir... O
0: sigui, però hi és tan fàcil denunciar a Consum tornant els diners?
2: Sí, a més la llei quan és vigent tothom la té que aplicar, no? Ningú es pot saltar la llei perquè sobretot la Unió Europea defèn els drets dels consumidors, no?
0: Una altra pregunta. El Joan, des de Sitges, veig, sí, ens pregunta, és veritat que hi ha determinats dies de la setmana o determinades hores de la setmana que és més barat buscar els avions?
2: Sí. Per exemple, dimarts i dimecres són més baratos perquè no hi ha viatges corporatius. Viatges corporatius són viatges d'empresa, no?
0: Però, un moment, això és el dia de sortida del vol o el dia que tu has de buscar el vol?
2: No, tu quan busques el vol i després per viatjar també, per exemple, si tu a les 6 del dematí et poses a mirar reserves, és més, hi ha horaris que també són més pròdics amb aquestes d'això, no?
0: Això és veritat, eh?
2: Sí. Això és una tendència que això existeix, no? En aquest sentit, o sigui, els dimarts i dimecres són més econòmics, no? I després, bueno, els més cars són divendres i diumenge, no? En aquest sentit, no?
0: Espera't, que ara entra... Per què entres, la Laia Tudel? Vens a fer una pregunta de les teves vacances o... Ah, no? Què està passant? Per què entra la Laia Tudel ara?
1: Que tenim, normalment de què parlo?
0: Que tenim notícia. De què tenim notícia? Última hora? Ah, no, però si ja m'ho has explicat, això.
1: El què?
0: No ho sé, no ho sé. Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: És que estàvem fent un consultori de viatges. Ja tens les vacances d'estiu resoltes?
1: No, està molt bé perquè, mira, Deco, que és el director esportiu del Barça, ha de fer molts vols i molts viatges.
0: Sí. Que els comprin dimecres.
1: No, ja n'ha fet un a Londres i va ser molt productiu, el va fer abans d'ahir, perquè el Barça ha tancat l'acord ja amb un jugador que serà el primer fitxatge per la pròxima temporada.
0: Sí. Espera, espera, tira'm l'exclusiva. A veure, Martí Serraté, del Barça...
2: Sí, sí, clar, el Barça, a més, ja ha jugat a segona divisió. O sigui que jo...
0: Perdona, quin equip ha jugat a segona divisió?
2: L'Hospitalet, el Rayo Vallecano, etcètera, etcètera.
0: Però, bueno, un moment.
2: Home, 17 anys juga a la tercera divisió, cada subcampió juvenil de la selecció espanyola, que ens va guanyar els Diablos Rojos, els belgues, que abans el Bèlgica tenia un gran, gran d'això.
0: Però com em porteu un senyor que ha jugat a segona divisió i no m'aviseu que ha jugat a segona divisió, la vaig a buscar.
1: I ara estàs buscant les estadístiques que
0: clar,
1: té, no?
0: Clar, a ver de futbol.
1: Et puc anar dient la notícia
0: moment,
1: o no?
0: Ja, o sigui, m'estàs dient que el Barça ja ha tancat un fitxatge?
1: Bé, ha tancat l'acord com a mínim amb el jugador. Molt és bé. Un fitxatge que el Barça volia i vol reforçar la davantera, és un davanter.
0: Holland?
1: No. Oh. El Barça ha tancat l'acord amb Anthony Gordon, davanter del Newcastle. Canvia aquesta cara. No, a veure, t'estic veient. No, no, a veure.
0: A veure, Gordon.
1: No, a veure, és un extrem...
0: Laia Tudel, tu vas al metro i et posen tres futbolistes i un d'ells és Gordon, al davant. Tu saps reconèixer davant teu qui dels tres és Gordon?
1: Doncs depèn la cara que tinguin els altres dos.
0: Home, sí, clar. Si posen una iaia de 84, doncs no és Gordon.
1: Deixa'm que t'expliqui. Escolta, Anthony Gordon...
0: A veure, vaig a buscar.
1: Extrem del Newcastle...
0: No, no, que ens va donar un mal de cap, i això ja me'n recordo.
1: No, no, que és...
0: Ah, és aquest.
1: Què?
0: És reconeixible.
1: És reconeixible. Doncs el Barça ja ha tancat l'acord amb el jugador. Deco ha anat ràpid perquè hi havia altres clubs, com el Valle i el Liverpool.
0: O sigui, ell vol venir al Barça.
1: Ell va prioritzar, des de sempre ha prioritzat el Barça, però aquí es tractava de ser el més ràpid. I Deco, amb això, doncs és bastant bo. Ha estat ràpid, ha tancat l'acord amb el jugador i ara es troba el Barça negociant amb el Newcastle. Ja ha fet una primera oferta al voltant dels 70 milions d'euros i són bastant optimistes ja que es pugui tancar per aquesta...
0: 70 milions? Per Gordon.
1: Sí, sí.
2: Molt bé.
0: No, no.
1: Són diners, però ja és jugador de la Premier.
0: No, no, escolta, Deco va portar Rafinha, que també hauríem dit el mateix, i goita, saps? Vull dir que tampoc ara no ens posem estupendos aquí.
1: Ara que la gent, com que no tingui la reacció que has tingut tu, que es desanimi, vindrà Gordon, però això no vol dir que no vingui un altre nou. És a dir, el Barça fitxarà Gordon, en principi si ja tanca aquest acord amb el Newcastle, amb el jugador ja ho té tot tancat,
2: sí.
1: I a més, fitxarà també un nou, un davanter centre, i els dos noms que hi ha sobre la taula segueixen sent Julián i Joao Pedro, amb Julián Álvarez com a primera opció.
0: El fitxatge Gordon encara no ha arribat.
1: Ah!
0: El més gros... El més gros encara no.
1: El fitxatge de Julián, a veure si el podem dir a la tarda abans que acabis la temporada, que abans que comenci la temporada d'estiu.
0: Pensa que acabis avui, dic,
1: no, home, avui ja massa
0: seria
1: feina.
0: Seria molt de pressa. O sigui, no, Anthony Gordon, el Barça ha tancat un acord amb ell.
1: Sí.
0: Que deu ser il·legal, això, per altra banda. Ja.
1: Però ja estàs negociant amb el club. Vull dir que el club ja ho sap.
0: Ja, d'acord, d'acord, d'acord. Doncs aquesta és la notícia aquesta hora. Això al tot costa, clar, avui... amb Alexia i Gordon, no?
1: Clar. Sobretot l'homenatge i l'últim partit d'Alexia al Johan Cruyff, però evidentment també amb aquestes informacions d'Anthony Gordon.
0: Aprofita per fer una pregunta per les teves vacances d'estiu. Quins dubtes tens a l'hora de planificar-les, tu?
1: En general o dels vols?
0: De les teves vacances d'estiu.
2: El que vulguis, el que vulguis.
1: No, jo el meu dubte és...
0: De destins.
1: Les destinacions a...
2: Vas.
1: Jo no sé, no, és que dubto si a fer una llarga distància com la Xina, per exemple, que és una destinació que fa temps que hi vull anar.
2: A més, té quatre freqüències setmanals a Air China des de Barcelona.
0: Veus? Ja tens un argument més.
2: És un vol directe.
1: La meva pregunta és, he de treure ara el vol? Si jo soc de les que espero bastant a última hora. Em puja molt el preu?
2: Bueno, depèn. Si l'oferta s'ha vengut, doncs...
1: Ara surt uns 800 euros al vol, que trobo bastant bé d'aquí a la Xina.
2: És baratíssim.
1: Sí, és baratíssim. Bastant bé de preu.
0: agafa-ho
2: per però... Mas, quan més s'anticipi, o sigui, beneficia una mica el preu. Si no es ven, hi ha molta gent que pensa que les
0: mines... No regalaran, i no.
2: Regalaran,
0: i
2: això no és així, sí. Perquè hi ha uns costos addicionals. Per exemple, el combustible representa el 20 o 30% del cost d'un avió, no? I al final l'avió té que volar igualment. Per tant, quan abans ho vegis i tinguis la possibilitat d'alguna oferta, quin mes vas a Xina?
1: Finals de juliol, principis d'agost.
2: Està bé, està bé.
1: Sí, és una bona època.
2: Sí, home, sí, a més és
1: molt
2: maco.
1: Però
2: és maco, té menú. No mengen formatge, mengen molt de pernil, perquè els xinesos són els primers compradors de porc de Catalunya, eh?

0: buidar-se de verificar la documentació, és a dir, el passaport, si hi ha visats, etcètera, etcètera, en algun país que tingui...
1: Passa vacunes. Molt que la gent compra vols a llocs que fa falta visat i després no poden entrar? Això hi ha molts casos?
0: Bueno, hi ha casos i moltes anècdotes, jo en tinc alguna.
1: A veure, expliqui-me'n alguna, home.
0: No, que la gent, al final no mirem certes documentacions perquè les tenim al calaix, que, per exemple, un passaport, no? I el podem... I quan el mirem dius, ostres, ha caducat, no? O un carnet o el que sigui, no? Et tens que informar prèviament, i avui en dia hi ha aplicacions en les quals les vacunes o tots els processos que tens que fer dels visats i tot aquest tema que ho tens que fer amb temps, perquè bueno, ja també hi ha cues, no? I clar, tot aquest tema, no? I després, bueno, pues, subestimar el pressupost real que tu tens, no? Que tu te dediques amb el tema. I després també hi ha uns altres errades que la gent porta coses que no utilitzarà la maleta, no? O sigui, quan fan la maleta...
1: Ah, jo sóc expert en això. Jo, però vaja... expertíssim.
0: I després generar moltes activitats en un dia, això pot, si estàs de vacances, tens que disfrutar experiències, però tampoc col·lapsar-te, no? Perquè això produeix estrès, també.
1: Doncs són els consells que ens dona el nostre expert, el Martí Serrate, que no sabíem que havia jugat també a futbol de forma professional o semiprofessional, sí. I a més, president del Saló de Turisme Bitravel, amb aquest consell, hem dit els dimarts i dimecres a les 6 del dematí, hora ideal per comprar els vols, eh?
0: Sí, sí. I els mesos d'estiu més barat per viatjar, principi pis de juny, abans de vacances escolars,
1: clar.
0: I després també a mitjans de setembre, perquè a l'agost, i sobretot a l'agost sempre està més... Però bueno, la gent està desestacionalitzant, no? Sobretot també a l'agost, les dues últimes setmanes són més econòmiques, no?, per viatjar.
1: Doncs prenem nota d'aquests consells. Martí Serrate, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: Farem una pausa i espera't, perquè de seguida anem al concurs, eh? Jo us vaig donar el telèfon, perquè si voleu anar trucant podeu anar-ho fent, avui tenim repte sonor. 93-201-7474. Carla, per què fas aquesta cara? Que saps que et ve la muntanya de trucades, no? I penses, ai, aquesta muntanya de trucades. 93-201-7474, anem al concurs. Repte sonor, avui el premi us el dic després de la publicitat.
2: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
4: Tuya.
3: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
4: Sí, prima.
5: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
6: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
9: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Aquest dijous és l'últim Fan Zone de la temporada.
12: Estoy un poco triste también.
11: I que esperem amb convidats especials.
13: Hi ha molt cabron.
11: Amb sorpreses.
13: ¿Te gusta?
11: Molt. I amb actuació musical dels Catarres. Us hi esperem a Fan Zone.
9: Fan Zone amb Gerard Romero. Dijous, últim programa a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: La cançó del dia de Catalunya Ràdio... amb Sergi Ruiz Serret.
15: Ivan Herzog, Estimar des de lluny.
16: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.
15: Si amb Et prometo ens va regalar un nou himne d'amor per Sant Jordi, ara Ivan Herzog ens transporta just al cantó oposat a una relació que s'acaba, però on encara queda tot l'amor intacte. Perquè a vegades estimar també implica aprendre a fer-ho en la distància, com reivindica Herzog en aquest Des de lluny.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Si us explico la tensió que es viu al programa abans del concurs, perquè hi ha molts nervis, molta expectació i moltes trucades. I el premi és tan bo que només us dic una paraula. Arròs.
3: Fa 5 generacions que el món veu créixer pedra per pedra el temple de la Sagrada Família, el somni d'Antoni Gaudí. Metre a metre, les torres de la Basílica s'han anat enlairant cap al cel. I ara, la més alta de totes, la de Jesucrist, finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
2: Aquesta promo és tremenda, eh? Ha! 10 de juny, eh? I serem nosaltres també. Mal cal pena. Mira, mal cal pena i tot.
4: Ha! Concurs.
0: L'arròs Montsià és l'arròs de la nostra cuina. L'arròs del Delta de l'Ebre us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Estat a punt de dir que la promo era terrible, terrible, volia dir, de l'impacte que m'ha produït sentir el Calpena després d'haver-ho tingut aquí amb nosaltres. Avui tenim el nostre repte de parar l'orella i intentar esbrinar què és el so que us posem. Apugeu el volum de la ràdio, fins a l'orella, escolteu i envieu què és. Premi! Un producte amb denominació d'origen. Atenció al lot Montsià que està en joc. Un quilo d'arròs Montsià extra, ideal per les millors paelles. Un quilo d'arròs, pues ja t'ho he dit, un quilo d'arròs bomba, un quilo d'arròs carnaroli per risottos, una ampolla de licor d'arròs al Delta, un davantal, una carmanyola i un got mesurador d'arròs fet a Morzite. Increïble. Doncs això és el que tenim cada setmana, però jo m'agrada posar-hi molta emoció. Tenim dos concursants ja preparadíssims per participar. La primera es diu Eva. Eva, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Des d'on ens truques, Eva?
5: Des de Manlleu.
2: Manlleu. No sé si he estat mai a Manlleu, mira què et dic. Manlleu
5: és molt maco, eh?
2: Sí? Si m'haguessis de recomanar una cosa de Manlleu, quina seria?
5: El passeig del Ter.
2: I si he de comprar una cosa, què hauria de comprar a Manlleu?
5: Bueno, com a Osona que forma part, embotits, bàsicament.
2: Clar, un senyor fuet, per exemple.
5: Un fuet, una somaia... Sí.
2: A casa en tens sempre?
5: Bueno, intentem que no falti.
2: Però ara si et dic, el rebost, què tens de producte usonenc?
5: De producte usonenc? Sí, bueno, trobaries pernil, fuet...
2: Clar que sí.
5: Catalana, bull, el que vulgui.
2: Home, escolta, quina manideta que faríem aquí, eh?
5: No sé si és ara, però més o menys intentaríem.
2: Molt bé, molt bé. Doncs l'Eva des de Manlleu, que avui ens atén amb aquesta simpatia, li posarem un àudio i ens haurà de dir a què correspon aquest àudio. Estàs preparada? Veig que ets a casa, per tant ho podràs escoltar bé, això.
5: Sí.
2: Vinga, doncs som-hi, atenció, ens concentrem i escoltem aquest so, a veure si esbrinem a què correspon. No és fàcil.
5: No.
2: Et dono quatre opcions. Això que escoltem és una ovella. Això és David Bisbal quan era petit. Això és un os panda adult. O és un pallasso de joguina que surt d'una capsa. Quan l'obres... A veure, Eva, una ovella, David Bisbal, un os panda adult o un pallasso de joguina?
5: Mira, des d'aquí el son em quadra massa, però direm una ovella.
2: Una ovella, eh? Una ovella. A Osona hi ha ovelles?
5: Sí, sí que n'hi ha, sí.
2: Doncs fixa-t'hi més, perquè no és una ovella, oh, és un os panda.
5: És que no n'hi ha d'ossos panda.
2: Això és clar, ossos panda a Osona en principi no. Bé, no pengis perquè de moment no has encertat, però encara el teu contrincant ha de fer acte de presència. Per tant, Eva, no pengis.
5: Perfecte.
2: Anem a saludar el segon oient. És el Josep. Josep, bona tarda.
4: Bona tarda, com va això?
2: Molt bé, i tu?
4: Mira, molta calor per aquí a Lleida, nen.
2: On tets de Lleida?
4: A Lleida sóc a Golmés, al costat de Mollerussa.
2: A veure, com es diu el poble una altra vegada?
4: Golmés.
2: Aquest tampoc sí. El conec, eh?
4: Sí, però està el Big allà, home.
2: Però escolta'm, i què teniu a Golmés?
4: El Big
2: Fes-me propaganda.
4: El Big Bang, saps què és el Big Bang?
2: Ah, la discoteca?
4: Sí, home, claro.
2: Ah, és a Golmés? Ah.
4: Sí.
2: Ara estic veient aquí una mica, que veig que teniu un plus fresc, per tant, vull dir que com a mínim anar a comprar podríem.
4: I vai.
2: I què més tenim a Golmés, a veure?
4: Molta fruita.
2: A veure què tenim a Golmés.
4: Molta marxa.
2: Però escolta, és un poble molt petit, no?
4: Però és bonic, eh?
2: Tu al bar Boxer hi vas gaire?
4: Bueno, sí, vaig a fer el cafèret al matí.
2: Però ets del bar Boxer o de Cala Susi?
4: Jo soc més del bar Boxer.
2: I què té el Boxer que no tingui la Susi?
4: Més a prop.
2: Ah, clar, però clar, com que això vius a Manhattan, Golmés, doncs clar, és una parada de metro menys. Bé, escolta'm, no ens emboliquem, i tinc també un àudio per tu, a veure si en Josep de Golmés encerta. Si encerta, t'endús l'arròs, eh? Si no, haurem d'anar al desempat. Vinga, som-hi, apa, va! Això és el teu àudio, atenció. Et dono quatre opcions. És una rave de Minions. Opció 2. És un dron. Opció 3. És una moto de mini GP. O és una xam d'abelles.
4: Què n'has dit primer? Els Minions.
2: Els Minions. Una colla de Minions. Poden ser Minions, pot ser un dron, pot ser una moto de GP, mini GP, o poden ser abelles.
4: Vinga, va, diré un dron.
2: Un dron. N'has fet mai funcionar cap de dron?
4: No.
2: Doncs, per no haver-ne fet servir mai cap, has encertat! És un dron. Com dius?
4: Que m'intera amb arròs, ara.
2: Home, i tant. Escolta, estic veient que teniu de tot a Golmés, eh?
4: Una passada, nen.
2: Teniu una perruqueria de mascotes que es diu Quatre Pèls.
4: Molt bé, sí. I portem el nostre gosset, sí, és veritat.
2: El portes al Quatre Pèls?
4: El Quatre Pèls, sí.
2: Molt bé. I la farmàcia de la Laura Vilaró, ja ho tenim tot
4: també,
2: allà.
4: També hi vaig sovint, xiquet, també. Doncs, és un grandet, ja.
2: Doncs, escolta'm, ara com a mínim tindràs arròs.
4: Arròs, això sí.
2: Josep, enhorabona, felicitats.
4: Gràcies.
2: Records de Golmés. Eva, a Manlleu, ja vindrem a Manlleu també un dia, eh?
5: Molt bé, us esperem.
2: Una abraçada forta.
5: Vinga.
2: Doncs això és el nostre concurs diari. Golmés, tu, no ho tenia controlat, això. Aquest programa té aquesta gràcia, ens escolten a tota Catalunya. Ens acostem al butlletí de les 6 de la tarda i seguim en directe. Sí, ara ve una falca dels de l'arròs, perquè aquest arròs és tan bo que va d'entrada i de sortida. Butlletí de les 6, som-hi.
0: Arròs Montsià. Per molta gent, el millor arròs que hi ha per cuinar. L'arròs de la nostra cuina.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora continua la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar de tancar les millores laborals que exigeixen mestres i professors. La trobada d'aquesta tarda arriba després de la jornada de vaga convocada a tot Catalunya pels representants dels treballadors i que ha tingut un seguiment de prop del 30% segons la conselleria i del doble, per tant del 60% segons els sindicats. Última hora des del Departament d'Educació. Maria Costa, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, nou recés a aquesta hora a la reunió entre sindicats i govern, una reunió que ja fa una hora i mitja que està en marxa per debatre principalment la qüestió salarial, però també el reforç de les dotacions de l'escola inclusiva. Segons fonts sindicals, les primeres xifres de la proposta del govern s'acostarien als 350 euros de més, una xifra que s'hi acabaria arribant d'aquí 4 anys. Sortiria del complement nou que el govern ha afegit per tots els docents i també per l'augment del 30% del complement específic que es pagarà en 3 anys i no 4. El govern també s'hauria compromès a retornar el pagament dels estadis que es van deixar de cobrar per les retallades. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Departament d'Educació.
1: Més notícies, Montse Pujol.
3: La Guàrdia Civil continua a aquesta hora dins de la seu del PSOE a Madrid. Els agents estan recopilant documentació del suposat entramat que l'Audiència Nacional sospita que van orquestrar membres de la direcció del partit per mirar de frenar les causes judicials de l'entorn de Pedro Sánchez. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
4: Bona tarda. Una desena d'agents de la Guàrdia Civil continuen dins la seu dels socialistes i estan centrats sobretot a la planta cinquena, que és on hi ha la gerència del partit. Estan clonant tots els mails de la gerent del PSOE, imputada avui a la causa, també els correus de l'ex número 3 Santos Cerdán o de l'exdirector de comunicació Jon Antolín. S'emportaran també avui d'aquí, quan acabin, el llistat de les visites que hi ha hagut a Ferraz des de l'any 2024, que és la data que situa el jutge per dir que és quan va arrencar la trama ideada per destruir, segons l'investigació, causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge apunta que el PSOE la va idear, la va finançar i la va dirigir, tot això en contra del que ha explicat fins ara l'exmilitant socialista Leire Díaz. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Mentrestant, les Corts Valencianes tanquen la comissió d'investigació de la Dana aprovant el dictamen de conclusions pactat entre el PP i Vox. Aquest acord evita parlar de cap responsabilitat de la Generalitat Valenciana. València, Alba Barbosa, bona tarda.
5: Bona tarda. PP i Vox, que sumen majoria a la comissió, han defensat el dictamen de conclusions com un text objectiu i rigorós. L'escrit no assenyala el govern valencià ni apunta cap responsabilitat política i insisteix en la falta d'informació per part d'organismes estatals. Fernando Pastor, del Partit Popular.
6: Hemos buscado, yo creo que además hemos conseguido un documento, un dictamen serio y riguroso. Un dictamen de algo más de 120 folios.
5: L'oposició ha demanat perdó a les víctimes per una comissió que titllen d'immoral i de farsa i que ha servit per apuntalar el relat polític del PP. José Muñoz, del PSPB.
7: Este dictamen es ilegal e inmoral. Todo con la finalidad de no atribuir ninguna responsabilidad política a la Conselleria d'Emergències i, por tanto, a la Generalitat Valenciana.
5: Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
3: Uganda tanca la frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola que l'afecta. Ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en tres províncies congoleses afectades per les hostilitats entre diferents faccions rebels. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto el foc per afrontar la crisi.
1: A més del 80% dels ciutadans els preocupen les notícies falses. Ho diu una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. I més d'un 90% creuen que circulen massa rumors que són una amenaça per la democràcia i que s'haurien de regular i sancionar. Segons aquesta enquesta, els ciutadans consideren que la política és el principal l'àmbit en què es produeix la desinformació i Vox, el partit que més divulga rumors o notícies falses, seguit del PSOE. Ara els esports, Sònia Olert, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. El Barça intensifica les negociacions amb Anthony Gordon, el davanter del Newcastle. L'oferta blaugrana al Newcastle pel traspàs gira al voltant de 60-70 milions d'euros. A banda, el club té la intenció de tancar també el davanter centre i segueix treballant en les incorporacions de Julián Álvarez i Joao Pedro. El Barça ha fet oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat que farà efectiva a final d'aquesta temporada la clàusula de rescisió del seu contracte. Alexia Putellas s'acomiadarà aquest vespre de l'afició del Barça en el partit de Lliga contra la Real Societat al Johan, en presència de la seva família, de les seves companyes d'equip, del president Rafael Juste i del president electe Joan Laporta. La capitana ha reconegut aquest matí que la decisió de marxar del Barça ha estat molt difícil de prendre. La tenista de Blanes, Marina Bassols, s'enfronta a partir de 2:15 a la russa Mirra Andreeva a la segona ronda del torneig de Roland Garros. I en waterpolo, el Catalunya i el Barceloneta s'enfronten a 8:45 a l'anada de la final de l'Europa Cup femenina. En paral·lel, a les 9 comença la final de la Lliga femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, una sèrie al millor de 3 partits, i aquest vespre juga a Alemanya la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres.
0: Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
9: Aneu massa de listos.
10: I els valencians?
9: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
11: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
12: Has sentit el que acaba de dir?
9: Que a Mallorca no feu l'amor.
13: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Santa Montaner, bona tarda.
2: Bona tarda, guapo.
1: Juliana Canet, bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
1: Estem acabant aquí els últims preparatius. Roger Carandell, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Com està sent aquesta jornada dimecres?
3: Molt bé, molt... Perquè quan he entrat ja he notat jo molt silenci.
1: Bé, perquè...
2: Estàs tranquil·let.
1: Sí, és molt dimecres avui.
2: És un dimecres.
1: No hi ha l'excitació aquella de vegades post cap de setmana o la del divendres.
2: No, i a mi saps què em passa? Que com que ja no sé de què puc parlar i què no, perquè em censuren tota l'estona, dic millor no dir res.
1: A tu qui t'ha censurat mai?
3: No, no faci aquesta pregunta, perquè no, potser sí que...
1: Ha passat alguna cosa que m'he perdut.
2: Ara fa 5 minuts.
1: Jo no t'he censurat mai, Juliana.
2: Com a molt, jo et puc dir,
1: no cal dir-ho així...
2: Tu no m'has sentit censurada mai de la vida.
1: O deixem-ho córrer. Ah, o sigui, han passat coses, eh?
2: Sí.
1: Estic rebent whatsapps que em diuen... Passa de tema.
2: Roger, te'ls està enviant?
1: No, jo
3: l'estic enviant amb en Víctor les preguntes que li farem d'aquí una estona.
2: Amb Víctor Navarro.
1: No estem fent el guió en directe.
2: Sí, sempre passa amb en Víctor, això. Això només ho pot fer la gent que té molt talent.
1: Sí, el Víctor s'ho inventa tot.
2: Però això és una cosa de gent d'esports. A tu també et deu passar, Garriga.
1: S'ho inventa, vull dir que li va sortint. Ho sap, i llavors li va sortint.
2: Però en Víctor és capaç d'omplir el silenci, de vegades no explicant-te res nou... Però sense deixar l'antena buida, saps?
1: Sí.
2: És una habilitat. Que són dels millors guions que tu podries haver.
1: Espera, Víctor Navarro, que vinc ja. Saludem un moment, que estem parlant d'ell. El tenim aquí assegut, pobre, com una trista
2: aquí,
1: figura.
2: Rei.
1: Víctor, t'estimem molt, ja ho saps, ja ho veus.
2: Sí que
4: com estem a tardar
2: tothom. Queda molt poc pel teu aniversari, Víctor.
4: Una setmana, concretament. Mira. Però no cal recordar-ho.
1: Sí que cal recordar-ho, sí.
2: Es muntarà l'espectacle, compte-hi. Sí.
4: No, tant no.
1: Has preparat la festa d'aniversari, ja?
4: No, cap, ni molt menys, mai. No s'ha de celebrar, no.
3: Mira, estic al teu equip.
4: Veritat, tampoc és...
3: No.
1: Però et deuen estar preparant una festa.
4: M'han preguntat amics coses i jo a tots els he dit que tranquil·litat, que no cal muntar res i que tranquil·litat.
2: En fas 28 o 29?
4: 29.
2: Ai, nen.
1: Però si a tu t'agraden molt les festes d'aniversari.
4: No les meves.
2: Les altres.
4: Les altres.
1: Sí, clar.
2: Les de la tita Nati.
3: Quan vas arribar, que eres una criatura, Víctor? Que ara me'n recordo d'una reunió que vam fer aquí a la plaça del darrere.
4: És veritat, eh?
2: Ai, sí.
4: Amb
1: Anna Tor, m'ho diem.
3: Amb una amiga de Gerard Piqué.
4: Estem embarassada. Neix la criatura al juliol.
2: Sí.
4: Juny, juliol.
2: Ai, enhorabona.
1: I allò vas fitxar.
3: Ens va contactar l'Anna i va dir, mira, hi ha un company nostre que també fa coses a Cosmos i tal, que escolta Catalunya Ràdio, que us escolta molt, i que, bueno, si el voleu conèixer i tal, parla molt bé. I vam fer un cafè.
4: És veritat.
3: Crec que érem tots junts al cafè?
2: Crec que érem jo crec que estava de permís de maternitat.
3: És veritat, sí, perquè era al principi.
1: I tu, Juliana, et va generar bones sensacions ja d'inici, el Víctor?
2: No, jo vaig dir, no m'acaba d'encaixar, però provem-ho, a veure, perquè jo també tenia ganes, el nostre programa és un programa molt de nois i noies, o sigui, molt de nois homosexuals i noies. És veritat que hi ha un camp heterosexual que no treballem. En Víctor té molt de fan base heterosexual, home. I jo vaig dir, home, provem-ho. I el primer dia que va venir, que feia una secció sobre que la Rosalía s'havia tret el carnet de conduir a Miami, i a partir d'aquí parlàvem una mica de carnets de conduir famosos, etc. Jo se suposava que coordinava el seu guió. Vaig estar patint fins l'últim segon perquè dic, no sé ben bé el Víctor quan em donarà un material per coordinar, m'explico? I al final va resultar que era més venir aquí i explicar-me en directe, tal i com ell llegia.
5: Tu li fas preguntes i ell respon el que vol.
2: Que no pas que em passés, exacte.
4: Jo envio moltes... Jo són les 2 de la matinada, estic mirant Reels, veig una cosa curiosa i l'envio al Roger Carandell, que ja em surt dels primers, llavors dic, jo l'envio.
1: No, jo era als Estats Units de corresponsal i m'escrivia aquest senyor de matinada, Biden acaba de dir que no sé què, que fort, deus estar-ho preparant ja, i per aquest senyor que no dorm.
4: Sí.
1: És Víctor Navarro.
4: Sí. Per cert, d'Anna Tormo hem de saber, tu creus, serà el padrí de la criatura del Gerard Piqué, hauríem de saber, no? No ho sé.
2: Això ens ho has de dir tu,
4: no? Sí, però que ara estic pensant.
3: Si Gerard Piqué serà el padrí de la criatura.
4: Sí, no ho sé. No sé qui li... Bueno, no ho sé.
2: Bueno, que la boda de l'Anna Tormo, justament, on vam tenir les primeres imatges de Clara Chia i Gerard Piqué.
4: Es va amagar, hi ha un paparazzi, es va amagar.
1: És que tot està connectat en aquesta
3: vida. Aquells dos que són primer amics o companys de feina i llavors es fan amics?
4: Van ser amics, sí. Sí, perquè el marit de l'Anna Tormo és un dels amics més íntims del Gerard Piqué. I d'aquella boda va ser un extreballador de Cosmos que es va xivar, el van enxampar.
2: Ah!
4: El paparazzi.
2: El van acomiadar? Va cobrar aquest treballador per haver donat la informació?
4: Clar. Segur. Bueno, dic jo,
2: potser anava a comissió del que s'enduia el paperatge, no?
4: Una ONG, allò.
2: Però ja el vam fer fora, entenc, eh?
4: No ho sé.
2: Sí, segurament sí.
1: Ho sap perfectament. Ho sap perfectament, però no t'ho vol dir.
2: Pot dir el nom i cognom per buscar-lo a l'Instagram.
4: No m'ha acabat l'abraçada encara, imagina't.
1: Ara.
2: Quina ansietat, Víctor.
6: Vol marxar
1: per abraçada mitges.
4: Vol fer una reunió de contingut.
2: L'abraçada de l'os és aquesta.
1: Doncs ara una pausa rapidíssima i arriba que no surti d'aquí.
7: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
8: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
7: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
8: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
9: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
10: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
11: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
10: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
11: Fes del Palau el teu ritual.
12: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
13: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
12: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
14: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
15: Senyores i senyors, bon dia.
16: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
17: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'Unilla.
2: No, ja ho sé.
17: Que és?
2: Lo mateix que la IA.
17: Que tots els pobres siguin delinqüents.
18: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
19: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
20: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
21: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
16: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
22: És que hi ha una cosa que em fascina sempre de tu, si és que cantes somrient sempre.
16: Amb Ricard Ostrell.
23: Em van passant coses.
22: Sí.
16: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
24: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
16: Sense filtres.
24: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
16: Sense pèls a la llengua.
24: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
16: Sense vergonya.
24: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
16: Però amb molta, molta cafeïna.
24: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
16: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
15: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí.
16: Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
15: Que no surti d'aquí.
16: El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
25: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: Bé, a un minut per sobre, un quart de 7 de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
2: Bona tarda, nen.
3: Marta Montaner, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
3: I avui també Víctor Navarro, ja des de l'inici. Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Déu meu. Estàvem parlant de l'Àlex Tous i la Mire.
26: Sí, que... Sí,
3: era la tertúlia prèvia, sí, diguéssim, obrir els
2: micros. Vas veure que van anar a la Melero. El tot es mou.
3: Sí, va anar-hi l'Àlex, no? L'Àlex, sí. Allà. Vull dir que ja és un tema com d'interès...
2: Menys. No és d'interès, però d'abast.
3: Totalment.
4: En el moment que Javi Hoyos informa, vulguis que no, ja s'entera més gent, o sigui, ja comença una bola que no frena.
3: I la Melero estava molt al cas de la història?
2: No ho sé.
4: No, i anava preguntant d'inici, llavors quan ja portaven 5 minuts es va enterar de tot i llavors ja va sortir contenta perquè es va enterar de la història.
2: La Melero va convidar l'Àlex perquè es veu que les seves nenes, ho va explicar ella mateixa, preguntaven, feien bromes sobre la Flori a casa, la Florida, que és un dels memes que ha sortit a partir de tota aquesta història entre l'Àlex Tous i la Mire, perquè el Benny Júnior és de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat i la Mireia li deia moltes coses de la Flor i me voy a la Flor i tal, no sé què. I es veu que la Melero al final va dir, escolta'm una cosa, que és de què esteu parlant? I les nenes van dir, no, el tema de l'Àlex Tous.
0: La Melero en FOMO, eh?
2: La Melero en FOMO. No.
3: Sí, sí. De perdre's una de les grans històries de, dels últims dies a Catalunya.
2: No està avançant, entre... de moment, eh? Tampoc bueno, tenim que... notícies.
3: Bueno, no, bueno, jo la història és la que és, ja està,
2: perdona,
3: no?
2: Jo amb el circ que hi havia muntat m'esperava que hi hauria gent que sortiria a respondre, i no està passant.
3: Ja. Bueno, sí, escolteu-me.
4: No, ja s'ha afluixat la cosa. Mm.
3: Víctor, posa't els auriculars, serà important el que passaran els propers
0: minuts. No, només vens a fer ràdio, Víctor.
2: M'encanta que siguis avui al programa des del primer moment. Gràcies. Com va dir Justin Bieber, la vida val la pena.
0: Totalment. Justament per aquests motius. No, no. Aleluia.
2: Aleluia. Aleluia.
4: Per demà.
2: Amen, namaste, inshallah.
4: Dóna'm molta calor demà, eh? Moltíssim.
3: M'agrada aquest mestissatge que gastes.
2: No, demà és molt bèstia, eh? Demà onada de calor. Caution.
3: Sí. A veure, una mica d'ordre, perquè hem de començar parlant d'una de les grans notícies de les últimes hores. La jugadora del Barça, Alexia Putellas, deixa el Barça.
0: I ja feia dies que tot feia molt mala pinta, i ahir al vespre va arribar la confirmació. L'Alexia Putellas marxa del club i ens ho va fer saber amb un vídeo de 5 minuts i mig molt emotiu.
1: Nòvia, em recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom.
0: Jo tinc la pell de gallina.
3: A mi em va emocionar molt sentir-lo allí, també. Directe al Tot Costa, que va penjar ja...
0: La banda sonora de fons de la seva amiga Rosalía, amb qui van gravar aquell sketch per la Revuelta, i que jo crec que es coneixien, no?, d'abans, i que hi ha molt bona relació.
3: Sí.
0: I aquest vídeo... I va alternant imatges d'ell entrant a un estudi de locució per llegir aquest comiat que va sonant, que és íntegrament en català, amb instants de partits històrics i també amb escenes d'ella molt petitona jugant a futbol. És un vídeo, per mi, de 10, que cal mirar amb un paquet de clínics al costat perquè va caient la llàgrima tota l'estona. I també és un vídeo que inclou un record molt especial pel seu pare, que era un culer de Socarrel i que va morir abans que l'Alexia debutés al primer equip del Barça.
1: Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora. I aquest cop del primer equip. Quan es va donar l'oportunitat, ja no estava, però... No sé, en el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors.
0: I que ben quadrat amb la tornada, és a dir...
3: Està molt ben muntat tot, eh?
0: És excel·lent.
3: Que...
2: Aquí hi ha uns muntadors i unes muntadores del nivell.
0: S'han guanyat el sou.
3: Totalment.
0: I és un vídeo que acaba amb ell, amb l'Alexia, emocionant-se i dient adéu al club de la seva vida molt trencada.
1: Sempre he dit que volia que a l'últim moment fos estar el millor possible, donant-ho tot i el 100% d'energia.
0: Aquesta música que sempre em recordarà tu, Juliana, per sempre més.
2: No sé,
0: el vídeo de Montserrat.
2: I mira que la cançó és preciosa.
0: Preciosa.
2: I clar, és que a tu, mira, aquest vídeo li poses una altra cançó, és la importància de la música, per això la ràdio també és tan guai, saps? Li poses una altra cançó i se'n va la merda, el vídeo.
0: Bueno, no seria bonic igualment,
2: però li sumes una...
0: És un bon maridatge.
3: És el paisatge, totalment.
2: Vital.
3: Víctor, t'ha sorprès el vídeo? El vas veure allí, suposo, dels primers, perquè tu vius allà connectat sempre.
4: Ja al migdia ens van avisar i ens van dir, vigileu que avui, en principi, Alexia vol fer oficial que marxa del Futbol Club Barcelona. I llavors ja estaven pendents, i clar, jo no la tenia, però la vaig posar notificacions a Instagram, totes les notificacions possibles del seu compte, i molts companys, o sigui, tothom ho feia, i estàvem esperant. El que passa és que anava avançant el dia i vam pensar per un moment, potser ho deixa per avui al matí, el dia mateix dia de partit, no ho sé. I no, al final, perquè passaven de les 7 de la tarda, i sí, a un quart de 8, una cosa així, o 7:20, va fer oficial aquest vídeo, que aquest vídeo l'han posat aquest matí a l'acte de comiat del Camp Nou, han tornat a posar el vídeo sencer a la pantalla que hi havia a la gespa i també la gent s'emocionava, sobretot la seva família, les seves amigues, ella mateixa, les jugadores ho miraven molta estima perquè han posat el vídeo sencer de nou i clar, i dona molt, o sigui, la música és clau en aquest vídeo.
3: Això ho va... Bueno, això deu fer molts anys que es fa, però Piqué ja ho va fer amb un vídeo així, sí, de dir adéu amb un punt emotiu, culers...
2: Aquell vídeo me'n va destrossar la vida.
4: Sí, sí, que a vegades... I després va dir unes paraules que mai oblidem, que són a vegades... com era? A vegades deixar marxar també és estimar o alguna cosa així era. Venia a dir això.
0: Uau.
4: I venia a dir això, no, la mateixa frase, però és això, el missatge.
0: Aplicable en tantes coses.
4: Sí,
0: en totes, Marta. En totes.
3: Les de la vida. Escolta, un savi, Gerard Piqué.
0: Apunteu-vos-ho.
3: Sí. M'ho apunto a notes.
0: Hi ha una docu-sèrie on això no es veu.
4: Estimar, a vegades estimar també és saber deixar marxar. O
0: això Gina està també, no?
3: Sí. No, Gina està, és el món groc.
0: Una altra cosa, a la mà. Ells deien, si va ser bonic estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà.
3: Molt bé, amb aquest to, Manu Guix,
0: que li dones. Hòstia, pobre Manu, que està el tenim ben...
3: Sí, una abraçada molt forta, que està a l'hospital amb una pneumonia. Sí. A veure, Marta, hi ha hagut molta reacció del comiat de l'Alèxia, companyes de vestidor, ex del Barça, però també hi ha altres tipus d'ex.
0: Sí, Roger, per això t'ho explico al final, vale?
3: Vale.
0: Anem a pams. Hem pogut llegir comentaris al vídeo de l'Alèxia de companyes com la nostra perfecta, Quica Nazaret, jugadora del Barça, que ho ha escrit tot en portuguès, diu, la sort és nostra per haver-te pogut viure, gràcies per tant. Comentaris també de la Patri Guijarro, Clàudia Pina, Clara Serra Jordi, exjugadors del Barça com en Sergi Roberto, també, que li diu llegenda per sempre, o en Xavi Hernández, que s'ha estirat una mica més, et trobarem molt a faltar, Alèxia Putellas, ets història del futbol mundial, felicitats pel que has fet i com ho has fet. I tots emojis que només pot tenir una persona com en Xavi.
2: Entre els quals hi ha aquest emoji amb la...
0: El top.
3: La fletxa amunt que diu top.
0: El top i només el fa servir ell. Només el fa servir ell.
2: Hi ha l'emoticona de la careta que celebra amb un espantassogres, que ho recordo que és el mateix emoticona que va fer servir Joan Verdú per agrair la seva nòvia a l'aniversari. O sigui, imagina't.
0: L'emoticona de la pilota de futbol, per si hi ha algun despistat que no acaba d'entendre.
3: Sí, és jugadora de bàsquet, l'Alèxia.
0: Després, missatges de la Laia Codina, amiga d'aquest programa, excompanya del Barça, que
2: família,
0: li diu...
2: Família, diria.
0: Tothom fa servir la paraula llegenda amb l'Alèxia, eh? Buah, sempre, sempre llegenda, privilegi haver estat a part en algun moment. En Lewandowski, un altre que li diu llegenda a l'Alèxia i un altre que també marxa del Barça. O el nostre perfecte Biel Juste.
3: Epa.
4: També és família.
0: També, sí, que aprofita per fer màrqueting amb tu, Geis, perquè ell no perd una oportunitat
2: no
0: mai de la vida, ni una festa. I li escriu un comentari on li diu estrella, amb dues emoticones. Després també tindríem la persona més culer que hi ha a Catalunya, que és l'actriu Diana Gómez, que compartia el vídeo de l'Alèxia Putellas amb un buf i un cor embenat. Jo imagino que Can Escapa Gómez ha caigut llagrimeta.
3: No, drama, segur.
0: En les últimes 24 hores.
2: Aquest emoticona del cor embenat significa tantes coses.
0: Tantes coses.
2: Jo no m'atreveixo ni a fer-lo servir gaire, perquè em sembla com molt... ha de ser un moment molt extrem.
3: És per moments molt delicats.
0: Jo, segons com, prefereixo un cor vermell.
2: Totalment.
0: Saps, directament?
2: I bé... El pobre cor a la infermeria.
4: O el trencat. També hi ha l'opció del trencat.
0: El cor trencat, sí.
2: El cor trencat. Aquest, Víctor, aquest és...
3: Aquest has de vigilar molt.
0: Per mi només es pot fer servir de manera irònica.
2: Estic d'acord, Marta.
0: És que sí, no?
2: Totalment d'acord.
0: Qui també ha compartit el vídeo de l'Alèxia és una companya d'equip, de qui tothom estava molt pendent. Sabeu per on vaig? Aitana, bon matí.
2: És exactament el que faria jo, l'entenc.
0: Clar, és que a veure, s'havia especulat molt sobre la relació de les dues millors jugadores de futbol del món? S'havia especulat, vol dir que aquí havíem especulat?
2: No, perdona, Marta, no és veritat.
0: Aquí havíem especulat. Aquí
2: sí,
0: s'havia
2: però...
0: dit...
2: Si ho dius així, sembla que només s'hagi dit aquí. I no és veritat.
0: No, però molta gent ens va criticar per esmentar-ho. De fet, ni tan sols vam dir que s'odien.
2: Perquè no ho sabem si s'odien. No, no ho vam dir que s'odiessin.
0: Vam dir que no eren millors amigues.
2: Cosa que, per cert, no és un crim i que hem remarcat en moltíssimes ocasions.
0: Correcte.
2: Perquè no és que les estiguem posant en competència elles dues pel fet de ser les millors. No, és que senzillament, més enllà de la professió, hi ha químiques en el
0: Correcte.
2: Territori personal.
3: I pots no caure't bé.
2: I és que la Maria Pombo es dediquen al mateix i no són millors amigues, i jo em dedico al mateix
0: però no comparteixen vestidors diferent, la Maria Pombo i la Dolceida. Però,
2: Marta, jo comparteixo ràdio amb moltíssima gent amb qui em caic directament com el cul.
0: I comparteixes que no surti d'aquí amb algú que et cau com el cul?
2: Ara no, però ha pogut passar en algun moment i s'ha fet, i s'ha funcionat.
3: I que som professionals, compartim antena i feina amb gent que funciona.
0: Ja parlarem un altre dia.
2: Estem en directe.
3: Sí, va, hi ha un altre
0: que
3: és important.
0: Punt, Juliana, no és obligatori ser íntims amb els companys de feina.
4: Bueno, hi ha el vestidor del Barça masculí, hi ha, per exemple, Joan García i Jules Koundé, i jo dubto que facin cap pla, mena de pla, fora.
0: Però una cosa és no tenir química i l'altre és no suportar-se.
4: O sigui, es porten bé, però ja està, no s'explicarà la seva vida ni no faran plans fora del camp.
2: És una cosa que nosaltres mai hem dit en relació a l'Aitana i l'Alèxia, perquè és que no en tenim ni idea. Sabem que no són amigues.
0: No són íntimes.
2: I no ja passa res per no ser-ho.
0: Però l'Aitana entén la dimensió de tot plegat, evidentment, i ha volgut acomiadar públicament també l'Alèxia, ha compartit el vídeo afegint-hi una mica de text, no gaire, llegenda del Barça, i un cercle blau, i l'altre grana. No s'ha tirat d'acord aquí...
2: aquí s'ha posat un cercle. Bueno, ja està. Llavors. Bé, perfecte.
5: És que una cosa és no ser amigues i l'altra és no saber entendre la dimensió de l'Alexia.
2: A més, en el teu propi club, en la teva professió i amb tot el component afegit que té en el cas del futbol femení i tot el que ha aconseguit que aquesta generació.
0: Ara, molt ben dit. Però aquesta no ha estat la reacció més sonada.
2: Marta,
3: ai, per favor.
2: Ho sento. No, ara ho sento.
3: Sí que es
2: escolta, coses a la meva setmana dels exnòvios aquesta cançó no.
0: Un moment, bueno, deixa'n Carles no que es llueixi, sisplau.
3: Quina sensibilitat que té el
2: tio. És que en Carles s'agrada de més quan...
0: No, i de seguida pararà perquè si no ens censuraran a Spotify.
3: Canviem-la,
0: Fran. Canviem-la, canviem-la.
2: Gràcies a Déu.
0: Però aquesta banda sonora només ens porta a parlar d'exparelles. I exparelles que potser viuen en el futur. Tot i que estava pensant en això de quan diem que hi ha gent que viu al 2300, potser no és que ells visquin al 2300. Igual que nosaltres vivim al passat.
3: Sí, potser.
0: I ells viuen al present, eh?
3: Parla per ells,
2: perquè jo estic en una era... Soc una Juliana diferent a la, sí? la setmana passada.
0: Estàs quedant amb ex sense parar?
2: No, els he vist a tots.
3: Fa 48 hores ha fotut un viatge en el temps i ell està al 3000.
0: I per què ho has fet, això? La per vida... què aquesta tortura?
2: No, no, així, la vida. La vida m'hi ha dut. I de vegades tu la vida no la... És que jo què et dic de la vida? La vida s'obre camí i tu no la pots impedir. I de vegades el camí resulta que no, és que en una setmana has de veure tots els teus ex.
0: Carinyet meu, tu també pots dir no em va bé. No? Quan t'arriba un WhatsApp.
3: Jo, saps què passa? El no ha desaparegut del seu diccionari.
2: Sí, només li diu no al senyor Trescat i compte, ja està. Saps què passa? Que de tant parlar d'exnòvios que es porten bé, dic, mira...
0: Tenies FOMO.
2: Una mica. Ja ha anat molt bé, per cert. Us convido a totes a fer el mateix.
3: M'alegro moltíssim, de veritat.
2: Vale. Kamikaze total.
0: Perfecte. Doncs l'Olga Ríos, catalana, representant d'influencers com la Violeta Mangrinyan, amiga ara també de la Laura Escanes.
2: I nostra.
0: No li vam caure gaire bé per certes coses.
2: Aquesta és la teva opinió.
0: No, és informació que m'ha arribat. L'Olga Ríos també va ser la nòvia de l'Alexia. Durant uns 3 anys. Ho van deixar oficialment l'estiu passat, del 2025, després que aquí ens passéssim moltes setmanes especulant amb la seva ruptura, que encara no havia passat. Crec que no va agradar gaire això allà. I l'Olga ho va passar molt malament, perquè va ser la deixada. I contra tot pronòstic, l'Olga Ríos també ha compartit amb tots els seus seguidors el vídeo d'acomiad de l'Alexia Putellas, afegint-hi un text d'acollida pròpia que fa així. Avui hauria de ser el dia que més cors bateguessin alhora en tota la història blaugrana. I una emoticona d'abraçada.
2: És tot una merda.
3: És bonic, però és una bonic merda. I molt trista. Sí.
0: És les dues coses. Sí. Jo m'apostaria tots els diners que tinc, que sabeu que no són molts. Top 3.
3: La més pobra,
2: la més pobra de l'equip. Com aquest top 3 que
0: no,
2: encara l'haurem de modificar.
0: Vull dir que algú ja, saps? I que si ho donés tot em quedaria sense res. M'aposto tots aquests diners. Que han xerrat molt aquests dies.
3: És que els grans canvis vitals conviden a revisar coses d'ex, eh?
0: Quan aquí es nota que hi ha aigües remogudes i records remoguts.
2: Quan estàs en un moment delicat, passa que la persona que vols trucar de vegades...
0: Sí.
4: A tu t'ha passat aquesta setmana, que has tingut trobades amb ex?
2: Però ho acabo d'explicar, Víctor, que, com que tu fas 14 mòbil, hores al mòbil, no. Ho acabo d'explicar, en una setmana he vist els meus 3 ex.
4: Sí, però...
0: Però era per casualitat o era perquè tenies però, ganes d'explicar alguna cosa?
4: Si hi ha un canvi vital.
0: Ara, molt bé, Víctor.
2: Ha sigut una mica de tot, Víctor. Hi ha hagut casos on he anat jo, hi ha hagut casos on ha sigut l'atzar, hi ha hagut casos on han vingut, però ha sigut una barbaritat. Una muntanya russa emocional.
3: Dues quarts de set.
4: Bé.
3: Incorporem a la conversa, però per la vessant esportiva, no per la vessant personal, la companya del Tot Costa, Sònia Gelamà, molt bona tarda.
6: Hola, com esteu?
3: Molt bé. Tu ets el Johan, no ja, suposo?
6: Sí, sí, sóc el Johan Cruyff, on avui, en teoria... Vaja, en teoria i en final, Alexia Putellas jugarà els seus últims minuts com a blaugrana davant la seva afició.
0: Estàs trista, Sònia?
6: Mira, és un dia trist. És un dia trist, però com que ho ha triat ella, per exemple, mira, avui pensava, parlant de comiats, va ser més trist el comiat de Messi. I jo crec que per altura del que ha significat Alexia pel Barça femení i Messi pel masculí, serien paral·lels. I en el cas d'Alexia, fins i tot socialment, molt més que Messi. I aquell dia va ser més trist perquè ell no ho triava, i ella ho ha triat.
2: Escolta'm una cosa, Sònia, però que estàs a una discoteca.
6: Sí, sí. Home, és
2: sorollot. És allò que... El Crazy in Love de Beyoncé.
6: Veig, sí, veig que has vingut poc al Johan Cruyff.
2: No, mai a la vida.
6: Juliana, que venguis algun dia. Però a qualsevol estadi de futbol, eh? A les prèvies ens matxaquen amb música de discoteca.
4: Rosalia,
6: per tant,
4: segur.
6: Serà així, d'aquí a les 7 de la tarda serà així.
2: Hòstia, ànims, nena.
6: Ja, és el que hi ha. Ja ho he pensat, que potser es trencava aquest moment
3: bucòlic
6: que estava tenint.
4: Però clar, això, Sònia.
6: Molt emotiu.
2: Estem delicats, Sònia. Sí, jo sé que ho pots entendre. Jo vinc d'una setmana molt remoguda.
6: Ja t'he sentit, sí.
3: Sònia, on anirà l'Alèxia? Què farà ara?
6: És una bona pregunta. El que s'havia parlat, i jo crec que és el que acabarà sent, és Anglaterra, però en les últimes hores també ha aparegut l'opció que pugui anar als Estats Units. Ella ha dit que no ho té 100% decidit, i per tant hi ha una opció que sigui el London City, que és un equip que no jugarà la Champions la pròxima temporada, i per tant ens evitaríem haver d'enfrontar-nos a Alexia. I si se'n va als Estats Units, doncs mira, el mateix, no jugarà contra el Barça, però encara no ho té decidit al 100%, que és una mica el que ha passat durant tot l'any amb el seu comiat, que intuïem que seria, però fins que no ho va anunciar ella, sempre hi havia com un bri d'esperança de dir, potser els últims partits m'han fet canviar d'opinió. No, la tenia més que presa, la decisió.
2: Però, Sònia, intuïem, aquest vídeo no es fa d'un dia per l'altre.
6: No, però tu...
2: És que és impossible que no tinguessis la informació que marxava.
6: No, el vídeo el tenia fet, i ho sabíem que el tenia fet, però amb el que va passar, per exemple, a la final de la Champions, no seria la primera futbolista ni el primer futbolista que canvia d'opinió per un partit o per les emocions dels últims dies. Uh-huh. Per exemple, Henry, que va jugar al Barça, el recordareu, l'any de la final de París, el 2006, en teoria ja fitxava pel Barça, i com que el seu equip va perdre la final, va decidir quedar-se un any més. Vull dir que no seria el primer cop que això passava, per tant, s'havia d'esperar que ella ho anunciés.
3: Fa uns dies la vau entrevistar, jo estava al cotxe sentint l'entrevista, i tu la vas apretar una miqueta, i jo crec que tu ja ho vas veure, que l'Alexia no seguiria en aquella entrevista,
6: tots,
3: no?
6: Tots els senyals apuntaven a que no seguia. Et diré més, des de l'estiu passat, des del setembre passat, quan ella pacta amb el club que si aquest estiu arriba un club per a buscar-la per ella, que el club no li posarà problemes, perquè a ella li quedava un any de contracte, opcional, però era un any de contracte més. I en aquell moment ella ja veia que arribava al seu final i al club ja li estava bé que arribés al seu final. Una altra cosa és que les emocions dels últims dies, doncs els uns i els altres, òbviament els hi fa pena, però segurament és el millor que pot passar per tots.
3: Guanyarà molts més calés, no? Segurament ara, també, que hi ha en Costa deia que tampoc li semblava malament si marxava per fer una mica de caix després de tot el que hi ha fet a Can Barça.
6: Clar, és que al Barça li quedava un any i ara el club on vagi li garantirà un mínim de 3 anys.
3: Clar.
6: I el que cobrarà ja no li podia pagar al Barça perquè el rendiment d'ella, ella avui deia el que jo ja he viscut al Barça no ho superaré.
2: Epa, també... en danza Kuduro, eh?
3: T'està animant, Sònia, si has de ballar, balla, eh?
2: Vull dir, sí, no, si has de deixar l'antena ho entendrem. Sí. Podem ser alegres, també.
6: Vosaltres no em veieu, però estic aquí amb un cubata.
2: Tant de bo sortir de festa amb tu, Sònia. Creus que passarà algun dia? Somni de la meva vida, literal.
6: No, perquè mira, el sopar de la tarda jo tenia previst venir-hi, però he decidit que el feu quan estic fora i aleshores no hi podré ser.
2: Sònia, digues dia i hora. Jo ho deixo tot. Abans ho he dit, tinc tots els meus nòvios previnguts. Sàpigues que si em truques Sònia Gelmà, ho deixo tot. Estan tots avisats. Jo estic el dia del meu casament i em truques tu i jo vinc.
6: És que mira que jo sabia que no es puc donar ni mig peu. He dit re, una petita broma i ja hi som, eh? Ja som allà.
3: Has deixat la porta ajustada i te l'han esbotzat a la cara.
6: Haig de tancar amb candau i clau, sí. Bé, ara ja no sé on era.
2: Normal.
6: Això, sí.
2: Que tothom molt confós.
4: Dels 3 anys, no?
6: Això, que Alexia, exacte, que el Barça no li podia pagar perquè, a més, ella ja ha jugat els seus millors anys de futbol. Jo crec que un any més sí que el mantindrà al seu actual nivell i és molt alt, però vulguis que no, l'edat passa per tots i té 32 anys i la carrera s'està esgotant.
3: Doncs res, Sònia, et deixem amb la teva disco mòbil, que vagi molt bé la prèvia del partit, i a les 7, no?, l'últim partit de l'Alexia amb la samarreta del Barça.
6: Perfecte. Fins ara, per cert, m'heu donat alguna idea musical de cara al podcast de Fem Futbol que gravarem demà. Aquesta gent està, no la tenia... És a dir, no la recordava fins que...
2: Ah, és
6: fins
2: maca,
6: que li sentit cantar la Juliana i he pensat que aquesta pot ser bona per demà, bonica, per parlar de l'Alexia.
2: Tu, normalment, les ruptures les vius així,
6: sí,
2: Sònia.
6: Ja hi som, tu.
3: Ja no hi ha porta, Sònia. Ja no hi ha porta, caigut.
6: No hi ha porta. porta, no hi ha porta.
3: Cregut la porta.
6: Bé, doncs, companys, és que és a punt de començar el partit.
5: Jo la veig amigable, jo et veig de deixar bé, amb bon rotllo, feeling, cordialitat.
6: Sí, sí, sempre, clar que sí. Sempre, molt cordial sí. Tot.
3: Molt bé, Sònia.
6: Vagi bé.
3: Va. Partit. Fins ara, adéu.
5: Estic obsessionada amb ella.
3: Sí.
5: És molt perfecte.
2: No, ella és molt important. Ella és la persona més important del món, probablement.
3: Fem una pausa.
7: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
25: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
3: Passen 6 minuts a 6:45, seguint amb el tema Alexia, ja per tancar-lo. Aquest matí hi ha hagut un acte al Camp Nou, de tu, Víctor Alleres, que ens estaves passant vídeo sense parar. Qui el presentava?
4: La Marta Torné.
3: És que hem vist... Bueno, m'ha passat la Marta i...
5: A veure, era un tuit.
3: Que deia que la Marta Torné estava com una mica despistada.
4: Què passa? Jo he parlat amb ella a l'acabar. I llavors... El club la va trucar ahir i li va dir, escolta, vols presentar aquest acte? I va dir que sí, per, evidentment per la importància, evidentment cobrant el seu caché, i es va preparar tot, però imagino que tindria mil coses i tal, i tampoc, clar, és una cosa d'un dia per l'altre. Vull dir, no agafes a una... Tampoc una periodista que estigui cada dia, que conegui Alexia, que segueixi tot el futbol femení...
5: Que potser hauria estat el més lògic,
4: que
5: no?
4: Que porta tots els anys de carrer... Bueno, ells han decidit al Barça que creien que una presentadora...
5: Que hauria de fer la presentadora d'Eufòria de 3CAT, molt bé.
4: I a Alexia li han dit... Ho farà la Marta Torné.
5: Perquè no, Marta, endavant. Perdona, estic intuint que no sembla bé aquesta decisió.
2: Estava portant informació... Aquí, on has vist tu que jo estava jutjant?
5: M'ho ha semblat, bueno, i senzillament perquè a l'audiència li quedi clar que no era opinió, era informació.
2: Era informació que jo estava... Perquè potser algú no sap que Marta Torné és la presentadora d'Eufòria o la Maria de l'Internado, sèrie d'Antena 3.
5: Com algú en el planeta Terra, ja no a Catalunya, el planeta Terra no ha de saber que Marta Torné és la presentadora d'Eufòria si és el programa amb més audiència i més viral del país?
2: Però aleshores Víctor estava despistada o no?
4: No. Bueno,
3: que no passa res. Jo he estat despistat, tots hem estat despistats.
4: Bueno, és que només començar ha passat algo d'un vídeo.
2: I més ara.
4: Ha passat algo d'un vídeo, només començar. Que ha dit algo de... Però no entrava un vídeo o alguna cosa així. Però bueno, a mi m'agrada la naturalitat.
2: Això
4: a mi m'agrada aquestes coses.
2: És molt natural,
4: ella. A mi m'agraden aquestes coses. I ja està, i ella ho ha fet. A més, anava amb l'americana, el pantaló llarg, amb una calor.
2: Quina calor, sí.
4: Però una calor que fa 27 graus, però clar, amb el sol donant-li, és que tindria la sensació de 30 o 30 i escaig. I allà el sol, o sigui, no hi havia cap ombra. I allà estaven assegudes les dues i ha presentat aquest acte i estava fet cobrant, a l'Alexi l'han dit, i tampoc hi havia molt marge, és que clar, ha sigut tot tan ràpid, demà, o sigui, avui tenen partit, demà tenen dia lliure i el cap de setmana Alexi en teoria ja no juga al partit del cap de setmana, hi ha alguna jugadora que no el jugarà, marxen, descansen 4 dies, van amb la selecció la setmana vinent i vacances, vull dir, no hi ha temps i s'ha fet tot ràpid i així.
3: I hi haurà un sopar de comiat, suposo que... No,
4: ja van tenir les celebracions. El tema és que avui, per exemple, tenen un sopar algunes jugadores. No sé si van... Totes sé que algunes sí tenen un sopar a un lloc. Demà també han quedat elles, algunes del vestidor, però altres no hi seran, perquè altres han marxat... Bueno, marxaran ja després d'aquest partit, vull dir. Marxaran a altres destins i tal, i llavors, no ho sé. Però algunes sí. Veurem si Alexia va a Guadalupe.
3: Quin era el seu grupet? Perquè com
4: és
3: a tot
4: ja
3: arreu...
4: En, ja... en gairebé tot. O sigui, per exemple, ara la Clara Serra Jordi, que és com la, no... Sí. No, la nova que porta tota la temporada i va ser titular a la final de la Champions, ni més ni menys, però que pujava de la Masia, doncs a la Clara Serra Jordi l'ha acollit, però com si fos, bueno, una de les seves millors amigues. O sigui, es portaven totes. Realment, Alexia tenia molt bona relació amb totes i totes l'estimaven un munt, i es veia les fotografies, era, o sigui, era una persona molt estimada al vestidor, molt, i exjugadores que hi havia, però molt, i en Paredes, totes, fins i tot et deia això, el de Clara Serra Jordi, perquè era la darrera en arribar, i fins i tot sent la darrera en arribar, doncs ja tenia una relació excel·lent.
3: Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes per en Víctor, no?
5: Jo estic molt bé. No, ja, parlant, no sí, t'agrada el tema? Bueno, no, a veure, hi ha temes que vibro més, però sí, a veure, una cosa.
3: S'està sincronitzant el mòbil nou amb
5: sí,
3: el...
5: Sí, que això és un infern, va, que estic molt preocupada, però és els mòbils bullint. No sé. Tinc els mòbils bullint, però se'm va trencar el telèfon mòbil a Eivissa, que em va caure, ho he de resoldre. A mi la figura d'Alexia, el futbol, no m'interessa gens, però ella m'interessa moltíssim, perquè penso que ha sentat un precedent importantíssim i és una icona de no només el futbol, sinó ja gairebé pop. Llavors, a mi m'encanta ella i penso que era molt important que en parléssim. Ara, no en sóc experta.
4: I té una fundació, per cert, que avui han anunciat, la seva fundació Eleven, que és pel seu número 11, doncs la seva fundació treballarà amb la Fundació del Barça i tenen un projecte en comú, a més, o sigui, aniran més enllà, aniran lligats de la mà. Ja l'ha dit el president Laporta, li ha dit aquest és casa teva, que sempre es diu, però en el seu cas és així, és casa teva i quan tornis i podrà ser com si vol ser una figura d'ambaixadora, del que vulgui, sempre tindrà les portes obertes. I avui era Carles Puyol, i eren, bueno, tota la seva família, evidentment, les seves amistats, estava Míriam, la seva millor amiga, doncs tota la gent l'ha volgut acompanyar i tota la
3: plantilla. L'Olga Ríos hi era presencialment?
5: No, perquè la Laura Escanes ha publicat stories d'ella. I això suposo que és a Madrid.
3: És a Madrid. Sí.
4: No, i era, allà no l'ha vist ningú. Jo he preguntat també després, jo no l'he vist, no, ningú l'havia vist, no hi serà, és impossible, tampoc era un espai tan gran. I res, s'ha acomiadat, ha fet fotografies amb els trofeus i en les properes hores anunciaran més sortides d'altres jugadores.
3: Doncs bé, n'estarem pendents. Víctor, que vagi molt bé.
4: Que vagi bé.
3: I ens veiem a dissabte, que vens al 3CAT en viu, eh?
4: Ah, sí, exacte.
3: Aquí a Montjuïc.
4: A la 1.
3: Amb els oients. Perfecte. Bé, 3 minuts i arribem a 6:45 de la tarda. Teníem pendent repassar els whatsapps del programa. Juliana, si vols tornar a connectar, t'informo que hi vas fer una crida en aquest programa.
5: Per fi parlem de temes que ressonen de veritat.
3: Que ha funcionat molt. Han arribat molts missatges al 677-27-10-58, com el d'aquesta oient que diu: bon dia, estic escoltant el programa d'ahir. Vinc a confirmar el que diu la Juliana sobre els nois i el seu gust per tot el que implica el cunilingus, i ens posa l'emoticona del préssec. Almenys a mi em va pillar de nou, hi ha molt interès a ma casa, petita aportació.
5: Doncs no és una petita aportació, perdona.
3: Confirma.
5: És una gran aportació en aquest estudi sociològic que estem encetant.
3: I un altre oient que també ens aporta del seu punt de vista sobre el tema, i el tancarem, que és un tema que incomoda certa gent, també.
5: Ah, ja saps, ens amaguem per fer l'amor i no per fer la guerra, nen. No sé quants nens morts a no sé quina guerra. Ah, això es pot dir qualsevol hora. Ara, parles d'una petita afició nova que estàs tu descobrint?
8: També hi ha paraules i paraules, no?
5: Perdona, i un estudi de mercat, Marta? Perquè això també estem parlant de la societat.
3: Potser és el com es diu.
8: Les paraules escollides.
3: Entenc que hi hagi
5: gent que... Culet, m'entens? És que no sé què... No ho sé. Bé, molta afició últimament menjant préssecs.
3: I ara està molt bo el préssec.
5: Està molt de moda.
3: Cada cop estarà més bo.
5: Quina temporada.
3: I més sucós.
5: Més sucós.
3: Sí. I dolç.
5: És de les meves fruites preferides, el préssec.
3: El peleu o no, el préssec, per menjar-vos-el?
5: Jo, o sigui, per menjar-me'l...
3: No,
5: a mi em van cremar una vegada...
3: No, et demano si... No dic si...
5: Amb el làser, sí. Em vaig fer el làser i m'ho van totalment cremar, però de ferida. La cosa bona, allà ja no torna a sortir ni un pèl.
8: Això és com un incendi,
5: clar. Això queda totalment desforestat.
8: No torna a créixer res més.
5: En els altres a mi m'és igual. Jo vaig a mercat i si el préssec té pèl, i si no en té, no en té. Són igual de bons.
3: Vull dir que es pot menjar amb...
5: amb pell, amb pell. Tota la vida.
3: Sí.
5: El préssec amb pell s'ha menjat sempre.
3: Sí, i és sa, també.
5: Quan es...
3: No, Marta, digues. Obre, és que ara ve la temporada del préssec. I
5: s'ha avançat la temporada del préssec per la onada de calor, saps o no?
8: Sí, és veritat.
3: Jo penso menjar-me préssec com melons.
8: Molt bé.
3: Perquè...
8: Però heu provat de menjar-vos un préssec amb pell, però mullar-lo? Perquè llavors ja no és vellut. Canvia la textura.
3: Amb la llengua, mullar-lo una mica abans.
5: Bueno, amb aigua.
8: Amb aigua, però...
3: Per sota l'aixeta.
5: Sí. Però és veritat que veníem d'una temporada, l'estiu passat, estava molt de moda el tema del meló, que el meló a tu t'agrada molt, per exemple, és la teva fruita preferida. I ara estem en el moment del préssec, totalment.
3: No, aquest any...
5: El plat totalment passat de moda, no té cap importància.
8: 5 al dia?
3: 5 préssecs al dia.
5: Home, no, 5 fruites, pots escollir.
3: Ah, 5 fruites
5: al dia. Una mica de meló, una mica de plàtan...
3: No, d'aquest estiu no passa.
5: Una mica de préssec...
3: A préssec la setmana, com a mínim.
5: Molt bé.
3: I per tancar el tema d'abans...
5: Però protegiu-vos sempre, que després alguna cosa també et pot sentar malament, depèn de com.
8: No, netegeu-lo bé, clar.
5: No. O protegiu-lo fins i tot.
8: Ah, d'acord,
3: que no saps per on ha passat aquell préssec.
5: Clar. Poder vèncer a tu, algú l'ha tastat a la botiga.
3: Va. Mira, ens escriu un oient per donar-nos algunes dades sobre els contractes de confidencialitat de la travessa, que és un tema que ens preocupava fa uns dies.
5: Aquesta sintonia, com si estiguessin
3: parlant. Que la Juliana i en Marc Andreu, que ja pots anar venint cap aquí, Marc Andreu, perquè comentarem un altre tema.
5: Em sap greu que s'hagi perdut el debat del préssec, perquè ell també el tema de la fruita l'interessa.
3: No, ara li demanarem també.
8: I menja molta fruita, em penso. No,

0: concursants de la primera edició de la travessa. Per tant, sap del que parla. Us confirmo al 100% que efectivament hi ha clàusula de confidencialitat que rondava entre els 10.000 euros i que tenia una validesa de 5 anys.
1: 5 anys?
0: Durant 5 anys hi ha coses que no es poden explicar.
1: Mare meva.
0: Reviseu les clàusules, perquè tu t'enganxarà fins als 30 i pico, que no podràs obrir la boca.
1: Això m'atabala de valent.
2: Però bueno, el petit comitè potser...
1: No, jo, un petit comitè, ja ho he ventilat. Ah,
0: amb el ventilador posat.
1: No, jo, tots els meus col·legues de Cardedeu ja saben, ho guanyen.
2: Ja saben qui s'elimina el primer.
0: Bé, a tot això, i malgrat el rodatge de la travessa VIP, que ja fa dies que s'ha acabat, es veu que encara hi ha una mica de moviment amb tot plegat.
1: I jo crec que seguirà havent-hi moviment durant molt de temps, perquè al final ja sabeu que van fer una colleta molt maca allà a la travessa, i de fet ja vam explicar aquí al programa que en la Laura Escanes havia estat veient-se amb els tiets per Mataró, anant en bicicleta, vull dir que el vincle continuava produint-se fora del que havia estat el programa, no? I també vam avisar aquí mateix que en Miki i els tiets havien escrit una cançó durant aquells dies dedicada a l'experiència. Entre guitarres i rialles, semblava que la cosa potser no tiraria endavant, que era la típica cançoneta que t'inventes, que queda allà en l'experiència de la travessa, que es queda a Mallorca i no transcendeix. Però finalment podem dir des d'aquí que sembla que estan passant cosetes.
0: Espero que no ens haguem deixat cap concursant pel camí.
1: Doncs perdona, la Raquel Sans, pobreta, se'ns ha trencat el peu.
2: Ai, sí, veritat.
0: Però sí, vull dir...
1: Es podia dir?
0: És el peu.
2: Es va publicar, no?, en alguns mitjans.
0: És a dir...
1: En Rocco una altra vegada va dir alguna cosa.
0: A veure, jo sé que la Raquel està de baixa i no està presentant els telenotícies.
1: Ho sap tothom que ha mirat el TN algun dia.
0: Exacte.
1: Ella diu per això, tot i així, que l'experiència és el millor que li ha passat a la vida, que no ho tornaria a fer, no? I tant, home. Tot igual, tot igual.
0: Un tema al peu, esperem que recuperi, que torni aviat. Hosti, tornem a tenir l'infermeria planeta, eh?
1: Sí, patada l'infermeria. Ai, mira.
0: I la Raquel Sans.
1: I no t'oblidis, sisplau, del cor amb tirites, eh? Que el cor amb tirites, l'emoticono, també està allà. Ben enguixat.
0: Però qui? Avui
1: també
0: que
1: m'ha dit de l'emoticono del cor amb tirites. Sí. Envenat. Sí, el cor envenat. Sí. Ai. Aquesta sintonia realment és més apropiada. Jo havia posat cinto tensió corda misteriosa, provant sort.
0: Cada cop es... filem més prim, jo entenc que en Fran li costi saber què vols.
2: A veure,
1: el Fran és un gran expert en préssecs. Vull dir que un dia potser podria venir a col·laborar, perquè em consta que és un tema que també
0: m'interessa. Li portaré un cistellet de préssecs.
1: Va, vingui.
2: Per tots, no?
1: Va, en Marc Andreu també en vol.
2: Jo també en necessito. En vull.
0: Espera't. En necessito. Acabem amb el treball de camp.
1: De mitges. No és un dret, menjar préssecs.
2: No,
1: és un desig.
0: És un plaer. Te'l menges amb pèl o sense?
2: Parada.
0: Amb pèl o sense?
1: Ens posem oxigens o què passa?
2: Sí, jo em poso oxigens.
0: Fran, tu el peles o...
1: Perdona, però hi ha pèl i alegria, eh?
2: Sí, però a vegades hi ha...
0: Però que a vegades sembla que es pot menjar aquella pell i és ben bona. Escolta'm.
1: En Roger. Que crec que tu no has menjat mai préssecs. El Roger és al·lèrgic. Ets al·lèrgic al préssec.
3: Hi ha molta gent al·lèrgica al préssec.
1: Molta gent.
3: Molta.
1: És que només hi ha fans o al·lèrgics. Fixa't que és un tema que no hi ha, no et pot ser igual.
0: A mi visualment el préssec em crida molt l'atenció.
1: Ja, però l'ho està dins del préssec. Visualment, però no, la cosa és atrevir-se a obrir-lo, a esquitxar-te les mans de préssec, que s'ho coixa, que té tot de suc, en bruta.
0: Fins al colze.
1: Fins on faci falta, perdona. Fins on el préssec et demani.
0: Sí, sí, sí. Escolta'm, tornem a la travessa.
1: Sí, el que dèiem, que...
0: Estan tensionats que no haguéssim perdut algú pel camí.
1: Dic, van escriure aquesta cançó en Miki i els tiets sobre l'experiència de la travessa. Això ho sabíem, però és cert que pensàvem, que plantejàvem, que podia ser que allò quedés allà entre guitarretes i rialles i que no anés més enllà. Bé, sembla que sí que aquesta cançó tira endavant. De fet, som coneixedors d'una informació exclusiva que en cap cas hem extret dels Instagrams dels tiets i del Miki, sinó que és una cosa que hem esbrinat nosaltres pel nostre propi peu. Què és que... Els tiets i en Miquel, perquè tot això ell es diu Miquel, s'estan trobant amb en Pep Saula, un gran productor amic d'aquest programa.
0: Que no Pep Sala,
1: que no Pep
0: de Sau. No, ho dic perquè a vegades...
1: És que...
0: Si ho llegeixes ràpid...
1: És que només el separa una lletra.
0: Una U. Perdona. No, és que estàs... em passa sovint.
1: No, estàs molt cansat.
0: Doncs, ai, Cati, va molt en Pep Saula i penso...
1: És en Pep Sala que ve...
0: Entrem de mitjanit o és l'altre? El de Sant Geni.
1: Doncs estan fent trobades per produir la cançó i jo em pregunto, perquè ja sabeu que som curiosos aquí, en aquesta cançó hi cantaran només els tiets i el Miki, Marc Andreu?
2: Jo crec que sí.
1: Doncs jo crec que pot haver-hi una altra opció, que és que potser hi cantarà també la

0: Laura? Laura Escanes?
1: Per què?
0: Bé, més que res perquè ja sabeu que a ella li encanta cantar i sobretot més que cantar li encanta demostrar que canta una mica bé. Ella és de les meves. Ella, més que el gaudi del cant, el que li agrada és demostrar que té un talent amagat, un talent ocult.
2: Un talent?
1: Vol atenció i validació externa.
0: Ella va a un concert d'Adele, penja els instastories i sembla que el concert sigui seu. No de l'Adele. No sents l'Adele en cap moment. L'Adele es podria haver quedat a casa descansant perquè només sents les canes.
2: La Laura té molts talents, però el de cantar, diguéssim...
1: Mira, entona no bé. Canta,
2: entona bé.
0: T'hauràs de posar punteta a la boca, nen.
2: Doncs així és així,
0: perquè no només hem sentit ja la Laura cantar en tots els concerts on ha anat, que sempre se la sent més amb ella que en els cantants.
1: I aquella vegada a tocar a més suena fent de Taylor Swift.
0: Que també ho va fer molt bé. Sinó que, a més a més,
1: la van criticar molt i ella va admetre que no va ser la seva millor nit.
2: No va anar bé, Juli, aquell dia.
0: Ho feu vosaltres?
2: No.
1: Ella diu que si pogués tornar al programa, escolliria un altre artista.
0: Home, és que si fas Love Story de la Taylor, és posar-te tu sola a la balalló.
2: Per això, eh?
0: També ha cantat a les campanades de TV3, com bé sabeu, amb cançons d'en Miki. Però és que fa uns dies es va publicar un contingut que aquí ja m'ha anat també comentant. Un contingut patrocinat per la marca Freixenet, que és un anunci on justament la Laura torna a cantar.

0: versió com terrasseta d'estiu, no?
1: Versió que no identifiques ni que és la Laura la que canta. De tan vestida que està la veu a nivell de producció.
2: Hi ha molt filtre aquí, eh?
1: I a mi em sembla ideal.
0: Puja.
1: Ella es parteix la caixa més, si t'hi fiques. Tarde, lenta, lente al mar,
2: sabor a verano. Jo imagino que li han pagat molts diners.
1: Jo crec, Marta, que... És a dir, segur que li han pagat molts diners perquè Laura Escanes no diu el nom d'una marca si no hi ha molts diners al darrere. Jo m'atreviria a dir, sense cap informació més enllà de jo treballar al mateix sector, que estem parlant de mínim 5 xifres, o sigui, 5 xifres segur?
0: Segur, home, clar.
2: Jo diria 6 dígits, potser.
1: Jo crec, 6, que 6, eh? Jo crec que 6 és massa. Però podria ser, o gairebé. Podria ser.
0: Entre el 50 i el 100?
1: Sí.
0: Sí. És possible, no?
2: Sí, crec que sí, eh? Perquè sí.
0: Pels seguidors que té...
1: Més que 100 a mi m'estranyaria, eh?
2: Perquè serà una campanya grossa, imagino que la veurem a la tele, no? També, o
1: què? No, això, clar, això ho canviaria tot i llavors sí que pujaria moltíssim. Però pel que hem vist ara a Instagram, jo et diria que deu ser menys de 100.
2: Bueno.
1: Tot això, intuïció, no informació. En qualsevol cas, jo crec que aquí la P de plata per ella ha influït poc. Jo crec que ella ho ha fet per la P de plaer.
0: És que ella, jo crec que ha disfrutat gravant la cançó, anant a l'estudi, cantant...
1: Jo ho penso de veritat, Marta, per tu i per
0: també.
1: Mi, la P de plata en aquest cas seria molt important, perquè no entraria al plaent.
2: Per mi això és la P de pànic i no ho faria mai.
1: Jo tampoc, és molt important tenir autocontrol.
0: O si t'agrada cantar i creus que ho fas bé...
1: A mi m'agrada cantar i em sembla que això... Bueno, que és delicat. És delicat.
3: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
0: A veure, Marc Andreu, abans de marxar hem de recordar el tema de les invitacions pel 3Cat en Viu.
4: És veritat que aquest dissabte serem a 3Cat en Viu, que és aquest univers que es crea allà a Montjuïc durant el dissabte 30 i el diumenge 31 de maig, on podreu gaudir de totes les cares de 3Cat. Entre elles, el programa que no ha sortit aquí, el dissabte 30 a la 1 del migdia, allà a l'Anella Olímpica. Com hi podeu... venir, accedir-hi, no? Doncs entrant a la web de 3Cat en Viu i allà podreu, a partir de les 8 del vespre d'avui, accedir
0: ara no.
4: A noves invitacions.
0: Ara és com una botiga, això.
2: Però
0: ara
2: si,
0: està tancada.
2: Perdona'm, ahir a aquesta hora podíem agafar entrades.
0: Sí, però els botiguers han hagut de marxar, han baixat la persiana i han dit ara tornem. I tornaran a les 8.
2: Però les 8 tanquen les botigues.
0: Però aquesta obra.
2: Ah, d'acord.
0: És horari invertit.
4: Quan tu estàs a casa és el millor moment per aconseguir les invitacions per anar a 3Cat en Viu.
2: La gent podrà aconseguir les entrades que no són de pagament, que són gratuïtes.
0: I que donen accés a tot el festival, que no busquin, diguéssim, que no surtis. Veu que són unes entrades que et permeten anar tot arreu, tant dissabte com diumenge.
2: Ah, sí? Com un festival de música.
0: Com un festival de música. Mira. I que en pots treure fins a 4 per persona. Vull dir que si vols venir amb una colleta d'amics, entres tu...
2: Bueno, jo ja ets d'anar segur, perquè em toca treballar.
0: I te'n descarregues 4.
4: Tu ja tens entrada, però...
1: Qui els entengui que els compri, eh?
0: Aquí.
1: Aquesta gent, perquè no s'entén absolutament res del que estan fent.
0: T'ha despistat l'horari de la botiga.
1: Home. A mi sí. Però és que, perdona, és una cosa digital.
2: És que està sempre obert, lo digital.
1: És que, mira, jo...
2: Tu pots comprar roba a les 3 de la matinada, si vols.
4: Sí, però hi ha un moment que tu, com fas una mica de veure què et queda allà, doncs ho agrupes tot.
0: Has de fer una mica d'inventari.
1: A mi que hi hagi d'haver-hi un funcionari treballant allà darrere, apuntant, en plan, ai, hem comprat una entrada, que bé! Escolta'm una cosa.
2: Escolta'm.
1: Com no es pot digitalitzar millor? Bueno, amb la gentada que està treballant aquí no hi ha algú que ho sàpiga fer?
2: No, ara no carreguis contra la gent de la casa.
0: És que no sé si ha funcionat, això és un tema de plataforma. És un tema de plataforma.
1: Però és que aquesta plataforma potser podríem tenir una plataforma que fos millor, o què passa?
0: Bueno, us ho preguntarem fora d'antena.
1: Bueno, és que semblem una botigueta de mercat que ens iniciem en el món online. Ara, mira, passarem el projecte a internet.
0: Jo et puc assegurar, cobrim
1: a les botigueta. La tia no sé de Mercè està obrint una botigueta online.
2: A veure, una cosa...
0: No sé per què la tenim tancada,
4: no,
0: però a les 8...
4: No queda clar, no queda fatal, clar.
2: Perquè molt. Ens arriben missatges dient, però llavors també estareu el diumenge?
4: No, només dissabte, a la 1 del migdia.
1: Això sí
4: que ho
1: sabem.
4: I farem un programa especial que no s'emetrà enlloc, només per la gent que vingui allà.
2: Però si ens veniu a veure nosaltres, que sapigueu que l'endemà podeu anar a 3Cat en Viu i veure qui hi ha per allà.
0: Hi haurà
4: l'Alba
2: Riera.
4: Amb gent del temps,
1: que l'Alba és probable que no la reconegueu, perquè l'Alba Riera està tan morena.
4: Molt morena, és increïble.
1: Que no la reconec, jo.
0: Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
5: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: Quina raó mou el teu món?
9: Lo futur del Pere.
10: Algun dia tenir el meu propi piset.
11: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
12: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3Cat en viu.
14: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
15: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat. A Catalunya Ràdio.
16: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
17: Ai, quines cares. Feu cares d'haver parlat amb la Gelmaia fa una estona.
18: Sí,
1: és així.
18: Ha anat molt bé.
17: És que ja els tenim des de la ciutat esportiva del Barça. Sònia, Jordi.
19: Hola.
17: Això és a punt de començar, no?
1: Sí, és a punt de començar. Ja tenim les jugadores formant i, si et fixes, ja ha desaparegut la discoteca musical que teníem el Johan Cruyff, que estàvem molt preocupats el que no surti d'aquí.
19: Total.
1: Mira l'speaker, ara hi torna, tu.
17: Doncs mira, arriba el Tot Costa i us expliquen el comiat d'Alexia Putellas.
20: Tot Costa.
19: Alexia Putellas s'acomiada avui del Barça amb alguna llàgrima i amb tots els honors. Futbolista extraordinària, classe per donar i per vendre dins i fora del terreny de joc i emblema d'un avenç sociològic al voltant del futbol femení que va molt més enllà de la seva dimensió esportiva. Gràcies, sort i a reveure, capitana.
20: Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: 7 d'aquest dimecres 27 de maig de 2026, el dia en què, com us deia, Alexia Putellas s'acomiada del Futbol Club Barcelona. Ho ha fet aquest matí en un emocionantíssim acte institucional al Camp Nou, i ara ho farà a la que és la casa habitual del Barça femení, a l'Spotify, no, a l'estadi Johan Cruyff. Allà, avui en un tot costa especial, amb seu el Johan Cruyff, ja hi tenim la Sònia Gelmà i la Ruth Vilà. Hola, Sònia, hola, Ruth, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Sento un xiulet que interpreto que és l'inici d'aquest...
1: No, va tot una mica de retard. Perquè s'ha ofert primer la quarta Champions, l'ha ofert Alexia Putellas als aficionats que avui s'hi han congregat aquí al Johan Cruyff. Ara les jugadores de la Real Societat feien una petita rotllana i ara, d'aquí a uns segons, ara ja sí començarà el partit, però encara no comença.
0: Bé, és un Barça-Real Societat, penúltima jornada de la Lliga F, que no té cap mena de transcendència esportiva, i en canvi la té tota com a gairebé partit d'homenatge a Alexia Putellas.
2: Això mateix, Alexia Putellas, i també aquelles jugadores que no continuaran, que veurem, de moment no s'ha anunciat res més, només el cas d'Alexia, però a l'11 del Barça hi ha diverses jugadores que la temporada que ve, en principi, no va estirar la samarreta blaugrana.
1: De fet, Ruth, és molt significatiu que, per exemple, Marta Torrejón, que sí, avui no forma part de l'equip titular
2: del Barça. Ja vam explicar que Marta farà també l'últim partit al Johan Cruyff avui. I els casos d'Ona
1: i titular.
2: Sí, sí, avui és titular. Sí, sí.
1: I també Ona i Mapi León, que es dona per fet. Vaja, en el cas de Mapi ho ha comunicat. Ona, oficialment, que nosaltres sapiguem, no ho ha comunicat, però vaja, donen per fet al club i ella mateixa que sí, sí, també marxa, eh?
2: Sí, sí, i Ona i Mapi, el titular, juntament amb Marta, a la defensa, totes aquestes peces que, juntament amb Alexia, no va estirar la samarreta al Barça la temporada que ve.
0: Tot i això, avui, si no em dieu el contrari, és el dia Alexia, i, per tant, el postpartit anirà enfocat al comiat de la capitana, eh?
1: També està previst el parlament del tècnic, de Pere Romeu, com a últim partit de la temporada i posterior a la Champions. Per aquells que són més habituals d'aquí al Johan Cruyff, també està previst un parlament de l'entrenador, però òbviament hi haurà un petit homenatge a Alexia Putellas i sentirem la veu de la capitana del Barça. És veritat que el club considera que l'acte de comiat d'alguna manera institucional ja li ha fet aquest matí i que
0: el comiat amb l'afició i més amb els habituals de Johan Cruyff,
1: exacte,
0: diria que és tan o més important.
1: Aquest és el que s'està fent ara amb Alexia sobre la gespa i amb les paraules que hi dedicarà al final. Però el que vull dir és que serà, en principi, un comiat senzill, pel que ens han explicat. No sé si s'ha guardat alguna sorpresa, però pel que ens han explicat, doncs, unes paraules d'Alexia Putellas. I el meu dubte és si la mateixa Alexia, per exemple, no tindrà el detall de passar-li el micròfon, per exemple, a Marta Torrejón, perquè també juga els seus últims minuts al Barça, una jugadora que també és una institució al club blaugrana, que porta molts anys aquí, que és veritat que ella, en el seu cas, va perdre presència a l'11 inicial ja fa alguna temporada.
0: Bé, doncs, d'alguna manera, al final d'aquest partit, avui us avanço que el tot costa s'allargarà fins que ho digui Alexia, per dir-ho d'alguna manera. Normalment, ho sabeu, acabem a les 9. Avui, tan bon punt s'acabi aquest partit entre el Barça i la Real Societat i comencin aquests parlaments i aquest comiat, aquest homenatge a Alexia Putellas, ens hi quedarem, envairem l'estona que calgui amb la Montse Virgili el terreny i l'horari de les dones i els dies, i insisteixo, fins que Alexia vulgui, i serem per escoltar les que seran en principi les seves últimes paraules com a jugadora del Futbol Club Barcelona, perquè ara de seguida repassarem tot el que ha dit Alexia en l'acte institucional d'aquest matí, però entenc que Alexia diumenge no anirà a Madrid a jugar el partit de l'última jornada.
2: No, perquè ella ha insistit molt que l'últim partit amb el Barça era aquest d'avui.
0: D'acord. No, a mi em sembla perfecte, perquè està bé que l'últim partit sigui davant de...
2: No fent-li la consulta a Jordi, perquè com que ella ho ha dit de manera oberta, aquest és el meu últim partit amb el samarreta del Barça, ja ho he donat per fet que era realment l'últim.
0: Molt bé. El partit, bé, no té cap interès, però de moment tampoc no hi passa gran cosa, eh?
2: No, domini de possessió del Barça i, com dèiem, aquestes jugadores que marxaran segurament o que marxaran a final, ara del Barça al titular, i la resta jugadores que no han tingut tants minuts aquesta temporada, com Kika, com Sydney, i jugadores d'aquest tipus.
1: Deixa'm dir que nosaltres ens podem veure per Esport 3, però que el partit l'està fent Televisió de Catalunya, TV3.
0: De les que suposem que marxen avui com Alexia, quantes has dit que n'hi ha al titular?
2: Ona, Marta i Mapi.
1: Tres més. Hi ha el cas d'una quarta jugadora, que és Salma Parayuelo, que avui comença la banqueta, i en principi ha quedat no està clar el seu futur. No podem afirmar, com amb les altres jugadores que acaben contracte, que no continuarà. Hi ha un altre cas, que és el de Graham, que també acaba contracte, però aquí la Ruth ja ens va explicar fa setmanes que hi ha un acord total entre el club i jugadora per renovar, i per tant avui comença la banqueta i no hi ha cap novetat, continuarà el Barça.
0: Per tant, les que marxen són totes al titular, i encara que no tinguin el seu moment al final, que no ho sabem del cert, com a mínim sí que tindran el seu moment substitució per endur-se l'estimació del Johan Cruyff. Vaja, organitzativament tot impecable, fins i tot les que, malauradament per elles, han quedat en un segon pla de l'adeu d'Alexia, també els trobaran el seu moment, o en aquest cas els hi trobarà Pere Romeu.
1: Doncs... Jo crec que també era important, en aquest cas, Costa, saber que Pina, Cata Coll i Kika, sobretot, són vives, estan bé, han celebrat tot el que havien de celebrar, i també són a l'11 titular, no sé si en el seu cas, per fer una mica de neteja, suar una mica.
0: Detox.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs és que Pere Romeu està en tot.
1: Sí, exacte.
0: Una alineació a mig camí per l'homenatge i l'altra a mig camí perquè passin un control de res, un control quan acabi el partit. Avui, tot Costa Especial, amb la Sònia i la Ruth pendents d'absolutament tots els detalls d'aquest últim dia d'Alexia Putellas com a jugadora del Barça, ara en l'escenari del Johan Cruyff. Aquí al meu costat, els nostres col·laboradors. Sergi Soler, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Tot bé?
3: Sí.
0: Micro cap amunt. Ara.
3: Sí, millor.
0: Així estàs perfecte. Mireia Ruiz, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: La Mireia sí que lleva 500 anys haciendo ràdio, sí, i ja no, i ja se l'ha posat ella directament. Ferran Correas, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Tot en ordre?
5: Tot en ordre.
0: Ara de seguida ens abocarem a repassar amb la Ruth tot el més destacat que ha dit l'Alexia Putellas en l'acte institucional d'aquest matí, però... Abans, i per no perdre'ns detall del que ha passat en la resta del dia esportiu, Sònia Oleart, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
0: Què ens expliques?
6: Deco continua enfeinat, el Barça intensifica les negociacions amb Anthony Gordon, el davanter del Newcastle, i ara de negociar amb el club anglès pel traspàs.
0: Amb el permís d'Alexia Putellas, el d'Anthony Gordon és el segon nom del dia. Laia Tudel, bona tarda. No tenim la Laia Tudel, el Ramon Salmurri sí que el tenim. Hola, Salmo, bona tarda. De moment... Hola, Salmo.
7: Hola, Costa.
0: Ara.
7: Hola, què tal?
0: Que no ens sentíem. Salmo, dèiem que el Barça ha posat la directa en l'operació Anthony Gordon.
7: Sí, sí, acord total entre el Barça i Anthony Gordon de cara al fitxatge, a la incorporació d'aquest extrem esquerre del Newcastle, el futbolista de 25 anys. La voluntat del jugador de vestir de blaugrana ha estat decisiva en una operació que ha canviat en les darreres hores. El Mundo Deportivo explicava, a través del Fernando Polo i el Ferran Martínez, que el viatge de Deco a Londres havia servit també per contactar amb l'entorn del futbolista, i fins i tot el Barça ja ha traslladat una primera proposta al Newcastle, una proposta per Gordon que gira al voltant dels 70 milions d'euros. Amb el jugador tot tancat i primers contactes amb el Newcastle, perquè el Barça vol accelerar ja aquesta incorporació i tancar-la abans del Mundial. Tu em diràs, Gordon no és un davanter centre pur.
0: No.
7: És que aquesta operació, diguem-ne, que no exclou el fitxatge d'un nou. Diguem-ne que, pel que fa als davanters, el mercat del Barça queda tot obert. Pot ser que l'arribada de Gordon s'hi sumi l'arribada d'un Julián o un João Pedro. Pot ser que no, pot ser que Marcus Rashford finalment s'executi aquesta operació de compra de 30 milions d'euros, o cal veure també què passa amb Rooney Bardaghi. En qualsevol cas, el que sí que queda clar és que el Barça vol Anthony Gordon sí o sí, i ja té un acord tancat amb el futbolista i ha traslladat una primera oferta al Manchester, al Newcastle.
0: Molt bé, doncs després d'aquí una estona ho desenvoluparem amb el Ramon Salmurri i la Laia Tudel, però el titular és que el Barça ha posat la directa per intentar que Anthony Gordon, el davanter del Newcastle, sigui el primer reforç d'aquest estiu, el primer dels reforços que ha demanat Hansi Flick per la davantera. Fins ara, Salmo.
7: Fins ara.
6: El Barça ha fet oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet ha comunicat al club que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescisió del seu contracte.
0: Ernest Macià, bona tarda.
3: Hola, com estem, Jordi?
0: Aquest és el tercer nom del dia, Xavi Pascual, i em sembla que encara ens n'hi afegiràs un quart.
3: Doncs sí, el de Xavi Pujol, perquè sembla que el Barça s'està movent perquè l'exdirector esportiu del Manresa, ara el Bascònia, que ja va sonar la temporada passada, però la veritat és que l'oferta era per editar vídeos i ara ve directament com a director esportiu. Fixa't que aquest any guanya la Copa amb el Bascònia i en pocs mesos ho ha fet molt bé, doncs seria qui està a la pole position, i sembla que els contactes van en la bona línia i que per tant acabi sent el director esportiu.
0: El Xavi Pujol, recordo que el vam entrevistar quan el Bascònia va guanyar la Copa i li van preguntar si tindria feina per retenir Cabarrot i companyia, i ens va dir va, jo crec que... Va, doncs ara ja no en tindrà
3: que cap, tot,
0: o en
3: no?
0: tot cas en tindrà una altra que no serà poca, que és reformular l'equip de bàsquet del Barça.
3: Demà aquesta roda de premsa Xavi Pascual, que abonarà de la seva butxaca doncs els 400.000 euros del buyout per marxar i anar-se'n. De moment, jo crec que demà no dirà on va, però vaja, ho sap tothom. Té un nom, sap tothom, no? Però no és el Barça, és Dubai. Però en tot cas, bé, ja ho parlarem demà. Jo crec que demà donarà les raons esportives. Vaja, a tots els clubs ACB han fitxat, menys el Barça. Vull dir que jo crec que no cal que justifiqui massa tot plegat.
0: Demà escoltarem Xavi Pascual en la primera roda de premsa després d'aquesta comunicació oficial. Ja fa dies que en parlem, que Pascual marxarà. Ahir ens quedava el tràmit de la conversa amb Laporta, ja ho vam donar per fet. Demà convocarem un cinquè quart com es mereix l'ocasió, també per parlar d'aquesta figura de Xavi Pujol que ens avança l'Ernest Macià, però no te'n vagis lluny perquè d'aquí una estona també desenvoluparem aquesta informació del dia basquetbolístic. Gràcies, Ernest,
3: que vagi bé.
6: L'Espanyol ha anunciat que Cabrera, tal com estava previst, continuarà fins al 2027, després que l'equip hagi mantingut la categoria i jugat 20 partits, 45 minuts en cadascun d'ells. I a Girona, pendents del futur de Mitchell, el club no farà cap moviment ni cap comunicació fins que aquesta decisió no estigui tancada. A la Lliga Femenina, avui també juga l'Espanyol, que visita el Deportiu de la Corunya a les 9 del vespre. El Rayo s'enfronta també a les 9 al Crystal Palace anglès en la final de la Conference League, que es disputa a Leipzig, Alemanya.
0: Hem quedat amb Roberto Trasorras, ex del Barça, també capità del Rayo en el seu moment, per comentar més que el partit futbolístic el que representa pel Rayo la seva primera final continental.
6: I a Madrid, el candidat a la presidència, Florentino Pérez, presenta hores d'ara el seu programa electoral. Les eleccions són el dia 7 de juny i l'altre candidat, Enrique Riquelme, ha presentat aquest matí la seva candidatura. Ha anunciat que vol una ciutat del soci a Valdebebas, que inclouria restaurants, un centre aquàtic, també promet que el club no es privatitza.
0: Centre aquàtic?
6: Sí, un centre aquàtic. Sí, sí, un hotel, restaurants i un centre aquàtic.
0: Per fer aquagim.
6: Bé, o per fer altres coses.
0: Haig de
6: no?
0: dir que Enrique Elme ha començat un pèl vacil·lant. Sí. Després també escoltarem, perquè en teoria ara ha de parlar Florentino.
6: Sí, sí, sí, hores d'ara. Està previst ara a les 7 que comenci a parlar Florentino. També ha dit Riquelme per això que no privatitzarà el club i que el que vol fer és tornar-lo als socis. En waterpolo, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta disputen avui l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Jugarà a la piscina Sant Jordi de Barcelona, 8:45 del vespre.
0: Allà hi serà el David Ubach.
6: I a les 9 del vespre arrenca la final de la Lliga femenina de waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró, al millor de 3 partits. En ciclisme, triomf en solitari per al danès Michel Valgren en la 17a etapa del Giro d'Itàlia. Vingegaard manté la malla rosa. I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia. En tennis, la tenista de Blanes, Marina Bassols, s'enfrontarà a partir de 8:15 a la russa Mirra Andreeva en la segona ronda del torneig de Roland Garros. I en hoquei patins, el noi ha anunciat que Aleix Esteller serà l'entrenador de l'equip la temporada vinent i assumirà així el relleu a la banqueta de Carlos Cortijo. Esteller tot just va anunciar la retirada com a jugador ara fa unes setmanes.
0: El noi ja va quedar eliminat ahir de l'hoquei Lliga, en perdre el tercer partit del playoff de quarts a la pista del Barça, que jugarà la seva semifinal contra l'Igualada, l'altra la jugaran al Liceu i al Calafell.
2: Bastols ha sortit avui la primera, es nota que heu canviat de Sònia, eh?
0: Sí, no, ahir ja ho va dir bé. No. Ara ja ens hem aparat. Ara que ja guanya partits de Gran Slam. Mira, gol a Johan Cruyff.
1: Sí, el gol del Barça, el primer de l'equip blaugrana que celebren les jugadores. Ha marcat el Barça els primers minuts de joc. Ha marcat Clàudia Pina, Barça 1, Real Societat 0.
0: S'aixeca amb dificultats Pina, no per la celebració, sinó perquè interpreto que li han donat algun cop en la... En la rematada, el Barça que fa el primer, de seguida ens quedem amb el comiat d'Alexia Putellas. Abans, Sònia, avui tenim una pregunta per la nostra audiència que va precisament relacionada amb la capitana.
6: Amb què et quedes de la trajectòria d'Alexia al Barça? És una pregunta oberta que ja podeu respondre al Twitter del Tot Costa i també a Instagram i a Facebook.
0: Doncs ara sí, gràcies, Sònia. Ara sí, ens aboquem al dia a Alexia, amb el comiat institucional del matí i el comiat amb els aficionats que està vivint ara mateix el Johan Cruyff.

De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Magnolias, el tema de l'últim disc de Rosalía, m'ha dit el Salva Pou que ho ha patat, ha guanyat tots els premis aguts i per haver, una mica com Alexia Putellas, que va fer servir precisament aquest tema, ahir ho escoltàvem, pel seu vídeo de comiat. De fet, estan 124 hores de comiat, ahir jo diria que gairebé a aquesta hora es publicava el vídeo en què Alexia comunicava que no continuarà jugant al Barça. Ara està jugant el seu partit de comiat i pel mig, Ruth, aquest matí a les 11 tocades, Alexia ha reunit la plana major del barcelonisme al Camp Nou per dir adeu en un acte que el primer que es pot dir és que ha estat molt emocionant.
1: Sí, sí, sí, molt emotiu, un acte que s'ha fet a la zona, al costat de les banquetes del Camp Nou, diríem a la dreta de la banqueta visitant, a la dreta de la llotja mirant cap al camp, una zona on s'ha col·locat uns sofàs, uns sillons, una pantalla gran on parlava d'Alexia amb una fotografia seva com una llegenda, la llegenda del joc, i a l'altra, a banda i banda, doncs havia de seure Alexia, tots els trofeus que ha aconseguit la capitana del Barça aquestes 14 temporades amb l'equip blaugrana. I a la graderia, doncs, familiars, amics, tota la plantilla, molta representació de la directiva, per exemple, també hi havia Carles Puyol i tota la gent que ha volgut acompanyar Alexia avui en aquest comiat institucional. La jugadora, emocionada, ha vist aquest vídeo amb què ahir ens anunciaven el seu comiat i ha explicat que el d'ahir va ser un dia molt trist, que el d'avui estava sent un dia doncs més feliç perquè creia que havia pres la decisió que havia de prendre, que la prenia en el moment que l'havia de prendre i que ella, com ja ens deia aquell dia a l'entrevista, ara s'ha buidat i que creia que era el moment de dir adéu perquè aquest final sigui perfecte.
2: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
1: I a més d'aquesta energia, Jordi, també el que comentàvem del tema del relleu generacional. Alexia explicava que en aquests últims partits ha comprovat que el futur està garantit, que deixa el Barça en bones mans, amb companyes veteranes, però sobretot amb aquestes joves que pugen fort i que, per tant, l'equip continuarà fent bons resultats i guanyant, i això amb ella la deixa tranquil·la.
2: Nosaltres, la meva generació, crec que hem mogut el món, però és que ja se'ls menjaran. Tot el que tenen dins, tota aquesta força, aquesta ambició i sobretot aquesta passió pel futbol, que és el que he intentat remarcar-los molt, que no la perdin mai, perquè quan estàs al pitjor moment això és el que t'ajuda. Aquesta passió és el que t'ajuda a seguir movent-te.
0: Aquesta frase quedarà per la història. Nosaltres sí. Hem mogut el món, però elles se'l menjaran, eh?
1: Sí, i era el moment en què han anat sortint persones importants de la carrera d'Alexia, el Xavi Llorenç, per exemple, i hi ha hagut un moment que s'ha escenificat aquest relleu
0: generacional.
1: Ara, quan ha sortit Vicky a parlar amb Alexia, i Vicky s'ha emocionat, Vicky i Clara Serra Jordi han plorat, no t'ho explico totes, però
3: totes,
1: aquestes dues
3: sí.
1: No t'ho explico. I quan Vicky plorava és quan Alexia li deia això directament a la pròpia Vicky. També hem sentit el Rafa Juste, després hem vist sortir Joan Laporta, hem vist uns vídeos on hi havia exjugadors, exjugadores, jugadors actuals del primer equip com Rafinha i Pedri, i vaja, això és el que explicava Alexia, que no ha dit encara per on passa el seu futur.
2: El millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. Ja estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició.
0: Bé, Alexia no sap on anirà, però la premsa anglesa, i aquí ahir també en parlàvem, hi ha coincidència, hi ha unanimitat que anirà al London Lions, ho pronuncio
1: London
0: bé?
1: City. London City. Sí, sí, sí. Alexia té ofertes de Mèxic i dels Estats Units també, I vaja, entre aquestes ofertes decidirà. És veritat que la London City prenia embranzida, però veurem que és el que acaba decidint finalment Alexia aquests últims dies, amb aquestes bones ofertes que té també del futbol dels Estats Units, on crec que a més se'm n'hi va de vacances abans d'anunciar el seu futur a Alexia.
0: Sònia, Ruth, al marge d'escoltar-la i dels missatges que ha volgut deixar la capitana, alguna cosa que us hagi cridat l'atenció d'aquest acte institucional de comiat?
3: Ho dèieu al principi per començar, que ha estat molt emocionant, i jo crec que era difícil ser allà i no emocionar-se, perquè pràcticament li han caigut llàgrimes a tothom que era allà, més enllà de les jugadores, que òbviament ho viuen més intensament, però els directius també. La mateixa Alexia, jo crec que no li queden llàgrimes, el que deu haver plorat aquestes últimes 24 hores, perquè deia que ahir havia sentit una buidor gegant, que avui tot era amor, però clar, les llàgrimes, per molt que ja estigui molt convençuda de la decisió, no deixa d'emocionar-la, i a més suposo que veure l'estima que li té en general tothom al club, però tothom també per part de l'afició, amb tots els missatges que ha rebut els últims dies.
0: Tens raó, que jo en tenia pocs dubtes, però escoltant el missatge gravat de la porta i el que ha fet de cos present Juste, queda clar que no queden ferides, és a dir, que potser no serà una sortida desitjada pel Barça, però que en tot cas el procés s'ha portat amb harmonia.
3: Crec que totes les parts, més enllà que en un moment d'emoció d'ara, de les últimes setmanes, ella hagi pogut tenir algun dubte o el club hagi pogut tenir algun dubte de fer-li algun oferiment,
1: El xut de Pina Marcedal.
3: Un possible gol del Barça. Doncs en les últimes setmanes tot pot haver trontollat una mica, però crec que tots eren conscients que això que ha passat en aquestes últimes 24 hores, és a dir, que la decisió d'Alexia era la millor per ella i també per part del club, perquè és molt difícil acomiadar els teus o les teves icones, els teus emblemes bé, en plenitud, i per tant un cop ella pren la decisió pel club també probablement és el més còmode, perquè de no fer-ho és evident que no es podia quedar només amb l'any de contracte que li quedava, perquè l'any que ve tindrà pitjors propostes, i per tant perquè es quedés tu li havies de fer una oferta al nivell del mercat actual i amb un rendiment que ella mateixa és conscient, i el club també, que anirà baixant, perquè és que té 32 anys, és que és inevitable.
0: Sí, el Barça en aquest, com a mínim en aquest episodi, ha pres d'episodis passats en què renova els jugadors pel que han de fer i no pel que havien fet, i en el cas d'Alexia el que ha fet és moltíssim, però si a més les dues parts han estat d'acord en que era la millor solució per tothom, doncs olien un llum, més enllà que sentimentalment segurament ens hauria agradat un altre desenllaç.
3: I que si ella hagués optat per quedar-se només amb aquest any que li quedava, aquest pròxim any hagués estat titular,
0: sí,
3: i hauríem tornat a veure l'Alexia que hem vist aquest any, eh? Jo d'això en tinc pocs dubtes, però el problema és més de futur a mitjà termini que no pas a curt termini.
1: I que s'ha dit sovint, no?, que el Barça no sabia acomiadar els seus grans jugadors, i jo crec que amb Alexia s'ha fet un comiat a l'alçada, o s'està fent un comiat a l'alçada del nivell del que és una icona com Alexia al futbol mundial.
0: Jo reconec que ahir vaig tenir certs dubtes, perquè tot era com tan just, l'anunci, el partit, però la veritat és que s'ha de felicitar a la jugadora, però també al Barça, perquè ha reaccionat amb celeritat, i jo crec que ha fet un acte molt, molt bonic. De seguida vull saber què hi diuen el Sergi Soler, la Mireia Ruiz i el Ferran Correas, però abans tinc en línia un home que ha estat protagonista de l'acte d'aquest matí. Va ser el primer entrenador d'Alexia Putellas al Baix. De fet, el primer entrenador no va ser, com ha explicat la mateixa Alexia, l'home que la va reclutar pel Barça. Xavi Llorenç, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
4: Molt bé.
0: Tu t'has emocionat avui?
4: Bueno, avui, ahir, abans d'ahir, a Oslo. Bueno, és un moment diferent i gestionar-ho és difícil, però bueno. Content de tot el que ha fet l'Alexia i donar-li només les gràcies per tot.
0: I entens que, com ara estàvem comentant, que és un bon final, o te n'hauria agradat un altre?
4: No, crec que és el millor. Si no arriba a guanyar la Champions, crec que s'aniria igual i sense això. I llavors és molt més maco pues, anar-te amb una Champions a la butxaca, clar.
3: Xavi, ella recordava ahir la conversa que vau tenir quan ella torna al Barça per segon cop, perquè hem de recordar que té una primera etapa curteta al Barça, quan és molt petita, sí. Quan té 12-13 anys, i tu li has de dir, escolta'm, no tenim una categoria per tu, marxa, juga en algun club que tingui categories inferiors, diríem, ordenades, i tornaràs. I ella recordava avui la conversa quan torna, el que tu li dius, tu recordaves aquella conversa o quan ella t'ha començat a explicar que ho tenia, la tenia absolutament gravada, Alexia?
4: Sí, jo sí que me'n recordo, perquè ho tenia clar. No hi havia referents femenins, l'Alexia tenia tot per ser un referent en un futur. Però que, clar, arribar tant on l'ha arribat no m'ho esperava. Però bueno, pues millor per tots, no?
3: Tu li deies, o li vas dir en aquella conversa, tu marcaràs un abans i un després pel Barça. Ella deia avui, un visionari, perquè realment era difícil en aquell moment quan Alexia tenia 18 anys, que sí que era una jove promesa, que ja havia estat internacional, amb categories inferiors, però clar, d'aquí veure que ella s'acabaria convertint en el que és i que guanyaríeu Champions, també li vas arribar a dir, jo crec que en allò, en el 2012, era impensable.
4: A veure, jo confiava molt en tota la feina que s'estava fent i amb el suport que estava donant al club. Només era qüestió de temps. No sé si guanyaríem la Champions o si els referents de la jugadora serien en 4, en 6 o en 8 anys. Però, clar, el fet de guanyar Champions, el fet de que cada vegada hi ha més soci i soci que va a veure els partits, el fet d'arrossegar tota gent que porten, pues uno más uno o dos, arribaran bons contractes, arribaran sponsors, arribaran anuncis, i tot això es va fer gran i és gràcies a la feina que fan elles i sobretot a guanyar títols i més amb el Barça.
0: Xavi, m'interessa especialment aquesta reunió al bar de la cantonada de Mollet. Recordàvem la curiositat que Alexia i Messi han marxat del Barça amb les mateixes lligues i Champions. No queda cap tovalló d'aquell dia del bar de Mollet, eh?
4: No van fer cap tovallola. Va ser molt, molt senzill i molt fàcil. Jo venia de Madrid, que ens havien eliminat de la semifinal de la Copa de la Reina, l'Atlètic Club, i tenia clar, la truco per telèfon i dic que estic a l'autocar, estic tornant cap a Barcelona, tenim que quedar, que tenim que parlar de l'any que ve. I ja està, així de senzill. I ella, que era un moment molt delicat, pues, entenia que tenia que tornar per estar més a prop de la família i nosaltres encantats perquè començava una època molt bona per al futbol femení del Barça.
0: I fins aquí el Xavi Llorenç que va fer tornar l'Alexia al Barça i en va ser entrenador i abans també ho havia estat de Messi quan va arribar al Barça, el primer, si no m'equivoco. Xavi, com a entrenador, i ara què? Aquest Barça sense Alexia pot continuar al mateix nivell, com ella deia avui?
4: Sí, i tant. La trobarem a faltar. I una jugadora com l'Alexia la trobaràs a faltar, i depèn en quin moment, pues més. I més un tema que esportiu, un tema de gestionar el grup. Vulguis que no, els entrenadors necessitem una persona de confiança que arrossega una mica tot el grup i quan no arriba l'entrenador, arriba la capitana. I en aquest cas, l'Alexia era tot això. I per això s'ha buidat tant, perquè ja no és només jugar, és recuperar-te de les relacions, és gestionar tot un grup, és donar un cop de mà a l'staff. Tot això cansa moltíssim. Per això entenc perfectament que era el moment ideal i més guanyant la Champions.
3: Perquè en aquests moments que tothom parla de la figura d'Alexia també fora del camp, del lideratge respecte a les joves, tu en quin moment vas veure clar, perquè evidentment l'Alexia de 18 anys no era la mateixa que de 32, en quin moment vas veure clar que ella podia ser una líder en el grup?
4: De sempre, perquè ja de petita era la líder. No li feia falta portar el braçalet. ella ja com gestionava tots els partits, com totes les emocions, al grup, a les companyes, tant a l'Espanyol, quan jugaven contra ella, com la va veure al Llevant, i el millor no era la jugadora més jove. Però com té un caràcter especial, pues, així ho feia quan jugava amb la selecció catalana sub-16, era també la líder. Llavors només era qüestió de esperar el moment, retornar-la al Barça, que és on ella era feliç i la seva família també, i ja està. És que per mi és molt senzill ara guanyar tot, i tot això és lo complicat, i ho han fet i continuaran fent moltes coses aquestes noies. Trobarem a faltar l'Alexia, clar, però bueno, ja més.
0: El Xavi Llorenç, un visionari, tal com l'ha batejat l'Alexia Putellas. Xavi, moltíssimes gràcies, una abraçada i enhorabona per la part que et toca.
4: Gràcies a vosaltres per estar al costat. Adéu.
0: Tocats, 8:15 del vespre, en directe al Tot Costa, pendents del comiat d'Alexia Putellas. Mentre parlàvem amb Xavi Llorenç, Sònia Rut ha empatat la Real.
1: Sí, a més un ex del Barça, Emma Ramírez, ha marcat el gol al minut 26. Sí.
0: Tot què s'ha pensat?
1: L'havien d'enviar fora, no? Vull dir, homenatge d'Alexia, l'havien d'enviar fora. Doncs no, ha marcat Emma Ramírez, minut 26, empat a 1. Recordem que pel Barça havia marcat abans Pina, i ja som al 31 de la primera part.
3: La Real Societat és l'únic equip de la Lliga
1: que ha guanyat el Barça aquesta temporada, sí.
3: Compte, doncs, és partit curiós, perquè ja van saber trobar la fórmula un dia, i avui despistades com estaran, però vaja, és que avui menys és el resultat.
0: Doncs sí, ara estava pensant que el comiat de Guardiola també va empalmar i a la gent li va ser bastant igual, que crec que com passaria avui. Crec que no us ho he preguntat, el Johan Cruyff deu ser ple.
1: No és ple de gom a gom, no hi havia entrades, la veritat és que ahir quan vam acabar el Tot Costa jo vaig entrar a mirar si se'n podien comprar i ja no en quedaven a la venda, però sí que hi ha una molt bona entrada, però alguns seients buits. Fins fa un moment veia entrar cotxes, des de la zona on som es veu l'aparcament, i veia entrar cotxes encara a l'aparcament. Ara ja no on veig entrar menys, jo crec que encara arribarà una mica més de gent, però no estarà ple de gom a gom.
0: De seguida.
3: També és cert que avui la gent, més enllà dels que òbviament estan... ha estat a punt de marcar Alexia,
1: sí, un golaç. Ha estat un golaç.
3: Sí, sí,
1: intentava picar la pilota per sobre de la portera de la Real Societat, no se n'ha sortit Alexia i tampoc Vicky arriba en el segon pal.
3: Deia que avui la gent, sobretot quan ha de ser puntual, és el moment del comiat, i és possible que vagin arribant fins i tot a la segona part, perquè un laborable a les 7 de la tarda, jo no descarto que els seients buits que ara veiem s'acabin omplint, i si no, en tot cas, com deia en Ruth, hi ha una molt bona entrada.
0: De seguida, més històries d'aquest comiat d'Alexia Putellas, més veus abans que han estat disciplinadament oients el Sergi Soler, la Mireia Ruiz, el Ferran Correas. Us vull preguntar com m'heu viscut, com m'heu digerit aquestes últimes 24 hores d'adeu de la capitana.
5: Jo crec que és un comiat somiat, com bé deia l'Alexia, comparant una mica amb jugadors del futbol masculí, com el Xavi, com el Puyol, com l'Iniesta, no? En el moment, el cas del Puyol perquè estava lesionat, però Xavi també, quan veia que ja no era titular, Iniesta sí que era titular, i inclús guanyant la Lliga, el dia de la Real, també va ser el rival del comiat, a diferència de Messi, no? Que Messi... jo celebro que l'Alexia hagi pogut sortir abraçada
0: Ha fet el segon al Barça.
1: Ha marcat Aitana, que celebra el gol amb molta energia. Estava participant moltíssim Aitana en el joc. Recordem que la jugadora no va ser titular en aquesta final de la Champions i que està en el procés de retorn després d'una lesió llarga i feixuga. I Aitana, que celebra moltíssim aquest gol, el segon del Barça, Barça 2, Real Societat 1.
0: A la festa d'Alexia, Aitana, que es retroba amb el gol després d'aquesta llarga lesió.
5: No, celebro les abraçades avui de l'Alexia amb el president Juste, amb el president Laporta, molt emocionats tots, a diferència del que no va poder ser amb Messi, que li va enviar un burofax al president anterior i va acabar malament amb el president que estava al front del club en aquell moment, no? A l'estiu del 21. I vaja, també que s'hagi pogut abraçar Aitana després de tot el que s'està bueno, gent comenta i saben que no són íntimes amigues ni molt menys, doncs escolta, és un reconeixement també a que aquesta simbiosi ha fet possible el Barça etern, que capaç d'omplir estadis de futbol, de canviar el món, com ha dit l'Alèxia, i de que a partir d'ara és una grandíssima ambaixadora del futbol mundial i del Barça. No sé, avui sortia Risto Stoikov al vídeo que ha fet, que ara és treballa per la FIFA, sobretot està volcat molt amb el Mundial. Tu quan veus la imatge de Risto Stoikov ho vincules al Barça. I tenir el poder de que l'Alèxia Putellas és, no sé, de les icones del futbol femení, tots tenim una mica més al cap a la, més enrere, no? La Mia Hamm o l'Alex Morgan o la Marta, la brasilera. Jo crec que l'Alèxia ja arribarà a totes aquestes... noies que han fet història en el futbol femení,
6: sí, no ho ha fet ja.
5: Per això, perquè és capaç ja de fer anuncis de firmes multinacionals, que no posarem aquí noms, però al costat de Messi, al costat d'Henry, hi apareix ella. I aleshores, veurem si al final va a Londres, perquè allí em van fer canviar un tema que jo donava per fet també que anava a Londres, i m'ha dit, vigila que no t'ho mengis. Jo no descartaria que anés als Estats Units, que també seria una lliga menys exigent per ella, i amb un recorregut allà vital, tremendo també, però vaja, per com a barcelonista jo crec que és una gran sort tenir-la amb ella i que això seguirà. I l'Aitana, quan ella va estar lesionada, va tirar del carro, ha guanyat 3 pilotes d'or, ella teòricament guanya la tercera, però vaja, xapó i molt emocionant tot el que hem viscut aquest dia.
6: Mireia.
1: Coincideixo amb l'emoció amb la que tancava ara el Sergi. Crec que tot ha estat emoció positiva i emoció negativa. Potser l'emoció negativa que vam viure tots plegats probablement ahir. Alèxia deia que ahir li feia mal al cor, que avui el tenia ple. Jo crec que no només Alèxia, sinó una mica tota la comunitat, no només barcelonista, sinó tots els seguidors del futbol d'arreu del món. Perquè crec que és una sort, ara el Sergi mencionava, no sé quants n'has mencionat, però has mencionat moltes llegendes, moltes estrelles del Barça, i és que probablement, si haguéssim de fer escales, Alèxia estaria per sobre d'alguns dels que has pogut mencionar de comiats recents de jugadors del Barça masculí. Sí que és veritat que una cosa que no li podrà treure mai ningú, ni Alèxia, ni probablement Aitana, ni tota aquesta generació, és anar pel carrer i ser les primeres jugadores de qui troba samarretes a totes les edats, de nens i nenes petites fins a adults. Crec que també era una cosa bastant impensable fa un temps, i m'ha fet especial il·lusió ara l'entrevista al Xavi Llorenç, perquè quan jo vaig entrar en aquest món del periodisme esportiu per decidir si m'agradava o no i havia de decidir de tirar per aquí si em podia guanyar la vida, tenia, no sé, 16-17 anys i vaig començar a seguir tot el món aquest del Barça femení. Vaig entrar-hi, vaig estar col·laborant amb mitjans digitals i ara estava buscant, recordo, un partit al mini de Champions, que aquell dia el Barça va perdre, però això és el de menys, que, ostres, a mi em va sobtar molt veure el Barça al mini, perquè sempre l'anava a veure al costat de casa, la ciutat esportiva. Mm-hmm. I recordo alguna vegada Xavi Llorenç en aquestes rodes de premsa, per dir d'alguna manera, perquè era ell dret amb tres micròfons i un telèfon, que insistia molt en Alèxia. I sempre parlava d'Alèxia. I sempre afalagava Alèxia. Ja ho veies llavors. Però és que en aquell Barça també hi havia la que era el cap de cartell, sobretot també era Jenny Hermoso. I Xavi Llorenç sempre tenia un especial carinyo a Alèxia. I ostres, el que abans deies, no s'equivocava, a l'Alèxia li dit visionari. A mi em reconcilia amb la Mireia, que va començar tot això, i és una generació de futbolistes que t'ha fet creure que tots els murs que tu vulguis es poden trencar. I com a Mireia, que no ha estat futbolista, no ha pogut ser futbolista, tot i que m'hagués encantat, però que sí que està trobant el seu camí dins d'aquesta professió, és exemple d'absolutament tot, no només a nivell de futbol, sinó a nivell de trencar murs, de trencar sostres de vidre i de trencar-ho absolutament tot. Alèxia,
6: com a pionera de totes elles i tot el grup que hi ha aquí darrere.
0: Ferran, tanques tu.
7: No, a veure, clar, el que marxava Alexia, encara que ningú ho digués, ella mateixa avui ha dit que li estava molt agraït a tots els periodistes perquè pràcticament tothom sabia que marxava i ningú ho va dir, i que estava molt agraïda a tothom per haver guardat aquest secret i que fos ella qui ho anunciaria. Però bé, ahir i avui penses... Ostres, t'agradaria que fos que hagués estat tota la vida al Barça, que és una cosa que cada vegada és més complicat i més difícil en l'esport masculí i ara es veu que també amb el femení. A mi m'hagués agradat que hagués acabat al Barça, però aquest és el meu desig, però després et pares a pensar i creus que és el millor per... Jo crec que és el millor per totes les parts. Per què? Perquè ella té 32 anys, suposo que farà un bon contracte allà on vagi a London, vagi a Estats Units, farà un bon contracte i farà un bon contracte tenint en compte que el professionalisme en el futbol femení no és el mateix que el professionalisme en l'esport masculí. Podrà guanyar diners i possiblement aquí no, encara que hagués volgut quedar-se al Barça fins al final, no ho hagués pogut fer. No ho hagués pogut fer perquè, pel que deia, perquè ha patit una lesió molt greu, perquè és cert que li va costar, però aquesta temporada sí que s'ha tornat a veure l'Alexia d'abans de la lesió. Però bé, li costarà perquè veu que jugadores de baix com Serra Jordi, que sembla ser que és la seva... la persona que la substituirà a l'11 apreta molt i el millor era possiblement marxar ara. Aquí igual hagués tingut un any bo més, fora tindrà 3, 2, 3, vés a saber quants més, guanyarà els diners que aquí no pot guanyar i marxar amb un pòquer.
6: Tant vols insistir com saber-se retirar, que deia Manel. Vol.
5: Sempre parlem de Navarro aquests dies. L'últim any de Navarro se'l podia haver estalviat.
0: Avui no és un bon dia per comparar Alexia amb Navarro. Saber marxar en el moment oportú, precisament el Johan Cruyff, la Sònia i la Ruth han buscat suport per explicar-nos com ha estat el procés d'aquesta decisió, segurament molt llarga.
3: Doncs sí, mira, està aquí la nostra companya Maria Tiques del diari Esport, que també ha fet un seguiment de tota la informació d'aquest any que s'ha fet llarg sobre si marxava o no marxava l'Alexia Botellas, que a les últimes hores explicava que era una decisió bastant presa, però que els últims partits, no? No sé si era més el nostre desig, Maria, que no el que realment ha estat, si realment ha tingut dubtes Alexia Botellas.
8: Jo crec que també fins i tot podria, tot i que estava molt presa, al final fins que no ho comunica, el club, no és la manera de materialitzar, faig el vídeo, comunico el club, tot està fet i és una realitat, crec que hauria pogut passar qualsevol cosa al final, perquè també estava força disposada a poder marxar al PSG, al final va canviar d'opinió, per tant jo... Estava força mentalitzant que era l'última temporada, però que depenia molt també de com succeís una mica tot. I és una cosa que va començar fa molt temps, la seva última renovació, que ella ja s'imaginava. Hem explicat moltes vegades que seria el seu últim cicle al Barça. Tenia aquesta opció de més 1, però sí que és cert que ella sempre ha dit que vol marxar o volia marxar donant el 100% i sobretot ella donar el 100%. A part que estigués el 100% a nivell vital, ella podia donar el 100%. I si creu que ja és el moment, doncs...
3: No deixen de ser emocions, no? Malgrat que el club tothom tenia força clar que seria...

0: candidata a Paquet Roig, fins i tot Vicky, que també li ha agradat bastant jugar per l'esquerra, veurem. No sé, crec que també Serra Jordi té 18 anys, hem de veure com es desenvolupa, però podria ser una opció. I parlàs d'emocions, la que m'ha fet sentir la Mireia fent el seu discurs, que m'estava sentint superidentificada i que em farà plorar al final, però portes el dia plorant i em farà plorar la Mireia aquí.
1: Clar, és que aquí hi ha una generació de joves que ja vau créixer amb Alexia com a icona.
0: Sí, que
1: l'heu viscuda des de... I suposo que per això encara toca més, no?
0: Sí, i també perquè d'alguna... No, és com el que deia la Mireia, al final, per exemple, jo sé que sóc on sóc i ara estic explicant un partit al Johan o l'altre dia a Oslo o al Camp Nou, en part gràcies a ella. I crec que si ella no hagués obert totes aquestes portes i hagués saltat aquests murs, crec que nosaltres tampoc ho hauríem fet d'alguna manera. I crec que per això ens sentim totes tan identificades, no només com a futbolista, sinó com a això, com a dona que ho canvia tot.
2: Ara la Maria parlava del testimoni de lideratge. Tenint en compte que també marxa Marta Torrejón, per això de la capitania, com va? Per antiguitat, per jerarquia, com creieu que anirà?
1: Diria que fins ara, la Ruth no sé si ho té més clar, jo diria que fins ara ha anat per antiguitat.
0: Sí, però Paredes, per exemple, és una de les capitanes
1: veritat,
0: i crec que ho va ser a partir de la seva segona o tercera temporada.
1: Sí, tens raó que potser si fos per antiguitat Aitana hagués estat per davant de Paredes i no ha estat
0: sí,
1: així.
0: Sí, o Mapi, fins i tot, per
1: o
0: exemple.
1: O Mapi. Sí. És un bon moment per veure qui agafa aquests lideratges. Jo crec que la primera capitana queda Patri
0: Irene,
1: Paredes.
0: Sí, i veurem.
1: I veurem si Aitana fa el pas endavant o li fan fer el pas endavant, perquè per jerarquia dintre de l'equip l'hauria de tenir aquesta capitania també.
0: Sí, a veure si vota el grup, si també és un 50% grup, 50% entrenador, si també és una decisió del club. Veurem què passa, crec que aquest estiu serà important en aquest sentit.
2: Doncs deixarem passar el temps a veure qui serà la capitana del Barça després d'Alexia i deixarem que la Maria Tica es vagi al seu lloc i intenti no emocionar-se més amb el...
0: Ja he acabat, no tinc més llàgrimes.
2: Home, doncs encara et queda el discurs, el manteig, jo crec que algun encara més.
3: El gol d'Alexia s'hi arriba, perquè ara ha estat a punt una altra vegada de marcar la capitana, una passada enrere de Clàudia Pina, rematada d'Alexia, que ha anat fora a tocar la xarxa.
1: Demà gravarem el Fem Futbol, però m'estic pensant molt si posar magnòlies, perquè clar, és que aleshores ja no hi haurà manera de frenar-ho, això.
2: Maria, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Farem una pausa ja amb el Barça, Reial Societat, a punt d'arribar al descans. Encara hem d'escoltar una veu més d'una jugadora, en aquest cas que coneix perfectament Alexia Putellas, i us hem d'escoltar vosaltres. Ara venim.
4: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
5: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
1: Ostres.
5: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
6: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo, i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
8: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
7: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
11: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
12: Les notes del nen, les obres a casa...
11: El manteniment del cotxe...
12: Ah, no, això no és cap càrrega.
13: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
14: Avui, quanta guerra. La família d'Olaya Moreno.
15: Sargento Tomás Morado Muñí.
16: El cavaller va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
15: Què dius?
16: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fent a lluitar amb l'exèrcit franquista.
17: Em sento com dins d'una pel·lícula.

0: molt dura, molt impactada estic jo.
1: Quanta guerra, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
3: La nit dels ignorants s'hereda.
4: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
3: Pot arribar a travessar oceans.
5: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
3: Veu com creixen els seus oients màgics.
6: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
3: I posa la pell de gallina.
7: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
8: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
7: I és que m'heu posat la pell de gallina.
9: A Catalunya Ràdio... Postdates. I ara què en faig de tot això? De La gran família, d'Antònia Carré Pons. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: 7 minuts i les 8 del vespre, descans ja el Johan Cruyff, Barça 2, Real Societat, un al dia, el partit d'homenatge de Déu de comiat d'Alexia Putella. Estic en línia un altre futbolista que va compartir els inicis amb ella. De fet, durant una dècada va ser portera i després capitana del femení del Barça. Laura Ràfols, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, bé, molt bé.
0: També emocionada, com gairebé tothom, en aquestes últimes hores?
1: Sí, sí. De fet, bueno, ha sigut un comiat molt, molt emotiu.
0: Laura, tu ja eres al Barça i al primer equip quan arriba l'Alexia. Tu també vas tenir aquesta sensació que tenia el Xavi Llorenç, que ho canviaria tot?
1: Sí, l'Alexia sempre ha tingut un aura especial i, a part de ser molt bona jugadora, el seu caràcter i la seva forma de ser ja es veia que acabaria sent. També recordo un gol que va ser com molt vist d'ella, que crec que va ser el primer gol viral del futbol femení, que va ser una final de la Copa de la Reina, que marca Alexia Putellas. Un gol que se'n va que deixa a defenses tirades al terra, quasi, i a la portera, i ella, crec que era el 2012. Imagina't.
2: Laura, deia avui Alexia Putellas, nosaltres hem mogut el món, les que venen se'l menjaran, perquè algú que ara veu el que suposa el Barça femení a dia d'avui, les veu jugar al Camp Nou i veu avui el comiat que ha tingut, per exemple, Alexia Putellas, es faci una idea del que era allò, de com han canviat les coses en aquestes 14 temporades d'Alexia en els temps aquells en què diríem que no hi havia l'interès que hi ha ara pel femení. Com els hi podries explicar la gran diferència? És a dir, perquè entenguessin, quan no era professionals, com era allò?
1: Era totalment amateur. Era com un equip qualsevol, amateur, que ara mateix estan jugant igual. Era d'aquesta manera.
2: Entrenàveu al vespre, perquè ens fem una idea? Entrenàveu al vespre?
1: Sí, entrenàvem al vespre, entrenàvem a la nit. Jo venia de Vilafranca i recordo arribar a casa meva a les 12 de la nit.
2: Sí, i sí, treballava durant el dia, sí. O estudiava, vaja.
1: Sí, bueno, sí. Jo estudiava durant el dia, sí, hi havia gent que treballava. I a poc a poc, doncs mira, vam anar construint el que es veu ara.
2: Això ha passat també amb Alexia, ho dic perquè ara veiem el comiat que ha tingut Alexia i segurament les primeres temporades, fins que el 2015 es professionalitza i fins i tot el 2019, quan aneu a Budapest, jo recordo que la sensació era de, bé, vivim el somni aquest de ser una final de Champions, ens ha afavorit el sorteig, tinguem sort, però que això no... que serà molt difícil tenir continuïtat, i veiem aleshores el Lió i ara el canvi ha estat brutal.
1: Sí, jo crec que al final, aquella final jo vaig estar-hi com a... Jo treballava també al Barça com a afició i jo crec que aquella final va ser el punt d'inflexió de dir què és el que hem de fer perquè això no sigui sort, o sigui, què és el que s'ha de treballar, i a partir d'allà va ser quan va haver-hi el canvi. I et dic, jo em retiro el 2018 i la primera roda de premsa de despedida és la meva, el femení, o sigui, 2018, quan hi havien passat jugadores com Ruth García, Sonia Bermúdez, que són noms de jugadores molt bones i no havien tingut l'oportunitat aquesta.
0: Laura, entenc que per tot això, tots els èxits que venen després, encara que no sigui des del terreny de joc, també us els heu de fer vostres d'una manera molt directa.
1: Jo tinc la sensació d'haver guanyat tota la Champions. Com si...
2: Com si fossin meves.
1: O sigui, la il·lusió que sento quan les guanyen és com si la tingués. Sé que no la tinc, però la meva sensació és que sí. I totes les coses que van guanyant és la sensació aquesta de que també, no?, que s'ha lluitat per tot això. I no només jo, sinó tota la gent que hi havia darrere i abans de nosaltres també. Que tot això és de tothom, d'ella sobretot, però de tot el treball que hi ha darrere, i l'Alexia és molt conscient de tot això, perquè ho ha viscut des de l'inici.
2: Clar. Avui és el dia Alexia, però no puc resistir la tentació parlant amb una portera que em valoris la final de Catacoll de dissabte. Com que tu també l'has guanyat aquesta Champions, com vol defensar la porteria, Laura?
1: Gata coll, va ser un espectacle. Bueno, és que és boníssima, o sigui, la Cata no només a la final, sinó ha tingut durant l'any i a tots aquests anys que porta, per mi és de les millors jugadores del món, a la porteria segur.
0: La Laura Ràfols, portera, fan de Catacoll, crec que com gairebé tots, i profunda coneixedora de l'Alexia Putellas, amb qui va compartir vestidor durant uns quants anys, en els inicis i en el salt del Barça femení al professionalisme, i per tant és un testimoni que a més té 4 Champions al palmarès, més que acreditat per un dia com el d'avui. Laura, moltíssimes gràcies i acabar de gaudir d'aquest dia tan especial pel femení.
1: Moltes gràcies.
0: Gairebé les 8, seguim a aquest dia de comiat d'Alexia Putellas des del Johan Cruyff, el descans d'aquest que serà el seu últim partit com a jugadora. Just abans, la Míriam Guàrdia ha anat a veure què en pensa els aficionats del Johan Cruyff, que ja han anat avui de la trajectòria.
2: La tenim aquí a la Míriam i li preguntarem per les sensacions que has tingut en aquesta entrada avui al Johan Cruyff. La gent venia amb moltíssimes ganes d'animar Alexia.
3: Doncs sí, s'ha vist molta emoció, sobretot mentre anava preguntant a la gent, doncs deien això, no?, que per elles era una llegenda, deien que era una reina, i aleshores doncs les he vist a tots molt emocionats i amb moltes ganes d'animar-la en aquest últim partit, sí.
2: Doncs per tu també és una icona, Alexia.
3: Home, i tant, i tant.
2: Doncs ara, si et sembla, Costa, podem sentir el muntatge amb aquestes veus d'aficionats just abans de l'entrada a aquest Barça-Reial Societat.
4: Per nosaltres, el moment que vam començar a seguir el Barça de veritat va començar amb l'Alexia, i ara ens en portem que encara que marxi, crec que durant molts anys, quan parlem d'aquesta època, parlarem d'ella.
5: És la millor del femení, del món.
6: No sé, la seva personalitat, la seva forma de fer el canvi fora, la seva forma de fer de capitana, tant dins com fora,
7: i el
6: seu amor al club, això sempre.
7: Sí, i que és la nostra reina. Allà on vagi, només hi haurà una reina, i allà hi ha Putellas.
8: Moltes alegries, una dona molt maca, s'ha portat molt bé al Barça, molt agraït.
9: De l'Alexia de totes, especialment l'Alexia, i totes també la que se'n va, que són unes quantes, però l'Alexia és un exemple a seguir, i totes les noies que vulguin jugar a futbol, és que és un exemple, que tirin cap amunt i que juguin a futbol totes, que es pot arribar.
0: La emoció, l'admiració de la gent que ha anat avui al Johan Cruyff, al micròfon de la Míriam Guàrdia. Sònia Oleart, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Avui hem preguntat a la nostra audiència amb què es queden de la trajectòria d'Alexia al Barça.
2: L'Oriol Ruiz diu: se'n va una gran jugadora, persona i per la porta gran, tant de bo s'hagués quedat al Barça, però crec que fa bé de mirar el seu futur i perquè no millorar. Allà on vagi segur que triomfarà. El Lluís diu: des del 8 d'agost de 2021 que em van posar la triple vírica, ja no m'espanto per cada sortida del club, siguin jugadors o entrenadors. Només agrair-li tot el que ens ha donat i que ella mai oblidi el que ha guanyat gràcies a pertànyer a un club com el Barça. Aquí és casa seva. El Jordi diu: qui ha sigut la reina del Barça? Costarà trobar una successora, però jo trobo molt correcta la seva marxa i sobretot molt ben finalitzada. El Josep diu: amor, compromís, professionalitat i un futbol exquisit. Sempre Alexia. I acabo amb la Maria, que diu: la reina dels nostres cors sempre serà blaugrana, vagi on vagi.
0: Gràcies, Sònia.
2: Adéu.
0: Tocades les 8, evidentment continuem pendents, continuem al Johan Cruyff, ja en aquesta segona part, que és a punt de començar, i en què imagino que començarà el reguitzell de substitucions, el d'Alexia Putellas per descomptat, i també els de les altres jugadores que avui juguen el seu últim partit amb el Barça, i per tant no perdrem en absolut de vista aquest comiat d'Alexia Putellas, i especialment, i us ho recordo, ens hi quedarem quan s'acabi el partit per escoltar els parlaments de Pere Romeu, d'Alexia Putellas i del que calgui per acabar aquest dia, Alexia. Abans d'això, Agnès Marquès, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: què ha passat avui al món, doncs que ens mira, explicareu al Catalunya Nit.
10: Titular de fa una estona, sense novetats en les relacions entre el Departament d'Educació i els sindicats, ha acabat sense acord la nova reunió, els treballadors surten decebuts de la trobada i diuen que els principals esculls continuen sent les millores salarials i la dotació que la conselleria ha de destinar a l'escola inclusiva. Hi haurà de nou una reunió demà, però ara per ara les protestes i convocatòria de vaga per demà continua mantenint-se activa. Després explicarem la interlocutòria de l'Audiència Nacional, que investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar d'atorpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims a Pedro Sánchez. Avui, a banda d'explicar això, el que farem amb el cap de política, en Raül Flores, és fer una mica una galàxia de totes aquestes causes que ara mateix estan obertes, que s'estan investigant i que d'alguna manera pressionen Pedro Sánchez, que d'altra banda avui de visita a Roma amb el papa Lleó XIV ha assegurat que no pensa plegar i que el seu govern ha de continuar. I deixa'm apuntar tres coses curioses que també us explicarem avui al Catalunya Nit. Bé, la primera, més que curiosa, és preocupant. Un exemple d'allò que adverteixen sempre els Mossos d'Esquadra de la importància de lluitar contra el narcotràfic, perquè quan el narcotràfic se sosté en el temps, en una societat, doncs comencen a brollar diferents situacions de narcosocietat, és a dir, que acaba implicant també la gent de la societat que no té res a veure amb el narcotràfic. Doncs s'ha detingut un grup de persones que tenien un negoci per vendre tot allò imprescindible i necessari perquè els narcotraficants puguin mantenir grans plantacions de marihuana. Us ho explicarem amb en Miquel Jarque. Després, com algunes empreses, per documentar la IA, estan acabant amb fons documental de llibres, els compren, són llibres de vell, els compren, els copien, els escanegen i després els destrueixen, no? I el que diuen els llibreters és que s'estan doncs eliminant tot un fons documental que serà irrepetible. I per últim, escoltarem cançons del nou disc de Paul McCartney, que a la seva edat aquesta tarda ha fet un live a TikTok, presentant les cançons i explicant tot d'anècdotes que fa goig de sentir i escoltar. Què et sembla? Mira,
0: molt. Quants anys dius que tens?
10: Crec que 84. És possible?
0: Podria.
10: Saps què he pensat? Mira-ho perquè t'ho preguntarà.
0: T'ho preguntarà.
10: No, perquè he pensat, ja ho diràs, i després no m'he mirat. Deixa'm un moment, aguanta que busco.
0: Paul McCartney...
10: 83.
0: Mira si t'has equivocat.
10: Però aquest any fa 84.
11: Segur que n'ha de fer 84.
0: A les 10, Catalunya Nit, amb Paul McCartney i els altres sidralets del dia, que en són uns quants, amb l'Agnès Marquès i el Manel Alias. Gràcies, Agnès.
10: Gràcies.
12: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
13: Amb Sònia Gelmà.
2: Aquí el Johan Cruyff, som al descans del partit. Ara començarà ja la segona part. El Barça guanya per 2-1 la Reial Societat, però ja sabeu que el de menys avui és el resultat. El que ja és com molta expectació per veure si Alexia, el dia en què s'acomiada, el dia en què juga els seus últims minuts, el Johan Cruyff pot marcar un gol. Perquè, a més, Ruth seria un gol important, si el marqués, perquè, si no m'equivoco, ara mateix està empatada amb César.
11: César, sí.
2: Per
11: sí,
2: tant, si Marquès porta 232 gols, els 671 de Messi
11: no,
2: els descartem. Però ara mateix, per convertir-se en segona màxima golejadora de la història del club en solitari, hauria de marcar un gol. Uh-huh. I, per tant, a veure si en aquesta segona part, més enllà del moment més emotiu, que serà el moment en què la canviïn, pot ser un dels al·licients.
11: Ha passat una mica allò que la busquen, eh? Les companyes, potser el passe no és el d'Alexia, però sí, elles busquen Alexia, vam si aconsegueixen que faci el gol.
2: Bé, doncs Costa, que és a punt de començar la segona part. En aquesta primera hora, com us imagineu, hem estat repassant tot el que ha passat aquest matí al comiat d'Alexia Putellas. Hem entrevistat Xavi Llorenç, que va ser l'home que la va portar al Barça per segon cop, i hem parlat amb Laura Ràfols, amb qui va compartir vestidor, i amb la periodista Maria Piques, amb qui hem recordat aquesta cronologia de tot el que ha passat aquesta temporada amb la decisió final d'Alexia Putellas de deixar el Barça.
0: La primera hora del Tot Costa ha estat dedicada en exclusiva a Alexia Putellas, la segona també, però hi apareixeran altres noms del dia. El primer, el d'Antoni Gordo.
12: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: Es diu Anthony Gordon, és davanter del Newcastle, i potser per poques hores o dies, i ho sento, però ja l'he batejat com a Flash Gordon en record del superheroi de la infància d'alguns. Ara veig la Mireia, que no té ni idea de què parlo, però en canvi el Sergi Soler ha celebrat la selecció d'aquesta cançó de
1: sí,
0: Queen.
1: Si fóssim als 90, el Sergi Soler i el Ferran Corrés també farien alguna portada al Mundo Deportivo y Sport amb Gordon.
2: Avui
1: no,
2: el diari ja s'ha parlat de Flash Gordon.
0: Home, és que està cantadíssim. A més, aquest tio és un llamp, és molt ràpid.
2: Sí,
0: que
2: és el segon extrem més ràpid de la Champions.
0: Imagina't.
3: Anava a dir...
0: Res?
2: Què?
3: Mentre no sigui d'aquí un temps Gordons.
0: Hòstia, tens molt mala idea. A veure...
3: És anglès,
0: que, sí, però que és... Però, home, però que és molt ràpid, ens consta, això. Això sí. És una... Vaja, això és, ets mal pensat. Laia Tudel, Ramon Salmurri, bona tarda.
4: Hola, bona
1: tarda.
4: Què tal,
1: bona tarda.
0: Ja fa dies que circula el nom de Gordon com a integrant de la llista de la compra de Deco, però la sensació, vaja, la sensació no, la informació és que en les últimes hores la cosa s'ha accelerat una barbaritat fins al punt que podem gairebé dir que serà el primer fitxatge del Barça aquest estiu, llevat que el Chelsea s'enroqui.
4: Sí, anem per aquest camí. Hi ha un acord total entre el Barça i el futbolista Anthony Gordon, aquest extrem del Newcastle de 25 anys.
0: Sí, he dit que el Chelsea, evidentment, és del Newcastle.
4: Sí, i diguem-ne que és un acord fruit també de la voluntat del futbolista de venir de Blaugrana. Tenia d'altres propostes, com Liverpool, com Bayern, però les converses que va tenir amb Deco en aquest viatge a Londres, on es va veure amb el representant del futbolista, doncs han derivat en la voluntat del jugador de vestir de la samarreta del Barça. El que sabem a hores d'ara és que el Barça ha fet ja una primera oferta al Newcastle per Gordon, una oferta que giraria al voltant dels 70 milions d'euros. Hi ha mitjans com, per exemple, el diari Sport o el periodista Fabrizio Romano, que ja parlen d'un principi d'acord entre el Barça i el Newcastle. Aquest és un extrem que jo a hores d'ara no et puc confirmar, però sí que és veritat que quan parles amb gent del Barça són bastant optimistes amb la possible incorporació d'Anthony Gordon, perquè, a més, Deco té entre cella i cella, diguem-ne, tancar aquesta operació de manera ràpida, de manera breu, i sobretot fins i tot abans que comenci el Mundial.
0: Doncs aquesta és la informació d'aquesta negociació. Laia, què més hi podem afegir?
1: Bé, d'entrada, que hem d'entendre que el Barça veu que potser sembla que sigui una quantitat elevada, 70 milions ara per aquest jugador, però bé, és el preu que té, i perquè de la mateixa manera que en el seu moment vas fitxar Rafinha per una quantitat similar, doncs que és el moment, diríem, de fitxar aquest jugador, que segurament doncs d'aquí uns anys, o d'aquí pocs anys, vaja, doncs aquesta quantitat encara seria més alta. I després, que el fet de fitxar Anthony Gordon, que ningú pensi que és que el Barça, aquest és el davanter que fitxarà, només aquest, no. El que ens asseguren és que el Barça, la intenció que té és fitxar Gordon, evidentment, que s'estanqui el més aviat possible, aquest és el primer fitxatge, com deia Salmurri, però que després aniran a pel nou, al davanter centre que el Barça necessita. És a dir, que el Barça busca reforçar-se com a mínim amb dos jugadors al davant, i quan estem parlant de davanter centre, d'un nou, estem parlant dels dos noms que més han sortit i que més hem parlat aquí al Tot Costa, que són Julián Álvarez i João Pedro. I fins i tot us diria que Julián Álvarez, doncs ja hem explicat moltes vegades que sempre ha estat el número 1 dins del club pel que fa al desig, que és cert que João Pedro, per el preu que té Julián Álvarez, doncs el seu preu era més assequible, però que ara mateix Julián Álvarez diríem que ha perdut força João Pedro, i que Julián Álvarez segueix sent l'opció número 1 per reforçar-se en aquesta posició.
0: Doncs no serà un estiu barat a Can Barça, perquè si són 70 per Flash Gordon més...
1: A veure, diria
0: més
1: que després
0: per Julián,
1: de tant temps, quan es confirmin que estan a la norma 1-1, doncs ho han d'aprofitar d'entrada. Ja sabeu, hi ha totes les complicacions, 1-1, però que després per inscriure, doncs segueixen sent les mateixes dificultats, bé, menys, però que les tens, però que queda clar que la sortida de Lewandowski et deixa uns 40 milions de marge de fair play, i que aquí pots encabir aquestes i alguna altra cosa que puguis tenir, si finalment vens Ansu Fati, doncs tens un marge com per encabir operacions d'aquesta magnitud, perquè ho entengui la gent. És que estem parlant de molts milions, però això després s'ha de dividir pels anys que tu li fas de contracte. I llavors Gordon, com era el Salmurri, que és aquest acord que han arribat amb el jugador i que amb el Newcastle doncs, en principi estan molt a prop, doncs evidentment a ell li ofereixes un contracte, posem, d'uns 5 anys, doncs aquesta quantitat que t'ofereixes per ell la divideixes en 5 i per tant aquí tens una quantitat molt menor a l'hora de computar per aquest any. El cas és que el Barça, això ho vam explicar ja fa unes setmanes, aquest estiu és quan volen fer la inversió forta, perquè l'estiu que ve no saben si tindran aquesta situació econòmica i l'1-1, i per tant és el que ara estem veient, reforçar-se amb Anthony Gordon, reforçar-se amb un altre nou, a poder ser Julián Álvarez, i si no veurem, però reforçar-se amb un altre nou, i fins i tot jo us afegiria la posició de central, que ja sé que Hans Flick està molt content amb Gerard Martín i amb Pau Cubarsí, amb aquesta dupla que hi ha a la defensa, però la posició de central, aquest reforç el segueix tenint, diríem, en ment Deco.
0: És interessant tot el que ens expliquen el Salmo i la Laia, la proximitat, l'acord total amb el jugador, l'oferta presentada al Chelsea, home, a percunya, el Chelsea, el Newcastle, que, vaja, no sé com la rebran, però 70 milions per Gordon a mi em sembla que és una bona quantitat, i la variable que ens aporta la Laia, que tot i que Gordon, quan ha jugat contra el Barça aquesta temporada, l'hem vist de nou, no és ben bé un nou, i per tant que no vol dir que el Barça tanqui la via del nou crack, per dir-ho així, que seria Julián o seria Joao Pedro.
4: Sobre això, avui parlava amb gent del Barça i el que em traslladen una mica és que diguem-ne que el nom de Joao Pedro, que en les últimes hores n'hem parlat molt i que fins i tot l'hem situat per davant del de Julián, diguem-ne que també surt una mica per fer veure a Julián que la cosa va amb ell, és a dir, que si no s'arremanga,
0: si no t'espaviles, portarem a Joao.
4: Sí. I de retruc aquí hi ha dos noms més pel que fa a la davantera, que són els de Rashford i el de Rooney Bardaghi, perquè Rashford ja saps que hi ha aquesta opció de compra de 30 milions d'euros. Clar, si tu fas Gordon més Julián o més Joao Pedro, evidentment Rashford no té cabuda i no té espai, i també cal veure què passa amb Rooney Bardaghi, que és un futbolista en contracte amb el Barça i pel qual també pots ingressar.
0: Bé, doncs veurem com encaixen les peces ofensives del Barça, però la qüestió és que Deco ha anat per feina i té molt ben encarat aquest primer fitxatge per reforçar la davantera, que us haig de dir que a mi no em sembla un supercrack, però bé, és veritat que el volen equips com el Bayern, per exemple, senyal que és un bon futbolista, i he consultat directament amb el prescriptor de nivell futbolístic del Tot Costa, Ricard Torquemada, i està entusiasmat, ja ho desenvoluparem en el seu dia en el Torquelab que mereix Flash Gordon, està entusiasmat amb la capacitat de pressió de Gordon, gairebé a l'altura en importància com a perfil de jugador del que pugui aportar en atac, que evidentment també són gols i desmarcades i punta de velocitat. Dit tot això, Sergi, Mireia, Ferran, us agrada la idea no només de Gordon, sinó també d'això que ens explicaran el Salmo i la Laia, que és un estiu ambiciós pel que fa al mercat i a la davantera en concret?
2: Mira, el que no m'agrada és que a les 11 de la nit haguem de canviar el diari a correcuita, com ahir amb el Fernando, quan vam haver de canviar-ho tot, i un dia que ja tirava sol amb la de l'Alexia. Però a mi el que m'agrada és que el Barça torni a poder fitxar jugadors que costen aquests diners i que tingui l'ambició de fitxar un nou que costi 100 milions d'euros. Un futbolista que ve de la Premier, que té el mateix o similar patró al de Rafinha, el de Luis Díaz i ara Gordon, jugadors que Deco ha vist i s'ha informat durant molt de temps. A sobre l'han pogut patir una mica, entre cometes, no? Perquè el partit de vuitens de final anada no va jugar a titular, va sortir a l'última mitja hora, va jugar Harvey Barnes, que també déu-n'hi-do la velocitat i la pressió d'aquell equip. però en el partit de lligueta de la fase de lliga sí que va marcar un gol, no? Però bueno, és un futbolista que tenen controladet.
0: Té una bona edat, 25 anys, per tot això que deia la Laia de la despesa que hagis de fer entre els anys. Vull dir que no fitxes un davanter de 29 anys.
2: No és el salari de Rashford, i el fet de... Ell va sortir de la cantera del Liverpool, després se'n va anar a l'Everton, nascut a Liverpool, i que tenia la possibilitat d'anar a Liverpool, on acaba de marxar Mo Salah i podia tenir uns certs galons. O sigui, Gordon va al Mundial, no va a Foden, no va a Cole Palmer, ell sí que hi va.
0: Tuchel ha pres decisions que podríem discutir durant dos tots costes, però a Gordon se l'han dut.
2: Està molt ben considerat dintre del futbol anglès i ell ha escollit el Barça. Mm. Amb la qual cosa, escolta, jo crec que és per felicitar-se. Després veurem el rendiment, lògicament posarà a cadascú al seu lloc.
0: No? Sí, Mireia.
5: Stephen Gerrard era el seu ídol de petit, que explicava en una entrevista Anthony Gordon. A mi també estic més contenta per les notícies... Aquestes que explicaven la Laia i el Salmo de l'estiu ambiciós del Barça, que no pas per Anthony Gordon, jo crec, perquè m'ha fet una mica a contrapeu, la veritat.
0: Bé, que hem parlat tant de Juliano, sí, João Pedro, exacte. I de fins i tot del central, més que no pas d'un segon davanter, que a mi també m'ha agafat amb el pas canviat, i fins i tot la primera pregunta que els he fet al Salmo i a la Laia, però això vol dir que aquest tio ve de nou? No és el nou, d'acord.
5: Jo crec que aquesta pregunta ens l'hem fet tots, i fins que no hem tingut una confirmació de... No,
0: n'hi haurà vindrà més, una altra.
5: N'hi haurà més.
0: Si Déu vol.
5: Exacte. No ens hem... No sé si he tranquil·litzat, no ho sé del tot. Soc una mica escèptica en aquest aspecte. No perquè no m'agradi Gordon, no perquè no cregui que Deco i Bojan estan fent una bona feina, sinó perquè em costa entendre llavors quina és la planificació en certs aspectes de la plantilla de cara a temporada venent.
6: El Johan Cruyff ja el canvi d'una batlla... La jugadora que serà canviada i les jugadores del Barça li fan un passadís a Ona en aquest canvi. Ona, que aplaudeix el públic de Johan Cruyff, ha rebut l'abraçada i la felicitació de les seves companyes de l'abraça Mapi, també Torrejón, Vicky, torna a abraçar Alexia, Fenger, i el Barça que fa aquest passadís pel canvi d'Ona Batlle, entra en el seu lloc Aixa, Ona Batlle, que volia jugar al Barça, que volia guanyar la Champions amb el Barça, que l'ha guanyada i que ara marxa tocant-se l'escut, aplaudint al públic del Johan Cruyff i somrient. Ona Batlle, que la temporada que ve jugarà a Anglaterra, tots els números perquè faci a l'Arsenal, ara també s'abraça en Pina, el primer canvi de les jugadores del Barça, que no serà la temporada que ve aquí, abraçada ara en Pere Romeu.
0: Tot i que en el cas d'Ona Batlle, com ja has explicat, encara no hi ha cap mena de comunicació oficial que...
6: Jo crec que la comunicació oficial s'acaba de fer ara mateix. Ona Batlle, que és de la generació d'Aitana i de Laia Alexandri, que era el Barça B, que quan van veure que no tenien oportunitats al primer equip, tant Alexandri com la mateixa Ona Batlle va marxar en el seu cas a Anglaterra, que va jugar al United i que allà tenia el somni de jugar a la Champions i no la jugava, va voler tornar al club de la seva vida, s'han dut dues Champions en aquesta trajectòria, no estava malament, i ara torna a Anglaterra, on les ofertes que ha rebut són inigualables pel Barça i, a més, motius personals també la porten cap a Londres.
0: Per tant, adeu a Ona Batlle, ens faltarà el canvi de Mapi, que entenc que serà abans que el d'Alexia, i tancarem...
6: El de Marta, no? I el de Marta. Mapi, Marta i Alexia.
0: Doncs si cada cop fan passadís, que interpreto que serà així, avui l'afegit pot batre rècords històrics.
3: No hi ha finestres, eh? O sigui, algú canvi ha de ser...
6: Algun canvi ha de ser doble, no?
5: S'han de compartir.
0: Bé, home, jo veig bastant clar que el pròxim serà Mapi i Marta, i l'últim, vaja, dic jo, no sé, Pere Romeu, com ho deu tenir estipulat. Ara, com es lesioni algú ara, ens foten l'aire a l'invent, també t'ho dic. Bé, un quart d'hora de la segona part, Barça 2, Reial Societat 1, i ja hem tingut el primer comiat homenatge a Ona Batlle, que marxarà aquest estiu del Barça, com ho faran unes quantes futbolistes més. Estava la Mireia explicant-nos...
5: Parlant de que aviam com... Quina és la reestructuració de plantilla de cada temporada vinent, perquè estàvem amb l'interrogant de Rashford. Mm. Per mi em genera... El fet d'arribada d'Antoni Gordon també em genera altres interrogants amb altres jugadors d'atac al Barça. I la Laia parlava d'un central. Jo també tinc dubtes la posició de lateral. Llavors, 70 milions, 80 milions són molts. Ja sé que a Lewandowski n'allibera, que el Barça vendrà, però, ostres, ja pot ser ambiciós l'estiu, perquè el primer fitxatge és 70-80 milions, déu-n'hi-do. Llavors, a partir d'aquí, Koundé, tinc dubtes. Rashford, tinc dubtes, perquè si hi ha Rashford, per mi no hi ha Rafinha, si hi ha Rafinha no hi ha Rashford. M'estan sortint molts interrogants i no sé com jugar les cartes ara mateix.
0: Ferran.
3: Però jo crec que amb Anthony Gordon el que es busca i el que s'aconsegueix és fer el que no es va poder fer l'estiu passat. L'estiu passat un dels de les posicions a reforçar era la d'extrema esquerra, que es va donar pràcticament per fitxat una vegada més a Nico Williams, i al final Nico Williams doncs va preferir el projecte de l'Atlètic. Es va intentar amb Luis Díaz, que era un jugador que li encantava a Deco. Tampoc va poder fitxar de Luis Díaz perquè no se li assegurava en aquell moment que pogués ser inscrit, perquè llavors sí que hi havia problemes greus de fair play, com va quedar demostrat al final del mercat, i no es va poder fitxar ni a Luis Díaz ni a Nico Williams, i es va reaccionar ràpid, és cert, i es va aconseguir la cessió de Rashford, que era un jugador que el Manchester United no volia. Allò que no es va poder fer en aquell moment es fa ara. No es pot fer ni amb Luis Díaz perquè està al Bayern, ni amb Nico, perquè evidentment la temporada de Nico ha estat la que ha estat, i a més suposo que no s'ensopegaria una altra vegada amb Nico Williams. I s'ha trobat aquesta oportunitat, i el que es fa és reforçar l'extrema esquerra com es volia. Jo crec que això descarta Rashford per continuar, però estem a... que avui és 27.
0: Clar, però és que l'extrema esquerra, en teoria, continua Rafinha.
3: Sí,
0: i llavors...
3: però hi ha molts partits.
2: Hi ha Mundial, hi pot haver ofertes...
3: Els anys promundials...
0: Si a mi em sembla molt bé, perquè aquest any ens hem trobat sense Rafinha. Clar, ens hem trobat
3: molts partits.
0: Jo el que dic és que...
3: Sí, qui Gordo, serà el titular al Real Madrid.
0: Rafinha, jo crec que no...
2: A Rafinha li agrada aquest fitxatge?
0: Com?
2: A Rafinha li deu haver agradat aquest fitxatge?
3: No, segur, no ho sé.
2: Ah, no, doncs, no sé,
7: el Barça volia vendre aquest estiu. No dic que volgués vendre Rafinha, però vol vendre alguna cosa.
2: Ha de vendre.
7: Sí, vol vendre perquè té necessitat de vendre.
0: Però Rafinha ja ha dit que no es vol moure d'aquí. Per tant, si l'has de vendre, haurem de fer un exercici d'aquest d'empenya al jugador fins al Prat.
7: Jo crec, Xavi, que Rafinha no es vol moure d'aquí, però va pactar una sèrie de coses amb el club que ens les va explicar Xavi Campos. Vull dir que no es vol moure d'aquí fins que un dia es vulgui moure, perquè té una oferta econòmica molt superior.
2: Si veu que el seu rol no s'ha, pot ser que no sigui el mateix, bueno, no sé, veurem Ferran també.
0: Sí,
2: clar, si aquest jugador, Gordon, pot jugar tant per la banda esquerra com de segon nou,
3: de totes maneres,
2: alternativa al nou.
3: Jo soc dels que penso que si pots, perquè tens marge salarial i tens diners, has de tenir 22,
0: que sí, que
3: no diré 22 titulars, sí, però 17-18 titulars.
0: Sí, sí, sí. Sí, la plantilla en aquest cas, i tal com ho estem veient, i més en any després de Mundial, millor llarga que curta. Això claríssim.
3: No, i a més, que fitxis ja a Gordon, perquè sembla ser que això serà...
2: Pel
3: que em diuen, possiblement passi la revisió mèdica abans d'anar al Mundial. Que fitxis ara a Gordon et fa que no tinguis pressa per fitxar un altre jugador. Que voldràs a Julián, que és el que tothom vol, sí, però les pots anar veient.
0: Jo crec que no tindràs pressa, però l'hauràs d'acabar fitxant.
3: Sí,
0: és a dir, no pots perdre Lewandowski,
3: Jordi,
0: des del meu punt de vista, i fitxar Gordon, que és una altra cosa.
3: No tens la mateixa pressa perquè saps que Gordon et pot jugar allà.
0: Et serveix
3: per pressionar. Al final et serveix per pressionar als altres. A dir, mira, això ja ho tinc. Ara aneu fent.
0: Bé, doncs veurem si és tan ràpid com ens sembla tots plegats. Salmo Lai, alguna cosa més sobre Gordon?
4: No, si de cas, que una mica en el context del que comentàveu sobre Rafinha, jo crec que el Barça m'ha deixat molt tapetjada l'absència de Rafinha en l'eliminatòria de Champions contra l'Atlètic de Madrid.
0: Clar, però és que en teoria tenia Rashford i no el vas fer jugar. D'aquí que jo no entengui l'interès fluctuant sobre la continuïtat de Rashford. És a dir, si Rashford hagués estat titular quan, indiscutible quan no ha estat Rafinha, em semblaria una continuïtat evident. Però ara, i menys si fitxes aquest Gordon, jo no li veig cap mena de sentit. Però vaja, veurem per on tira el mercat, perquè segurament els moviments de Deco dependran de moviments i de decisions que s'han d'anar prenent.
3: Jo vull tenir una competència això... com tenen Fermín i Olmo.
2: Clar.
3: Fermín i Olmo tenen una competència que partit juga un, sí, juga l'altre.
2: Ara el mig centre...
3: És evident que el dia del clàssic el volen jugar els dos.
0: Està clar.
3: Dia, però, doncs, si mira, un dia li toca jugar Rafinha i l'altre li toca jugar Gordon, perfecte. O sigui, jo prefereixo tenir això que no tenir només a Rashford, com ha passat en moments
0: que sí,
3: de la
0: sí.
3: temporada.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: Que al final això acaba de començar, han de passar moltes coses. El Barça insistim en aquesta idea d'extrem nou i central, però perquè es deia la Mireia i el lateral, què passa? De moment amb Cancelo, lateral esquerre, amb Cancelo i Valde el tenen cobert, però a partir d'aquí si hi ha sortides, perquè no es poden descartar Koundé, Valde, Casado, són noms que poden sortir, doncs el club es reforçarà. És a dir, que no és només aquestes tres posicions són les que volen reforçar segur de central, nou i extrem.
0: Però el Laia ara... que ja canvi el Johan Cruyff.
1: Sí, arriba el comiat de Mapi León. Hi haurà canvis del Barça, un és el de Mapi, les companyes que tornen a fer aquesta mena de passadís a banda i banda per acomiadar Mapi León, la central també històrica del Barça. Va ser el fitxatge més car quan la va fitxar el Barça l'Atlètic de Madrid amb 50.000 pessetes de traspàs, i Mapi marxarà també aquest estiu després d'acabar el seu contracte. Ara també l'àrbitre del partit que saluda Mapi i la gent del Johan Cruyff que es posa al públic dret per aplaudir Mapi León, que emocionadíssima marxa cap a la banda, es toca l'escut, respira fons, Mapi molt emocionada, entra en el senyor Adriana Ranera, Mapi emocionadíssima, s'abraça també amb Pere Romeu, les llàgrimes ara de Mapi León, que somriu i plora. Canvi al Barça, últim partit també de Mapi al Johan Cruyff.
7: Una de les jugadores més carismàtiques d'aquest Barça, molt estimada per l'afició i que deixa el club blaugrana després de 9 temporades, on ha format part, òbviament, del grup que ha guanyat aquestes 4 Champions, i que en el seu cas també probablement disposava d'ofertes superiors a les del Barça, que es va fer un punt al desmenjar, li va fer una oferta a la baixa, probablement també per una qüestió ja d'edat, tot i que aquí sí que tindrà un problema el Barça en trobar una central del nivell de Mapi León, perquè ara mateix òbviament el que ve del planter encara està molt lluny de la jugadora de Saragossa.
0: I ens queda una finestra i dos canvis?
5: Sí, el compartiran,
7: És que, però no ens quadrava amb la Ruth, perquè ara ja han fet 4 canvis.
0: Doncs,
7: saldant. I per tant, o Marta o Alexia, el canvi. Per tant, potser Marta Torrejón...
5: Sí, potser m'ha dit poder que canviïn la Marta.
0: Tenint en compte
7: que Alexia tindrà la seva ovació.
5: Exacte, l'homenatge.
0: Bé, però, vaja, per... Vaja, jo crec que més
1: ara crits de Mapi, Mapi al Johan Cruyff.
0: Molt bé.
5: Plora molt, Mapi, també plorava a la porta.
7: Sí. Ves que són jugadores molt, molt, molt importants a la història d'aquest club. En el cas de Navalle no eren tantes temporades, però és que Mapi León ha estat durant tot el procés. Va arribar al Barça la temporada, vaja, l'any 2017, quan encara tot just la cosa arrencava, i és el primer traspàs que paga el Barça.
0: Doncs carismàtica també Mapi León, que s'acaba d'acomiadar de 9 anys al Barça. Salt Molaia, gràcies.
4: Molt bé, que vagi bé.
0: Una pausa i el Macià us explica què passa. Vaja, ja ho sabeu, què passa. Que Pasqual marxa i que el Barça ja té general manager per la temporada vinent. Ara venim.
8: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
9: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
10: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant. Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
11: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat gràcies a les seves 5 o 7 places i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió? Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
0: Tocats, dos quarts de... Tocadíssims. Passen 5 minuts de dos quarts de 9 del vespre, pendents de l'últim canvi del Barça-Real Societat, si serà per Marta Torrejón o per Alexia Putellas. Me'n vaig un moment a la piscina Pere Serrat, on... crec que ho he dit bé. Uac, bona tarda.
15: Bona tarda, Sant Jordi. Piscina Sant Jordi. Clar, és que avui el Waterpolo sí, sí. És contraprograma. Sí, sí, no és fàcil, no.
0: Acaba de començar la final anada de l'Eurocup femenina de Waterpolo, que disputen el Catalunya i el Barceloneta, per tant, dos equips històrics, a la piscina Sant Jordi. Com ha començat això, David?
15: Doncs mira, aquí prop de la ràdio, 1-2 guanya l'Atlètic Barceloneta, a punt d'arribar a l'equador d'aquest primer quart, 4-35 perquè s'acaba el primer parcial. Un Atlètic Barceloneta que sempre ha dut la iniciativa en el marcador, ara a punt d'empatar el Cata a 2, però el partit, doncs, tal com es preveia, ben i ben igualat. A la Lliga tots els equips han saldat els dos partits amb empats, per tant aquí no calia esperar una altra cosa en una final que és històrica, perquè tots els equips busquen el primer títol del seu historial, eh? No només europeu, sinó també estatal. Cap títol per a les seccions femenines de Catalunya i Atlètic Barceloneta, per tant molt en joc aquí a l'aigua.
0: M'he confós de piscina perquè la Pere Serrat aquest cop sí, a les 9 el Sant Andreu i el Mataró comencen a jugar el primer partit de la final de la Lliga Femenina, per tant avui Waterpolo femení a Dojo. Fins ara, David.
15: Fins ara.
0: Vol. Això mateix. Sintonia de bàsquet per rebre l'Ernest Macià. O l'Ernest de nou.
16: Hola, Jordi.
0: Per refrescar el que ens explicaves a poc de les 7, aquest adeu ja oficial de Xavi Pasqual quan s'acabi la temporada del Barça de bàsquet, i aquest hola al nou mànager general de la secció.
16: Doncs sí, ara mateix hi ha una mica de desgovern a la secció perquè Juan Carlos Navarro i Mario Bruno Fernández doncs ja no estan treballant en el projecte de l'any que ve. Hem de dir, abans, a curt termini, que hi ha una bona notícia, i és que el Barça recuperarà tots els lesionats pels play-off, inclòs la Provítola. Això per començar. I l'altre, que sí, que s'està pensant en Xavi Pujol i que s'està en conversacions molt avançades ja per incorporar-lo de cara a l'any que ve. Demà Xavi Pasqual explicarà els motius, però els motius ja s'han parlat. Bé, doncs hi ha un desgast, hi ha promeses que no s'han complert, hi ha bones paraules per l'any que ve que no són garantia de res, com un fons de contingència per fitxar mitja temporada per si algú es lesiona. Això, doncs, aquests 500-600 mil euros per mitja temporada no estaven garantits. Com que el pressupost de 36 milions quedava just, recorda que ara en tenen 31, s'augmentava fins a 36, doncs quedava just. Pasqual va demanar si es podia augmentar una mica més a 38, li van dir que no. Pasqual va demanar, doncs, aleshores fem contractes escalonats, que cobrin menys al principi i més al final. Li van dir i que no, que havien de ser contractes lineals, i davant d'això, doncs, que no li donaven facilitats i que Dubai li havia ofert, Dubai, Hapoel, Maccabi, li havien ofert una morterada de diners, es va decantar no per l'oferta més quantiosa, però molt quantiosa, la de Dubai, que li permet fitxar, doncs, qui vulgui.
17: Molt bé, doncs, Xavi Pascual ja és oficial que no seguirà. És prou singular que les portes d'uns playoff ja s'anunciï, tot i que era Vox Populi, sí, que l'entrenador no continuarà demà.
16: Crec que si es fa així és per no dir-ho al juny, que el Barça aleshores es trobi que ha de fitxar un entrenador.
17: Bé, però mal, el Barça pot saber que no continuarà l'entrenador i que no sigui un comunicat públic de...
16: Crec que serà un last dance. Crec que tant he parlat amb alguns jugadors com amb Pascual, jugadors també molt descontents perquè la secció està deixada de la mà de Déu i els jugadors ho saben, i crec que es conjuren per fer un last dance i que van a totes al playoff.
17: Guanyarem la Lliga ara.
16: Altra cosa és que puguin, però la idea està motivada, així com altres temporades.
17: Això sí que seria un miracle i no el dels Knicks, que el Barça de bàsquet guanyi la Lliga aquest any.
16: No ho sé, però almenys l'actitud és bastant diferent de la dels últims anys. Ja veurem si poden.
17: Molt bé, doncs Pascual, que acabarà la temporada, evidentment, i tant de bo que ho faci guanyant la Lliga. Només faltaria, i a veure com van aquestes converses amb Xavi Pujol, ara...
16: Pinta que bé.
17: Mànager del Baskonia, i tant de bo, vaja, tant de bo perquè ens cau bé, perquè és Manresa, oi?
16: Sí, sí.
17: Doncs tenir-lo l'any vinent en substitució de Navarro, que tampoc no és oficial que el faran fora, però ho sap tothom.
16: No, ho sap tothom, ho sap ell fins i tot. No sé si el faran fora del club, però sí que el desplaçaran a un rol, diguem-ne, de representació i ja està. I Xavi Pujol tindrà independència. S'ha de veure quin és l'entrenador que ve. Ara jo intueixo que el Barça, després de Xavi Pascual, buscarà un entrenador que paraigües, que convenci bastant.
17: Aito,
16: per exemple.
17: No, és broma. Ja sabeu que Aito és el meu candidat en tot cas per ser l'entrenador del Barça, però no serà Aito, però igual un altre mite de les banquetes, no?
16: Que el nom de...
17: L'altre dia el parlava el Ballesteros.
16: El nom de Dusko Ivanovic, el tema és que no vindrà a cobrar.
17: Dusko Ivanovic?
16: Ai, Dusko Ivanovic. Ja he cobrat.
2: Ivanovic, Perasovic. Sí, però vull dir, cíclicament s'ho van fent ells.
17: Sí, bé, Ivanovic, tanquem la barraca.
3: Amb aquella cua.
16: El tema que jo no sé com el convenceran a nivell monetari, no cobrarà menys que Xavi Pascual aquí al Barça. Per tant, el Barça haurà de contradir-se, no?
17: Però té casa. Té casa a l'ella...
16: Això diuen.
3: Sí, fa molts anys. El que paguen per Pascual ho van fer servir per Obradovic, no?
17: Home, sí, però això no n'hi ha ni... Amb 400.000 euros no anem allò.
2: Es puja de 28 a 36, no? I amb el que t'estalvies a la toia aquesta del Billy Hernán Gómez i...
17: Comencen les desqualificacions personals.
2: No, és que miras tu que en 3 anys ha fet alguna cosa.
17: No.
2: Aquest xica li queden 3 taladies.
17: I jo crec que aquesta sí és una decisió imputable a Navarro i és una cagada com un piano. No només fitxar Billy Hernán Gómez, sinó la quantitat de pressupost que li has dedicat i que evidentment no... És que no ha jugat amb cap entrenador. La realitat és aquesta. I això que abans havia jugat als Knicks, que sembla que és com un prestigi, però no. Doncs estiu també mogut al Barça de bàsquet, jo crec que en aquest cas obligadament mogut perquè la cosa no s'aguantava per enlloc i més si ara marxa Xavi Pascual. Macià, demà farem demà un cinquè quart com Déu mana i ho analitzarem i ja escoltarem com ha explicat Xavi Pascual aquest canvi del novembre al abril.
3: No estan fitxats 4 jugadors.
16: Sí, estan fitxats, sí.
3: Eren per Xavi Pascual, ara.
16: Sí.
17: Doncs li hauran d'agradar a Brado. Ja ho veurem. Com...
3: És que segurament Mike James no, però els altres són defensors. Si ara ve un entrenador que el que li agrada és jugar, venga, a 100
16: per això,
3: punts...
16: No, i que Mike James, per exemple, pels impagaments es nega a acabar la temporada amb l'equip que està, i cada temporada ja saps que fitxes un jugador que es barallarà amb un company d'equip, que tindrà un parell d'expulsions de la pista, que hi ha altres coses que no es poden dir, però que et decidirà partits també.
17: Aquí paguem poc, però paguem. Això no ha de patir. No ha de patir.
3: Una bola per ell, una per Panther, una per Clive.
17: Us veig molt negatius. Estem intentant endreçar-ho, no sigueu així. Res, gràcies.
16: Que vagi bé.
17: 10 minuts pel final del Barça Real Societat. Sonia Ruth no s'ha produït l'últim canvi encara, eh?
7: Doncs mira, arribes en un bon moment perquè hi havia crits d'Alexia
18: sí,
7: i Ruth.
18: I ara es fa el canvi d'Alexia, marxarà la capitana, últims minuts d'Alexia amb la samarreta del Barça
6: Alexia, que saluda les seves rivals, el Johan Cruyff, que tothom es posa dret per aplaudir aquests últims minuts d'Alexia, i ara aquest passadís que abans han fet les jugadores del Barça, també faran les de la Reial Societat, perquè Alexia li passa el braçal de capità a Marta Torrejón, s'abraça a Marta, amb la companya amb qui més anys ha passat aquí al Barça, aplaudeix Alexia gairebé al cercle central, es gira, l'àrbitre també aplaudeix Alexia, Alexia que fa la seva última reverència als Almogàvers, que són a la zona del gol. S'abraça amb Carla Julià i ara comença a enfilar aquest passadís encaixant la mà amb les seves companyes. Alexia Putellas, que ha jugat els seus últims minuts amb la samarreta del Barça amb el Johan Cruyff i que s'acomiada així de la seva afició.
7: Alexia Putellas, emblema, símbol, icona del Barça i del món del futbol femení a dia d'avui, icona universal que transcendeix clarament els seus minuts al camp de futbol i que abandona aquesta gespa del Johan Cruyff per últim cop quan rep l'últim aplaudiment, es fa un petó a l'escut i la substitueix una altra íntima amiga d'Alexia, Patri. Mira que s'han arribat a discutir, Patri, Alexia, al camp,
6: sí,
7: Ruth?
6: Sí, sí.
7: Però aquest última abraçada entre totes dues i Marta Terrafón, que es queda amb el braçal i que, en principi, sí, si no ens hem descomptat, no hi haurà canvi per ella. No, no. Potser volia jugar els seus últims 90 minuts, ha tingut pocs minutets durant la temporada i veurem si després als parlaments també es fa oficial el seu comiat.
0: Doncs fins aquí l'etapa de 14 anys d'Alexia Putellas com a jugadora, inspiradora i líder del Barça femení. Ara d'aquí una estoneta escoltarem el seu comiat des de... ja amb el micròfon a la mà per la gent que ha omplert el Johan Cruyff. Mentrestant, Sergi Andreu, bona tarda.
18: Què tal, Gossa?
0: Hem de saber què ha dit Florentino Pérez en el seu primer acte electoral.
18: Mitjoret ha estat apadrinat per Pirri, Roberto Carlos i Ronaldo Nazario.
0: No,
18: està malament. Hem pujat a l'estrada amb ell en acabar d'això. A veure, el lema de la campanya és molta història per fer, encara. S'han sentit un parell de frases que han anat repetint com un mantra durant tota l'estona, que és el futur no s'improvisa, i que el club, el Madrid, és de tots els socis són els amos del Madrid, ha repetit això moltes vegades, i més enllà d'autolluances permanents, ha arribat a dir que amb ell el Madrid ha viscut el cicle més important de la història de l'esport, poca conya, amb la grandiloquència de Florentino.
0: Són unes quantes Champions, sí, sí, eh? No sé si és el més gran de la història de l'esport, però no li falta molt.
18: Bé, i a partir d'aquí, doncs, ha tornat a treure el tema de la campanya mediàtica per desestabilitzar el Madrid, que ha dit que per això ha convocat eleccions, que blindarà el club durant el seu mandat dels atacs externs que pugui patir el Madrid. En tot això també ha anat a petar amb el cas Negreira, no pararà fins a combatre del tot l'afer Negreira, i al marge d'això evitar també la revenda d'abonaments i la construcció d'una mena de ciutat tecnològica aplicada al món de l'esport que farà a Valdebebas, i poca cosa més així com a grans idees.
0: Molt bé, doncs haurem d'esperar que la campanya vagi avançant. Per cert, que no ho havíem dit, crec, les eleccions seran el diumenge 7 de juny, ho van anunciar ahir a les 10 de la nit. Ha estat sent molt rocambolesc tot el procés electoral del Madrid.
3: Des de la roda de premsa de Florentino, tot és rocambolesc.
2: Va anar a la ciutat esportiva, ves a veure qui va votar allà.
0: S'ha de dir que el bo d'en Enric Elme avui ha presentat el seu projecte social, que no ens interessa.

0: L'altre, és que Haaland no m'hi acaba d'encaixar pel Madrid.
1: M'estranyaria molt que el City...
2: Pot dir el que vulgui.
3: Tenint en compte que fa un parell de setmanes no ni imaginava que podia haver-hi eleccions, trobo que ha tancat fitxatges de manera molt ràpida. No, és un gran gestor.
1: El dubte que tinc és si en el que queda de campanya dirà els noms. De moment els insinua, el de l'entrenador jo crec que no n'hem tret l'entrellat encara, més enllà d'aquest club. De moment els insinua, però vaja, tot plegat, vull dir que no crec que es passi 10 dies de campanya que queden dient, sí, sí, tinc dos fitxatges tancats i un entrenador, però no ho puc dir perquè tenen...
3: Però és que no pot dir els noms, no?
1: Musa?
3: Perquè et desmentiran uns jugadors que tenen contracte amb un club, però... i hi haurà unes eleccions que probablement no guanyaràs.
1: Però si no ho diu, no...
3: Els insinua i aleshores deixa que voli la imaginació dels socis que vulguin votar.
1: Jo haig de dir que... Li reconec el mèrit d'haver tingut l'aval, tenint en compte que els bancs espanyols no li donaven, però de moment el que li he sentit no és especialment estimulant. En fi, també ens sentirem a parlar d'aquesta campanya electoral. Sergi, aprofitant la teva presència aquí avui, el fet important de tot el que ha passat en el dia és que ha sortit el capítol de la setmana de l'Espanyol Reservat.
4: Sí, Espanyol Reservat, el podcast perico de Catalunya Ràdio, que ja el trobeu a l'app i al web de l'emissora. Avui, aprofundint força en la figura de Monchi, hem anat a buscar Fede Quintero, que és el president del Desmarque, periodista, empresari sevillà i amic íntim de Monchi, que ens posa al descobert tota una sèrie de qüestions molt interessants al voltant de la figura del nou director general esportiu de l'Espanyol, de Monchi. Molt interessant la conversa amb Fede Quintero. Hem també entrevistat Àngel Fortuño, porter de l'Espanyol, i tot plegat ho hem comentat amb la presència de l'Oriol Vidal i de l'Eudald Serra, com sempre.
1: Doncs interessant saber de quin peu calça. Sí. Ja el coneixíem a la distància, però ara tocarà veure el treball aquí, Monchi, que evidentment és el gran fitxatge de l'Espanyol aquest estiu, i que ara li tocarà fer-los a ell per reforçar la plantilla. Espanyol Reservat, ja el teniu disponible a les plataformes web app de Catalunya Ràdio i plataforma 3CAT. Sergi, gràcies.
4: Molt bé, adéu-siau.
1: Sergi Soler, Mireia Ruiz, Ferran Correas, avui us hem estirat, gràcies.
5: A vosaltres.
2: Anem a veure el Rayo.
1: Farem una, cert, d'aquí 10 minuts, Rayo Crystal Palace, la final de la Conference League. Nosaltres farem una pausa i ens centrarem en el final del Barça Real Societat, o més concretament en el que passarà després, que serà l'últim adeu d'Alexia Putellas al Barça. Ara venim.
6: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Quina raó mou el teu món?
8: Lo futur del Pere.
9: Algun dia tenir el meu propi piset.
10: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
11: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
13: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
12: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
14: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
15: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
16: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
15: I amb productes del territori.
16: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: Vinga, va, comencem!
17: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
18: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Fiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. Quadis British Punès.
19: Evitem el soroll.
0: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
0: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
5: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit.

0: amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Bogeria! Ja és aquí l'esperat Outlet Market de cases del 27 al 30 de maig a Barcelona. New Balance, Zara, Birkenstock, Hey Dude, Camilas, Converse, totes les marques a preus sonats. Per tu, per la nebodeta i, si cal, pel veí del cinquè. Només del 27 al 30 al carrer de la ciutat de Granada 53. Outlet Market secret de cases. Només 4 dies de bogeria.
0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.

0: 7 minuts i seran les 9 del vespre. Avui hi serem fins que l'Èxia vulgui, fins que s'acabi el Barça-Reial Societat, i a continuació assistirem als parlaments al Johan Cruyff, de Pere Romeu i de la capitana, que avui fa el seu últim acte de servei al Barça. I estic flipant. Sònia Rut ha afegit 8 minuts.
1: Sí, sí, els passadissos els ha apuntat tots.
0: Però aquest partit no val per res.
2: No, perquè la Real Societat és tercera classificada, sí. Ja està classificada per la Champions, molt lluny del Tenerife, quedarà un partit més de Lliga, però clar, suposo que l'àrbitre no...
0: Sí, jo, de
2: en
0: veritat...
2: En una Lliga regular no pot tenir en compte aquests factors.
0: De veritat, imagino, que ho deia de broma, eh? Pensava que el 90 xiularia. Sí, és que em sembla una anada d'olla descomunal de l'àrbitre.
2: Sobretot perquè tenim feina un cop acabi el partit,
0: no,
2: saps?
0: No, però això ella no n'ha de fer res, però el sentit comú de dir un partit que no val per res, afegir-hi
2: sí,
0: 8 minuts...
2: Les jugadores de la Real Societat estan jugant també el seu partit i potser volen guanyar,
0: sí,
2: volen empatar,
0: bueno.
2: Vaja, no sé. Realment és una decisió que ens... No sé si algú marxarà a sopar, confio que no, vull dir, el dia s'ho val per esperar aquí, però allarga el tema dels parlaments i tot plegat, allargarà bastant si al final del partit s'afegeixen aquests 8 minuts.
0: Molt bé, del partit ja us ho hem anat explicant tot, que guanya el Barça per 2-1, que han marcat Pina i Aitana, que han substituït menys Marta Torrejón, que continua al camp amb el braçal de capità. Han marxat totes les jugadores entre passadís que no continuaran, Ona Batlle, Mapi León, també evidentment Alexia Putellas, i que estem pendents que l'àrbitre tingui a bé acabar aquest partit per poder escoltar Pere Romeu i Alexia Putellas. Mentre això passa, aprofito per passar per la piscina de Sant Jordi. El David Ubach ja us ha explicat fa una estona que ha començat la final de l'Eurocup femenina de waterpolo entre el Catalunya i el Barceloneta. Hola de nou, David.
3: Hola, què tal, Jordi?
0: Com ho tenim,
3: ara,
0: això?
3: Doncs mira, ara mateix retalla distàncies l'Atlètic Barceloneta, 7-6, mana el Catalunya, i hi havia un moment interessant perquè era la primera vegada que un dels dos equips marxava de 2 gols en el marcador. Fins ara moltes alternances davanteres d'un i altre equip, però el Cata, que havia situat el 7-5, ara ha retallat amb el 7-6 que situa l'Atlètic Barceloneta en el marcador a 3:40 perquè s'acabi aquest segon parcial. Per tant, el partit que transcorre i segueix així ben igualat i molt intens alhora.
0: A tot això, insisteixo que d'aquí no res, 4 minuts a les 9, arrenca el primer acte de la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. El segon serà dissabte, la tornada d'aquest partit de final d'Eurocup. David, si no em corregeixes, serà dimecres de la setmana vinent.
3: Sí, a 8:15, a la Sant Sebastià de la Barceloneta.
0: Molt bé, doncs 7-6 guanya el Catalunya, eh?
3: 7-6, exacte, 3:21 pel descans.
0: Molt bé. Tot això a Leipzig, a punt de començar la final de la Conference League entre el Rayo i el Crystal Palace, ambient de gala, com no pot ser d'una altra manera en l'estadi alemany. El Rayo, pel que veig... surt gairebé amb el seu equip de gala. És veritat que no pot comptar amb el català Ilias Ajumas, l'ex del Barça i del Villarreal, que estava lesionat, i finalment no seran l'equip d'inici d'Íñigo Pérez. I el Crystal Palace destaca la presència d'un mallorquí, en aquest cas de Xadi Riad, el central que es va formar al planter del Barça, i crida l'atenció també a l'estrella de l'equip anglès, Wharton, que en aquest cas sí formarà part de la llista anglesa pel proper Mundial. El Johan Cruyff, Ruth, Sònia, què ens perdem? Què passa? Què diu l'àrbitre?
1: Doncs que això encara s'allarga, ha estat a punt de marcar el Barça, ha estat a punt de marcar Vicky, i d'aquí els aplaudiments de la gent del Johan Cruyff. Veiem a la zona del Mugabers que ja tenen preparada una pancarta grossa, que suposo que veurem com l'estiren i què hi diu quan es faci aquest homenatge a Alexia, però de moment això encara va endavant. Sumant 95, en quedarien 3.
0: Jo afegiria una mica més, sí, perquè amb aquestes pilotes que van fora s'està perdent un temps preciós.
1: Doncs de moment no esperem que no els afegeixi l'àrbitre quan juga la Real Societat. Un atac per l'esquerra, una mala centrada de l'equip visitant, que acaba a les mans de Gemma Font, que és avui la portera, que Tacoll ja ha descansat, i Gemma, que s'ho pren amb calma, ara per servir de porteria.
2: El Barça, que pràcticament ha fet una lliga perfecta, ja va guanyar la lliga ara fa setmanes, però que si no fos per aquesta derrota precisament contra la Reial Societat, doncs hauria fet una lliga sense perdre cap punt a l'espera de l'últim partit. Que això ja ho va fer, jo crec, fa, ara no sé si fa un parell de temporades o tres, diria que amb Jonathan van acabar fent el 30-30. Però vaja, que efectivament avui, un cop ja vas perdre amb la Real Societat, és que el Barça no té absolutament res en joc, i la Real Societat potser el seu orgull de dir, mira, que li he tret punts al Barça a l'anada i la tornada.
0: Mira, sí. Mentre esperem si la Real recupera l'orgull perdut, Ramon Salmurri, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda.
0: Hem parlat d'operació Llampec amb Anthony Gordon, i Flash ja és aquí, eh?
4: Sí, fitxat, el Barça i el Newcastle han tancat l'acord pel traspàs d'Anthony Gordon. Ja t'explicava que el Barça tenia un acord amb el jugador, doncs ara ja té també l'acord amb el Newcastle en una oferta de blaugrana de 70 milions d'euros més una part en variables, i a partir d'aquí doncs expenses de la revisió mèdica del futbolista, que podria ser en les properes hores, i vaja, i que ja està fet, el fitxatge està tancat.
0: Molt bé, doncs tot rapidíssim. Bé, aquí has estat ràpid, Salva, per celebrar ja el primer fitxatge del Barça de cara a la temporada vinent. Anthony Gordon, aquest davanter de 25 anys del Newcastle, que ho serà la temporada vinent del Barça després de l'acord, evidentment, entre el Barça i el jugador, però també amb el Newcastle, que accepta aquesta oferta, aquesta proposta de 70 milions, evidentment, pendents de l'arribada del futbolista. Crec que era el Correas que deia, jo crec que vindrà a passar revisió mèdica abans d'anar al Mundial, doncs haurà de ser en els pròxims dies, i per tant n'estarem molt pendents. Salmo, gràcies.
4: Molt bé, que vagi bé.
0: I en aquest moment són les 9, encara no s'ha acabat el Barça-Reial Societat. Mira, aprofito aquest instant perquè són les 9 i perquè és la seva franja horària que avui envaïm. Montse Virgili, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Quina fantasia, hem deixar-me envair per nosaltres.
0: Sí, home, envaïm territori.
5: I tant.
0: Territori de les dones i els dies.
5: Sí.
0: I, vaja, et farem companyia fins que Alexia vulgui, si et sembla bé.
5: I tant. A més, és una bona excusa. És a dir, té a veure amb el futbol fet per dones, així que ens interessa i volem saber què passa. És un dia emocionant, jo crec.
1: Acaba ara mateix el partit, Ruth. Doncs acaba el partit, salutacions entre les jugadores dels dos equips, i a la zona dels Almogàvers, Alexia a la banqueta, que encara continua emocionada. A la zona dels Almogàvers ja veiem aquesta pancarta que comentàvem, una pancarta que diu "Les llegendes no marxen mai".
0: Està cantant l'himne, Alexia, a la banqueta.
1: Doncs mira, mentre canta l'himne veu aquesta pancarta, "Les llegendes no marxen mai, gràcies per tant". I les jugadores que surten de la banqueta, Alexia, que està tota la part aquesta que... de la substitució a la banqueta, asseguda al costat de Mapi, i hem vist les dues molt emocionades. Ara també veiem a Mapi abraçar-se a companyes, també Mapi molt emocionada, i és que, vaja, no és la icona com Alexia, però Mapi també ha estat una jugadora clau els últims anys al Barça, i les companyes, evidentment, viuen aquests últims minuts amb emoció.
2: Sí, ara veiem aquesta abraçada d'Alexia, sortir al camp abraçant-se Irene Paredes. Ara porten una d'abraçades en aquestes últimes 24 hores, perquè aquest matí s'han abraçat totes, òbviament, una a una, Alexia. I Alexia, quan ha sortit al camp, ha abraçat totes les que estaven a la banqueta i a tot l'estaf, un per un. I ara, un altre cop el mateix, a les jugadores que hi eren al camp i també a les que sortien de la banqueta. Ara se saluden amb la Reial Societat, mentre sona l'himne del Barça. I la cosa, dèiem, tot i que jo he estat un punt optimista amb la Montse Virgili aquesta tarda, perquè donava per fet que el partit acabaria abans que arribéssim a les 9 del vespre. Mm. Però jo crec que la cosa anirà prou rapideta.
0: Com es diu l'àrbitre, per curiositat?
1: Ara t'ho dic. L'àrbitre és Maria Eugenia Gil.
0: Molt bé.
2: Gil Soriano, sí, una de les amigues de Joan Fabregas.
1: Una de les destacades de la primera edició.
0: I des d'avui també de tots nosaltres per aquest magnífic temps afegit.
1: Per cert, que només dir-te que la mitja part ja en la porta ha trigat bastant a sortir de la zona de la llotja. Jo crec que no estava menjant canapés i que potser estava, no sé si parlant amb Deco, acabant de fer algun tema d'aquests també, eh?
0: Bona,
2: la
0: bona,
2: que,
0: bona.
2: De tota manera, ara el tenim assegut sí, sí. Dempeus a la llotja, juntament amb Xavi Puig i amb Rafael Juste, però vull dir que ara, òbviament, ja està fent les teves tasques. Bé, en el cas de la Porta, no de representació ara ja, però sí de president electe, i viurà en primera persona des de la llotja tot el que és el comiat d'Alexia Putellas.
1: El que ens diuen és que primer parlarà, per explicar la Sònia, parlarien Romeu i Alexia. El que ens han dit és que en principi primer parlarà Pere Romeu, que ara sabrà Sant Marta, hi haurà un vídeo i després parlarà Alexia i les jugadores faran una volta d'honor per acomiadar-se definitivament del públic que és avui al Johan Cruyff.
0: Realment el dia en clau blaugrana no pot ser més atapeït. Dèiem que era el dia Alexia, però al final també ha acabat sent una mica el dia Flash Gordon, el dia Xavi Pasqual, que s'ha sabut que marxa. En fi, des d'ara i fins les 12 encara poden passar més coses.
1: Jo, però a mi no em va bé, que estic molt cansada.
0: Vaja, a nosaltres i a la Montse encara menys, perquè quan acabi això hauria de fer un programa.
2: Tenim ja parlant a l'entrada del Barça.
6: Avui aquest pòquer de títols amb tots vosaltres, volia agrair-vos tot el recolzament, tot el suport. Heu sigut, sou part fonamental d'aquest projecte. Allà on anem esteu molt, molt, molt a prop nostre, ens recolzeu moltíssim. Si aquest equip té tants èxits és evidentment perquè té grandíssimes futbolistes, perquè és un grandíssim projecte, però perquè esteu tots i totes vosaltres. Confieu en nosaltres, seguirem donant guerra, la temporada vinent tornarem a anar per tot i confieu en aquestes jugadores i en aquesta festa. Visca el Barça i visca Catalunya.
2: Doncs acaba... No, de moment no deixa encara el micròfon per a Romeu.
6: Perdoneu, que em van una mica unes coses avui. A vegades m'oblido de les coses, vale? Però evidentment volia ser breu perquè avui evidentment sempre és el dia de l'equip, sempre és el dia de la celebració, sempre és el dia de voler agrair-vos a tots i totes vosaltres, però avui especialment és el dia d'Alexia Putellas, de la nostra capitana. Així que, sisplau, aproximat aquí després de la tarda.
2: Doncs la cosa anirà bastant rapideta, perquè com a mínim en el cas de Pere Romeu ha volgut ser molt breu, i ara veiem el vídeo, un altre cop el vídeo de comiat d'Alexia Putellas a través de les pantalles d'aquí, dels marcadors d'aquí del Johan Cruyff. La jugadora té el micròfon a la mà, però tornarem a veure i a sentir aquest vídeo tan emotiu de la jugadora de Mollet.
0: S'oblidava Pere Romeu de donar pas a la protagonista del dia. Entenc que la voluntat és focalitzar-ho en Alexia, i fins i tot diria que em sembla bé, però m'ha sorprès que no hagi fet referència a les altres jugadores que també, sí, que també marxen avui.
2: Sobretot perquè ho han vist escenificat, vull dir que ja no cal que ho dissimulin.
1: De fet, Romeu es mira aquest vídeo abraçat a Marta Torrejón, que és l'única de les que marxa que no ha fet avui el canvi.
2: Veurem, eh? Jo encara tinc el dubte de si la mateixa Alexia Putellas no donarà el micròfon a alguna d'aquestes jugadores que s'acomiaden, perquè em sobta especialment la poca rellevància del comiat de Marta Torrejón, que és una altra de les jugadores que ho ha estat tot aquí a la secció. Només es pot entendre-ho perquè ara li passarà el micròfon a Alexia, o perquè la mateixa jugadora ho ha demanat. Això també podria ser, en un any que ha estat molt difícil per ella.
7: De fet, com a persona absolutament forana al futbol, a mi és una cosa que em crida molt l'atenció. Jo avui preguntava, no plega més gent? Com és que no parlen de les altres? No? Quan jo ho diu una persona que no segueixo gaire al futbol, no us mentiré. I llavors a mi em cridava molt l'atenció aquest personalisme amb una sola persona, que entenc que és la capitana, que és molt important, que ha fet molt per al futbol i que té, vaja, una història
5: història de gols i de proeses que m'encanta, però al mateix temps pensava, que estrany, no?, com funciona el futbol. A què es deu? Vosaltres teniu alguna idea de sobre què es deu, això?
1: Perquè la figura d'Alexia Putellas està molt per sobre de les altres jugadores que són molt importants esportivament en aquest equip, però és que en marxa, perquè et facis una idea, és com si el dia que va marxar
5: Messi.
1: Si marxa Messi, i aleshores aquell dia també marxa Jordi Alba. Jordi Alba ha estat molt important en aquell Barça, però no té ni un 10% de la dimensió de l'argentí. Doncs aquí és ben bé el mateix.
0: Aquí l'habilitat...
1: La quota de protagonisme, però, clar, però elles mateixes entenen que és la seva companya la que és la figura, l'estrella d'aquest comiat.
0: Aquí l'habilitat és no marxar el mateix dia d'Alexia.
5: D'acord.
0: I com que el calendari ha anat com ha anat, i vaja, Mapi, Ona Batlle i Marta Torrejón podien haver triat anunciar-ho abans, però és veritat que es comprèn que havent-hi una final de Champions al cap de setmana, potser no era el moment.
5: Clar, jo ho trobo així com a espectadora innocent, podríem dir, ho trobo una mica injust, t'he de dir.
0: Ja.
5: Trobo una mica... Ara aniria a Mapi León i l'abraçaria. M'explico?
1: Ha tingut la seva quota de protagonisme amb el passadís que els hi han fet les companyes, i insisteixo, jo no sé si després hi haurà algun altre petit parlament per alguna d'elles. És curiós, perquè Alexia Putellas està mirant un marcador tota sola i la resta de l'equip i l'estaf miren l'altre. De manera que s'estan donant l'esquena ara mateix aquí al
0: Joan Coll. És una metàfora del futur.
1: Probablement. És començar a marxar el que està fent
0: el vídeo Botelles. Per cert, que ahir ens va atropellar en directe i no havia tingut oportunitat de veure'l fins que vaig arribar a casa, i és un vídeo, s'ha de dir que ara ja me'l començo a saber de memòria, però és preciós, és espectacular el vídeo de comiat d'Alexia Putellas.
1: L'única narració en català que apareix és una del Bernat Soler.
0: Sí.
1: Imagino una de les Champions, que una de les finals de les Champions que devia narrar.
0: Per tant, es tornarem a veure. Devia ser la de Göteborg, perquè la frase del Bernat era ara sí que canvia.
1: Sí, és la de Göteborg, que és la primera que la va narrar el Bernat Soler.
8: Que l'últim moment fos estar amb mi possible.
5: Amb aquell vídeo és de llagrimeta, eh? L'he mirat jo, he estat una estona amb aquelles imatges del seu pare, també, quan parla de la pèrdua del seu pare.
9: I l'abracen, i faran una pinya. Totes les jugadores fan una pinya al voltant d'Alexia Putellas. L'abracen. Alexia, engolida per la resta de companyes en aquesta abraçada gegant, arriben totes, i amb aquests compassos de la cançó de Rosalía de Magnòlies i el sospir d'Alexia al vídeo, les jugadores s'han unit en aquesta abraçada gegant. Alexia,
0: això no es fa, perquè ara ha de parlar i a veure com arrenca.
1: Tornarà, òbviament, està absolutament emocionada. Per cert, que corregim, aquella final de Göteborg la narra el Pere Escobar. Aquesta narració que fem és el Barça-Madrid rècord del Camp Nou, el primer cop que obrim el Camp Nou, i Alexia marca.
0: D'acord.
1: I ara tot l'aplaudiment del Johan Cruyff per una Alexia emocionada que té el micròfon a la mà i que ara li tocarà dir algunes paraules.
9: I els crits de "només hi ha una reina, Alexia Putellas".

0: No,
1: ara no
0: va.
1: No, no va el micròfon.
2: Ara sí.
3: Moltíssimes gràcies. Aquest matí ha estat algo impressionant, un sentiment molt, molt profund, la ve, però bueno, ja sabeu que l'estadi està en obres i no he pogut estar, per això també volia aquest moment aquí amb tots vosaltres. M'he despedit aquest matí de la meva família, de l'estaf, del club i de les jugadores, però ara em vull dirigir a vosaltres. Moltíssimes gràcies de tot cor per creure des de l'inici. Els que no han cregut també han format part d'això, ens han empès al nivell que estem ara mateix. Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment, i ara em trec la posició de jugadora de culer i torno a ser una aficionada de culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip, i estic segura que vosaltres tornareu a estar allà com cada any i tornarem a celebrar les victòries d'aquest equip magnífic que estan fent història dins i fora del camp.

com deia en el vídeo, a l'anunci no volia que això fos un fos trist. Llavors l'últim que vull fer com a jugadora culer és cantar amb tots vosaltres un dia a la partida.

0: I ara fan una pinya totes les jugadores amb Alexia Putellas mentre canten aquest un dia de partit i lamentegen. Una bona manera d'acabar per part d'Alexia Putellas, que ha insistit molt en que aquest comiat no fos trist. I Alexia Putellas, que torna el micròfon al un dels responsables de comunicació, Xavier Guarte. I ara no sé si farà la volta d'honor, potser.
1: Segurament farà aquesta volta d'honor Alexia.
0: Tot i que les jugadores queden allà al cercle central.
1: Sí, la farà allà sola, eh?
0: Sí.
1: Ara Alexia passa per davant de la banqueta de la Reial Societat, la zona de tribuna, i a poc aplaudint tot el públic que és avui el Johan Cruyff i que no ha marxat encara després del partit per poder acomiadar-se d'Alexia Putellas, que amb la mà saluda l'afició, aplaudeix, es toca l'escut mentre les companyes s'han quedat al cercle central veient aquesta última volta d'Alexia.
0: Patri dubtava, si li deia a les companyes, no. I nosaltres què fem? I al final doncs hem decidit també anar cap a la zona dels Almogàvers per agrair el suport durant tota la temporada, imagino, per part de l'afició.
1: Quan tornen els gols de només hi ha una reina, Alexia Putellas. Mentre Alexia s'apropa en aquesta zona dels Almogàvers, que són els seguidors més fidels, que sempre són aquí, el Johan Cruyff animant l'equip femení.
0: Ara passarà per davant d'aquesta pancarta que hi ha en aquella zona. Les llegendes no marxen mai. Gràcies, per tant. I tindrà, jo crec que aquí una aturada especial, fa aquella reverència cap als aficionats, no la, perquè ens entenguem, no la seva reverència habitual, sinó la de Messi, la de moure les mans amunt i avall, i va saludant tota l'afició. Imagino que un cop ell acabi de fer la volta d'honor, doncs acaba aquí el comiat, i per tant les jugadores que també finalitzen la seva etapa al Barça hauran quedat amb aquell comiat, amb aquell passadís que els hi han fet quan han estat substituïdes. I imagino que, insisteixo, Marta Torrejón no ha volgut tenir cap mena de protagonisme en aquest final de carrera. Suposo que en els pròxims dies potser també el club tindrà un detall amb ell, alguna roda de premsa, algun... queda un partit encara, i per tant hi ha activitat, per dir-ho així, hi ha activitat per poder programar alguna cosa.
2: Clar, però,
0: per aquestes jugadores que marxen.
2: Però el comiat de l'afició era avui. La veritat és que entenc que, com deies, que la dimensió d'Alexia està per damunt i que segurament la voluntat era no eclipsar-ho, però també comprenc la inquietud de la Montse Virgili.
3: Jo estic que no toco ni quarts ni hores, ja us ho diré. Jo, com que normalment no estic mirant aquestes coses, jo penso, home, pobretes, és que tinc ganes d'abraçar-les. Ara els hi diria a la Mapi León que vinguessin cap aquí, els hi fan abraçada.
2: A més, és veritat que és un altre graó de... És un altre graó,
3: ja veig,
2: però Mapi León a mi em sembla que és una jugadora molt carismàtica, més enllà de...
1: El que passa és que la dimensió és incomparable.
0: Eclipsa tot. És indubtable que si avui només marxessin Mapi León i Ona Batlle, en el cas de Mapi s'enduria tot el protagonisme, clar. També dic que en el cas de Marta Torrejón, ens ha explicat la Ruth que també és la seva última temporada al Barça, però el club tampoc no ha fet res oficial.
1: No ha fet oficial de cap
2: d'elles.
1: Jo crec que és una voluntat també de les jugadores de controlar elles el discurs i el que es diu el que no, i que segurament avui elles també han volgut que sigui el dia d'Alexia i que no sigui el seu dia, i en aquests dies que queden doncs hi haurà temps perquè es comuniqui de forma oficial i facin el que hagin de fer. Jo crec que tot s'ha fet una mica com volia cadascuna, perquè que Marta continuï fins al minut 90, crec que perquè Marta ha volgut i no ha volgut el canvi, i els canvis de les altres sí que han estat perquè elles així ho han consensuat amb Pere Romeu. Em fa aquesta sensació, que s'ha respectat una mica el que cadascú volia.
3: Segurament pot ser només una qüestió de generositat. Nosaltres estem aquí fent les nostres cabòries, però potser el que dèieu era que ho han pactat entre elles i que han cregut que se li havia de donar doncs tot el suport i tot el paper a la capitana.
0: Sí, jo estic convençuda d'això, amb el rol que té Alexia Putellas en aquest vestidor, I la generositat que habitualment li veiem, per exemple, a Marta Torrejón, han aixecat els 4 títols les dues plegades.
1: Sí, sí.
0: Estic convençuda que Alexia ho oferia, no, no, hem de marxar totes, o Marta, tu has d'estar amb mi, i és la mateixa jugadora, la mateixa defensa blaugrana que ha dit, no, no, avui és el teu dia i jo ja trobaré un altre moment, si de cas, per acomiadar-me de la posició.
1: Ara, Alexia ha fet tota la volta, acaba de passar per davant de la Copa de la Champions, que és qui presideix avui aquest partit. I
0: farà declaracions, el que no sé si les emetran en directe a Costa, a Canal Disney. No sé si hi podreu accedir, si no, en tot cas, TV3 també està oferint el partit i no sé si en uns minuts també la podrem sentir. Quan ara... Mira, ara...
1: Marteja en Mapi.
0: Exacte, mentre Alexia fa declaracions, ara és el moment de les altres companyes que potser, doncs això, han permès que... És Ona o és Mapi? És Ona,
1: ara
0: aquesta.
1: Ara és Ona, ara és Ona.
0: A mi, que, quan les mantegen, sempre em fan patir, perquè és una pinya molt poc profunda, diríem. I a vegades fa patir, doncs han mantejat Mapi i Ona. I el fet que potser la mateixa Marta no dona per fet que...
1: Ara l'agafa Cata, Cata. Però la Marta no vol...
0: No vol
1: protagonisme, no.
0: No vol cap mena de senyal que indiqui que marxa. Mapi León és el crit ara de Johan Cruyff. Mira, perquè la Montse Virgili estigui tranquil·la.
3: Estic molt millor ara,
0: L'estadi també se'n recorda de la Mapi. 9 temporades al Club Blaugrana. Una defensa indiscutible. Mira,
1: Mapi i Ona se'n van una mica per la zona dels...
2: Tenim Alexia Putellas parlant, diria que és aquesta entrevista que comentàveu a Disney.
4: Y sabiendo que todo tiene un inicio y un final, vaya final. Decías, historia perfecta, despedida perfecta, podemos decir.
5: Sí, sí, yo creo que sí. Al final, lo he dicho esta mañana, gracias por respetar este momento para ser yo quien lo anunciara. Creo que era importante porque quería trasladarlo yo y después, bueno, todo lo que ha sucedido durante el día de hoy, el partido, en el evento en el Camp Nou esta mañana, la afición, toda la gente que bueno, que me ha ido escribiendo, que tengo muchos mensajes, agradecerlo de todo corazón.
4: Las leyendas nunca marchan, te han sacado un tifo. ¿Sientes, cómo se siente eso, no? Dejarte aquí algo muy grande en el campo donde tantas alegrías también has dado el Barça.
5: Bueno, quiere decir que una parte de mí muy, muy grande, una parte muy grande de mí se va a quedar aquí para siempre. Creo que la historia es perfecta por eso también, porque hay un final... Y creo que ha salido todo redondo con esa cuarta Champions en Oslo y ha salido todo como podía imaginar, si es que se puede imaginar un final en el club de tu vida.
2: Són declaracions d'Alexia Putellas, com escolteu en castellà. És el canal de la Lliga F. A veure si abans d'acabar encara la podem escoltar
0: és possible
2: català.
0: Que la puguem sentir. Mentre Alexia parlava, comentàvem, les jugadores Mapi i Ona s'han acostat fins al fons més animat de la graderia per tenir un comiat més específic. I ara veiem com Marta Torrejón, després que el públic cridi Marta, Marta, Marta, sense moure's del grup, per dir-ho així, no vol ni apartar-se un mil·límetre del grup. Això sí, aplaudeix tota l'afició, perquè també es trobem davant dels seus últims moments al Johan Cruyff, però ha estat clarament una decisió personal la de no voler cap mena de protagonisme en una jugadora que ha estat 13 temporades al Club Blaugrana i per tant que s'ha de sentir com a pròpies les 4 Champions, tot i que al final ja tenia poc protagonisme. No, és possible que no la sentim, Estic veient ara que...
2: No,
0: que...
2: No.
1: S'abraça amb la Cat, l'Alexia...
0: Potser serà més tard que tingui els companys de televisió de Catalunya, per tant...
2: Fet, tant l'Esport 3 com TV3, que estaven oferint en directe aquest tram final d'homenatge d'Alexia Putellas, i han desconnectat, per tant, ho haurem de deixar per més endavant. I si s'ha acabat el que estigui passant sobre la gespa... Alexia encara sobre la gespa?
0: Sí, ara tenim abraçada amb Graham Hansen, una abraçada també molt, molt emotiva. Ja et dic, ha estat un dia de moltes abraçades entre les jugadores. bé, és un final de curs, un final de curs on algunes marxen, diríem, a una altra universitat.
1: I també encara
0: plora, i per tant és el dia de donar-se totes les abraçades, de fer-se totes les abraçades possibles.
2: Doncs deixarem Alexia que avança d'abraçar sobre el terreny de joc, el més destacat, la volta d'honor i evidentment el seu parlament dirigit a l'afició del Barça. Ja els hem escoltat. Ruth, Sònia, des del Johan Cruyff, gràcies a totes dues.
1: Gràcies.
0: Vagi molt bé.
2: Montse, tot teu, continuant a les dones i els dies.
3: Exacte, i a més avui parlarem de futbol amb dones que potser tenen a les seves mans les noves Alexis Putellas, mira que això no s'acaba.
2: Mira que bé que ho has lligat.
3: Un nou planter aquí a les dones i els dies aquesta nit.
2: Fins ara.
3: Us heu de quedar a sentir-ho. Moltes gràcies,
2: una abraçada,
3: Jordi.
2: Gràcies.
3: Bona nit.
6: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
7: N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
6: Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
8: El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
6: Anna Valdívia, investigadora en intel·ligència artificial.
9: Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
6: Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
10: Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
6: Solidaris.
11: Amb Mercè Folch.
6: Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
12: Dissabte a les 10 de la nit. Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
13: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
14: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
13: Sense filtres.
14: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
13: Sense pèls a la llengua.
14: I a més també podem anar a sopar, eh?
13: Sense vergonya.
14: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
13: Però amb molta, molta cafeïna.
14: O sigui, causa sobre... I jo... Mira, m'he posat nerviós, collons!
13: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: Com s'organitza la nevera d'un restaurant?
17: Sobretot, has de tenir com un sistema de rotació. Això és un rotllo, que aquesta pregunta és un rotllo.
16: Bueno, doncs no la faig, no. Ja està.
18: És que pots quedar sempre un detall, de veritat.
19: Dos entrevistes lleig que s'ha de vist.
18: Avui estic...
17: Perdona, tu ets de pi, això, però... És que no tinc una resposta.
18: No, és que no hi és, Ada, és que no hi és. Que no ho vulguis contestar.
17: No.
13: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
3: El futbol continua avui, les dones i els dies.

0: Avui comencem una mica més de programa, però deixem que soni la sintonia. Hem estat parlant amb els companys de Tot Costa del comiat d'Alexia Putellas, però ara al programa ens preguntarem qui són les noves Alexia Putellas. Hi ha moltes noies que en els últims anys s'han interessat pel futbol, entrenen i un dia aspiren a tenir una carrera en aquest món.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I clar, comencem com sempre amb una cançó, la de Kelsey Luke, que ens dona aquesta idea una mica èpica, perquè has de ser una mica èpica i lluitadora, jo crec, per mantenir-te al futbol, perquè començar o jugar al replà de casa teva està molt bé, però si vols professionalitzar-te, si vols que et paguin per jugar i ser dona, ja és tot un altre festival. Parlarem d'això amb dues dones que ens saben moltíssim. És la Soraya Chaoui, fundadora del Women's Soccer School de Barcelona. Com estàs?
1: Bona nit.
0: També, a més, president del club esportiu Siga el Badalona, porta un equip de la Queens League i ha creat la W Foundation, li hem de dir, que es dedica a impulsar la inclusió i el lideratge femení en l'esport. Se t'acumula la feina.
1: Sí, una mica, la veritat.
0: Ara ho he sentit, tot això que estàs fent, i estic estressada jo ja. Doncs, i també ens acompanya la Maria Brau, que ha estat entrenadora d'equips de futbol, base femení, és seleccionadora de la Federació Catalana de Futbol Sub-14, i aquest estiu, res, és de la mateixa anyada, pràcticament, que Alexia Putellas, sí, perquè faràs els mateixos anys que ella.
1: Sí, serà el 94.
0: Exacte. Escolteu, us he de preguntar per Alexia Putellas. Vosaltres que sou futboleres, que heu jugat a futbol, que seguiu jugant, que seguiu entrenant, us he de preguntar per què és tan important. Això que preguntava jo, em sembla una mica injust que no tinguin en compte les altres, que estava plorant per les cantonades. I vosaltres què em diríeu?
1: Qui comença?
2: Comença tu.
1: A veure, al final, Alexa és com la primera referent, no?, al final, d'identitat que han tingut les nenes petites, i sobretot amb nosaltres, perquè jo també la sento com una referent, tot i que som de la mateixa generació, no? Al final és veure com una companya, que no la conec personalment, però sí que tinc companyes que han estat amb ella, doncs que ha construït tot un camí en el que ara les nenes petites s'hi poden reflexar, no? I ara sí que vas als patis o inclús als camps de futbol, no?, i les nenes ja pensen en Alexa. Igual Aitana, Mapi, no?, al final aquesta generació del Barça ha marcat un abans i un després en el futbol femení.
0: Porten les samarretes. Abans portàvem les samarretes del Messi, etc. i ara tenen les samarretes de les dones. Això, tenir referents és importantíssim quan et vols dedicar. Abans, m'imagino, fa 7 o 8 anys, quan no estaven en el moment que estem ara amb el Futbol Club Barcelona femení, costava més.
2: Molt més. De fet, amb moltes jugadores sempre ho expliquem, que a l'inici del projecte de la Women's Soccer School, les nenes volien la samarreta i venien al club, perquè moltes són culers, amb la samarreta de Messi, sobretot, la Neymar, Xavi, fins i tot, Iniesta, i et deien, no?, vull ser com Busquets. I va haver un moment, en el moment en què Alexia emergeix, que per mi jo crec que definir Alexia seria definir-la com una líder, com una referent, com una musa, una persona que no només ha sabut jugar a futbol, sinó que ha sabut liderar el canvi i que constantment lluita, i crec que fins i tot el seu comiat ja és un indicatiu de canvi generacional, que ella mateixa diu, vull donar pas, no vull ser un tap per les noves generacions, perquè veu que hi ha molt de talent i que les vol ajudar a potenciar-la. Llavors, per mi, crec que la seva feina no és només dins del camp, sinó fora, i que porta molt de temps fent-la bé, i no en moments fàcils, perquè n'ha tingut de moments complexes, i tot i així sempre ha estat a l'alçada.
0: Mm-hmm. Aquesta idea de fora, i també no només dins, en el futbol, sinó fora, és una mica el que us dediqueu vosaltres ara, a ajudar d'altres a que triomfin, a que facin el seu camí. Quan venen, quan arriben a l'escola, per exemple, o quan estan federades, nenes que són molt petites, què creieu que és el que les impulsa? Més enllà de veure, doncs, aquests referents, què creieu que és el que les mou?
2: Jo personalment crec que...
0: O sigui, estan pensant com, per exemple, el futbol masculí, en plan, vull guanyar molts diners?
1: No.
0: Això és el que vull dir.
2: Jo crec que el primer, i que crec que és el canvi que hi ha hagut en aquests últims anys, és tenir l'oportunitat de poder practicar aquest esport. Mm-hmm. Que això ho expliquem, i hi ha gent que ens mira amb cara de... Tampoc és tan difícil, no? Agafes una pilota... No, és que és molt difícil.
0: Ara, perdona, jo t'he de dir que... Jo soc feminista... Gràcies al futbol, i ara ho explicaré, perquè quan era petita no em deixaven jugar els meus companys de classe al futbol a l'escola. I llavors jo aquell dia, aquell sentiment d'injustícia m'ha acompanyat fins avui.
1: Crec que és mutu, aquest sentiment d'injustícia.
0: Exacte, en plan, tu no et deien, tu no. I a més no calia que t'expliquessin res, tu no.
1: Sí, sí.
2: Eliminada.
0: Exacte.
2: Eliminada,
0: sí,
1: o no t'escollien, no? O no et passaven la pilota.
0: Exacte.
1: Manera.
0: O sigui, que el primer és poder jugar, que sembla encara una mica retrògrad o antic, però no, estem aquí, encara.
2: Estem aquí. Sí, no?
1: Sí, estem aquí.
2: I a nivell familiar, jo crec que ja sí que... gràcies, de fet, en part dels èxits del Barça, i sobretot el recolzament mediàtic, crec que això també és molt important. És, o sigui, són referents perquè els hi doneu visibilitat. I les nenes veuen aquesta referent. Llavors, gràcies a això, no és que hi ha hagut un canvi mental amb les nenes, és que ho ha hagut amb els seus pares, que ara les acompanyen al club de futbol. Avui, de fet, he rebut un missatge d'una família, em deia, vull apuntar les meves filles a l'escola, i penses, ostres, que bé, que no intenten apuntar-les, perquè abans venien soles i et deia, és que el meu pare m'ha apuntat a teatre i jo vull jugar a futbol i m'apunto sola, i deia, ja, però és que ets menor, necessites... No, és que tu dóna'm a mi que jo ja...
1: Ja els convençaré, ja m'apanyo. I això també es nota molt a les escoles. Jo crec que també el fet de que els nens vegin que per la tele surten dones jugant a futbol, fa que les nenes dintre els patis també tinguin aquest espai, perquè ells ho han normalitzat també, no? Al final ja no és només les nenes tenint referents, sinó que els nens tenen referents dones, i això també és molt important i ha canviat molt la sintonia de l'esport, no?
0: Clar, de com tractar-se i de com veure la importància del que fan. Tot i així, clar, jo no sé si parleu, feu pedagogia abans de que juguin i els expliqueu com és, per exemple, jugar en el futbol femení i jugar en el futbol que han jugat sempre els homes, perquè el camí que hauran de fer serà diferent.
1: Sí, al final... A veure, és diferent perquè està molt més professionalitzat el masculí, també. És veritat, van començar fa molts més anys, no? Hi ha una cosa, hi ha una constant comparació amb el futbol masculí femení, com moltes vegades la gent diu, no? És que volen cobrar igual cobrar el mateix que ells, i és com, no, estem demanant simplement recursos i que se'n reconegui, primer de tot. I després ja anem amb estabilitat professional, econòmicament, amb patrocinis, amb moltes altres coses, no? Però és uns mínims el que s'està demanant, no? I al final, aquest canvi social, sí que és veritat que, com parlàvem ara amb la Soraya, no? es veu, però és que ens queda moltíssima feina. Nosaltres també hem vist experiències personals que estem al 2026 i ens seguim trobant amb situacions...
0: A veure, posa'm exemples, que a mi això m'encanta.
2: Mira, jo et fico un molt ràpid, que a més tinc moltes ganes de dir-lo. Nosaltres, ara passarem de les 300 jugadores.
0: M'estic fregant les mans, No es veu perquè és ràdio.
2: I portem 10 anys de club. El primer any doncs, no pots arribar i voler-ho tot, perquè això és lògic, no? El segon dius, bueno, tampoc, el tercer tampoc. A partir del cinquè, sisè, ja dius, bueno, no sé, no parem de créixer, el futbol femení no para de créixer, tothom es fica aquí, no?, la xapeta de tots som pro-feminisme, pro-futbol femení, el 8M, però entrenem
0: només
2: i juguem...
0: Només el 8M, els altres dies ningú juga a futbol...
2: Sí, se'ns oblida. Sí. Entrenem i juguem en un camp de rugby.
0: A la Teixonera.
2: Sí.
0: Conec aquest...
2: Jo sempre explico el mateix. Oi que no buidaries una piscina per jugar a futbol sala? Per aprofitar aquell espai? Doncs jo crec que els de rugby mereixen el seu camp de rugby i els de futbol el camp de futbol.
0: Uh-huh. I sobretot perquè la porteria del camp de rugby és una mica diferent.
2: Sí, a pals.
0: No, és que estava pensant jo.
2: Xutem molt fort. Això ho entrenem molt. Xutem molt fort a pals.
0: Sí. És bèstia, eh? Així estem. Perquè ens fem una idea d'un dibuix de què significa quan comences. Per exemple, vosaltres, les primeres criatures que teniu, quants anys tenen? Les primeres que entren a jugar, per exemple, a la Soccer School.
2: En el nostre cas, 6-7 anys. El que passa és que tenim un equip de treball que són fenomenals, són uns cracs, i estan tan obsessionats és que, com veguin una nena petita al camp de futbol, tot i que no vulgui jugar a futbol, ja la fan jugar a futbol. I a mi em fan patir perquè no tenim espai, nois. No podem fer castells en pilota. Però jo crec que ja a vora ja comencen amb els 5-6 anys ja comencen a jugar a futbol.
0: I després, o sigui, és a dir, quin és el camí habitual i com poden arribar a professionalitzar-se? Perquè jo crec que s'ha d'explicar, vosaltres ho teniu superadíssim, això que jo us preguntaré ara, ja ho sé. Però clar, al principi moltes d'aquestes noies paguen per poder jugar. Sí. No és que cobrin, és que paguen.
1: És que hi ha una diferència també entre les escoles o els clubs formatius, no?, i després la part ja més professional, no? Llavors, per exemple, en el Sígol, no?, que és un club que ells el que fan és totalment femení. Jo, per exemple, quan vaig començar el femení al Mirasol, que és un club de barri de Sant Cugat, és al revés.
0: Una parada de ferrocarrils catalans.
1: Mira, sí,
0: jo ho sé. Això és les coses que jo sé.
1: Mira, veus, perfecte. Doncs allà, aquella parada, just molt a prop, hi havia aquest club que era 100% masculí, no?, i es va generar a partir d'una necessitat de fa 8 anys, 9, que no es coneixia tant el futbol femení, però sí que veies que obres places i de sobte hi ha nenes. És a dir, la demanda existia. El que passa que moltes nenes també no veien l'opció de poder créixer, no?, en això. I al final és bueno, aquest moment en què tu pots apostar fa uns anys, s'ha anat picant pedra, picant pedra, picant pedra, i s'ha anat fent més gran. Nosaltres allà tenim nenes de 4-5 anys, cosa que abans era impensable tenir nenes tan petites. Però és el que dèiem, al final són les referències que es van fent veure, que es van posicionant a nivell laboral, i al final també acaben sent una referència per totes.

0: les dones i els dies. Pubilles de cuixa forta.
1: Pubilles de cuixa forta sempre, perquè anem en bicicleta. El futbol ja ens costa més, però avui estem fent un esforç i estic aprenent molt, perquè m'agrada, em cauen bé aquestes noies que han vingut. Són la Soraya Chaoui, fundadora de Women's Soccer School, i la Maria Brau, que ha estat entrenadora durant molt de temps d'equips de futbol de base femení i és seleccionadora de la Federació Catalana de Futbol Sub-14. Vull que parlem també de la qüestió de les entrenadores, perquè costa, ens ha costat trobar dones entrenant. Encara hi ha la cosa del mascle, l'autoritat. Nena, et diré el que has de fer. Perdó. I llavors això també vol dir coses. Vol dir com manem, de quina manera manem, i què busquen també els que estan al terreny de joc, però també les famílies. Sí. A veure... Qui comença?
2: És un meló, eh?
1: Qui comença?
2: És un altre meló.
1: Melons i cintries.
2: És que m'estan venint una d'imatges, sí, de converses.
1: Sí, clar.
2: És molt difícil.
1: Entra, m'imagino, d'entrada, tots aquells pares de dir, home, però dona, què estàs dient? Si no te n'enteres, jo en sé més que tu. Mm. Això hi és, oi?
2: Jo tinc un cas que és molt més divertit, que és... Estem supercontents amb les entrenadores, són superpedagògiques, la nena està aprenent molt els valors, futbol, ve supercontenta, però és que m'ha trucat un club que té un entrenador que tu no saps la canya que els hi fot.
1: I allà guanyarà la meva filla.
2: Llavors, quan marxen, no, que això és més divertit, quan marxen, perquè nosaltres no podem alçar la veu, perquè si no s'estressen, perquè com alçem la veu les nenes. Venen i diuen, hosti, quina canya que els hi fot, però pot venir a fer tecnificació amb vosaltres?
3: Yeah. O pot tornar al club, perquè això també ens ha passat, eh? En el cas ho he viscut també.
1: O sigui que hi és això, eh? Aquesta 100%. Mirada despectiva, aquest prejudici, sí, de les dones entrenadores no són tan bones, no en saben tant, perquè el futbol segueix sent una cosa nostra.
2: Sí. Però saps el que a mi em fa una mica més de neguit i que en parlàvem amb la Maria, és que les pròpies dones no ens recolzem el suficient. Mm.
1: Les pròpies dones, vols dir, entre les mares i les entrenadores?
3: Entre les professionals, sí, del món de l'esport. També perquè estem poc connectades. Això ho parlava també l'altre dia amb una companya que també és entrenadora, i és com que ens falta una miqueta més de sororitat dintre del sector, perquè està molt masculinitzat i estem caient en la masculinització del futbol femení. I aquí crec que ens estem equivocant molt.
1: De fet, jo crec que, per exemple, quan estic parlant de fa molts anys, els 90, finals dels 90, quan veies que hi havia algú que era una entrenadora, havia de cridar, me'n recordo, tant com un entrenador, perquè s'esperava d'elles això, fins i tot. I no sé si això també us ha afectat a vosaltres a l'hora de manar i a l'hora de fer creure i a l'hora d'orientar.
3: Jo crec que es parla també del tipus de lideratge, no? Del lideratge més masculí o masculinitzat, o el que està, o és que és més femení, que no té res a veure, perquè al final tant homes com dones poden liderar des de diferents punts, no? Però està tan vist, però ja no només en el futbol, sinó en les empreses, en políticament, no? Que aquesta figura de lideratge ha de ser més masculina, perquè si no, com que no hi ha credibilitat. I és el que parlàvem abans amb la Soraya, no? Sembla que nosaltres haguem de demostrar 30 vegades més que saps de futbol, que saps de no sé què, perquè et creguin.
1: I has de cridar, també.
3: I 100%, i has de cridar, has d'estar intensa, i has de... I al final dius, ostres, és que és molt esgotador. I ho parlàvem abans, yeah. És molt cansat.
2: En el meu cas, jo faig un anàlisi fred de la meva evolució com a entrenadora, que ara mateix no entreno cap equip perquè ja veus que no em dona la vida, i no m'agradi.
1: Estic espantada.
2: Jo he notat en mi mateixa una evolució al nivell de gestió i de direcció, també perquè els meus referents eren homes.
1: Clar, és que això és el que ens passa tot, que ens vam criar amb el futbol. Si a mi em diguessis, qui era el teu referent? Doncs Vaquero. Vaquero era el meu referent. I encara ara, eh? No he canviat jo. El vaig veure l'altre dia amb un fragment de la Sotana i vaig dir, és que l'adoro. És l'únic home que fa futbol que adoro. Tots els altres no m'interessa. Però vull dir que sí, que ens hem criat totes amb aquest imaginari, amb els homes. Vull dir, el futbol ha estat això. Amb això i els seus pentinats horribles.
3: I que ara també ens segueixen faltant referents a les que som entrenadores. No? Comencen a haver-hi alguns referents que es comencen a visibilitzar encara més, però ho hem d'impulsar. Actualment també estic de professora, de docent a la federació, no? I quan fas els cursos de UEFA, que són els cursos que et treus la titulació, jo quan me'l vaig treure, doncs, érem dos, era Sara Mèrida i jo, estàvem les dues en el B i en l'A, i jo ara dono classes i em segueixo trobant que és que només hi ha una, dos entrenadores, classes de 25 entrenadors, 30, i dos noies, o una noia.
1: I també entre companys, com us tracten ells? És a dir, com... El mateix, eh?
3: Sí, alguns, hi ha una mica de... alguns sí que t'escolten, sí? Perquè hi ha gent de tot, no? Però moltes vegades també passa. No és com... Bueno, està molt bé, però... Està.
1: Està molt bé, però això és nostre, clar, és el nostre terreny.
3: És el nostre espai.
1: També jo crec que aquí hi ha un tema d'educació, que de què és l'autoritat, què significa l'autoritat, què ens prenem seriosament, per què creiem que un home sap entrenar millor que una dona. Aquí hi ha moltes coses que tenen molt més a veure amb l'educació que no pas amb el futbol.
2: Amb l'educació, amb la visibilitat, amb l'oportunitat, no? I tinc moltes reflexions, moltes persones diuen, bueno, és que el futbol femení, les jugadores deixen abans de jugar a futbol, clar, perquè és que la cultura és molt diferent de la noia que del nen, ja només al néixer. Llavors, tot el que és, tota la seva evolució esportiva,
1: clar,
2: la seva evolució
1: jugadores...
2: acadèmica...
1: Clar.
2: És totalment diferent i està plantejada diferent i ja les pròpies noies ja veuen que quan arriba la selectivitat ja sí. han de deixar de jugar al sí, futbol sí. i s'han de centrar en la selectivitat, que és el seu futur i el que han de fer els nois, tot i jugar a quarta catalana, ells s'entrenaran com si no hi hagués un demà, perquè ells volen jugar el cap de setmana i guanyar i també generen una massa social molt maca, és a dir, que no desprestigiu a la gent que juga a quarta catalana, és que em sembla fascinant, i tot això és tot un món de la indústria, que fins que no entenguem que el futbol femení ha de fer la seva pròpia indústria, i ho veiem cada vegada que el Barça obre el Camp Nou, que s'omple el Camp Nou de famílies, de nenes, d'avis, de dones...
1: També com...
2: és una altra indústria, no és el mateix perfil de públic que quan van al masculí. Llavors, quan intentem equiparar i duplicar l'esport femení a l'esport masculí, és quan ens equivoquem.
1: Ens hem de creure, també. Ens hem de creure, sí. Perquè aquella noia que és molt bona jugant a futbol potser decideixi que estudia per selectivitat, però també va aquell dia a l'entrenament.
3: Sí, totalment.

0: Escolta, no, oients, 3:15 de la nit a Catalunya Ràdio celebrant, vaja, celebrant o rememorant aquest moment d'Alexia Putellas que marxa del Barça i que ens serveix i que hem volgut convidar doncs a dues entrenadores, a dues jafasses del món del futbol femení, perquè jafasses màximes, que ens vinguessin a explicar com és això d'entrenar, com venen els nous planters, i ara a micro tancat aquí ens estaven comentant la Maria Brau, ens deia, tinc una machistada que us hauré d'explicar, perquè sabeu que sempre el més emocionant en ràdio és quan tanquem els micros. Però, sisplau, la pots explicar compartir-la amb els oients?
1: No, la puc explicar perquè l'impacte que va tenir en mi de frustració, de dir, ostres, encara estem en aquest punt, va ser tan bèstia que dic, hòstia, no em puc creure. No diré noms ni de clubs ni de situacions.
0: No cal, és lleig.
1: És lleig, però sí que... és perquè després m'heu preguntat, no? També, quina, encara hi ha masclisme, no? Encara es trobeu situacions, i aquest any ja va haver una situació tensa en un partit masculí, en aquest cas. Jo estava com coordinadora que estava allà una miqueta i revisant que tot estigués bé, i bueno, l'equip rival li van treure 2 targetes vermelles, van començar a insultar l'àrbitre, amenaçar-lo per part de l'entrenador rival i així, i llavors l'àrbitre va decidir que parava el partit i que fins que no arribés la policia no continuava o no feia absolutament res. Que per desgràcia és una cosa que ens trobem bastant sovint, i sobretot en el futbol base, que això és bastant trist i preocupant.

0: això ho senten també les nenes, 100%. Les nenes que estan 100%. Allà a l'entrenament, els nens.
1: 100%. I en el públic últimament s'està veient molt, a diferents camps de futbol, molts insults, moltes faltes de respecte, en futbol molt petits, i és, ostres, és que...
0: Creieu que estem anant enrere, tot i que el futbol femení va endavant?
2: Sí.
0: Que voleu que em deprimeixi?
1: No, però és que al final...
2: No, però... Mira, et donaré una dada, eh? El 2017-18, que va ser quan va néixer la Women's Soccer School, hi havia 10.000, una miqueta més de 10.000 fitxes federatives de futbol femení. Ara estem entorn de les 25, si no m'equivoco, 25.000. En tot aquest procés han desaparegut els equips que eren 100% femení. Va desaparèixer Sant Jordi de Barcelona, va desaparèixer el Manu Lanzarote quan el va absorbir el Badalona, una escola que havia aconseguit les màximes categories, que tenia un volum de jugadores altíssim, i van desaparèixer perquè no tenien instal·lació esportiva, no perquè no tinguessin demanda de jugadores, no perquè les famílies no creiessin en els seus projectes, van desaparèixer perquè no tenien instal·lacions esportives i perquè l'administració pública va mirar de costat.
0: Perquè més el tema de les instal·lacions dels camps de futbol és un tema.
2: És un tema.
0: A part de que no,
2: és un altre meló. Això és un temazo.
1: És un temazo,
2: un temazo,
1: sí, fort.
2: Que a tu t'agradaria molt,
0: no,
2: eh?
0: No, perquè és que més hi ha, no hi ha a vegades vestuaris per dones, no està...
1: No hi ha ni paper higiènic per no haver-hi.
0: Paper higiènic, sí, no?
1: Papereres. Parlant de coses com papereres, res.
0: Clar,
1: res.
2: Un temazo.
1: Ni a vestuaris, pràcticament.
0: Clar, és un lloc...
2: Però avui tema, tots... I quan juga el Barça al Camp Nou, tothom vol anar a la llotja, eh?
0: Sí.
2: Tots. L'altre dia, a la final de la Champions, vaig veure molts polítics allà, de Barcelona.
0: Ja.
2: Podíem passejar per la ciutat, una mica.
0: Després els podeu demanar que vagin a les instal·lacions.
2: Jo ho demano, però no...
0: Feu-los-hi un passeig. Perquè, clar, estem enviant moltes nenes a llocs on estan incòmodes.
1: Sí, totalment.
0: És a dir, que no ho estan gaudint tant.
2: I on costa molt que puguin ser el que volen ser.
0: Què vol dir això?
2: Mira, vaig tenir un noi de nosaltres treballem molt amb universitats, perquè ens agrada molt, dins de totes les coses que fem, i vaig tenir un noi de pràctiques quan encara entrenava, d'entrenadora, i entrenava amb un equip d'iniciació d'edat adolescent. I aquest noi, que era preparador físic, em deia, hosti, Soraya, ens hi falta una mica de... com de ganes. I jo li deia, bueno, què vols dir de ganes? És que ho fan com amagades. I jo li vaig dir... Vale, ara farem un exercici molt simple. Anem fora del camp, mirem què està passant al teu voltant i analitza la situació. Mig camp de futbol 11, amb 82 nenes entrenant a la vegada. L'altre mig camp de futbol 11 amb un equip de la mateixa edat que aquestes noies. 11-82. Bones ràtios. És que optimitzem molt bé els recursos, les dones.
0: Ja, clar. És que no es podien moure.
2: No només això, li vaig dir. Aquesta nena té 15 anys, no ha jugat mai al futbol, ha hagut de discutir-se amb els seus pares per venir aquí, està jugant un esport que no ha jugat a la seva vida, és superfan d'Alexia Putellas, en aquest cas aquesta nena era molt fan d'Alexia, i està fent un esforç grandíssim per entendre el circuit que tu li has ficat en pilota. Si sense pilota no havia fet mai esport, imagina't en pilota. No creus que potser té una mica de vergonya? No creus que l'hem d'ajudar a que aquesta vergonya passi, que no miri que té al seu voltant i que gaudeixi de la pilota? I em va dir, hòstia... No ho havia pensat, això.
0: No hi havia caigut. Per això, passeu-los-hi les dones i els dies amb aquests.

0: Falten 7 minuts per les 10 de la nit, molt ben acompanyades, com dèiem avui, d'aquestes dues entrenadores, seleccionadores, és que ho són tot, reines de la nit per nosaltres. I tenim al telèfon una jugadora, l'Alba Vigo. Com estàs?
1: Molt bé.
0: En sents?
1: Sí.
0: Doncs escolta'm, tu jugues amb el primer equip del Sigul, però també des de ben petita has estat formada a la Women's Soccer School.
1: Sí, des de que van començar.
0: Exacte. Explica'm la teva experiència quan vas començar. Com va ser allò? Tu ja hi anaves molt entregada? És a dir, tu ja somiaves amb Alexia Putellas? O realment anaves una mica dient, m'agrada molt el futbol, però no sé de què va això?
1: O sigui, jo havia jugat com 3 o 4.

0: 4 anys, però sí que és veritat que tampoc volia ser com l'Alexia Botellas perquè no la podíem veure ni quasi per la tele, però des de que vam començar, o sigui, estic des del primer any de la Women's i des de que vam començar, doncs inclús el segon any de la Women's ja la vam poder conèixer i ja va ser com tot un canvi de trobar referents reals que tu poguessis veure que ho podies aconseguir, llavors ja va canviar com tot dràsticament.
1: Alba, tu ets un cas d'èxit perquè has estat en una beca ara als Estats Units, ara tornes. Com ha estat aquesta experiència? Perquè tu imaginaves, perquè quan vas començar t'imaginaves que et podries dedicar professionalment? Perquè quan dic professionalment ho estic dient bé o no?
0: O sigui, ni de broma m'ho imaginava, però ja t'ho pots imaginar, als Estats Units allà, jugar per la teva universitat és com lo top, llavors et tracten literalment com una professional, des que et prenen la roba, des que et paguen tota la beca completa per jugar a futbol i l'únic que t'has de fixar és en els estudis i en el futbol, però qui m'ho diria que quan vaig començar la Women's i aniria 4 anys a estudiar als Estats Units.
1: Com ha estat l'experiència? A part d'això que dèiem, que et planxen la roba, que jo entenc que impressiona, que m'ha agradat això. Sobretot, com ha estat? Com és veure un altre món i veure un món on el futbol femení importa, on hi ha diners, on hi ha gent que vol invertir en això i on no sé si tu, en el teu cas, has seguit estudiant, a més, a nivell personal, si tu a més estudiaves?
0: Sí, o sigui, quan vas a la universitat és obligatori estudiar, però allà ja t'ho diuen, o sigui, la teva primera funció és ser un atleta. I et posen tot, t'ho faciliten tot perquè només hagis de fixar-te en els estudis i en jugar a futbol, que és el principal perquè vas allà, i llavors ja t'ho faciliten tot, des que et venen a buscar a l'aeroport, des que et donen menjar, des que t'ho acomoden tot, o sigui, és un somni.
1: Tu tens 23 anys. Escolta, tu saps el que t'espera ara, després d'anar als Estats Units? A part d'anar amb una carrossa per casa?
0: No, sí, la veritat que cada vegada que els dic a tothom que estàs als Estats Units diuen, als Estats Units? I jo, sí. És que la gent no s'ho creu perquè al final és com creuen. És que al final jo estava aquí fa 4 anys i ara he viscut experiències que mai m'hagués pensat que podria experimentar. I també sent una de les primeres de la Women's ha sigut un honor, la veritat.
1: Vols anar a jugar a algun equip? T'agradaria que et fitxés al Barça? És a dir, quin és el somni?
0: Home, el Barça... El
1: ara hi ha un forat, que la Patella
0: ha marxat. Home, per somiar sempre somia gran i és jugar al Barça, però jo crec que anar als Estats Units ha sigut un somni que no molta gent pot aconseguir, bueno, ara cada vegada més, gràcies a que el futbol femení està creixent, però el somni, òbviament, sempre és jugar professional, però si no, passet a passet.
1: De moment, què hauràs de fer ara per tornar? Com serà la teva vida? És a dir, hauràs de treballar i continuar entrenant? Com es presenta la teva vida? Perquè, clar, això de... Clar, porten 4 anys amb una beca als Estats Units, estàs que plores per les cantonades de l'emoció, però llavors tornes a Catalunya i què? Què passa a Catalunya? Has de treballar al Carrefour els caps de setmana o com va això?
0: Home, no, però potser quasi. No, el que jo m'haig de fer la rentadora és una passa ja bastant gran, però sobretot, sí, ara haig de buscar pues, feina i per sort he trobat un equip on jugar, però la veritat és que el xoc de realitat és bastant heavy i sí que és veritat que és poc a poc, però gràcies que tinc a la meva família també, però sobretot sí, ja buscar feina del que m'agrada, que és el periodisme esportiu, i jugar a futbol, que és la meva passió.
1: Escolta, doncs parlem-ne, envia'ns un currículum, conec el Jordi Costa i la Sílvia Gelmà, vull dir, podem fer alguna cosa, Sònia.
0: Home, pues, sisplau.
1: Ja veus tu com hem acabat aquesta entrevista. Periodisme esportiu, però esperem que també et puguis dedicar al futbol, que
0: home,
1: seria el teu
0: somni. Això és el primer.
1: Això és el primer, eh? No abandones, encara que és difícil, diguéssim, dedicar-te a això.
0: Ja. Però, bueno, un somni és l'últim que has de donar per perdut.
1: Moltes gràcies. Doncs, Alba,
0: gràcies,
1: Vigo, molta sort. Aviat que puguem dir allò, Vigo amb el 13. M'encantarà poder-ho dir, això. Moltíssimes gràcies. Una abraçada. Bona nit.
0: Bona nit.

0: 3 minuts i arribem a les 10 de la nit. Esteu sentint les dones i els dies? Si no toqueu ni quarts ni hores perquè esteu sentint la Virgili parlar d'esports, a mi em passa el mateix. Però escolta, no ha sortit tan malament això. De fet, he après moltes coses i em cauen molt bé aquestes noies que han vingut. Són la Soraya Chaui, exentrenadora de futbol, gestora de l'equip de futbol femení Sigol de Badalona i reina de la Women's Soccer School. I cada vegada tens un càrrec més, te n'adones, eh?
1: T'estan afegint feina.
0: Cada dia més, reina. I la Maria Brau, entrenadora de futbol base femení i, evidentment, seleccionadora d'aquesta sub-14. Jo feia una mica de broma, però sí que és veritat que, clar, després d'haver estat entre cotofluixos als Estats Units, 100%. Tornes aquí
1: i, és que més allà,
0: què fas?
1: A nivell social, tenen una estructura molt diferent a nivell d'esport. O sigui, allà hi creuen molt amb l'esport a través de les escoles, de les universitats, les beques, i allà ho viuen d'una manera totalment diferent. És veritat que aquí cada cop s'està conscienciant més l'esport, no? I sobretot l'esport femení, bueno, la Federació Catalana amb la campanya Orgullosa és una cosa que també ho ha intentat impulsar molt, però és veritat que hi ha molta diferència d'estructures socials, de les idees socials que hi ha.
0: És com tocar amb els Beatles o tocar amb el...
2: Amb l'orquestra del poble.
0: Exacte. Però escolta, això és l'inici i amb aquesta empenta que vosaltres hi poseu segur que valdrà molt la pena i en el futur podrem veure casos com el de Putelles o millor. Esperem que sigui així. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies. Gràcies a aquest programa que hem fet, unes pubilles de cuixa forta. Mireia Dalmau, Roger Parera Moragas, Montse Comellas, Elena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem, no parlant de futbol, tot i que m'ha agradat bastant, eh? Potser li prenc la feina al Tot Costa, sinó parlarem de per què hi ha gent que vol accedir als nostres mòbils. Per què accedim als mòbils de les nostres parelles? Per què compartim passwords? Què hi ha darrere d'aquella cosa de geolocalitzar la parella? A vegades és per protegir-la, no? De dir, torna a casa tard, jo tinc cura d'ella. Però sempre és per això. Demà parlarem de tot això i molt més a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, a les Dones i els Dies. Bona nit.

0: Una nova investigació judicial pressiona encara més Pedro Sánchez. Ara és el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional qui creu que el PSOE hauria pagat per frenar causes contra el partit i el govern. Té indicis que l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, era el comandament d'aquesta trama que hauria començat l'endemà de la imputació de la dona de Sánchez. El president espanyol avui era a Roma de visita amb el papa.
1: Si hemos demostrado algo, es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Això és el que ha dit des de Roma. Tot plegat es deriva d'una altra investigació que hi havia oberta sobre presumptes comissions de l'Eire Díez. I encara més, Pedraz apunta també al finançament de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament d'ara fa 2 anys. Amb el cap de política, Raül Flores, mirarem de repassar les diferents causes contra l'entorn de Sánchez que ara mateix s'investiguen als jutjats.
2: Catalunya nit.
3: Es mantenen les vagues per demà a les escoles del Maresme i del Vallès Oriental i el Vallès Occidental després d'un nou fracàs en les converses entre els sindicats i el Departament d'Educació. Demà hi haurà una nova oportunitat per a l'acord.
0: Una operació policial revela com part de l'economia submergida ja es nodreix de derivades del narcotràfic instal·lat a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament als narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats. En total, haurien mogut 80 milions d'euros.
3: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
4: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
5: I ara tot l'aplaudiment del Johan Cruyff per una Alexia emocionada que té el micròfon a la mà i que ara li tocarà dir algunes paraules.
6: I després de només hi ha una reina, Alexia Putellas.
0: L'estadi Johan Cruyff acomiada Alexia Putellas després del partit d'avui amb la Reial Societat i després de 14 temporades vestint la samarreta del Barça.
7: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic

0: 83 anys, a punt de fer-ne 84, Paul McCartney ha presentat el seu nou disc en un directe a la xarxa social TikTok. A les 11 repassarem part de la conversa que ha tingut amb els seus seguidors, en què ha explicat, per exemple, la relació que manté amb l'únic altre Beatle viu, amb Ringo Starr.
1: Parlem molt per videotrucada, i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
2: Són les 10:05 i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Avui una nova entrega, més pressió per al govern espanyol per part de l'Audiència Nacional, que assegura que la direcció del PSOE hauria dirigit i pagat una estructura per boicotejar i fer descarrilar les causes judicials obertes contra Pedro Sánchez. El jutge Santiago Pedraz apunta que l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, dirigia la trama que va finançar el Partit Socialista i que s'hauria activat quan la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, va ser imputada. Anem en directe cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: El cas, Paula, l'hem sabut a primera hora del matí, quan ha començat un escorcoll de 12 hores de durada, acabat fa poc, a la seu del PSOE, a Madrid, eh?
1: Sí, ha acabat fa poc més d'una hora i havia començat abans de les 9 del matí. La desena d'agents de la Guàrdia Civil han sortit fa poca estona de Ferraz en cotxes de paisà pel pàrquing i s'emporten la documentació que els havia demanat el jutge que investiga aquest cas, bàsicament factures, còpies d'agendes i també tots els correus de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, de l'actual gerent del partit o de l'excap de comunicació Jon Antolín, documents que pel jutge que assegura que existia una trama liderada per Cerdán, finançada pel PSOE i que es dedicava a extorsionar jutges i fiscals per boicotejar causes judicials contra el govern de Sánchez i contra el Partit Socialista, i el jutge apunta com a mínim 20 reunions de la trama a la seu dels socialistes amb aquest objectiu.
0: L'Audiència Nacional apunta, per tant, a una maquinària que dirigia Santos Cerdán. Qui més en formava part?
1: Sí, Cerdán era, segons el jutge, el cervell del grup i va reclutar l'exmilitant socialista Leire Díaz, que executava les operacions i el PSOE li pagava a canvi de fer-ho. Aquesta és la tesi del jutge. Diu que Díaz va cobrar com a mínim 16.000 euros del partit a través d'empreses pantalla i de factures falses, i que també se li van pagar viatges per fer totes aquestes feines. Fins ara el que sabíem és que Leire Díaz sempre n'havia desvinculat el partit. Ella diu que anava per lliure i que totes les maniobres que feia eren per escriure un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
2: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: Però ara el jutge diu tot el contrari del que defensa Leire Díaz i té sota la lupa 180.000 euros que haurien sortit del PSOE. Per això avui ha imputat la gerent del partit, Ana Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, per haver camuflat suposadament a través de la seva consultoria alguns d'aquests pagaments a Leire Díaz, i s'imputa també dos advocats i un guàrdia civil com a còmplices de la trama, a més de Santos Cerdán i Leire Díaz, tots vuit, per organització criminal, per suborn i per altres delictes greus, diu el jutge.
0: Doncs mirem una mica enrere com hauria començat aquesta trama.
1: El punt d'inflexió és la imputació de la dona de Pedro Sánchez el 26 d'abril del 2024, i coincidint, recordareu, amb aquells 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez, el grup es reuneix a Ferraz i s'activa a fons la maquinària. L'objectiu és obstaculitzar la feina del jutge i la policia pel cas Begoña, però també destruir, i això és literal del que llegim als missatges, altres causes com la que afecten el germà de Pedro Sánchez. S'ha de netejar tot i sense límits, és el que diuen alguns dels missatges entre els implicats en aquest cas.
0: I com pretenien fer, o com volien fer, aquesta pressió, aquesta extorsió sobre jutges, fiscals i policies?
1: Doncs segons el jutge, tot s'hi valia, des d'intentar comprar fiscals fins a amenaçar investigadors de la Guàrdia Civil, i posa el jutge exemples d'intents de suborn, com l'oferta de 300.000 euros al fiscal Grinda perquè influís en l'arxivament d'algunes causes, o els donés draps bruts del fiscal anticorrupció, o posa un altre exemple, els 50.000 euros que la trama hauria ofert a l'empresària Carmen Pano a canvi que negués que havia portat bosses de diners a la seu del PSOE.
0: Entre la documentació que s'ha emportat la policia hi ha el llibre de visites de la seu del PSOE, les entrades i sortides, per tant, de tothom qui feia alguna visita a la seu del Partit Socialista, i aquí hi ha aparegut un nom que de seguida ha cridat l'atenció, i és el de l'expresident del Barça, de Sandro Rosell.
1: Si el jutge vol saber si Rosell va anar a Ferraz, quan, amb qui i el motiu de la visita, vol saber, per tant, si va col·laborar amb la trama, ja que el fiscal Grimm Marinda, que ara explicàvem que era un dels possibles afectats pel cas, el vincula amb aquest intent de suborn. A part de Rossell, però, apareixen altres noms en aquesta llista. El jutge assenyala fins a 26 persones més, com l'excomissari de la policia Villarejo o l'ex número 2 del Ministeri de l'Interior amb el PP. El jutge vol saber si van anar a Ferraz, amb qui van anar i quins dies, per veure doncs si estaven vinculats amb tota aquesta trama que s'investiga.
0: Doncs gràcies, Paula. Una altra jornada ben llarga. Bona nit.
1: Bona nit, una abraçada.
3: Hem d'explicar també que el jutge Pedraz posa en el focus també a la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament d'ara fa 2 anys. Sense argumentar-ho, l'instructor ha ordenat recopilar-ne tota la informació. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals. Ara bé, Junts, el Partit Popular i Vox demanen ja a Salvador Illa que doni explicacions sobre el tema davant de la cambra. Àlex Giralrobert.
4: Sí, el jutge Pedraz ho vol saber tot de l'última campanya del PSC a Catalunya. Ha demanat la documentació íntegra que els socialistes van presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb la cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i sosté que col·laborarà amb la justícia. Des de Junts, Mònica Sales ha reclamat una compareixença d'Illa i ha instat els seus socis parlamentaris a unir-se a la petició.
5: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
4: El PP i Vox també han reclamat al president que aclareixi els fets a la cambra catalana. A més, aquests tres partits volen que Illa expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials estableixin suposats vincles de l'expresident Zapatero amb el gegant tecnològic xinès. Fonts del govern insisteixen que el procés s'ha fet amb totes les garanties.
3: Gràcies, Àlex. El cert és que són diverses ja les investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Ara en farem un repàs, però el president del govern espanyol es manté ferm i avui ha tornat a negar que convocarà eleccions anticipades. Es manté ferm en aquesta posició. Diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora. I pel que fa a la investigació que afecta l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, avui li ha refermat el seu suport. Des del Partit Popular, però, Feijó continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha tingut cap resposta. A Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
6: Bona nit. Pedro Sánchez en Roca, a l'entrada de l'UCO a Ferraz, l'ha enganxat al Vaticà reunit amb el papa Lleó XIV i a la sortida ha assenyalat que no veu cap raó per convocar eleccions anticipades ni pel nou cas que esquitxa el PSOE ni per la imputació de Zapatero i que seguirà fins a l'estiu del 2027, una decisió que justificava amb aquests arguments.
7: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
6: I és que el president espanyol fins i tot ha insistit que les investigacions poden acabar en no res. I després de llegir el sumari del cas, avui ha tornat a fer costat a Zapatero.
7: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
6: Per Feijó, la situació és agònica i demana als socis de Pedro Sánchez que el deixin sol.
8: La situació de agonia política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma immediata.
6: Feijó, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura que ara mateix perdria i reconeix intents amb Junts per convèncer-los, però els de Puigdemont ho neguen. Sentim Míriam Nogueras a TV3 i Borja Semper al matí de Catalunya Ràdio.
9: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
10: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
6: I Esquerra manté el seu nou una moció de censura a la qual només donaria suport si es comprova un finançament il·legal del PSOE. Gabriel Rufián.
11: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríamos eleccions.
6: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez, ja que se suma a la imputació de l'expresident Zapatero. Demà comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i està a punt de sortir la sentència contra l'exministre Ábalos.
0: Sens dubte, la notícia del dia, aquesta entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, que ha augmentat la pressió a Pedro Sánchez, que té diverses investigacions judicials obertes sobre el seu nucli més directe. De fet, són les investigacions que va intentar frenar, segons l'Audiència Nacional, aquesta trama que lideraria Santos Cerdán. Ho volem entendre, posar-hi una mica de context amb el cap de política de Catalunya Ràdio, Raúl Flores. Bona nit.
12: Bona nit, Manel.
0: D'entrada, quins són els principals casos que hi ha al voltant de Sánchez? Perquè anem sentint coses ja des de fa mesos i és molt fàcil perdre'ns.
12: Doncs mira, de casos oberts als jutjats que afecten el nucli de Sánchez, en destaquem d'entrada tres. El primer esclatava fa just un any. És el cas Cerdán.
7: El Partido Socialista, y yo como secretario general del Partido Socialista, no debimos confiar en él.
12: Santos Cerdán era el número 3 de Pedro Sánchez i un dels seus màxims homes de confiança. Cerdán està a l'espera del judici per un cas de suposat cobrament de comissions il·legals al costat del seu predecessor al càrrec del partit, l'exministre José Luis Ábalos, i també de l'antic assessor d'Ábalos, de Koldo García. Els socis van demanar en aquell moment explicacions a Sánchez, al PP directament la dimissió, però ja fa un any de tot això i el president resisteix a la Moncloa. Però el segon gran torpeda contra el govern espanyol esclatava fa tot just una setmana.
13: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
12: És José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge Manel investiga l'expresident espanyol per tràfic d'influències i el situa com a cap d'una trama que s'hauria beneficiat del rescat de la companyia aèria Plusultra. I només una setmana després del cas Zapatero esclata el tercer. Aquesta investigació al PSOE per suposadament haver pagat a l'antiga militant Leire Díaz per bloquejar totes aquestes investigacions judicials.
0: Aquí, per tant, tenim tres casos oberts a molt pes polític, ja veurem com acaben, però n'hi ha d'altres d'oberts també al voltant de familiars de Pedro Sánchez.
12: Sí, i el més imminent és el judici al seu germà, que comença demà mateix a Badajoz. Demà comença el judici contra ell, contra el germà de Sánchez, per prevaricació i per tràfic d'influències, per la plaça que va guanyar de coordinador dels conservatoris de música de la Diputació de Badajoz. L'altre cas és el de la seva parella, el de Begoña Gómez.
7: Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
12: El jutge del cas, Juan Carlos Peinado, sonarà segur perquè en parlem molt sovint, sí. D'aquest jutge, ha citat a Begoña Gómez el 9 de juny a una vista prèvia abans del judici i l'adverteix a més que si no hi va hi acabarà prenent mesures perquè acabi seient davant seu el dia 9 de juny. Loco qüestiona, ho vam saber dilluns, les sospites del jutge i diu que no hi ha cap indici d'ingressos opacs ni tampoc de moviments sospitosos. Però a banda d'aquests casos, el seu ex número 3, l'exministre José Luis Ábalos, espera sentència pel cas Mascaret abans de les vacances d'estiu. I recordem, per exemple, que en l'últim any el Suprem també ha condemnat el fiscal general de l'Estat per revelació de secrets oficials i l'Audiència Nacional té oberta una peça separada i secreta sobre els pagaments a Metàl·lic del PSOE.
0: Pedro Sánchez insisteix molt en els temps de la justícia, els temps de la política. El que és indubtable és que ha estat una legislatura molt moguda i li queda un any i tothom es fa una pregunta que és difícil de respondre, però que també ens plantegem aquí amb veu alta si és que acabarà Pedro Sánchez o no aquesta legislatura.
12: El mateix Sánchez diu que sí. De fet, avui insistia des de Roma després de veure el Papa. El PP el pressiona per dimitir. Ho sentim pràcticament a diari, però tampoc presenta cap moció de censura perquè, entre d'altres coses, no té prou suports al Congrés perquè pugui tirar endavant. Els socis pressionen amb diferents forces, però cap d'ells acaba de trencar. I el botó de les eleccions només depèn de Pedro Sánchez. Li surt a compte avançar un any des d'eleccions si la majoria de les enquestes que anem coneixent, tret del CIS, diuen que no podrà aconseguir majoria per poder seguir a la Moncloa, i els socis seguirà suposant-los menys costos mantenir el suport a Sánchez que no pas forçar eleccions? Venen setmanes intenses per anar respondent totes aquestes preguntes.
0: Segur. I després hi ha l'interès general, eh? Després hi ha l'interès general, però segur que aquí hi ha moltes càbales i ja veurem el que triguen a arribar sentències fermes.
12: Anys. En molts d'aquests casos, anys. Alguns són imminents, mascaretes, i d'altres poden ser més ràpids, però tots aquests que hem estat parlant, aquests més gruixuts, poden trigar anys.
0: Clar, perquè això sí que seria el que marcaria la diferència, però ja diem que els tempos aquí són mirant molt enllà un any de legislatura. Gràcies, Raül.
12: Gràcies, bona nit.
3: Doncs bé, per acabar amb tot aquest bloc de crònica política, hi posarem una mica de llum, si més no una certesa, i és l'origen d'aquesta paraula que avui hem utilitzat molt, és la paraula escorcollar, i ho fem, com sempre, de la nostra companya d'assessorament lingüístic, Olga Clapés.
14: Aquesta setmana la paraula és, sens dubte, escorcollar, probablement relacionat amb el germànic esculcan, que vol dir explorar, espiar, vigilar, i originàriament devia voler dir examinar fins al corcoll, el pinyol, el moll de l'os a fons. I relacionats amb aquest concepte de furgar, tenim altres verbs per referir-nos a aquesta acció de buscar de forma minuciosa. Tenim rastrejar, de seguir el rastre, però és que rastre ve de rastrum, rasclet, per la idea de passar el rasclet i no deixar res sense analitzar. I del rasclet saltem a un altre estri, la pinta, i arribem a pentinar, verb que també es fa servir, amb el sentit de sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga.
15: Catalunya nit.

0: 8 minuts i arribarem a 11:15. Avui tampoc no hi ha hagut acord. El govern i els sindicats d'educació confien, això sí, en la reunió de demà a les 12 del migdia per concretar quin serà l'augment salarial definitiu aquest any i els propers i quants efectius s'incorporaran a les aules per reforçar l'escola inclusiva. El govern s'ha compromès a portar-ho per escrit i els sindicats, de moment, no afluixen i mantenen les vagues. Maria Costa.
1: Si ahir els sindicats deien que per fi parlaven el mateix idioma amb el govern, avui...
2: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país, totes les vies de comunicació rellevants han estat tallades.
1: I és que avui tampoc hi ha hagut acord, malgrat que ahir les posicions s'haguessin acostat. Els sindicats han demanat un cop més que les propostes quedin per escrit i continuen havent dues grans carpetes obertes. D'una banda, saber quin és l'increment retributiu del sou que s'acabarà consolidant d'aquí 3 anys. El govern proposa que la pujada acabi sent d'uns 350 euros al mes, que sortirien del complement nou que va afegir i de l'augment del 30% del complement específic que es cobraria en 3 anys. Els sindicats, però, volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant als prop de 450 euros. D'altra banda, hi ha la carpeta de l'escola inclusiva, en què es negocia quants efectius s'incorporaran al curs vinent i els propers. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
3: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: Tot i això, el govern defensa que ha fet la feina, que ha fet els deures, que avui han mogut fitxa i es compromet demà a portar-ho tot per escrit. Ho deia el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
4: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
1: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Segura diu que si el futur pacte acaba incorporant més dotacions, es deixarà en entredit l'acord que aquests dos sindicats van establir amb el govern.
5: Bé, el resultat d'aquesta reunió que s'ha fet a la tarda, al matí els mestres i professors havien tornat a sortir al carrer.
6: Menys policia i més educadora! Menys policia!
5: La jornada de vaga que avui convocava a tots els mestres i professors de Catalunya ha tingut un seguiment del 60%, segons el sindicat USTEC, i d'un 30%, segons la conselleria. S'han fet talls en carreteres i vies principals, com ara l'autopista P7 i l'autovia A2, que han durat hores. Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat davant els milers de conductors que s'hi han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota les altes temperatures.
7: Hem tallat la P7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort.
8: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
9: És el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
10: Tenim energia perquè estem veient que estem arribant ja a petits acords, que esperem que vagin a més.
11: Aquest curs m'han arribat dos nouvingudes de França, sense saber parlar res de català ni de castellà. Llavors, no tens recursos per a aquestes dues nenes.
12: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem, perquè hi ha molta diversitat a l'aula i llavors no podem arribar a tots els nens.
5: Fem ara una pausa per la publicitat. 4 minutets i haurem arribat a 11:45 de la nit.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
15: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te a CaixaBank.cat.
16: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
13: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Senyores i senyors, bon dia.
17: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Estàs confonent correlació amb causalitat.
19: No,
18: és un
19: no,
18: problema de primer
19: no,
18: de filosofia,
19: no, no,
18: de lògica,
19: no, no,
18: de la
19: lògica. Ja
18: que és?
19: El mateix
18: que
19: la IA.
18: Que tots els pobres siguin delinqüents.
20: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
21: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
22: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
23: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
24: Hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
17: Amb Ricard Ostrell.
25: Em van passant coses.
24: Sí.
26: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
27: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com avui ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tractaria d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Però, com diem, tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Donald Trump sembla ara que no té pressa per tancar un acord de pau.
1: Bé, això és el que diu, però ja saps que cada cop costa més de creure que el que diu i el que pensa potser no és el mateix. Sí. Avui hem vist un Donald Trump amb cara de cansat i amb menys energia que d'altres vegades. Ha estat una reunió del seu gabinet amb la presència de càmeres a la Casa Blanca i un Donald Trump que ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
2: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
1: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit en que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
3: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
1: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Doncs déu-n'hi-do, per ser només en un vespre no està malament. Gràcies, Oriol. Sí. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
4: En l'altre front de combats que se'n deriva d'aquesta anomenada guerra d'Iran, Israel ha ordenat avui a la població del sud del Líban que abandoni les seves cases i que vagi cap al nord del riu Sagrani, que considera que és la nova línia de demarcació. Vicent Mifsud, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat.
5: Sí, de fet, els atacs de l'aviació israeliana no s'han aturat des d'ahir al sud del país, malgrat que hi ha un altofoc, recordem, pactat amb el govern libanès. Almenys 3 persones han mort, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que ahir Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah.
4: I mentrestant, Vicent, Hamas ha confirmat la mort del seu líder militar a Gaza en el bombardeig israelià d'ahir la nit.
5: Sí, tot i que a la franja hi ha un alto el foc també, Israel assegura que continuarà atacant els líders i militars de Hamas. De fet, Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies de Hamas. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel el mes passat. En l'atac d'ahir també van matar la dona del comandant i els seus 2 fills.
0: I mirem ara cap a l'Àfrica perquè Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. De moment només ha detectat 7 infeccions, una de les quals, això sí, mortal. Anem cap a Burkina Faso. Elia Borràs, bona nit. Per què ha tancat la frontera Uganda?
6: Bona nit. Doncs ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però avui han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
7: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
6: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus.
0: El líder de l'Organització Mundial de la Salut ha demanat un alto al foc per poder controlar la malaltia. Elia, què hi passa a la zona?
6: Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.

0: El govern francès ha entonat el mea culpa per no haver fet prou per evitar els abusos sexuals a menors en centres educatius. L'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància dels abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí, bona nit.
1: Bona nit. L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Édouard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
2: Liste noire,
3: una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
1: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals, i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa, Gerald Darmanin.
4: El moviment MeToo per la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
1: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.

0: Passen 7 minuts de 2:15, dia sí, dia també. Expliquem conseqüències de la crisi de l'habitatge i avui hi afegim aquesta, i és que està disparant les donacions de pares a fills. Rafael de Ribot.
1: Doncs sí, en el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners a una segona o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Aquest és un dels motius pels quals gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Raquel Iglesias és la vicedegana del Col·legi Notarial.
2: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
1: El nombre d'aquest tipus de donacions que s'estan fent a Catalunya ja dobla les que es fan a la resta de l'Estat. Més dades que ens ofereix el Col·legi Notarial. Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que és la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En només 5 anys, els poders otorgats s'han doblat.

0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès.
1: Hi veuen indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, a qui també investiguen. Per aquests fets, el Suprem ja investiga també l'exalcalde del municipi, Fèlix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia per valor de més de 30.000 euros. Fonts d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica.
2: El fabricant de motos elèctriques Turrot de Salt, el Gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa.
1: Això, tot i les contínues reestructuracions de personal dels darrers anys, la plantilla de menys de 50 persones té problemes per cobrar el sou. L'advocat de la Intersindical, que representa els treballadors, Xavier Sánchez, diu que la situació ha afectat la salut dels empleats.
3: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
1: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Turrot.
0: La calor ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià.
1: Una campanya que arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus, derivada de la forta onada de calor que travessa el continent. Sergi Balué és responsable de fruita dolça de la JARC.
4: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya està tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció unes 400.000 tones.
2: I la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el Partit Popular i Vox. El dictamen esquiva assenyalar la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
5: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
6: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
5: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, de Socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
7: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
8: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
5: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
9: Catalunya nit.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent, a què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
14: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
13: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
16: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
17: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
16: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure. El crim de Capbona, Lleida.
10: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
17: Per darrere d'espera i pam, pam, pam.
16: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
18: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Setze minuts i arribarem a les 11 de la nit. Us expliquem que avui s'ha anunciat una subhasta que tindrà lloc a Nova York, als Estats Units, amb la venda d'un tiranosaure, que és un dels tiranosaures rex més grans i complets descoberts fins ara. Cèlia Forment, bona nit.
19: Bona nit.
0: Què té d'especial aquest dinosaure?
19: Doncs es tracta d'un T-Rex, batejat com a Gus, que és un exemplar de 67 milions d'anys, que la casa de subhastes Sotheby's calcula que podria vendre's entre uns 20 i uns 30 milions de dòlars. És una xifra rècord per un dinosaure. El fòssil fa gairebé 12 metres de llargada i uns 4 metres d'alçada fins als malucs. Són unes mides molt similars, perquè ens en fem la idea, a les d'un autobús urbà.
0: Enorme. Escolta, on el van trobar?
19: El van descobrir en un jaciment a l'oest de l'Amèrica del Nord, en una zona molt rica en fòssils. Fa 67 milions d'anys aquell territori era molt diferent. Hi havia grans planes humides, rius, boscos tropicals, on convivien dinosaures gegants com el Triceratops, diguem-ho bé, que, per cert, eren les preses del T-Rex.
0: I què és el que més sorprèn als científics d'aquest exemplar?
19: Sobretot el seu estat de conservació. Té unes dents molt ben preservades i gran part de l'esquelet s'ha conservat complet. De fet, els paleontòlegs expliquen que van necessitar 3 anys d'excavacions per recuperar-lo. I una curiositat, el T-Rex tenia una de les mossegades més potents de la història animal. S'ha trobat a la part del maluc, que és capaç de triturar ossos amb molta facilitat. Això ens dona més idea de com era la vida d'aquests éssers vius aleshores.
0: Escolta, Cèlia, però a la força hi ha d'haver debat científic sobre això, no? Vull dir, una troballa com aquesta, subhastada a Sotheby's, com si fos una qualsevol altra cosa, una joia, un quadre, no? Que això deu tenir un valor científic incalculable.
19: Sí, de fet, l'arqueòleg Eudald Carbonell defensa que fòssils d'aquest valor científic haurien de quedar sota propietat pública per garantir-ne la recerca i la conservació. Nosaltres aquesta tarda hem pogut parlar amb ell i el que defensa és que no hi ha aquesta necessitat d'acabar en col·leccions privades.
20: Un exemplar de tiranosaure rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat. En un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no podran anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
19: Així que la llei aquí a Espanya diu això, que si hi ha una troballa doncs ha de passar en mans de l'Estat perquè llavors es pugui fer tota aquesta investigació històrica o científica. Per cert, el rècord actual el té un exemplar anomenat Apex. És una estegosaura i es va pagar una suma de gairebé 45 milions de dòlars, 44,6, a finals del 2024. En aquella ocasió, el fòssil havia sortit a la venda en un rang inicial entre 4 i 6 milions de dòlars en aquesta mateixa casa de subhastes.
0: Per tant, amb un preu de sortida molt inferior del que s'especula amb aquest T-Rex, veurem qui se l'acaba emportant entre 20 i 30 milions d'euros de dòlars d'especulació, de sortida d'entrada. Doncs a veure si li podem seguir la pista. Gràcies, Cèlia.
19: Bona nit.

Aquests dies és a Barcelona Nathan Fowkes. El nom potser no us diu res, però si sabeu que ha fet el fons de pel·lícules animades com Shrek, El gat amb botes i El príncep d'Egipte, la cosa canvia. Hem parlat amb ell i, entre altres coses, ens ha dit que aprofitem el que té de bo la intel·ligència artificial i que el més important per als artistes és aconseguir emocionar amb el que fan. Valeria

0: Grada Pintura, estem creant la qüestió i l'emoció adequada i si fem tot això bé, la nostra audiència, totes les seves preocupacions desapareixen durant 2 hores i poden gaudir de la nostra obra.
1: En relació amb la intel·ligència artificial, Folks recomana als bons artistes que no li tinguin por i ho fa amb una metàfora basada en la Guerra de les Galàxies.
0: Tot el món coneix les espases làsers de Star Wars. Qualsevol persona podria agafar una d'aquestes espases i crear una quantitat de dany bestial. Però les persones que estan realment entrenades amb aquestes espases, en 2 segons estaràs derrotat. D'alguna forma, així és com és amb l'art. Les persones que estaran més afectades seran aquestes persones que no tenen aquest entrenament.
1: Recorda que quan va començar als anys 90, ell feia servir pintura acrílica i ha hagut d'adaptar-se a molts canvis.
2: La història que us expliquem a continuació és una de les moltes relacionada amb la intel·ligència artificial que encara ens sorprenen perquè no ens les podíem imaginar. I resulta que llibreters catalans i, de fet, llibreters d'arreu del món denuncien que les grans tecnològiques estan comprant milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després, diuen, els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i, de fet, alerta del risc de perdre un patrimoni bibliogràfic únic. Montse Pujol, bona nit.
3: Bona nit.
2: Com s'ha descobert això?
3: Doncs mira, és el resultat d'una investigació conjunta entre l'experta en IA, en intel·ligència artificial, Xavier Vinaixa, i el llibreter Marçal Font, que han dut a terme conjuntament des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar, de sobte, comandes anòmoles d'una empresa estrangera, sembla que al final era de Canadà, que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció, i això els va fer estar alerta. Ho explica el propietari de la Fènix de Badalona, el Marçal Font.
4: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien 4 comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'1, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era el de temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gent central de investigació, no és res de grans clàssics, cap de literatura.
2: Per tant, d'entrada, la sensació que hi ha un comprador atípic al darrere, però s'acaba revelant com una cadena industrial, això.
3: Sí, exactament. Les editores compren els llibres, això expliquen ells, els envien a una planta on els tallen el llom, n'escanegen les pàgines i, finalment, trituren els volums per convertir-los en pasta de paper. Tot, afegeix Marçal Font, per entrenar models d'intel·ligència artificial amb text humà abans que la xarxa s'ompli, definitivament, de text generat per la mateixa IA.
2: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
3: Sí, i a més, els experts, en Xavier Vinaixa, que és expert en IA, explica que un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes.
5: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits, evidentment les grans obres ja les tenen.
3: I el Gremi de Llibreters de Vell, davant d'aquesta situació, ja ha denunciat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables.
2: Clar, el que no s'acaba d'explicar és per què després aquesta destrucció, no? Vull dir, com a
3: Exacte.
2: Mínim, preservar aquests exemplars.
3: Sí, sí, però per això parlen d'espoli, pot deixar un contingut buidíssim.
2: De la desaparició d'aquest patrimoni. Avui, de fet, també hem sabut que YouTube, en aquest intent d'identificar la mà de la intel·ligència artificial, detectarà i marcarà automàticament tots els continguts que creï o que es creïn amb intel·ligència artificial. La plataforma fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, però davant la sensació que se n'estan anant de mare, ha decidit passar directament a l'acció.
3: Exactament. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús de l'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era petita. A partir d'ara, per tant, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la intel·ligència artificial no afectarà, diuen, en els seus algoritmes de recomanació.
2: Per tant, necessitem una tecnologia per etiquetar els vídeos de la intel·ligència artificial, perquè

0: el sistema no s'acaba de creure que l'humà sigui prou honest amb això.
1: Precisament Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar d'IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada cop més complicada.
0: Déu-n'hi-do, doncs és el nostre dia a dia ja, la intel·ligència artificial, i que avança aquest ritme vertiginós, així que en continuarem parlant. Gràcies, Montse.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
2: 6 minuts i arribarem a les 11. Sergi Andreu, bona nit.
3: Bona nit.
2: Avui, dia de comiats, entrem en el món de l'esport amb un nom propi destacat, el d'Alexia.
4: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
3: Ha estat un comiat doble avui el d'Alexia, gran protagonista del dia, perquè al migdia li han fet un homenatge al Camp Nou, un homenatge, diríem, més institucional, al costat d'exjugadors del Barça, de familiars, institucions. I al vespre, el Barça, el Johan Cruyff, ha guanyat 2-1 en la penúltima jornada de Lliga, la Reial Societat, i aquest partit ha servit, que de fet és l'últim d'Alexia amb la samarreta del Barça, després de 14 temporades, ha servit perquè rebés un bon bany de masses i es pogués acomiadar de l'afició amb el públic del Johan, que per cert avui, més enllà d'Alexia, també han dit adeu Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixen l'equip.
2: Sí, jugadors importants i, importants i que han quedat una mica eclipsades, eh?
0: Sí, és veritat, eh? Aquest comiat... Avui es feien diversos comiats.
3: Sí, sembla aquests dies que són dies de molts comiats, em fa l'efecte. Sí, sí. Vull dir que hi ha diferents noms que van dient adéu a les seves trajectòries. N'hi ha un altre, mira, que aprofito ara per dir-lo, que és el de Xavi Pascual, entrenador del Barça, de bàsquet, que deixa de ser l'entrenador de l'equip quan acabi ara la temporada, se'n va cap a Dubai, farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte, va arribar al novembre d'aquest any passat, del 2025, i per tant ha decidit de dir adéu al Barça de bàsquet.
0: Molt bé. Dues sortides, almenys. Una entrada?
3: Una entrada.
0: Vinga, anem-hi.
5: Two players get excited about seeing baller playing in the Premier League for Newcastle United. And this is...
3: Aneu-vos familiaritzant amb aquesta veu. Aquesta veu és la del nou fitxatge del Barça. Es diu Anthony Gordon i és un davanter del Newcastle, 25 anys. Ha estat rapidíssima la seva contractació. Sí, sí, Deco va marxar fa res, dos dies a Londres, i demà el jugador arriba a Barcelona per signar el contracte i passar revisió mèdica. Anthony Gordon és el primer fitxatge del Barça masculí de futbol de cara a la propera temporada. I si en deixeu acabar amb un parell de resultats, perquè avui s'han disputat un parell de partits de waterpolo, doble cita entre equips catalans, i em sembla prou destacable. D'una banda, el Catalunya ha guanyat 14-9 l'Atlètic Barceloneta en l'anada de la final de l'Eurocup femenina, que és la segona competició europea, i avui també ha arrencat la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. És el millor de 3. El primer partit se l'ha endut el Sant Andreu per 10-8.
2: Molt bé, gràcies, Sergi. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.

0: Nena, quina calor.
1: Calorada.
0: Sí, el tema és si més que avui o què, perquè això d'avui ja semblava límit.
1: Avui sí, no? Avui estem d'acord que ja estàvem tocant sostre.
0: Avui sostre, però sempre...
1: Si no, m'ha que no tenies límit, tu, eh?
0: Exacte, no, avui hi ha límit, però els rècords estan per superar-los, no sé. Néstor Gómez, bona nit.
2: Hola, molt bona nit. Doncs, com dèiem, aquesta és la cançó d'Arrels de Gràcia, Quina calor. I no han tocat sostre. És a dir, el sostre el tocaran entre demà i demà passat amb unes temperatures que estaran fora de si, podríem dir, per aquest mes de maig. Tindrem temperatures caniculars, d'aquelles que es donen a mitjans del mes de juliol, a mitjans del mes d'agost, però en aquests darrers dies del mes de maig. Avui la temperatura ha arribat als 36,6 graus a Vinebre. Ha estat la temperatura més alta del que portem de 2026. I demà més calor arreu del país. Màximes que rondaran la xifra dels 35-36 graus a Girona, a la Catalunya central. S'esperen 37 graus a poblacions com Tremp, Lleida, Tarragona, Tàrrega, també a Móra d'Ebre. I atenció, perquè a Tortosa es poden assolir els 38 graus. De manera que pugem una mica més el termostat de cara a la jornada de demà, en un dia que serà assolellat de cap a cap, sobretot a les comarques de l'interior. Si bé a la tarda apareixeran alguns núvols a l'àrea del Pirineu i caurà algun ruixat dispers i aïllat. Però la notícia de demà seran les temperatures molt altes a l'oest de de Catalunya, i aquesta calor que encara continuarà, és a dir, demà toquen sostre, i el sostre durarà dos dies, dijous i divendres. A partir del cap de setmana baixen, però no tornarem a valors normals ni de bon tros. Simplement abandonarem la quota tan alta de temperatures, perquè durant el cap de setmana de calor en farà, i molta.
0: Una abraçada des d'aquí a Tortosa, eh? Tot Tortosa, 38.
1: Molts sí. Ànims.
2: Sí. Déu-n'hi-do.
0: Si cal, obrim l'estudi, eh? Obrim l'estudi demà als tortosins cap aquí. En fi, moltes gràcies, Néstor. Bona nit.
2: Gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: Són les 11, el 27 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

En aquesta segona hora del programa, o en aquesta última hora del dia, us parlarem d'una operació policial contra el narcotràfic que no va directament sobre confiscació de droga, i justament per això és preocupant. Es tracta d'una organització que proporcionava material per al cultiu de marihuana directament a narcotraficants. Estem parlant de llum, sistemes de rec, ventilació... Treballaven per a 6 grups diferents. I dèiem que això és un mal indici, perquè quan es parla del perill d'avançar cap a una narcosocietat implica fets justament com aquest, economia submergida al servei del tràfic de drogues i altres elements, com ara la proliferació d'armes.

0: Quan Paul McCartney va néixer, pràcticament la televisió ni existia. Era una cosa experimental. Doncs bé, avui, amb 83 anys, ha presentat nou disc a TikTok. El sentirem a ell i a les dues primeres cançons que ha publicat. L'àlbum apareixerà divendres.
1: I els dimecres, abans d'acabar cada mes, o sigui, avui, en Xavier Vilà ens presenta algun personatge que creu que hauríem de conèixer, però que gairebé mai no coneixem. Bé, avui, per fer boca, podem dir que ens presentarà la persona que s'ha menjat el plàtan més car. És un xinès i es diu Justin Sun.
0: I cap a 3:15 donarem entrada a l'oient que tenim assegut aquí a primera fila amb nosaltres. És periodista i ens ve a parlar també d'un periodista que el va inspirar ja des dels 4 anys. Es tracta, de fet, d'un dels periodistes més coneguts i estimats del planeta, Tintín. Avui ens acompanya el tintinòleg Josep Manel Silva Alcalde. Ha publicat un llibre molt profund titulat Tintín, periodista vicario.
1: Ara mateix tenim 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I abans d'endinsar-nos en aquesta última hora de la jornada, ens aturem per escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 27 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: La desena d'agents de la Guàrdia Civil han sortit fa poca estona de Ferraz en cotxes de paisà pel pàrquing i s'emporten la documentació que els havia demanat el jutge que investiga aquest cas.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
5: Es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
7: Sapiguem, no hi ha cap moció a sobre la taula ni s'ha treballat res.
8: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
9: Que se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
10: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
11: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
12: Quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava, en aquest cas, el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
13: Hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort.
14: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
15: És el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
16: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
17: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
18: d'eixa amplada, Tirosaurus Rex, també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat, en un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
19: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment.

0: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Bé, doncs, en aquestes veus del dia encara hi afegim una mirada més sobre el llegat que deixa la jugadora del Futbol Club Barcelona, Alexia Putellas, i posa ara la mirada a la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
2: La deu d'Alexia Putellas al Barça no és només la marxa d'una gran futbolista. És el final d'una etapa que ha canviat moltes coses. Marxa després de molts anys al club i ho fa de la millor manera possible. Acaba de guanyar un altre Champions amb el Barça femení i és una de les jugadores més destacades de la competició. Se'n va amb el club al cim d'Europa, després d'haver ajudat a construir aquest camí des del principi. Però el més important d'Alexia Putellas segurament no són els títols, ni les pilotes d'or, ni els gols. El seu valor més important és tot el que representa. Perquè ella forma part d'una generació que va començar jugant quan el futbol femení gairebé no tenia espai. Poca visibilitat i molt pocs recursos, molt menys dels que hi ha ara. Tot això ha canviat, també gràcies a jugadores com ella. Quan una nena avui veu un partit del Barça femení, veu referents. I els referents són molt importants. Veu dones liderant, competint, guanyant i ocupant un espai que durant molts anys no existia. I això és importantíssim. Perquè el futbol femení no només parla d'esport, parla d'oportunitats, parla de representació, parla de dir a les nenes que els seus somnis també tenen lloc, que poden arribar on vulguin i que poden fer el que vulguin. Alexia marxa, sí, però deixa alguna cosa molt més gran que un palmarès, deixa un camí obert. Probablement això és més important que els títols, perquè les Champions es guanyen, però inspirar a tota una generació, això és molt difícil. I Alexia Putellas ho ha aconseguit.
0: Catalunya Nit.

0: Són les 11 i 9 minuts. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. És una operació diferent de les que expliquem habitualment, per això volem fer bé a poc, Miquel Jarqué, bona nit.
1: Hola, bona nit, Agnès, bona nit, Manel.
0: Parlem, Miquel, d'una operació policial en la qual no hi ha hagut intervenció de droga, per això diem que és diferent. En canvi, tant els Mossos com la Guàrdia Civil li donen molta importància. Per què?
1: Doncs sí, li donen molta importància perquè és la primera vegada que es pot acreditar que hi ha un sector de l'economia submergida implantat a casa nostra, que es nodreix del cultiu de la marihuana. Sovint els Mossos ens han advertit que més moviment d'armes de foc és fruit del que comporta el cultiu i la distribució de la marihuana. Ens adverteixen que el perill que hi ha a Catalunya que es converteixi en una narcosocietat, i aquí realment tenim un primer símptoma. Aquest grup almenys abastia 6 grups de narcotraficants. La policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals, i això els hi va donar la pista. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les seves empreses a Granada, Tarragona, Torredembarra, i de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
2: Hi ha una part d'aquest negoci que no encaixa. És aquí quan comencem a fer anàlisi en profunditat, anàlisi econòmic, intervencions, i veiem que no casa el que compren amb el que en aparença venen. Aquí és quan ja la investigació agafa una capa superior.
1: Aquest, de fet, ha estat un negoci molt lucratiu. La policia ha acreditat que en 3 anys van arribar a moure en diner negre 80 milions d'euros, i penseu que amb aquests diners es poden comprar moltes i moltes voluntats.
0: I tant, què ens pots explicar de com funcionava aquesta organització?
1: Doncs mira, la part legal funcionava com un garden i una ferreteria, especialitzats en el cultiu per l'autoconsum de marihuana, això és legal a casa nostra, i proveïen a comerços minoristes, a grow shops. Facilitaven adobs, ventilació, llums, sistemes de rec. En aquesta activitat, precisament, el que declaraven eren 15 milions d'euros. Però aquí hi havia una caixa B i també un negoci ocult de subministrament a gran escala d'aquest mateix material, però pel cultiu dedicat a grans superfícies i a narcotraficants internacionals amb plantacions interiors.
2: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: S'han fet 4 detencions, 2 dels detinguts eren els caps. Parlem d'una estructura petita, malgrat tot això que expliquem.
1: Sí, realment molt petita i també, diguem, molt... Estaven clarament delimitades les funcions de cada membre. Ho detallava el capità de la Guàrdia Civil, Pedro Valero.
3: Uno de los líderes se encargaría diariamente de realizar diversos ingresos de efectivo inferiores a 1.000 euros en diversas cuentas bancarias de diferentes bancos. Por otro lado, otro de los miembros de la organización se encargaría de ser el punto de contacto y punto de comunicación con los clientes finales de estas organizaciones criminales, que sobre todo serían de origen albanés. Otro de los integrantes de la organización criminal realizaría las funciones de comercial, encargándose de la captación de nuevos clientes.
1: Després quedaria un membre de menys pes que faria feines de control de factures, però sí, eren pocs i el negoci anava molt bé. En converses telefòniques intervingudes i també en correus electrònics es detecta la preocupació perquè en realitat no saben què fer amb tant d'efectiu. Estudien a pujar-se el sou, però volen ser discrets i, de fet, obren una oficina a Alemanya perquè allà els pagaments en efectiu no estan limitats i no han de fer aquestes peripècies per anar ingressant diners a caixers automàtics.
0: Clar, per tant, discreció, cauteles i no aixecar sospites, això és marca de la casa, eh?
1: Totalment. la discreció era marca de la casa. Pensa que en els albarans d'entrega no hi apareixia mai l'adreça correcta de l'entrega. Això obligava el transportista a trucar per saber el lloc de l'entrega. Per tant, ni el transportista del material sabia fins a l'últim moment on era l'entrega als narcotraficants. I això també protegia els narcotraficants, perquè entre ells sempre són molt temerosos dels narcoassalts, no? Que els narcotraficants es roben els uns als altres, i en certa manera això també oferia garanties.
0: Tenien antecedents, Miquel?
1: No, eren persones totalment netes. Això també donava una certa tranquil·litat als narcotraficants que els contractaven. Tenien coneixements de gestió empresarial. De fet, el servei de blanqueig que oferien era a través de terceres societats de la seva propietat. Blanquejaven reinvertint els diners en aquestes societats de la seva propietat per fer més diners. El pla que tenien era fer diners i retirar-se. No era un mal pla, però la policia els hi ha tirat tot per terra.
0: Doncs sí, veurem si estem davant d'un nou fenomen. Moltíssimes gràcies, Miquel. Bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
7: 5, 11, 23, 33, 42. Sols 10 i 12.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
8: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
9: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
8: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
10: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
8: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
12: Catalunya migdia.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
14: Amb Òscar Fernández.
15: Cada dia a les dues.
13: I a partir de les tres...
15: L'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
16: La nit dels ignorants s'hereda.
17: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
16: Pot arribar a travessar oceans.
18: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
16: Veu com creixen els seus oients màgics.
19: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
16: I posa la pell de gallina.
20: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
15: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
20: És que m'heu posat la pell de gallina.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
14: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Let's play Down South Snippet, then.
22: Okay. It was a good way to get to know you.

Oh, yeah. Això que sentiu és Down South, és una cançó del nou àlbum que Paul McCartney estrena aquest mateix divendres. L'àlbum es diu The Boys of Dungeon Lane i el cantant, que té 83 anys, ha volgut promocionar el disc d'una manera innovadora, direm, doncs, per la gent de la seva generació, amb un directe a la xarxa social de TikTok. Looking

0: The Days We Left Behind, així es diu aquest altre tema. Marc Güell, bona nit de
1: bona
0: nou.
1: Nit.
0: Aviam, aquest directe a TikTok ha estat una col·laboració amb l'esdeveniment TikTok Live Premiere. Com ha anat el directe?
1: Doncs mira, s'ha adaptat bé aquest sistema, aquest TikTok en directe, perquè a més de deixar escoltar algunes cançons del disc, ha respost també preguntes que els espectadors anaven escrivint pel xat, i una de les que ha contestat ha estat sobre si manté el contacte amb Ringo Starr.
2: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
1: Ringo Starr, per tant, company d'aventures amb els Beatles. No és l'únic company dels Beatles de qui ha parlat. També ha explicat una anècdota que en aquest cas implica a George Harrison electrocutat.
2: Un cotxe elèctric. Era el primer que vèiem. En George va pujar i després jo. I en George va seure a la bateria. Estàvem bé, parlant amb el conductor, i en George comença, Duia uns texans que tenien una cremallera a la butxaca de darrere. Aquesta cremallera va connectar-se als dos pols de la bateria.
0: Increïble, increïble. Bé, sentir aquestes interioritats, no, de la vida dels Beatles tants anys després, perquè recordem que George Harrison és mort des del 2001, si no recordo malament, crec que sí, des de 2001. Ara, veiem la modernitat de TikTok, aquestes preguntes, no, que li entraven via missatges dels que estaven connectats, però preguntes nostàlgiques també és normal.
1: Sí, i moltes anècdotes, perquè l'artista ha parlat, per exemple, sobre quin dia dels Beatles li agradaria viure una altra vegada.
2: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
1: I no sé si us heu preguntat això alguna vegada, si us heu preguntat mai a què s'hauria dedicat si no hagués triomfat en la música. Doncs bé, li han demanat i ha respost això.
2: Quan estava a l'escola, hi havia el mestre de carreres que et deia si eres bo o no, i em va dir que podia ser professor d'anglès. Podria haver sigut un professor d'anglès amigable i vell.

0: quina vida tan diferent hauria tingut, no, Paul McCartney, si hagués estat professor d'anglès en lloc de Beatles?
1: Segurament.
0: Molt diferent, molt diferent. Aviam, de què més ha parlat en aquesta entrevista?
1: Sí, bé, fins ara hem recordat molts moments passats, però també els usuaris de TikTok que estaven connectats li han demanat opinions. Per exemple, McCartney també ha deixat veure la seva opinió sobre com ha evolucionat la manera de consumir música. We kind of started
2: off. Vam començar amb els disfonogràfics, els LP, els vinils, hem passat pels casets, CDs i, finalment, estem aquí amb l'streaming. Per mi, està bé. És una nova manera de treure música. No m'importa com les persones hi accedeixin mentre hi accedeixin.
1: I, esclar, ell quan va començar, evidentment, no hi havia Spotify, però sí que ha confessat que té compte aquesta plataforma. Yeah, so
2: I know it's so easy. És molt fàcil. Jo utilitzo Spotify. És molt fàcil. Només entres, et diu què estàs buscant i hi ha tot tipus de música. Bossa nova, rock and roll...
0: Aquesta cançó que canta Paul McCartney, en aquesta ocasió amb Ringo Starr, justament, eh?
1: Exacte, sí, sí, col·labora amb ell també.
0: No sabem si serà potser l'últim disc de Paul McCartney.
1: Veurem què passa en el futur. Del futur també n'ha parlat, però en aquest cas era per dirigir-se als joves. Els ha donat algun consell.
2: Proveu de creure que tot és possible. Totes les coses són possibles i quan trieu una cosa, apliqueu-s'hi, treballeu. Si és música, toqueu-la.
1: I per descomptat, ha tancat aquest directe que ha fet a TikTok recordant el motiu pel qual l'ha fet. Evidentment era la promoció d'aquest àlbum que surt divendres, The Voice of Dungeon Lane.
2: Si us pregunteu què passa aquesta setmana, la resposta és Dungeon Lane. Es diu The Voice of Dungeon Lane i és el meu nou àlbum. Hi he posat algunes cançons molt diferents. Crec que m'agrada, així que espero que a vosaltres també.
0: És difícil que no agradi, perquè s'ha de dir que t'agradi l'estil de música que t'agradi. Paul McCartney sempre ha fet bones cançons, no? Ja les feia amb els Beatles i n'ha continuat fent a l'edat de 83 anys aquest, no sabem si últim disc, The Voice of Dungeon Lane.
1: Però ben modern, el TikTok.
3: I tant que sí.
0: Gràcies, Marc.
1: Bona nit.

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
4: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
6: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
5: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
7: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
1: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
8: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
1: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
9: És tan fort que cada vegada que hi penso...
1: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
10: Vas saltar del canvi de l'Ed Joan.
1: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
11: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
1: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
12: És un dia feliç.
1: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya nit. Once inside a woman's heart. Catalunya Ràdio. A man must keep his head. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
14: Avui és un d'aquells dimecres, abans d'acabar el mes, perquè se'ns està acabant el mes de maig, que tenim entrega de l'espai Personatges que hauríeu de conèixer, en què Xavier Vilà ens acosta persones molt rellevants en el seu àmbit i que sovint passen desapercebudes. Avui descobrim un ultraric xinès de 36 anys, per tant jove, encara li queda aquí futur per fer carrera, que ha aixecat el seu imperi amb les criptomonedes i que ha rescatat, atenció, Donald Trump en la temerària incursió en aquest món que va fer el president dels Estats Units. Un home, ara ho sentireu, que s'ha menjat el plàtan més car del món. Això ho haurem d'anar explicant a poc, per sort tenim aquí el Xavier Vilà, que s'explica bé. Bona nit, Xavier.
15: Què tal? Bona nit.
14: A veure, d'entrada, de qui parlem?
15: Parlem de Justin Sun, un senyor que va néixer l'any 90 a la província xinesa de Qinghai, fronterera amb el Tibet.
16: We want to be the bridge between all the financial assets around the world. The USDT on Tron has way more value.
15: Aquí l'escoltes, Manel, while parlant del bridge. Resulta que aquest senyor vol ser un pont, vol desgranar un somni, que la seva plataforma, que es diu Tron, esdevingui el pont, aquest bridge que escoltàvem, que cal travessar perquè qualsevol de nosaltres fem una transacció financera arreu del món. És a dir, que si pagues en alguna banda, ell cobri.
14: Que passis per ell, clar.
15: Que passis per ell. Un projecte, per tant, d'una ambició colossal sorgit d'aquest emprenedor que està rodejat de molta polèmica, ara t'ho us ho explicaré. Un home que va ser portat per la família quan només tenia 4 anys de l'interior xinès d'aquesta província que hem dit cap a la bulliciosa Quantung, a la costa meridional del país. Justin Sun tenia una mare que era periodista esportiva i un pare que planificava pel govern, feia plànols i feia coses amb escaire i llapissos. I ell va esdevenir un nen lletraferit i tenia molta curiositat per les coses i això li va venir explicat per una inspiració d'un premi Nobel xinès que es deia Mo Yan. Aquesta és una banda de la seva vida, l'altra és l'ànsia de poder. De criatura va tenir clar que ell volia remenar calés, ja hem vist que en té molts, i per qui va llegir a Michel Foucault, el filòsof francès. Total, que amb aquest còctel tan europeu i asiàtic combinat, amb 17 anys, guanya la plaça a la prestigiosa Universitat de Pequín i aquí aflora Manel el seu esperit rebel. Critica el govern xinès pels plans d'orientació acadèmica, això no és poca cosa, els qualifica de cruels i els compara amb l'Alemanya de la Segona Guerra Mundial. Per tant, tot una declaració
14: d'intencions. Sí, apunta maneres, i aquí potser és quan comença la seva connexió amb Donald Trump.
15: Bé, quan va a aquesta universitat hi ha un professor que no se li acut res més que dir-li: tu, si vols aprendre anglès, el que has de fer és consumir televisió nord-americana.
14: Uh-huh.
15: I Justin Sun el que fa és recórrer a BitTorrent, que és un servei d'intercanvi d'arxius peer-to-peer, que anys més tard, per cert, adquiriria.
14: Se'l va comprar. Està bé.
15: I quan estava en aquesta plataforma va començar a descarregar-se repeticions de l'aprenent, The Apprentice, Trump en vena.
12: Hey, look, you claim to be like me. The difference is I work hard. You've been lazy, you've been nothing but trouble. And now you cut them off as they're fighting each other for who should be fired. Michael,
17: yes.
12: Michael,
17: yes, sir.
12: You're fired.
14: Estàs acomiadat, eh? Ja tenia l'estil que té ara Donald Trump. És aquest reality show que li va ensenyar a Justin Sun. Estem dient Justin Sun, escrit amb S-U-N, com Sun, per si algú ho vol buscar. Aleshores, aprèn anglès amb Donald Trump, sí. I Donald Trump té un vocabulari molt específic.
15: Molt particular.
14: Per exemple, estàs acomiadat.
15: I Justin Sun, Sun, ja se'l fa seu, aquest eslògan. Un home que va quedar captivat per les lliçons del magnat nova iorquès sobre especialment la competència despietada que es marca Trump, i a l'ego, que també forma part de l'ADN de l'ara president nord-americà. I, és clar, aquest són sentiments que són una mica anatema en la societat xinesa, no encaixen exactament igual com a la nord-americana, com sabem. Però imbuït per aquest esperit, Sun no se li acut res més que anar-se'n a Pennsilvània a estudiar, a fer un màster d'economia política, i saps on va? A la universitat on va estudiar Trump, a l'Alma Mater, a la University of Pennsylvania. Per tant, els contactes, ja veus que sí, els astres sí. Es van alineant.
14: Exacte.
15: I després torna a la Xina i arrenca el seu somni, i ho fa a Ripple Labs, que és on comença a treballar en criptomonedes.
14: Ripple Labs, sí. Aquí entrem en el món de les criptomonedes, i irromp a la seva vida encara un altre magnat.
15: Sí, perquè parlem de Trump per una banda, però quan torna a la Xina, ell el que fa és anar-se'n a una altra universitat a estudiar, una creada per Jack Ma, ni més ni menys el creador de l'Alibaba, darrere del gegant del mercat online AliExpress, que segur que moltes famílies que ens escolten coneixen, perquè les criatures arrasen comprant coses online. En aquesta aventura pedagògica només eren 30 estudiants, i Sun era el més jove. I Jack Ma el que fa és fer de Sun el seu protegit. I ell es gradua el 2018 amb un títol de la seva tesi també significatiu: Blockchain, el naixement d'internet descentralitzat.
14: Blockchain.
15: Per tant, ja anem entenent una miqueta el perfil d'un personatge que, a partir d'aquesta tesi, genera Tron, aquesta plataforma envoltada de controvèrsia, sobretot, Manel, perquè antics treballadors que hi han estat amb ell asseguren que Sun va plagiar directament el codi d'escriptura original, i que després, un cop ja creat, va crear al seu voltant una nova criptomoneda aconsellat per un advocat que havia treballat a la SEC, que és el regulador financer del govern dels Estats Units. Per tant, moltes coses aquí una miqueta fosques.
16: The USDT on Tron has way more value.
15: Aquí Sun justifica com ho va fer, diu que aquestes crítiques no tenen res de verídic, i va ser finalment aquest any 2021 que va crear aquesta criptomoneda dintre de l'entorn de la plataforma Tron, en plena controvèrsia per això que et comento de l'advocat. Un advocat que, per cert, li va desaconsellar fer aquesta operació, però ell, Sun, en va fer cas omís, captivadíssim pel dividend potencial que podria donar-li una plataforma que ja tenia 100 milions d'usuaris a la xarxa.
14: O sigui, ell tira endavant, eh?
15: Tira endavant, i això fa que tingui problemes, perquè en aquest tir endavant també, a banda de l'advocat que li diu que no ho faci, involucra una altra empresa americana que està acusada de manipulació de mercats i d'ús d'informació privilegiada. O sigui que ja veus com està la cosa.
14: Doncs sí, per tant, això al final li va portar mal de cap seriosos?
15: Mal de caps que ell aconsegueix, diguéssim, que rebaixar, perquè en l'escenari que estem comentant apareix una altra empresa impulsada pels Trump, per la família Trump, una empresa de criptomonedes que es diu World Liberty Financial. Sant inverteix abastament i perd molts diners, però fa que Trump guanyi 400 milions perquè hi havia una clàusula dintre de l'acord que diu que tot allò que es perdi a partir dels 30 milions inicials, els Trumps no en saben res. Els hi correspon guanyar. Per tant, el peatge de Sant és gran, perd diners, però per altra banda dona els seus fruits perquè recluta a Trump per aconseguir el que et deia al principi, que Trump vagi sent, i veurem si ho acabarà sent al final, aquesta plataforma per la qual tots haguem de passar si mai fem cap comerç online.
14: Déu-n'hi-do, des que has començat a parlar, que t'estic seguint, molt interessant, però estic esperant en quin moment apareixerà el plàtan, perquè hem començat aquí... a la presentació dient que aquest home es va menjar el plàtan més car de la història,
15: no podia,
14: o alguna cosa així.
15: No podia deixar de dir-vos-ho, és una miqueta una frivolitat, però és que en la vida de Sant hi ha un component que barreja filantropia, art i un plàtan. I és que aquest senyor es va fer viral perquè un dia va comprar una obra d'art,
14: sí,
15: que era un plàtan enganxat a una paret amb una cinta adhesiva. Això era tot. Va pagar 6,2 milions de dòlars per aquesta obra. I Déu es va fer el milhomes convocant una roda de premsa per anunciar que havia comprat l'obra d'art i per, immediatament davant de totes les càmeres, arrencar el plàtan de la paret, pelar-lo i cruspir-se'l. La qüestió és que els periodistes assistents immediatament van sortir a l'exterior de la firma Sotheby's que havia fet l'audició i van parlar amb l'immigrant de Bangladesh que li havia venut el plàtan, que havia costat 35 centaus de dòlar.
14: O sigui que de 6 milions, res de res.
15: Clar, l'obra d'art estava valorada amb això perquè era una obra d'art de nom Comedian de l'artista Mauricio Catalán, i Sant va decidir pagar aquest import. Naturalment, quan a l'immigrant de Bangladesh li van dir el que havia pagat aquest home pel seu plàtan de 35 centaus, va entrar en còlera recordant que ell, com a treballador d'un lloc que ven plàtans, cobra 12 dòlars l'hora en jornades de 12 hores diàries, faci sol, plogui o passi el que passi.
14: Déu-n'hi-do.
15: Sant va mirar de rescabalar-lo, comprar-li plàtans per valor de 25.000 dòlars. No estem segurs si va quedar content. El que sí que sabem és que Sant, al final, va decidir, després d'aquest incident, convertir-se en cònsol de l'illa de Granada, una petita illa al mar del Carib. Un lloc, per cert, Manel, on no es coneix que conreïn plàtans.
14: No, Déu-n'hi-do, això va ser una... Aquesta performance m'has deixat distret, però, en fi, una biografia que, efectivament, és interessant. Veurem si acabem passant per Tron o no, o si hi ha algú que està tronat, o què acabarà passant aquí, però impressionant. Una vegada més ens deixes amb la boca oberta. Personatge del mes de maig, Justin Sant. D'aquí un mes hi tornem amb l'últim de la
15: temporada.
14: Ens
15: en queda l'últim de la temporada.
14: Això hauràs d'acabar fort, eh?
15: Us prometo emocions fortes.
14: Sí, perquè per superar aquest et costarà. Gràcies, Xavier.
15: Gràcies, Manel. El plàtano.

0: 20 minuts i arribarem a la mitjanit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència amb Lídia Téllez, que la tenim allà esperant. Bona nit, Lídia.
1: Hola, bona nit, Agnès.
0: Escolta, tens les portades de l'Ara i el periòdico?
1: Només ara.
0: Doncs vinga, anem amb la portada de l'Ara.
1: Mira, comencem. Dia de comiats a les campiones del Barça. L'afició brinda un càlid adeu a Letxia Putellas, Marta Torrejón, Mapi León i Ona Batlle. Per una altra banda, tenim el redoble setge judicial al PSOE. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. I la foto de portada es veu a la Policia Nacional ahir a l'entrada de la seu del PSOE a Madrid amb l'escorcoll que es va fer durant el dia.
0: Molt bé, i què més?
1: L'Iran difon un esborrany d'acord sobre l'Hormuz que Washington nega al cap de molt poc. Per una altra banda, tenim, es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge. I en quant a futbol, l'ingrés del Newcastle, Gordon, fitxa, primer fitxatge del Barça. I ja està.
0: Ja està, eh?
1: Bueno, i... també puc dir-te que l'altra foto de portada són les noies del Barça en el camp.
0: Molt bé. En el comiat d'Alexia Putellas, sí. Entre d'altres en aquest últim partit que les culers han jugat al Johan Cruyff. Gràcies, Lídia. Bona nit.
1: Bona nit. Fins demà.
0: Adéu.
2: I aquí a l'estudi tenim el Marc Güell amb tres portades més.
3: Sí, comencem per la Vanguardia, que obre amb Pedro Sánchez, rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. La foto de portada és per Sánchez reunir-se amb el Papa Lleó XIV en la trobada que han mantingut avui. I precisament en aquesta portada també destaquen una entrevista a Juan José Omella, l'arcabisbe de Barcelona, dies abans que el Papa visiti la ciutat. I destaquen aquestes paraules: el Papa expressa l'anhel d'una ètica compartida davant el caos del món. I una altra entrevista que trobem a La Vanguardia, a Siri Hatzbet, que publica Històries de fantasmes. La novel·lista, de la novel·lista destaquen aquestes paraules: sabia que Paul Auster estava allà mirant-me i va ser meravellós. També l'entrevista en El País, que titulen Paul Auster i jo mai ens avorríem. L'obertura, però, del País és que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i la foto és per dos policies custodiant avui la seu del PSOE. Sánchez ordena resistir en un altre dia de convulsió pels socialistes, i també en aquesta portada destaquen que Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I acabem al Punt avui. Titulen: Pedraz també apunta al PSC, amb Zapatero a la diana, l'Audiència Nacional no dona respir a Pedro Sánchez i envia l'UCO a la seu del PSOE. I també un titular esportiu al Punt avui: Alexia s'acomiada de l'afició amb triomf del Barça contra la Real.
0: Gràcies, Marc. A aquesta hora també hem de fer un cop d'ull, avançar alguns dels continguts que sabem que demà els nostres oients es trobaran a l'antena de Catalunya Ràdio. Marta Prat, bona nit.
4: Bona nit. Doncs mira, com que tenim aquesta mena de tsunami politico-judicial, sí, ens podem esperar qualsevol sorpresa. En qualsevol cas, demà sí que hi haurà munició, tant per Partit Popular com Partit Socialista, perquè hi ha dos judicis en marxa. L'un, el de l'anomenat cas Kitchen, recordeu, l'Audiència Nacional. Veurem asseguts a la banqueta com a acusats l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el que era el seu número 2 al Ministeri. Se'ls acusa d'ordinar una trama, doncs, per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, també per sostreure-li documentació i evitar que es poguessin filtrar proves de la comptabilitat de B del Partit Popular. Llavors, demà s'asseuran a la banqueta com a acusats. Recordem que en aquest judici també hi han comparegut com a testimonis el mateix Bárcenas, el mateix Mariano Rajoy, la que era la secretària general del partit, María Dolores de Cospedal, i que van deixar algunes perles com aquestes.
5: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos, y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
6: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
7: ¿Fue informada en algún momento?
8: No, pues es que yo hasta dudo que eso fuera así.
4: no recordaven res del que havia passat. Un altre procés judicial, com dèiem, en aquest cas a l'altre bàndol, és el del germà de Pedro Sánchez, David Sánchez. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó si es demostra que efectivament es va beneficiar, com diuen les acusacions, d'un lloc de treball que suposadament li van fer a mida a la Diputació de Badajoz per ser coordinador d'activitats dels conservatoris de música. Si es demostra això, doncs mira...
2: Sí, demà foc creuat, exacte, segur.
0: Aquí ho explicarem.
4: La Fiscalia li demana l'absolució, però veurem què passa. I res, i una altra qüestió, doncs, com deia avui un representant sindical d'educació, que sembla la cançó de l'enfadós.
7: Hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
4: Una nova convocatòria de vaga, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, i un cop més s'asseuren tots a la taula de negociació, departament i docents, per veure si resolen aquesta qüestió i arribaran a un acord.
2: Molt bé, la trobada és a les 12 del migdia, a veure si a aquesta hora demà podem explicar
0: algun canvi, no?
2: Exacte, a veure si ha canviat d'alguna manera. Moltes gràcies a tots dos, bona nit.
4: Bona nit.
0: Adéu.
2: Doncs titular a titular, paraula a paraula, hem anat avançant i el dia li queda un quart d'hora. Entrem al tram final d'aquest dimecres, que el volem passar ben acompanyats.
0: I el farem amb la persona que tindrà l'última paraula del dia. Diu que va aprendre a llegir als 4 anys amb Tintín, concretament amb el Lotus Blau i les joies de la Castafiore, de tapes dures i de llom de roba. Eren els anys 1964 i 1965. Col·lecciona figuretes tintinesques que ha trobat en diferents racons del món. Segurament per influència del reporter belga, el nostre convidat d'avui va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i 40 anys després de llicenciar-se va defensar la seva tesi doctoral sobre Tintín. Ara, tot el que saps sobre Tintín ho podem llegir en el llibre Tintín, periodista vicario. Qui ens acompanya avui és advocat, és també periodista, i ara hi hem d'afegir l'etiqueta de tintinòleg, Josep Manel Silva. Bona nit.
8: Bona nit, Agnès.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
8: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Aviam, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
8: Sí, he confirmat que Catalunya és una narcosocietat. He après que la intel·ligència artificial, a part de posar en risc el pensament crític, també es dedica a triturar llibres, però sobretot crec que el més important que he après avui és que Paul McCartney el divendres traurà un nou disc que es diu The Boys of Dungeon Lane, i que, com que una de les cançons la canta amb Ringo Starr, podem dir que els Fab Four ja no existeixen, però els Fab Two, no? Tornen els Beatles, el que queda dels Beatles com a mínim torna aquest divendres.
0: Molt bé, t'hem vist, moure't a la cadira, sí, mentre escoltàvem a Paul McCartney.
8: Bueno, sóc un boig dels Beatles, sí.
0: Et vas fer periodista per Tintín?
8: Vaig estudiar periodisme per Tintín, sí. Sí, la resposta sí.
0: Què t'atreia de Tintín?
8: Bueno, el viatge, l'aventura, la curiositat... També els valors que hi ha al darrere, perquè la honradesa, el lluitar contra els dolents, contra això quan ets petit, no? Contra el mal, doncs sí, això és el que m'atreia, i tot i que Tintín, tothom diu que és periodista, però la meva tesi és que no sempre exerceix de periodista, doncs sí que crec que és model per molts periodistes i que molta gent ha estudiat periodisme gràcies o per culpa de Tintín.
0: N'has fet un llibre, força farcit, de moltes pàgines, Tintín, periodista vicari, és la teva tesi.
8: Tinc un manual d'instruccions perquè la gent s'espanta per com llegir aquest llibre, saps?
0: Ah, sí? Com s'ha de llegir aquest llibre?
8: S'han de llegir les primeres 140 pàgines, que explico una miqueta la vinculació entre l'obra i l'autor, que és molt important, perquè al darrere hi ha un autor, que es deia Hergé, Georges Rémy. També la idea de per què Tintín és o no

0: És un llibre que pot durar...
1: Et pot acompanyar tota una vida.
0: Ah, això mateix. Bueno, un estiu. Tota la vida.
2: Sí,
0: tota la vida, sí.
2: De vacances llargues,
0: depèn de les ganes que tinguis i de si ets molt fan o no del Tintín.
1: Clar. Parlaves de si Tintín és ben bé o no periodista. Comencem per l'autor, per Hergé. Hergé sí que ho era, no?
0: Hergé va començar a treballar molt jove amb un diari que es deia Le 20e Siècle, que era un diari de Brussel·les, un diari catòlic, conservador, ja dibuixava, i dibuixava prèviament, però ell tenia vocació de reporter, més que de periodista, que el reporter seria... En aquella època hi havia l'Albert Londres, una sèrie de reporters que viatjaven per tot el món i eren com una mena de referència per a la gent jove, no? Aleshores, ell tenia aquests models, i ell realment sempre deia que el dibuix havia d'estar al servei de la narració. Es considerava molt més periodista que dibuixant, tot i que era un grandíssim dibuixant. I va començar a publicar en aquest diari perquè el director, que era un sacerdot, li va encarregar fer un suplement infantil per nens que es deia Le Petit Vingtième. I aquí va inventar, quasi obligat, el que jo dic que és el seu vicari, no? Perquè ell, si era un reporter frustrat, va crear una espècie de reporter fictici, que era el Tintín, que en realitat els primers àlbums el que són reportatges dels països on viatja. Viatja primer a la Unió Soviètica, després a l'Àfrica, després a Amèrica, després a l'Àsia, i aleshores els àlbums són reportatges periodístics que ell, sense viatjar, perquè es documentava sobretot a través de la premsa també, doncs, dels llocs on enviava Tintín a viatjar i a fer de periodista, però sobretot també a lluitar contra el mal, perquè bàsicament és un... i a investigar, perquè també era un investigador. El periodisme i la investigació, doncs, està molt relacionat, no?
1: Per tant, Tintín és un dels periodistes més famosos. Hi ha Superman, que també era periodista, no? Però...
0: Una part de la meva tesi, que no està en aquest llibre, però després vaig publicar un llibre, que és vaig publicar un article, que és una recerca sobre tots els personatges de còmic que han exercit de periodistes o del món de la comunicació. Està publicat a la revista de la Societat Catalana de Comunicació.
1: Ah, que bo.
0: Sí.
2: I tant sort ara, si ràpid, algun altre que tinguem tots en l'imaginari.
0: Bueno, Spiderman també ho era, per exemple, perquè era fotògraf, era fotoperiodista,
2: sí.
0: No?
2: Molt bé.
0: Sí, òbviament, Superman és el model. Però la diferència és que aquests són superherois, que el periodisme és com la seva professió excusa, la coartada.
1: Exacte,
0: la coartada. Tintín és al revés.
1: Sí, sí,
0: Tintín
1: sí.
0: No és un superheroi, sinó que és gràcies a la seva professió que lluita contra els dolents. No? La part mítica de l'heroi no és a través de les seves capacitats sobrenaturals, sinó a través de l'exercici de la seva feina, de la seva professió.
1: Ben vist. Sí, sí.
0: I després una altra cosa que crec que és molt important, que molta gent no sap, no? Que és que totes les aventures de Tintín van ser publicades prèviament a la premsa. Primer a aquesta revista que et deia, Le Petit Vingtième, que era el suplement de Le Vingtième Siècle, després a Les durant la guerra, que era un diari ocupat pels alemanys, per això hi ha una certa crítica sobre Hergé, perquè va publicar durant la Guerra Mundial doncs amb un diari ocupat pels nazis, i després, dos anys després, que perquè va estar castigat dos anys per haver precisament col·laborat, doncs van crear una revista que es deia Tintín, i aleshores totes les aventures abans dels àlbums sempre es publicaven per entregues de manera molt periodística, molt folletinesca, no? I per tant això també és una característica, perquè una de les coses que jo faig al llibre també és explicar totes les vinculacions i les aparicions dels mitjans de comunicació dintre dels àlbums, que és una barbaritat, o sigui, es pot dir que l'obra de Hergé, que comença el 29 i acaba el 76, és una obra mediàtica, perquè està ple de referències a la ràdio, al cine, a la televisió, abans pràcticament de que comencés a emetre la televisió, a la publicitat, que també comptabilitzo totes les vegades que hi ha referències publicitàries, i el propi Hergé crea marques i diaris o mitjans de comunicació propis. O sigui, acaba creant un ecosistema en què les marques i els mitjans els ha creat ell, però semblen reals, no ho són. Aleshores, aquesta barreja entre ficció i realitat és una de les coses més interessants que hi ha a la seva obra.
2: Has dit moltes coses, una de les quals jo crec que potser molta gent no sap, que és que l'últim àlbum va ser publicat el 1976.
0: Sí, Tintín los Pícaros és l'últim àlbum acabat i es va publicar el 76, entre altres coses perquè ell va deixar un àlbum inacabat que es diu Tintín i l'Alfart, que va deixar instruccions que no continués després de la seva mort. Mm-hmm. Aleshores, és una obra que és acabada, el 1976, i estem al 2026 i continuem parlant d'això.
2: Tintín, no? Hi ha algú que encara fa tesis...
0: Sí, algun tronat que fa una tesi doctoral.
2: Aviam, s'han publicat 100 milions d'exemplars d'àlbums de Tintín en 100 llengües diferents.
0: Més de 130 ja porten.
2: Amb llatí inclòs. Sí. Per tant, l'èxit
0: és... Tinc d'Ínsula Nigra, que és la Illa Negra en llatí. Jo la tinc a casa, aquesta.
2: Clar, hi deu haver aquí molts àlbums de col·leccionista.
0: Sí, hi ha gent que es dedica a col·leccionar tots els àlbums, perquè són 130 llengües o dialectes, perquè molts són dialectes, però no de tota la col·lecció, saps? O sigui, a vegades és només

0: algú que fa un àlbum amb una llengua per preservar aquella llengua i no fan tota la col·lecció perquè és car també la traducció i tot això, no? Però efectivament són més de 130 llengües ja.
1: Aquí hi ha molta gent que tothom coneix Tintín, jo crec que hi ha molta gent però que no sap res de Tintín a la vegada, no? Segurament sí. Es produeix aquesta circumstància, bueno, tothom coneix
0: sobretot Agnès ara, perquè molta gent jove fins i tot, que jo he parlat clar, a la universitat per exemple, no? Que soc professor de la universitat i em trobo amb gent jove, per exemple, a l'Autònoma fem una pràctica cada any sobre fake news i propaganda política basada en un àlbum d'Astèrix i un altre de Tintín, que és la Chichania de l'Astèrix i el Lotus Blau del Tintín, perquè hi ha molts elements en comú sobre les relacions entre el poder i els mitjans de comunicació, els rumors com a forma de destrossar una societat, com a arma també de propaganda en cas de conflicte bèl·lic. Tot això és molt modern, Tintín. Encara que no ho sembli, hi ha moltes coses... És una mica com el Simpson, jo sempre dic, saps? Que moltes coses que surten al Tintín han passat després, estaven previstes, o fins i tot es va avançar, òbviament, amb el tema de la Lluna, per exemple, no? O sigui, es va avançar 16 anys abans d'arribar realment a la Lluna, Hergé ja els va enviar amb un àlbum que és un díptic, perquè són dos, que és molt realista, que es va documentar molt bé i que fins i tot en fons de la NASA, per veure que era possible arribar a la Lluna.
1: I no? Alguns pecats, com Tintín al Congo, o no? Com ho veus tu?
0: Bueno, són...
1: Va ser molt criticat, no? Per racista... Bueno,
0: a veure, jo sempre dic que racista no és molt paternalista i és producte, també és veritat que els dos primers àlbums eren encàrrecs del seu director, que com hem dit era un sacerdot molt conservador, que el Congo en aquells moments era una colònia de Bèlgica i el va enviar allà perquè volien també augmentar les vocacions perquè la gent anés a les colònies a treballar des de Bèlgica, no? Però evidentment ell no havia anat mai i va reproduir un model que era el que en aquella època s'explicaven als mitjans, és a dir, és producte d'un moment determinat. Que, per cert, després, com que és una obra acabada i algunes edicions les van anar revisant, moltes coses ell les va... O sigui, va evolucionar també com a persona l'autor, no? I aleshores, aquestes coses ell mateix va reconèixer que eren producte d'una època, que eren errors, pecats de joventut, fins i tot arriba a dir, però que amb els anys, evidentment, s'ha d'entendre... En alguns països està prohibit als menors. A Anglaterra, per exemple, les biblioteques no el pots trobar a les seccions de menors, al Tintín al Congo, no? I és un llibre que, si el veus, no és gens perillós, però, efectivament... Mira, més en contra estarien els animalistes, perquè es dedica a fer una matança al Tintín de moltes bèsties d'allà del safari de l'Àfrica, que no tant per la relació amb els negres, que, evidentment, és producte d'una altra època, però no és racista. Jo crec que no és racista.
2: Els examinadors de la tesi doctoral van gaudir, ja t'ho asseguro jo, perquè...
0: Bueno, vaig tenir un tribunal de 5 persones de diferents universitats, i algun d'ells va ser durillo, eh? Després em van posar el cum laude, però no creguis que va ser una cosa fàcil, no, perquè van preguntar moltes coses, sí.
2: Gaudí segur que ho van fer. Per cert, tu també ets col·leccionista de coses de Tintín o no?
0: Mira, bàsicament de llibres. El que passa que amb els anys, clar, com que això ve de petit, és una malaltia de petit, doncs hi ha molta gent que em regala coses, no? I jo què sé, avui porto aquí un pin de Sildàvia, que és un país fictici, però que hi ha una xarxa de consulats. Hi ha una gent molt boja que es dedica a ser cònsuls de Sildàvia a cada país. I aleshores jo tinc passaport de Sildàvia, o sigui, tinc una doble nacionalitat, no? Perquè tinc nacionalitat sildava també, passaport, DNI... Sí, hi ha gent que fa aquestes coses, sí. O sigui, som una secta, en realitat, saps? Dels tintinaires, de veritat, som una espècie de secta, amb broma, sempre dic, eh? Sí, amb broma.
2: Va, que hi posarem l'última cançó del dia.

0: Future Islands celebren 20 anys de carrera amb 20 cançons i una raresa que no van acabar publicant en un àlbum i que ara els agrada molt. Es diu Find Love. What it seems, in Paramore,
1: in arrogance and dreams. Avancem cap a la mitjanit i avui l'última paraula del dia la tindrà en Josep Manel Silva, periodista, advocat, professor universitari i també tintinòleg, que amb aquesta tesi doctor en comunicació social i aquesta tesi tintin periodista vicario per la qual va obtenir un cum laude i que es mereix com a mínim ser cònsol d'algun país inventat per Hergé al món de Tintin. Gràcies Josep Manel per acompanyar-nos i tens aquest micròfon per tenir l'última paraula del dia.
2: Sí, farem un comiat tintinòfil, no podia ser d'una altra manera, no? Que seria una cosa així com bona nit Catalunya, que descanseu. Jo encara diria més que descanseu, bona nit Catalunya, que és una cosa que feien els Dupont i Dupont.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta avançar les eleccions generals, tot i el nou front judicial obert contra el PSOE. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si la direcció dels socialistes va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims a Sánchez. Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu del central del partit, al carrer Ferraz, a Madrid, aquest dimecres, a buscar informació sobre el cas. El mandatari espanyol s'ha referit a les peticions d'eleccions anticipades de l'oposició des de Roma, on s'ha entrevistat amb el papa Lleó XIV.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
1: L'instructor del nou front judicial del PSOE també reclama al partit contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà i exconseller d'Interior Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors a l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, que també està sent investigat. Per aquests mateixos fets, el Suprem ja investiga l'exalcalde d'Altafulla, Félix Alonso, actualment diputat al Congrés per Sumar.
1: Aquest dijous continuen les protestes al sector educatiu. Hi ha convocada vaga al Maresme i al Vallès. La jornada d'aturada unitària a tot Catalunya d'aquest dimecres ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el Departament d'Educació. Les dues parts s'han tornat a reunir per intentar tancar un acord per resoldre el conflicte laboral, però no ha estat possible. Les negociacions continuaran aquest dijous, centrades sobretot en l'increment salarial i el nombre d'efectius per a l'escola inclusiva. El govern proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros.
3: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. En el primer trimestre de l'any han crescut un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els pares donen diners o una segona residència perquè els fills puguin tenir un domicili propi. Aquest és un dels motius pels quals gairebé la meitat de les compravendes que ja es fan a Catalunya es fan sense necessitat d'una hipoteca. Raquel Iglesias és la vicedegana del Col·legi Notarial.
4: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, que podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
1: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts registrats. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. Només es permetrà travessar la frontera a equips d'emergència i sota mesures estrictes de seguretat. Un dels exemplars del Tyrannosaurus rex més grans i complets descoberts fins ara se subhastarà aquest juliol a la casa Sotheby's de Nova York. El fòssil, anomenat Gus, es podria arribar a vendre per uns 30 milions de dòlars.
3: L'esquelet té uns 67 milions d'anys i fa gairebé 12 metres de llargada i 4 d'alçada, unes dimensions similars a les d'un autobús urbà. Els científics destaquen la bona conservació de les dents i de l'esquelet, que està gairebé complet. Aquesta venda reobre el debat sobre si peces d'aquest valor científic poden estar en mans privades o han de ser en museus públics. En declaracions a 3CAT Info, l'arqueòleg Eudald Carbonell té clar que preval la investigació històrica.
5: Un exemplar de Tyrannosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat. En un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
3: El rècord actual el té un altre exemplar, venut l'any 2024, per 45 milions de dòlars per la mateixa casa de subhastes.
1: dels esports, el Barça ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
3: Alexia Botella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, en primer lloc en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta està la decisió més difícil de prendre, i després en el triomf contra la Real Societat per 2-1.
1: Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: Fins aquí les notícies.
6: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Estàs confonent correlació amb causalitat, no, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la Unió.
9: No, ja ho sé.
8: Que és
9: el mateix que la IA.
8: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
14: Que hi ha una cosa que em fascina sempre de tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
7: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.

0: Avui he mirat diverses vegades el vídeo en què Alexia Putellas explica als barcelonistes la seva decisió d'acabar la seva etapa al Futbol Club Barcelona. M'he aturat com si anés a fer un treball universitari en l'expressió "m'he buidat", la mateixa que va fer servir Pep Guardiola quan va deixar el mateix club el maig del 2012. Jo acostumo a buidar olles de verdura quan entrec al caldo, buido les papereres, buido els armaris quan faig neteja, buido la rentadora abans d'estendre-la, buido el carro d'anar a comprar, buido la maleta quan torno d'un viatge, buido les butxaques abans de posar una peça a rentar per si hi ha algun mocador de paper. I m'he preguntat, tu, Marta, quan et buides? I no he trobat cap moment de la vida en què ni jo ni ningú del meu entorn hagi fet servir aquesta expressió. Em puc cansar d'una situació, estar farta d'una persona, d'una feina, d'un ambient determinat, i aleshores dius fins aquí i marxes, fas per canviar o deixes aquella persona amb la paraula a la boca, però no acaba d'entendre exactament què vol dir buidar-se quan portes molts anys estant al capdavant d'una feina que t'agrada i triomfant perquè has aconseguit tot el que volies. Potser és justament això el que molts no podem concebre perquè no tenim tot el que voldríem i per això no ens podem buidar. Sempre prefereixo omplir-me, sempre prefereixo veure l'ampolla mig plena, sempre prefereixo buscar nous reptes i tenir nous horitzons, però jo a això mai ho anomenaria "m'he buidat". Potser és que, com que sóc ignorant, no entenc l'accepció que pren aquest verb quan el diu algú que té 32 anys i probablement el que vol és buscar nous al·licients professionals i personals. Tot i així, tota la sort del món. I vosaltres, us heu buidat aquest dimecres? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Com esteu? Bona nit, són les 12:10. Arrenquem aquí aquesta edició d'avui de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Com sempre, el telèfon obert perquè podeu fer les vostres preguntes, donar respostes, fer les vostres reflexions, queixar-vos, felicitar a qui vulgueu. Com sempre, el telèfon 93-207-474 o també el WhatsApp del programa, el 667-220-148, on continua una mica l'èxit, per dir-ho així, que va tenir ahir la conversa que vam tenir sobre sifons i molta gent que va recordar doncs mil anècdotes sobre haver comprat sifons o que buscava comprar sifons i que no n'havia trobat ara. I avui ens hem trobat al WhatsApp del programa aquesta proposta que ens fa sobre sifons, ens fa l'Àngels des de Lleida.
2: Mira, ara estava escoltant aquest senyor dels sifons, m'ha vingut al cap que podia, ell que diu que fa tanta llumeta hasta per una tauleta de nit, posar-s'hi una pantalla i servir de llum, perquè jo vaig fer una botella que fèiem a manualitats i vam pegar tot de vidrets, una botella una mica ampla, i després vam posar una pantalla dalt i una llum, i fa de llumet, i queda molt bonic. I amb un sifon segurament que també es podria fer.
0: Veus? Una nova idea pels sifons. Està molt bé. De fet, hi ha una altra persona que ens ha deixat també un missatge sobre els sifons, que és l'Albert. L'ha deixat escrit. Diu, tinc un sifó de Cusa, Carbòniques Urgell Sagarra S.A. Segur que en Jaume Castells en té alguna. Diu, hi ha una història molt bonica del net del fundador de Cusa. Podria ser que el fundador fos del Poal o de Palau d'Anglesola? Quin gran programa el vostre, ens diu l'Albert. Quan era pèrit l'escoltava algunes vegades. Diu, l'horari no ajudava, història d'un país. I sobre els sifons, i en concret el del Jaume Castells, de Mollerussa, que vam entrevistar ahir, ens ha preguntat la Núria, des de Matadepera, vol saber si els sifons que adquireix per col·lecció estan buits o plens, i si plens es valoren més o igual que buits. En Jaume ens ha explicat que tots els sifons de l'exposició estan buits per un tema de pes. Un sifó buit pesa 1,20 kg, aproximadament, o 1,80 kg. En canvi, si estiguessin plens, pesarien 1 kg més. Per tant, 2,20, 2,80. A més, si els aconsegueix plens, els buida, diu ell. Per tant, els sifons del Jaume sempre estan buits, els que hi ha en aquesta exposició. Va, al 932017474 ens truca en Jordi, des de Barcelona. Bona nit.
3: Molt bona nit. Mira, parlant de sifons, i no era pas del tema, sóc un entusiasta dels sifons, tinc molts amics estrangers i quan venen a casa a Barcelona els hi fa com molta
0: gràcia
3: això de fer un vermut amb sifó. I durant anys els comprava a Carrera O, després a Mirall Fontanals, i ara ja estava desesperat buscant, i l'altre dia vaig decidir trucar a la marca de sifons Heiser i dir, escolti, a Barcelona on puc comprar sifons, no? I després de molt de temps ha estat una descoberta molt maca, la plaça Joanic, un local amb una bodega increïble on portes el teu sifó i per poc més d'un euro i pico et dono el sifó ple.
0: Carai. Vull dir
3: que per tant, he recuperat una tradició.
0: Sí, senyor, i tant. Que bo.
3: No, jo trucava per una altra...
0: Per una altra cosa.
3: Sí, de fet, dues coses a les estades de l'Ajuntament. M'imagino que quan un es jubila té temps per fer coses que no ha fet mai a la seva vida, no? Mm. Una d'elles és ser més responsable com a ciutadà i d'alguna manera també ser potser una miqueta més torracollons, diguem-ne, no? En el sentit que... Jo, per exemple, m'esgarrifo que sempre que hi ha una activitat esportiva, una marató, una activitat al costat de casa, per exemple, un institut. Hi ha tanques per tot arreu, el carrer queda tancat, i les tanques poden passar una setmana, dos, tres... De fet, hi ha unes tanques aquí al carrer Còrsega, que he formulat ja com tres avisos a l'Ajuntament, i fa uns 8 mesos que hi són, diguem-ne, no? A la confluència. Jo no entenc com no hi ha un protocol de que quan hi ha una activitat i es col·loquen unes tanques, doncs amb un termini lògic de temps, el mateix servei municipal que ha col·locat les tanques la retiri. Però és que jo trobo que és increïble, diguem-ne, la poca operativitat en aquest sentit, diguem-ne, no? Aquesta seria conèixer quin servei municipal es coordina aquest tipus de col·locació de tanques. Uh-huh. I l'altra és a les voreres.
0: Sí.
3: Des de fa molt de temps, tot el tema de parcs i jardins, cada cop hi ha més els forats, no sabia la paraula i l'he buscat, escocells.
0: Sí.
3: El forat de la vorera.
0: Dels arbres, vols dir? El forat,
3: exacte,
0: dels arbres, sí, sí.
3: Exacte. Uh-huh. Són forats que jo no entenc com no es produeixen més accidents. O sigui, jo entenc que per temes, diguem-ne, potser cal tallar un arbre, però seria molt fàcil, diguem-ne, omplir aquell forat, no? Mm. Tot el que és l'eixample esquerre és increïble, la quantitat d'antics llocs on abans hi havia un arbre i que ara hi ha un forat d'uns 30, 20 i tants o 30 centímetres de profunditat, que trobo que és un perill horrorós.
0: Sí,
3: no?
0: Pot ser.
3: Però
0: mal.
3: Tampoc no sé, m'imagino que no té res a veure amb el servei municipal de les tanques, però sí que té que haver-hi per
0: servir algun
3: responsable.
0: L'Ajuntament sí que té a veure, clar. Sí, sí, i tant. Sí,
3: algun responsable que d'alguna manera, senzillament posant grava, posant terra, el perill desapareixeria, diguem-ne, no? Res, volia saber aquestes dues coses. Quin servei municipal demostra les seves incapacitats amb aquestes dues responsabilitats.
0: Sí. Escolta'm una cosa, una pregunta, Jordi. Tu has fet de... ja que ho veus, has fet alguna foto per
3: totes.
0: Fer... De... I ho fas
3: totes.
0: A través de l'aplicació?
3: Les he fet, les he adreçat a l'Ajuntament.
0: És que ara, saps que hi ha una aplicació de l'Ajuntament de Barcelona que tu pots...
3: Sí.
0: I no t'han
3: sí,
0: fet
3: no.
0: cas, eh?
3: No, mira, el divertit d'aquestes aplicacions és que dona un registre i et diuen que en un termini tindràs una resposta.
0: Sí.
3: Efectivament, aquesta resposta, o sigui, et posa 1, després et posa 2, guió 2, guió 3, jo he arribat a acumular fins a guió 6, diguem-ne, no? O sigui, 6 prolongacions de les possibles respostes, diguem-ne, que haig de reconèixer que en el cas de les tanques he fracassat sempre. Amb altres diguem-ne, observacions, sí que he tingut resposta.
0: Més èxit,
3: sí. Però amb les tanques...
0: Les tanques, allà s'estan.
3: Amb les tanques, t'asseguro. I més em fa gràcia, perquè més han canviat el logo, fins i tot són maques, han canviat el logo, i així els han renovat, ara estan galvanitzades, diguem-ne, no? Però vull dir que és... Jo no ho entenc, el volum de tanques que estan, diguem-ne, per la ciutat...
0: Sí, perdudes, allà. sense que ningú les agafi.
3: Totalment, sí. Perdudes. Només un esdeveniment de qualsevol tipus, ja està. Les tanques ja queden allà.
0: Allà queden, sí senyor. Molt bé, Jordi, a veure que si trobem gràcies. Resposta. Moltes gràcies.
3: Bona nit.
0: Adéu. Adéu. En Jaume, des de Figueres, bona nit.
4: Hola, Marta, bona nit.
0: Què tal, Jaume?
4: Bé, ara ja, per fi, bé. Perquè hem arribat a casa i hem salvat el dia.
0: Doncs
4: ha sigut un dia, ha sigut un dia molt llarg.
0: Ha sigut un dia llarg.
4: Sí, jo estic malalt fa molts anys, ara estic fent diàlisis a l'Hospital de Figueres, és un hospital, depèn d'una fundació, però és un hospital que dona servei públic, i la veritat és que n'estic molt content, i vull fer les infermeres del servei i els metges, els nefrologues del servei, fan una gran feina, i som un bon grup de malalts doncs, que podem viure i tirar cada dia gràcies a l'hemodiàlisis, que és el tractament sofisatori. Després, avui també tenia a Can Ruti, tenia hora a l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona.
0: Sí.
4: I com que tenia diàlisis al dematí, he demanat transport sanitari. Avui, amb el tema de la vaga dels mestres, tot el meu respecte, tot el meu suport al col·lectiu de mestres per les reivindicacions que fan, però justament avui m'han tallat l'autopista en dos punts del recorregut que havien de fer aquesta tarda i ha sigut una odissea.
0: Ostres, clar, poder arribar s'ha allargat tot molt, no?
4: A l'hospital. Sí, sí, jo havia de ser a les 4 a l'hospital, hem arribat a les 6.
0: Uf.
4: Un equip de dues metgesses i tres persones més que estaven en els quiròfons per fer biòpsies han acabat el seu torn a 5:45 de la tarda i com que jo encara no havia arribat doncs han decidit esperar-se.
0: T'han esperat que arribessis?
4: Sí, s'han esperat a l'hospital, s'han esperat en la secció de quiròfons de les consultes externes i m'han pogut agafar les mostres. Jo sortia de l'hospital a les 7 de la tarda. O sigui, pots comptar que les dues metgesses i les auxiliars i les infermeres doncs, han sortit a les 7 o potser 7:45 de la tarda.
0: Una mica més tard, sí,
4: quan
0: senyor.
4: Haurien pogut sortir doncs, tranquil·lament a 6:45, no? I, bueno, fa 30 anys que em van diagnosticar, més de 30 anys que em van diagnosticar, sempre he anat a la sanitat pública, sempre he fet servir la sanitat pública d'aquest nostre país, que és una passada. És impressionant el servei que donen, la dedicació que hi posen metges, infermeres, auxiliars, saladors, tot el personal que hi ha en els CAPs, en els hospitals, és una barbaritat, el servei que tenim. I, bé, avui, ara quan he arribat a casa, molt cansat, hauria sigut molt llarg, però pensava, hòstia, has de trucar a la Marta i explicar-li.
0: Ho trobo molt maco que facis això, perquè està molt bé queixar-nos quan les coses no van bé, però sempre dic que quan van bé i funcionen, està molt bé agrair-ho. Sí, sí, sí. I a vegades ens oblidem d'agrair les coses, no, la gent?
4: Sí, sí, anàvem amb el transport sanitari cap a Badalona.
0: Per tant, han pogut arribar, no? Ai, han pogut avisar de dir, estem venint, però passa això.
4: Sí.
0: I elles s'han esperat.
4: He trucat a l'hospital, no he pogut contactar amb la doctora, però després la doctora sí que m'ha trucat a mi, perquè ell té el meu número de telèfon, i m'ha preguntat on sou. I dic, mira, que estem baixant, trigarem encara una estona. I s'ho han parlat entre elles, han parlat, han arribat a un acord, i han dit, Jaume, continua baixant, que t'esperem i que t'agafarem les mostres. I ara les mostres ja, per fi, estan a anatomia patològica, esperant que els resultats siguin bons, no sigui alguna altra cosa sospitosa, però esperem que vagi bé.
0: Doncs jo t'agraeixo que hagis trucat per compartir-ho, perquè m'agraden aquests missatges, m'agraden aquestes reflexions. Sí, és veritat, perquè estem en un món que sempre anem, que està molt bé, perquè vull dir, ara que no, que l'oient anterior no s'ho prengui malament, al contrari, perquè tenia més raó que un sant, i perquè les coses que es fan malament s'han de dir. Però quan les coses funcionen, clar, i algú fa un gest com aquest d'esperar un pacient que està tirat a l'autopista, perquè hi ha uns que fan una reivindicació que tenen tot el dret,
4: evidentment
0: que t'esperin per fer això, doncs és molt bonic i està bé agraït.
4: És un gust treballar, o sigui, ser atès en un hospital de referència com és el Germans Trias i Pujol de Badalona, que ve popularment conegut com Can Ruti.
0: Can Ruti, sí.
4: I jo fa 30 anys que en soc pacient de l'hospital i sempre coses bones, sempre m'han tractat molt bé, sempre ha sigut molt atents, tots els equips de Mossos. Ja tinc com 7 o 8 assistents mèdiques que me visiten regularment i, hòstia, és un hospital fantàstic, fantàstic.
0: Que bé, Jaume. Espero que tot el que t'has fet avui surti bé i gràcies,
4: gràcies, Marta.
0: Gràcies per ser-hi.
4: I gràcies.
0: Una abraçada i que descansis avui, sobretot.
4: Igualment.
0: Adéu-siau, bona nit.
4: Adéu.
0: La Maria Àngels, des d'Igualada, bona nit.
5: Bona nit. Bueno, jo volia compartir amb vosaltres avui que he tingut una història maca perquè estem tots connectats. Jo sóc una clienta de... Ja era el Javier Solà. I quan el Javier Solà va explicar la història del seu fill i tot això, pues, va ser molt maco i molt valent. I jo també vaig trucar-li per dir que jo també tenia un net i d'allò. I vam parlar i això va ser molt maco. I avui ve el meu net i em porta un llibre. Un llibre que és Vells Relats Vells de la Maria Carme Carrió Salabernada. I està el pròleg escrit pel Javier Solà.
0: Sí, senyora. Sí, senyora.
5: Llavors, clar, els dibuixos són de l'escola de Manresa i que hi va el meu net i ell és il·lustrador. I els dibuixos, pues, ja l'ha fet el meu net.
0: Què diu? Ah, sí?
5: Sí.
0: Jo el tinc, llavors, aquest llibre, perquè me l'ha enviat l'autora, me l'ha enviat... Me l'estic mirant. Per veure què fem. Sí, no sabíem. Doncs mira, el seu net és el que ha fet els dibuixos.
5: No. Tota la classe.
0: Ah, la classe del seu net. D'acord, la classe. Sí. Que... Molt bé.
5: Però dic que ha sigut molt maco, perquè dic que estem connectats i que això, dic, mira, el Javier Solà, els d'allòs...
0: Tot és una mateixa cosa. Hi ha uns fils aquí invisibles que no se sap mai.
5: Sí.
0: Que bonic, Maria Àngels, molt bé.
5: Aquelles coses que a vegades cada dia tens un regal d'una manera, doncs avui ha sigut aquest.
0: Doncs mira.
5: Ja està. I volia compartir, doncs, amb la nit dels ignorants, perquè també tot això és de la nit dels ignorants.
0: Clar que sí. Doncs moltes gràcies, Maria Àngels, per compartir-ho. I res. Que estem connectats.
5: Jo m'afegeixo amb aquest senyor que ha trucat ara, perquè jo també sóc una operada de càncer i porto les dues pròtesis als genolls, i jo sempre ho dic, que la sanitat m'han tractat i em cuiden, i encara, vull dir, sempre, és veritat, és un Déu, i donem gràcies.
0: Sí, senyora. Sí. Maria Àngels, moltes gràcies.
5: Vinga.
0: Adéu-siau, bona nit.
5: Bona nit.
0: En David, des de Rialp, bona nit. Hola. Hola. Que ets aquí,
6: hola.
0: David? Ara. Jo dic, què ha passat?
6: Ara. Bona nit.
0: Bona nit, David.
6: Què tal?
0: Bé, i tu?
6: Bé, molt bé.
0: Què ens volies dir avui?
6: Primer, que jo crec que això que has comentat del fet de cuidar-se, podria ser que arribi un moment que en qualsevol situació de la vida digues, no puc més. Vull dir, no. Necessito un canvi. I sigui tan... Vull ser això,
0: sí,
6: d'alguna manera.
0: Segur. Em fa gràcia el terme, la manera d'expressar-se, no? De m'he buidat, que jo no ho he fet servir mai a la vida per dir quan no pots més d'una cosa, no? És evident que és una sensació que molta gent ha tingut. Però m'he buidat, és curiós que l'hagin fet servir dues persones provenients del mateix àmbit, no?
6: Sí, en vez de dir que estàs fart.
0: Exacte, que és negatiu, no? Sí.
6: Sí, m'he buidat, com dir, he donat el que podia donar.
0: Tot el que podia, sí.
6: I ja no puc donar més, o no vull donar més, pel motiu que sigui.
0: Sí. Sí, vale, aquest és això. Però vull dir que és una expressió que jo, o ningú del meu entorn, ha fet servir mai, no? Jo m'he buidat.
6: Jo no l'havia sentit mai la primera vegada, sinó amb Pep.
0: Amb el Pep,
6: i
0: sí.
6: I ara amb la noia aquesta, amb la Cana. No, perdó.
0: Amb l'Alexia.
6: Alexia, perdó.
0: Tu no et buidis, David, tu continua aquí dalt, eh? Aquí necessitem gent.
6: No, jo no em puc cuidar.
0: Tu no et buidis.
6: Intentes per cuidar-me.
0: Molt bé, David. Doncs escolta'm, contenta de sentir-te. Digues.
6: Volia comentar una cosa. És cert això de que he sentit unes notícies aquest dematí de que hi havia una espècie de casa de postres que es havia introduït aquí a l'Estat i que el govern ha actuat per parlar dels preus, els peus, i que podien apostar sobre si, per exemple, si la cantant, la Beyoncé, doncs seria mare de l'any que ve o següent, i podien apostar sobre si hi hauria tantes hectàrees d'incendis a Espanya, com... Això és cert.
0: Això, on això és... perdona, però on ho, has, on ho has sentit, això?
6: Aquest dematí a la ràdio.
0: Però aquí a Catalunya Ràdio? No.
6: No. A RAC1.
0: A RAC1.
6: Crec que és RAC1. Mm. I crec que ve de, des d'ahir, ja.
0: Doncs jo no ho he sentit.
6: Vale.
0: No ho he sentit, però a veure, els ignorants senten moltes coses i a veure si algú et sap donar... Ara buscaré, però no em sona, que no vol dir que no sigui, Vull dir que segurament existeix en algun lloc i jo no ho he sentit. A veure si algú ens pot donar més detalls, David, d'acord?
6: És que
0: Sí,
6: amb diners...
0: Apostar per si hi haurà incendis, alguna cantant
6: sí,
0: estarà embarassada.
6: Sí, 20 hectàrees o 2.000.
0: És que és molt fort, trobo. Sí,
6: clar,
0: sí.
6: Llavors què farà? La gent sortirà a cremar els boscos per guanyar diners.
0: No, és que és molt
6: fort.
0: És que
6: m'he quedat de pedra i no ho sé. Jo crec que ho vaig sentir a RAC1.
0: Sí, sí. Doncs a veure si algú ho ha sentit i ens pot donar alguna idea més, d'acord?
6: Vinga, bona nit. Vinga. I la peça està en marxa, però vaig molt de cul.
0: No, tu tranquil, tot el temps del món. Nosaltres, en principi, quan marxem de vacances, després tornarem, així que no pateixis, d'acord?
6: Molt bé.
0: Vinga, David, vinga. Una abraçada. Bona nit.
1: Històries de nit.
0: Fem avui espai a una història de nit justament dedicada al que podríem dir ben bé que és un clàssic de la matinada, el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques. Mira, més oportú que mai, després d'aquests agraïments d'avui d'aquest oient al voltant de metges i tot el sistema sanitari públic, diguéssim. I som presents sempre, el SEM, dia i nit, però és cert que a les hores baixes els veiem menys, i tant mateix hi són. Com ho viuen? Quantes situacions crítiques han d'afrontar cada nit? A quanta gent arriben a ajudar com si fossin un àngel aparegut enmig de la foscor, com diu la nostra entrevistada? En Domènec Subirà volia saber com són les nits d'una infermera del SEM i la Mireia Montaner s'ha ofert a explicar-li. Són a la base de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on hi ha la central de coordinació, les ambulàncies i els equips assistencials.
7: Mireia Montaner, infermera del SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, bona nit.
8: Bona nit.
7: Escolta, veig que estàs llegint, perquè ho tens aquí sobre, La mala hija, de Pedro Martí. És un thriller, novel·la negra. Un adolescent que desapareix en un poble tranquil, una dona que viu el moment més difícil de la seva vida, dues germanes molt poc amigues, un altre adolescent amb problemes socials, un periodista amb poca ètica. No sé, però jo em pensava que en un torn al SEM de nit em diries, no sé, que això és una cosa més reposada, menys tensa, o potser fins i tot de comèdia, no ho sé.
8: Hi ha èpoques de tot, però és veritat que m'agrada molt la novel·la negra.
7: Sí?
8: M'intriga, em manté.
7: Et manté alerta. I és per això? T'ajuda?
8: Potser sí. És per això.
7: Som a la base del SEM. Aquí és on comença tot, on comença la jornada de nit tothom.
8: Les ambulàncies que van a Barcelona sí, comencen aquí sempre.
7: Tu, però, no estàs habitualment aquí, estàs a Viladecans. No?
8: Sí, actualment sí.
7: Com comences la jornada?
8: A les 7. Comencem la jornada, revisem que tot estigui correcte, que l'ambulància estigui tot operatiu, si tenim algun servei pot ser ja, per tant hem d'estar. El primer que fem és això, veure que tot està en el seu lloc i que funciona bé.
7: Què canvia entre la nit i el dia a la vostra feina?
8: Què canvia? Home, el que més canvia potser és que hi ha menys gent als carrers. Llavors doncs és més tranquil. Circular pel carrer. En què sí que tenim activitat igual.
7: Quan dius circular, vols dir circular amb les ambulàncies.
8: Circular, sí. És més fàcil. La circulació, no hi ha tant de trànsit, de dia és molt més farragosa arribar als llocs.
7: Clar, perquè això, és que ara que ho dius, qualsevol dia que estàs per Barcelona i que ve una ambulància, veus que tothom es comença a moure per deixar passar l'ambulància, no? I moltes vegades veus que costa. I clar, jo penso molt en els que aneu a dins. No sé, això deu ser una mica angoixant, o com ho vius?
8: Perquè vols arribar al lloc ràpid i veus que et està costant.
7: Clar, clar.
8: Quan hi ha molta densitat de trànsit, és angoixa més arribar als llocs. I de nit potser que està... Això no ho tenim. Tenim més facilitat per arribar als llocs.
7: És el que canvia més? O canvia també el tipus de servei que heu de fer?
8: Sí, també. Hi ha peculiaritats per a mi.
7: Ara hi anirem entrant. Això. Tens un equip? Qui és el teu equip?
8: El meu equip, jo ara vaig amb tècnic i amb metge.
7: L'ambulància és una ambulància medicalitzada?
8: És una suport vital avançat.
7: I aleshores, a partir d'aquí, què fas?
8: Esperar. Normalment el que fas és esperar que vagin sortint coses. Ens alerten per enviar-nos algun servei.
7: Per què, sense voler, tinc la impressió que associo molt al SEM als accidents de trànsit? Ja m'imagino que no és només això, ja ho sé, però m'imagino que molta gent també.
8: Bueno, potser és on se'ns veu més, no? Al carrer se'ns veu més, potser, però és veritat que fem a via pública, a domicilis, actuem a diferents llocs. No és només accidents. Tot i que n'hi ha, però...
7: Clar, perquè actueu a domicilis també, això també.
8: Clar. No, es veu tant.
7: No sempre implica un trasllat d'un pacient, no?
8: No, a vegades podem estabilitzar el pacient i deixar-lo a casa, o derivar-lo al control pel mitjà de la capçalera, o coses així.
7: Deia això que associo al SEM molt a accidents, però el que no m'imaginava és el que em deies quan et vaig trucar, que de vegades us toca assistir gent gran que en realitat no tenen cap violència.
8: Doncs que les nits són molt llargues. I la soledat també és difícil. Llavors sí que ens hem trobat moltes vegades que la gent gran pues, es troba malament i un cop fets allà pues, ja no es troba malament, se li passa. Igual no tot ho tractem amb medicina, sinó que de vegades anem allà i li dones la mà a algú i xerres uns 5 minutets amb aquesta persona i ja no li fa falta res més.
7: Sí,
8: i això a la nit és una cosa que es veu molt més que durant el dia, perquè les nits poden ser molt llargues per una persona gran, que és sola, que no té amb qui xerrar, o les nits seria de fer.
7: O sigui, donar-li la mà, estar una estona allà amb ell,
8: sí, i potser no cal res més.
7: El cura, no?
8: Sí.
7: I és sobretot gent gran, clar.
8: Gent gran, sobretot.
7: Com us organitzeu amb l'equip? Cadascú té una feina molt específica o en cas d'emergència doncs a vegades toca fer una mica de tot, no està tot tan dividit?
8: O sigui, tenim els nostres rols, però és veritat que treballem molt en equip. On jo no arribo, segur que arribarà el meu company. Saps? Sí. Llavors és com ja ho tenim molt establert així.
7: Us coneixeu gaire, els que treballeu junts? És important que us conegueu?
8: Per mi sí, per mi és bàsic.
7: Per què?
8: Conèixer el meu company m'ajudarà, de vegades amb companys que he treballat durant molt de temps, amb una mirada ja sabíem el que volíem, o el que necessitava, tot. És facilíssim treballar amb algú que ja coneixes.
7: Que ja coneix, clar. Alguna anècdota, no sé, ara que em dius això, algun record compartit junts que sigui representatiu d'aquestes nits passades junts amb un equip?
8: Sí, les anècdotes així com a divertides pot ser...
7: O no divertides,
8: però no, dius... divertides, què fem?
7: Que de mot us enteneu, no?
8: Sí, tenia un company que amb ell doncs, hem passat doncs, moments difícils, no? Amb serveis difícils, que vulguis o no et marquen i et fan posar trist i això. Llavors, en algun moment pues, ens podíem posar a la ràdio i ens ficàvem a cantar qualsevol cançó que sonés a la ràdio, com si estiguéssim a la dutxa. Els dos junts. Llavors, això ens alliberava l'atenció,
7: diguéssim.
8: Altres vegades ens abraçàvem i ploràvem, també, però com a anècdota així que fèiem era per esbravar-nos. No sé com dir.
7: Ja, sí, s'entén perfectament. Sí. Quins casos o quins serveis són els que poden portar a una situació com la que vas dir? Que després necessiteu.
8: Clar, estem molt acostumats a veure moltes coses, això és veritat, però la part emocional dels serveis també està al voltant. Vull dir, nens, familiars, que envolten a tot el servei, doncs és més dur de gestionar. La part emocional, la part més emotiva, potser és la que costa més.
7: Perquè us toca a vosaltres parlar amb els familiars?
8: Sí.
7: De tot? O hi ha un punt que intervenen els serveis de psicologia?
8: Tenim servei de psicologia que quan ho creiem ho podem activar i venen al domicili mateix. Mm-hmm. Però és veritat que la primera impressió o el primer cop el rebem nosaltres i hem de gestionar-lo moltes vegades. Informar la família o el pacient és superimportant. Mm-hmm. No estàs en un hospital que la família t'espera fora, sinó que tu entres a casa seva. Llavors jo no puc fer fora algú de casa seva.
7: Clar.
8: O sigui, amb els meus serveis, amb el meu dia a dia, estem la persona a la que tens i tota la família i tot el que l'envolta. Llavors la seva pena o tristesa doncs està allà envoltant-lo. Mm-hmm. I ho has de gestionar tot.
7: Clar. Aquesta part probablement la veieu més vosaltres i en canvi no la veiem tant nosaltres, que el que tenim més al cap són doncs, imatges a vegades doncs, molt dures, no? Però que vosaltres, malauradament, potser ja hi esteu acostumats.
8: Sí, la veritat és que suposo que ens protegim bastant. No sé, suposo que ja ens hem fet així i al final anem traient imatges del cap, que al principi potser sí que hi són i costa més dies de marxar, però al final anem fent net. Jo no les veig moltes. Hi ha algunes que potser queden més temps, però intento no quedar a moltes imatges.
7: Però quan te'n vas a casa, desconnectes o a vegades costa una mica més?
8: Hi ha vegades que m'ha costat.

0: I alguna vegada has volgut tornar a veure o has pensat que t'agradaria tornar a veure alguna persona que has ajudat, algun pacient que t'agradaria tornar a veure o saber com s'està recuperant? Sí,
1: sí. M'agradaria amb tots, però és veritat que no pot ser amb tots, no? Llavors, s'intenta sempre, doncs, si vas al mateix hospital, a veure com està, intentes veure una altra vegada com va tot. Jo ho intento sempre que puc, sense invadir cap espai més personal, però si passes per allà i pots anar intentant parlar, doncs sí.
0: Quin diries que és el cas que més t'ha marcat en aquest sentit?
1: El servei que més, potser és perquè és el més proper, que és una cesària que li vam haver de fer amb una dona embarassada que va fer una aturada cardíaca. Llavors és proper i és un servei molt dramàtic de per si, llavors el tinc com a més recent.
0: Clar.
1: I altres que tenen a veure amb nens, doncs, també són molt, toquen molt més, o sempre identifiques amb algun familiar.
0: En el cas d'aquesta dona de l'aturada cardíaca, veu aconseguir salvar el nadó?
1: Sí.
0: La mare no.
1: La mare.
0: M'imagino que no és freqüent.
1: No n'hi ha gaires, per sort.
0: Clar.
1: No ens hi hem de trobar moltes vegades.
0: Clar. Quins són, doncs, de fet, els casos més freqüents una nit a Viladecans o a l'àrea metropolitana? Ara ets a la base de Viladecans, però tu vas treballar molts anys de nit a Barcelona, també.
1: Sí.
0: Què és el més freqüent?
1: Els accidents de trànsit hi són sempre. Patinets, bicis, això hi són sempre.
0: Els patinets, sí, també.
1: Els patinets elèctrics són un drama.
0: Sí, no?
1: Hi ha molts. I també, doncs, els dolors toràcics, perquè al final és una patologia que ja anem molt, perquè pot ser cardíaca, pot ser moltes coses. Llavors s'han de descartar moltes patologies.
0: Diries que teniu massa feina a vegades?
1: Pues diria que depèn de les guàrdies. I això no ho sabran mai. Que potser un divendres o dissabte hi haurà més ambient, hi haurà més gent al carrer i tens més opcions que de tenir més accidents de trànsit o més intoxicacions.
0: Clar,
1: més...
0: Clar, el tema de les intoxicacions, això us hi trobeu, no? Perquè jo... entrevistant gent que treballa de nit com taxistes i escombriaires ha sortit sovint aquest tema, no? Que us veuen a vosaltres, la gent del SEM, assistint molts casos d'intoxicacions etíliques, no? Això passa, no? Clar, i aleshores els accidents de trànsit, amb la prevenció que fem, les intoxicacions del tipus que siguin, amb tota la prevenció que es fa i segueix passant i segueix fent, et fas preguntes?
1: Em fes preguntes i sobretot t'agafa més de respecte. Jo no vull que les meves filles surtin de festa mai. Es tancaria que no.
0: En sèrio?
1: No, però perquè ho veus molt.
0: Clar, sí, clar.
1: Que ho veus molt i és molt... I penses, jolín, pues mira què es diu. I que penses que ja ha arribat a la gent i tot i així segueix passant.
0: Clar. Què creus que falla?
1: No sé, potser l'edat és dolenta. No sé què falla, potser la prevenció no la fem prou enfocada a l'edat que toca.
0: Tens moments per fer un cafè, per menjar alguna cosa al llarg de la nit?
1: Sí. Treballar de nit t'obliga a fer cafès.
0: Però no hi ha gaires, no hi ha gaires cafès, no hi ha gaires bars de matinada. No. Costa trobar un lloc on poder menjar alguna cosa o fer un cafè bo.
1: Sí, sí, hi ha molts pocs. A Barcelona en teníem un parell així ja vistos, que ja si passàvem per allà doncs aprofitàvem a fer un cafetó. I si no, tenim la nostra base i allà sempre tenim cafè, pica-pica.
0: I teniu una estona per descansar a les hores d'allà?
1: Sí, la tenim, sí.
0: I què aprofiteu per fer?
1: Doncs jo llegir, xerrar...
0: El llibre que dèiem abans.
1: Això mateix. O descansem. Depèn. També hi ha guàrdies que si portes molta càrrega i arriba un punt que... Pues, tampoc no tens ganes de llegir per aquestes cases.
0: Alguna altra cosa que recordis que t'hagi fet riure, potser no amb els companys, però de coses que t'has trobat o gent que t'has trobat o coses que has vist durant la nit?
1: Pues així de riure així no, sí que me'n recordo molt de bromes que fem amb els companys, que penso des de fora no s'entenen, no?
0: Clar,
1: són molt... situacions que estàs estressat, llavors pues, potser ens surt fer bromes entre nosaltres.
0: Clar.
1: No, és més això que no pas.
0: Has d'estar allà dins per entendre-ho, no?
1: Sí.
0: Us donen les gràcies, de vegades?
1: Sí, moltes vegades.
0: Sí?
1: Jo penso que la gent és molt agraïda. També trobes situacions en les que potser... Pues, bueno, també t'has de posar la seva pell. Estan passant situacions difícils i la gent es fica més nerviosa, és normal. Però la gent és molt agraïda. Normalment arribem i és com si aparegués un àngel. Els anem a ajudar, per tant, sempre m'he sentit que la gent ha sigut agraïda amb mi.
0: Fins i tot quan estem molta estona amb ells, pot haver-hi moments de relació una mica...
1: Sí, tant. Podem parlar de tot. Amb els trajectes, per treure pressió i perquè no s'angoixin i tal, puc acabar parlant de tot. Poden explicar professions que jo no coneixia. Aprenc moltíssim cada dia. Sí, sí. L'últim vaig estar parlant amb un home que era un boxejador, que havia sigut boxejador d'elit, i em va explicar que ara entrenava a nens i que havia anat cap a diferents països i que feia poc havia anat a Ucraïna. I em va estar explicant com estava allí, perquè estaven en guerra, i em va estar explicant i em va ensenyar fotos.
0: I el portàveu a l'ambulància?
1: I el portàvem a l'ambulància, però els trajectes que duren 10 minuts, doncs aquests 10 minuts, si poden estar parlant, doncs, també els àlegs.
0: Clar. Clar, però hi ha situacions en què...
1: Situacions que no poden, és veritat.
0: Clar,
1: que no tots.
0: Que no poden. Recordo també a vegades els bombers, no?, quan han explicat què pot trigar a extreure una persona d'un cotxe accidentat, no?, que s'ha de fer... Clar, però mentrestant has d'anar parlant amb aquella persona. Vosaltres us toca assistir també en serveis com aquests?
1: Sí, sí, sí. Col·laborem amb un bé moltes vegades.
0: I et toca parlar? Us toca a vosaltres?
1: Sí, anem fent una mica més conjuntament, perquè la part més sanitària la fem nosaltres, llavors anem parlant també amb ells i anem veient... De fet, el fet de parlar ens dona... Mèdicament ens fa entendre si està conscient o no. Mm-hmm. Llavors has d'anar parlant.
0: Clar.
1: Tranquil·litzant-lo, parlant, posant també calmants, analgèsia, el que faci falta.
0: Diries en conclusió que és una feina gratificant?
1: Jo no en faria una altra.
0: No? Després de tots aquests anys ja?
1: Sí, sí.
0: Ah, perquè quan abans ho he llegit,
1: sí,
0: et vas especialitzant UCI, pacients crítics, emergències, urgències, ja tenies clar que volies tirar cap aquí. Sí, per què?
1: Doncs pues no sé dir-te el per què, però em va cridar l'atenció. Vaig començar a fer infermeria i ja el que volia era urgències. I estant a urgències vaig dir, és que jo vull anar allí fora i no vull que em portin el pacient, vull anar a buscar.
0: Tens dues filles, què hi diuen elles de la feina de la seva mare?
1: Jo crec que estan contentes. De fet, moltes vegades em pregunten quan arribo, què has fet, mama? Quins pacients has anat a veure? Explica'm-els. Sí. No els explico molts detalls de vegades, però pregunten. Volen saber detalls.
0: Entenen, però, que treballis de nit?
1: Sí, sí, sí, estan molt... Clar, elles des que eren petites ja han viscut això. De fet, sempre em deien que quan treballo de nit, doncs jo treballo poc, perquè clar, quan elles es desperten jo ja estic.
0: Els sembla que treballes poc.
1: Treballo poc, però elles dormen. Quan jo estic treballant, elles dormen.
0: Yeah.
1: I si estan malaltres i no van a l'escola, doncs la seva mare hi és.
0: Clar.
1: Igual no 100%, però hi soc.
0: Ah, això deu passar també, no? Clar, hi ets, però potser no 100% perquè arrossegues un cansament, una tensió... El que veus de nit et fa fer-te preguntes més profundes sobre com vivim, sobre què estem fent, cap on estem anant, no? Aquestes preguntes que a vegades ens fem, i més ara en aquesta època així una mica convulsa, sobretot a nivell internacional que estem vivint.
1: Jo crec que ens fa valorar més la vida, el dia a dia. O sigui, jo cada guàrdia que surto penso, jolín, pues surto de la guàrdia, no? I estic viva, i arribo a casa, la meva família està bé. I crec que ho valoro més perquè veig cada dia, no? Llavors em dona, la meva feina em dona això, em dona la gratitud que tinc cada dia de poder ser-hi, no?
0: Si depengués de tu i poguessis triar una cosa, una mesura, una idea, una iniciativa que fes que tinguéssiu menys feina, que, perquè jo voldria dir que moltes coses doncs funcionen millor, no? No ho sé, s'ha tingut, què diries?
1: Un munt de coses,
0: Sí?
1: Primer, fica més educació a les escoles i als instituts. Penso que és superimportant. Igual que ens ensenyem a sumar i a restar i a multiplicar, suport vital bàsic i aquestes coses hauria de ser també com mates, igual. Penso que això ens ajudaria molt més el dia de demà a estar preparats per la primera emergència. I després, invertir més en sanitat és molt important.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Si tinguéssim més professionals i menys llistes d'espera i tot això, doncs evidentment suposo que prevendria molta més malaltia.
0: Els hi preguntem. Ah, sí?
1: Aquestes coses, jo a la meva escola ho faig. Cada any els hi faig. Ara tots els...
0: Voluntàriament. Però ho vas proposar tu.
1: Sí, doncs ja ara s'està fomentant el suport vital bàsic a les escoles i està en desplegament. Però clar, aquestes coses pues, són més lentes. Jo, per si a cas, les meves filles de la seva escola, jo ho he anat fent.
0: Doncs Mireia Montaner, moltes gràcies i endavant, perquè sí que està clar i t'asseguro que ho hem pogut comprovar aquestes nits entrevistant a molta gent que treballa o viu de nit, que feu una feina necessària, que tothom ho veu. O sigui que gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
1: Ràdio. Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
0: Torna Crims amb una nova temporada on tots els casos estan marcats

0: mentre xiula, gaudeix del joc?
1: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
0: 10 temporades ja.
2: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
3: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
2: Per molts anys i que en feu molts més.
4: 10 minuts i arribarem a la una de la matinada. Som a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara hi tenim la Consol, des del Catllà. Bona nit. Hola, Consol.
5: Hola, bona nit.
4: Ara sí, bona nit.
5: És que me sento molt malament.
4: Sents malament? Nosaltres et sentim bé, eh?
5: Bueno, és que el meu telèfon no és... Bueno, lo dels pitets de paper...
4: Sí.
5: Que jo, quan tenia la botiga, anava a comprar la Industrial Balsera, que està a la banda dreta, al carrer de darrere de la Rambla de les Flors. Com que no recordo si era el carrer, si es deia Juclà, és que no ho recordo bé. Va, però jo entrava pel magatzem que hi ha, que també ara ja no sé si es diu Carrefour, entrava per allà, el travessava tot, sortia fora al carrer, travessaves el carrer, quan baixes el davant hi ha la bolsera.
4: Sí, sí.
5: I allà venen de tot, de papers, de tot, de tot. Ara pitets no sé si n'hi ha.
4: Abans però... n'hi havia, no? Però ara no sabem si n'hi ha.
5: No ho
4: sempre
5: sé.
4: Pot preguntar.
5: Però clar, o si no la bolsera, altra cosa de seguida. I clar, quan ho sento, jo penso, la bolsera. I vaig provar dues o tres vegades i com que no ho agafava, ho vaig pensar, bueno. I ara ahir, o antes d'ahir, ho vau tornar a dir i dic, va, vaig a provar.
4: No, perfecte, avui. Consol, perquè no s'havia contestat, correcte, molt bé. Doncs,
5: sí, pues,
4: moltes vaja, gràcies.
5: Home, aquí al Catllà, quan fan les calçotades,
4: sí.
5: Ara tots abans eren de roba, que te'ls emportaves, que jo en tinc una pila, però ara te'ls donen també, no de paper, són d'una cosa rara, com una espuma. Ara no sé d'on els treuen.
4: Però són per llançar després, eh? Entenc?
5: Sí, són sí. Per llançar, sí.
4: Sí, sí. Molt
5: però
4: bé.
5: Són una cosa... L'any que ve, quan sigui l'època dels calçots, preguntaré d'on... Bueno, si m'ho volen contestar, clar.
4: D'on els treuen, no?
5: D'on els treuen.
4: Molt bé. Doncs ja ens ho explicaràs, Consol.
5: Bueno,
4: molt bé. Doncs moltes
5: bona
4: gràcies.
5: Nit.
4: Bona nit. Adéu-siau. Tenim encara altres missatges de WhatsApp que ens heu deixat al 667-220-148. Per exemple, hi ha una referència sobre llenguatge que ens ha deixat la Dolors des de Banyoles. No, ara no. Ara no el podem sentir. No el podem sentir, no passa res. El sentirem després. Perquè ens heu deixat també altres missatges, per exemple, escrits en aquest cas. En David, des del Carmel, també té una resposta per una qüestió que crec que va ser ahir o abans d'ahir, que també la vam fer. Diu, creuar els dits té un origen cristià i pagà. Originalment es feia entre dues persones per buscar protecció i donar bons desitjos. Després va evolucionar a una sola persona creuant els dits, diu en David. Ara sí que podem escoltar aquest tall de veu de la Dolors que ens ha deixat el WhatsApp del programa, la Dolors des de Banyoles.
6: Que jo vaig sentir que fa molt el senyor Josep del Parguell va fer una pregunta que sobre el venir, el vindre, el tenir, el tindre. I encara no s'ha contestat, sembla. Jo ho he estat buscant i a l'hora de dir-ho, o sigui, de parlar, tant és correcte. Venir com vindre, com tenir i tindre. És el mateix. En canvi, a l'hora d'escriure és més normal, més correcte, diguem més usual, escriure venir i tenir. Sobretot els escrits oficials o més formals. Eh? Això de vindre o tindre fan servir més cap a València, Mallorca, fins i tot Occitània. Eh? Però vaja, totes dues, a l'hora de parlar, totes dues, tant venir com vindre, és correcte. D'acord, Josep? A veure si li hauré solucionat el problema aquest, la pregunta aquesta.
4: Moltes gràcies, Dolors. La Montse, des de Barcelona, ens diu... Una pregunta sobre la llei de la dependència. Les persones que cotitzen amb la llei de la dependència... S'han de jubilar als 67 anys? Diu, durant el període de l'any 2012 al 2019, la Seguretat Social no va cobrir la cotització. Es poden reclamar aquests anys? Pregunta la Montse des de Barcelona. I què passa si no s'arriben a cotitzar als 15 anys?

tot això en un sol missatge que ens ha deixat la Montse. Després, Ventura diu, si els patinets elèctrics estan prohibits portar els busos, els trens, metros i andanes, per què no ho estan els establiments públics com botigues, grans magatzems, centres sanitaris, hospitals, especialment, diu en Ventura, en un ascensor d'un espai públic? El mateix passa amb les bicicletes elèctriques, diu, no entenc com es permet. L'Àngels, des de Sant Cugat del Vallès, diu, respon a una consulta que ens feia també un noi ara fa un parell de nits. El tema dels bloquejos en relacions sexuals és molt complex i l'han de tractar amb una psicòloga experta en parelles o sexòloga. Poden ser deguts a molts motius i traumes de tot tipus i s'ha d'anar a l'arrel del problema, diu l'Àngels. El que ha comentat un oient de veure per desinhibir-se és pa per avui i fam per demà. El cas concret no el conec, però parlo com a persona que, per desgràcia, va patir abusos a la infantesa i després he tingut certes dificultats en les relacions de parella. També és veritat que tractar segons quins traumes o fantasmes del passat no és, diu l'Àngels, gens fàcil. S'arregla amb molt de diàleg, afrontant el problema i, sobretot, amb l'ajuda d'un bon professional. Primer, diàleg, diu, fonamental. Després, ajuda professional. Són generalment problemes més profuns que no s'arreglen amb un detallet o una carantoina. És un tema, per tant, que va molt més enllà i agraeixo moltíssim el missatge que ens ha fet l'Àngels des de Sant Cugat explicant tot això per donar aquest consell a aquest noi. I després acabarem amb una música, acabarem i arribarem a la una amb una música de l'Enric de l'Harmònica. Diu, vaig néixer a Aitona, al Segrià, i visc a Barcelona, al barri de Sant Antoni. I avui us envio una cançó lenta, sentimental, ens diu. El títol ho diu tot, Last Night. Diu, espero que us agradi.

0: Last Night de l'Enric de l'harmònica que ens ha enviat perquè escolteu tots els ignorants que ens feu costat cada nit de diumenge a dijous aquí a Catalunya Ràdio. Arribem a la una de la matinada, escoltem les notícies d'aquesta hora i tornem després amb més preguntes, amb més respostes, per tant amb més trucades al 93-207-474. Ens queda una altra conversa interessant on aprendrem moltes coses. Ens queden unes quantes coses encara. Fins ara.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per a l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara, proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, diu que la reunió d'aquest dimecres ha estat poc productiva.
3: La mesa ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
2: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, es compromet a portar una proposta per escrit aquest dijous i defensa que el govern ha mogut fitxa.
4: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
2: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
5: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president del govern espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Jorge Fernández Díaz i la resta d'acusats pel cas Kitchen comencen a declarar aquest dijous a l'Audiència Nacional. L'exministre de l'Interior s'enfronta a 15 anys de presó per suposadament haver coordinat una operació de la policia patriòtica per robar proves de la Caixa B del Partit Popular a Luis Bárcenas i destruir-les.
5: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus d'Ebola. Al Congo s'ha detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc al país per controlar aquesta malaltia.
2: Llibreters catalans i de tot el món denuncien que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i alerta del risc de perdre un patrimoni bibliogràfic únic. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya.
5: Els pares donen diners o una segona residència perquè els joves puguin tenir un domicili propi. Aquest és un dels motius pels quals gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Raquel Iglesias és la vicedegana del Col·legi Notarial.
6: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
5: El nombre de donacions que es fan a Catalunya ja dobla les de la resta de l'Estat.
2: Esports, el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
5: Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, en primer lloc en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, i després en el triomf contra la Real Societat per 2-1.
2: Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xevi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
5: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits.
2: I en tenis, la jugadora de Blanes, Maria Bassols, ha quedat eliminada a la segona ronda del Roland Garros, després de perdre en 3 sets davant de la russa Andreeva, cap de sèrie número 8, per 3-6, 6-1 i 6-1.
1: Fins aquí les notícies. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
7: Aneu massa de listos.
8: I els valencians?
7: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
1: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
9: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
10: Has sentit el que acaba de dir?
11: Que a Mallorca no feu l'amor.
12: Segona temporada de la República del Mediterrani. El videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara ens truca en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
1: Bona nit, Marta, i tots els ignorants.
0: Com
1: vull
0: està?
1: Vull fer una pregunta, a veure si hi ha algú que ho pot saber, això.
0: A veure.
1: Perquè, bueno, segurament que sí, però és a saber si ens escolta o si d'allò. Quina temperatura hi ha, per exemple, a l'espai en general, exterior? Vull dir, més enllà de la Lluna, més enllà de l'òrbita del nostre sistema planetari, inclús, no? Vull dir, si algú sap si aquesta temperatura, suposo que és fred, suposo que és més fred. Però, a veure si supera el fred absolut que tenim aquí a la Terra, que són aquells, em sembla que, si no ho dic malament, menys 273 graus, a veure si és possible doncs, que hi hagi una temperatura més baixa que aquesta.
0: Aquesta.
1: O que realment, vull dir, aquesta sigui la tope de tots, no? Vull dir que no ho sé. És una cosa que, mira, m'ha vingut avui.
0: Sí, molt interessant. I tant.
1: Això ho preguntaré, perquè com veus aquests que van a la Lluna, que van amb aquelles escafandres, per dir-ho així d'alguna manera, sí. I tot això, suposo que part del que és el respirar i tot el sistema que tenen, també deu ser pel fred,
0: És bona pregunta, Joaquim, a veure què ens diuen. Si no, ho buscarem amb algun expert. Si no
1: sap
0: cap ignorant, ho buscarem amb algun expert.
1: Perfecte. Ah, molt bé. Doncs a veure, ja ens entrarem aquí.
0: Sí, senyor. Moltes gràcies, com sempre, per les seves preguntes.
1: Doncs no es mereixen.
0: Que vagi molt bé, Joaquim.
1: Adéu, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. Vinga, en Josep Lluís ens truca des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
2: Bona nit. Anava a dir Aina, Marta Romagosa. Anava a dir Aina perquè és la que primer que contacto...
0: Sempre. L'Aina sempre va per davant. L'Aina per davant, sempre. No, això que no faig.
2: Sí, mira, jo vull comentar-te el que has comentat al principi i que tu no acabes d'entendre perquè no ho dius, la paraula que ha dit l'Alexia de buidar-se. Jo penso que tu et buides perquè és molt sincera fent la ràdio i el que vulgo referir-se a l'Alexia és que buidar-se és sincerar-se i ha comentat això de la mort del pare, que li va fer que el seu pare estigui orgullós d'ella, s'ha buidat i ho ha explicat amb tota sinceritat a tots els que l'hem tingut el plaer de veure-la després d'estar emotivament. I que tu et buides perquè és sincera, no? No estàs amb mi?
0: Jo he volgut... Jo aquest verb no el faig servir mai amb el significat que ho ha fet tant ella com en Pep. Ja està, era una reflexió sobre això.
2: Correcte. Ni jo tampoc ho dic, jo em vull dir. Jo dic, t'ho diré ben clar o em sincero, però no diré aquesta paraula.
0: No, exacte. És curiós pues, que ho hagin fet servir els dos.
2: Entenc que tu no l'utilitzis.
0: És
2: Marta.
0: Això, ja està. No.
2: Et dic dues preguntes per aquesta nit. Mira, són molt fàcils i molt entenedores. Quin és el monument més antic construït a Espanya i de quin any data? La següent, tothom ho sap, però és ben cert. Què vol dir això que els gossos són el millor amic de l'amo, de l'home? No l'amic de l'amo, de l'home.
0: El millor amic de l'home.
2: Sí, perquè a vegades ja no m'ho tenen amics, sinó que són amics d'interessos. El gos sempre sí de l'amo, i per tant és el millor amic de l'home. Jo ho interpreto així, però a veure si algú m'ho respon millor.
0: D'acord.
2: O amb una altra manera de postura de mirar d'un punt de vista.
0: Perfecte.
2: I la darrera, no sé si la dic bé, aquesta frase, però els plats no s'assemblen a les olles. Què vol dir?
0: Els plats s'assemblen a les olles, és...
2: Ah, s'assemblen a les olles. Bueno,
0: jo, crec que és així. Jo crec que és així, ara no ho diu, Carme. Els plats s'assemblen a les olles.
2: Jo només te diré que no recordo algú ni res per fer preguntes. Les que venen al cap, les escric i dic, ipso facto, jo vaig plasmar el paper i les faré aquesta nit.
0: Doncs a veure si algú fa servir, perquè això a casa meva es feia servir. Els plats s'assemblen a les olles. I per això em sona bastant, perquè ma mare la feia servir.
2: Algú m'ho interpretaria, perquè no m'acabo d'entendre jo.
0: Molt bé.
2: Però això, el del gos sí que ho entenc, perquè si, és en cert que el gos està en fi de l'amo que has deixat sinistrar i si l'amo és dòcil, el gos és dòcil. serà més violent el gos és violent i borda. Jo m'he fixat molt als animals, que m'encanten, i a veure què m'ha de la gent, si és el meu amic.
0: Molt bé, a veure què ens diuen,
2: o que el meu amic és aquest que et deixa diners i que el tens per interessos. Bona nit, Marta.
0: Vinga, que vagi bé. Adéu-siau, bona nit.

0: amb Marta Romagosa.
1: Mira, una mica de Mishima, que són els que van fer la sorpresa en aquest acte de comiat d'en Pep Guardiola després d'aquests 10 anys al Manchester City. Va, que ens truca el 93-201-7474, la Maria des de Girona. Bona nit, Maria.
2: Hola, bona nit. Mira, que la setmana passada una senyora va dir sobre la pensió màxima,
1: sí.
2: Semblava que estava molt segura de que eren 2.500 euros, em sembla que va dir.
1: Sí, em sembla que va ser la Maria Rosa, diria que ho va dir de les...
2: No, la persona no me recordo, però l'import em sembla que eren 2.500, no?
1: Va dir 2.500 o 2... Sí, por ahí, sí, crec que ho va dir, sí.
2: Doncs la pensió màxima són 3.359.
1: Carai, 3.000.
2: O sigui que hi ha gent que determinats llocs i funcionaris i militars i aquestes coses, doncs...
1: Que cobren tens... això, eh?
2: Sí, brut, per això. Bé, ja. Només faltaria que fos net.
1: Brut, sí, sí. Pensió màxima de 3.359, has dit, eh?
2: Sí, bé, 47.000 euros al mes.
1: Sí, sí, bruts. Està bé, està bé.
2: Ai, l'any, vull dir.
1: L'any, sí, sí, exacte. Molt bé, doncs gràcies per la apreciació i la correcció, Maria.
2: No, res.
1: Vinga.
2: Costa molt, de que arribeu a agafar línia, perquè...
1: Costa, no, dona.
2: Vull dir, fa un quart d'hora que m'anava sortint. Tingueu paciència, gràcies per la seva paciència i tal.
1: És que, clar, quan parles amb algú i algú esperant a darrere, clar, el tercer que truca i el quart que truca no els poden agafar. No, clar, perquè l'Aina té dos mans i una veu, clar. Però, mira, la persistència fa que ara estiguem parlant, Maria. O sigui, que cap problema.
2: Sí, sí.
1: Gràcies
2: no,
1: per insistir.
2: Les entrevistes també ocupen molta estona, eh?
1: Sí, això també, clar.
2: Que
1: sí,
2: no
1: sí.
2: Vol dir que no siguin interessants, però, esclar, és molt de bo mateix, diguéssim, no? I el que agrada de dir de la nit dels ignorants és la varietat de temes, no?
1: Bueno, fem una mica de tot, intentem fer una mica de tot, Maria.
2: Sí. Molt bé.
1: Vinga, que vagi bé, bona nit.
2: Igualment, gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Adéu.
1: A veure, altres preguntes que no tenen resposta, que encara ningú ens ha fet la resposta, ni... i que estan amb el pou aquest de les preguntes que s'han perdut de moment. A veure, la Concepció vol saber quina eficàcia té l'herba de Sant Joan contra la depressió. Això encara ningú ens ha respost. L'Alba, des de Sabadell, quins remeis casolans hi ha pels ulls de poll? És veritat, aquesta també no l'ha respost ningú. El mateix Joaquim de la Bisbal, que abans ens trucava, diu amb el temps, la pols sahariana pot canviar la fesomia del nostre ambient i la fesomia del nostre país, per entendre'ns? L'Aleix, des d'Esparreguera, en quin país hi ha el riu més petit del món? La Roser, des de Ciutat Vella, d'on ve i des de quan els grups de cultura popular se'ls coneix com a entremesos? I l'Eduard, des de la Sagrada Família, vol saber per què les pastisseries i els forns, quan fan les pastes per fer bunyols i coques, sempre, diu ell, hi posen anís. I dono jo per descomptat que no li deu agradar, que per això ens demana aquesta pregunta. Tot això, doncs encara no ha respost ningú, a través del 93-207474 o un missatge de WhatsApp al 667-220-148.

0: Heu pensat mai com es crea una marca? Com s'aconsegueix que un determinat producte, sigui un cotxe, una beguda, uns texans, es fiquin a la teva vida i s'hi quedin per molt de temps? Quins mecanismes fan que, davant d'una prestatgeria, et decantis per un producte i no pas per un altre que hi ha al seu costat i que és més barat, per exemple? Els experts en màrqueting són els que s'encarreguen d'analitzar els comportaments dels consumidors i dissenyar estratègies que permetin una millor comercialització de qualsevol producte. La Sara Villegas fa més de 20 anys que s'hi dedica i ara acaba de publicar un llibre que es diu Lecciones del Principito sobre Marketing, una guia per a marques con alma i persones con propósito, editat per Empresa Activa. De la mà del petit príncep, el personatge creat per Antoine de Saint-Exupéry, ens explica d'una manera directa les diferents estratègies que es fan servir, algunes encertades, d'altres, com escoltareu, autèntics errors, i ho fa amb exemples on veiem que el que s'amaga darrere d'una campanya de publicitat és molt més complicat del que podem pensar. Sara Villegas, bona nit.
1: Molt bona nit, Marta.
0: Primer de tot, perquè en aquest programa ens agrada aprendre moltes coses i els oients potser no saben, situar exactament què és el màrqueting, perquè el màrqueting i la publicitat no és exactament el mateix.
1: No, exactament. O sigui, el màrqueting és aquella disciplina que fa que un producte ens resulti més atractiu i ens el posiciona. Què volem dir? O sigui, que decidim tant el producte com el preu, com el posicionament, o sigui, la publicitat, com on el venem també, el lloc, no? I el màrqueting s'encarrega de gestionar totes aquestes variables per fer que el que una empresa vol vendre arribi a un consumidor que ho vol comprar i d'aquesta manera li resulti atractiu i triï aquella marca en comptes d'una altra.
0: Clar, per tant, aquí darrere hi ha molta intel·ligència. O sigui, el màrqueting també és saber una mica, no sé si dir-li manipular o fer que amb intel·ligència el consumidor triï allò i no una altra cosa, no?
1: És estratègia pura, sí, sí, sí. Al final, o sigui, hi ha un taulell del joc. Nosaltres sabem que els consumidors o totes les persones es mouen per aquell taulell i sabem quines tecles podem tocar, quines són les normes del joc. I a partir d'aquí, doncs, decideixes moure una palanca, moure una peça o moure'n una altra per intentar aconseguir els resultats que tu vols, lògicament.
0: Dius als agraïments del llibre que això... M'expliques que el teu fill és en bona part l'instigador d'escriure'l. I vull que m'ho expliquis, això.
1: Sí, correcte. El Petit Príncep, tot i que era un llibre que m'agradava, mai confesso que no havia sigut el meu llibre preferit fins que es va convertir en l'obsessió del meu fill, bàsicament.
0: Obsessió, no? Directament.
1: Sí, sí, directament. O sigui, hem vist el musical potser 8 o 9 vegades, tenim el llibre en diversos idiomes, en formats, en còmic, a l'infantil, cantem les cançons,
0: tot.
1: No? I llavors, doncs, qualsevol persona que es dedica al màrqueting sap que en el públic objectiu se li ha de parlar amb els seus propis insights, que diem nosaltres, que és amb les coses o amb les variables que realment fan que obri la ment, no? Llavors, doncs, a casa, per parlar de molts temes, d'alguns més senzills, d'alguns més bonics, d'alguns més difícils, no? De relacionar-se, de pertànyer, de la mort, de moltes coses que parla el Petit Príncep, doncs jo sempre utilitzava, doncs, metàfores del Petit Príncep d'una manera ja compulsiva, clar, perquè em funcionaven molt bé, jo parlava de qualsevol l'altra cosa, a mi no se m'escoltava. Ho feia amb una metàfora del Petit Príncep i, ostres, tot allò funcionava, no?
0: Que bona.
1: I fins que, bueno, a mi també m'agrada molt donar classes, aquest punt didàctic, i m'agrada molt parlar amb metàfores, no? Fins que un dia em va dir, mama, tant parlar al Petit Príncep perquè no fas un llibre? I vaig dir,
0: home, doncs mira.
1: Calla! Per què no, no? Per què no unir? Doncs, o sigui, vaig veure que al final tot això de que parla el Petit Príncep també perquè tenia un sentit, no? Perquè portava molt de temps treballant amb marques i havia vist estratègies brillants i marques que ho tenien tot però no connectaven i en canvi d'altres que sí que aconseguien fer-ho i ho vaig connectar amb aquesta fase del Petit Príncep de l'essencial és invisible als ulls.
0: Exacte, t'anava a dir això, és una mica l'objectiu del màrqueting, no?
1: Correcte, i vaig dir, ostres, tant de temps aquí al davant i de cop és com que allò es va construir davant meu i li vaig trobar tot el sentit del món,
0: sí,
1: no? I aquella guspira no va deixar de créixer dins meu i vaig dir... Som-hi.
0: Has de fer el llibre, som-hi. Clar, també dius que una marca que toca justament les fibres invisibles és l'única capaç de quedar-se per sempre. Per tant, el màrqueting apel·la al cor del consumidor, més que no pas la butxaca, inicialment?
1: Completament. O sigui, si tu t'enamores d'una marca, si tu sents que aquella marca t'està parlant a tu, et fa sentir alguna cosa, la campanya que veus et connecta, sents que et posa la pell de gallina d'alguna manera, és capaç d'emocionar-te, tu la triaràs abans d'una que potser està més accessible o més econòmica. I aquí és quan una marca, diem que és una marca potent i poderosa, perquè realment ha tocat aquesta fibra, aquest màrqueting emocional, ha sigut capaç de connectar molt més enllà, i llavors és com que tu t'has enamorat d'aquella marca d'alguna manera, no? I ja la veus per sobre de les altres,
0: llavors,
1: no et planteges
0: ets,
1: altres opcions.
0: Ets fidel, per sempre.
1: Home, per sempre, no. Això és com amb la vida, no? Tu et pots intentar ser monògam i a vegades passen coses, no?
0: Sí, et pots enamorar d'un altre. Sí.
1: Sí. Però si tu t'enamores d'un altre és perquè potser, no sempre, però potser el teu amor inicial ja no t'està donant tot el que tu necessites.
0: Clar.
1: I això passa també amb les marques. Les marques poden fer que t'enamoris de tu, però t'han de cuidar. Aquí hi ha el màrqueting relacional, el màrqueting de la cura, no? Que expliquem també en diverses... O sigui, el màrqueting relacional que fa la Guilla, o el màrqueting de la cura que fa més la Rosa, no? De diferents personatges del Petit Príncep, perquè un cop... tu has connectat, no?, amb aquesta marca, se t'ha de seguir cuidant.
0: Clar.
1: perquè
0: si deixen,
1: no en mires una altra.
0: Clar,
1: si et deixen, clar, doncs et sents ja perdut, desubicat, i segurament doncs ja comences a plantejar-te més opcions.
0: Va, anem a exemples que els trobo molt interessants. Tu fas un repàs al llibre de diferents estratègies que es fan servir ara o s'han fet servir en el passat, amb exemples de campanyes que van sortir bé i d'altres que van ser un autèntic fracàs. Dins de l'apartat de les estratègies positives, tu cites això que deies, el màrqueting relacional, i poses un exemple molt clar, que és la relació del Barça amb Nike, no?
1: Sí, sí.
0: Per què?
1: Sí.
0: Aquí, dins del el màrqueting relacional, i en aquest cas una estratègia positiva.
1: Sí, correcte, i aprofitant que em dius això, si em deixes, destinaré 10 segons a donar les gràcies a Sandro Rossell, que va ser un dels artífexs d'aquesta estratègia de Nike i el Barça, que m'ha prologat el llibre de manera supergenerosa, voluntària, i bueno, és d'agrair, perquè al final ell també és un mestre en construir marques, per tant, fantàstic.
0: Perfecte, queda dit.
1: I ara entro aquí, doncs en aquest màrqueting. Sí que és veritat que el Barça, o sigui, és més que un club, no? I últimament, aquests dies, doncs també s'ha notat més, no? Llavors, Nike el que ha fet és apel·lar a totes aquestes emocions, va decidir... no només està present, sinó en tots els uniformes i de més, sinó fins i tot en la pilota. Està sempre present allà, de manera que es va vincular al club molt més per sobre d'uns patrocinis esporàdics que sempre s'havien fet amb les marques, no? I va buscar aquest element tan representatiu com va ser la pilota, que fins llavors, a més, era blanca, i van decidir canviar de color perquè no fos el color de l'etern rival, no? I el va tenir sempre allà, inclús... rebutjant altres ofertes més potents o tal, sinó perquè ja s'havia vinculat amb un club i va dir, no, nosaltres estem aquí, i temporada rere temporada mantenint aquesta relació, no? I d'aquesta manera, doncs, aquest màrqueting racional es construeix amb temps, amb confiança, amb cura, no? Dins en el llibre això ho fa molt bé la Guilla, no? Que no doma, sinó que domestica, no?
0: Ja.
1: Construeix aquest vincle, i aquest vincle l'ha anat creant Nike amb el Barça.
0: En canvi, a l'altra banda, hi poses o hi contraposes exemples de companyies de telefonia mòbil amb aquells famosos contractes de permanència obligatòria, no? De dir, tu aquí, i això suposo que deu ser contraproduent pels consumidors.
1: Absolutament, perquè com dèiem abans amb una relació, o sigui, al final tu has de sentir, t'has de sentir cuidat, però no t'has de sentir en una gàbia, per molt que sigui una gàbia d'or. Llavors, tu has de sentir que ets lliure d'escollir aquella marca i poder marxar quan vulguis, no? I d'aquesta manera hi ha moltes marques que sí que és veritat que et tenen allà dintre, representa que molt ben cuidat, però no pots marxar.
0: Clar.
1: i en el moment en el que tu sents que no ets lliure...
0: Que et sents incòmode.
1: Et sents incòmode completament, no? Mm-hmm. I en aquest moment, doncs, és com que et sents una mica com segrestat. Sí, I en aquest moment, doncs, totes les emocions que en algun moment havien sigut negatives, doncs, es giren absolutament a la contra.
0: A la contra. Et dediques també un capítol al màrqueting d'investigació, sempre abans de llançar un producte, doncs, la marca de... diguéssim que hauria d'haver estudiat una mica el mercat, i parles d'un exemple, d'una campanya que jo no la sabia i la trobo curiosa perquè em semblava que aquesta marca tot ho havia fet bé, i resulta que una campanya de la Coca-Cola em sembla que fa 40 anys això?
1: Sí, cap al 85, sí.
0: Que van fer una Coca-Cola encara més dolça.
1: Sí, senyora.
0: I què va passar aquí? Això no va funcionar.
1: Sí, al 85, que hi havia una plena guerra entre Pepsi i Coca-Cola, van reformular la beguda, basant-se en uns tests, no?, que amb una versió més dolça que superaven els tests secs, que diem, és a dir, quan tu proves sense en teoria saber la marca, que deia que tenia millor preferència, però clar, no s'havia posat en context. Llavors la van canviar i va haver-hi protestes, i va haver manifestacions.
0: Recordo gens això.
1: Tremendo, sí, i va durar 79 dies. Al cap de 79 dies van haver de tornar enrere a dir, aquí no ha passat res, i a veure, van poder tornar enrere perquè era Coca-Cola i tal, que un altre directament se'n va al sot.
0: Una altra marca li va la vida, diguéssim.
1: Va arribar a generar, la cosa que és curiosa, sobretot el tema, va ser més a una part dels Estats Units, aquí no es va sentir tant, però sí que és veritat que a nivell mundial que es generin manifestacions perquè una marca és brutal.
0: La faci més dolça. I l'altre extrem, cites Zara, com a exemple d'una empresa que no deixa res a la improvisació i ho planifica tot fins al mínim detall.
1: Sí, senyora. Sí, i a més, amb Zara ja passa una cosa espectacular, que segurament tu recordes abans, no?, les col·leccions primavera, estiu, tardor, hivern, no? Després van passar a ser les col·leccions de primavera, la d'estiu, la de tardor i la d'hivern, 4. Doncs Zara té més de 50 col·leccions a l'any. O sigui, contem que un any té 52 setmanes.
0: Mare meva.
1: Sí, i ells estan molt pendents de què passa en el món, o sigui, quin vestit es porta en una catifa vermella, quina celebrity porta una cosa, i de seguida, en menys de 3 setmanes, ho té a la teva botiga.
0: Clar.
1: Sí, és un màrqueting molt planificat, molt pensat, però també molt pensant en el públic que l'està esperant.
0: Clar. Després, parles d'un altre tipus de màrqueting, que és el d'especialització. I poses exemples d'unes empreses que van brillar molt al seu dia, que són Kodak i BlackBerry, però que aquí quan t'especialitzes tant, a vegades això se t'emporta per davant també, perquè ara on són Kodak i BlackBerry? A veure, exactament, no?
1: Exacte, sí, a vegades t'encaselles massa. En aquest capítol ho diem pensant en el planeta l'astrònom, no?, que es focalitza en una estrella, i quan tu et focalitzes en una estrella està molt bé, perquè tu en saps molt d'aquella estrella, però a vegades deixes de veure les que brillen a l'altre voltant, i la teva potser s'està apagant i no te n'adones que n'hi ha altres molt més brillants, i això precisament li va passar a Kodak i a Blerry, que es van especialitzar, per exemple, a Kodak en vendre el típic carret fotogràfic que es revelava, no?
0: Sí.
1: I tenien ells fets una màquina justament digital, tenien desenvolupada aquesta tecnologia, però no la van voler llançar, i quan se'n van adonar del que estava passant, se'ls hi va fer tard, perquè ja havien quedat només com una empresa de carrets. És a dir, s'ha de saber també quan canviar d'estrella, això també els hi va passar a BlackBerry, no?, que es van quedar desactualitzats, i no encadenar-se i veure, bueno, doncs, saber fluir si el cicle canvia.
0: Sí. Després, hi ha un altre tipus de màrqueting que dius, aquest millor evitar-lo, l'autoritari, i poses com a fatal Yahoo, que havia de ser la gran cosa, i després a l'altra... anem primer a Yahoo, perquè després la Netflix també el trobo molt interessant, perquè dius que va saber redreçar-ho, no?
1: Sí, bueno, al final, o sigui, el màrqueting autoritari, que és el que faria un rei, no?, aquest de fer decrets, de decretar, parla del consumidor com si fos un súbdit, no? Confon manar amb comunicar, no escolta el que necessita el consumidor, no? Llavors Yahoo era com el cercador de referència, no?, abans entràvem a Yahoo en comptes d'entrar a Google, però no va voler escoltar el que necessitaven els consumidors, no es va adaptar al mercat i, per tant, no va saber fer-ho, no? Això també...
0: Ja està, ja no existeix.
1: Ja està, adéu-siau. És que al final el màrqueting pot ser, com tu dius, no? Voler orientar el consumidor, però el consumidor tampoc és... No som tontos com a consumidors, anem triant i hem de saber també adaptar-nos.
0: Sí, sí, qui va saber adaptar-se i tirar enrere, dius que és Netflix, perquè se'n va adonar de que no anaven bé les coses, i això també m'ha sorprès a mi, de Netflix.
1: Bueno, Netflix moltes vegades ha fet petits passos, no sempre ho ha encertat, però sí que ha anat redreçant. De totes maneres, ha fet cosetes com per exemple, ara de cop deixo que el password el pugui tenir tothom, ara no, ara no es pot compartir.
0: Sí, sí.
1: És a dir, van fent que sí i que no, però hi ha una cosa que fa Netflix molt bé, que és que estudia molt el consumidor i sap perfectament en quin moment què veiem, no? Evidentment, què veiem, en quin moment deixem de veure la sèrie, per què deixem de veure la sèrie, i llavors ens fa unes recomanacions molt basades en el que nosaltres realment necessitem, no? I d'aquesta manera, si tu deixes de veure tres sèries aleatòries en el moment en el que, per exemple, allà hi ha un assassinat, doncs ja no et proposarà cap sèrie que... encara que pels títols no ho poguessin semblar, però cap sèrie que tingui sang i fetge perquè entén
0: que tu no vols això,
1: no? Llavors, doncs, malgrat ha fet algunes coses malament, sí que és veritat que, en general, ha après una mica a escoltar, empatitzar i anar redreçant... A vegades encara fa alguna patinadeta, però com tots la fem, però sí que sap escoltar.
0: Encara té la gent, vull dir que això.
1: Sí.
0: I després, tu dius que dins de les estratègies que no han tingut gaire èxit, no són massa reeixides, fa referència a un màrqueting que jo aquest del desconeixia, de l'aparença, i poses un exemple i poses a Apple.
1: Bueno, vivim en un màrqueting de l'aparença. O sigui, diria que és el que està més en auge actualment, no? Les marques que busquen ser admirades, que col·leccionen likes, sobretot a xarxes socials. I sí, a vegades hi ha hagut... Apple ha tingut també els seus moments, no? En el que potser només estava buscant aquesta exclusivitat estètica, buscant massa la perfecció, no? Llavors, a vegades sí que ha passat, no?, que hi ha marques que estan començant a demanar una certa diversitat i que les que només es miren el seu reflex al mirall, doncs amb això, o també amb els canals de bellesa, o sigui, les marques, precisament en aquest màrqueting de l'aparença, també hi ha moltes marques que han patinat per aquest aspecte, per buscar ja estereotips massa perfectes del que la societat mateixa està començant a fugir.
0: No, és molt interessant. Hi ha un altre... No tenim més temps, perquè ara entraríem amb les marques personals. Crec que fins i tot ho vam deixar per un altre dia, perquè hi ha històries de gent molt coneguda que han anat a buscar la marca concreta, però si algú li interessa molt el Lecciones del Principito sobre màrqueting de la Sara Villegas, editat per Empresa Activa, jo crec que hem fet un tast, déu-n'hi-do, d'aquests diferents tipus amb exemples molt clars, que jo crec que és molt interessant de conèixer. Així que, Sara, moltíssimes gràcies per venir i fins un altre dia.
1: Gràcies a tu sempre, Marta.
0: Adéu, bona nit.
1: Bona nit.

0: gairebé s'ha estat a punt de sentir cantar, perquè aquesta cançó no puc, no puc, perquè la canto a cor que vols, del Petit Príncep, i aquesta és la versió que cantava l'Àngel Llàcer, ja que el llibre de la Sara Villegas estava basat en el Petit Príncep, per això l'hem posada. Va, que d'aquí 5 minuts arribarem a 3:15 de la matinada, ens truca el 93207474 en Ferran, des de Santa Coloma de Gramenet. Bona nit.
1: Sí, bona nit. Bueno, hi ha una cosa, ara s'està parlant de que la Hisenda Catalana té de recaptar el 100% de l'IRPF. Bueno, jo faig una pregunta. Els catalans que anaven amb aquest vaixell crucero de lujo des d'Argentina, els han atès a Madrid, a l'Hospital Militar Gómez Ulla.
0: Sí.
1: Això costa un diner i no els han reclamat aquí, perquè saben que el Gómez Ulla té els millors alergiòlogos de malalties d'aquest tipus de plaga. I no ho han reclamat. Una altra cosa, quan van haver-hi els incendis, jo vaig estar a Sant Mateu del Bages, al costat de Sant Pedor, que és el poble de Guardiola. Guardiola no estava apagant el foc, era al costat de casa. Els únics que ens van quedar per la nit eren els militars, tota la nit allà. I d'allàs pel foc. També vaig participar en l'apagament de foc de Montserrat i del Garraf. I després van venir des d'Aragó per fer-ho, es van quedar bloquejat els túnels del Bruc. Això són cadets, també. Van venir cotxes orugues i ni els van donar les gràcies. I els van treure d'allà, que hi havia una tormenta de neu.
0: Sí, sí, ja me'n recordo.
1: I després, per sacar els morts, que es van ofegar en un càmping per allà a Lleida, que hi havia molts catalans, jo he estat allà traient els morts del riu, creient morts. Això també és un treball de... I per acabar, el Parlament de Catalunya, tots els partits polítics, tots, des de l'Aliança Popular fins a Esquerra Republicana, van votar que es podien anar els funcionaris i funcionaris amb 40 anys a casa, amb tot el sou. Això és un despilfarro. En 40 anys.
0: D'acord, Ferran. Reflexió feta. Prenc nota.
1: Val, gràcies.
0: Gràcies. Adéu-siau. Bona nit.
2: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
3: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
4: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
3: Per aprofundir en tota mena de temes.
5: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
3: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí, migdiada no.
6: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
2: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
7: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.

0: Vaca, obrim el capítol de preguntes contestades, ara a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Començarem parlant de futbol, perquè fa unes nits la Pili, des de Granollers, ens va fer aquesta pregunta.
1: Digues. I que jugo molt a futbol, i més futbolero que no pas la pilota. I sempre me'ns ve en futbol, perquè porten els nois la mà embolicada i no tenen mal.
0: La pregunta era aquesta, eh? Per què porten alguns futbolistes la mà embolicada, diu, i no tenen mal? Doncs la resposta li hem demanat al Bernat Soler, el narrador dels partits del Barça a la TDT.
2: Bona nit, ignorants. Doncs això de les mans embenades dels futbolistes realment és tot un misteri. En el cas del Barça, que és del que us puc parlar, hi ha hagut una miqueta de tot. Perquè és cert que hi va haver casos, com els de Lamine Yamal o de Gavi, que van haver-se d'embenar les mans perquè es van fer ferides, perquè es van fer mal en diferents situacions. Però és que resulta que després més d'un jugador va decidir que, com que mentre duia l'embenatge els partits li anaven bé, se'ls deixaven per una qüestió de superstició. En el cas de Lewandowski, una altra situació semblant. Ja el Bayern de Munic, quan jugava a Alemanya, portava aquest tipus d'embenatge. Jo, sincerament, i més enllà de casos concrets d'alguna lesió, crec que, sobretot, els futbolistes s'ho posen perquè pensen que els hi dona bona sort. I fixeu-vos si és així, que hem vist a Lamine Yamal algun partit que el Barça no guanyava treure's l'embenatge per veure si li canviava la sort.
0: Aquesta no sabia, Bernat Soler, moltes gràcies. No sabia que hi havia qui es posava aquesta la mà embenada per una qüestió de sort. En fi, quan t'has lesionat ho entenc perfectament, però si no, és allò com quan portes una pulsera i et sembla que tot et va bé aquell, i després no te la vols treure per si un cas... Clar, això és deixar l'objecte que mani sobre de tu, no? I en aquest cas és la mà embenada. Però vaja, que facin el que vulguin, escolta'm, que per això santa llibertat. Va, canviem de tema, gràcies al Bernat Soler, com deia, parlem de medicaments, perquè en Josep Lluís des d'Horta tenia aquest dubte.
3: Quin és el fàrmac més utilitzat que es vengui sense recepta mèdica?
0: Doncs qui contesta és Antoni Torres, president de la FEFAC, la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
4: Mira, el fàrmac més venut sense recepta és el paracetamol, perquè s'utilitza doncs, per l'analgèsia, per el dolor i pel malestar. També s'utilitza quan estàs amb grip o amb símptomes d'aquests que es deixen el cos una mica tocat.
0: Doncs mira, resposta feta ja. Gràcies a l'Antoni Torres, el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.

la Rosalía amb aquesta La Perla, que ha guanyat en aquesta tercera edició els Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ella no hi era, s'han portat 8 premis, 8, per aquest gran àlbum que és Lux. És artista de l'any, àlbum de l'any i cançó de l'any per aquesta que acabem d'escoltar, La Perla. Però és que, a més, això va ser la nit anterior al Palau de Congressos i FEMA de Madrid, i ella no hi era, perquè, com que sabeu, està de gira per tot arreu, i no hi havia ningú, anaven dient el seu nom, i ningú per recollir tots els premis que va aconseguir la Rosalía.

Aquesta setmana llegim els relats del llibre 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, editat per Empúries. Són històries curtes, algunes molt curtes, que es mouen entre la realitat i la ficció, i que una altra de les peculiaritats que tenen és que els noms de les persones, ja ho veureu, són ben estranys. No hi ha ningú que es digui ni López, ni Pérez, ni Rodríguez, ni Vergés. O sigui, tots són noms i cognoms ben complicats. Avui també llegirem dos contes, perquè són curtets. El primer de tot, ja poso el primer, el que és una mica més contundent, per dir-ho així, el primer porta per títol Escac i Mat.

Les catapultes de la matinada estan prenent posicions als terrats. El Salesi Masquefa, amb els peus damunt una tauleta plena de restes de menjar i de diaris mal plegats, dormisqueja davant el televisor encès. El cap cedeix a càmera lenta i quan arriba un cert grau d'inclinació torna a la verticalitat amb un moviment espasmòdic. Fent un esbufec, el Salesi Masquefa s'incorpora i es frega la cara amb les mans. Amb les puntes dels dits prou separades perquè les imatges del televisor, com icebergs a la deriva, el corprenguin. Un tipus corpulent, d'esquena a la pantalla, està escanyant la presentadora del programa. Els ulls del Salesi Masquefa es claven al clatell de l'estrangulador que, en sentir-se observat, sense deixar d'estrènyer el coll de la víctima, gira el cap. I les dues mirades es troben. Tremolós, el Salesi Masquefa busca el comandament a distància i apaga l'aparell. La cambra es queda més a les fosques i la por ho empolsega tot. Els dies que segueixen, el Salesi Masquefa, pendent dels informatius i de la premsa, s'assabenta que la presentadora es deia Febrònia Mutxamel i que l'assassí, segons sospites filtrades, es diu Irineu Polop, de qui ningú no tindrà notícies fins d'aquí unes setmanes, quan el Salesi Masquefa, immòbil, dins un autobús abarrotat, topi un altre cop amb la mirada davant seu i, emmudit per la sorpresa, noti entrar la navalla cap a l'artèria femoral, però això ell encara no ho sap.

I el segon relat que avui ens ha triat l'Anna Maria Ricard d'aquest llibre 29 contes menys d'Eduard Márquez porta per títol Reestructuració General. I diu així...

La mà no troba el despertador al lloc de sempre. El seu brunzit sembla venir d'un indret sense determinar, extraviat a les fronteres del son. L'Emery News, és el nom del personatge, l'Emery News triga a obrir els ulls, obstinats a romandre dins la foscor. Al seu voltant, els espais i els objectes atempten contra les més elementals regles de l'utilitarisme domèstic. La Mary News ha d'obrir portes, armaris i calaixos a l'atzar per trobar les habitacions, la roba, el menjar i la sortida del pis. El sol, marcit com un holograma tèrbol, va contra direcció. Els carrers són capgirats i les línies d'autobús segueixen rutes imprevisibles. Quan la Mary News aconsegueix arribar a la feina, troba el local transformat en un taller d'ortopèdia, on ningú no sap dir-li el parador de la seva secretària, del seu despatx, dels seus estris. Sotmès a la gravetat d'una concatenació sense cap lògica aparent, la Mary News va d'un lloc a l'altre durant la resta del dia. Una família estrangera s'ha instal·lat a l'àtic dels seus pares. L'equip d'un estudi de disseny treballa a l'adossada de la seva última incursió sentimental. Una agència de col·locació ha ocupat el dúplex del seu amic de tota la vida. Les rentadores i la resposta de planxar d'una bugaderia omplen les sales del seu restaurant preferit. Al vespre, tip de voltar, la Mary News torna a casa convençut que tot ha estat un daltabaix transitori del sistema. Sense saber per què, confia que la nit, sovint benigna, com una taula rasa, restituirà l'ordre perdut. Necessita descansar. Per demostrar-li que s'equivoca de lloc, un conserge, que no ha vist mai abans, l'acompanya fins a la porta del pis. La clau no entra al pany.

Doncs fins aquí aquestes dues històries de l'Eduard Márquez. Demà ho rematarem, ho reblarem, perquè demà és l'últim dia de la setmana, ja per nosaltres, que sí, ja no sé quin dia visc. Demà és l'últim dia de la setmana per nosaltres, per tant, demà escoltarem l'últim conte i també li hem demanat el mateix a Eduard Márquez que ens expliqui una mica com ho fa, això de fer, o com ho feia, perquè ara fa temps que no fa relats, però com ho fa això de fer els contes, sempre que els autors que l'Anna Maria Ricard tria, els que són vius, perquè hi ha autors que triem que ja no hi són i són d'altres països, doncs sempre que són d'aquí i que hi són, estan vius, els hi demanem si ens volen explicar i habitualment doncs tothom ens diu que sí i és una manera també de sentir-los la veu. Res, que arribem a les dues de la matinada i ara la veu que sentirem és la dels nostres companys dels serveis informatius, perquè, com sempre, doncs arriben puntuals amb les notícies. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes, amb converses interessants. Demà abordarem una qüestió de salut que no sempre sabem tractar. Ja escoltareu que tenim un metge molt interessant i alhora molt divertit, que explica les coses d'una manera molt didàctica, i altres continguts, els que oferiu vosaltres amb les vostres preguntes i les vostres respostes trucant al telèfon del directe o bé al WhatsApp de la nit dels ignorants. Així que us deixo amb els companys informatius, gràcies per ser-hi i fins demà a les 12. Bona nit, que descanseu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units desmenteixen l'existència d'un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimensió.